0: El programa d'avui, el protagonista és en Manolo Vital, nascut a València de Alcántara, província de Càceres. Però aquest protagonista d'avui també ens servirà perquè és representant de desenes de milers de persones que durant anys van migrar a Catalunya des d'Andalusia i Extremadura principalment. Manel, com era, a grans trets, com era la vida d'aquesta zona d'Extremadura durant el primer terç meitat del segle XX?
1: Mira, les condicions d'Extremadura durant el primer terç del segle XX eren terribles. Terribles s'haurien de concretar, després, si vols, anem explicant mica en mica. Mm. Quan hem escoltat ara El Niño Juntero, és una miqueta el reflexe de que era això, no? Diu, si, no sé, recordant alguna miqueta les estrofes, allò, me duele este niño hambriento como una grandiosa espina, su vivir ciniciento, resuelve mi alma de encina, lo veo arar los astrojos, devorar un mendrugo, declarar con los ojos porque es carne de yugo. Es a dir, es las condiciones en las que vivía la inmensa mayoría de la gent d'Extremadura. Vivía en las condiciones terribles. La mayoría de gent era gent treballadora, gent campesina, gent que treballava un cert temps a l'any, no tot el temps a l'any. Les terres, gairebé el 43% de les terres, estaven en mans de terratinents. Aquests terratinents són nobles d'Espanya. Aquests terratinents no estaven a Extremadura, vivien molts d'ells a Madrid i alguns fins i tot a Catalunya, el marquès de Comillas, per exemple. Doncs aquesta gent posseïa a Extremadura 171.000 hectàrees. La reforma agrària, de la qual suposo que parlarem, els reclamava no arribava ni a un 10% de les terres. D'aquest 10% de les terres que s'hi reclamava va ser suficient com per portar a una bona part dels extremenys que vivien en aquestes condicions tan dolentes i que van lluitar per millorar-les a la mort. Van ser assassinats a Badajoz, 4.000 persones, i a la resta d'Extremadura gairebé 12.000. Però suposo que anirem parlant al llarg del programa.
0: Segurament.
1: 100.000 jornalers.
0: 100.000 jornalers. De totes aquestes condicions que ens acaba de fer aquest resum al Manel, anirem parlant, anem repassant. També doncs, hem parlat a nivell social i polític, però a nivell dels fets més importants del segle XX, com va ser la guerra d'Espanya a l'escenari extremeny després del cop d'estat contra la República de juliol del 36? Manel, era un territori que s'havia significat molt a favor de les repúbliques, de les polítiques republicanes?
1: Mira, jo abans d'entrar en això simplement un parell de qüestions perquè entenguem com eren les condicions de dures. Per poder sobreviure a Extremadura, una família de 4 persones necessitava 4 hectàrees. La immensa majoria de la gent no tenia aquestes 4 hectàrees. Havia de llogar la seva força de treball. I molts d'ells el que podien tenir era un animal i una arada. Eren els junters. Amb aquest animal i aquesta arada es jugaven per treballar terres dels altres. A rebent una part d'aquesta quantitat. A Espanya la gent, el camp, cobrava 5 pessetes. A l'any 1930, a Extremadura 3. I els preus no eren gaire diferents. El que era Madrid o el que era a Madrid o altres ciutats, el que era Extremadura. A la indústria, 7 pessetes, és a dir, gairebé el doble. I a Barcelona, al final, a l'any 36, eren 10 pessetes i a Extremadura 6. És a dir, les condicions en les que vivia la gent a Extremadura eren molt terribles. Per demostrar el terrible que era aquesta situació és el tema de la mortalitat infantil. La meva àvia va tenir 6 fills. Només va sobreviure 3. La mortalitat infantil a Espanya, a l'any 34, 115. A Extremadura, 162 per mil. És a dir, una brutalitat. Xifres que són semblants als que podíem trobar a països de l'Àfrica més pobre, no ara, sinó molt temps enrere, fa 30 o 40 anys.
0: Segurament, que no ho hem comentat, que se m'ha passat dir que el convidat d'avui, el Manel Márquez, en aquest cas, és també nascut com el Manolo Vital.
1: Jo soc nascut a Càceres, però clar, vaig néixer a Càceres perquè a Herrera d'Alcántara, que és el meu poble, que està al costat de València d'Alcántara, on tenim la residència, la casa, la família, doncs no podíem néixer, havíem de néixer a Càceres. I vaig néixer al Palau del Godoy. El Palau del Godoy era l'edifici que era la casa de la mare, no que fossin nobles, que neixíem allà. Eren bàsicament les classes populars i treballadores, que era el hospital públic, per dir-ho d'alguna manera, i neixíem a Càceres, no a les cases, quan jo vaig néixer a l'any 62, que no tinc problema en dir l'edat.
0: No, això és ràdio i aquí no encara...
1: Sí,
0: no.
1: Sí.
0: Bueno, però ja ens gravem perquè ara estem evolucionant i aquí els tècnics de Ràdio Castella ens estan gravant.
1: També
0: el podreu veure. També,
1: ja, parlant de condicions, abans de parlar del tema, per entendre què va passar a la política hem d'entendre el tracte que rebien aquests jornalers. No? La meva àvia va anar a presó. Va anar a presó per anar a apanyar bellotes, deia en castellà. És a dir, a recollir el gla. Què feia la meva àvia amb el gla? A l'any 49 va ser quan va ser detinguda. És a dir, va passar molta gana durant la guerra, després de la guerra i fins a l'any 49. Per què recollia el gla? Per vendre el gla i a canvi podré comprar un pa. Un pa eren 18 pessetes i la gent guanyava en el dia 6, encara a l'any 36 a Extremadura. No sé si ho feu el càrrec de què era passar gana a Extremadura.
0: Que és important que ho posis
1: sí.
0: De manifest tot això, perquè hi ha molta gent que aquestes condicions de vida sempre és el que parlàvem venint amb el cotxe. No? Uf, sí. Molta gana. Bueno, però molta gana en què es concreta?
1: Sí,
0: que es concreta amb aquestes dades.
1: Que el teu pare guanya 6 pessetes i un pava al 18. Clar. Vull dir, el teu pare guanya 1 euro i el pa dos val 3.
0: Clar,
1: vull dir,
0: no s'arriba.
1: No s'arriba. O mengeu menys pa o no. O mengeu car o no mengeu res. Què és el que passa? Que es menjava molt malament i com es podia. I això també es demostra, per exemple, quan no s'allegarem, però l'estudi de les alçades dels nanos, quan van els nanos, els joves, com a servei militar, són més petites, més baixes, és la manca d'alimentació. Ha anat millorant en Extremadura al llarg del temps. Bueno, ja veieu com era una miqueta la qüestió. El que dèiem abans, no? El tema d'ocupació de la reforma agrària, suposo que ja en parlarem, però centrant en el que tu dius, Extremadura és una regió bàsicament rural, bàsicament rural. La majoria de la població vivia al camp. 73% de la gent vivia a municipis de més de 5.000 habitants. És a dir, són gent de poble, que diríem, gent de poble. Clar, aquesta gent que viu al poble, què es dedica? Bàsicament a l'agricultura. Però és que tenim algun problema més. Són gent que treballa en el món agrari. I el nivell cultural, el 55% d'analfabetisme. Encara més gran en les dones. Clar, això significa que tenim una població amb unes condicions terribles. Però, malgrat tot, aquesta població s'adona de la seva situació. I què succeirà? Doncs succeirà que el camp extremeny, bàsicament, la Federació Nacional de Treballadors de la Terra, de la UGT, Federació Nacional de Treballadors de la Terra, de la UGT, és la qui agafarà el regne de la lluita d'aquestes persones perquè per millorar les seves condicions de vida. En mi nombre surt la CNT, però també hi haurà la CNT al camp. I on podem demostrar que això ha estat un creixement o ha estat important, han influït en els resultats electorals? És a dir, a Extremadura...
0: Clar. Estem parlant ja en temps de la República,
1: que tu, sí, que tu em preguntaves, és a dir, com es concreta la República el 36 i com es concreta abans? Doncs es concreta que el territori va agafant un suport total al moviment republicà. I no al moviment republicà, a la part... de l'esquerra, del centre esquerra republicà, que és Izquierda Republicana, Unió Republicana o altra força. No, al Partit Socialista Obrer Espanyol, d'acord? És a dir, l'any 31, 15 diputats són del PSOE a Extremadura, guanyen les eleccions. Vull dir, i les forces de dretes tenen un resultat molt més petit, tres en concret.
0: Sí, déu-n'hi-do.
1: Una abstenció petita, no és gran l'abstenció, és un 21%. En el pitjor moment, quan arribi l'elecció del 36, del 33, perdó, seran del 23%, que és quan guanyi la dreta, que tombi aquest resultat electoral. Però, bueno, podíem parlar, si volem, d'aquesta derrota electoral durant el bienni negre. És a dir, què ha passat al bienni progressista perquè hi hagi la derrota. Si vols, en parlem després. Però, en tot cas, el que vull dir-te és que totes aquestes... I acabo, si vols, amb el tema de passar gana. Durant aquest període del 34, quan arriba a la dreta al poder, si les condicions eren terribles, ara són molt, molt pitjors. La meitat de la gent no té feina. Els jornalers no tenen feina al llarg de l'any perquè ells treballen durant el temps de la collita i poca cosa més. Preparar les terres una miqueta, però sobretot la collita. Què passa la resta de l'any? Que treballen on poden. I viuen de què? De que les botigues les donen el menjar a canvi de quan vingui la collita a pagar-lo. Què succeirà? Que la gent en l'any 34 hi haurà un atur que arribarà fins a la meitat de la meitat dels jornalers. 15.000 persones a Extremadura, famílies, però són jornalers. Una situació terrible. Llavors, què passarà? Doncs que sí, que el triomf del Front Popular serà molt gran el 16 i serà quan la gent ja no aguantarà més. I si vols, te'n dic què passa després.
0: Però abans d'això, que hi ha moltes coses a explicar, però tu mateix feies esment en la importància de la reforma agrària, no?
1: Sí.
0: Aquest problema de la terra, que has dit uns números que són esfereïdors. Quina proposta serà la de la reforma agrària per a Extremadura, per aquesta desigualtat total?
1: És a dir, a Extremadura, igual que la resta d'estat espanyol, les grans d'Espanya podien ser expropiats. Però de totes les propietats que tenien, en realitat no és més d'un 10% el que se'ls expropia. El meu poble, Real Alcántara, que com s'ha explicat abans, són dos pobles, Cedillo i Real Alcántara, que parlem portuguès, doncs què passa a Real Alcántara? Que tenim 12.000 hectàrees. D'aquestes 12.000 hectàrees, al voltant de 1.000 són les que seran ocupades pels jornalers. És tot això. És un 8%. Doncs per aquest 8%, com deia abans, l'oligarquia, els terratinents, tota aquesta gent estava disposada a fer qualsevol cosa per evitar, perquè era la qüestió de la propietat. No estaven disposats a acceptar perdre aquesta propietat. I aquesta és la situació. Però la gent acaba esclatant. L'experiència del meu poble, per exemple, crec que és interessant perquè la gent la conegui. La reforma agrària que es fa diu que les terres, aquestes terres són les que poden ser ocupades. Els jornalers, el meu poble, organitzat de dos sindicats. Un sindicat és el catòlic, que plega els sectors més conservadors, i un sindicat que és el Despertar, un sindicat socialista, la Federació Nacional de Treballadors de la Terra, de l'OIT. Aquest sindicat, què farà? Anirà amb els documents que recull la llei i dirà, aquestes terres les vull ocupar. Arriben a les terres, intenten ocupar-les, o les ocupen, comencen a treballar-les, arriba la Guàrdia Civil i diu, no poden estar aquí. Sí, podem estar, que ho diu la llei. I finalment la Guàrdia Civil, no, han de sortir. I la gent se'n va, no s'enfronta a la Guàrdia Civil. I això és el que ha succeït a molts llocs d'Extremadura. Però arribarà un moment que la gent s'afartarà. Vols que t'ho digui?
0: Digues?
1: El 25 de març de 1936 la gent diu que s'ha acabat. La gent arriba a ocupar aquestes terres, les terres que legalment han d'ocupar, no ocupar qualsevol terra. Aquestes terres les ocupa, ve amb les eines, les treballa, i quan ve la Guàrdia Civil, quan ve les autoritats, no se'n van, continuen treballant-les. Les deixen de treballar, acaben, se'n van a casa seva i el dia següent tornen a continuar treballant. I aquesta vegada sí que no s'aniran de les terres. És en aquest moment quan Extremadura, els extremenys, és el moment d'identitat, com deia Víctor Chamorro i hem dit molts historiadors i historiadores. És el moment en què els extremenys prenen consciència del que són, que és bàsicament un poble camperol, un poble digne i un poble lluitador. No el que s'han fet pensar que és un poble, doncs, humil, senzill, derrotat i disposat a acceptar el domini dels terratinents. No és per veritat. Els hi va costar molt car. Els meus afiliats, els meus companys, els meus amics i gent d'Extremadura els va costar molt cara, que després suposo que parlarem de la repressió.
0: Clar, i en tot aquest ambient que ens ha dibuixat el Manel Márquez, clar, serà també on es formarà un dels personatges d'avui, que és el Manolo Vital.
1: Exacte.
0: Però és que, a més, ara t'anem a preguntar, justament, tota aquesta rebel·lia tindrà repercussió sobre el poble extremeny durant la repressió franquista. Has parlat abans, has esmentat la matança a la plaça de toros de Badajoz, que és de fet, els historiadors encara de l'època que ens agrada, ens portem les mans al cap d'una barbaritat tan absoluta com la que va succeir a Badajoz i que la gent no en té ni idea. I per això, aquí els micròfons de les portes de Troia, sí, per explicar-ho també.
1: Jo encara m'emociono de la realitat, no? Jo sóc bastant fred en aquestes qüestions, però jo crec que s'ha de dir. La repressió a Extremadura, igual que la resta, però sobretot a Extremadura, va ser brutal, pensada, organitzada i realitzada sistemàticament, amb una crueltat inexplicable, un odi brutal per part de les classes dominants al poble treballador extremeny, brutal. De les més brutals que hem pogut observar al conjunt de l'estat espanyol. Estem parlant d'un 10 per mil de les persones massa assassinades. Un 10 per mil massa assassinades. Mireu, és una venjança terrible. És a dir, la gosadia que van tenir els camperols de dir, no, volem una part de la terra per treballar, per sobreviure, per viure dignament. Una part petita de la terra, terra molta d'aquesta que no era ni conreada. Terra que estava desaprofitada, terra dedicada als animals, a la ganaderia extensiva, en definitiva, terres malbaratades. Doncs inclús aquestes terres, pel dret de tenir-les, no volien deixar-la. Ja t'he explicat abans, he corregit una miqueta les xifres respecte a algun article que he publicat. No és molta diferència, són 12, el conjunt d'Extremadura són 12.000 persones. Les assassinades pels franquistes. En el cas de Cáceres, 2.000. És a dir, el gruix de la repressió és a Badajoz. I el gruix és a la plaça de toros de Badajoz, que és un lloc terrible i emblemàtic. Un lloc que, per cert, va quedar esborrat de la història. A la plaça de Badajoz està allà, d'alguna manera, malbaratada, no s'ha fet res, una espècie de centre cultural, i s'ha oblidat el que era la plaça, s'ha volgut com apagar. Pel que fa al republicans, van ser al voltant de 1.600 persones. És a dir, ja veieu la relació, que és 10 vegades més. Sembla jo els diezmos, diezmos que feien l'exèrcit nazi, no? Que de cada criminal nazi assassinat assassinaven a 10 persones civils. Terrible, és a dir, terrible, terrible. I Manuel Vital, el pare, Diego Vital, és a València d'Alcántara, si vol després en parlarem com funciona el tema del cop d'estat a aquest espai territorial, però el pare de Manel Vital va ser detingut i afusellat, com altres persones. 49 persones en el cas de la gent que va ser trobada a Terria, un lloc, per cert, que d'adolescent vaig anar-hi més d'una vegada, que després van posar una altra vegada, que va passar a Badajoz, van posar una làmina de formigó perquè no anéssim allà i van prohibir l'entrada en el mig del camp. Doncs 49 persones eren de València d'Alcántara.
0: Anem avançant, perquè hi ha molts temes que són molt interessants, però justament per tota aquesta situació que perfectament amb aquesta primera part del programa hem abordat, per tota aquesta situació vital serà un dels que arribarà a Barcelona l'any 47, i com ell, doncs, molts, com deia, milers de persones que ho fan als anys 50, 60, 70. Clar, quines eren les condicions en les quals arribaven els immigrants, sobretot els andalusos i els extremenys, aquí a Catalunya, quan venien a buscar una vida millor? Com venen?
1: A veure, a Extremadura els terratinents fan la vida impossible als jornalers. Què vol dir fer la vida impossible? Els que destaquen per ser familiars de familiars dels represaliats, de los rojos. Aquesta gent, evidentment, té molta dificultat per treballar. Recordeu com funcionava la plaça del poble o el bar, que és igual. Diuen tu, mañà, demà vens, tu no vens, tu no vens, etc. Això generava unes dificultats. També van tenir la sort, en el cas de València d'Alcántara, que es va generar bastanta activitat econòmica al voltant de les mines. Què succeirà? Doncs que, evidentment, Manel Vital no podrà anar-se'n fins a l'any 47, perquè no, és a dir, hi ha feina allà, però també està dificultat el moviment de la població. No deixen que la població es mugui. El franquisme no permet aquesta mobilitat de la població. D'acord? Què succeirà? Per què ve Manel Vital aquí? Crec que és una cosa que és important de què parlem. La gent ve d'Extremadura aquí fins als anys 50 per dos motius. Un és econòmic i un altre de caràcter polític, social, etc. En el cas de Manel Vital, té un fort contingut polític. També l'hem observat a Terrassa, per exemple, en el cas de Can Anglada. El madrino Cipriano García, quan ve a Terrassa, ve del seu poble. Per què? Perquè és fill del derrotat, és fill dels rojos. I quan ve a Catalunya continua sent rojo. Manel Vital és aquest cas. El seu pare va ser afusellat, torno a repetir, el falangista l'agafen i l'afusellen. Un crimen de guerra com altres que han succeït a Catalunya. El home vindrà per aquest motiu. El que és interessant de fer, i que la pel·lícula de Barrera no explica, és per què venen després els extremenys a partir dels anys 50. Evidentment que hi ha un motiu econòmic sempre. Som una regió pobra, i aquesta regió pobra la gent viu en condicions molt dolenta, la gent intenta millorar-les, però el que ha passat a Extremadura és que la gent ja no està disposada a acceptar el sistema de dominació caciquil. És a dir, el més jove, si jo veu la pel·lícula Los Santos Inocentes, la gent més jove ja no està disposada a acceptar com fa el pare del nanus del Santos Inocentes, no? Com no estan disposats a acceptar aquesta forma de fer. I el que fan és anar-se'n d'allà, perquè no volen continuar patint aquesta forma de fer. En definitiva, aquesta immigració als 60-70 té un contingut econòmic, però també social, perquè la gent ja no vol viure com vivien els seus pares, sotmesos al caciquisme. I això és important perquè a vegades no tenim present i pensem que no és un motiu econòmic. La gent se va dels jocs per molts motius. A vegades l'econòmic és molt important, però no sempre definitiu. És una qüestió que s'ha d'analitzar moltes vegades. Igual que el paper de les dones. Les dones, per exemple, en el món rural són dones lligades a què? Al paternalisme, lligades a un règim patriarcal, i lògicament les dones, en l'anonimat que dona la ciutat, Terrassa, Sabadell, Barcelona, les dones tenen una possibilitat de créixer com a dones. Moltes d'aquestes dones eren nenes petites quan la república, i tenen el record de la república, com les seves mares havien pogut viure d'una altra manera, entrar a un bar. Això era impensable, entrar a un bar a Extremadura, i durant la república les dones més joves ho fan a Càceres, ho fan a Badajoz, entren al bar on entraven els homes, entren als espais on entraven els homes, i això acaba amb l'arribada del franquisme. Això s'acaba. I moltes dones diran, això ho podem tornar a fer en altres llocs de l'estat espanyol i a fora, a Europa també. De tota manera, a Extremadura, la majoria de gent, hi ha emigració a Europa, però la majoria de gent vindrà a Catalunya, la majoria, també un bon grapat a Madrid i l'altre grapat a País Basc.
0: I com et preguntava justament, clar, arribant aquí, a on van a viure de Barcelona? A quines zones? Que està preparat això per rebre tanta gent?
1: És a dir, a Catalunya fa falta mà d'obra, això està clar. I la gent ha de venir aquí perquè falta mà d'obra. I la gent ve aquí perquè hi ha mà d'obra. A Extremadura, per exemple, això m'ho ha dit a mi alumnes, a Extremadura la gent no va gaire gent. Per què? Perquè inclús avui en dia la gent d'Extremadura està emigrant. Qui anirà a viure a treballar a Extremadura si la gent d'allà emigra? Bueno, què passa? La gent ve a Catalunya a treballar. I per treballar no hi ha problema, Sergi. Des del primer moment, a partir dels anys 50, jo diria que des del final de la guerra ja hi ha feina aquí a Catalunya. Ja necessita mà d'obra. La guerra està terrible, molts homes han desaparegut, etcètera, etcètera. Necessiten mà d'obra. Aquesta mà d'obra que arriba no té problema per treballar, però té problema on viu la gent quan arriba. No hi ha condicions. La gent quan arriba, a partir dels anys 50 i 60, viu en unes condicions terribles. A Terrassa, cueves. Sí, coves, amb una cova. A Terrassa, a barraques, a Sant Adrià, a Barcelona, arreu del país, sobretot, evidentment, a l'àrea metropolitana, que és on va arribar el gruix de l'emigració, viuen en condicions infrahumanes. No hi ha escoles, no hi ha serveis sanitaris adequats pel volum de persones que han arribat, etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, El que succeeix que la gent queda, està en unes condicions

0: a la pel·li es fa esment a una ley del techo.
1: Sí.
0: De tot això, Manel, què ens pots explicar?
1: No, és cert, és a dir, el tema de que arribaven els urbans i havia de tenir sostre, això és cert. Però en realitat era un negoci, i això és un negoci molt rudo, tant pel que fa als habitatges, els habitatges d'edificis, com els habitatges d'autoconstrucció. A Terrassa com funcionava? I és igual a Torre Baró. Aquestes terres són venudes pels propietaris, estan incloses en els plans urbanístics, però no respecten els plans urbanístics. Sí que respecten les propietats, cadascú té el seu espai, però el carrer, perquè quan s'urbanitzarà el carrer, això triga molt, però tu tens el teu trosset, pel teu trosset has de pagar una igual a una quantitat de diners, per tu has de construir allà, vas a buscar els totxos, te'ls trobes abans que es perdi l'amo, que diuen, no?
0: Sí.
1: O com sigui, però tu acabes replegant els totxos i construeixes. Sí que t'impediran que si no te'ls sostre, però l'objectiu és que tu puguis construir i que tu puguis viure allà, perquè els interessa, el que li interessa a la burgesia aliada amb el franquisme durant la dictadura és que tu puguis viure en algun lloc perquè tu has d'anar el dia següent a treballar.
0: Clar.
1: Ja va passar durant la guerra i després de la guerra. La gent estava mal alimentada i produïa malament. I els empresaris es queixen a Terrassa, diu, la gent menja poc i menja malament i produeix poc. És a dir, el tema del sostre, que sí, però en realitat no pateix que estava tot ben pensat.
0: Ah.
1: Igual que el negoci dels habitatges. Això ho podia aplicar a Terrassa després de les riuades i abans de les riuades. En la construcció dels habitatges, sigui Vitassa, sigui els pisos que sigui, da igual que siguis a Badalona, Santa Coloma, com a Ripollet, és igual. És el mateix sistema. Pisos petits, molt cars, perquè s'ha de pagar amb lletres que quan acabes de fer els números has pagat gairebé el doble del que tocava o més. Vull dir que és tot un sistema ben muntat. Per què? Perquè els immigrants aporten riquesa al municipi en forma de treball, però també en què? En forma d'habitatge, en forma d'alimentació, en forma de vestit, etcètera. És un gran negoci per la burgesia local. I, evidentment, per la gent, a la llarga, anirà a millorar les seves condicions de vida, però és una feina molt dura, moltes hores ostres, molt estres, molt suar la cancel·lada aquí a Catalunya. Aquí no regalen res, ni aquí ni enlloc. No només Catalunya, ni aquí ni enlloc.
2: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
3: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: Continuem a les portes de Troia en aquest programa més enllà del que vam veure a la pel·li del 47 amb el Manel Márquez. Ens hem deixat alguna dada que és interessant que la gent conegui per acabar de confeccionar una idea d'aquesta diàspora extremenya.
1: Sí, a veure, tots els immigrants tenen dret a explicar la seva història, els extremenys també. I jo, com el cas meu, jo som d'origen extremeny, explico extremeny. Mira, simplement... veiem el volum de la immigració. Entre l'any 68 i el 75, 500.000 d'extremenys surten d'Extremadura. 500.000. I al llarg del segle XX, pràcticament 900.000 persones. Què vol dir? Que hi ha tanta gent a Extremadura com fora d'Extremadura, simplement això. I una bona part estem a Catalunya.
0: Molt bé, la dada brutal que ens acaba de deixar el Manel Márquez. Passem a parlar una miqueta de la part més política, també, i recordant com ha sigut aquesta pel·li del 47, que, per cert, ara fa pocs dies coneixíem que segueix pujant números en quant a vendes a les entrades de cinema i convertint-se en unes pel·lis en català més vistes de la història. Com dèiem, fèiem al principi del programa, si no l'heu vist encara, és una molt bona oportunitat per veure una molt bona pel·li, però aquí volem...

0: perquè tenim el temps i volem i ens ve de gust, doncs aprofundir una miqueta més. I una de les coses que poder la pel·lícula queden encara doncs, més desdibuixades és el paper de les comissions obreres i el Partit Socialista Unificat de Catalunya en el context en el que estem, en el qual Vital doncs, comença a significar-se a la ciutat de Barcelona. Quin va ser aquest paper, així en general, de les comissions obreres i també del PSUC en la clandestinitat dins de la dictadura franquista?
1: Jo primer que diria és que Vital és rojo a Extremadura i rojo aquí. I rojo era el seu pare. Llavors, el paper jo crec, de Comissions i el PSUC a Catalunya i el conjunt de l'estat espanyol és fonamental. És el nucli central de la lluita antifranquista. És el nucli central. Com funciona aquest moviment, aquestes dues estructures? Doncs és llarg d'explicar, seria una qüestió d'analitzar. Però simplement, com funciona? Funciona amb la voluntat, sobretot, de lluita i de compromís dels comunistes. Això significa que estan disposats a donar la cara als llocs, que cada cop la donen de manera més evident i que això es comporta repressió, en alguns casos mort, i molta vegada expresso. I això és el que donarà la força al PSUC, està disposat a donar-ho tot. A Terrassa és del tot evident. Terrassa la Roja és un dels exemples més evidents. I, evidentment, a Barcelona. I les comissions obreres són un moviment que és molt més ampli. És a dir, que aconsegueix aplegar a molts altres sectors. L'Església Progressista, evidentment, altres forces polítiques d'esquerra, no diré només el PSUC, però s'ha de reconèixer que és la força contundent i organitzada del PSUC, igual que el Partit Comunista d'altres llocs. No a tot arreu, eh? El cas del País Basc seria una miqueta analitzat de manera més concreta, però en sí que en el conjunt de l'estat espanyol és això el que hi ha, i s'ha de reconèixer.
0: I per tant, Manel, Vital, sí. és comunista,
1: sí.
0: I ell va començar a organitzar-se en aquesta lluita col·lectiva que significaven les clandestines comissions obreres.
1: Exacte, sí, sí.
0: Però ell va ser un membre destacat o no gaire?
1: A veure, el tema de qui és Manel Vital, Manolo Vital... quan arriba a l'any 47, si no, sí. no recordo malament, el que fa, va viure al Clot, i el que fa és simplement buscar-se la vida com tothom. Buscar-se la vida vol dir, primer de lloc, tenir un lloc de treball, el troba. I el segon lloc és buscar un lloc on viure. El Clot no pot ser i s'anirà a Torre Baró. I allà, com farà per fer la casa? Construir-la treballant. Allà entrarà en contacte, evidentment, a la gent que està fent la mateixa feina que ell, que és intentar construir un habitatge. Però la feina entrarà en contacte a la gent de Comissions Obreres. I al llarg d'aquests anys s'anirà polititzant. Ell, torno a repetir, ell ja és rojo, però el que s'anirà és organitzant dintre de la gent de Comissions Obreres, que ja sabeu, fins als anys 60, principi dels 60 no es té l'estructura feta, però sí que, després en parlarem si vols del tema de l'entrisme, però Vital el que farà justament és això, organitzar-se a les Comissions Obreres, i serà el primer lloc on donarà la cara, on tindrà problemes. Això hi ha documents de com ell participa en les activitats sindicals, i a l'any 71 és un dels acomiadats de tramvies de Barcelona, per exemple. És a dir, el moviment és un moviment clandestí i ell treballa en la clandestinitat, però tan Vital com els seus companys i com ha passat arreu de Catalunya, sobretot a Terrassa, on jo l'he estudiat més i on crec que és més important, la gent participa del règim franquista en les eleccions. A l'any 47 a Terrassa tenim delegats que són gent d'esquerres, gent que ve d'altres organitzacions sindicals, de la UGT, inclús de CNT. A l'any 47, que són després de convocar-se les primeres eleccions sindicals pel règim franquista. És a dir, Vital ja entra en aquest sector i paral·lelament està treballant el moviment veïnal. Per què? Perquè és un problema acuciant que té real i està en tots dos ambients treballant. També ho fa practicant l'entrisme. No sé si tocarà dir-t'ho, però t'ho explicaré. Practicant l'entrisme. Per què? Ell col·laborarà...
0: O sigui que aprofita com les escletxes...
1: Exactament.
0: ...que permetia aquesta democràcia orgànica que deia el franquisme.
1: Exactament.
0: No?
1: Malgrat el debat que hi ha dintre de les esquerres i dintre del PSUC de no participar en aquest sistema, però malgrat tot, la realitat és que la gent, que són comunistes, que són gent d'esquerres, participa. El tema de caps de família. El tema de caps de família vol dir que creen associacions franquistes i reuneixen els caps de família per organitzar els barris. Ell entra, i en aquesta organització ell acaba convertint aquesta de caps de família, ha passat a Terrassa, no és l'únic que ho fa. I a més, per cert, per altres extremells també, igual que hi ha d'altres llocs. entren a aquestes organitzacions i acaben, després d'un cert període, de donar-li la volta. I el que havia estat una organització franquista es converteix en una organització popular, on la gent té clar qui és Manolo Vital i té clar qui són els empleats del règim. Vull dir que aquest centrisme va funcionar de manera molt clara i molt evident. I Manuel Vital participa d'aquesta forma. A Terrassa és molt més gros. A Terrassa es participa en el tercio familiar i tenim regidors a l'any 67, regidors antifranquistes, evidentment no comunistes, però gent demòcrata i gent de progrés. A l'any 71 es guanyaran la partida perquè els feixistes i la dreta estarà preparada, però l'any 73 a Terrassa una altra vegada hi seran dos regidors comunistes, un de bandera roja i otro de PSUC, que acabaran tots dos al PSUC. Vull dir que la capacitat aquesta de donar la batalla dins del sistema és molt evident. I a les comissions obreres, al cas de Terrassa, al final de la dictadura estarà tan corcada per els elements de comissions obreres, evidentment els comunistes en primer lloc, estarà tan corcada que quan acabin intentin dissoldre el sindicat vertical, pràcticament d'aquesta dissolució sorgirà una nova estructura, molta d'ella dirigida per comissions, que evidentment passarà a formar comissions obreres, però tot el nucli del tèxtil són nuclis ja militants de comissions i comunistes. I en aquest ambient va ser que va treballar Manel Vital, igual que la resta de gent de Catalunya.
0: I, Manel, era habitual que els qui lluitaven contra la dictadura franquista ho fessin en els dos costats, en aquestes escletxes que comentàvem, no?
1: Perquè estic explicant, jo sembla que sí, però hi ha un debat, El Care Terrassa ho ha analitzat. Quan van fer el llibre Combat per la llibertat, ho hem analitzat. Les posicions són molt diverses. És a dir, dintre del PSUC i dintre dels comunistes havia una opinió de no participar en aquestes institucions. Però la realitat és que la gent participa i treu molt profit. A Terrassa, torna a repetir, quan arribi les eleccions democràtiques, a l'abril del 79, tindrem regidors comunistes i anirà molt bé per poder preparar les eleccions municipals. Malgrat tot, com saps, no, per molt pocs vots no va guanyar el PSUC les eleccions a Terrassa, no? Però sí, és una qüestió que va fer-se.
0: I ja fem una reflexió una miqueta més gran també del que estem dient, però també centra-nos en la pel·li. Tu per què creus, o quina opinió tens, per què la pel·lícula de Marcel Barrena, del 47, produïda per Mediapro, no parla gaire d'aquesta lluita col·lectiva i clandestina de la qual formava part el protagonista de la pel·lícula? Per què?
1: Mira, jo vaig coincidir amb Barrena a una entrevista que em van fer a la ràdio Extremadura. No vam poder parlar tots dos. Jo crec que la pel·lícula mereix la pena veure-la, però jo crec que dolcifica la transició. La transició és molt terrible. El David Ballester ha explicat el tema dels morts durant la transició, i no només el David, a Catalunya, altra gent. És terrible. I es dolcifica aquesta transició. També s'ha fet amb el tema de la pel·lícula de les abogades, la sèrie. Jo crec que no és just fer aquesta dulcificació, però en tot cas jo crec que ho fa, i després escoltant a Barrera, i crec que ho fa en el sentit de poder apropar gent més jove que no ha tingut aquesta experiència i que d'alguna manera no vol que quedi la pel·lícula encaixada en aquest model més radical d'un discurs a lo que en Loach, un discurs molt més a l'esquerra, sinó un discurs molt més central, molt més un discurs on pot sortir Pasqual Maragall a la pel·lícula quan Pasqual Maragall no tenia cap relació.
0: Carlos Cuevas fent de Pasqual Maragall.
1: Pujat a l'autobús quan estava estudiant als Estats Units, però bueno. Uh-huh. Vull dir, s'hauria de preguntar, jo no hauria quedat amb el Barrera, preguntar-li per què aquesta falta de veritat.
0: Perquè la pregunta-li.
1: No, ja li he preguntat. No,
0: ara mateix?
1: No, ja li he preguntat.
0: Per si escolta...
1: Sí, no, és a dir, és per què surt, per què hem de fer... Entenc que és una història que en el fons, no sé, jo crec que és insistir en que alguna gent que va fer el que va fer durant la transició, que comparat amb el que han fet la gent del PSUC o altra gent d'esquerres, va ser molt, ells en van fer més aviat poc, i van tenir un compromís més aviat feble. No vull dir que no tinguin compromís, no estic faltant al respecte a la gent més de l'esquerra moderada, però sí que crec que el compromís no és tan gran. I ficar-lo en un lloc on no hi era és com dir que aquí estaven, i no és veritat. La presència era molt més petita. I això ho sabem, la gent que hem estudiat la transició a Catalunya, o hem estudiat el franquisme a Catalunya, a Terrassa, etc. Que la presència fonamental de les organitzacions és i gira voltant del PSUC i altres forces polítiques, però la fonamental és el PSUC. I el Partit Socialista i les organitzacions no dic que no hagin participat, però no tenen aquest compromís. Només cal veure les dades dels detinguts i qui són, quina militància tenen, etc. Per saber quin és el compromís. I a vegades se'ls vol ficar en llocs on no han estat. I no passa res, cada cop ha jugat la P que ha jugat. I és un paper moderat i és el que continuen jugant. Bueno, és el seu paper. No anirem a dir que hem de jugar tots el mateix paper, però el que no podem fer és que diguin que han fet una cosa que no han fet. I és el cas de Maragall. Què fa Maragall pujat a l'autobús, etc, etc. No fa res, perquè ell no ha estat en aquest autobús, ni ell ni la seva gent. En general, vull dir, no estic dient que no hagi lluit. Terrassa tenia experiència de gent de diferents faccions del moviment socialista català que estan implicats a la... I a Terrassa i a la resta de Catalunya. No estic dient això, però en aquest cas no estava Maragall.
0: Vale, abans de tornar un altre cop a la línia que ens marca, la línia 47 d'aquest programa, sí, sí, que ens marca la vida de Manolo Vital, sí, també fer aquesta reflexió quan el que deies, que és justament que cada cop es parla menys de la importància de la lluita col·lectiva en la transició d'Espanya cap a la democràcia. A mesura que passa el temps, sembla que es vol que arreli com una imatge d'una jugada mestra que hi va haver per explicar la transició entre el rei i Adolfo Suárez, i es menysté i s'aparta el paper fonamental que acabes d'explicar i que està contrastadíssim a nivell històric, historiogràfic, el paper de la lluita al carrer. Creus que és efectivament així?
1: Sempre se'ns diu el mateix. Diu, el dictador va morir al llit. És veritat, el dictador va morir al llit, però el dictador no va aconseguir que el règim continués. D'acord? El règim no va sobreviure al dictador. Evidentment que el règim no va ser depurat. La justícia, els militars, la policia, la Guàrdia Civil, l'Església, totes aquestes institucions implicades directament en la dictadura, i molts d'ells implicats directament en els crims de la dictadura, van sortir il·lesos d'aquesta transició. Això és veritat, però el règim no va poder continuar. De tota manera, el que sí que es fa evident, i ara encara més, i en aquell moment era difícil, també s'ha d'entendre, la transició era difícil, posar aquesta gent on tocava era difícil, no impossible, però difícil, i no, aquí no venim a jutjar el que s'ha fet abans, era difícil, no es va fer. El que sí resta evident que aquesta gent ara, moltes vegades, veiem com encara estan organitzats, com mostra la seva capacitat de posar els valors democràtics en perill. Aquests dies ho estem veient amb el lawfare, en diferents processos de lawfare. Clar, la no depuració d'aquesta gent és el que comporta.
0: Correcte. Tanquem aquest apartat més d'aprofundir en els aspectes més polítics que poder a la pel·lícula han quedat més desdibuixats. 7 de maig del 1978. Vital segresta un autobús de la línia del transport metropolità. Per què ho va fer, Manel?
1: Pues que és a dir, quin és el problema? Que no fan cas. És a dir, els ajuntaments són ajuntaments de la dictadura fins al 3 d'abril. A mi m'ha generat problemes això a Terrassa. L'últim alcalde no és triat per la democràcia. No és triat per la democràcia.
0: Clar, les eleccions són el 79.
1: El 3 d'abril, tota la gent que està abans són alcaldes franquistes. No, jo no sóc alcalde franquista, em va dir l'últim alcalde de Terrassa. Vostè era alcalde franquista, no estem discutint si vostè és bona persona o mala persona. Vostè era alcalde franquista, perquè vostè no li ha posat la democràcia. L'ha posat Adolfo Suárez, l'hereu del règim franquista, el que fa la transició franquista. En definitiva, molts d'aquests després van acabar a partir de dretes catalans, no diré més. Llavors, clar, també en aquell moment el PSUC ja tenia dues ànimes. És a dir, dintre del PSUC, això ho veurem després a l'any 82, la ruptura del PSUC. Ja havia dues ànimes, una més disposada al pacte i altra més disposada a l'acció. I aquest, jo crec que Manel Vital en aquest moment mostra que està més disposada a l'acció. És a dir, no fan cas, agafo l'autobús, li diu als seus companys de partit, li diuen que estan d'acord i segresta l'autobús, com a única manera de poder solucionar el problema. I sense tenir en compte les seves circumstàncies personals. Ell, finalment, no anirà a presó, però a ell el detenen després de fer l'acció aquesta. I ell ja ho sabia que corria aquest risc. Ja havia tingut abans problemes amb els tribunals d'ordre públic. El seu fill va anar a presó. Ell no va anar a presó. No parlarem més extensament. Però Vital no va anar a presó. Però va estar també enjutjat i no va anar a presó perquè no tenien proves. Per unes pintades que va fer en nom del Partit Comunista.
0: Molt bé, i justament sí que és cert que la peli doncs se'l veu com que perd moltes hores, no?, a l'Ajuntament de Barcelona, intentant que el facin cas, el que tu dius, i...
1: No hi ha manera... Està Maragall allà també, a l'Ajuntament, el rep, i dona com, li fa com... Li dona com pas perquè vagi a anar, no sé.
0: Bueno, molt bé, bueno, però finalment les línies d'autobús van arribar a Torre Baró.
1: Sí. Mireu, el tema de... És a dir, la lluita d'en Vital com altra lluita no és l'única, eh? I podíem estendre'ns una miqueta més en el tema de la lluita del moviment veïnal. A Terrassa, per exemple, després de l'arribada, la gent que... jo crec que altre lloc de Catalunya també. L'arribada mostra clarament com és el règim és brutal. És a dir...
0: Estem parlant de l'arribades de 62.
1: Són gairebé...
0: Justament sí, que val la pena que us referim, perquè ara... els fets ens demostren exactament que s'ha d'anar molt en compte amb la voracitat del capitalisme que ha volgut construir de forma ferotge a terrenys inundables, sí, i ha provocat desastres com el que ja van patir al Vallès el 62, pues, i que recentment, sí, molt desgraciadament, a València.
1: Pues el, a Terrassa ja vam escriure sobre això, vaig escriure justament sobre això, el manual de l'exposició de l'any 62, 50 anys, i vaig escriure sobre això. Què vull dir amb el tema?
0: Que algun dia m'agradaria que també vinguéssim a dedicar-li un monogràfic.
1: També es va generar un cert debat a la ciutat. Finalment, fa res, vaig estar amb l'alcalde, el nostre alcalde,
0: Ballart.
1: Ballart, sí, Jordi Ballart, van fer 62 de l'any 62, ja sabem com són els polítics, però de tota manera passa interessant. Estem al tema de recerca de nens, però què vull dir-te? Que es va reconèixer la implicació del franquisme en aquesta... En aquest, és a dir, l'Ajuntament terrassenc actual va demanar perdó per les accions de l'Ajuntament franquista, perquè no va fer res. Què vull dir? En aquest moment, a Terrassa i a d'altres llocs, i a Barcelona també, és un moment clau. És també quan apareixeran les comissions obreres, quan apareixerà el moviment més organitzat, molta resposta popular a diferents llocs de l'estat espanyol. En definitiva, què passa en aquest moment? Que la gent s'adona de la brutalitat criminal del règim franquista, de la inhumanitat del règim franquista. I a Terrassa és el moment àlgid de la creació del moviment veïnat. I això també succeirà en el cas de Barcelona. Què passarà després? Que aquest moviment que et dic, que sorgeix d'aquesta brutalitat, què farà? Doncs, bàsicament, lluitar per tots els drets. El dret del transport, sí, però a Terrassa, per exemple, el lliure que van fer de Can Anglada, el moviment veïnal de Can Anglada, amb el Just i amb el César, què van parlar? Van parlar justament de què? De com els veïns van lluitar per altres qüestions. A Can Anglada, per exemple, el tema del pas a nivell, a Can Anglada el tema de l'escola, el tema del centre mèdic, etcètera. És a dir, Carrabarri i molta forta implicació de les dones, una implicació molt forta de les dones. Perquè és un moviment que les dones el fan seu, el moviment veïnal. I per què el fan seu? Perquè són problemes que tenen. El problema de l'escola, el problema de travessar la via, els nens on juguen, etcètera. I també, evidentment, com a dones, el tema de la sanitat, el tema dels centres de planificació familiar a finals dels anys 70. En definitiva, les dones participen en aquesta lluita també.
2: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
3: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: recta final del Portes de Troia d'avui, on estem resseguint tota la lluita veïnal a Catalunya, la migració que hi va haver a Catalunya durant els anys centrals, les dècades centrals del segle XX, a través de la pel·lícula 47 i la figura de Manolo Vital. Però el nostre convidat, el Manel Márquez, en aquest cas, ens ha referit al paper important de les dones al moment, a les dones en aquests moviments veïnals i sindicals que van fer la lluita al franquisme i durant el tardofranquisme. Tenim algun nom que vulguem destacar aquí avui als micròfons de les Portes de Troia?
1: Home, de dones, podríem dir que a cada municipi tenim les dones per destacar. Jo no m'atreveixo a dir-ho. És a dir, podria dir-te 20 noms ara, però que una diria, no és dic, no dic. És a dir, les dones dintre comissió, les dones dintre moviment veïnal de Terra són moltíssimes. A Catalunya també. Jo crec que havia fet menció a alguna d'aquestes dones quan treballava, Maruja Ruiz, o Maria Ángeles Rivas Ureña, al barri de Canelles, crec que l'article ho va fer referir. Hi ha moltes dones, i molt important la feina que han fet.
0: I tancant també amb la figura de Manel Vital i ja tancant amb el programa, que ens queden pocs minuts, se n'ha parlat molt perquè et sonat segrest de l'autobús de la línia del 47, però en la seva trajectòria com a militant comunista va protagonitzar més episodis d'enfrontament amb les autoritats.
1: Sí, ell ja t'ho vaig dir, va ser acomiadat de l'empresa per la seva activitat sindical, va ser delegat sindical, va ser readmès a la seva feina, etcètera. És una persona que va estar molt implicada en les lluites al barri de la ciutat. I jo crec que el tema, per exemple, del paper que han jugat els extremistes a Catalunya, també seria, m'agradaria que poguessin parlar una miqueta.
0: Endavant.
1: Mireu, s'ha fet aquest comentari de que si els extremenys a Catalunya són els que van aixecar el país... Mireu, a Catalunya el país l'hem aixecat els treballadors.
0: Es refereix, es posem en context a la gent una mica,
1: sí,
0: perquè
1: sí, vol, sisplau,
0: arrel de la pel·lícula que va estrenar-se a principis dels mesos de setembre, el president de la Junta d'Extremadura, no recordo ara mateix el nom, doncs va treure pit del paper dels extremenys, i després també hi va haver una resposta des d'aquí, em sembla, des dels dirigents de les classes polítiques catalanes responent a aquesta afirmació de la Junta d'Extremadura. Sí. Sobre aquest tema, el Manel vol comentar alguna cosa.
1: Sí, no, però els extremenys que vivien a Catalunya, que són catalans, evidentment, com tota la gent que viu aquí al país, clar, nosaltres, la qüestió és molt ràpida. A Catalunya és el que és gràcies als treballadors, siguin d'on siguin. Abans eren d'Extremadura, ara són del Marroc, són d'Àfrica, etcètera. En definitiva, Catalunya necessita mà d'obra, i els treballadors venen aquí perquè aquesta mà d'obra té feina. Però el que cal entendre és què vol dir Catalunya. Catalunya és una societat capitalista de mercat, una societat de classes, i aquí a Catalunya, quan venim, ens incorporem a un sistema determinat, productiu, i el que s'incorporem, i jo crec que la majoria d'extremenys va quedar clar, i Manuel Vital és el major exemple, que s'incorporem a la nostra classe, la classe treballadora. Llavors, a Catalunya en gros no és només la burgesia. Catalunya és la burgesia, evidentment, el grup minoritari, la immensa majoria, que són els treballadors, siguin immigrants, siguin catalans d'origen o siguin d'on siguin. Què persegueixen aquesta gent? Enfrontar els pobles. Però el que no tenen cap interès és enfrontar les classes. És a dir, ells no tenen cap interès que el conjunt dels treballadors de Catalunya, vinguin d'on vinguin, s'enfronten a la burgesia, que és la que ha fet que Catalunya sigui, què? Una Catalunya que serveix només unes minories i no les majories. La majoria són les classes treballadores. I aquesta és una batalla que tenim, jo crec, que la gent d'esquerra. Els treballadors extremenys, igual que els altres, van construir Catalunya la volien construir al servei de les majories, no de la minoria, no de la burgesia, sinó al servei de tots. I nosaltres, de tota manera, dins del que és el grup de la classe treballadora catalana, som un grup petit. Els extremenys, no plantejarem ser el nucli dirigent de la classe obrera catalana, cosa que a més no pertoca. La classe obrera té potència per fer-ho ella mateixa i organitzadament de la forma que considera democràtica per fer-ho.
0: Molt bé, i ara doncs hem començat el programa a València d'Alcántara, a poble del qual tu ets del costat,
1: resident, sí, no?
0: Herrera d'Alcántara, i resident a València.
1: Sí, jo soc de Alcántara i resident a València d'Alcántara, sí.
0: I no volia deixar passar...
1: Fa 35 anys que anem cada any dues vegades, vull dir que...
0: O sigui que sí, que ho sou.
1: No.
0: I no volia deixar passar la teva presència aquí al Portes de Troia sense preguntar-te, després d'haver fet aquest repàs de tot aquest territori, com és actualment València d'Alcántara i aquesta zona? Com ha sigut el canvi després del que ens ha explicat al principi i com és ara?
1: És un poble on s'ha d'anar. I s'ha d'anar tant a la part... tant a la zona de València Alcàntara com a la part portuguesa.
0: Això diria qualsevol del seu poble, eh?
1: Sí, sí,
0: al
1: sí.
0: Al meu poble
1: sí.
0: Hi has d'anar.
1: Però que no diguin mai que no ho he dit. Mireu, sí, no, perquè clar...
0: T'escoltaran allà quan...
1: Clar, per això dic, que s'ha de dir. No, mireu, la qüestió és molt senzilla. No deixa de perdre població, no deixa d'envellir-se, la gent jove preparada s'ha d'anar o a la capital o se'n va fora, i en definitiva continua sent ara un municipi abocat al sector terciari, comerç i restauració, hoteleria. La gent està molt decebuda, la gent té pànic a aquesta pèrdua de població, que pot significar d'alguna manera doncs, pèrdua de condicions de vida, etcètera, etcètera. Les circumstàncies són dures, la gent sobreviu, les rentes són de la més baixa de l'estat espanyol, però malgrat la gent viu a certa dignitat, però amb molts problemes. Vull dir, viure amb dignitat, amb pocs recursos, és una qüestió que a tothom li sembla molt romàntica, no ho és pas. Sincerament no ho és pas. Llavors necessita un creixement econòmic important, uns recursos importants, i no només en València i Alcàntara, sinó el conjunt d'Extremadura. Llavors, torno a repetir, les rendes, tots els nivells socioeconòmics són els més baixos d'Espanya, i després de 40 anys de democràcia i 40 de dictadura, jo no he millorat. Queda molta feina per fer a Extremadura, i arreu.
0: No tenim temps per més, Manel.
1: Pues moltes gràcies per convidar-me, i aquí estic per
0: visiteu. Gràcies a tu per venir al Portes de Troia. Feia temps que tenia ganes de que vingués a la Manel aquí a parlar-nos, en aquest cas, d'aquest tema. Hem parlat més enllà del 47, de tots aquests temes interessantíssims. Doncs això, moltíssimes gràcies, Manel Márquez, per venir aquí avui a les Portes de Troia.
1: Gràcies a tu, Sergi. Pues una abraçada molt gran.
0: A l'Adrià Tirado, al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de les Portes de Troia.

0: Són les 3.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Al Calaix, més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa de comunicació local.
1: La proposta literària de la setmana arriba des de la llibreria Documenta de Barcelona. Eric del Arco ens recomana Contes de Canterbury de Chaucer. La música d'Elia Sampai obre les entrevistes del programa. Un delta fràgil és el seu nou treball. Cançó mediterrània que ens parla de la bellesa d'un delta moltes vegades oblidat.
2: Que és una terra que jo tinc molt a dins perquè mons iaios, pues, tots tenien arrels allà. Bueno, sóc jo la que té arrels allà. Tots mons iaios eren d'allà, no? De Santa Bàrbara, de Benicarló. Llavors, sense voler, les cançons que vaig anar fent últimament, pues, totes parlaven d'alguna cosa del delta, no? De paisatge, de lluita, d'oblit, com bé deies. I llavors, pues, este disco ha acabat sent un homenatge a les Terres de l'Ebre.
1: En David Cantó ens apropa novament al món de la literatura i el cinema. Ho fa amb Bonjour Tristès, de la jove autora François Sagan, estrenada al cinema el 1958 i adaptada novament el 2024. Els relats estan a l'alça i en Sergi Porcet n'és un bon exemple amb Tan lluny de casa, publicat per l'editorial Sembra. Nous relats que són una finestra a la part més íntima i personal d'uns personatges que ens captivaran.
3: I quan vaig tenir el temps per posar-m'hi, vaig agafar la llibreteta i dic, mira, tinc aquestes idees apuntades, i totes eren, estaven apuntades com a idees per un relat. I jo crec que aquestes històries, potser algunes podies tirar una mica més al fil, però per mi eren això. Diuen el que han de dir, arriben on han d'arribar, i jo crec que si hagués volgut estirar alguna d'elles per convertir-ho en una novel·la, s'hagués perdut.
1: I continuarem amb una novel·la que ens trasllada a la Barcelona de 1377. La filla de Lilith, de Glòria Sabater, publicada per Rosa dels Vents.
4: Sí, no és una reedició simple, sinó que és una... Li hem netejat la cara, l'hem posat al dia, hi ha una revisió exhaustiva del text, amb l'afegitó d'un fragment que per mi és important, que en el seu moment no es va suprimir, i ara l'he afegit.
1: La proposta cultural de la setmana és musical. Del 27 al 30 d'agost, al Posidònia Fest, torna al Port de Mataró.
5: Fa molt feliços poder anunciar que hem signat amb el Port de Mataró, doncs, aquesta i tres edicions més del Posidònia Fest, i a més, doncs, amb la col·laboració de l'Ajuntament, la col·laboració de l'ISEC, un departament de la Generalitat de Catalunya.
1: I redonim programa amb la recomanació del clàssic de la setmana que es proposa l'escriptora Natàlia Cerezo. Clanny Brown, de Marjorie Sharp. Una novel·la àcida i divertida.
0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler.
6: El Calaix.
7: El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
0: El Calaix emprèn ruta pel territori. Llibreries amb ànima ens revelen les seves recomanacions de lectura. Avui anem a...
8: Hola, sóc l'Eric del Arco, de la Documenta, i la meva recomanació per aquest estiu són els Contes de Canterbury, de Chaucer. Ja sé que és un llibre que no és molta novetat, però és el llibre que hem portat aquestes vacances, i la veritat és que m'ho estic passant molt bé. És un llibre de contes perversos, de contes divertits, de contes medievals, amb les seves introduccions, les seves històries, dels personatges, i és que són tot un conjunt de gent que es troben de peregrinació anant cap a Canterbury, a l'Anglaterra de 1300, i decideixen que per passar unes tones vagin explicant cada un uns quants contes. No estan complets, hi ha uns 22 contes, Chaucer no va acabar aquesta obra, però ha quedat com una icona de la literatura medieval anglesa. I la veritat és que només llegint dos o tres ho passarà molt bé, però si els aneu fent tots, és meravellós. Així que els Contes de Canterbury, Chaucer, tenim una edició de quan ens fem que està molt, molt, molt, molt bé.
0: Llibreries que fan territori. Recomanacions de lectura que fan estiu.
6: El Calaix.
7: El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
0: Cantautora, actriu i psicòloga, Lia Sampai s'endinsa al món de la música l'any 2017. Per compondre, s'inspira a la nova cançó i la cançó francesa, i entre els seus referents trobem Raimon, Maria del Mar Bonet i Edith Piaf, i l'acompanya sempre la guitarra.

Debuta als escenaris rebent el segon premi al concurs de cantautors de Ferreries i des d'aleshores ha rebut més d'una vintena de premis a escala nacional i internacional. Ha publicat La fada ignorant, Amagatalls de llum i Un delta fràgil, que presentem avui. Actualment és professora de veu a l'Escola d'Actors Nancy Tuñón i lidera dos muntatges teatrals de creació pròpia.

0: Estàs escoltant El Calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Vosaltres no podeu veure... Us dic aquesta frase moltíssimes vegades, però intentarem transmetre tota aquesta màgia que tenim ara. És de nit, tenim la lluna plena, i al costat meu, la Lia Sampai, previ a fer el concert a Torredembarra, la Roca Foradada. Lia, ha estat dit i fet, però potser són les millors entrevistes.
2: Home, sí, sí, una entrevista davant de la lluna i darrere tinc la Roca Foradada, això és, bueno, inèdit.
1: Doncs ara ja, quan escolteu l'entrevista, ja haurà fet aquest concert, però podeu resseguir la Lia a través de la seva pàgina web, liasampai.com, veritat?
2: Això és, allà sí. Posem tots els concerts, ho actualitzem tot, bueno, les novetats.
1: La vam descobrir amb la Fada Ignorant i ara arriba amb un Delta Fràgil. Què passa amb el Delta? Què passa amb aquesta cinquena província que diem a vegades amb aquest silenci i aquest oblit?
2: Que és una terra que jo tinc molt a dins perquè mons iaios, pues, tots tenien arrels allà. Bueno, sóc jo la que té arrels allà. Tots mons iaios eren d'allà, no? De Santa Bàrbara, de Benicarló. Llavors, sense voler, les cançons que vaig anar fent últimament, pues, totes parlaven d'alguna cosa del Delta, no? De paisatge, de lluita, d'oblit, com bé deies. I llavors, pues, este disco ha acabat sent un homenatge a les Terres de l'Ebre.
1: Nosaltres ara l'escoltarem en vídeo directe, però podeu comprar el disc, podeu posar-vos a les xarxes socials i gaudir i assaborir una miqueta. És un disc de reivindicació, de clamar al cel una miqueta tot el que no hi ha, tot el que falta, i però també de desig i de ganes.
2: Sí, sobretot honora, jo crec, la bellesa del paisatge, de tot el que tenim, no? I a vegades no sabem que tenim. És una lluita des de la música, des de la tendresa, no des de la ràbia i el rancor i tots aquests sentiments amb els quals, bueno, són un motor, però només amb això no fem res, no? Darrere hi ha la defensa dels nostres lligams, dels nostres orígens i de tot el que tenim com a país, no? I hem de cuidar. És un disc de revolta, si voleu, però per res reviut, sinó el contrari.
1: És que si coneixeu la Lia, ja sabeu que ella sempre el transmet tot amb una calma, o sigui, una calma que conté molta passió, però que transmet una tranquil·litat i una esperança. Jo penso que és una mica la veu de l'esperança.
2: Sí, i també una mica de la memòria, de l'esperança, perquè tenim memòria, i si la fem servir no perdrem el futur. Però si no la fem servir, potser és més vàlida, no?, la memòria, que la ràbia i que la lluita i tot això.

0: Som les baules, no? Podríem dir, bé, tu ets més joveneta que jo, però al final cada generació és una baula i és necessària perquè no s'oblidi tot allò anterior.
1: És que jo crec que jo tot això ho faig pels meus avis, perquè jo el primer tema que vaig fer era per la meva àvia, i molts dels temes que han sortit i que hi ha en aquest disc són per això, no? Vull dir, les baules hi són, sempre i quan nosaltres, dins les famílies, també ens encarreguem de construir-les, de deixar llegat i d'explicar el que som, qui som, i fer-ho d'una manera, doncs, natural, orgànica, no? Aquesta cosa que ens aïlla tant ara, que són les pantalles, gràcies a les quals podem fer també aquesta entrevista que estem fent ara mateix. Vull dir, també és meravellós, però s'ha de saber fer servir, no? I fer-ho amb intel·ligència, no artificial.
0: Absolutament, que jo estic molt d'acord, que a mi em costa molt, a mi em renyen, perquè no la vull utilitzar. Em costa molt utilitzar-la. És que jo penso molt manual. És com la música, no? Ara, escoltar-te, crear tot el tema del que és la creació, realment.
1: Sí, sí, tot això no ho pots substituir de cap manera. El que ens fa falta ara, jo penso, és estar junts, que és una cosa que sembla tan fàcil de dir, però no és tan fàcil de fer. Però junts, de veritat.
0: Bé, ja ho sabeu, junts, de veritat, jo no sé si ho aconseguirem, això, però com a mínim encara ens podem reunir, que això també és un clam, no? De dir, quan hi ha concerts, quan hi ha trobades, quan hi ha actes culturals, la cultura com a resistència.
1: Sí, sí, sí, i això jo penso que és fonamental el que acabes de dir, sí, i que no es perdi, i que no només es fa als ajuntaments, que també es fa a les associacions, no sé parlar, i mira, ara em fas pensar en una cosa que em va arribar l'any passat, que el cant coral, les corals s'estan perdent, no? Hi ha molta menys unió que abans de la Covid, per exemple, però és un lloc on tothom canta a la vegada, on tothom està en col·lectiu i forma part d'una cosa més gran, no?, que és la música. Això no pot estar passant, perquè això també desfà un país, i penso que aquests llocs són els que hem de defensar i reincentivar.
0: Home, no, jo no estic tan posada potser en música, i això també toca una mica la fibra, perquè a més en les corals, no?, és una mica Catalunya, és el que és, que Catalunya és molt cultural, està plena de cultura, d'associacions, de casals, d'ateneus, i que això es perdi és com...
1: Però no es perd, no es perd. Per això estem aquí i per això ho estem verbalitzant, tant de bo la gent que ho senti també ho vegi tan clar, i tots, entre tots, és que això ho fem nosaltres, ho fem la gent, no ho fa ningú més, ho hem de fer entre tots.
0: Les persones.
1: Sí.
0: Crear, ara tornem una mica amb aquest delta fràgil, quan vas acabar, no? Comences per una cançó, vas unint, és com aquell que fa un culleret de perles, no? I un cop l'acabes, com ho veus? O sigui, vas creant i penses, mira, ho tinc, el faig sencer, o ho has vist després?
1: No.
0: Per tu és un mapa?
1: Per mi és, ho veus després. Després de fer les cançons dius, he estat parlant de tot això, o això vol dir això. I vas fent connexions i dius, vale, com s'ha de dir aquest disc, no? I si estic parlant de les Terres de l'Ebre i estic... ho veus, jo ho veig més tard. Al principi començo a parlar i a cantar i no sé ni què vull, no? No sé ni què vol la cançó, però després es va clarificant la cosa i en aquest cas va ser així també.
0: I és el teu tercer treball.
1: Sí.
0: Això també és una molt bona senyal, perquè no és fàcil.
1: No.
0: No ho és.
1: No ho és. El que a mi em resulta bonic, que mai se m'ha fet costa amunt, saps? Sempre m'han anat passant coses que m'han ajudat molt a fer música, a poder gravar, a poder conèixer noves persones. He tingut molts sis, no?, davant meu, i això, bueno, és un tresor, i a veure si continua, perquè és que és una sort.
0: Nosaltres no li robarem més temps a l'Àlia, perquè si no hauré de pujar a l'escenari amb la gravadora.
1: Sí.
0: I no toca.
1: No pot ser.
0: No toca. De moment deixem els oients així, però jo sí que cert que me'n vaig, aquesta vegada sí, a escoltar-te en directe, i és un regal. Gràcies, Lia.
1: Gràcies a tu.
2: Obrim el calaix, on les paraules esdevenen imatges i les històries cobren vida. Sèries, pel·lícules i còmics nascuts de grans llibres, amb David Canto, periodista i professor.
3: El 1954, una jove francesa de 18 anys es convertia en el centre de l'atenció mediàtica del país amb la publicació de la seva primera novel·la, Bonjour, Tristesse. Era la història d'una noia francesa, burgesa, la Cécile, que passa l'estiu a una casa a la Costa Blava amb el seu pare, amb qui té una relació molt estreta des que anys abans va morir la seva mare. La jove, que fa vacances després de treure força males notes, passa l'estiu prenent el sol, banyant-se i quedant amb un noi que també estiueix allà. El pare té el costum de canviar de parella cada cert temps, cosa que a la Cecil no li molesta gens, perquè permet que segueixin tenint una vida de llibertat sense lligams. Les coses, però, se li compliquen quan el pare li diu que es vol casar amb l'Anne, una dona més gran que era amiga d'ell i de la mare. La Cecil farà el possible per seguir sent lliure. L'autora i la protagonista de la novel·la eren joves de casa bona, que havien suspès exàmens i que passaven un estiu ben tranquil·les vora la mar. Escoltem Françoise Sagan, l'autora de la novel·la.
4: C'est un roman autobiographique?
5: Non, non, pas du tout.
4: Pas du tout. Comment est venue l'idée?
3: Sagan aclaria en una entrevista que no era una novel·la autobiogràfica, gens ni mica. Deia que la idea, no sabia d'on li havia vingut, que era una espècie de debat entre l'ordre i el desordre i que després es va anar precisant a mesura que l'anava escrivint. De fet, l'autora va escriure el llibre per demostrar-se que encara que hagués suspès els exàmens del curs que estava fent a la Sorbona de París, això no volia dir que no fos intel·ligent.
5: J'ai écrit ce roman premier, là, sur un petit cahier.
3: Sagan explica que va escriure aquesta primera novel·la en un quadern petit a l'agost. Una evident li va dir que tindria un gran èxit literari i aleshores la va treure del calaix, va reunir diners amb les companyes de classe, va encarregar que mecanografiessin el manuscrit i el va enviar a dues editorials. I l'editorial Juilliard va confiar en ella i va aconseguir un èxit sense precedents, amb elogis dels opinadors de l'època i el premi de la crítica. Al mateix temps, però, també va crear una polèmica sense precedents. Els temes de la novel·la i el retrat que feia de la protagonista van provocar que el Vaticà la censurés i que es prohibís durant anys a països com Portugal o l'estat espanyol, per exemple. Un opinador de renom, en una crítica escrita a la portada de Le Figaro, deia que Sagan moralment era un monstre encantador però que tenia talent, i a Le Monde també van recomanar la novel·la, aprofitant per definir-la, això sí, com a immoral, cínica i cruel.
6: Et vous pensez que ce roman était simplement un peu en avance sur les mœurs
5: Je crois pas qu'il était en avance, je crois que c'était la... En
3: fait, responent a la pregunta de si creia que era una novel·la avançada al seu temps, Sagan responia que no era que estigués avançada, que en realitat el que passava era que per primera vegada una noia jove mantenia relacions sexuals amb un noi de la seva edat sense que ni la societat ni la naturalesa la castigués. No estava enamorada del noi, no s'hi volia casar i tampoc es quedava embarassada al final. No hi havia cap càstig.
5: Ni se marié, ni elle était enceinte à la fin.
3: Quatre anys després de la publicació, el cineasta Otto Preminger va adaptar la història al cinema a la pel·lícula Buenos Días, Tristeza, amb Deborah Kerr, David Niven i la jove Jean Seller. La podeu trobar per llogar o comprar a plataformes com Prime Video. I aquest 2024, la cineasta Durga Chevose ha fet una nova versió, més llarga i amb una estructura diferent d'aquesta mateixa història, homenatges constants a la fotografia de l'original. En aquest cas destaquen les interpretacions de Lily McInerney i de Chloé Sevigny. La podeu veure a Filmin com a Bonjour Tristes.
2: Aquest estiu, històries que salten del llibre a la pantalla. Amb David Canto, @pantalla.cat.
7: El calaix, el calaix, pobre, li trobaràs cultura.
2: Sergi Porcet va néixer a Barcelona el 1978, però ha viscut tota la vida a Sant Boi. És bioquímic. Des de l'any 2020 comparteix les seves lectures a les xarxes al projecte Els Book Hunters. El 2015 va escriure la seva primera novel·la, La noia de la pluja.
0: Tan lluny de casa, però nosaltres avui precisament no el tenim lluny de casa, sinó que el tenim a casa, als estudis d'Ona la Torre, gravant per la xarxa. Sergi Porcet, benvingut.
8: Moltes gràcies.
0: Bé, molts el coneixereu i bé acompanyat de l'altre 50-50 dels Book Hunters a les xarxes. Ell ja havia publicat, com hem dit, en aquesta biografia, una primera novel·la, La noia de la pluja, que també n'havíem parlat, i ara ens sorprèn en un espai llarg de temps, però has canviat la novel·la pel relat, Sergi.
8: Sí, sí. Bé, és que és el que hi ha, això ja ho he anat explicant a les presentacions i tal. Escriure és una de les coses que necessito més concentració a la vida. Llavors, si no tinc tot el temps del món per dedicar-m'hi, no m'hi puc posar. I bueno, d'aquí ve el llarg temps que ha passat entre una novel·la i l'altra. I sempre que he pogut escriure és quan no he tingut res a fer a la vida, diguem. La novel·la va ser quan em vaig quedar a l'atur i això va ser durant la pandèmia.
0: Sergi,
8: necessito situacions d'aquestes per posar-me a escriure.
0: Demanarem que et donin més vacances, doncs.
8: És que ni funciona això. necessito més temps per davant.
0: Les vacances tampoc necessites temps, evidentment. Temps que inverteixes, i suposo que això també ha estat molt important per tu i una molt bona base, que és el fet de llegir, perquè llegeixes moltíssim.
8: Sí, sí, això sí que no és innegociable. i segurament dedico molt més temps a llegir i a tenir ganes de llegir que a tenir ganes d'escriure. Aquest és el meu problema, perquè m'agrada molt escriure, però com, o m'he fet aquesta idea de que si no tinc el temps allò amb res més al cap no podré escriure en condicions, en canvi llegir qualsevol estona que tinc m'hi poso i en gaudeixo molt.
0: I ara que parles de temps i parles d'estones per llegir, a més està molt bé perquè tan lluny de casa són nou relats que a més també van molt bé per llegir, perquè a qui li falta temps, qui va de pressa, el format del llibre és superpràctic per prendre a tot arreu, no només a la platja, sinó al metro a l'hivern quan comencem a treballar, vull dir que com que a mida l'escola és igual. I a més són relats que per tant ens permeten endinsar-nos en la història. També és un format que a tu et permet escriure perquè no tens temps, però qui llegeix, jo sempre he dit que són magnífics els relats, no sé per què la gent tira més de novel·la.
8: Segur que haurà sentit tant dit la tira de vegades que és que amb els relats és que quan començo a ficar-me la història ja s'acaba. Aquesta és la frase crosa que et diuen sempre, i a mi m'encanta llegir relats, hi ha contistes boníssims i m'ho passo molt bé, perquè saber sintetitzar una història, dir tot el que vols dir en res, en 10, 20, 30 pàgines, és fantàstic.
0: I no és fàcil, eh?
8: Jo crec que no.
0: No ho és.
8: Jo crec que no és que sigui més fàcil. Vull dir, m'has preguntat també, ara m'he passat els relats, senzillament és el que tenia al cap. Tenia unes quantes idees apuntades en una llibreteta, que jo havia anat explicant, i quan vaig tenir el temps per posar-m'hi, vaig agafar la llibreteta i dic, mira, tinc aquestes idees apuntades, i totes estaven apuntades com a idees per un relat. I jo crec que aquestes històries, potser algunes podies tirar una mica més al fil, però per mi eren això. Diuen el que han de dir, arriben on han d'arribar, i jo crec que si hagués volgut estirar alguna d'elles per convertir-ho en una novel·la, s'hagués perdut. Jo crec que sí.
0: Vols dir?
8: No sé, aquí, clar, suposo que tothom et dirà, oh, però aquella, mira, haguéssim volgut saber més d'aquell personatge. Escolta, ja arribaràs, ja ha d'arribar, però...
0: No sabem què passarà. De moment, tenim el Tan lluny de casa, hem dit que eren nou relats. Per mi, quan em vas preguntar, em vas enviar el llibre i després al llegir-me'l vaig dir, per mi és com si cada un d'aquests personatges t'obrís una, hi hagués una petita finestreta, una petita porta al cor i entres dins. Per tant, és entrar a l'absoluta intimitat de les persones.
8: A més, sí, o sigui, m'agrada molt que coneguin els meus personatges, però també amb la idea de que cap d'ells s'assembli a mi massa. O sigui,
0: no, que jo ja no hi he entrat,
8: això és una, no, però és una petita obsessió que tinc, que això ara quedarà malament i hi haurà gent que no li agradarà, però a mi no m'agrada la gent que explica la seva vida en els llibres i ficciona, canvia quatre detalls i t'explica la seva vida. Jo crec que la meva vida no és prou interessant com per explicar-la. Llavors, els personatges que he inventat són personatges que han sortit al meu cap. Evidentment, tots tenen alguna cosa. Al final, és inevitable posar idees teves, situacions concretes que sí que has viscut, o que un relat concret doncs, te l'ha despertat aquella petita anècdota que et va passar una vegada i dius, d'aquí he d'estirar el fil i em pot sortir una història, però a partir de la petita anècdota ja res a veure amb la meva experiència vital.
0: Bueno, el que tenim clar és que no és la vida, sobretot del Sergi.
8: Espero que no.
0: Que no sabem, bé, no sabem realment quina és, sempre amb l'anonimat, però no deixes d'entrar en la vida quotidiana. I això és important, perquè per una banda són personatges que fascinen, perquè és com si fossin absolutament desconeguts i de cop i volta entres directe, però tots els temes que toques són importantíssims i són de la nostra vida quotidiana, per tant no ens queden lluny, els tenim a tocar.
8: Clar, aquest també és un dels objectius, generar escenaris que siguin reconeixibles, que tothom s'hi pugui trobar, però d'alguna manera tot s'acabarà deformant, d'alguna manera. Hi ha relats de diversos tipus, no? Algun desenvolupa molt una història i altres et fan un gir. O sigui, la idea és que et faci un gir que et capgira tota la idea que t'havies fet, no? Però partint sempre de la quotidianitat i d'unes persones que tenen una vida que tu pots conèixer, que no són fantàstics, que no són herois, que no són res més que una persona que li pot canviar... bueno, és que no m'agrada gaire parlar de cada un dels relats, però llavors em van venint idees dels personatges, i sí, però parteixen tots d'una vida que tots coneixem, en principi.
0: Bé, una vida que de persones, fins i tot diríem... que passarien absolutament desapercebudes, anònimes, però que al darrere s'hi amaga una immensitat enorme, però mai deixaran que tu la vegis i tu ens la dibuixes.
8: Bueno, és que això també és una cosa que tinc al cap, que igual que et dic que jo penso que no tinc una vida prou interessant com per explicar-la, no saps mai què hi ha darrere les persones que coneixes. Llavors, puc explicar, hi ha un relat que és l'islandès, que és un senyor que li explico tota la seva vida. I aquest senyor existeix. Existeix la realitat. El relat comença amb una parella que arriba a Islàndia i ensopega amb un senyor que parla català a l'altra punta de l'illa. I aquest senyor existeix de veritat, ens el vam trobar. Aquesta és l'anècdota que dona pas a un relat que després m'invento una vida completament per ell. Aquest senyor no sabrà mai, si encara viu, que m'he inventat una vida per ell totalment, però això va passar. Existeix aquesta persona i dius, com pot ser que aquesta persona a l'altra punta de l'illa de Reykjavik, que és on podries trobar algú que més o menys sàpiga on para Catalunya, reconegui que estàs parlant català i et digui, sou catalans? Això ens va deixar a nosaltres, aquí la companya Laia. És una anècdota que vam viure nosaltres,

0: que s'hi ha d'arribar.
1: Aquí faig una crida, nacional, si us plau, agafeu el llibre del Sergi Porcet i busqueu el senyor a Reykjavik.
0: Si no, li portaré. Si algun dia tornem a Islàndia, portaré un exemplar i, escolta, si el trobem...
1: I ara també m'ho poses molt bé. Islàndia ens queda una miqueta lluny. El títol, tan lluny de casa, jo diria que és una miqueta perquè precisament aquests personatges, quan tu els agafes, tenen una vida senzilla i en silenci, i els poses en una situació que els treus de la seva zona de confort, diria. Potser una mica és aquesta la història del tan lluny de casa?
0: Doncs sí, en gran part, però no dels personatges, sinó la meva. Em va fer gràcia aquest títol perquè, bueno, aquest relat de l'islandès, que és d'on surt el títol, que surt en algun lloc de... O sigui, no és el títol de cap dels relats, però surt dins de l'islandès. Em va agradar aquest títol, tan lluny de casa, i em va fer pensar que jo, escrivint un llibre, també estic molt lluny de casa, del meu entorn habitual, que és el laboratori, la feina científica, que encara m'hi dedico. I clar, jo, tot i que soc molt lector i que ja havia escrit una novel·la anteriorment, però per mi realment publicar amb una editorial com Sembra, que trobo que fan una feina que és una passada, aconseguir publicar, vull dir, per les vies que la gent pot aconseguir publicar, és estar lluny de casa. Per mi, o sigui, com ara que m'estien entrevistant per un llibre que jo he escrit, que és una cosa que a vegades faig jo amb altra gent, sí. I que quasi em sento més còmode entrevistant altra gent que són molt bona i que m'agrada molt com m'escriuen i poder parlar amb ells i que m'expliquin la seva feina, doncs estar-ho fent jo crec que és estar molt lluny de casa, és sortir molt de la meva zona de confort, perquè no és que em senti incòmode, estic molt còmode aquí amb tu, però sí que per mi és estrany, és un món que em queda lluny.
1: És un canvi de registre absolut.
0: Sí.
1: Ha rebut molt, és un llibre que ha rebut molt bones crítiques, a més, perquè sí que he estat fent una miqueta el xafarder, no massa, perquè si miro massa se'm distorsiona el fer l'entrevista. Prefereixo arribar una mica de buit, no? A cegues, només amb les sensacions que jo he tingut al llegir. Però, i ara mira, t'estava escoltant i se m'han anat alçant al cel, perquè tenia una pregunta i ara ja estic allò absolutament despistada, perquè m'encanta quan dius aquest canvi de registre. És meravellós, ara me'n vaig a la coberta del llibre, aquí, de la Dakota Hernández, i a més, a mi m'abocava també aquest viatge, i ara m'ho poses bé, no? Perquè clar, és un doble viatge, no només els altres personatges, sinó per tu. Tornar una altra vegada a estar al punt de mira i a les entrevistes. Ara ho has dit, és com estar lluny de casa, però ara ja té una mica de recorregut, ara ja és...
0: Sí, escolta, però tampoc no he visitat les teles i el lloc, eh? Vull dir,
1: fem una altra crida aquí, eh?
0: Ni sempre és l'editorial que pot vendre els seus llibres a tot arreu i col·locar-los a tot arreu, ni jo soc un autor prou conegut com perquè et portin a tot arreu. Evidentment, doncs, si m'han entrevistat a algun lloc i, com deies, les crítiques han estat sorprenentment bones, cosa que m'alegra, no? Perquè jo, en un món, diguem, de gent que llegeix molt, i la meva gran por, suposo, era decebre, que la gent que llegeix molt, que no hi millor que es dediqui a llegir llibres i parlar-ne i que no escrigui, i la veritat és que tinc molt bona rebuda, potser perquè l'expectativa era molt baixa, no, això no ho sé,
1: no.
0: Però la veritat és que estic molt content.
1: És un llibre, jo sóc sincera, a mi se'm nota. Jo el vaig gaudir i em va agradar molt, perquè a mi m'agrada quan arriba al final que hi hagi algú que et sorprengui, i realment aquí ha estat sorprenent, amb temes com el maltractament psicològic, que comences, no?, amb la vella, aquests papers també de víctima i agressor, i a més, el llenguatge. És un llenguatge molt cuidat, molt curós, però alhora és una narrativa fàcil. Vull dir, això d'escriure en català també... Que hi ha llibres que se't cauen de les mans. En aquest cas, per exemple, no. És tenir la cura.
0: També això és una mica reflex del que m'agrada llegir a mi. O sigui, a mi no m'agrada la literatura facilota. Trobo, hi ha gent que escriu d'una manera massa simple. Però tampoc allò... quan és tot el com, diguem, quan és tan enrevessat que et perds en la manera com està escrit i no entens què t'està volent dir o què t'està explicant, això tampoc m'agrada. Llavors a mi m'agrada que m'expliquin històries, m'agraden les històries ben construïdes i que estiguin ben escrites, tan ben escrites com sigui possible, però que no et perdis en aquest com, no? Llavors suposo que he intentat fer això. I jo repassant-ho, la veritat és que em sentia força orgullós. La veritat, ho vaig escriure... Clar, això es va quedar una mica al limbo, com sempre es queda, i quan vaig haver-ho de repassar ja, perquè anàvem de cara a barraca, dic, escolta, doncs, ni tan malament, saps? No,
1: no,
0: o sigui, estic

0: Estic content de com va sortir. Evidentment, està repassat 50 vegades, intentar fer servir un llenguatge i intentar cuidar el català tant com puc arribar, que sóc de Baix Llobregat, això no s'ha d'oblidar. Però tot i ser de Baix Llobregat, intentem cuidar el llenguatge tant com podem.
1: Ets del Baix Llobregat i has deixat el Baix Llobregat en bon lloc, tranquil.
0: No, escolta.
1: Pots respirar. Nosaltres ara parlàvem, no parlava d'això del maltractament psicològic, però també hi ha una cosa que m'ha agradat i és totes les vessants de l'amor, o sigui, totes les formes d'estimar, com el recordem amb el temps, la nostàlgia, l'amor quan ets jove, l'amor de família, l'amor quan ets gran. Si haguessis de parlar de l'amor, què ens diries després d'haver escrit tan lluny de casa?
0: Hosti, no sé què dir-te. És cert que, evidentment, o sigui, hi ha moltes formes d'amor en el llibre. Tampoc no volia que fos un llibre romàntic.
1: No, lluny d'això, eh?
0: Sí, perquè jo crec que no pretén ser empalagós en cap moment. El que passa que parla molt de relacions de molts tipus, i evidentment l'amor es pot explicar de moltes maneres diferents, no només sentimental, romàntic, digue-li com vulguis. I hi ha relats que estan fets especialment perquè s'estableix una relació que ja queda clarament que no ha de ser romàntica, o s'ha de percebre que no ha de ser romàntica aquesta relació, però igualment és una relació molt afectuosa i que serveix als personatges. Llavors, evidentment, l'amor sempre és un tema central en literatura, però crec que es pot agafar, diguéssim, no, des del més vessant, més ensucrat, que això també, quan jo llegeixo, doncs potser no és el que més m'agrada trobar-me. M'agraden les relacions més aviat complicades, complexes, no?
1: Sí.
0: No? Es nota, no?
1: No, però està molt bé, per això et dic que ningú es pensi que estem parlant d'un llibre ensucrat, ni molt menys, eh? Són relats que sí que poden parlar de l'amor, però per això penso que és més fascinant o més agradable de llegir.
0: Això s'ho podríem pensar si no em coneixen. Si no em coneixen, poden pensar que pot ser un llibre ensucrat. Si a poc em coneguin ja sabran que no va per aquí.
1: No va per aquí. A més, per exemple, no explicarem el què, però si parlem una mica de posar-hi humor, tenim el condicionals, i quan la llegiu entendreu el per què. Vull dir que qui no tingui, ja podeu anar a la llibreria de Territori amb el Tan lluny de casa de Sempre llibres del Sergi Porcetti i comença a llegir-se el Condicionals. Però una altra pregunta que també jo m'anava fent, no? Mira que anava llegint, tenim el tema de les maternitats, tenim el tema de les depressions, tenim el tema dels assetjaments. Com és escriure sobre tot això, Sergi? Perquè una cosa és el pensament que tenim, o com ho veiem o llegir els altres, però posar-ho damunt del paper?
0: Mira, precisament, igual que et dic que no he volgut posar gaires coses de la meva vida, diguem, en els personatges, sí que els hi he fet viure, diguem, les coses que em preocupaven a mi en el moment que el vaig escriure. En el moment que jo vaig escriure això, que era durant la pandèmia, doncs estava molt implicat políticament i hi havia uns quants temes que a mi em preocupaven i que m'interessaven molt i que jo treballava diàriament. Llavors vaig voler-lo posar en els personatges sense que sembli un manual, senzillament posar casos pràctics, diguem, gent que viu aquells temes que a mi m'interessava i m'interessava explotar. Llavors també era una gran preocupació saber-ne parlar i que no quedés artificial o que ho llegís algú que ha viscut alguna cosa que ha passat en algun dels relats i que digués, hòstia, que inversemblant com ho has descrit, perquè no és en absolut així. No he rebut crítiques d'aquest tipus, al contrari, he rebut gent que ha dit, no, escolta, ho has sabut desenvolupar bé, cosa que m'alegra molt, i com a mínim no haver decebut algú o haver ofès ningú amb res del que intento explicar, perquè al final és la meva perspectiva i moltes de les coses que s'expliquen jo no les he viscut, evidentment no les he pogut viure, però sí que em preocupen i crec que se n'ha de parlar, i se n'ha de parlar tant com es pugui, i crec que des de la ficció és un bon lloc també per fer-ho.
1: Doncs jo opino com tu, penso que has trobat el punt, si més no, uns estaran d'acord i els altres no, però està damunt del paper i dona peu a la reflexió. A nosaltres se'ns està acabant el temps, quina llàstima, però hi ha un relat que es titula Sempre ens quedarà París, que m'encanta i penso que per la vida actual és absolutament meravellós, no us el podeu perdre. I si amb aquesta parelleta sempre els hi quedarà París, a nosaltres sempre ens quedarà Tan lluny de casa, del Sergi Burcet. No sé si vols afegir alguna cosa més, Sergi, que no t'hagi preguntat o no haguem comentat.
0: No, ja no em posaria a parlar dels relats, però no tenim temps, només agrair-te aquesta estona i, escolta, no havia vingut mai a una a la Torre i estic molt content. Ara m'has estrenat amb tu, així que...
1: Jo també estic contenta, perquè això no passa mai. No sempre tenim tots els convidats aquí i també és molt d'agrair que vingueu, la veritat.
0: Home, mira, Torredembarra... Estigueu aquí des de fa tant temps que mira, ja és casa meva.
1: És casa, doncs mira, ara ja és casa del tot. Ho recordem, tan lluny de casa, Sergi Burcet, Sembra llibres, nou relats, que de veritat trobareu el vostre, trobareu el vostre. Agafeu la lectura i vinga, estiu, hivern. Gràcies, Sergi.
0: Gràcies a tu.
2: El Calaix, més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa de comunicació local.
3: El Calaix.
4: El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
2: Glòria Sabater Marín és filòloga, novel·lista, professora de la Facultat de Filologia i Comunicació a la Universitat de Barcelona i doctora en literatura comparada a medieval. És autora de diversos estudis acadèmics i de les novel·les La filla de Lilith, El vel de la deessa, guardonat amb el Premi Néstor Luján de novel·la històrica, Medicina en femení, Bruixes, Fades, La marca de lleó i Mort al Palau.
1: Hi ha llibres que porten a altres llibres i estem d'enhorabona perquè una de les renovetats, en podríem dir, ara rebategem, aquest és un nou concepte, és la filla de Lilith, és una novel·la de la qual ja havíem parlat fa temps enrere. Ara, sí, ja la podeu trobar a les llibreries, es podia trobar a llibreries de vell, però ara s'ha fet una nova edició, per tant, anem a recuperar aquesta filla de Lilith de Glòria Sabater, publicada per Rosa dels Vents. Glòria, benvinguda.
5: Hola, gràcies, moltes gràcies. Hola de nou. Quina
1: alegria. Sí. Sí, perquè et farem un passi ja de... Un passi de programa, perquè has vingut a parlar de tantes coses, no només de les teves novel·les, sinó també de la història.
5: Exacte, i dels contes. Jo encantada, encantada.
1: I nosaltres molt contents. La filla de Lilith és la teva primera novel·la i l'ha recuperada, però tenim sorpreses, tenim novetats.
5: Sí, no és una reedició simple, sinó que és... li hem netejat la cara, l'hem posada al dia, hi ha una revisió exhaustiva del text, amb l'afegitó d'un fragment que per mi és important, que en el seu moment no es va suprimir, i ara l'he afegit, amb un mapa introductori, o sigui, a l'entrada de l'edició es veu un mapa preciós perquè els lectors puguin anar resseguint els carrers de la ciutat, i al final hi ha la possibilitat de connectar amb les dues peces musicals que m'han fet un autor que estimo molt, el Josep Ibonet, expressament els fils musicals de la filla de Lilith, perquè pugueu també escoltar i saber com sona, com sonaria el text, la història.
1: Bé, el que a mi em fa moltíssima gràcia és pensar com has viscut, perquè clar, dius, és un fragment que en el seu moment no es va posar i que suposo que tu, com a autora, et devia quedar aquesta espina de... I per què no l'han posat, no? I ara sí, ara és completa.
5: Sí, perquè, clar, era la meva primera novel·la, jo en aquell moment estava com fascinada, perquè ja saps, no? Ah, em publiquen la novel·la. Sí, i quan em van dir... mira, aquesta part és un fragment que millor que no, vaig dir que d'acord, perquè tenia fe en la meva editora i era el que ella considerava que era el millor en aquell moment. Però em va quedar la cosa aquesta de... I cada vegada que mirava el capítol, la recança aquesta de que jo sabia que faltava una cosa i aleshores perdia força. I ara estic, quan, de fet, amb la Núria Puyol, amb la meva editora de Rosa dels Vents, li vaig comentar, escolta, podem afegir? Diu, sí, cap problema. Sí, que jo feliç. A més, l'edició de Rosa dels Vents és meravellosa i a nivell d'estil va de bracet, sense perdre l'essència del que era la filla de Lilith, inicialment, amb la portada i tal, però ara segueixen la línia de Mort al Palau i estic molt contenta. I fa molt bona olor.
1: Ui, fa molt bona olor. Olor als llibres.
5: Sí.
1: Se m'agrada. Molts olorem aquest llibre sí. Nou, no? O les llibreries de vell. A mi m'agrada perquè totes les estona ha dit aquesta cosa que falta, aquest fragment que falta, sí. Però no ha explicat res, no?
5: No, no
1: ho expliquis.
5: No es pot...
1: Ho has fet molt bé,
5: sí, sí, sí.
1: Però estem en el context de la Barcelona de 1377, sí? Ho
5: sí, dic, molt bé. Estem a l'edat mitjana, just una mica abans de començar els avalots i que acabarien amb la destrucció del call jueu de Barcelona. Uh-huh. És una època que a mi em fascina perquè és una època de canvi, no només pel que fa al conflicte amb la convivència amb el call, que ja he dit, sinó també amb l'inici de la fi d'entendre una societat o d'entendre una mirada màgica envers la societat, envers el món. Doncs aquest diàleg entre el metge que veurem, que és el mestre Marsol, que és científic, racional, aquesta racionalitat que només creu en allò que veu, i el manteniment, la supervivència, encara es pot aguantar fins... Sí, comença el conflicte, però encara hi ha aquesta supervivència, aquesta doble mirada de la mirada màgica, de la mirada ancestral amb Maria la Remeiera. Hi ha una sèrie d'assassinats que sobretot afecten el prostíbul més important de la ciutat, que històricament va existir, que és un dels prostíbuls més famosos de l'edat mitjana, de l'Europa medieval. I passen coses.
1: Passen coses molt grosses, sí. Perdona. Vull dir que no és... És una novel·la que té, a vegades, uns punts d'intensitat potents. Vull dir, aquí no te n'has estat de res.
5: No, perquè, clar, aquí jugo amb l'element màgic, que és fonamental i és versemblant a la Barcelona medieval. L'home i la dona medieval creien en l'existència d'éssers màgics i tenien una mirada mítica molt important i un lligam amb històries, amb llegendes, poderós. I aleshores aprofito aquesta mirada màgica i en trec tot el profit possible. Aleshores, hi ha uns assassinats que no sabem si són producte de l'home o la dona, són producte de mà humana o d'una criatura que sembla que ha despertat i té molta, molta, molta gana.
1: Ja veurem la gana que té, ho dic rient, però quan llegiu quedareu una mica impactats, però està molt bé perquè li posa aquest punt de misteri. Jo me'n vaig anar al títol de la novel·la La filla de Lilith. Per qui no ho sàpiga, fes-nos 5 cèntims perquè és important saber qui era Lilith.
5: Sí, Lilith és la primera dona. De fet, Lilith és la dona que va ser creada de la mateixa manera, en el mateix temps, en el mateix moment que Adam. Per tant, tots són iguals i són la mateixa natura divina. I Lilith n'és conscient i quan Adam intenta forçar d'alguna manera la seva superioritat envers Lilith, pel que fa a les relacions, pel que fa a les relacions sexuals, Lilith diu, no, perdona, tots dos som iguals perquè Déu ens ha creat iguals. I es veu que Adam és tan avorrit, imagineu, si era avorrit, que Lilith va decidir voluntàriament abandonar el paradís per no haver-lo d'aguantar i se'n va anar voluntàriament. Aleshores, les llegendes diuen que se'n va anar amb Asmodeu, amb els dimonis menors, i aleshores la tradició jueva, sobretot perquè fa la càbala, amb certs sectors del judaïsme cabalístic medieval, se sentien entre rebuig i fascinació per aquesta figura de Lilith, que ara de mitjana ja està totalment relacionada amb el món dels súcubs, dels íncubs, d'aquests dimonis de la nit, els dimonis sexuals. Al cristianisme no arriba la figura de Lilith, ja molt intel·ligentment l'esborren, perquè, clar, no convé que tinguem record d'una primera dona que està feta de la mateixa matèria que Adam. I llavors, clar, que tenim Eva feta de la costella, que és... I jo recullo recullo aquesta figura femenina tan maltractada. Passen coses.
1: I ho deixarem aquí?
5: Sí, millor.
1: I passen coses?
5: Sí, passen coses.
1: Ja sabeu que per una banda tenim Eva i la costella, i per l'altra tenim una Lilith que va preferir la llibertat. A quin preu? Ja veurem quin preu va pagar i quin preu pagarà la societat medieval, aquesta Barcelona del 1377. Clàudia, moltíssimes gràcies una vegada més.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-me veu i per donar veu a Lilith.
1: I visca Lilith.
5: Visca, visca. I visca les dones que descobreixen Lilith. I els homes també.
3: El calaix, més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa de comunicació local.
6: El calaix.
7: El calaix, obre'l i trobaràs cultura.
2: Posidònia Fest torna al port de Mataró i a espais emblemàtics de la ciutat del 27 al 30 d'agost amb un cartell de luxe. En parlem amb Carles Moreno, director del festival.
1: Ja ho veieu, és cita imprescindible des del calaix, aquest Posidònia Fest i, bé, 2025, que a més porta una bona notícia. Però ens la dona el Carles, un dels que està... Bueno, jo, per mi, ets el capo.
6: Bueno, el capo del Posidònia Fest som dos. Som el David i també estic jo. Entre els dos som els que organitzem aquest festival del 27 al 30 d'agost se celebra a Mataró.
1: Escolta'm, aquest any, a més, renoveu, s'ha consolidat, tothom està molt content i ja tireu endavant, això ja no té aturador.
6: Sí, la veritat és que sí. Ens fa molt feliços poder anunciar que hem signat amb el Port de Mataró, doncs, aquesta i tres edicions més del Posidònia Fest i, a més, doncs, amb la col·laboració de l'Ajuntament, la col·laboració de l'ISEC, un departament de la Generalitat de Catalunya. Per tant, tothom es suma en aquesta festa de la música que se celebra a Mataró, doncs això, del 27 al 30 d'agost.
1: Doncs, a més, amb un marc incomparable com és el Port, però també aquest any surt del Port, vull dir que aneu ampliant fronteres.
6: Sí, és una cosa que ja vam fer la prova l'any passat i que va funcionar i aquest any ho tornem a fer. Sortim del Port, ens traslladem al centre de la ciutat de Mataró, però busquem llocs emblemàtics de la ciutat. És a dir, a Mataró tenim una antiga presó. Doncs a l'antiga presó, al pati d'aquesta antiga presó, farem el concert de l'Ibèrica de Manel Fortià. Tenim l'església de Santa Maria, que és una de les més importants que tenim a Catalunya, pels seus frescos, pel seu òrgan. Doncs a la plaça de Santa Maria, just davant de l'església, actuarà la Júlia Ubà i la Meritxell Nederman amb un concert gratuït. I després tenim el Port de Mataró, que és un lloc únic a la ciutat, amb un marc incomparable, on veiem la posta de sol, on estem amb la fresqueta de l'ambient mariner, per llocs inigualables.
1: No, els espais són fantàstics, però a més els artistes teniu un cartell, sempre teniu molt potent, però sembla que aneu pujant nivell aquí, eh?
6: Bueno, el que intentem sempre és pujar a nivell, com tu bé dius, Mònica, i, per altra banda, fer aquesta combinació d'artistes emergents, propostes de risc i artistes ja més mediàtics o consolidats. Dimecres 27, a la presó de Mataró, tenim l'Ibèrica de Manel Fortià, música jazz amb cançó tradicional i flamenc. El dijous 28, concerts gratuïts. Per un cantó tenim a la Meritxell Nederman, que farà doble sessió. Una a l'Ateneu de la Fundació Iluro, amb un concert en llengua de signes i adaptat a totes aquelles persones, doncs, que, per exemple, necessiten que el volum de la música no estigui molt alt, que necessiten certa calma, per exemple. Vale? Serà un concert amb un espai tancat, amb aire condicionat, i després sessió a la plaça de Santa Maria, oberta a tothom i de forma gratuïta i acompanyada de la Júlia Ubà. El divendres 29 ja marxem al Port. Al Port de Mataró, dos escenaris. Per un cantó tindrem a Olívies, després tindrem a l'Àrea Lua i, finalment, el Manu Guix, això divendres 29. I dissabte 30 tindrem l'Azarar, tindrem a la Marina Canet i també a l'Alfred Garcia.
1: Clar, la gràcia d'aquí és el que has dit, no? Jo penso que el que suma en aquest cartell, en aquest festival, precisament és la combinació d'artistes consolidats i de nous perquè puguem descobrir, que sempre ho diem això, en cultura en general, no només, jo per exemple parlem molt de llibres aquí, però es necessita donar veu a tots aquests que pugen, aquests emergents.
6: Sí, i que a més són molt bons. És a dir, tu vens a veure el Manu Guix o l'Alfred Garcia, que a tots ens encanta i que els hem vist actuar, doncs jo què sé, l'Alfred Garcia Eurovisió, a la tele, on sigui, però a la vegada descobreixes la música d'Olívies, descobreixes la música d'Arar, descobreixes a la Marina Canet o descobreixes a l'Àrea Lua, jo què sé, per dir-te diversos noms. Què passa? I sabem què passa i això ho sabem, el que passa, perquè ens ho han dit de les quatre edicions anteriors. Doncs que la gent s'enganxa. I a partir de llavors ja no només són oients de la música del Manu Guix, del Fred García o de l'artista mediàtic que sigui, sinó que es converteixen també en oients d'aquests artistes emergents, de risc, digue-li com vulguis.
1: El que sí que hauríem de fer és recordar a tothom perquè puguin gaudir de tot el que ens has explicat, de tot aquest cartell, i descobrir futurs músics que passaran a formar part de la seva vida, n'estic segura, sí. On es poden comprar les entrades? Com es fa això?
6: Molt fàcil. A través de la web posidoniafest.cat. I a més, és una cosa que intentem fer sempre, parlo de diners ara, ajustar el preu de les entrades. Concert de Manel Fortià, 12 euros per veure'l a la presó de Mataró. Concerts gratuïts dijous. I els concerts del Port, 3 concerts per 20 euros. Sempre ajustem al màxim el que puguem perquè tothom pugui gaudir de la música, de la cultura, del Posidònia Fest.
1: Però us ajustats, però nosaltres des d'aquí sempre animem a tothom a sortir al carrer, a assaborir la cultura, perquè al cap i a la fi la cultura és llibertat i és resistència, i més en aquests temps. Per tant, no dubteu, són preus molt, molt ajustats, com ha dit el Carles, i estem en un moment que és que només amb els espais ja, qui no vagi al Posidònia Fest, això...
6: Té delicte.
1: No pot ser.
6: Si no vens al Posidònia Fest, és que no has acabat bé l'estiu. És la millor forma d'acabar l'estiu.
1: Tu ho has dit, és per posar aquesta cirereta a l'estiu. Nosaltres ho deixem aquí, però la proposta ja està feta. Carles, moltes gràcies sempre per trobar temps per nosaltres.
6: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
3: El Calaix, més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa de comunicació local.
8: El Calaix...
9: El Calaix, sobre ell hi trobaràs cultura.
3: El Calaix torna als orígens. Rescatem els clàssics de la literatura amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
10: Avui us recomano Clooney Brown, de Marjorie Sharp. Un bon dia del 1938, la Clooney, que viu a casa del seu tiet, a Londres, es desperta i decideix que anirà al Ritz a prendre el te. Perquè sí, per curiositat. El seu tiet, després d'aquest grandíssim escàndol, l'acusa de no saber quin és el seu lloc al món i l'envia a servir a una mansió al camp anglès. Així comença Clooney Brown, una comèdia intel·ligent i sobretot divertidíssima, en què l'autora, Marjorie Sharp, molt coneguda en el seu temps però fins fa poc injustament oblidada, utilitza un esmolat ull clínic per criticar i posar en evidència la societat anglesa de l'època a través d'una heroïna que no hi encaixa. La Clooney és incapaç de fer el que s'espera d'ella, igual que és incapaç de deixar de ser ella mateixa. La societat que l'envolta és igualment surrealista i absurda, una cosa que el lector només pot apreciar si veu el món a través dels ulls de la seva protagonista. Escrita mentre Sharp era professora a l'exèrcit, durant la Segona Guerra Mundial, la novel·la és ideal per llegir a l'estiu, si pot ser prenent una tassa de te amb llimona en un jardí anglès. És igual de deliciosa i amb un punt àcid addictiu. La trobareu editada a Hoja de Lata. En aquest fragment, el fill dels Carmel, de la casa on serveix la Clooney, parla amb la seva mare de convidar un intel·lectual polonès a qui persegueixen els nazis. Madre, ¿quieres hacer el favor de escucharme? Esto es muy importante. Te estoy escuchando. Has invitado a un amigo a que pase aquí una temporada y estoy segura de que será muy agradable. No es un amigo, es un hombre de letras polaco sumamente distinguido. Pues mejor, cariño. Invitaremos a cenar al párroco. Estuvo a punto de ir a Polonia hace solo 2 años. No creas que estoy diciendo tonterías, se apresuró a añadir Lady Carmel. Aunque al final no fue, había leído mucho sobre el país en las guías de viaje. Dime otra vez el nombre de tu amigo, querido. Adam Belinsky. Andrew respiró hondo. Acaba de venir de Alemania. Ha conseguido escapar con vida. No creo que debamos invitar al párroco a cenar. De hecho, cuanta menos gente sepa que está aquí, mejor. Quiero que os deis cuenta de que tenerlo aquí sería una responsabilidad. Uno siempre es responsable de sus invitados, jovencito. Una responsabilidad peligrosa. He hablado con papá y a él no le importa, pero creo que no se lo toma en serio. Por favor, madre, escúchame. No sabemos si los nazis siguen aún detrás de él. Creemos que no, pero es posible. Si prefieres no correr el riesgo, sería muy normal y no tienes más que decirlo. En todo aquel fantástico y, a su juicio, bastante increíble galimatías, Lady Carmel solo distinguía una cuestión importante. Pero ya la has invitado. Sí, pero no ha querido aceptar porque no lo había consultado con vosotros primero. Parece un hombre muy educado. Y ya que no hay nazis por aquí, no veo razón alguna para decirle que no venga. Sería una auténtica descortesía.
3: Aquest estiu, els clàssics desperten. Lletres que perduren, històries que mai passen de moda. Una selecció de Natàlia Cerezo.
8: El Calaix...
9: El Calaix, sobre ell hi trobaràs cultura.
3: Has escoltat El Calaix. Més estiu, obre'l i trobaràs cultura. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa de comunicació local. El calaix... El calaix...

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Passa, passa. Molt benvingut al club. I ja estàs viatjant per aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock per la màquina del temps en companyia de la millor música dels anys viscuts. Algú va dir... Recordar serveix per mantenir-se viu. N'estem convençuts i per això des del llunyà octubre del 93 això ho fem junts.
2: Soc el Joaquim de Barcelona. Volia demanar a veure si podríeu posar-me una cançó una mica antiga de Polanca que es deia Veles Encarnades. Gràcies i continua així, nanos, que porteu bons records a la memòria.

I amb aquesta primera cançó, amb aquesta primera proposta, hem anat bastant lluny, perquè això es va publicar al 1959. Va ser un dels primers èxits del gran Polanka, Red Sails, que aquí es va dir Veles Encarnades.

Paul Anka, canadenc, concretament d'Ottawa, nascut el 1941. Va fer moltes coses importants, per exemple, escriure la lletra de l'èxit més important de Frankie Sinatra, My Way, a mi manera. I quan poso cançons a la meva manera, és a dir, quan les considero especials... En algunes ocasions he seleccionat aquesta. Every day my mind is all around you. De 1972 i del grup Badfinger. Looking out from my lonely room. Day after day. Day after day. Dia rere dia. Avui sona per al nostre espai de les versions. Una versió que m'acabo d'assabentar i que té molts anys. Tants com la versió original, és a dir, és de 1972.

Aquest Day After Day va sonar al nostre país, però no va ser supervendes. Però per situar l'acció us diré que Badfinger, que va tenir una vida complicada com a banda, no?, perquè es discutien i les coses no els anaven gaire bé, però van ser els autors d'un gran clàssic, el We Fed You. Well,

I en aquest cas, segurament estareu d'acord amb mi que va ser molt millor la versió que l'original, perquè Harry Nilsson li va donar una intensitat emocional a la cançó que l'ha convertit en un dels lents preferits per ballar de dos en dos en les nostres sessions de DJ, però també en una de les cançons més demanades a la història d'aquest programa.

per cert, Coco, quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho, envia'm un correu electrònic que amb molt de gust la compartirem tots plegats. Potser aquesta? Oui, faites-vous.

envia amb el teu email aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Jugant amb les versions, allò que us deia. Resulta que dels galesos Badfinger van fer una versió, un grup gairebé desconegut, espanyol, que es deia Piloto. Bueno, van ser tan poc importants que els pobres només van gravar un disc single petit. I aquesta era la cara A.

Doncs la versió al castellà no estava gens malament, oi? Sí, només van publicar un disc. A l'altra cara hi havia una curiosa versió del tema central del musical El violinista en el tejado. Sí.

0: fuera rico.
1: Aquesta no m'agrada tant, Es deien Piloto. I van tenir tant d'èxit amb aquest únic seu disc que es va publicar a Portugal. Això és el més remarcable de la seva breu carrera. Per cert, que el disc el va publicar la companyia de discos barcelonina Belter, que es deia així perquè les dones dels seus dos socis, una es deia Isabel i l'altra Teresa.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Quin bon rotllo que em dona aquest piano. Si has fet tard, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Al metro, al bus, quan passeges, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Entre d'altres llocs, trobaràs aquests podcasts a les plataformes iVox.com, també a YouTube i Spotify. La pròxima la decideix la Conxita Llopart, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Molt bé el piano, molt bé el piano. Ens diu: hola guapos, gràcies. Tinc un record inoblidable d'una de les temporades més felices de la meva vida. Els Beach Boys amb el tema The Warmth of the Sound. Vistes de la posta de sol inigualable des de la caseta on vivia aleshores. Albert, fantàstic programa. Aquest sí que ens fa falta. Bueno, de moment encara el teniu, eh? Gràcies, Conxita, aquí està la teva cançó.

No és de les més conegudes dels vells amics Beach Boys, però es va incloure a la banda sonora original de la mítica pel·lícula Good Morning Vietnam, protagonitzada per Robin Williams. La cançó que li recorda, clar, aquelles postes de sol, perquè la cançó vol dir la calidesa del sol, i és de 1964. Gràcies per el teu correu, per la teva proposta. Ha sonat per primera vegada aquesta cançó, Conchita Llopart.

Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que ara mateix estàs pensant o estàs desitjant? Envia'm un correu i m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hi ha dos oients que coincideixen amb la mateixa cançó, una de molt popular, i a més és bastant llarga, més llarga que la majoria, que això, quan finalment la persona que tu demanaves per ballar et deia que sí, que estava d'acord, doncs estava bé que la cançó fos llarga i que el discjòquei o l'orquestra, si és que estaven tocant en directe, no canviessin després a ràpids. I... ja m'entens. Per una banda, en Fèlix Beriaín ens diu: benvolgut Albert, m'agradaria compartir amb tots la meva cançó lenta de millor record. No la primera a ballar, però sí la que ens va permetre, com diria Sergio Dalma, bailar pegados es bailar, corazón con corazón, Nights in White Satin de Moody Blues. No crec que sigui molt original, però així va ser la història. Gràcies per ser-hi dia rere dia. Ah, mira, així es deia la cançó que escoltàvem fa uns instants, Day After Day. Fent la nostra vida més agradable. Una abraçada a tots i a totes. Fèlix Beriaín, doncs és molt maco això que em dius i ens ajuda a tirar endavant, malgrat els molts anys transcorreguts de micro i concretament d'aquest programa, oi? I en Quim Saura ens diu: hola Albert, l'enhorabona pel teu programa que ens ajuda a ser una mica més feliços. Per la secció dels lents per ballar, proposo Nights in White Satin dels Moody Blues. Recordo haver-la ballat amb una companya de la Uni una nit de Sant Joan. Ah, amb la màgia de Sant Joan, això hauria de funcionar, no, Quim? Diu: aquest toc oriental hipnòtic de la melodia i la sensació d'abraçar un cos jove en una nit màgica com la de Sant Joan no se m'esborraran mai.

aquesta part final resultaria una miqueta més difícil de ballar de dos en dos, eh? El gran èxit per sempre dels Moby Blues, un nom que vol dir un estat melancòlic amb daltabaixos emocionals associats amb tonalitats blaves. Ells, de Birmingham, ho van publicar el 1967, més o menys el mateix any que va adaptar-la al castellà l'amic Llorenç Santamaria.

0: I Llorenç Santamaría, aleshores, era el cantant del grup Z66. Que no es van formar a la Zeta de Zaragoza, sinó a Mallorca. Això sí, l'any 66. Que si vayamos también. L'amic Llorenç ha gravat un nou CD amb noves versions, noves cançons i algunes de les clàssiques, mentre paral·lelament s'està acomiadant des de fa bastants mesos, està fent una gira de comiat que està resultant un gran èxit a tot arreu. Que te quiero. Si no has tingut l'oportunitat de veure'l en directe, tens ara una bona ocasió el pròxim dilluns 23 de novembre al Teatre Coliseum de Barcelona, on el Llorenç pensa celebrar amb tots vosaltres els seus 80 anys. Algú va dir... Quan tot sembli anar contra teu, recorda que l'avió s'enlaira contra el vent, no a favor d'ell.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club amb Albert Malla.

t'hi trobis molt a gust aquí al Club dels Cocos. Gràcies als veterans, als fidels des de fa molt de temps, i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant i així m'ho comenteu a través dels vostres correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com la Montse Escala, que diu: gràcies pels teus programes, sempre són espectaculars. Ah, me n'alegro.

De Sabadell, en Xavier Escriu ens diu: hola Albert, jo que sóc un aficionat a totes aquelles versions de cançons en directe i especialment participatives del públic, voldria compartir la cançó You Make Me Feel Like, cantada per Carole King del seu àlbum en directe From Welcome to My Living Room. Una abraçada des de Sabadell, Xavier Escriu. Doncs aquí la tenim.

You make me feel like. A natural woman. Em fas sentir com una dona natural. Carole King en directe en la seva gira mundial del 2005, que es va dir From Welcome to My Living Room, és a dir, benvinguts a la meva sala d'estar. El disc es va gravar entre els concerts de Chicago, Los Angeles i Massachusetts. Va ser una gira molt aclamada. Carole King, nascuda a Nova York el 1942, ha venut més de 75 milions de discos i segueix activa en la defensa ambiental, causes socials i també alguna actuació puntual. M'agradaria, Xavier, aprofitant la teva proposta, recuperar i compartir amb vosaltres la primera cançó que em va donar a descobrir Carole King el 1972, perquè jo tenia una amiga, la Mercè, i jo també era amic de la germana de la Mercè i escoltàvem junts música a casa seva. I la Mercè tenia un noviete als Estats Units i quan venia a Barcelona a veure la família ens portava discos que aquí encara no havien sortit. I ella em va dir, escolta't això que és molt maco. A partir d'aquí, Carole es va convertir en la meva, en el meu segon amor musical. El primer ja sabeu que va ser Carly Simon. Això es diu Pinchu Canaan. Aquí es va dir Stando in Canaan.

0: des de la primera vegada em va semblar una preciositat. Been to Canaan. A la Bíblia, la terra promesa, que segons sembla està entre el mar Mediterrani i el riu Jordà. Carole King, que ha fet tantes cançons per ella i per altres intèrprets d'èxit.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: stick because I'm stuck on you.
1: Coco, recordes el primer disc que et vas comprar? O digue'm el primer que recordis. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com, perquè, sens dubte, en aquell temps era un fet important i difícil d'oblidar. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Tomàs, que em diu: el meu primer disc va ser un recopilatori d'Elvis Presley de la companyia Cattell, que es deia Sus 40 Mayores Éxitos. Era increïble. Me'l vaig comprar sobre l'any 1979. Doncs nosaltres també el tenim, i per això escoltarem alguns d'aquests 40 grans èxits d'Elvis Presley mentre t'expliquem una anècdota d'ell. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Ja saps que aquí ens agraden les anècdotes. Elvis Presley no portava diners per deixar propina al conductor, així que va decidir regalar-li la limusina. La història va ser explicada pel presentador Larry King, que va assegurar haver-la escoltat del propi xofer. Ara t'explico la història. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. Segons sembla, Elvis era a Miami Beach per presentar-se al centre de convencions. I després d'aterrar a l'aeroport de Miami, un helicòpter el va traslladar fins a un heliport proper. Allí li esperava una limusina que havia de recórrer tot just uns quants carrers per portar-lo al lloc del concert. El conductor va complir la feina.

El conductor va esperar durant la presentació d'aquesta convenció i quan va acabar l'espectacle va portar novament a Elvis fins a l'helicòpter. El recorregut complet havia estat molt curt, però abans de baixar, Presley es va girar cap a ell i li va fer una pregunta inesperada. Aquesta limusina que vostè condueix és seva o pertany a l'empresa? L'home va respondre que treballava per una companyia i que el vehicle no era seu. Elvis no duia diners en efectiu. De fet, els qui el van conèixer recordaven que poques vegades carregava de diners i que quan volia agrair alguna cosa a algú podia acabar regalant-li una joia, un automòbil o qualsevol objecte valuós que tingués a prop.

Aleshores, Elvis va prendre una decisió tan extravagant com generosa. Va comprar la limusina a l'empresa i li va regalar el xofer. Diu, ara és seva, la limusina, li va dir. Segons el relat repetit per Larry King, Elvis també li va suggerir que deixés de treballar per als altres i comencés el seu negoci. Per al xofer, aquella havia començat com una jornada més, recollir una celebritat, conduir uns quants carrers i esperar pacientment el seu retorn. Però hores després era propietari del mateix automòbil que havia conduït per encàrrec. Elvis Presley va ser una figura plena de contradiccions. Va viure envoltat de luxe, d'excessos i d'una fama difícil d'imaginar, però també va ser conegut entre els seus familiars per fer regals impulsius, sense convertir cada gest en publicitat. Aquell conductor no va rebre cap fotografia, ni un autògraf, ni una propina generosa. Va rebre la possibilitat de canviar la seva vida, perquè durant uns minuts va portar el seu automòbil al rei del rock and roll. It's one for the money.

0: Elvis Presley, el primer disc que es va comprar l'amic Joan Tomàs l'any 1979. Un recopilatori i sus 40 mayores éxitos.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

I la Maria Dolors Godayol ens ha escrit un correu, però no ens demana cap cançó. Ens diu: les meves adolescència i joventut van ser dures i tristes, però gens ni mica la meva maduresa. Ara sóc feliç. Gràcies, ràdio. Gràcies per ser-hi, Cocos. Maria Dolors Godayol. Doncs gràcies pel teu correu. Rebem un altre aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Ferran Pasqual des de Ossejar, que per cert vam tenir l'ocasió de conèixer-lo personalment en una sessió de ball que vam fer fa algun temps. Diu: bon dia, Albert, soc lo Ferran d'Ossejar. En primer lloc, deixa'm agrair-te la salutació que em vas correspondre l'altre diumenge a la tarda a la Sala Barrocos de Barcelona. Vas punxar molt bona música. Em vas fer sentir molts bons records. Com a proposta musical et pregaria que al teu programa de ràdio posessis la cançó dels Lynyrd Skynyrd, Free Bird, és a dir, un ocell lliure. I ens diu: el topònim d'Ossejar es creu que té a veure amb el nom d'ocell, oiseau en francès, o en anglès bird. D'aquesta manera, quan estic al bosc d'Ossejar, em sento com un free bird. Si algun dia tens l'ocasió, et recomano l'experiència de fer una petita promenade pel bosc d'Ossejar escoltant aquesta cançó. Salutacions a tu i a la teva parella. Moltes gràcies. Fins aviat, Ferran Pasqual. Aquí està la cançó. Que vincules a la teva població i que va ser el primer èxit dels Lynyrd Skynyrd. Corria el novembre de 1974.

0: Un ocell lliure, un èxit menor dels Lynyrd Skynyrd, però una molt bona cançó. Gràcies per refrescar-nos la memòria, Ferran Pascual, d'Ussejà. Però em permetràs que posi el gran èxit dels Lynyrd Skynyrd, perquè a més tinc un record personal, i és que corria 1974 i va començar a emetre la primera FM estèreo d'Espanya, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona. Vam córrer a buscar un receptor que no teníem, evidentment, de FM estèreo, perquè fins aleshores no ens havia fet falta, i al provar-lo, al sintonitzar-lo, la primera cançó que va sonar va ser aquest fantàstic Sweet Home Alabama dels Lynyrd Skynyrd. 1, 2, 3. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
0: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
2: Obrim la segona hora de l'Obert per vacances i ho fem seguint amb la ronda de connexions de comiat.
3: Comencem temporada, comencem curs. Últimament està calant allò que el setembre és el nou cap d'any, moment de canvis. Nosaltres en tenim molts per aquest curs 2024-2025 que encetem avui.
2: El que
3: no canviarem és tot allò que ens ha apropat a totes i tots vosaltres en els gairebé 200 programes que portem aguantant-nos. Porta oberta per a qui tingui alguna cosa a dir, perquè sempre hem dit des d'aquesta ràdio que tothom té alguna cosa per explicar. I tot això en Girona com a escenari i postal.
2: Jo crec que aquesta la veu, i ara no em voldria equivocar, de la Saïd Esbai, Pau Illafanya, Girona FM, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
2: És el Saïd o ets tu? És que realment us assembleu una mica en les veus.
4: És en Saïd.
2: És en Saïd, veritat? Val. Sí, ara que et sento, ara ho certifico, ara que et sento. Vosaltres dos ens heu estat acompanyant des de Girona, ens heu explicat tant doncs, el rodatge a la catedral de Rapunzel com l'estiu convuls políticament que heu tingut a l'Ajuntament. Ha passat de tot a Girona.
4: Sí, ja ho tenim aquí, que a vegades ens engresquem força a la ciutat i al final passen moltes coses a Girona i també a comarques de Girona. Intentem, sobretot nosaltres, que som una ràdio jove i també petita, perquè tenim 7 anys només, i bueno, expliquem una mica en clau d'àrea urbana, en clau de ciutat. Som una ràdio municipal, però Girona al final és la seva àrea urbana ja, que està molt integrada, i al final doncs una mica el que volem fer aquesta propera nova temporada és seguir explicant amb aquesta mirada de proximitat, i si algú ens vol escoltar, doncs ho pot fer. Nosaltres fem unes 5 hores de programació en directe cada dia. Comencem a les 9 del matí amb el primer cafè, on donem una mica el tret de sortida. Després tenim, en aquest cas, sempre alguna entrevista, sigui de servei públic o també amb els polítics. Després la tertúlia de Girona FM i, per últim, el programa dels Quatre Rius, per on passen persones de tot tipus per explicar propostes, projectes, vivències i històries. Per tant, doncs, intentem donar veu a tothom aquí a Girona. Per altra banda, bueno, tenim la grella, que es completa amb espais esportius, també, butlletins horaris, l'infopodcast, també l'informatiu, i un reguitzell de col·laboradors que ens ajuden a formar aquest trencaclosques de Girona FM, i fem alguns especials, també. Sortim als centres cívics a conèixer i a palpar una mica la realitat a peu de carrer, i també dos especials marcats sempre al calendari, com són el pregó de les Fires de Sant Narcís o la Diada de Sant Jordi.
2: I tant que sí, has fet un bon repàs. Alguna cosa més, i sobretot on us podem escoltar?
4: Doncs mira, en aquest cas ens podeu també escoltar, i que m'ho he deixat, les retransmissions de l'esport, del Girona Futbol Club, del Bàsquet Girona i de l'Uni, que tornaran properament, i ens podeu escoltar, si passeu per la zona, al 92.7 o sempre a gironafm.cat.
2: Doncs ara que us hem conegut ja no us deixarem marxar, Pau. Us portarem per sempre. Molt
4: perfecte.
2: Bé, per conèixer l'actualitat gironina, per conèixer tot el que passa. Moltíssimes gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM. Amb vosaltres també. Ha estat un plaer poder treballar.
4: Gràcies a vosaltres per tota la feinada.
2: Moltes gràcies. I vinga, va, qui ens ha portat molta calma, molta tranquil·litat, només començar la setmana els dilluns amb el seu podcast Mar a Mar, són els companys de ràdio L'Escala. Sergi Corral, bon dia. Ai, ai, ai. Sembla ben bé aquesta sintonia, com si l'estessin buscant al radar, al Sergi. Sergi Corral, ara sí, bon dia.
5: Molt bon dia.
2: Hola.
5: M'he avançat aquesta sintosèrie d'informatius d'aquí. Més, una mica més pujadeta que la del Mar a Mar, que del,
2: sí,
5: que, del
2: però,
5: que tu oi, deies.
2: Quina pau ens ha donat, quina pau. Heu fet moltes coses, però el de començar els dilluns amb el Mar a Mar ha sigut com un bàlsam, totalment. Escolta, i és que tot té gustet de celebró quan connectem amb l'Escala.
5: Sí, home, gust de... Sí, celebró i gust d'anxova. Et diré, mira, perquè per posar-vos en antecedents i precedents, direm que Ràdio L'Escala va néixer l'any 84. Això vol dir... Ara us descobriré un secret, perquè això vol dir que té la mateixa edat que servidor de vostès. O sigui que ja podeu anar fent números amb
2: ets un baby, ets un baby.
5: Vale, vale, merci. Bona forma d'acabar l'Obert per vacances. Diríem que la ràdio va començar en un garatge, com les estrelles del rock,
2: vull dir,
5: com les bandes. Aquests que sou de Tarragona i de Constantí, els Pets, crec que més o menys van anar per aquí. I ha anat canviant de lloc, però T'he de dir que tinc la sort que, per ser un home del temps, d'estar a la tercera planta amb vistes a tot el golf de Roses, això és una cosa, ho diria com estructura d'estat, o sigui, essencial. A un home del temps li has de donar la tercera planta o bones vistes al cel, perquè si no el deixes molt fotut, el deixes molt, molt cardat, com diem aquí.
2: I des d'aquesta felicitat que tens, ja només amb les vistes, què feu a Ràdio L'Escala?
5: Doncs mira, la cinta que escoltàvem era la dels informatius locals amb segell propi sempre, i els magazins, que podríem dir són els programes emblema de l'emissora. Magazins musicals com, per exemple, els Sons de Cau d'Orella de les Havaneres, en Joan Brugués, que també el vam tindre aquí al Mar a Mar, que un programa que volta per més d'un centenar d'emissores de Catalunya. Aquesta temporada estrenarem el territorial Punt de Trobada, amb Ràdio Vilafant i els companys de Girona FM, i Ràdio L'Escala seguirà al capdavant del Next Vespre, cada dia al punt de les 7 de la tarda. Així, o sigui que ens podreu escoltar tots des d'aquests estudis. En definitiva, un equip de 8 professionals entre Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà, perquè són els dos mitjans que van a l'hora, que conformem aquests mitjans de comunicació d'aquí de l'Escala.
2: Doncs, Sergi, ha estat brutal també poder col·laborar amb vosaltres, que estéssiu, que formessiu part de l'Obert. Moltíssimes gràcies. Ens heu aportat el punt de mar que necessita qualsevol programa d'estiu i us ho agraïm moltíssim, Sergi.
5: A reveure, que vagi molt bé.
2: A reveure. Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Jo dic el punt de mar, però vaja, ens han aportat moltes més coses, eh? I vinga, va, que anem a tancant, ara sí, com fem sempre, obrint la segona part del programa, saludant els companys de Cardedeu.
6: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
7: Avui és dijous 3 de setembre de 2026.
6: I avui estem molt contentes. Bé, estem contentes de ser dilluns.
2: Ja veieu que l'Enric Rubio no només està així d'exaltat i positiu fent l'Obert per Vacances. En qualsevol moment de la programació de Ràdio Cardedeu que l'enxampeu, estarà així d'alegre. Enric Rubio, bon dia.
6: Molt bon dia de nou.
2: Qui és aquesta veu tan xula que et dona rèplica?
6: Doncs la meva parella. Clar. La meva parella, que també treballa aquí. I bé, tot i que són tots voluntaris, que t'explicaré una miqueta. Doncs,
2: qui sou? Sí, sou peculiars, vosaltres?
6: Som peculiars, sí. Som bastant transgressors, podria dir. De fet, la majoria de gent ens coneix per la televisió, ja que som la primera televisió en català del món, abans que TV3, i la primera local de tot Catalunya i Espanya. Per tant, per aquesta banda sí que és per on més se'ns coneix.
2: Sí, sí. I deies que sou peculiars perquè sou una munió de gent, moltíssims, i molts han passat per l'Obert per Vacances, hem conegut moltes veus, però és que, a part, em sembla que teniu un punt, això, voluntari, no? Sou col·laboratius. Com ho descriuries?
6: Doncs sí, som un mitjà comunitari. De fet, està format per les sòcies i els socis, és a dir, qui ens pauta el que hem de fer o no. No seria com un cap a nivell empresarial, ni tampoc un color polític, no? En aquest cas, fem el que ens ve de gust en tot moment, podria dir. Això pot estar molt bé o no pot estar tan bé a vegades de cara als polítics, eh? Cosa que sempre posem el dit a la llaga. Però bé, ens ho passem molt bé. Els projectes que fem, com per exemple, segurament us sona l'OPFES, l'Alanada, tots aquests programes musicals que heu col·laborat amb moltíssimes ràdios i televisions del país, de televisions i ràdios locals, doncs han començat, va començar, per exemple, perquè estàvem avorrits en ple Covid i vam dir, què fem? I tot va començar així, saps? Per tant, té aquest punt doncs, de voluntariat, del que dèiem abans, de vocacional 100%, i una, potser el que més m'agradaria destacar, jo soc molt recent, jo fa 4 anyets, és la meva quarta temporada aquesta, però quan vaig venir aquí el que em va deixar impressionat és que, clar, aquí arribava de cop un nen de 12-13 anys amb moltes inquietuds, que potser no acabava de trobar el seu lloc, i aquí es trobava potser amb una persona de 50 anys i li preguntava i li explicava tot a nivell tècnic, i aquesta persona més adulta, clar, és un dels caps tècnics de les principals productores del país, saps? Gràcies. Però aquí tots som el mateix, tots som voluntaris, llavors els rols tots són els mateixos, i això és molt bonic, perquè trobes grandíssims professionals i referents del país que poden estar treballant colze en colze amb nens i nenes doncs, que acaben d'entrar perquè els agrada això. Aquest món friki, no? Deixa'm dir també amb to positiu, igual que ho diem sempre aquí.
2: Sí. Per nosaltres la paraula friki té un to positiu, jo crec que
6: I tant que
2: clarament,
6: sí.
2: Es veu clarament. Doncs Enric, ha sigut un plaer, de veritat, treballar amb vosaltres. Ens heu aportat una energia. Val a dir que Ràdio Cardedeu ens porta les xarxes socials, hem portat les xarxes socials de l'Obert per Vacances, tot el que és aquest món a part, no?, i paral·lel de comunicació, que avui dia és més imprescindible que mai, o l'hem fet necessari entre tots. I Ràdio Cardedeu ha agafat, no?, ha agafat l'encàrrec i ho ha fet magistralment, i sempre ens han aportat en el directe un punt d'energia que vaja, si abans deia, destacava jo la calma i la tranquil·litat que ens dona l'escala, vosaltres ens heu posat les piles i això és d'agrair. Per tant, una abraçada forta a tots els que heu passat, tots i totes les que heu passat pel programa.
6: El mateix et dic, i parlo un poc de tots, de tot el mitjà, perquè hi ha molta més gent que els que han sortit per antena, sobretot els tècnics. Des d'aquí una forta abraçada als tècnics que ens ajuden. També el vostre tècnic, que ens ha ajudat molt. I tinc un gran dubte si és en Joan o en Josep Maria. Ara li he preguntat perquè el tinc pels dos noms al WhatsApp.
2: Joan Maria.
6: Josep Maria,
2: perfecte. Joan Maria.
6: Ah, Joan Maria. Mira, veus, aquí la vaig cagar, sí. Aquí es veu l'error. Des d'aquí gràcies també. I també gràcies de part de l'Estela, el Jordi i l'Aina, que I també l'heu sentit.
2: I tant. Doncs vinga, va, anem per feina. Acabades les presentacions de moment de les emissores, d'algunes de les emissores que han format part de l'Obert per Vacances, nosaltres, sí, arrenquem la segona hora com acostumem a fer, recollint la impressió dels nostres oients. Avui us preguntàvem si patiu d'allò que se'n diu depressió post-vacacional, la tornada a la rutina i a la feina i al col·le, com la porteu. I què diuen els oients, Enric?
6: Ja veuràs qui és.
2: No ho puc.
8: Bon dia, Obert per Vacances. Gràcies per acompanyar-nos en aquests mesos. Ha sigut molt interessant, temes molt variats, molt amens, i sobretot, enhorabona pels grans professionals que sou, els de totes les emissores.
2: Sí.
8: Bueno, doncs espero que l'any que ve ho torneu a fer, que gaudiu molt de les vostres vacances i fins l'any que ve. Adeu.
2: Ja deia, jo dic, no pot faltar la Pilar l'últim dia.
6: És no que pot
2: faltar. Ella sí que ens ha acompanyat, ens ha donat veu. Molt bé, molt bé. I ha fet, sí, ha sí, posat sí. algun contrapunt d'opinió, eh?
6: Sí, sí, sí, absolutament.
2: Jo ni això ni allò, jo la tercera. Dic molt
6: correcte,
2: bé.
6: Correcte. Pel que la coneixem, sabem que acostuma a ser així. I també tenim Mira per tancar, si ens dona temps a un àudio més. Tenim la Susana, que també està col·laborant últimament molt a nivell de posar-nos àudios, així que ja veureu. Sí. Epa, espera't, perdona.
2: A veure,
6: ara sí.
2: Susana, és tímida.
6: Ara sí.
9: Hola, Obert per Vacances. Jo t'he dit que aquest any la depressió post-vacacional de moment no m'està arribant. Almenys no m'està arribant molt. Estic començant la temporada de manera com molt pausada, molt tranquil·la i molt esglaonada, i crec que això m'està permetent no emportar-me l'hòstia aquesta del setembre, aquesta hòstia de realitat que em dona tornar a la feina. Així que, de moment, estic bastant contenta.
2: Molt
6: ja
2: bé.
6: Ja ho veus.
2: Allà,
6: tots els dies i entes.
2: Molt bé, s'ho veu venir i va, tranquil·la. Sí. Això ja s'ho prepara.
6: Sí.
2: Molt bé.
6: I tant que sí.
2: Doncs, de moment, només dos àudios que podem escoltar. Sabeu que ens heu enviat moltes més opinions i tal, però és que no tenim temps de més. Enric,
6: per l'any que ve, goita.
2: Si podem, tornem a connectar abans de tancar, però no ho tinc massa clar. Per tant, jo, per si de cas, et desitjo ja molt bona temporada, d'acord?
6: El mateix us dic, gràcies a tots i per tota la feina que feu, i en especial gràcies a tu, Núria, i també a la Neus i a tot l'equip de producció i tècnics.
2: Una abraçada. Contents d'haver-nos conegut. Adéu, Enric.
6: A reveure.
2: Seguim avançant en continguts i cal posar una mica de nom i cognoms i donar-ne una base una mica més científica, no? A tot plegat, el que és el que s'anomena, o anomenem popularment, el síndrome postvacacional. Ens ho expliquen en un reportatge molt xulo i amb veus més que autoritzades els companys i les companyes de Cugat Mèdia, la Tina Forés.

0: Setembre, un mes odiat per molts o que simplement no es troba entre els seus preferits, per una raó molt simple. S'acaben les vacances i toca tornar a la rutina. El despertador torna a sonar a les 6 del matí, ens prenem el primer cafè del dia mig endormiscats, ens enfrontem al trànsit d'hora punta a les carreteres i arribem a l'oficina, de nou a reprendre la feina, de nou a tornar al dia a dia, deixant enrere aquest període de vacances que sempre s'acaba fent curt. I és que a tots ens costa una mica aquesta reincorporació, però hi ha persones a qui els costa més que d'altres i poden experimentar símptomes com ara apatia, irritabilitat, cansament o manca de motivació. És la temuda síndrome postvacacional. Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que, malgrat el seu nom, no es pot etiquetar com una malaltia.
1: El síndrome postvacacional no apareix com un diagnòstic formal, però sí que ens permet explicar una sèrie de símptomes, com l'apatia, la irritabilitat, el cansament, la manca de motivació, que moltes vegades apareixen quan retornem a la feina, no? Després d'un període vacacional. Però té més a veure amb una dificultat o amb una resposta d'adaptació a un canvi de context, a un canvi de demanda, a que reapareguin exigències quan jo venia d'un context que en principi tot això no hi era. Però no és un diagnòstic ni és un trastorn que puguem diagnosticar o etiquetar.
0: Com dèiem, però, no ens afecta tots per igual, sinó que hi ha certs perfils de persones que són més propenses a tenir aquests símptomes. Paula Manríquez és psicòloga i referent en benestar emocional i comunitari del CAP del Turó de Can Mates.
2: Primer de tot, jo parlaria de les persones que sostenen un alt nivell d'estrès a nivell laboral o persones que ara mateix estan insatisfetes amb la seva feina, això sobretot. O sigui, quan no m'agrada la meva feina, doncs no tinc ganes de tornar-hi. També parlaríem d'un perfil autoexigent o perfeccionista, o sigui, les persones que doncs ara mateix doncs es prenen les coses molt en sèrio, volen que tot surti d'una manera doncs, X, o quan ens hem pres un llarg període de descans, que això també doncs, és un xoc de realitat.
0: Les expertes expliquen que moltes vegades aquesta síndrome postvacacional ve determinada no només per com ens adaptem a aquest retorn, sinó també per com de cremats o fatigats hem marxat de vacances. I és que en el cas de molta gent, com la Carme, l'Eva i l'Oriol, aquesta aturada vacacional no només era necessària, sinó que era imprescindible.
3: Sí, sí, sí i sí. Perquè la temporada es fa llarga, no, llarguíssima. Es fa que arriben les últimes setmanes i et vas arrossegant. T'absorbeix tant la feina que és que arriba un moment que necessites trencar amb aquesta rutina. Necessites desconnectar, però literalment.
4: Necessitava un descans. Sí, sí, sí, estava... Sí, sí, feia falta un peron.
5: Abans de marxar de vacances estava molt, molt cansada, sí. La veritat és que sí, necessitava marxar i allunyar-me una mica del dia a dia de la feina perquè em sentia una mica que no podia més.
0: Una bona desconnexió física i mental durant el període de vacances és essencial per tornar descansat a la rutina del dia a dia. I de fet, no totes les vacances ens fan desconnectar de la mateixa manera. Segons Anna Carballo, hi ha un tipus d'oci que és més beneficiós que d'altres en aquest sentit. Es tracta de l'oci actiu.
1: Sabem quins són els tipus d'oci que d'alguna manera més afavoreixen a aquesta regeneració o aquest benestar. Per una banda, s'ha vist que l'oci actiu és millor que l'oci passiu, no? El fet de sortir, viatjar, socialitzar, contacte amb la natura, no? Tenim molts estudis sobre els beneficis cognitius del contacte amb espais naturals, activitats que són lliurement triades, no? Diversitat d'activitats, no només sempre fer el mateix. Això impacta d'una forma més positiva en el benestar que no pues, quedar-me estirada en el sofà, navegar per internet, mirar la tele, que també seria temps lliure, però es diu que és un oci passiu, no? I que no ens permet respondre o no ens permet satisfer tant les necessitats psicològiques bàsiques, que bàsicament són l'autonomia, no? Sentir que jo puc decidir el que jo faig amb el meu temps, la competència, que té molt a veure amb jo poder desenvolupar talents, aplicar les meves habilitats, veure que jo puc millorar i faig les coses que se'm donen bé i m'agraden, i després tot el que té a veure amb necessitats més d'afinitat, no? De connectar amb gent, compartir amb gent, sentir que formo part d'un grup. Tot això reverteix sobre les motivacions intrínseques i, per tant, reverteix sobre el benestar.
0: Yeah. Més enllà de la desconnexió física, també és molt important posar el focus en la desconnexió digital. Aquest és, de fet, un dels principals problemes que fan que no es desconnecti del tot durant les vacances i que després es torni a la rutina més fatigat.
1: I l'altre problema que tenim és la desconnexió digital, no? El fet de que ara les tecnologies digitals ens permetin contestar un mail a qualsevol hora, mirar les notificacions, treballar des de qualsevol lloc i estar hiperconnectats i hiperconnectades, per una banda, pues, dona molta flexibilitat i està molt bé en certs aspectes, però per l'altra dificulta molt el fet de poder posar un límit digital, no? I ara es parla molt del blurring, que ve de l'anglès del blur, no? Que és aquesta difuminació entre les esferes laboral i personal, no? I ara hi ha molta permeabilitat entre l'àmbit laboral i personal, de manera que quan estic de vacances segueixo pendent, no? Segueixo parcialment disponible, segueixo consultant el correu, anticipo coses que han d'arribar quan torni a la feina, de manera que no desconnecto realment, no? I una de les coses que hem vist també és que aquesta desconnexió digital no és automàtica, ha de ser intencionada. O sigui, d'alguna manera s'ha normalitzat tant que estiguem hiperconnectats i hiperconnectades i que en qualsevol moment estiguem contestant un mail o resolent alguna qüestió de la feina. Això està tan normalitzat que no ens n'adonem que ho fem i ens surt en automàtic. Per tant, quan les persones volem fer una desconnexió digital real i verdadera, ho hem de fer de forma intencionada i posar-nos uns límits clars i desconnectar notificacions, deixar el mòbil, desconnectar-nos realment.
0: I com ho podem fer per minimitzar aquests símptomes de la síndrome postvacacional? Com ha de ser aquesta tornada a la rutina? Doncs les expertes coincideixen en que aquesta ha de ser, en la mesura del possible, una tornada progressiva, sense acumular moltes tasques durant els primers dies. És el que han intentat fer en Martí i en Pau.
6: El primer dia, sobretot, jo crec que és important això, fer-te una llista de les tasques que tens pendents per no deixar-te res i perquè no tinguis moltes coses al cap. Llavors, jo crec que fer llistes va bé per treure-les del cap i dir, ai, me'n puc oblidar perquè sé que les tinc aquí apuntades. I jo crec que també és important anar dia a dia. Avui faig això, demà ja faré l'altre. No organitzar tota la setmana, perquè...
7: Són bons consells, bastant lògics, però vaja, que tots ens ho hem d'interioritzar, no? I fer-los una miqueta de cas. Avui hem parlat sobre com pal·liar aquest mal rotllo o síndrome postvacacional que ens agafa quan hem de tornar a la feina després d'uns dies desconnectats. Ho hem fet des del punt de vista psicològic amb l'Anna Carballo, que és doctora en neurociències i és un reportatge, i també amb la Paula Manríquez, psicòloga i referent de benestar emocional, a través d'un reportatge que ens oferia la companya Tina Forés de Cugat Mèdia. Seguim endavant i ara, la propera emissora que volem redescobrir una miqueta, tot que ja la coneixem, és Altafulla Ràdio. Molt festiu, us veig jo, els companys d'Altafulla Ràdio. Molt festiu, de fet, se'ns ha presentat durant tot l'estiu l'Eduard Virgili. A veure si el podem saludar. Eduard, bon dia.
8: Bon dia.
7: Bon dia, bon dia.
8: Aquest darrer programa de la temporada. Sí. Amb energia hi arribes tu, també.
7: Ai, què vols que et digui?
8: També.
7: Sí, vinga, va, ho intentem. Eduard, abans d'entrar en matèria i de saber on ets, que ets en un lloc molt especial, que fa olor segurament de gomets, explica'ns primer.
8: Sí.
7: Primer posa'ns en situació ràpidament de que qui sou Altafulla Ràdio i què feu, que jo crec que se us coneix bastant ja per la xarxa, eh?
8: Sí, a veure, quan pensem en ràdio local probablement ens venen al cap les notícies del poble, transmissions esportives, entrevistes a regidors, l'agenda del cap de setmana, però l'equip que formem Altafulla Ràdio, amb la Carol Cubot, el Marc Pérez i un servidor, ens agrada de dir que en realitat és una miqueta més que això. Altafulla Ràdio som la finestra informativa d'Altafulla, però també del conjunt del Baix Gaià. Per tots els oients que ara ens estiguin seguint des de l'altra punta del país, per exemple, els hem de dir que el Baix Gaià com a tal no és una comarca, som una subcomarca a l'extrem nord-est del Tarragonès, regió que tu coneixes bé també, amb identitat, amb sentiment propi, que pren el seu nom del riu Gaià, que és l'element natural que vertebra tot el nostre territori. I de fet l'eslògan d'Altafulla Ràdio és això, és Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià. I per tant nosaltres expliquem què passa a Altafulla, però també al nostre àmbit més proper. Donem veu a les entitats, als comerços, als esportistes, als artistes, joves, veïns i a tota aquesta zona geogràfica que ara dèiem que té moltes coses per explicar. I ho fem intentant arribar, igual que la majoria d'emissores que fan possible, per exemple, l'Obert per Vacances, dues coses que no sempre són fàcils de combinar, com la informació i l'entreteniment. I en aquesta nova temporada radiofònica que encetarem dilluns amb aquesta premissa, cada dia hi haurà actualitat, informatius, esports i servei públic, i també espais especialitzats, música, cultura, tertúlia i programes fets amb la complicitat de molts col·laboradors. Per exemple, tenim la veu del comerç, que posa davant del micròfon els protagonistes del teixit empresarial d'Altafulla. Quilos amunt, ara estem escoltant la sintonia d'aquest programa que fa de la Passió Castellera un programa de ràdio als magazins diaris Baix Gaià Esports i Baix Gaià al Dia, que amb el seu nom ja defineixen molt bé de què van, espais de participació i opinió a l'hora local. De dilluns a divendres, per exemple, passaran les escoles de primària i l'institut, el centre d'estudis, l'Ateneu de Dones, l'Ànima Jove... Mira, hem fet ara 8 setmanes de programació d'estiu en què des d'Altafulla Ràdio hem sortit cada dia de l'estudi. I deixa'm que expliqui també que ho seguirem fent aquesta nova temporada per explicar les històries personals i properes del territori des del lloc dels fets. La ràdio no tanca, i tu això també ho coneixes de primera mà.
7: Sí. Doncs Altafulla Ràdio, que han agafat el repte junt amb Ràdio Premià, no ens els volem deixar... Ells han compartit aquesta secció tan difícil que és sortir cada dia al carrer des d'un lloc diferent i explicar-nos històries i mobilitzar-se. Ja és difícil fer ràdio des dels estudis, però han de sortir al carrer amb tot el que representa de producció, té un plus extra. Ho heu fet magistralment. Us ho agraïm moltíssim, Eduard. Moltíssim.
8: Doncs és el que ens toca, explicar l'actualitat de quilòmetre zero amb aquesta gran família de proximitat que en moltes ocasions, deixa'm que digui també, treballem des de la trinxera amb recursos limitats i amb molta imaginació i empenta. Per tant, enhorabona a tot l'equip del programa.
7: Doncs sí, sempre després d'aquest agraïment hi ha una reivindicació al darrere. Cuideu, mimeu les vostres ràdios locals des del punt de vista de les institucional, però també des del punt de vista de la gent, de la població. Eduard, escolta, avui te n'has anat a un lloc que jo crec que tocava, no ho podíem fer, no podia ser d'altra manera. Estàs en una escola.
8: Sí. Ahir ho vam avançar, que avui, en ser l'últim programa, entraríem en un centre de programa, en un centre de primària. Sí. Ara m'explicaven que els equips directius fa temps que treballen en la planificació del curs. Aquesta setmana s'ha incorporat el gruix del professorat i aquests dies doncs, toca acabar de lligar horaris, grups, equips, activitats, sortides, materials i moltes altres qüestions. I enguany, a més, també ho hem anat dient, el curs començarà amb una nova mobilització del sector educatiu i una vaga convocada precisament per al primer dia de classe. En fi, per saber què passa dins d'una escola quan encara no hi ha alumnes als passadissos, hem anat fins a l'escola La Portalada d'Altafulla, on ara mateix la seva directora, l'Anna Jaques, tot just fa un momentet ha sortit d'una reunió pedagògica per poder atendre els nostres micròfons. Anna, bon dia i gràcies per rebre'ns, per fer aquest forat a la teva agenda.
9: Bon dia, Eduard. Bon dia a tothom. Cap problema.
8: Quan surts d'una reunió pedagògica, entenem que algun company o companya agafa el relleu, és a dir, l'equip directiu, al final sou una pinya i el lideratge és entre moltes persones.
9: Sí, cadascuna de nosaltres tenim una tasca. És veritat que en el nostre cas intentem les tres estar assabentades de tot per poder intercanviar rols quan és necessari, però avui era una reunió amb l'equip docent que avui tinc, que no hi som tots encara, i hem estat doncs, parlant d'una activitat que vam introduir l'any passat, hem fet modificacions, i és una de les tasques que fem aquests dies, no? Posar-nos al dia d'allò que hem de programar durant el curs i tenir temps de llegir-t'ho, mirar-t'ho bé, fer-t'ho teu, no? I no trobar-t'ho ja per demà, no?
8: Et podem preguntar quina és aquesta activitat que vau introduir? No sé si forma part del projecte pedagògic que precisament encetàveu el curs passat, perquè hem de dir que serà el teu segon curs com a directora del centre, tot i que ja havies format part d'altres equips directius.
9: Sí, és veritat que el curs passat, com vam explicar el dia que vam venir a veure't, estàvem amb una direcció extraordinària, ara començo el meu mandat oficial. Ah. Sí, aquest és el primer curs del mandat. Nosaltres vam tenir la sort amb les meves anteriors companyes, jo ja era de l'equip directiu anteriorment, vam poder fer el que es diu turisme pedagògic, vam anar a visitar altres centres amb propostes molt interessants, la veritat és que, sempre ho diem, quasi tot està inventat, i ens ajuda molt. Llavors vam agafar una idea que ells tenien, que li deien les rutines d'aprenentatge, i les vam introduir l'any passat, les fèiem a primera hora del matí, ara les canviem després del pati i els hi hem donat una altra forma. I era el que estàvem comentant amb els companys.
8: Segur que anirà de primera.
9: Sí.
8: Escolta una cosa, com esteu? Ho teniu tot a punt ja de cara al dimarts? Veig que rius. Home, t'he vist sortir d'aquesta reunió

0: Sergi, circumstancialment, també ens falta el personal de neteja, llavors, clar, em toca una miqueta anar d'aquí cap allà, però això esperem que la setmana que ve ja s'hagi solucionat tot i ja comencem a rutllar amb normalitat.
1: Com es prepara un nou curs? Anna, ho dèiem a la presentació, l'equip directiu ja plegava, sí, ja plegava un mes tard,
0: sí,
1: el juliol ja,
0: sí,
1: ben avançat,
0: sí,
1: que la resta, doncs, de docents, i també us hi heu posat abans.
0: Com
1: es prepara un curs escolar?
0: Bé, a mi m'agradaria que explicar-t'ho des del punt de vista d'un docent, no? L'equip directiu tenim moltes altres tasques que precisament és facilitar que quan els docents s'incorporin ho tinguin tot fàcil, no? I justament una de les coses que fem és passar-los una llista de tasques, no? Perquè així també ells es puguin organitzar i puguin anar eliminant, no? Hi ha companys i companyes que prefereixen venir un dia, dos dies abans, portar les seves coses. Pensa que cada final de curs hi ha com una mini mudança, no? Perquè canvies d'espai o canvies de centre o canvies d'especialitat. Llavors, cada final de curs hi ha moviment de coses personals. Llavors, alguns ho han fet abans. I el primer dia quan arriben, sobretot aquesta part emocional, no? De rebre els nous, de sentir-se acompanyats, fer una miqueta de coneixença del centre, de l'equip, i després els hi orientem una miqueta als horaris dels primers dies sense alumnes, que bàsicament és conèixer els companys, conèixer el cicle, el seu funcionament, la documentació, els horaris com funcionen, com ens organitzem internament, com ens comuniquem, com ens comuniquem amb les famílies. És que déu-n'hi-do, quan comences a fer la llista no són poques coses. I clar, el que intentem és buscar espais per fer traspàs d'informació, els que han tingut un grup amb els que els tindran el curs que ve, els que tenen alumnes amb alguna necessitat de suport més intensiva, reuneixen amb l'equip CIE, ens reunim amb cicle, ens reunim amb el company del mateix curs, i és buscar forats, perquè a vegades no és fàcil, no? I enmig d'això, doncs, clar, claustres, reunions pedagògiques, la veritat és que preparar la teva aula, preparar espais comuns, a vegades ens queda curt ahir tot aquesta setmaneta.
1: Arribem a l'inici de curs que està marcat per aquesta vaga convocada pel mateix 8 de setembre. Com es viu aquesta situació des de la direcció de l'escola?
0: La convocatòria ens va arribar ahir. La veritat és que tenia molta esperança en que no es donés aquesta situació. Des de la direcció es viu amb el respecte cap a la decisió personal dels treballadors, no? Si es volen adherir o no a aquesta convocatòria. Jo crec que l'equip sencer sap que és un dia especial, sap que és un dia molt emotiu. Sempre intentem mirar des del vessant de les nostres criatures, però evidentment l'any passat es va fer un esforç molt gran reivindicatiu, un gran gruix del claustre va fer un esforç important, i clar, ara és el cort mig partit, no? Entre seguir recolzant la iniciativa que es va iniciar l'any passat, però també aquesta data que potser no era la més indicada, no ho sé.
1: Anna, molt ràpid per acabar, 10 segons que ens posen ja la sintonia de tancament, algun consell així per les famílies de cara a aquest inici de curs, què els hi dius?
0: Que comencin a posar rutines, horaris, perquè costarà molt això que soni el despertador el dimarts, i res, molta paciència, acompanyar-los molt i molta comunicació.
1: Doncs ho farem. Anna Jaques, directora de l'Escola de Portalada, gràcies per rebre'ns.
0: Sempre benvinguts.
1: Molta sort en el nou curs. Per cert, Núria, es dona una casualitat, que nosaltres vam començar la temporada aquí mateix a l'escola La Portalada d'Altafulla parlant de casals d'estiu, d'educació en el lleure,
2: sí.
1: I avui novament, doncs, acabem en aquest mateix centre tractant l'inici de curs. Mira, casualitat o no, escolta, l'educació sempre molt important.
2: Sí, sí, ens agraden aquestes casualitats circulars, els cercles diuen que són molt símbols de molt bones coses. Molt bé. Eduard Virgili, ens anem trobant al llarg del camí, per tant, et dic un adeu d'aquella manera, d'acord?
1: Doncs quedem així, amb aquest adeu d'aquesta manera,
2: sí,
1: tan singular.
2: Sí.
1: Una abraçada i enhorabona pel programa, especialment a tu, que l'has liderat i n'has portat la batuta aquest estiu.
2: I moltes gràcies a vosaltres, de veritat, Eduard. Una abraçada forta.
1: Una abraçada.
2: Darrera connexió amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio, i nosaltres que també marxem cap a Reus, com hem fet cada divendres ara, sí, per posar una miqueta a punt el nostre català. Hem rigut molt amb les converses entre el David Fernández, el company de Reus, i l'Agnès Toda, una filòloga experta col·laboradora de la casa. Darrer lliurament del Desperta el teu català.
3: Doncs a veure, jo em penso que No sé, em demanaré uns

0: espaguetis a la carbonara i de postre podria fer un tiramisú.
1: De postres, David, de postres.
0: Ah, postre tampoc està ben dit?
1: En català diem les postres en plural.
0: Doncs de postres, un tiramisú. Aquesta vegada no em tocaràs la paraula tiramisú, no? És correcte?
1: La paraula no, el plat ja ho veurem, que a mi m'agrada molt el tiramisú.
0: Ni parlar-ne. Escolta, i si demano abans per picar carpaccio?
1: També, eh? Carpaccio, risotto, tiramisú són noms de plats que ens han arribat de l'italià i que els fem servir així, no cal traduir-ho tot.
0: Ah, o sigui que aquestes paraules estrangeres no estan pas prohibides?
1: No, és clar que no. La qüestió és saber quan necessitem la paraula provinent de l'altra llengua i quan ja tenim una paraula catalana per referir-nos-hi.
0: Perfecte. Saps què necessito jo, però? El tiramisú.
1: Això, David, no és una necessitat.
0: Buf, fa 3 dies que estic constipat.
1: Constipat, David, constipat.
0: Just, he dit això?
1: No, has dit constipat, t'has menjat una N.
0: Ah, doncs porto tota la vida menjant-me-la.
1: Ets un afamat, però no ets l'únic. És una deformació molt habitual.
0: I també no estic massa bé, eh? Tinc una mica d'estornuts.
1: Estornuts, estornuts.
0: No ho he dit bé? No ho encerto ni una avui, eh?
1: No passa res, tampoc, però si t'hi pots fixar, millor.
0: Constipat, esternuts, i em fa mal l'esquena, també. Això sí, no? No m'he equivocat aquí?
1: No, això ho has dit perfectament.
0: Gràcies, és que ja començava a preocupar-me. Avui, a més de constipat, sortiré d'aquí amb el català una mica més sa.
1: A veure si ho contagies, doncs.
0: Mira, ja tinc l'hotel. Ara falta trobar el trajecte.
1: Molt bé.
0: La recepcionista m'ha dit que ens donaran un planell de la ciutat. Així ens podem organitzar.
1: Un plànol, David, un plànol.
0: Planell, plànol... Sempre els confonc.
1: Doncs pensa que per orientar-te per una ciutat necessites un plànol.
0: Plànol, doncs. Apuntadíssim. Per cert, he mirat pel casc antic. Diuen que és preciós. Hi anem?
1: És possible que sigui preciós i seria molt interessant anar-hi, però ha de ser el nucli antic o el barri antic, si vols. El casc te'l poses al cap. Per cert, ja que hi som, si vols conèixer bé la ciutat, no facis només turisme.
0: Què he de fer, sinó què vols dir?
1: Que també és interessant badar, perdre't pels carrers, tafanejar botigues...
0: Ah, mira, veus, això sí que m'agrada, això m'agrada més, sobretot badar.
1: I si et perds, mires el...
0: Planell! Ai!
1: Què dius?
0: Plànol, m'he equivocat.
1: Ara sí.
0: Ho he fet expressament, eh? A veure si estaves atenta.
1: Sí, sí.
0: No em creus?
1: Ni mica.
0: Doncs dona'm el plànol i no en parlem més.
1: Encara no he marxat i ja t'has perdut.
0: Escolta, Agnès, què fas avui per la tarda?
1: David, a la tarda.
0: Ja comencem.
1: Has preguntat, jo et responc.
0: Però és que no t'he preguntat, això.
1: És igual, jo t'ho explico igualment. En català fem les coses al matí, al migdia, a la tarda, al vespre i a la nit.
0: D'acord. Doncs què fas a la tarda?
1: He quedat amb la Marta, a veure si podem preparar el viatge.
0: Ah, mira, jo també voldria poder venir.
1: Poder? Però què estàs dient? Poder!
0: Què?
1: Voldries poder venir. Poguer és una forma que s'utilitza molt, però no és correcta. L'infinitiu adequat és poder.
0: Doncs m'agradaria poder venir, perquè necessito saber com marxarem. És que m'he d'organitzar, saps?
1: Molt bé, ho trobo molt bé organitzar-se, però necessites saber quan marxarem.
0: Poguer, saber... Ara veig que no n'encerto ni una, eh?
1: Poder, saber...
0: Poder, saber i callar.
1: Aquest últim infinitiu el domines perfectament.
0: Sí, sí, però em costa molt posar-lo a la pràctica, ja t'ho dic ara. Ja hi som una altra vegada, Agnès. No sé on caram he deixat el mòbil.
1: Una altra vegada, eh?
0: Sí, estava segur que l'havia deixat aquí?
1: Mira sota el sofà.
0: Ja hi he mirat.
1: I a la cuina.
0: També, ara m'he adonat que potser me l'he deixat al cotxe.
1: T'has adonat.
0: Ai, sí, tens raó. Veus, aquesta ja la sabia. M'he adonat que potser és el cotxe, ara sí, eh?
1: Ara sí, exacte. En català ens adonem de les coses.
0: Molt bé, a veure si no em torna a passar. Escolta'm, i si em truques?
1: Bona idea.
0: Mira, és aquí. Saps què, Agnès?
1: Què, David?
0: Doncs que abans em pensava que parlar millor era aprendre paraules difícils.
1: I ara no?
0: No, ara veig que moltes vegades només és recordar les paraules que ja tenim.
1: Exactament.
0: I és que no cal complicar-se tant.
1: Ni renunciar a paraules noves.
0: Només és saber quan ens fan falta i quan no, perquè sovint oblidem les paraules que ens són pròpies.
1: I es tracta de fer-les reviure i fixar-s'hi per fer-ho correctament.
0: Doncs va, continuaré fixant-m'hi i fent-les servir.
2: Ens ha fet despertar el nostre català i sobretot ens ha fet riure molt aquestes converses entre el David Fernández i l'Agnès Toda des de ràdio, la nova ràdio de Reus. Es nota que són bons amics, eh? No us penseu que es barallen, no tenen aquestes estira i arronsa amb la llengua, però vaja, que no arriba la sang al riu. Vinga, va, que després d'aquesta manera de despertar la llengua, seguim endavant i tornem a requerir la presència de l'Enric Rubio, més enllà des de Ràdio Cardedeu, eh? Més enllà d'adornar-nos les xarxes socials. A l'Enric l'hem aprofitat per un tema que li agrada molt, el podcast de muntanya. L'hem demanat que ens el faci i ell de seguida ens ha dit sí, sí, però no us faré a caminar massa per la muntanya, serà un altre tipus d'activitat i reserveu-vos el segon cap de setmana de novembre. Anem a saber per què.
3: I ara, estimats oients d'Obert per Vacances, escombraré cap a casa i us parlaré de la Fira del Llibre de Muntanya, que es fa a Vic el 6, 7 i 8 de novembre. És l'única fira d'aquesta tipologia que es fa a tota la península Ibèrica i fan cap tots els amants de la muntanya, des d'autors, esportistes d'èlit i a famílies. És un indret on passar-hi tot un cap de setmana ple d'activitats per a tots els públics, presentacions de llibres, documentals. Avui us porto un xic cap al meu terreny, cap al trascar muntanyes i perdre't per la natura, per camins que segueixen rierols al fons de les valls i per carenes que arriben fins a cims que pugen més amunt dels núvols. Som-hi! Començarem amb Cossetània i una gran novetat de l'any passat que significa la Bíblia de tot amant de les muntanyes. I és que si en literatura muntanyenca actual hi ha un referent, un messies al que tots seguim, aquest és en Robert McFarlane. Si bé és cert que són uns quants i ben diversos els títols que té l'autor, també ho és que no estaven tots traduïts al català encara. Així que aquesta editorial vallenca, Cossetània Edicions, ha agafat el bou per les banyes, s'ha remengat de valent i gràcies a la gran traducció d'Alexandre Gumbau i Arnau, ha regalat a tots els catalans aquesta joia de la literatura de muntanya, Les muntanyes de la ment. Escoltem què ens en diuen des de la mateixa editorial.
4: Hola, sóc la Marta Ferrer de Cossetània Edicions i us presento Les muntanyes de la ment de Robert McFarlane, un clàssic que és un viatge per la història de la fascinació dels humans cap a les muntanyes. No us el perdeu, és increïble.
3: I si parlem d'una editorial amb la vocació per bandera, ens trobem amb un projecte bonic, fet pas a pas i amb un clar camí a seguir, Símbol Editors. I és que de la mà de la Núria Sales i en Jaume Siurana, i també amb l'ajuda de la Jana Lusher, han tret a la llum una col·lecció que omplirà les cases de tots els amants de la muntanya de tot el país. Ara mateix tenim publicat recentment El Montseny, per Jaume Cabré, però també Collsacabra, de la mà de Blanca Busquets, El Cadí, amb Albert Villaró, i Sant Llorenç del Munt, d'en Vicenç Villatoro. Tots hi trobareu la vostra muntanya, o potser, alerta, encara l'heu de descobrir i ho fareu gràcies a Símbol Editors i a la col·lecció Fontalba. Escoltem un moment el propi Jaume.
5: Bon dia, sóc en Jaume Siurana, editor de Símbol, i us voldria recomanar la col·lecció Fontalba, que és una col·lecció de llibres sobre diverses muntanyes del nostre país i que expliquen com els autors, que tenen una vinculació emocional, sentimental, per haver-hi nascut a prop, per viure-hi, per qualsevol altre tipus de relacions, expliquen com la muntanya ha influït en el seu dia a dia, en la memòria, en la identitat, en la natura, en el paisatge, en la història, en la geografia, en la toponímia, etc.
3: I ara, permeteu-me dir-vos que guaitarem ben de prop una editorial a la que no li calen presentacions, a la que els anys li senten bé, què caram, tot i acabar-ne de complir 80, ni més ni menys, a la que, tot i formar part de totes les llars, motxilles, prestatgeries de les vostres cases, si mireu de portes endins, són tres ànimes les que la conformen: en Martí, la Maribel i en Josep Maria. I sí, evidentment estem parlant d'Editorial Alpina, un referent mundial de cartografia, un projecte que, lluny de debilitar-se amb els anys, és seguit i admirat per tot amant del caminar, per tot Wanderer, tal com ens diria tot escriptor de centre Europa del segle passat. I és que, possiblement, és el llibre que més cases catalanes tenen en comú, un mapa d'Editorial Alpina. Moltes de nosaltres encara tenim aquells mapes en tapes carbasses o roges, amb mapes que per l'època deixaven esglaiats fins i tot els més meticulosos. I tot i que els mapes segueixen sent el pal de paller d'Editorial Alpina, les guies i els quaderns i llibres de muntanya i natura ara també n'ocupen un espai important dins del seu catàleg. I avui, precisament, us volem recomanar una novetat que farà les delícies tant d'aquells que estan avassats a la muntanya des de ben petits fins a aquells que volen començar a trascar-hi i no saben per on començar. Cims en família per Catalunya. Ni més ni menys que un recull de 25 precioses muntanyes de poca o cap dificultat en tot luxe de detalls: altimetria, durada, explicació, fotografies, mapa... Si és que fins i tot al final hi trobem una guia de les plantes, roques i animals que hi trobarem per a poder conèixer en profunditat el medi per on ens deixarem portar, de la mà d'en Joan Escaler, el seu autor, que ens descobrirà els paratges més vells del nostre territori. Escoltem a Josep Maria Musacs, director tècnic del Pina.
6: Quan se us acabin les idees o tingueu ganes de trobar nous reptes senzills però sorprenents i motivadors, Cims en Família per Catalunya, de Joan Escalé, us obre la porta a un munt de noves propostes. La guia recull rutes assequibles a l'abast de la majoria, ideals per gaudir de la muntanya en família i descobrir nous cims sense necessitat d'afrontar grans dificultats.
3: Tal i com diu un bon amic meu, en Martí Nadal, d'Editorial Alpina, una excursió es gaudeix tres cops. La primera, preparant-la. La segona, recorrent-la. I la tercera, recordant tot el camí fet, les experiències viscudes i mapa o guia en mà, repassant tot el que hem trobat. Per tant, us esperem a totes i a tots a la Fira del Llibre de Muntanya de Vic aquests 6, 7 i 8 de novembre, en un cap de setmana ple d'activitats per a totes les edats. Ah, i sobretot, sobretot, sobretot, si em veieu, saludeu-me, us vull posar cara. Apa, salut, llibres i molta muntanya.
2: Tenim ganes de trobar-te per allà, Enric Rubio. Moltes gràcies per fer-nos de guia de moltes coses, però també d'aquesta ruta literària per la muntanya. Seguim parlant de llibres. El proper podcast o reportatge ens arriba des del Prat Ràdio. Les companyes del Prat, de fet, el seu company, el Víctor Asensio, que ens ha preparat encara una llista de lectures imprescindibles per llegir abans de que s'acabi l'estiu.
7: Si sou lectors habituals de còmics, segur que teniu la famosa pila de lectura, aquells números que van arribant a casa i que esperen amb paciència ser llegits i que sovint queden a la pila quan arriben les novetats. Les vacances són un moment ideal per posar-se al dia i llegir tot allò que teníem pendent. Avui, en Joan Arcos, autor de la plataforma Quart Món, ens porta algunes de les novetats del gènere de superherois que poden ser una gran opció de lectura.
8: Començant pel que fa a sèries actuals de l'univers Marvel, jo us recomano moltíssim, que sempre m'ha agradat i que sempre estic al dia, amb els X-Men. I és que ara, després de el final d'un esdeveniment que va haver fa uns pocs mesos, aquestes sagues, les diferents sèries dels mutants, comencen, doncs, sagues, comencen capçaleres i etapes, i és un bon moment per pujar-se. Una història que ja ha acabat definitivament, però que ha sigut bastant breu, que podeu tocar tots els pals d'una manera molt fàcil i que ho teniu tot disponible, és el final. És bé tot el que té a veure amb l'univers Ultimate, que tot just acaba d'arribar al final. Han estat unes quantes col·leccions, destacant sobretot Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman i The Ultimates de Dennis Kamm, que és aquesta, la sèrie troncal i principal. I bé, totes aquestes altres, que també hi ha Ultimate X-Men, Ultimate Wolverine i alguns especials repartits entre les col·leccions, tot ens ha portat cap a Ultimate Endgame, que ha estat al final d'aquesta etapa que ha durat 2 anys, tenint els seus millors i pitjors moments, però que jo us recomano un munt, que és molt fàcil llegir-ho tot i, ostres, formes part d'un moment molt important pel Marvel. Pel que fa amb sèries actuals de DC, doncs també ens trobem en una situació similar. Tot just hem acabat amb un gran esdeveniment, que ha estat el DC KO, i ara la majoria de les sèries i col·leccions es troben, doncs, reobrint trames, començant de zero algunes d'elles, i potser la més interessant és Superman, que comença una nova etapa coneguda com el regnat dels Superboys, on els Superboys, la família de Superman, agafa el protagonisme, pren el relleu de les històries i els posem, doncs, en el centre de la història. Pinta molt, molt bé, només portem un mes encara, però sembla ser que molarà. I la part positiva de Superman és que tot ho tenim recopilat en una sola rustigrapa mensual titulada Superman Unlimited, on venen allà totes les col·leccions, on ho teniu tot disponible, i és molt fàcil llegir-ho més a més i tenir-ho tot ben recopiladet.
2: Doncs amb aquesta darrera recomanació i sense massa temps de més, ho agafem al vol, eh? Superman, mai millor dit. Víctor Asensi, el company del Prat Ràdio, que ens recomanava algun una estoneta, vaja, per llegir, però en aquest cas no de lectura general, sinó de còmics. Moltíssimes gràcies, Víctor, per aquest darrer apunt. I abans de tancar, més apunts, en aquest cas apunts d'agenda, que ens duen a connectar amb Ràdio Ciutat de Tarragona.
9: A Tarragona, 5ª temporada.
2: 5ª temporada de què? De Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia Porta, bon dia.
10: Hola, bon dia.
2: Bon dia. A què feia referència aquesta ràfaga?
10: Doncs
2: aquesta
10: això ràfaga? Que estàvem sentint sí. era del podcast Com ho veus, que és l'espai d'anàlisi dels dilluns de la mà del Carles Cortés i d'Antoni Pinillo, i que fa doncs, la mirada dels postpartits del Nàstic.
2: Ràpidament, en un minutet, com descriuríem qui sou i què feu a Ràdio Ciutat de Tarragona?
10: De la ciutat fa moltes coses. Tenim programes, podcast de moltíssimes temàtiques, però jo vull destacar que, com a cosa important, aquesta nova temporada, quan engeguem la desena temporada del Carrer Major, que és un programa que es dedica a explicar tot el que passa al Camp de Tarragona de forma col·laborativa de dilluns a divendres. I aquest any el programa, que ja fa per això 10 anys que es fa, té novetats com que passa a ser només d'una hora, de 3 a 4, que canviem la cara que teníem al capdavant, ara a l'Adrià Tella, d'aquí de Ràdio Ciutat, pues, tirarà endavant com a presentador, i que, Núria, Tarragona Ràdio, sumeu
2: també.
10: A Carrer Major i estareu amb nosaltres... Mm-hmm. I amb Baix Camp Ràdio, la nova ràdio de Reus, la Selva, vull dir, una miqueta la idea de l'Obert per Vacances, de forma col·laborativa, doncs nosaltres també ja ho fèiem fa temps.
2: Ara vosaltres, sí, agafeu les regnes d'aquest programa, del Carrer Major, i sou vosaltres qui porteu la capçalera, col·laborarem i ens escoltarem mútuament, doncs, a les tardes. Lídia, us escoltem, sou a ràdio per internet, online, vaja, us escoltem a través de la pàgina web,
10: Exacte, al radiociutat.com i els podcasts, doncs, Spotify, iVoox, Apple Music, Amazon Music, totes aquestes plataformes, les que vulgueu, les que tingueu.
2: Hem tingut una estoneta de risses i de moltes presses amb la Lídia Porta cada dia abans de tancar el programa. Li dèiem cada dia a l'agenda. Avui serà curta, avui serà llarga, oh, que estrany. Avui curtíssima. Vinga, tres activitats, Lídia, per no trencar el ritme, per acabar.
10: Rapidíssimament, un escape room a Pavia, en el laberint de palla més gran de Catalunya, avui a les 9 de la nit. Vull dir, una cosa diferent, a més d'un escape room a un lloc tancat, doncs en un laberint de palla.
2: Això,
10: rural, què dic jo.
2: A Pavia, a la Segarra. Després a Sabadell, em sembla que marxem.
10: Tenim la Festa Major de Sabadell fins al aquest diumenge, bueno, diumenge dilluns, matinada, i jo vull destacar a l'actuació del meu grup preferit de música, que és 31 FAM, que són sabadellencs.
2: Sí.
10: I res, fan la seva gira de presentació del seu nou disc, i doncs segur que, com que és Sabadell, tenen alguna cosa preparada. Jo no hi podré anar, perquè estic de vacances fora, però els vaig anar a veure a la Festa Major de Vilafranca d'aquest dilluns, així que no m'ho he perdut.
2: Tant de parlar de música, de grups, d'actuacions, i ara ens dius que els teus preferits són 31 FAM. Vinga, ens ho apuntem per la temporada vinent. Vale. I tanquem també amb una activitat ben curiosa i diferent, la Fira d'Indians de Begur.
10: Exacte, és una fira que serveix per commemorar la relació que hi ha entre el municipi i Cuba. Hi haurà tallers, xerrades, gastronomia, actuacions musicals i visites del patrimoni indià que hi ha a Begur.
2: Doncs Lídia Porta, ha sigut un plaer compartir amb vosaltres, companys de professió, companys de ciutat, a Ràdio Ciutat de Tarragona, un plaer compartir també aquest trosset de l'Obert per Vacances. Moltíssimes gràcies per aquesta feina que heu fet enguany.
10: Igualment, jo també estic molt contenta. Ho has fet superbé, Núria. O sigui,
2: hem rigut. Dins i fora del micro.
10: Molt.
2: Sí, una mica sí. Molt bé, doncs ens retrobem per les zones, d'acord, Lídia?
10: Adéu.
2: Pues mira que no els coneixem personalment amb la Lídia, haurem de fer un cafè. A qui sí que coneixem molt personalment és a tot l'equip de Tarragona Ràdio que ha fet possible l'Obert per Vacances. A la part tècnica, Joan Maria Bertran, Gabriela García i, prèviament, també amb una feina ingent, Lluís Comas, que tornarà ja de vacances pròximament. Davant dels micros, Marina Pérez Got i Pep Sunyer, bon dia.
11: Bon dia.
2: A veure, que us expliquem ara, us parlem en dos minutets de Tarragona Ràdio. Aquest és l'indicatiu que posem quan comencem o acabem programa. I, de fet, anem tancant l'Obert. Vinga, musiqueta de fons, que soni el Joan Dausà. Si us sembla de fons, expliqueu-nos, Pep, com vendríem a Tarragona Ràdio la resta del món en mig minut.
12: En mig minut, impossible. Però, vaja, 40 anys d'història, eh?
2: 40 anys, eh?
12: Sí, no, podem resumir això en mig minut, però que som 15 persones a la redacció, entre gent d'esports, d'informatius, de programes tècnics, administració, direcció, 15 persones, una emissora que ja comença a primera del matí. A les 7 del matí, doncs, amb els primers 4 blocs informatius, programes, la veu de Tarragona i el Sempre Nàstic, els companys demanen aquest cap de setmana, per exemple, a Cartagena, amb, viatjant, doncs, seguint el Nàstic de fa 34 temporades, el TGN Esports, amb tota la crònica poliesportiva, el Fans de Tarragona, tota la música, amb la companya Silvia García...
2: Són 15 i, de fet, ens fem curt, per tota la programació que tenim, no?
12: Moltíssima. I, a banda, de també una vintena llarga de podcast, també amb nou formats i, i en definitiva, és un no parar, tot el dia...
2: Encara necessitem més mans per això, Li hem demanat aquest l'estiu a l'Anna Marina, que ens ajudés amb l'Obert per Vacances. Què tal l'experiència, Marina? Tu, que en fi, ja has passat per les xarxes, has passat per Tarragona Ràdio, ja...
10: Bé, ens hem passat bé, no, Núria?
2: Jo crec que sí, no hem patit massa.
10: No, no hem patit.
2: Però no hem patit perquè la Marina estava aquí a primeríssima hora, no? I ens ajudava a fer els vídeos, a baixar cançons, ens ajudava...
10: Me n'anava a nedar, però abans, imagina't.
2: I ella ja ve fresqueta, perquè ve de nedar.
10: Sí.
2: Gràcies, Marina.
10: Un plaer.
2: Tota la feina que has fet. Pep, nosaltres, si ara sintonitzen aquests dies Tarragona Ràdio, què trobaran?
12: Mercat d'estiu la setmana que ve i a partir d'aquí dues setmanes intentes de Santa Tecla, a Ràdio Les Festes.
2: Santa Tecla a tope,
12: sí, sí. Sí, sí, per cert, bona, eh?
2: A vosaltres, a tot l'equip, perquè jo us he estat parlant, Núria Cartanyà, els micròfons, però al darrere he estat implicat a tota Tarragona Ràdio i això no és poca cosa.
12: Has sacrificat les vacances, eh?
2: Vinga, a disfrutar de la tardor, l'estiu vinent més. Gràcies, companys.
12: Adéu.
10: Adéu.

0: Són les 6.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: Com cada final d'estiu, comencem programa i comencem temporada de Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Ha sigut un estiu farcit de grans concerts de jazz, però n'hi ha un que, com a mínim, pel que fa a les persones que fem aquest programa, quedarà per sempre gravat a la nostra memòria. Estem parlant del de la cantant Didi Bridgewater, el que va fer en el Palau de la Música Catalana el 26 de juliol passat.

Didi Bridgewater va oferir en el Palau de la Música Catalana el 26 de juliol passat un concert molt intens, un concert valent, reivindicatiu i artísticament extraordinari. Acompanyada per un trio femení, va repassar el paper de la dona en la història del jazz, va parlar i valorar els seus referents i va reclamar més protagonisme, més visibilitat per a les dones, no només en el jazz, sinó en tota la societat. La primera figura que va anomenar va ser Billie Holiday i nosaltres hem començat amb Didi cantant una clàssica del repertori de Billie Holiday, Lady Sings the Blues, acabem d'escoltar-la, una composició de la pròpia Billie. Lady Sings the Blues és el títol d'aquesta cançó, és el títol de l'àlbum en el que es va editar per primera vegada i també és el títol de la autobiografia que Billie Holiday va fer amb la col·laboració de l'escriptor William Duffy. Continuarem amb una cançó que forma part també d'aquest disc, de Lady Sings the Blues. Aquí teniu Billie Holiday amb I Must Have That Man.

Billie Holiday, I Must Have That Man. Resulta evident que durant molts anys les grans figures femenines del jazz van ser cantants, però Didi Bridgewater, ella mateixa cantant, va reivindicar també l'obra de les instrumentistes. I la primera gran estrella en aquest àmbit va ser Mary Lou Williams, pianista, arranjadora i compositora excepcional. El seu nom real era Mary Elfrida Scruggs i el cognom Williams el va agafar com a cognom artístic, però li venia del seu primer marit, el saxofonista John Williams, per allò del cognom de casada. Aquí teniu un altre greuge que tenen les dones en alguns països. Mary Lou Williams va ser un artista en constant evolució que, a partir del jazz clàssic, va passar pel bebop i fins i tot pel free jazz en algun moment. Us la portem gravada en directe a Nice, a França, l'any 1979. Aquí teniu Mary Lou Williams i el seu trio amb Blues for Time.

0: Hi, this is Ingrid Jensen with a little cold, and you're listening to Jazz It.
1: Seguim a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, repassant les personalitats femenines que Didi Bridgewater va citar durant el seu darrer concert a Barcelona, el juliol passat. Melba Liston, una dona músic i arranjadora que va triomfar en un món d'homes gràcies a la seva qualitat i la seva personalitat. Molts autors diuen que la seva figura encara no ha sigut suficientment reconeguda. Era trombonista i va començar la seva carrera professional en l'àmbit del bebop al costat del seu amic saxofonista Dexter Gordon. Durant la seva vida va tocar amb músics de la talla de Count Basie, Billie Holiday, Dizzy Gillespie, Ray Charles, Quincy Jones i un etcètera molt, molt llarg. Però molts crítics actuals denuncien que, malgrat la seva categoria professional, havia de demostrar contínuament les seves credencials per aconseguir una feina. No se li pagava una escala equitativa i sovint se li denegava l'accés a oportunitats interessants, tot això pel fet de ser dona. El seu col·laborador més estret va ser el pianista Randy Weston, amb qui va treballar durant gairebé 4 dècades. L'any 1985, Melba va haver de deixar de tocar per les seqüeles d'un ictus que va patir, però va seguir fent d'arranjadora fins a la seva mort, pràcticament, l'any 1999. Aquí la tenim, com a directora i arranjadora de l'orquestra de Randy Weston amb la cançó Harvard Blues, cantada per Johnny Copeland.

Randy Weston i la seva orquestra amb arranjaments de Melba Liston ens han ofert Harvard Blues. I si hem de portar-vos una activista de cap a peus, aquesta podria ser Abby Lincoln, a qui es defineix com a cantant, compositora, actriu i activista. Això significa que les seves reivindicacions les va portar fins a les darreres conseqüències. El seu nom real era Anna Marie Wooldridge i a finals de la dècada dels 50, quan encara no tenia 20 anys, va conèixer el bateria Max Roach, que uns anys després, el 1962, es convertiria en el seu marit i en una de les seves influències principals. Abby Lincoln va participar en la gravació de la suite We Insist, Freedom Now, insistim, llibertat ara, que havia escrit el propi Max Roach. Aquest fet, aquesta participació en aquesta gravació, li va canviar la vida. Abby Lincoln, durant uns anys, va deixar la música en segon terme per dedicar-se íntegrament a l'activisme polític. I quan va reiniciar la seva carrera musical, l'any 1973, la va compaginar amb l'art dramàtic, fent de professora, d'intèrpret i de guionista, participant en diverses pel·lícules i sèries de televisió. Abby va morir l'any 2010 i avui us la portem des d'un disc de 1991 amb Hank Jones en el piano, Charlie Haden en el baix i Stan Getz en el saxo tenor. Aquí teniu una balada preciosa, You Gotta Pay the Band. És una composició pròpia d'Abby Lincoln.

Lincoln, You Gotta Pay the Band, Has de Pagar l'Orquestra, una cançó en la que comptava amb el saxotenor de Stan Getz. Si hem de buscar la seva ànima bessona, l'ànima bessona d'A.B. Lincoln, pel que fa a les reivindicacions, aquesta seria la pianista i cantant Nina Simone, nom artístic de Eunice Kathleen Waymon. Segons la Viquipèdia, es va posar Nina perquè un seu amic hispà li deia Niña. I Simone, Simon, perquè va veure l'actriu francesa Simone Signoret en una pel·lícula que li va agradar. Volia ser concertista i va començar a estudiar piano amb el mètode clàssic i en alguns moments de la seva obra, una obra ja de per si eclèctica, però basada en el jazz, el blues, el soul, fins i tot el pop, s'hi veu aquesta influència de la música clàssica europea. Nina Simone tenia una personalitat molt forta, amb reaccions sovint violentes, i la seva carrera, tot i ser de gran qualitat, es va veure afectada per canvis de discogràfica, exilis voluntaris i fins i tot problemes amb la llei als Estats Units a causa de la seva activitat reivindicativa. Va tenir uns quants singles d'èxit que la van convertir en un personatge popular. Un cas molt curiós és que l'any 1987 el perfum Chanel número 5 va utilitzar una gravació seva de 1958, la cançó My Baby Just Cares For Me, per un anunci.

0: Hola, sóc la Irene Reig, saxofonista i compositora, i us recomano que escolteu la bona música que posen al Jazzit.
1: Esteu escoltant Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb un programa avui eminentment musical, com sempre, però que es fa ressò de la reivindicació feminista que va fer la cantant Didi Bridgewater en el seu concert a Barcelona del juliol passat. Didi també va parlar d'una cantant de veu preciosa amb uns quants discos molt populars en el camp del pop, Roberta Flack. És un personatge molt popular als Estats Units amb una cançó, Killing Me Softly With His Song, que es va gravar l'any 1973 i que va tenir vendes multimilionàries. Això significa simplement que la comercialitat no té per què estar renyida amb la qualitat. Aquí la teniu, Roberta Flack, Feel Like Making Love.

Roberta Flack, que ens ha cantat Feel Like Making Love, un dels seus grans èxits. I per acabar el repàs a les cantants que va reivindicar Didi Bridgewater, us portem a Betty LaVette, una persona que actualment té 79 anys i que ha tingut una carrera intermitent. Va tenir el primer èxit l'any 1962, quan en tenia 16, però no va ser capaç d'acabar de consolidar la seva carrera i no va trobar una discogràfica que apostés fort per ella. D'aquesta manera va passar força anys de la seva vida treballant en diferents àmbits, musicals de Broadway, gravacions fins i tot de música disco, va fer un intent amb la discogràfica Motown, va estar temporades llargues a Europa. Finalment, a començament dels anys 2000, un productor francès li va fer confiança i va viure, Betty LaVette, un renaixement artístic, resultat del qual és el disc I've Got My Own Hell to Raise, en el que hi podem trobar la peça que escoltarem ara, How Am I Different?

S'acosten grans festivals de tardor, el de Barcelona, el de la Costa Brava a Palafrugell o el Jazz Tardor a Lleida. Però ja tindrem temps de repassar les seves programacions. Avui, de moment, ocuparem la recta final de Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, fent un cop d'ull ràpid a algunes propostes dels clubs de jazz de la ciutat de Barcelona. Hi ha tants concerts que el millor que podeu fer, com sempre us diem, és visitar les seves webs. Nosaltres només en destacarem alguns. I comencem amb el saxofonista nord-americà Don Braden, que va iniciar la seva carrera professional als anys 90 com a membre de la generació de músics que la crítica va anomenar els Young Lions, un nom que ells mai van acceptar, però que encara avui hi ha gent que l'utilitza. Els tres primers discos de Don Braden, gravats per la discogràfica europea Criss Cross, són tres obres de joventut imprescindibles. En el segon, que es titula Wishlist, hi ha aquesta versió que escoltem ara de When You Wish Upon a Star, escrita per a la banda sonora de la pel·lícula Pinocho, de Walt Disney.

Don Braden ens ha ofert When You Wish Upon a Star. Don Braden actuarà en el Club Jamboree de Barcelona de la plaça Reial de la ciutat el 24 d'aquest mes de setembre. Braden torna a Barcelona després de força anys sense visitar-nos i ho fa acompanyat d'un vell amic i col·laborador, el baixista Yori Stipe, una de les figures del jazz neerlandès que ha treballat molt als Estats Units. Aquí teniu un dels primers treballs que van signar junts, un disc de 1993 titulat Pay As You Earn. La cançó és Homeland, escrita per tots dos a quatre mans.

I acabem el Jazz Dit d'avui amb El Molino, el Teatre del Paral·lel barceloní, que el proper dia 28 de setembre porta a Roberto Fonseca, el pianista i compositor cubà que ja fa dies que ha venut totes les entrades. De cares a l'octubre s'ha confirmat l'actuació de la cantant Stacey Kent el dia 16. Us deixem amb Roberto Fonseca i La Llamada. I amb ella us diem adeu l'equip habitual de Jazz Dit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. S'espera que Illa, que divendres ha convocat una cimera de partits per abordar de manera estructural el futur d'un dels puntals de l'estat del benestar, admeti els errors en unes proves amb una taxa d'alumnes exclosos molt per damunt de les recomanacions. Un fiasco que va provocar el cessament de la secretària general d'Educació. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 23 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. 11 persones han ingressat a l'hospital amb ferides menys greus per inhalació de fum en l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total, s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Ha estat a l'Ametlla del Vallès. Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, de Vicky López i de Kika Nazaret. I en cultura us expliquem que les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires complicacions per circular per la xarxa viària catalana. Per això li preguntem a en Ferran Aràndiga des del RAC. Ferran, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres. De moment, sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. Per tant, doncs el que toca és destacar algunes retencions habituals. D'hores d'ara tenim congestió, doncs, per exemple, al vessant Besòs. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat, que unes retencions que arriben per la C58 i també la B20, en aquest cas de Santa Coloma de Gramenet, i que de retruc doncs deixen retencions també les dues rondes de Barcelona en sentit sud. A la ronda de dalt hi ha cues fins a Vall d'Hebron i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. Per altra banda, al Vallès també trobem intensitat a la AP7, per exemple, al punt de Barberà del Vallès, durant 1,5 km en els dos sentits de la marxa. Per altra banda, també tenim retencions en direcció Barcelona per la C59 des de Caldes de Montbui o a la C17 a Parets del Vallès. Per últim, al Llobregat, doncs, també tenim retencions a la A2 i a la P23, també cap a la capital catalana, des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I ara és temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, ja som a la tardor astronòmica i de moment ho fa sense canvis de temps. Només aquest matí, amb aquests núvols que s'estan passejant sobretot per les comarques de Tarragona, són una mica més extensos en aquests moments, amb núvols més baixos cap a l'Ebre, per exemple, però a la resta del país el matí ja comença amb molta calma, molta placidesa i amb bonança de temperatura, perquè no és gaire baixa arran de mar per sobre ja dels 20 graus. I, de fet, aquesta tarda tornarem a tenir 28, 30, 32 graus amb molta facilitat i molta extensió des de la costa fins al Pirineu. I és que, a més, aquesta tarda el vent serà feble, el cel estarà ben asserenat i, per tant, la tranquil·litat absoluta serà ben evident. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui, a partir de les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia després que els mateixos socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, Junts, Vox i la CUP, haguessin reclamat també les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a tres treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat abans que divendres se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. El sindicat USTEC exigeix precisament al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'USTEC.
5: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
4: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, el calendari d'inversió del 6% del PIB en 4 anys, la inclusiva, les condicions laborals del professorat, les infraestructures i el català i el currículum. En alguns temes es podria incorporar la veu de les famílies i els alumnes, però sempre de l'àmbit de l'educació pública. El sindicat critica el pes de la concertada en el Consell d'Educació i alerta que això pot bloquejar els possibles avenços per la pública.
1: En aquest context, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. La Generalitat s'hi posa després de revisar centenars d'estudis científics sobre la qüestió que constaten que les pantalles afecten greument la salut de les criatures i dels joves. La intenció és recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. En aquest sentit, el president Salvador Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. És una informació del David Amador.
6: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
7: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és, no? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
6: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
1: En la mateixa línia s'ha manifestat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha exigit límits urgents i internacionals a l'impacte de la intel·ligència artificial sobre els menors. També ha assegurat que el món no pot permetre's els errors comesos fins ara amb les xarxes socials. Ho ha fet a la seu de les Nacions Unides en un fòrum paral·lel a l'Assemblea General i acompanyat del president francès Emmanuel Macron, el primer ministre australià Anthony Albanese o la presidenta de la Comissió Europea Ursula von der Leyen. Sánchez ha fet un símil cinematogràfic per advertir de la situació de risc que vivim.
8: En 2001, una odisea del espacio, Stanley Kubrick nos presentó a HAL, ¿no? Ese ordenador creado para ayudar a los seres humanos. Hasta que un día ese ordenador se niega a obedecer y dice textualmente: lo siento, Dave, me temo que no puedo hacer eso. Ahora, antes de que la inteligencia artificial sea más poderosa que nuestra capacidad para controlarla, creo que nos toca responder: lo siento, IA, me temo que no podemos permitirte hacer eso.
1: Doncs justament apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa. I ho fa amb el suport de l'Eurocat, el principal centre tecnològic de Catalunya, amb qui s'ha signat un acord de col·laboració. L'objectiu comú? Lluitar contra la bretxa digital a través d'una proposta amena, senzilla i fàcil d'entendre. El Zeros i Uns s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i s'emetrà l'últim diumenge de cada mes. Núria de José és consellera delegada de La Xarxa i Xavier López, director general d'Eurocat.
9: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
10: Intentarem fer aquest esforç de traslladar al públic el coneixement objectiu sobre aquesta tecnologia i sobre les seves també aplicacions, avantatges i també els riscos que comporta, no? Aquí s'ha de fer molt de proselitisme, molta formació, informació.
1: Set i 12, Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui l'incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transports són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
11: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a lo que és el paviment, i per tant no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge, i per tant de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
1: I a l'Ametlla del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental, 11 persones han resultat ferides menys greus per inhalació de fum per l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums a la planta baixa de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotsinspectora dels bombers Montse Díaz i el cap territorial de la Regió Metropolitana Nord del Sistema d'Emergències Mèdiques, Antonio Carballo.
12: Això s'ha extès per tota la planta, ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
13: Ha estat complex la identificació de totes les persones, perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
1: El Departament de Drets Socials obre la porta a traslladar algunes residències públiques si no és possible climatitzar-les i estudiarà cas per cas els centres més antics per determinar si són viables. El pla preveu invertir 58,2 milions d'euros en 51 residències públiques catalanes amb l'objectiu d'acabar les actuacions el 2031. Quan la climatització no sigui possible, la Generalitat planteja buscar edificis més moderns per garantir el confort dels residents. Ho ha dit el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
14: Les persones han d'estar ben cuidades, les nostres residències. Fins a la normativa, doncs, aplicava una temperatura a les zones comunes, però, evidentment, doncs, el canvi climàtic i l'increment de temperatures fa que també aquest aire hagi d'entrar a les habitacions i, per tant, aquest és el nostre compromís.
1: La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistiar la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació de Lamont Carvajal.
15: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
16: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui doncs començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
15: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
1: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que, diu, és capaç de tot.
17: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan preses decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
1: La Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez i Navarro que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar acabat en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
18: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a l'illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
1: Després de 3 anys i mig de veto, el govern català ha reobert la possibilitat que els patinets elèctrics tornin al transport públic de Barcelona. Així, l'autoritat del transport metropolità, formada per l'Estat, el govern català i l'Ajuntament de Barcelona, ja ho va debatre ahir, tot i que encara no n'ha sortit una data concreta per aixecar la prohibició. De fet, Renfe ja ha tornat a permetre a bona part d'Espanya, tot i que no a Catalunya, que es pugui pujar amb aquests aparells dins dels trens de curta, mitjana i llarga distància. Ho justifica per la nova regulació estatal en aquest àmbit, que incorpora sistemes obligatoris d'identificació, registre i assegurances que milloren les garanties de seguretat. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina, debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9 al Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, de Vicky López i de Quica Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
19: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
1: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions, el diari francès L'Equipe explica per què creu que se la mereix.
20: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante, que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que más es diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
1: L'Espart Girona i el Cadí La Seu disputen avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El duel es jugarà a Reus a 8:45 del vespre i serà el darrer de l'Uni abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Ens amplia la informació el Bru Ortega des de Televisió de Girona.
21: L'Espart Girona vol revalidar el títol a Reus. Després de 3 tests de preparació i amb totes les jugadores a disposició, a excepció d'Axel Mercero lesionada, l'equip de Roberto Íñiguez es desplaça per afrontar-se al Cadí La Seu en la final de la 38a edició de la Lliga Catalana, que se celebrarà al Pavelló Olímpic de Reus.
22: Seguramente tiene motivación por el partido, ¿no? Es, al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no? Por diferentes razones. Pero, bueno, sin excusas, creo que intentar hacer el mejor partido posible con las circunstancias que tengamos.
21: Així doncs, l'Espart Girona buscarà fer-se amb la seva 11a Lliga Nacional Catalana a la capital de comarca del Baix Camp, en un duel que ha de servir per agafar confiança de cara a la prèvia de l'Eurolliga del pròxim dia 30 de setembre a Fontejau.
1: Abans d'aquest partit, a les 6 de la tarda, es disputarà la Lliga Catalana Challenge també al Pavelló Olímpic de Reus. Aquesta final enfrontarà el Joventut i el Lima Horta. L'equip barceloní defensarà el títol que han aixecat les 2 últimes temporades, mentre que les verd i negres buscaran la segona victòria en el campionat. El tècnic de la penya, Fabián Téllez, explica com arriben.
23: Arribem justetes perquè som un equip completament nou, perquè hi ha jugadores que encara no han arribat, és a dir, bueno, per coses alienes al club, vull dir, però el fet és que, bueno, pues falta alguna jugadora i estem en ple procés, no? Per tant, no són excuses, sabem que és un títol i que és la Lliga Catalana, l'hem de donar la importància que té.
1: Mataró repeteix com a capital mundial de bàsquet 3x3. El port és l'escenari d'una nova edició del Challenger 3x3 de la FIBA que preveu acostar 15.000 persones a l'esdeveniment durant el cap de setmana. És una informació de TV Mataró d'Oriol Debat.
0: El port de Mataró acull el FIBA 3x3 Challenger, una de les proves del circuit internacional de la Federació de Bàsquet Internacional que reuneix alguns dels millors equips del món de l'especialitat. La competició reuneix 16 equips internacionals amb representació de diferents continents i amb grans potències. Entre els equips ja classificats hi ha el Team Barcelona i el Mataró 3x3 com a anfitrions.
2: A diferència de l'any passat, doncs, ens vindran equips de pràcticament tots els continents, d'Amèrica, Àsia, a Àfrica, tenim de tot arreu excepte Oceania. Els guanyadors, com l'any passat, en el cas de l'any passat, doncs, anaven a Macau, al màster de Macau, doncs aquest any es classifiquen pel World Tour de Thaisan, que és a Mongòlia, durant el final d'aquesta temporada 3x3.
0: L'organització del Challenger 3x3 va a càrrec del Govern i la Unió Esportiva Mataró, a més de la FIBA, la Federació de Bàsquet Internacional.
1: Només 5 minuts per arribar a 8:15, les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrit, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
3: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg dels segles.
5: És un animal, per el que es veu, el rastre així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
3: Les petjades corresponen al període Oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de 3 dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.
1: I a Olot, l'espai Cràter amplia el mes de la vulcanologia amb una nova proposta, Cràter Obert. Durant tot l'octubre, una vintena d'activitats aproparan el món dels volcans a tots els públics, amb especial atenció a famílies i infants. La programació inclou conferències, activitats participatives, un concurs de fotografia i el curs internacional de vulcanologia que per segon any combinarà una setmana a Olot i una altra a La Palma, on fa 5 anys que hi va haver l'erupció del volcà d'aquesta illa canària. La majoria de les activitats seran gratuïtes i es faran tant a l'espai Cràter com a l'exterior.

0: els quals destaquen la vitamina C i les del grup B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment o hipercolesterolèmia. Per altra banda, també poden ser consumides seques la resta de l'any, ja que la seva conservació és més llarga. Són més calòriques perquè concentren els sucres, perden part de les vitamines hidrosolubles, però en canvi són més riques en calci i ferro. Per aquest motiu, les figues seques són interessants per prevenir l'osteoporosi o assegurar una bona salut òssia en la pràctica esportiva o en cas de patir anèmia. Podeu trobar forces varietats de pell verda negra i de polpa blanquinosa morada i també de diferents formes i mides. Algunes de les que es conreen a Catalunya són la de colla d'ama, la del bacó, la de bordissot o la blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobre torrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu en dies de més activitat durant l'hivern o per esmorzar juntament amb granola.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. S'espera que Illa, que divendres ha convocat una cimera de partits per abordar de manera estructural el futur d'un dels puntals de l'estat del benestar, admeti els errors en unes proves amb una taxa d'alumnes exclosos molt per damunt de les recomanacions. Un fiasco que va provocar el cessament de la secretària general d'Educació. Un altre dels debats candents en el camp educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El president Illa ja ha manifestat la intenció de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Precisament avui acaba a Barcelona una de les cites més importants del sud d'Europa en aquesta tecnologia, l'AI Summit 2026. En parlarem tot seguit amb el director general del World Trade Center, Carles Anglada. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 23 de setembre. 11 persones han ingressat a l'hospital amb ferides menys greus per inhalació de fum en l'incendi a una residència de gent gran de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit. En total, s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que 3 persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. El Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, de Vicky López i de Quique Nazaret. I les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un vehicle avariat a l'A2 a l'altura de Pallejà en direcció

0: estació Barcelona, on talla un carril i deixa 4 quilòmetres de cues. D'altra banda, hi ha cua també a la B23 des de Molins de Rei cap a Barcelona i a Gavà en sentit nord. Al Vallès també trobem intensitat a l'AP7 al punt de Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I pel que fa al temps, comencem el dia amb alguns núvols, sobretot a les comarques de Tarragona, més extensos i baixos cap a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, matí tranquil, amb moltes estones de sol i temperatures suaus que, arran de mar, se situen per sobre dels 20 graus. A la tarda continuarà la tranquil·litat amb el cel ben assolellat i ben feble arreu. Les temperatures pujaran amb facilitat fins als 28, fins als 30 o 32 graus en molts punts, des de la costa fins al Pirineu.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Avui, a partir de les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia, després que els mateixos socis d'investidura haguessin reclamat també les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a 3 treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat abans que divendres se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. Mentrestant, el sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants de professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació, deia, i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar. Ens ho explica l'Esther Minguell.
2: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'USTEC.
3: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
2: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, el calendari d'inversió del 6% del PIB en 4 anys, la inclusiva, les condicions laborals del professorat, les infraestructures i el català i el currículum. En alguns temes es podria incorporar la veu de les famílies i els alumnes, però sempre de l'àmbit de l'educació pública. El sindicat critica el pes de la concertada en el Consell d'Educació i alerta que això pot bloquejar els possibles avenços per la pública.
0: A tot això, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys, i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. La Generalitat s'hi posa després de revisar centenars d'estudis científics sobre la qüestió que constaten que les pantalles afecten greument la salut de les criatures i els joves. La intenció és recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. En aquest sentit, el president Salvador Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. És una informació del David Amador.
4: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
5: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
4: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
0: En aquest context, afegim que Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026, en el marc de la Setmana de la IA a Barcelona. Hi han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món. I el World Trade Center Barcelona hi té un paper clau com a soci i anfitrió estratègic. Per entendre què ha significat això per la ciutat, per les empreses i per l'economia del país, i com es prepara, de fet, el World Trade Center per a un futur on la intel·ligència artificial ja és clau, hores d'ara, conversem amb Carles Anglada. Ell és director general del World Trade Center. Senyor Anglada, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Hola, molt bon dia.
0: Com valoreu, avui que ja és l'últim dia, aquest congrés, amb la participació, deia, de grans tecnològiques com Google, Microsoft, OpenAI? Què diu això del moment que viu la ciutat i del seu posicionament en el mapa europeu de la intel·ligència artificial?
6: Doncs vostè mateix ho ha dit, diu que som punta de llança d'un dels temes més importants en aquest moment a la ciutat, al país, i jo quasi gairebé diria al món, no? La mateixa notícia que vostè explicava abans, el que veiem als diaris cada dia, la intel·ligència artificial és aquí, hem de veure com la fem servir, hem de veure com la utilitzem i com ens farà servei.
0: Doncs expliquin quines oportunitats obre aquesta intel·ligència artificial per a les empreses que treballen al World Trade Center, on veieu els usos més immediats i on veieu els reptes més grans.
6: Aquest precisament ha estat un dels temes estrella del Congrés, està sent, perquè el Congrés encara dura avui, està sent un dels temes estrelles. Quins són els temes on més podrem fer servir aquesta intel·ligència artificial, on la intel·ligència artificial serà més útil, i sobretot com mesurem aquesta utilitat i com veiem el retorn econòmic que dona la implantació d'aquesta intel·ligència artificial. Encara estem en una fase molt, molt inicial, diria jo, per moltes empreses. Tothom pensa que l'ha d'implementar, tothom està mirant com ho farà i tothom està pensant com valorar aquesta implementació i el valor que ens aporti econòmicament aquesta implantació. Per tant, tasques repetitives, les tasques més mecàniques, més de resums, és per aquí. I en el nostre ecosistema concretament, nosaltres tenim unes 35 empreses en el World Trade Center d'arreu del món, i d'aquestes, gairebé un 50% són empreses altament tecnològiques. I per tant, estan ja implementant, moltes d'elles estan molt ficades ja amb tot el tema de centres de dades, etc. I per tant, jo diria que és una eina de present, no ja de futur, sinó de present.
0: La intel·ligència artificial avança més ràpid que les normes, d'això també n'està havent-hi un debat important arreu del món. Des del punt de vista empresarial, quins elements de regulació o governança caldria tenir clars per garantir un desenvolupament segur i competitiu?
6: Doncs això és una pregunta que potser toca més als governs, però les pròpies empreses estan ja aixecant la bandera i dient que s'ha de regular, com totes les tecnologies, quan comencen necessiten una certa regulació. Hem de veure exactament què podem fer, què volem fer, fins on volem arribar. sobretot protegir aquells més vulnerables. Parlem molt dels nens, de les nenes, de la canalla. Potser també hauríem de començar a pensar en el que en diem la bretxa digital i com la gent gran entra en tota aquesta tecnologia. I està clar que els nostres governants han de començar a rumiar-s'ho i s'hi han de començar a posar en aquest sentit. Jo vull dir que jo crec que a Barcelona, Catalunya i a Europa en general, els nostres governants en són conscients i estan per la feina.
0: Per tant, entenc que en aquest sentit es posiciona a favor d'aquesta crida que fa el govern de la Generalitat en el sentit de prohibir la intel·ligència artificial, de preservar els nostres joves, els nostres infants, els nostres adolescents, com a mínim fins als 14 anys, d'aquesta IA, malgrat que siguin justament ells el futur també d'aquesta intel·ligència artificial i, si més no, del seu desenvolupament.
6: Jo no sóc un expert en intel·ligència artificial, ni molt menys. No m'atreveixo a dir si s'ha de prohibir, si no s'ha de prohibir, si s'ha de regular, si s'ha de fer servir amb supervisió, però el que sí que està clar és que s'ha d'estudiar bé, hem de veure què. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de l'utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó l'ús de les pantalles, de les xarxes socials. Aquest és un tema en el que jo crec que ens hi hem de posar tots com a societat molt, molt, molt seriosament.
0: Carles Anglada, gràcies per haver-nos atès aquest matí i que acabi d'aprovar aquest congrés avui, que, com vostè també recordava, és el darrer dia. Bon balanç, gràcies.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Tres quarts de vuit, Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona, després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no resolgui la incidència, val a dir que els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera. De Sagrera Meridiana, recordem-ho, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
7: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a el que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida. Una vegada hem conegut la incidència.
0: I a l'Ametlla del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental, 11 persones han resultat ferides menys greus per inhalació de fum per l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a zona segura i lliure de fums, a la planta baixa, en concret, de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotinspectora dels bombers, Montse Díaz, i el cap territorial de la regió metropolitana nord del sistema d'emergències mèdiques, Antonio Carballo.
8: Això s'ha estès per tota la planta. Ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
9: Ha estat complex la identificació de totes les persones, perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs,
0: La Diputació de Barcelona ha aprovat el catàleg de serveis per als ajuntaments el 2027, al qual hi destina 152 milions d'euros. El ple d'aquest dimarts també ha aprovat un augment de 40 milions per al suport durant aquest mandat als municipis de la província per garantir l'autonomia local i els serveis essencials i 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Els ajuts de la Diputació es poden dedicar a despesa corrent i inversora. Els governs locals també podran dedicar-los a afrontar l'increment de la factura energètica, fomentar l'ocupació de qualitat o dedicar-los a la inserció laboral de persones amb vulnerabilitat. També poden fer actuacions a l'espai públic i equipaments energèticament sostenibles i integradors socialment. La presidenta de la Diputació de Barcelona és Lluïsa Moret.
10: Un catàleg de serveis de més gairebé 400 projectes diferents. Enguany doncs, s'han sumat 18 iniciatives noves i que, té, doncs, que és un gruix de 152 milions d'euros en quant a quantia econòmica i que significa això, tot un catàleg de possibilitats doncs, que els ajuntaments poden triar, poden sol·licitar, molt divers, que són doncs, projectes, iniciatives, recursos tècnics, materials, econòmics, amb aquesta mirada que nosaltres volem impulsar, que és la cohesió territorial, la cohesió social i la equitat territorial.
0: Deu minuts i arribarem a les 8. La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistia a la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació que ara ens amplia Lamont Carvajal.
11: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
12: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui doncs començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
11: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
0: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que considera capaç de tot.
13: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan prens decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
0: Fa uns instants us parlàvem de l'incendi a l'Ametlla del Vallès. Doncs bé, una notícia que acabem de saber ara mateix i que segons hem pogut confirmar aquí mateix a la xarxa, una persona hauria mort en aquest incendi d'aquesta residència de gent gran al Vallès Oriental, a l'Ametlla del Vallès. Es tracta d'una de les víctimes ateses per inhalació de fum. Recordem-ho que s'han atès en total 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat aquestes flames, aquest foc, a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Doncs, ho dèiem, una última hora s'ha mort una d'aquestes persones víctimes d'aquesta residència, d'aquest incendi per inhalació de fum. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez i Navarro, que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar enllestit en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
14: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a l'illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
0: El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina degut a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9, al Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, com Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
15: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
0: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions al diari francès L'Equipe, explica per què creu que se la mereix.
16: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante, que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
0: La greu lesió de genoll de Nico Joachini deixa el Centre d'Esport Sabadell sense una peça fonamental a la davantera pel que resta de temporada. El nord-americà, amb un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret, ha marcat 3 gols en els 5 partits que ha disputat. L'entrenador arlequinat, Ferran Costa, admet que és un cop dur.
17: Immediatament hem de fer el que fem sempre, mirar endavant des de la il·lusió. Com he dit al principi, som una unitat, som un equip, on no arribi un, arribarà l'altre, i si no podem comptar amb les seves facultats en el que queda competició, doncs el que sí que sóc capaç de veure és que se li obre l'oportunitat a altres jugadors d'agafar protagonisme, de sumar minuts, de créixer. Sempre diem una cosa entre nosaltres, i és que quan pitjor, millor.
0: Les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrit, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
18: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg de segles.
19: És un animal, per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
18: Les petjades corresponen al període Oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de 3 dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Deixeu-me que us expliqui una cosa. Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu, el seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Vine, riu, canta i viu el teatre en família amb...
1: La Bada, en Caco i la Nyam.
2: Wow.
0: Els personatges més divertits de Badalona.
1: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgo i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
3: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
4: Bon dia, Badalona. Les residències de gent gran, Parc Serentí i Sant Roc es beneficiaran de l'anomenat Pla Clima de la Generalitat, que climatitzarà les residències de gent gran de tot Catalunya.
5: Badalona Matí. Àlex Isó.
4: Un pla que neix davant l'augment d'episodis de calor extrema i que està dotat d'una inversió de més de 58 milions d'euros. Les actuacions del pla estan previstes fins al 2031 i inclouen una cinquantena de residències públiques o de gestió delegada. El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha assenyalat que amb aquestes actuacions es millora el confort i benestar dels usuaris. La Generalitat s'adapta, així diu, a les conseqüències del canvi climàtic.
6: Les persones han d'estar ben cuidades, les nostres residències, fins a la normativa, doncs, aplicava una temperatura a les zones comunes, però evidentment doncs el canvi climàtic i l'increment de temperatures fa que també aquest aire hagi d'entrar a les habitacions i per tant aquest és el nostre compromís, tant a les residències públiques com la resta de residències privades del país, on hem habilitat una línia de 50 milions d'euros de crèdit de l'ICF.
4: És dimecres 23 de setembre de 2026. Repassem altres titulars del dia.
1: Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora.
4: Personal de l'Hospital Fundació Esperit Sant a Santa Coloma de Gramenet s'han concentrat aquest dimarts a l'entrada del centre sanitari per donar suport a la treballadora badalonina agredida diumenge passat al barri de Sant Antoni de Llefià. Tuti García, bon dia.
7: Bon dia. Els professionals han protestat contra tota mena d'agressions, també les que pateixen com a col·lectiu. Durant aquest últim mes es dona el cas que dues treballadores de l'hospital han patit agressions per intent de robatori.
4: Xavier García Albiol considera insuficient la reducció d'un 9,8% de la criminalitat a Badalona durant el primer semestre de l'any.
7: Tot i valorar positivament que els delictes hagin baixat per sobre de la mitjana catalana, l'alcalde afirma que encara queda molta feina per fer. Per García Albiol, les dades confirmen un canvi de tendència sostingut en els darrers mesos, alhora que defensa la gestió del seu executiu en matèria de seguretat.
4: Els sindicats de l'Ajuntament reclamen mesures urgents al govern local per reorganitzar l'administració.
7: Consideren que el consistori pateix un problema intern greu i denuncien que durant aquest mandat no s'ha avançat en la modernització de la plantilla. Tant la PSU com Comissions Obreres asseguren que manquen mans per executar el pressupost municipal i acusen l'executiu de falta de voluntat política.
4: Badalona compta amb 60 centres de culte actius, la majoria esglésies evangèliques.
7: Sí, l'any passat n'hi havia 23. De fet, és una de les poques ciutats catalanes on aquesta religió té més presència que la catòlica, que suma 21 esglésies. Són dades del mapa religiós de Catalunya que s'ha actualitzat amb les dades del 2025.
4: Tot i la lleugera disminució de la cobertura de vacunació infantil a Espanya, les dades continuen sent positives comparades amb altres països, on les xifres són més alarmants.
7: Segons ha alertat el vacunòleg i pediatre de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Carlos Rodrigo, s'està perdent el lideratge que fins ara representaven els Estats Units. Un canvi de tendència, diu, negativa i perillosa.
4: El Departament de Salut ha elaborat una nova guia que avalua l'impacte de les pantalles en infants i joves i alerta que alguns dels seus efectes poden ser irreversibles.
7: El document recull dades de 700 estudis científics i servirà de base perquè el govern desplegui mesures concretes per famílies i professionals. A més, l'informe adverteix que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA.
4: I amb motiu del Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones, que se celebra avui, la Federació de Dones de Badalona organitza una cadena humana amb l'objectiu de commemorar aquesta data.
7: Sí, la concentració està prevista a 5:45 de la tarda al monòlit de Roca i Pi, i a 4:15 la cadena començarà el recorregut pels carrers del centre fins a arribar a la plaça Pompeu Fabra, on llegiran el manifest.
4: En plana cultural, els castellers de Badalona tenen una cita aquest diumenge al concurset de Torredembarra, on hi participaran en la primera fase.
7: Des de la colla consideren que poden fer un bon paper amb castells que ja han anat treballant durant aquesta temporada. Un esdeveniment que, per cert, mobilitzarà uns 150 castellers badalonins.
4: I aquest dissabte s'inaugura a l'Espai Betulia l'exposició Demà hi haurà lluna nova, de l'artista britànic Michael Lowton.
7: L'obra aprofundeix en la investigació de l'artista sobre l'abstracció, la creació de mons imaginaris i la construcció de símbols personals. L'exposició es podrà visitar fins al 18 de desembre.
4: I en esports, la penya debuta avui en el primer títol oficial de la temporada, la Lliga Catalana, que se celebra a Reus.
7: Si les de Fabián Téllez jugaran contra el Lima Horta, un rival que també es trobaran a la Lliga. Serà un partit important per Emma Travalli i Júlia Rueda, nous fitxatges de la penya i que s'enfrontaran per primera vegada al seu exequip.
4: El Sigul continua aprofitant l'inici del campionat de Lliga de la Tercera Federació Femenina per continuar creixent com a equip.
7: Sí, i tenint en compte que ha estat una pretemporada típica en la qual la majoria de les jugadores són noves de l'entitat. De moment, una victòria i una derrota és el balanç de l'equip que dirigeix Dani Molina.
5: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
4: Gairebé passen 6 minuts a les 8 del matí. Repassem altres notícies fora de Badalona. Un mort i 78 persones ateses a l'incendi d'una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès. El foc s'ha declarat aquesta passada nit a la primera planta de l'edifici i s'han vist afectades diverses habitacions. Dins hi havia una vuitantena d'usuaris i 6 treballadors.
7: I el cap d'informació dels Mossos contradiu el govern i nega una infiltració policial a l'Assemblea de Professors. Carles Hernández ha assenyalat davant la comissió del Parlament que l'actuació de les dues policies sota la seva dependència no estava relacionada amb funcions de policia judicial. En cap cas es va tractar, diu, d'una acció encoberta o d'una infiltració.
4: Pedro Sánchez reconeix per primera vegada que el control fronterer del Marroc va fallar en l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El president del govern ho ha dit des de Nova York, on assisteix a l'Assemblea General de l'ONU, i ha explicat que el govern està investigant el que va passar aquells dies a Ceuta, però també ha subratllat que s'han demanat accions i explicacions al règim a la Huita.
7: I Donald Trump ha amenaçat d'aniquilar l'Iran i enviar-los a l'infern. Ho ha dit també durant el seu discurs a l'Assemblea General de l'ONU, assenyalant que creu, però, que arribaran a un acord després de les eleccions. Trump ha insistit que no permetria que tinguessin una arma nuclear i ha demanat als líders mundials que s'assumin als Estats Units i imposin al país l'aïllament econòmic complet.
4: Plana de serveis, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Lluís Mi Pérez, com s'espera la jornada d'avui?
2: Dimarts, de temps molt tranquil una altra vegada a les comarques metropolitanes. Podem dir que el matí, a més, està despertant més suau que ahir, en molts casos, tant a cotes elevades, per exemple, de les muntanyes del massís de Montserrat o també cap a Sant Llorenç del Munt. I també arran de mar estem ja voltant els 25 graus. Per tant, per ser un 22 de setembre, déu-n'hi-do, una situació molt tranquil·la. Per tant, les festes de la Mercè, en el cas de Barcelona, que s'aniran desenvolupant sense cap mena de pluja, i aquesta tarda amb una temperatura una miqueta més baixa que la d'ahir, però encara alta per les dates. Estarem parlant de 30-31 graus a molta facilitat, per exemple, a moltes viles del Llobregat, viles del Vallès, viles del Penedès. Avui, amb l'aparició d'alguns núvols que simplement seran decoratius al llarg d'aquest migdia i d'aquesta tarda, una mica més freqüents, però res que faci pensar en pluja. N'estem pendents a la xarxa.
8: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, us ofereix l'estat del trànsit.
4: Coneguem ara l'estat de la xarxa viària connectant amb el Servei Català del Trànsit. Mireia Camats, bon dia.
9: Hola, bon dia. Hores d'ara a l'autopista del Maresme, a la C31 i a Cua Badalona per anar cap a Barcelona. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions, a Santa Coloma de Gramenet en sentit sud, a la C60 hi ha retencions entre Argentona i la Roca del Vallès en sentit Granollers, a la C59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud, a la C17 hi ha Cua de Parets de Mollet en tots dos sentits, a la C58 hi ha retencions de Terrassa, Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la 2 hi ha retencions a Brera en sentit Barcelona, retencions de Sant Andreu de la la barca Pallejà en sentit Barcelona per una furgoneta avariada que talla un carril i retencions també de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona per un accident a Cornellà que deixa només un carril obert per circular. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 retencions de Gavà Esplugues en sentit Barcelona. A la C31 lentitud i aturades de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit Barcelona. A la P7 hi ha retencions de Granollers a Parets en sentit sud, de Mollet a Barberà en sentit sud, a Sant Cugat, a Barberà i a Mollet en sentit nord i a Bàscara en sentit nord per un accident que talla un carril. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre el Nus de la Trinitat i Sarrià en sentit Llobregat, de Cornellà a Pedralbes en sentit Besòs i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Bon Pastor de Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus de la Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
10: A Obramat sabem que en una obra necessites palets de plaques de guix tant com 10 finestres i 4 portes. Per això t'oferim més de 20.000 productes perquè compris el teu magatzem més proper o a Obramat Ponés i te'ls enviem en 24 hores a peu d'obra, fins i tot els materials més pesants. O si ho prefereixes, pots recollir-los en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
11: Informació de serveis.
4: Comença la segona fase de les obres del carrer de Francesc Layret. Aquest dimarts s'ha tancat el tram des del carrer del Temple fins a la plaça de la Vila i ja han començat els primers treballs, que consisteixen bàsicament en la retirada de pilones, la ubicació de tanques i de senyalització. Actualment el trànsit està tallat des de la plaça fins al carrer de Sant Pau. Està previst, però, habilitar l'entrada als aparcaments del tram entre els carrers del Temple i del Pare Claret. L'accés es farà a través d'aquest carrer des de la Via Augusta. La plaça de la Vila es manté almenys de moment oberta. Recordem que les obres està previst que acabin a finals d'any. Les obres, de fet, havien d'iniciar-se dilluns, però es van endarrerir a causa de la celebració de la Supercopa de la Penya.
12: Espai ofert per l'Ajuntament de Badalona.
13: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Àlex Sisó i Tuti Garcia a Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Amb Roger Cuixart a les vies de so a Ràdio Ciutat i Quico Bernal a la realització a Televisió de Badalona. Climatitzar les residències de gent gran d'arreu de Catalunya davant l'augment d'episodis de calor extrema és l'objectiu de l'anomenat Pla Clima, impulsat per la Generalitat amb una inversió de 58,2 milions d'euros. A Badalona, les residències de titularitat autonòmica Parc Serentí i Sant Roc també se'n beneficiaran, segons ha confirmat el govern català. Unes actuacions previstes fins al 2031 i que inclouran una cinquantena de residències públiques o de gestió delegada.
7: En una visita a la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, ja climatitzada, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha assenyalat que amb aquestes actuacions es millora el confort i benestar dels usuaris. El govern explica s'adapta així a les conseqüències del canvi climàtic.
6: Les persones han d'estar ben cuidades, les nostres residències. Fins a la normativa doncs, aplicava una temperatura a les zones comunes, però, evidentment, doncs, el canvi climàtic i l'increment de temperatures fa que també aquest aire hagi d'entrar a les habitacions i, per tant, aquest és el nostre compromís. Tant a les residències públiques com la resta de residències privades del país, on hem habilitat una línia de 50 milions d'euros de crèdit de l'ICF.
7: Acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma, Mireia González, Moreno ha inaugurat les obres de climatització integral d'aquesta residència pública, una actuació que ha comptat amb una inversió de 2,5 milions d'euros. Així, González ha celebrat que els tràmits per fer possible la construcció d'una segona residència pública al municipi avancin a bon ritme.
14: Després d'un canvi d'ubicació del solar, on està previst que hi vagi la segona residència, serà tot just al passeig de la Salzareda, al costat de l'equipament públic de la CIVA, doncs aquí tindrem la segona residència pública, amb la incorporació d'un centre de dia, que també és important com un altre recurs de necessitat per la nostra gent més gran.
7: D'altra banda, Drets Socials obre la porta a anar més enllà del Pla Clima i planteja que alguns centres puguin traslladar-se completament. El conseller Raül Moreno ha admès que hi ha residències de fa molts anys on no és possible fer obres de climatització. En aquests casos, diu, caldrà valorar canvis d'ubicació a edificis més moderns.
4: Vuit i 13 minuts, personal de l'Hospital Fundació Esperit Sant a Santa Coloma de Gramenet s'ha concentrat aquest dimarts a l'entrada del centre sanitari per donar suport a la treballadora badalonina agredida diumenge passat al barri de Sant Antoni de Llefià. Els professionals han protestat contra tota mena d'agressions, també les que pateixen com a col·lectiu. Els professionals expliquen que durant aquest últim mes dues treballadores de l'hospital han patit agressions per intent de robatori. L'última d'elles és una infermera veïna de Badalona que es troba en situació estable després de patir diverses ferides d'arma blanca quan anava de camí a la feina.
7: Arran d'aquest episodi, els treballadors també han aprofitat per reclamar més seguretat en els seus llocs de treball. Denuncien que pateixen agressions per part de pacients o familiars i demanen dotar de més vigilància espais com el pàrquing. Escoltem el president del comitè d'empresa de l'hospital, Manolo López.
11: Las personas apoyen, las instituciones doten de seguridad los espacios de trabajo o los espacios de aparcamientos o de alrededor del hospital sean lo suficientemente seguros. Esto es lo que pedimos y esto lo tenemos que hacer entre todos, el ayuntamiento, el hospital, los trabajadores, todo.
4: L'Ajuntament de Badalona també ha volgut fer acte de presència en aquest homenatge a la víctima. Hi han assistit el regidor de Seguretat, Juan José Portillo, el regidor del districte 4, Daniel Aguilera, i l'alcalde Xavier García Albiol, que ha condemnat els fets i ha demanat càstigs més durs pels agressors.
15: Primer, el més important, que ella es pugui recuperar, evidentment, però aquests fets posen en evidència una cosa que jo vinc reclamant, que o a les persones que s'atenen per fer agressions, per fer robatoris, se'ls imposa una condemna exemplar i no que entrin per una porta i surtin per una altra, o no ens en sortirem.
7: Així mateix, en un comunicat a la xarxa X, infermeres de Catalunya han donat suport a la víctima de l'agressió i en condemnen els fets. Recorden la importància de la seguretat dels professionals tant dins com fora del centre. La FAP també ha condemnat l'atac i ha reclamat fermesa a les institucions davant de qualsevol tipus de violència a la via pública.
4: Per cert, abans de continuar, informar que un robatori de cable entre el Clot i Badalona provoca retards a la línia R1. Segons informa Adif, la circulació ha quedat reduïda a 4 trens per hora i sentit mentre es treballa per solucionar la incidència. Xavier García Albiol considera insuficient la reducció d'un 9,8% de la criminalitat a Badalona durant el primer semestre de l'any. Tot i valorar positivament que els delictes hagin baixat per sobre de la mitjana catalana, l'alcalde afirma que encara queda molta feina per fer.
7: Segons les xifres del Ministeri de l'Interior, entre gener i juny es van produir 750 delictes menys que en el mateix període de 2025. Això representa un descens del 9,8%, mentre que la resta de Catalunya la reducció mitjana ha estat d'un 7,4%. Per García Albiol, les dades confirmen un canvi de tendència sostingut en els darrers mesos.
4: L'alcalde defensa la gestió del seu executiu en matèria de seguretat, però admet que els resultats encara no són suficients. Respecte a l'increment d'un 57% en els delictes de drogues, l'alcalde en fa una lectura positiva.
15: Augmenta les xifres de tràfic de drogues, però augmenta perquè hi ha més detencions i perquè hi ha més incaucions de droga, no? I en aquest aspecte jo crec que és positiu. Però insisteixo, no és satisfactori, ni molt menys. Jo no sóc conformista. Sí que aquestes dades assenyalen que per al camí que anem és l'adequat, que estem fent bona feina, però és del tot insuficient. I jo, en aquest aspecte, sóc molt inconformista.
7: Ho escoltàveu, García Albiol defensa que l'executiu està fent les coses bé en temes de seguretat, però assegura és insuficient.
4: Els sindicats de l'Ajuntament reclamen mesures urgents al govern local per reorganitzar l'administració. Consideren que el consistori pateix un problema intern greu i denuncien que durant aquest mandat no s'ha avançat en la modernització de la plantilla. Tant la PSU com Comissions Obreres asseguren que manquen mans per executar el pressupost municipal i acusen l'executiu de falta de voluntat política.
7: Des de Comissions Obreres, el responsable de comunicació, Pol Acózar, denuncia l'incompliment dels 11 acords a què van arribar tots els sindicats amb l'executiu a principi de mandat, assegurant que aquest ha estat un mandat perdut pel que fa a les millores salarials i posen com a exemple que no s'han negociat conceptes com la carrera professional horitzontal o la jubilació parcial del personal laboral. Escoltem Pol Acózar.
16: Dels quals no s'ha desenvolupat cap. Hem estat més de 2 anys sense cap mesa general de negociació. Hem hagut de denunciar l'Ajuntament per vulneració de la negociació col·lectiva i darrerament s'han celebrat algunes reunions de la mesa, els continguts de la qual han sigut completament intranscendents i no ha suposat cap avenç significatiu en cap matèria.
7: Un dels compromisos que, segons els sindicats, no s'ha complert és la renovació de la relació de llocs de treball, l'eina que determina les funcions de cada treballador municipal. Els sindicats asseguren que només han rebut propostes de modificació dels comandaments i no dels treballadors de base, un fet que provoca la fugida de funcionaris a altres administracions.
4: Des de la PSU, el seu portaveu, Jordi Magret, creu que aquest és el gran repte de govern, ho ha dit al Badalona Matí.
17: Totes les fitxes descriptives de tot el personal de base es comencen a treballar i es comencen a equiparar. I en aquest any i el pròxim s'hauria d'arribar a assolir aquest objectiu, que és l'única eina possible real d'execució, perquè aquest sigui el gran desafiament sindical contra l'empresa. O fan l'RLT i la modifiquen i la posen al dia, o no ens en sortirem, perquè la gent se'n va, perquè no cobra prou que toquen.
7: Els sindicats exigeixen desbloquejar la negociació col·lectiva de manera immediata i a les queixes s'hi ha sumat la UGT, que mitjançant un comunicat també ha denunciat la manca de voluntat negociadora de l'equip de govern. Totes tres opcions sindicals es mostren preocupades per la recent dimissió del gerent municipal i la vinculen directament al col·lapse intern que viu l'Ajuntament.
4: Badalona compta amb 60 centres de culte actius, la majoria esglésies evangèliques. L'any passat n'hi havia 23. De fet, és una de les poques ciutats catalanes on aquesta religió té més presència que la catòlica, que suma 21 esglésies.
7: Són dades del mapa religiós de Catalunya que s'ha actualitzat amb les dades del 2025. La tercera confessió amb més centres de culte a Badalona és l'islam, amb 9 mesquites, tot i que només representen un 15%. Els 7 centres restants a la ciutat pertany a religions minoritàries, com els testimonis de Jehovà o esglésies orientals. Ens en dona més detalls la Judit Larios.
18: A Catalunya, l'Església Catòlica es manté com la confessió més estesa, amb 3 de cada 4 centres de culte. Això sí, en els últims 6 anys s'han obert més d'un centenar d'esglésies evangèliques, arribant gairebé a les 900, mentre que les catòliques han retrocedit en 300. En total, el 2025, a Catalunya hi havia 7.280 centres de culte actius, 20 més que l'any anterior, de 15 confessions diferents. L'evangèlica és la que més ha crescut pel que fa al nombre de centres des que recullen dades per elaborar el mapa religiós. Igual que a Badalona, l'islam és la tercera confessió més representada a Catalunya, encara que només suposa el 4,5%. En els últims anys, la tendència és que el nombre global de centres de culte es manté estable i les diferents comunitats s'han consolidat de forma progressiva al territori. Tot i això, també s'ha produït un lleuger decreixement dels centres de culte que s'explica, en part, per l'envelliment d'algunes comunitats de religiosos que o bé han tancat o han deixat de celebrar cultes públics a la comunitat.
4: Vuit i 22 minuts. Obrim plana de salut. Tot i la lleugera disminució de la cobertura de vacunació infantil a Espanya, les dades continuen sent positives comparades amb altres països on les xifres són més alarmants. Segons ha alertat el vacunòleg i pediatra de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Carlos Rodrigo, s'està perdent el lideratge que fins ara representaven els Estats Units. Un canvi de tendència, diu, negativa i perillosa.
7: Si l'estudi de la Universitat Sagrat Cor de Roma analitza l'evolució de 7 vacunes infantils que s'administren durant el primer any de vida, entre elles les que protegeixen contra la tosferina, l'hepatitis B o la polio. La disminució a Espanya és mínima, assegura Rodrigo, però cal fer-ne un seguiment per convèncer les famílies dels beneficis que comporta vacunar els seus infants en el moment adequat.
4: La cobertura se situa en el 94% quan convindria estar per sobre del 95%. Així ho ha assenyalat al Badalona Matí el vacunòleg i pediatra dels Germans Trias, Carlos Rodrigo.
19: Les vacunes es posen en el moment que la relació beneficis, potencials, riscos, és mínima. I una vacuna que s'ha de posar, començant als 2 mesos, als 4, doncs és el millor moment. Retrasar-les, alguna, posar-la a partir de l'any, bé, està bé, menys és millor que res, però has perdut oportunitats de protegir el nadó els primers mesos. Als Estats Units, que era el paradigma de les vacunacions, doncs com ara no es posen tants, doncs hi ha hagut morts.
7: En el cas del sarampió, per exemple, a Espanya se situa en el 97% de vacunació infantil, unes xifres, diu, del tot positives. El sistema sanitari afegeix no obliga la població a vacunar els seus nadons, tot i que el recomana fer-ho. La tasca dels professionals celebra és convèncer les famílies i evitar així una decisió que deixi desprotegits els infants davant d'una malaltia greu. A Síria, Palestina, alerta, hi ha hagut un rebrot de la polio per no vacunar-los.
4: I el Departament de Salut ha elaborat una nova guia que avalua l'impacte de les pantalles en infants i joves i alerta que alguns dels seus efectes poden ser irreversibles.
7: El document recull dades de 700 estudis científics i servirà de base perquè el govern desplegui mesures concretes per famílies i professionals. Així ho ha explicat aquest dimarts Lluïsa Conejo, subdirectora general d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública, o ens ho apropa tot plegat l'Anna García del Beniz.
20: El treball divideix els impactes per edats i apunta riscos físics, mentals i relacionals, com retards en el desenvolupament, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. L'informe detalla que els joves d'entre 14 i 18 anys dediquen de mitjana 4,8 hores diàries a internet per oci entre setmana i 6,7 hores durant el cap de setmana. Pel que fa a les xarxes socials, el 74% dels adolescents hi dedica 2 hores o més entre setmana i el percentatge puja fins al 88% durant el cap de setmana. Una de les dades més destacades és l'edat molt primerenca, apunten en què els infants accedeixen a aquests dispositius. La mitjana se situa als 11. A més, el document adverteix que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA. Escoltem Lluïsa Conejos.
21: L'informe PISA i en aquests informes que surten, aquestes avaluacions que no són les deseables, segurament són infants que venen també d'uns antecedents previs en la seva infantesa, d'un aprenentatge que no ha estat tot lo ric que hagués degut, no? Segurament, no? I el que les pantalles i l'ús de pantalles també ha tingut una presència.
20: Per edats, l'anàlisi ha identificat que en la primera infància, dels 0 als 6 anys, els principals impactes que s'han detectat són possibles retards en el desenvolupament del llenguatge i de l'aparell motor, dificultats en la percepció de la realitat, sedentarisme i augment de pes, miopia i canvis en el funcionament cognitiu i emocional. Entre els 7 i els 11, un augment del risc de miopia i d'excés de pes, càries, trastorns de son i malestar emocional. A l'adolescència, entre els 12 i els 18, s'han identificat, entre altres efectes, una menor interacció cara a cara i la substitució d'altres activitats, una disminució de la capacitat d'atenció i interferències en l'aprenentatge. El document és una actualització de la guia que va publicar-se el 2022 i que des d'aquest dimarts ja es pot consultar al web de la Conselleria.
4: Quatre minuts i arribarem a 9:15. A motiu del Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones, que se celebra avui, 23 de setembre, la Federació de Dones de Badalona organitza una cadena humana, com ja és tradició, amb l'objectiu de commemorar la data.
7: Sí, la concentració començarà a 6:15 al monòlit de Roca i Pi, a la Rambla, i a 4:15 la cadena començarà el recorregut pels carrers del centre fins a arribar a la plaça Pompeu Fabra, on es llegirà el manifest Cadena Humana 2026. Les persones, això sí, que vulguin participar-hi, hauran de portar una samarreta blanca.
4: Obrim plana cultural. Els castellers de Badalona tenen una cita aquest diumenge al concurset de Torredembarra, on participaran en la primera fase del concurs. Des de la colla Mikaku consideren que pot fer un bon paper amb castells que ja han anat treballant durant tota aquesta temporada.
7: La colla va reprendre, recordareu, els assajos a finals d'agost i ja es troben enfocats en el segon tram de temporada. Aquest mes de setembre els Mikakus han estat presents en diverses diades, tant a Badalona com fora del municipi, i ara toca una data assenyalada, aquest 27 de setembre, on també formaran part del concurset de Torredembarra, un esdeveniment que mobilitzarà uns 150 castellers de Badalona.
4: Segons Ferran Creixell, el cap de colla, els Mikakus es troben en bon estat de forma i la intenció és portar castells de gamma mitjana i alta.
22: El plantejament és anar amb un perfil baix, perquè molts cops quan hem intentat anar amb un perfil alt i anem a guanyar i anem al d'això, les coses no han sortit tan bé i crec que hem d'anar a fer la diada que nosaltres volem fer. Dos castells compostos, el 5 de 7 i el 7 de 7, amb el que necessites moltíssima gent, hem de mobilitzar molta gent perquè són castells molt amples i molt grans, i després de tercera ronda el plantejament seria fer el 3 de 7 amb agulla, que és un castell una mica més tècnic.
7: De fet, l'objectiu d'aquesta temporada dels castellers de Badalona era consolidar

0: I un darrer apunt cultural. Aquest dissabte 26 de setembre s'inaugura a l'Espai Betúlia l'exposició de Mai haurà lluna nova de l'artista britànic Michael Loudon.
1: Sí, l'obra aprofundeix en la investigació de l'artista sobre l'abstracció, la creació de mons imaginaris i la construcció de símbols personals. A banda de l'exposició, les pròximes setmanes l'espai acollirà diverses activitats relacionades amb l'univers creatiu de Loudon, com una visita guiada o una taula rodona. L'exposició Demà hi haurà lluna nova es podrà visitar fins al 18 de desembre.
0: Gairebé arribem a 8:45 del matí, moment pels esports. Ramon Duran, bon dia.
2: Què tal, bon dia, com estem?
0: Molt bé.
2: Doncs aquí estem ja per analitzar l'actualitat esportiva, que avui també té molt de contingut.
0: I tant, un dia més. Hem estat parlant per sobre de la sintonia, però ves que ja és el
3: té
0: moment
3: ganes
0: dels esports.
3: De xerrar, sí, home, Ramon,
2: sí, la confiança, el que fa la confiança.
0: Diàriament ja és el sí. que toca a aquesta hora, repassar l'actualitat esportiva. I Ramon, comencem parlant de la penya, perquè debuta en el primer títol oficial de la temporada la Lliga Catalana, que se celebrarà a Reus.
2: Sí, parlem del joventut femení, perquè les de Fabián Telles jugaran contra el Lima Horta, un rival precisament amb el qual es trobaran a la Lliga. El joventut afronta aquest primer títol de la temporada després de competir de tu a tu contra els Cedis en el segon amistós de l'estiu. Quatre júniors van tenir un paper destacat contra les urgellenques, Hinojosa, Diop, Gironella i la júnior de primer any, Llorbeck. S'espera que contra l'equip Salmo tinguin minuts. Serà un partit important per Emma Travali i Júlia Rueda, nous fitxatges de la penya que s'enfrontaran per primer cop al seu ex-equip. Escoltem precisament a Júlia Rueda.
4: Serà un partit especial per mi, però la veritat és que hem estat entrenant molt i molt bé, a poc anar construint, i cada cop els entrenos es van veient coses, així que fent cas al Fabián.
2: Un Lima Horta per la seva banda, que estarà dirigit per segon any consecutiu per Ramon Reigada i compta amb les exverdinegres Laia Soler i Lula Roig. Com a referència, Fabián Telles, el tècnic del joventut, podrà comptar amb el darrer fitxatge, la francesa Mayel. Escoltem el tècnic del joventut parlant d'aquest compromís a la final de la Lliga Catalana Challenge.
5: Rebem justetes perquè som un equip completament nou, perquè hi ha jugadores que encara no han arribat, és a dir, bueno, per coses alienes al club, vull dir, però el fet és que, bueno, pues falta alguna jugadora i estem en ple procés, no? Per tant, no són excuses, sabem que és un títol i que és la Lliga Catalana, l'hem de donar la importància que té la Lliga Catalana per nosaltres.
2: Doncs deien que molt de contingut, perquè aquest partit es podrà seguir a partir de les 6 de la tarda, minuts abans, es podrà escoltar en directe pel 94.4 Radio Ciutat de Badalona per seguir in situ aquest partit de la final de la Lliga Catalana Challenge entre el joventut femení i el Lima Horta.
0: Doncs no ens ho perdrem, Ramon, i ara, si et sembla, parlem del Sigul perquè vol continuar creixent com a equip.
2: Correcte, sí, continua aprofitant aquest inici de campionat de Lliga. És una pretemporada, ha estat una pretemporada típica, ha començat de cop i volta ja el campionat de Lliga, tot just feia un parell de setmanes que s'estaven entrenant, i ara mateix podríem dir que els partits oficials de competició de Lliga estan servint ja per acabar de configurar la pretemporada i posar-se a punt, no? De fet, bones sensacions d'un Sigul, ho hem explicat també altres dies, però tot just després d'aquests dos primers partits de Lliga hem de dir que les sensacions són molt positives. Una victòria, i això sí, una derrota contra el Girona el passat diumenge, però el tècnic del Sigul, Dani Molina, que precisament ens visitava ahir al programa Minut 91 de Televisió de Badalona, assegura que un cop agafin el to definitiu, lluitaran segur per la part alta de la classificació. Escoltem-lo.
6: I molt competitiu i encara no està en plena forma. És un grup que ve de fa dues temporades, va guanyar 24 partits seguits, això no fa qualsevol. L'any passat va fer també un altre rècord de 8 partits seguits guanyant, 9 sense perdre, no ho va fer ni el Barça. Aleshores, és un grup guanyador, simplement el que necessitem és rodatge, connectar entre nosaltres, connectar amb la ciutat, amb el nostre estadi també, dintre de poquet, i sentir-nos a casa, sobretot.
2: Tant de bo el Sigul pugui aconseguir la segona victòria a la Lliga, serà a la tercera jornada aquest cap de setmana, quan visitin el camp de l'Espanyol C, aquí al costat, a Sant Adrià.
0: Molt bé, Ramon Duran, moltes gràcies.
2: Fins ara.
7: Badalona 94.4.
8: Som Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo!

0: Estàs pensant a renovar el teu sofà? Vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
1: Sense pròrrogues, el futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
2: Sense pròrrogues, cada dimarts a 8:15 a Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Arriba la final de les finals del 27è concurs de música de Badalona.
4: El 4 d'octubre a les 6 de la tarda, a la sala Dos Rombos.
3: Gaudeix de De Facto, Coré, Sofia de Diego i Duendes del Parque.
4: Entrada gratuïta amb reserva en línia a concursbdn.cat.
3: Organitza la Rotllana amb el suport de Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Sílvia Llamas.
1: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
2: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
1: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
2: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.
5: Ara sí, ja saps qui mana aquí, Sílvia, no?
6: En Roger.
5: No, la publicitat.
6: Ah, val.
5: Bon dia.
6: Bon dia.
1: Moment d'anar al quiosc.
5: En Roger també una mica, eh? Clar, si no, ja està, si no estigués ell allà...
6: Posant ordre, ja, no.
5: No, no, em sembla que no pitaria res. Escolta, comencem com sempre va repassant les portades del dia dels principals diaris catalans. Sílvia.
6: Comencem pel periòdico i la portada és una entrevista a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el titular doncs destaquen unes declaracions on diu Collboni: triplicarem els pisos en rehabilitació fins als 3.000 anuals a partir del 2027. També en aquesta portada destaquen el Tribunal Constitucional, l'amnistia, la malversació i acosta la tornada de Puigdemont. Pel que fa a La Vanguardia, la principal imatge i titular són per aquesta Assemblea General de les Nacions Unides i destaquen: Trump es vanta d'afavorir la pau però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran. En la imatge doncs també Donald Trump protagonista, però en aquest cas amb els primers ministres de Dinamarca i Groenlàndia signant aquest acord. Pel que fa al diari Ara, el principal titular és pel Constitucional, que diuen avala l'amnistia total als líders del procés, i la imatge doncs torna a ser en aquest cas Donald Trump, que diuen Trump amenaça l'ONU amb aniquilar l'Iran. El Punt avui doncs centra avui la seva portada amb aquesta ampliació del Prat i aquesta concentració que va haver al cap de setmana. La imatge es pot veure i el titular és l'ampliació del Prat pendent d'Europa. Ha aprovat el pla d'inversions dels propers 5 anys sense que s'hagin resolt encara les compensacions del 2004.
5: Doncs donem un cop d'ull a les notícies més destacades de la jornada. Què és notícia fora de Badalona avui? Doncs que Salvador Illa compareix al Parlament per l'error en les últimes proves PISA.
1: La imatge del dia.
6: El president de la Generalitat compareixerà doncs avui dimecres al Parlament per donar explicacions, com deia, sobre aquest error a les proves PISA del curs passat que va deixar Catalunya fora de l'informe que publica l'OCDC. La compareixença l'ha sol·licitada el mateix president i també Junts, Esquerra, els Comuns, Vox i la CUP. Recordem que les dades catalanes de 2025 no són vàlides ni comparables a les de la resta de territoris ni a les d'anys anteriors per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova. En concret, es va deixar fora un 23,2% d'alumnes per raons com alguna discapacitat o poc domini de la llengua, davant el màxim del 5% que recomana l'OCDC. L'error es va saber al juliol. La Generalitat llavors ho va considerar una incidència tècnica i va dir que n'investigaria les causes. Entenem que avui s'exposarà doncs, aquesta investigació de com ha anat aquest procés. Precisament sobre aquesta qüestió, alguns mitjans parlant avui d'un gir de guió. RAC1, per exemple, publica que Catalunya hauria empitjorat els resultats de PISA si no haguessin exclòs més alumnes dels que tocava, mentre que el diari Ara diu que SEDEC, Pol i Novamat troben un error a PISA i asseguren que els alumnes rics no haurien perdut més nivell que els vulnerables, tal com s'apuntava. Qüestions que de ben segur es plantejaran avui al Parlament.
5: Doncs sí, a partir de les 9 estarem al cas del que digui el president de la Generalitat, Salvador Illa, al Parlament. També trobareu avui a la premsa que el Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Turull i aplana el camí per amnistiar la malversació. Sílvia.
6: La majoria progressista s'ha imposat en contra del criteri del Macías, que descartava encara amnistiar el delicte de malversació. El magistrat haurà de presentar una nova ponència que reculli els criteris expressats per la majoria en el pròxim ple del 6 d'octubre, que també debatrà el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa. El criteri que adopti el Tribunal Constitucional, ja ho dèiem aquests dies, marcarà l'actuació del Suprem, que s'ha obert a aplicar l'amnistia els líders del procés quan el Constitucional emeti la primera sentència. Un cop es produeixi la votació del 6 d'octubre, el Tribunal Constitucional donarà a conèixer la decisió, però encara necessitarà uns dies per redactar i publicar la sentència amb els arguments jurídics. El criteri que estableixi per a Turull o Bassa servirà de base per la resta de sentències sobre els recursos d'empara de Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Oriol Junqueras, Jordi Turull i Raül Romeva.
5: I també és notícia avui que el cap d'informació dels Mossos defensa la presència de dues agents en una assemblea docent del mes de maig i rebutja demanar perdó.
6: Carles Hernández ha defensat aquest dimarts al Parlament que és legal que dues agents del cos assistissin d'incògnit a una assemblea docent al maig a Barcelona. Ha assegurat que no va ser una infiltració, sinó, diu, una tasca operativa d'obtenció d'informació preventiva per garantir tots els drets. Hernández ha dit que no demana perdó, tot i admetre que va ser una feina mal planificada i mal executada, i ha conclòs que es pot estudiar si cal mantenir aquests mètodes. L'oposició li ha retret que desautoritzi públicament a la consellera d'Interior, Núria Parlon, que es va disculpar pels fets i va instar a no repetir-los.
5: I també és notícia aquest mort i els 78 atesos ja a l'incendi d'una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès.
6: Així és, una persona morta i prop d'una vuitantena de residents han hagut de ser atesos a causa d'aquest incendi en una residència de gent gran al Vallès Oriental. 16 dotacions del sistema d'emergències mèdiques s'han desplaçat a la zona per atendre usuaris i treballadors del centre. El foc s'hauria declarat en una habitació de la primera planta d'aquest edifici de 4 pisos i s'han vist afectades diverses habitacions. De moment no s'ha informat de les causes del foc. Durant l'incendi, Protecció Civil ha activat la prealerta Procicat.
5: I els Mossos investiguen com a mort criminal la troballa del cadàver d'una dona a mitjan d'agost al pantà d'Utgesa.
6: El cos el van trobar el 19 d'agost uns treballadors de l'embassament i la policia va determinar que feia dies que era l'aigua. En un principi no es van apreciar indicis de criminalitat, però l'autòpsia en va trobar aquests indicis, fet pel qual el cas va passar a mans de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, que busca l'autor del crim i mira de determinar les circumstàncies que envolten el cas.
5: I tres ferits lleus, ho sabíem ahir a la tarda, en cedir el fals sostre de l'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona.
6: Sí, el sistema d'emergències mèdiques va enviar 5 dotacions a l'indret, especificant que es tractava de 2 homes i una dona, i ha afegit que les 3 víctimes han estat traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron. Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Ferrocat en fase de prealerta i Renfe, gestora de la infraestructura, ha tancat l'estació per reparar-la. Els trens de la línia R4 de Rodalies no hi fan parada.
5: Sí, el director general de Rodalies, ho trobareu perquè són les declaracions que ha fet als mitjans, doncs ha assegurat que les obres de millora que s'estan fent en aquesta estació doncs no tenen per què haver estat, no? O no, que no haurien tingut cap mena de relació amb l'incident, i diu que Renfe sí que haurà de fer les investigacions pertinents. Doncs no tenen feina. Pedro Sánchez, que diu que el Marroc va fallar la protecció de la frontera a Ceuta.
6: Sí, el president del govern espanyol ha dit que queda clar que el mecanisme de control fronterer del Marroc va fallar en l'entrada massiva de persones a Ceuta el 30 de juliol passat i per això ha demanat a aquest país respostes i mesures. Ho ha dit en una entrevista a la CNN aquest dimarts. Sánchez ha assistit a l'Assemblea General de l'ONU i en l'entrevista a la cadena de televisió nord-americana ha afegit que estan recuperant la normalitat a Ceuta. També ha assegurat que estan proporcionant el marc jurídic a les persones són els migrants que puguin tenir dret a protecció internacional. I el mateix dia que Sánchez demana explicacions al Marroc, el Ministeri de l'Interior engegava els tràmits ahir per allargar 115 metres l'espigó del Tarajal a Ceuta.
5: Doncs Ceuta, precisament, i una abstenció massiva es marcaran, diuen, les legislatives al Marroc.
6: Sí, així ho titulen aquesta notícia al diari Ara. Diuen aquest dimecres els prop de 15 milions de ciutadans marroquins registrats al cens electoral estan convocats a participar en unes eleccions legislatives que se celebren en un clima enrarit arran de la crisi a Ceuta i totes les seves derivades. En un panorama polític dominat pels partits monàrquics que governen en un executiu de coalició, no s'espera que el resultat de les urnes aporti cap canvi polític rellevant a la cambra de representants, que formen 395 membres. Un dels principals dubtes al voltant dels comicis és quina serà la taxa d'abstenció, que els analistes auguren que podria ser molt elevada, atès el desencant amb la classe política de bona part de la població.
5: I a tot això, Antonio Guterres, el secretari general de l'ONU, fa una crida a posar fi als conflictes a l'Orient Mitjà i Ucraïna. Diu, la lluita ha d'acabar.
6: Així és, en el seu últim discurs davant l'Assemblea General ha instat els líders mundials a treballar en la desescalada i el diàleg. Guterres ha titllat d'abominables els atacs terroristes de Hamas del 7 d'octubre del 23, però ha lamentat que la resposta fos una escalada de morts i destrucció. A més, ha advertit que els assentaments israelians a Cisjordània estan revifant el fantasma, diu, de la neteja ètnica. El dirigent també ha reclamat establir salvaguardes i abordar els riscos de la intel·ligència artificial. Per la seva banda, doncs ho veiem a les portades dels diaris, el president dels Estats Units, Donald Trump, en aquesta Assemblea General de l'ONU, ha amenaçat d'aniquilar l'Iran durant el seu discurs, lluny de seguir els consells, no, les paraules de Guterres. Trump ha afirmat que havia de prendre una decisió important respecte als ayatollahs, i ha dit, he d'enviar-los a l'infern sense cap possibilitat de supervivència. Aquestes són paraules, doncs, de Donald Trump en el seu discurs. El dirigent ha insistit que no permetria que tinguessin un arma nuclear i ha demanat als líders mundials que s'assumin als Estats Units i imposin al país l'aïllament econòmic complet. A més, ha tret pit de la seva acció de govern i diu
5: que mentre els altres parlen de pau, ell La fa,
6: em sorprèn, per això no em sortia la frase.
5: Que no
6: sortien
5: les paraules, sí, bé, ja estem acostumats, no?, també a les declaracions de Donald Trump. Però són sorprenents sempre, sí. Doncs els Estats Units han firmat l'acord amb Dinamarca i Groenlàndia per augmentar la presència militar a l'illa.
6: Sí, aquesta signatura que s'ha fet al marge de l'Assemblea General de les Nacions Unides sobre l'acord, la líder danesa i el primer ministre groenlandès afirmen que amb el pacte mantenen la sobirania i el dret d'autodeterminació del territori i milloren la seguretat a l'Àrtic. Així es permet als Estats Units establir bases militars al sud del país, a la costa oest de l'illa àrtica, segons el text del conveni, que consta de 10 pàgines. El document s'ha signat en una cerimònia en presència dels tres mandataris, on Donald Trump ha assegurat que és extraordinari per a Europa i pels Estats Units i creu que hi haurà una relació fantàstica, ha dit, a llarg termini.
5: I què has trobat, Sílvia, de Badalona a altres mitjans catalans?
6: Doncs mira, ahir precisament en aquest espai de repàs de premsa recollíem una publicació a la xarxa X del Sindicat d'Habitatge de Badalona, on alertaven d'aquest desnonament previst a un matrimoni de 80 anys a la nostra ciutat. Doncs bé, aquest tema recullen diversos mitjans, per exemple, el Periódico, diuen dos jubilados al borde del desahucio en Badalona tras avalar a su hijo. Aseguren que el banc ha ajornat el desallotjament del Francisco i la Maria de 81 i 74 anys fins al pròxim 29 d'octubre. També es fan ressò d'aquesta notícia al diari ABC. Diuen una protesta ajorna fins al 29 d'octubre el desnonament d'una parella de 81 i 74 anys a Badalona.
5: Anem a veure ara quines són les notícies més llegides al nostre portal, a bdn.com.cat.
6: Doncs els lectors del nostre portal encara estan revivint el triomf de la penya en aquesta Supercopa. La notícia d'ahir encara més llegida encara era aquesta Badalona és verd i negre, que és la notícia que recollia doncs, la celebració de la Supercopa a la plaça de la Vila, que va tenir molt de seguiment per molts seguidors del club. També ha estat una de les més llegides aquesta concentració que ha fet a l'Hospital de l'Hospital de l'Esperit, el personal de l'Hospital, perdó, de l'Esperit Sant, en protesta contra l'agressió a una treballadora. I un altre tema relacionat amb l'àmbit sanitari, que és aquest naixement del Consorci Oncològic Internacional Integral Nord de Catalunya.
5: Fem un repàs ràpid a les xarxes socials.
6: Doncs a xarxes, seguint el fil d'aquesta notícia del desnonament del matrimoni de 80 anys a Badalona, doncs el Sindicat d'Habitatge de Badalona avui també trobaríeu a la xarxa X un fil sobre què s'ha aturat aquest desnonament, on hi va ser present membres del sindicat i es mostren contra els desnonaments, diuen construir eines d'autodefensa de classe. L'estat capitalista no es cansa de sembrar misèria, asseguren. Doncs bé, aquí expliquen com va anar ahir la jornada en aquest fil de publicacions i com van aconseguir aturar aquest desnonament d'aquest matrimoni, que el cas és que el seu pis el tenen pagat i sí, el sí. Que estaven fent era avalar el seu fill. Altres qüestions, doncs, aquest matí alguns usuaris de Rodalies es queixaven del funcionament.
5: Tornem.
6: Quin susto m'has donat.
5: No, això és com Trump, no?
6: Sí, ja, sí, em sap greu, però sí. Deien alguns usuaris de la línia de Badalona, diu, portem 20 minuts de trajecte entre Badalona i Sant Adrià. Quina vergonya, diu la Judit. I des del perfil de Rodalies doncs, expliquen que la circulació és amb 4 trens per hora i sentit a causa d'una incidència a la infraestructura entre les estacions del Clot i Sant Adrià. Això ho deien a dos quarts de set del matí. Mm-hmm. No sé dir-te ara com ha evolucionat el tema.
5: Serien ràpids explicar tampoc, Rodalies, si ho han arreglat o no.
6: Si s'ha normalitzat el servei, sí que puc dir-te que des del perfil InfoAdif expliquen que ha estat per un
5: robatori de cable
6: que afectaria la senyalització entre Badalona i el Clot. Aquí ho deixem perquè no...
5: Paciència, uns bons auriculars, descarregueu-vos música, escolteu-nos... Bé, tota la nostra solidaritat a la gent que està ara mateix doncs, patint, ara mateix no, que porten anys patint aquest desgavell de Rodalies. Anem a la proposta cultural o vols fer un últim apunt?
6: Mira, de l'entrevista que vam fer ahir al Badalona Matí sobre els sindicats a l'Ajuntament, sí. Doncs el Jordi Magret explicava que a Badalona són 500 treballadors menys a l'Ajuntament i és una publicació doncs, que ha generat una mica de debat. Alguns usuaris deien falten 500 treballadors a l'Ajuntament i un altre usuari de la xarxa X explicava que Terrassa té 1.450 treballadors i 850 vacants. Sabadell en tindria 1.950 treballadors i 750 vacants i diu que són dades actualitzades de 2026, i que de Badalona doncs, no hi ha cap arxiu que reculli això. Sí que ho diuen els sindicats, però que no hi ha dades oficials sobre aquestes places vacants que hi hauria a l'Ajuntament.
5: Mm-hmm. Ara sí, va, anem a la proposta cultural.
7: Què no et pots perdre?
5: On ens portes?
6: Doncs avui ja anem cap a la capital, cap a Barcelona,
5: a capital,
6: perquè demà és la Mercè i aquesta nit ja hi haurà festa a Barcelona. En aquest cas ens fixem en el concert que hi haurà a l'Avinguda de la Catedral a partir de les 10 de la nit, on hi actuarà Sabor de Gràcia.

0: Poca broma, eh? Amb Sabor de Gràcia, la banda d'en Sikus. Ell és que està al capdavant de la banda, perquè el 2025, recordeu que van ser guardonats amb la Creu de Sant Jordi, eh? Vull dir que, a més, sempre amb aquesta rumbeta que va molt bé per un dimecres, no? Tu t'animes a anar a la capital, que dius que la capital és Madrid, Barcelona,
1: bueno,
0: és aquí al costat.
1: Una brometa. Jo aniria, el que passa que aleshores demà no et garanteixo que puguis estar aquí amb la informació.
0: Doncs així no hi anem, perquè si ni tu ni jo,
1: ja,
0: oi?
1: No podem.
0: Doncs no, perquè faltaria alguna cosa. Gràcies, Sílvia. Ritme de rumba, t'acomiadem fins demà. Que vagi bé.
1: Vinga, adéu.

0: Badalona Matí.
1: Dos minuts i arribarem a les 9 del matí. Seguim aquí en directe al 94.4 de Radio Ciutat i tot seguit fem un repàs als continguts que tenim preparats per avui al Badalona Matí. A partir de les 9 parlarem dels 65 anys de Menarini a Catalunya. La planta de Badalona, oberta l'any 1972, s'ha convertit en un dels principals centres industrials i científics del grup a Europa. També a partir d'un quart de 10, la tradicional tertúlia d'actualitat, on tractarem tots els temes de la jornada, i a partir de les 10 entrevistarem aquí a l'estudi de Radio Ciutat a la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, la Pilar Díaz, on li preguntarem per les inversions que estan previstes aquí a Badalona i al nostre territori per part de la Generalitat de Catalunya. També descobrirem un avançament del nou disc de la cantant badalonina Naya. A més, també parlarem de sexualitat amb l'Eva Moreno. Entrarem a la cuina del restaurant Lluerna per preparar un postre deliciós amb la Sílvia Llamas, i també acabarem amb l'Oriol Lladó amb una nova entrega de cançons per explicar el món. Tot això en directe fins a les 12 del migdia aquí a Radio Ciutat de Badalona. I els companys d'esports, Ramon Duran, bon dia de nou. Avui què serà notícia? A veure, explica'm.
2: Doncs què serà notícia? Principalment, avui Radio Ciutat de Badalona serà testimoni, com sempre, de la final de la Lliga Catalana Challenge. La disputaran el Joventut Femení i el Lima Horta. Serà a partir de les 6 i, per tant, doncs, els nostres companys que s'hi posaran ja minuts abans a la sintonia dels 94.4 per viure aquesta finalíssima de la Lliga Catalana Challenge, la qual, evidentment, avui ens farem molt de ressò. A més, en l'àmbit informatiu abordarem doncs tant l'última hora del Joventut com dels equips de futbol, del Badalona Women, també del Badalona. També tindrem protagonisme avui amb el Sígol, perquè ahir ens visitava el programa Minut 91 l'entrenador Dani Molina, i per tant avui farem un recull d'impressions i de valoracions del que va dir ahir el tècnic del Club Esportiu Sígol.
1: Molt bé, Ramon, estarem atents a la informació esportiva. I Emma Teixidor, bon dia, als serveis informatius d'aquesta casa. Avui on posareu el focus de l'actualitat?
3: Molt bon dia, doncs estarem centrats sobretot en l'inici d'aquesta segona fase de les obres del centre, i que en aquest cas doncs ja s'hauria de començar a afectar el centre neuràlgic de la ciutat, és a dir, la plaça de la Vila. Per tant, veurem ja si aquesta plaça de la Vila ja avui queda tancada i si comencen alguns dels primers enderrocs importants en aquest entorn. D'altres qüestions en la plana política, avui pendents dels comuns, que han fet efectiva la denúncia per la festa i per el com es va muntar l'inici de curs polític del PP català a Badalona. Recordem el Turó del Caritx, en aquest acte on van fer un dinar popular amb migues. També avui primàries de Junts per Catalunya a Badalona, que serà ja de cara a aquesta tarda, i també avui, doncs, a la tarda, cadena humana del Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i Tràfic de Persones, que se celebrarà, doncs, en aquest cas es commemorarà a l'entorn de Roca i Pi i de la Rambla. Per tant, aquests són alguns dels temes, però segurament en parlarem d'altres.
1: Molt bé, Emma, moltes gràcies.
3: Molt bon dia.
0: Badalona. Les 9 del matí.

0: 9:02, moment de fer el primer cafè del Badalona matí. Menarini celebra els seus 65 anys d'història. La seva planta de Badalona s'ha convertit en un dels principals centres industrials i científics del grup Europa. La farmacèutica dona feina actualment a 428 persones a la ciutat i produeix gairebé 70 milions d'unitats de medicaments cada any, bona part de les quals s'exporten. Ara, l'empresa mira també cap al futur amb noves línies de recerca i amb la possibilitat d'adquirir també petites companyies o actius farmacèutics per tal de reforçar la seva presència en l'àmbit de l'atenció primària. Ens acompanya avui al Badalona Matí la Mònica Moró, que és responsable de comunicació i sostenibilitat de Menarini. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Badalona Matí. El primer cafè.
0: Mònica, què representa avui en dia, no?, la planta de Menarini a Badalona dins d'aquest conjunt del grup, no?, tan extens, tant des del punt de vista industrial com científic?
1: Mira, nosaltres estem a Badalona, podríem dir des de l'any 71, que és quan iniciem la construcció de la nostra seu, al barri de Sant Roc. Per tant, com dèiem, aquí són molts i molts i molts anys. Tenim una planta de fabricació, no?, tota la nostra àrea de manufacturing, com bé deies, 428 persones, la meitat de les quals, més o menys, estan vinculades a l'àrea de manufacturing. I encara mantenim aquest 40% de persones residents a Badalona. Per tant, som una empresa molt badalonina. Som una de les 18 plantes de fabricació que té el grup internacional, perquè el nostre grup farmacèutic té la seva seu a Florència, és un grup italià, i per tant som una de les més importants. A nivell científic, d'una banda som els responsables i els encarregats de tota la farmacovigilància dels estudis clínics, dels assajos clínics que porta endavant el grup, i també seguim fent recerca, i ens agrada molt dir recerca local, apostant per als centres de recerca que tenim a Catalunya.
0: Parlem de xifres, tot i que ja hem destacat algunes. Una plantilla de gairebé 800 professionals i una producció de 70 milions d'unitats farmacèutiques anuals. Com ha evolucionat aquesta activitat en els darrers anys?
1: A veure, a nivell de persones, que per nosaltres són l'actiu més important, no?, encara que evidentment el produir és part de la nostra activitat empresarial, a nivell de persones hem anat creixent, i creixem a nivell de tot Espanya, però sobretot mantenim aquesta estructura nacional des de Badalona, on està la seu, perquè gairebé la meitat estem a Badalona i l'altra meitat està repartida per totes les províncies d'Espanya. Creiem en les persones i seguim apostant per elles, però també evidentment creiem en la tecnologia, en la innovació, i la nostra planta de producció s'ha anat automatitzant, s'ha anat tornant cada vegada més específica, cada vegada els processos van més ràpids, evidentment amb tota la qualitat a la que estem obligats i la que nosaltres afegim. Per tant, sempre estem en processos de canvi, de millora i sobretot d'anar endavant.
0: Mònica, quin és el perfil professional que necessita una farmacèutica com Menarini? No sé si és fàcil de trobar-los, també.
1: A veure, és molt complicat perquè en tenim molts de perfils. Jo explico que a la nostra planta tenim mecànics, no?, que de vegades la gent es pensa que les farmacèutiques... Hi ha molts enginyers, però evidentment també hi ha molta gent de l'àrea de l'àmbit de la salut. Hi ha farmacèutics, hi ha químics, hi ha bioquímics, hi ha biotecnòlegs, hi ha metges, hi ha gent fins i tot d'infermeria, i després doncs, també hi ha perfils, no?, hi ha vinculats a àrees més transversals, no com podrien ser totes les parts financeres, totes les parts de recursos humans, però és veritat que necessitem, i un dels perfils més habituals és gent del món científic.
0: Mònica, un dels aspectes que crida més l'atenció és que un 65% de la producció s'exporta. On arriben, a quins països arriben tots aquests medicaments que es fabriquen a Badalona?
1: Mira, l'exportació va a les altres empreses del nostre grup internacional. Per tant, fonamentalment se'n van cap a Europa i se'n van sobretot cap a Itàlia, com us deia, la nostra seu és la nostra empresa és italiana, i també se'n van cap a Alemanya, i des d'allà van a tots els països, no?, que abans eren els països de l'est.
0: inevitablement hem de parlar de l'Enantium, no? Que va néixer precisament aquí a la seu de Badalona. La patent ja ha expirat, però sí que és cert que les vendes d'aquestes unitats han crescut un 75%. Què explica, Mònica, que continuï tenint aquesta demanda malgrat l'arribada dels genèrics?
1: El primer de tot és que és un grandiós analgèsic. Mm-hmm. Per tant, jo crec que és el punt més important d'un medicament. Així, el nostre analgèsic estrella, no? El dexketoprofetrometamol, segueix 30 anys després, perquè també està d'aniversari, no? Tenim com un doble aniversari. L'aniversari de Menarini Espanya, que són aquests 65 amb molta vida per endavant, i després tenim el de l'analgèsic, no? Per què segueix a la cimera, no? Per què segueix sent un bon medicament? Primer, perquè en aquests 30 anys no ha parat d'evolucionar, ja sigui buscant noves formes farmacèutiques, vull dir, té 6 presentacions diferents, el que ens permet cobrir les diferents demandes dels diferents pacients. Vull dir, tenim des de la presentació injectable, la presentació en comprimits, que segurament és la més coneguda, també tenim els sobres, el granulat, tenim el tòpic, tenim les càpsules. Per tant, diguem-ne que és un medicament que en tots aquests anys, fins i tot també el tenim en combinació, ha fet, no, que... I l'altra cosa és que només es produeix aquí, d'aquí a 50 països de tot el món.
0: De fet, representa aproximadament el 40% de la producció de la planta de Badalona, l'Enantium.
1: Sí, mira, dels 69,6 milions que deies, 32 milions d'unitats a l'any són d'Exquetoprofè, correcte.
0: És una dependència que preocupa o és sobretot una història d'èxit d'aquest producte?
1: De moment no ens preocupa. És una història d'èxit, però igual que l'empresa, amb molta vida per endavant. Malgrat aquests 30 anys, seguim fent recerca, es segueix buscant, sobretot en aquest moment, amb l'ICIC, amb l'Institut Químic de Tarragona, s'estan buscant noves maneres, no, de que aquest producte tingui encara menys efectes secundaris i, sobretot, millorar el seu perfil de seguretat. Per tant, jo crec que hi ha dos factors que han fet que el medicament avui en dia estigui on està. El primer és que ens l'estimem amb bogeria i el segon és que no l'hem deixat mai de la mà i seguim treballant amb ell.
0: Mirant cap al futur, Menarini parla d'adquirir actius, no?, o petites empreses que tinguin productes en la fase 2. Exactament des de la vostra farmacèutica, què busqueu exactament?
1: Mira, avui en dia la recerca, tal com fa uns anys, era una recerca que estava molt localitzada, no?, en un centre de recerca, amb el que allà hi havia els científics, avui en dia s'ha globalitzat, això per començar. La segona cosa és que s'ha globalitzat i es comparteix, és a dir, les grans farmacèutiques avui en dia poden treballar amb petites empreses, amb petites start-ups que comencen a desenvolupar productes. Un producte farmacèutic triga mínim 10 anys a arribar al mercat. Això vol dir que és una cursa de resistència. Per això nosaltres, com a corporació, una de les coses que fem és el començar a treballar amb aquestes entitats de recerca, empreses, quan els productes estan en aquesta fase 2, que és una fase preclínica, que és una fase molt, molt inicial del producte, per caminar amb ells per poder arribar a que sigui una realitat pels pacients.
0: I ens pots detallar ara mateix alguns assajos que estiguin en marxa, trobar algun medicament per alguna malaltia en concret?
1: Mira, ara mateix estem il·lusionats i sobretot a l'espera, no, de llançar un medicament per la dislipèmia, no, pel món dels lípids el 2028, si tot va bé, no? I aquest és un exemple d'això que et deia, no? Una relació amb una altra empresa, a partir d'aquest producte està en fase 2, ara ja està gairebé en les fases finals, i per tant una mica és això, no? Aliar-te o el treballar amb aquestes inicis de medicaments.
0: En concret, aquesta malaltia, en què consisteix?
1: La dislipèmia és la, diguem-ne que és el problema, no, dels greixos a la sang, no, que es diu de manera més planera.
0: Mònica, parleu de convertir-vos també en un soci de primer nivell en atenció primària. Quines àrees terapèutiques o necessitats mèdiques són les prioritàries ara mateix?
1: Mira, nosaltres treballem fonamentalment, a part de l'analgèsia, que aquesta ja l'hem tractada molt, treballem amb el que s'anomena avui les àrees cardiometabòliques, val? Que seria la part de risc cardiovascular, no? I aquí també està inclosa la diabetes. També vam apostar, i en els últims 5 anys hem pogut treure al mercat 3 antibiòtics hospitalaris, no? Perquè les malalties infeccioses són un problema greu, gravíssim, amb tot el tema de les resistències dels antimicrobians, i nosaltres hem apostat, no? per això. I també a nivell del grup estem en oncologia.
0: De fet, també esteu treballant amb l'Institut Català d'Investigació Química en nous antiinflamatoris per tractar el dolor amb menys risc de reaccions adverses, no? Què busqueu aconseguir amb aquesta investigació?
1: És el que et deia, no deixem mai de la mà el nostre analgèsic. Amb ells estem mirant de millorar, d'una banda, el perfil de seguretat del nostre producte, que és veritat que amb 30 anys ha estat un medicament molt segur, i d'una altra banda, doncs sí que busquem noves combinacions que puguin aportar confort i salut a les persones.
0: Ens comentaves ara aquest medicament, que esteu treballant per reduir els lípids i els triglicèrids, que arribaria el 2028. És una col·laboració amb New Amsterdam Pharma, oi?
1: Sí, això és una col·laboració a nivell de grup internacional. Per tant, jo et puc explicar el que t'havia dit abans, no? Que és l'exemple aquest d'agafar un producte en fase 2 i caminar amb aquesta empresa fins a arribar al mercat.
0: Mònica, la indústria farmacèutica podem dir que viu un moment de molta competència i d'una recerca cada vegada més costosa. Quina és la principal dificultat avui dia per portar un medicament des de la investigació fins al pacient? M'has dit que és una cursa d'uns 10 anys, no?, aproximadament. Potser que s'allargui més, costa molt tot això, eh?
1: I tant. Pensa que a nivell químic, no?, perquè avui en dia la majoria, si no totes, tots els medicaments són de síntesi química, tu comences amb moltes molècules. Aquestes molècules fan allò que se'n diu, no?, com un coll d'ampolla, i cada vegada no es van eliminant, pues, o perquè no són efectives o perquè no tenen cap mena d'activitat, fins que arribes a unes poques poquetes, i quan arribes aquí és quan comences aquesta cursa de 10 anys. Evidentment, aquesta cursa de 10 anys significa que des del moment en què es decideix ja intentar veure com funciona amb persones, tot això encara requereix molts més anys. És un procés costós, és un procés també que avui en dia és molt exigent. És molt exigent perquè, evidentment, la ciència ha avançat moltíssim i, per tant, treure nous productes que aportin, no?, i que siguin novetats terapèutiques, tot això costa molt. Per tant, és complicat, sí. La indústria farmacèutica sempre ha tingut molta competència. Jo també estic molt contenta de que també tenim molta consciència de sector, de que realment treballem per salut i treballem per la millora del benestar de les persones. Per tant, jo crec que és una cursa, és una competència, però també és una cooperació per tal de millorar la salut.
0: I, Mònica, si parlem del futur de Menarini, passa sí o sí per Badalona?
1: Sí, bueno, de moment passa i ja està. I tant, i tant. Aquí estem, la idea és seguir, evidentment, treballant també amb les altres entitats de salut de la ciutat. Treballem amb l'IGTP, treballem amb Can Ruti, treballem amb el municipal, treballem amb Goodman. Per tant, jo crec que Badalona és un pool de salut que de vegades no se'l coneix gaire, però que per nosaltres és un pool de salut amb el que tenim uns veïns que ens agraden molt.
0: Què creus que caldria fer per potser donar a conèixer, no?, aquest gran pool sanitari que tenim aquí?
1: Jo diria que a poc cada vegada es coneix més. Cada vegada és veritat que es coneix més, que es reconeix més, perquè de vegades es pot conèixer i no reconèixer. Jo crec que es reconeix més. I crec que el camí que portem de treballar plegats, aportant cadascú des del seu angle, no?, vull dir, tant a l'hospital com al centre de recerca, com en aquest cas Goodman o el municipal, o nosaltres com a farmacèutica, crec que aquest teixit està ben cosit.
0: Molt bé, doncs, Mònica Moro, responsable de comunicació i sostenibilitat de Menarini, gràcies per ser avui amb nosaltres al Badalona Matí. Bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres i molta vida per endavant.
0: Gràcies. Badalona
2: 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. El Dia Internacional.
3: Avui, 23 de setembre, reivindiquem el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones. Va ser el 23 de setembre de 1913 quan es va promulgar la primera llei del món contra la prostitució infantil. S'estima que en el món 1.800.000 persones són víctimes de delictes de tràfic de persones per explotació sexual, una xacra només equiparable al tràfic de drogues i l'armament.
4: Veí, vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
5: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
6: T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
7: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
6: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
8: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
9: Arriba la final de les finals del 27è concurs de música de Badalona.
10: El 4 d'octubre a les 6 de la tarda, a la sala Dos Rombos.
9: Gaudeix de De Facto, Coré, Sofia de Diego i Duendes del Parque.
10: Entrada gratuïta amb reserva en línia a concursbdn.cat.
9: Organitza la Rotllana amb el suport de Ràdio Ciutat de Badalona.
11: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
12: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
11: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
12: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.
13: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.
0: 9 i 19 minuts, seguim aquí en directe al 94.4 de Ràdio Ciutat, també a Televisió de Badalona, i avui donem la benvinguda a l'estudi de Ràdio Ciutat al Jorge Valenzuela, en Dani Alfonso, en Carles Agués i la Maria José Tarancón. Bon dia a tots quatre.
1: Què tal, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Què tal, com esteu?
15: Bé.
0: Encara dura la ressaca de la Supercopa o no? Aquests dies encara aquesta celebració s'ha allargat, eh?
14: Bueno, ja estem al dia a dia que...
0: Ja toca tornar a tocar de peus a terra, no?
14: Sí, una mica
15: però,
14: sí.
15: Però
14: sí?
15: Està bé que mantenir-ho, recordar-ho i...
0: Home, i tant,
15: i tant. I anar mirant encara. Mira, encara ha sortit un tuit amb un vídeo que, no, que no l'havia vist. Doncs vinga, això...
0: I tant.
16: Està bé, que duri, que duri.
0: Aquests moments de celebració tant de bo repeteixin, durant tota la temporada.
15: I tant.
0: Doncs bé, si us sembla, recordem als nostres oients i telespectadors les vies de contacte amb aquesta tertúlia.
13: Participa a la nostra tertúlia.
17: Digues la teva X fent servir el hashtag BDNMatí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689-81-6373. O deixa la teva pregunta al 93-395-4004.
0: Comencem pel primer tema, que és l'educació, que ja durant dies anteriors hem parlat en aquesta tertúlia de l'informe PISA, però és que torna a ser actualitat perquè en aquests moments el president de la Generalitat, Salvador Illa, està compareixent al Parlament per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA, que recordem, Catalunya, les dades no es poden comparar amb garanties perquè es van excloure el 23% dels alumnes de la mostra quan l'OCDE estableix que aquest percentatge no hauria de superar, de fet, el 5%. L'error ha provocat crítica de l'oposició i de la comunitat educativa i ha acabat amb la destitució de la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. Però més enllà del cas català, els resultats globals de l'Estat ja sabem que també van ser negatius en diferents àmbits, com ara matemàtiques i comprensió lectora. Si us sembleu, connectem ara la senyal per escoltar en directe al president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquesta compareixença al Parlament.
18: L'assistència, la convivència, les trajectòries de l'alumnat i la capacitat del sistema per respondre a aquesta diversitat. PISA 2025 també apunta a un altre repte, la transformació digital i l'ús creixent de la intel·ligència artificial a les aules. La qüestió és com fem que la tecnologia reforci els aprenentatges sense substituir l'esforç cognitiu que aprendre requereix. Ahir mateix vam presentar el conjunt de mesures per al benestar digital de la infància i l'adolescència, un programa transversal de tot el govern de la mà d'experts, entitats i famílies. Catalunya és la primera comunitat autònoma que disposarà d'un model propi de benestar digital. Alineats amb la Unió Europea i alineats amb l'Estat com a administració competent, però anant un pas més enllà. Això vol dir professionals, administració i comunitat per ajudar les famílies a protegir els infants enfront dels possibles abusos de les grans plataformes digitals.
0: És el debat, l'ús de les pantalles, la intel·ligència artificial, i és que, de fet, el president també aposta per recuperar els llibres de text, impulsar programes específics, ara ho explicava, i mesures per reforçar aquest ensenyament, sobretot de la lectura i altres aprenentatges fonamentals, com ara el vocabulari, l'escriptura i la comunicació oral, no? Com havia per combatre l'ús d'aquestes pantalles. Ho va anunciar ahir i també ha reiterat, com ara escoltàvem, doncs que ahir i sobretot va reiterar que prohibiria l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. Aquesta va ser l'anunci que va fer ahir. També ha anunciat que el 28 de setembre una comissió interdepartamental concretarà aquest paquet de 60 mesures més, no?, que s'ha compromès a impulsar, i també una llei per convertir les recomanacions en normes que siguin exigibles i també duradores. Bé, com veieu aquest panorama de l'educació? Sí que és cert que sense pantalles i ja o regulant-les millorarien aquests resultats de l'informe PISA. Comencem, si et sembla, Carles, per tu.
15: Sí, jo crec que no, tot i que el tema pantalles, el tema intel·ligència artificial, el tema tot això hi té a veure, segur, però també hi ha altres factors, no?, que poden influir amb aquests resultats, diguem, negatius, no?, que no són, bueno, no són gens satisfactoris, amb independència del problema concret aquest que hi ha hagut, doncs, que ha acabat amb la dimissió o el cessament d'alguna persona i tot, no? Això, diguem, seria un tema diferent, i l'altre és el de per què l'educació, doncs, està com està en aquests moments, no? Les novetats que s'introdueixen en tot el que té a veure amb les xarxes socials, diguem-ne d'aquesta manera, de tocant-ho tot, en un moment determinat va semblar que era la panacea, no?, que era una solució de tot, que la gent, tots estaríem informats, que era molt més fàcil, que tot tal, i que a més, fins i tot, com que era a l'abast de tothom, potser se li trauria de les mans del poder econòmic, dels mitjans de comunicació controlats pels grans capitalistes, no? I estaria a l'abast de tothom. Bueno, la realitat ha sigut que aquests grans capitalistes controlen les xarxes més que mai, i surt el que volen i el que no, i l'altra realitat és que l'ús i abús d'això, doncs, també sembla que ha portat a un retrocés amb l'aprenentatge de molts nens i nenes, no? I sobretot allò de buscar, amb lo de la lectura, estem acostumats ara que qualsevol missatge que té més de 3 línies ja no es llegeix. Un àudio que dura més d'un minut ja no l'escoltem. I clar, tot això fa que, de cara a l'aprenentatge, de cara a la comprensió lectora, tot això, doncs són dificultats. La introducció de pantalles a les aules de pissarres també adaptada. Tot això, doncs, va semblar que era el boom, i ara hem de dir, escolta, parem, reflexionem i tal. Jo espero que sigui reflexionem i prenem mesures, allò, i aquest seria una part, i després l'altra és el finançament necessari de l'educació que necessita, doncs, un percentatge més alt del PIB perquè es destini a educació, per també adaptar-se i donar cabuda a totes les noves necessitats.
0: Maria José.
16: Esto yo siempre lo he dicho, siempre que me han dejado un micrófono lo he explicado, no tenemos un plan de educación en este país. Así como teníamos un plan de las pensiones, acuerdos generales, etcétera, de educación, no teníamos nada. Entonces yo, me hace gracia, y estoy de acuerdo con él en lo que dice, cuando salieron todo el tema de las pantallas, y cuando empezaban, todos los colegios públicos tenían que tener los niños un ordenador, tenían que tener los niños un iPad, tenían que tener los niños tal, justo en los colegios privados sábados, qué casualidad, que se recomendaban a los padres que los niños no tuvieran acceso al ordenador, que estuvieran controlados, que estos ordenadores estuvieran en los pasillos para que los niños no tuvieran acceso todo el día a estar, ¿no? Entonces, claro, ahora el señor Illa dice que la culpa la tiene la IA. Pues mira, la culpa no la tiene la IA, porque la IA es hace 4 días, por decirlo de alguna manera. Y Shanghái, que es uno de los países que está más avanzado con el tema de las tecnologías, sus alumnos son los que mejores resultados tienen, que no entran dentro del informe PISA, pero son los que mejores resultados tienen. Entonces yo creo, antes cuando estábamos fuera, que a lo mejor tendríamos que abogar por una cultura del esfuerzo, enseñar a nuestros pequeños, a los alumnos, que uno se tiene que levantar pronto, tiene que ir al colegio, que si un examen no se lo sabe, da igual, que le pongan un cero, que no pasa absolutamente, enfrentarse con esa frustración de poder suspender, que lo que nosotros nos encontramos ahora, yo todo esto te lo digo porque yo doy clases en la Universidad de Fiscal, que no tiene nada que ver porque es en la carrera, pero claro, yo me encuentro que a mí me dicen alumnos, ay, es que no puedo estudiar porque la novia me ha dejado. Bueno, perdona, esto no viene de que no he podido estudiar, no me puedo presentar, que la novia me ha dejado. Esto viene de que cuando eras pequeño, tu madre te hacía una notita, decir, mira, no vayas al colegio porque no te sabes la lección. O no vayas al colegio porque no has hecho los deberes. A los niños no les podemos dar deberes y no les podemos dar tareas, pero sí te pueden estar todo el rato enganchados con el chat, enganchados con internet, enganchados chateando, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, todo esto va a ser muy difícil retrotraerlo, ¿eh? Esto no es ni de un día ni dos, porque tú cuando a un niño le has dicho que no se enfrente, que yo creo que es el problema principal que veo, que no se enfrente al fracaso escolar, que no se enfrente, porque no le pueden suspender, le tienen que pasar de curso y no puede tal... ¿Cómo lo paliamos esto? ¿Cómo lo paliamos que un niño no tiene que estudiar, tiene que aprender, tiene que leer? Para mí hay dos ejes fundamentales, y ahora ya te hablo desde la vertiente. Yo soy economista, aparte de abogada. Las matemáticas son fundamentales, y la lectura también. Y la lectura de los filósofos importantes. Todo esto, es que solamente que los alumnos estudiaran dos troncales, bajo mi punto de vista, ¿eh? Mira lo que te

0: 91.4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo!
3: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
4: T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
5: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
4: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
6: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
7: Arriba la final de les finals del 27è concurs de música de Badalona.
8: El 4 d'octubre a les 6 de la tarda, a la sala Dos Rombos.
7: Gaudeix de De Facto, Coré, Sofia de Diego i Duendes del Parque.
8: Entrada gratuïta amb reserva en línia a concursbdn.cat.
7: Organitza la Rotllana amb el suport de Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
10: Badalona Matí. L'actualitat de la ciutat en uns minuts.
11: Les residències de gent gran, Parc Serentí i Sant Roc es beneficiaran de l'anomenat Pla Clima de la Generalitat, que climatitzarà les residències de gent gran de tot Catalunya. Un pla que neix davant l'augment d'episodis de calor extrema i que està dotat d'una inversió de més de 58 milions d'euros. Les actuacions del pla estan previstes fins al 2031 i inclouen una cinquantena de residències públiques o de gestió delegada. El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha assenyalat que amb aquestes actuacions es millora el confort i benestar dels usuaris. La Generalitat s'adapta, així diu, a les conseqüències del canvi climàtic.
12: Les persones han d'estar ben cuidades, les nostres residències. Fins a la normativa aplicava una temperatura a les zones comunes, però, evidentment, el canvi climàtic i l'increment de temperatures fa que també aquest aire hagi d'entrar a les habitacions, i per tant aquest és el nostre compromís. Tant a les residències públiques com la resta de residències privades del país, on hem habilitat una línia de 50 milions d'euros de crèdit de l'ICF.
11: Repassem altres titulars de la jornada.
10: Badalona Matí.
11: Personal de l'Hospital Fundació Esperit Sant a Santa Coloma de Gramenet s'han concentrat aquest dimarts a l'entrada del centre sanitari per donar suport a la treballadora badalonina agredida diumenge passat al barri de Sant Antoni de Llefià, Tuti García.
13: Doncs sí, els professionals han protestat contra tota mena d'agressions, també les que pateixen com a col·lectiu. Durant aquest estiu, aquest últim mes, es dona el cas que dues treballadores de l'hospital han patit agressions per intent de robatori.
11: L'última d'elles és una infermera veïna de Badalona que es troba en situació estable després de patir diverses ferides d'arma blanca quan anava de camí a la feina. Escoltem el president del comitè d'empresa de l'hospital, Manolo López.
14: Després d'un canvi d'ubicació del solar, on està previst que hi vagi la...
11: No podem escoltar a Manolo López. Sí, com sigui, seguim amb més titulars, perquè Xavier García Albiol considera insuficient la reducció d'un 9,8% de la criminalitat a Badalona durant el primer semestre de l'any.
13: Tot i valorar positivament que els delictes hagin baixat per sobre de la mitjana catalana, l'alcalde afirma que encara queda molta feina per fer. Per García Albiol, les dades confirmen un canvi de tendència sostingut en els darrers mesos, alhora que defensa la gestió del seu executiu en matèria de seguretat, però admet que els resultats encara no són suficients.
11: Respecte a l'increment d'un 57% en els delictes de drogues, l'alcalde en fa una lectura positiva.
15: Aumenta la xifra de tràfic de drogues, però augmenta perquè hi ha més detencions i perquè hi ha més incaucions de droga, no? I en aquest aspecte jo crec que és positiu. Però insisteixo, no és satisfactori, ni molt menys. Jo no sóc conformista. Sí que aquestes dades assenyalen que per al camí que anem és l'adequat, que estem fent bona feina, però és del tot insuficient. I jo, en aquest aspecte, sóc molt inconformista.
11: Els sindicats de l'Ajuntament reclamen mesures urgents al govern local per reorganitzar l'administració.
13: Consideren que el consistori pateix un problema intern greu i denuncien que durant aquest mandat no s'ha avançat en la modernització de la plantilla. Tant la PSU com Comissions Obreres asseguren que manquen mans per executar el pressupost municipal i acusen l'executiu de falta de voluntat política.
11: Escoltem Pol Acoza, responsable de comunicació de Comissions Obreres, i Jordi Magret, portaveu de la PSU.
0: Hem estat més de 2 anys sense cap mesa general de negociació. Hem hagut de denunciar l'Ajuntament per vulneració de la negociació col·lectiva i darrerament s'han celebrat algunes reunions de la mesa, els continguts de la qual han sigut completament intranscendents.
16: Totes les fitxes descriptives de tot el personal de base es comencen a treballar i es comencen a equiparar. I en aquest any i el pròxim s'hauria d'arribar a assolir aquest objectiu, que és l'única eina possible real d'execució.
11: Badalona compta amb 60 centres de culte actius, la majoria esglésies evangèliques.
13: L'any passat n'hi havia 23. De fet, és una de les poques ciutats catalanes on aquesta religió té més presència que la catòlica, que suma 21 esglésies. Són dades del mapa religiós de Catalunya que s'ha actualitzat amb les dades del 2025. La tercera confessió amb més centres de culte a Badalona és l'islam, amb 9 mesquites, tot i que només representen un 15%.
11: Els 7 centres restants a la ciutat pertanyen a religions minoritàries com els testimonis de Jehovà o esglésies orientals. Tot i la lleugera disminució de la cobertura de vacunació infantil a Espanya, les dades continuen sent positives comparades amb altres països, on les xifres són més alarmants.
13: Segons ha alertat el vacunòleg i pediatre de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Carlos Rodrigo, s'està perdent el lideratge que fins ara representaven els Estats Units. Un canvi de tendència, diu, negativa i perillosa.
17: Les vacunes es posen en el moment que la relació beneficis, potencials, riscos és mínima. I una vacuna que s'ha de posar començant als 2 mesos, als 4, doncs és el millor moment. Retrasar-les, alguna posar-la a partir de l'any, bé, està bé, menys és millor que res, però has perdut oportunitats de protegir el nadó els primers mesos. Als Estats Units, que era el paradigma de les vacunacions, doncs com ara no es posen tants, doncs hi ha hagut morts.
11: El Departament de Salut ha elaborat una nova guia que avalua l'impacte de les pantalles en infants i joves i alerta que alguns dels seus efectes poden ser irreversibles.
13: El document recull dades de 700 estudis científics i servirà de base perquè el govern desplegui mesures concretes per famílies i professionals. A més, l'informe adverteix que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA.
11: Així ho ha explicat aquest dimarts Lluïsa Conejos, subdirectora general d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
18: Informe PISA i en aquests informes que surten, aquestes avaluacions que no són les deseables, segurament són infants que venen també d'uns antecedents previs en la seva infantesa, d'un aprenentatge que no ha estat tot lo ric que hagués degut, no? Segurament, no? I el que les pantalles i l'ús de pantalles també ha tingut una presència.
11: Amb motiu del Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones que se celebra avui, la Federació de Dones de Badalona organitza una cadena humana amb l'objectiu de commemorar la data.
13: La concentració està prevista a 5:45 de la tarda al monòlit de Roca i Pi i a 4:15 la cadena començarà el recorregut pels carrers del centre fins a arribar a la plaça Pompeu Fabra, on llegiran el manifest.
11: Les persones que vulguin participar en la iniciativa hauran de portar una samarreta blanca. I en plana cultural, els castellers de Badalona tenen una cita aquest diumenge al concurset de Torredembarra, on hi participaran en la primera fase.
13: Des de la colla consideren que poden fer un bon paper amb castells que ja han anat treballant durant aquesta temporada, un esdeveniment que, per cert, mobilitzarà uns 150 castellers badalonins.
11: Segons Ferran Creixer i el cap de colla, els micacos es troben en bon estat de forma i la intenció és portar els castells de gamma mitjana i alta.
19: El plantejament és anar amb un perfil baix, perquè molts cops quan hem intentat anar amb un perfil alt i anem a guanyar i anem al d'això, les coses no han sortit tan bé i crec que hem d'anar a fer la diada que nosaltres volem fer. 2 castells compostos, el 5 de 7 i el 7 de 7, amb el que necessites moltíssima gent, hem de mobilitzar molta gent perquè són castells molt amples i molt grans, i després de tercera ronda el plantejament seria fer el 3 de 7 amb agulla, que és un castell una mica més tècnic.
11: Aquest dissabte s'inaugura a l'Espai Betúlia l'exposició Demà hi haurà lluna nova, de l'artista britànic Michael Lowton.
13: L'obra aprofundeix en la investigació de l'artista sobre l'abstracció, la creació de mons imaginaris i la construcció de símbols personals. L'exposició es podrà visitar fins al 18 de desembre.
11: I en esports, la penya debuta avui a la Lliga Catalana Femenina, que se celebra a Reus.
13: Sí, les de Fabián Tellez jugaran contra el Lima Horta, un rival que també es trobaran a la Lliga. Serà un partit important per Emma Travalli i Júlia Rueda, nous fitxatges de la penya i que s'enfrontaran per primera vegada al seu exequip. Escoltem Rueda.
20: Serà un partit especial per mi, però la veritat és que hem estat entrenant molt i molt bé. A poc a poc anar construint i cada cop els entrenos es van veient coses. Així que fent cas al Fabián.
11: I el Sigul continua aprofitant l'inici del campionat de Lliga de la Tercera Federació Femenina per continuar creixent com a equip.
13: I tenint en compte que ha estat una pretemporada típica en la qual la majoria de les jugadores són noves de l'entitat. De moment, una victòria i una derrota és el balanç de l'equip que dirigeix Dani Molina.
11: El tècnic del Sigul assegura que el seu equip encara està en fase de construcció i que un cop agafin el to definitiu, lluitaran per la part alta de la classificació.
21: És molt competitiu i encara no estan en plena forma. És un grup que ve de fa dues temporades, va guanyar 24 partits seguits, això no fa qualsevol. L'any passat va fer també un altre rècord de 8 partits seguits guanyant, 9 sense perdre, no ho va fer ni el Barça. Aleshores, és un grup guanyador, simplement el que necessitem és rodatge, connectar entre nosaltres, connectar amb la ciutat, amb el nostre estadi també, dintre del Boquet, i sentir-nos a casa, sobretot.
22: Badalona Matí, 94.4.
11: Deu i 11 minuts fora de Badalona és notícia que s'ha registrat la mort d'una persona i 78 més han estat ateses a l'incendi a una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès. El foc s'ha declarat aquesta passada nit a la primera planta de l'edifici i s'han vist afectades diverses habitacions. Dins hi havia una vuitantena d'usuaris i uns 6 treballadors.
13: I el cap d'informació dels Mossos contradiu el govern i nega una infiltració policial a l'Assemblea de Professors. Carles Hernández ha assenyalat davant la comissió del Parlament que l'actuació de les dues policies sota la seva dependència no estava relacionada amb funcions de policia judicial. En cap cas es va tractar, diu, d'una acció encoberta o d'una infiltració.
11: Pedro Sánchez reconeix per primera vegada que el control fronterer del Marroc va fallar en l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El president del govern ho ha dit des de Nova York, on assisteix a l'Assemblea General de l'ONU, i ha explicat que el govern està investigant el que va passar aquells dies a Ceuta, però també ha subratllat que s'han demanat accions i explicacions al règim a la Guita.
13: I Donald Trump ha amenaçat d'aniquilar l'Iran i enviar-los a l'infern. Ho ha fet durant el seu discurs a l'Assemblea General de l'ONU, assenyalant que creu, però, que arribaran a un acord després de les eleccions. Trump ha insistit que no permetria que tinguessin un arma nuclear i ha demanat als líders mundials que s'assumin als Estats Units i imposin al país l'aïllament econòmic complet.
11: Obrim plana de serveis, Servei Meteorològic de Catalunya, Luismi Pérez. Bon dia.
23: Dimarts de temps molt tranquil una altra vegada a les comarques metropolitanes. Podem dir que el matí, a més, està despertant més suau que ahir, en molts casos, tant a cotes elevades, per exemple, de les muntanyes del massís de Montserrat o també cap a Sant Llorenç del Munt. I també arran de mar estem ja voltant els 25 graus, per tant, per ser un 22 de setembre, déu-n'hi-do. Una situació molt tranquil·la, per tant, les festes de la Mercè, en el cas de Barcelona, que s'aniran desenvolupant sense cap mena de pluja, i aquesta tarda amb una temperatura una miqueta més baixa que la d'ahir, però encara alta per les dates. Estarem parlant de 30-31 graus a molta facilitat, per exemple, a moltes viles del Llobregat, viles del Vallès, viles del Penedès. Avui, amb l'aparició d'alguns núvols que simplement seran decoratius al llarg d'aquest migdia i d'aquesta tarda, una mica més freqüents, però res que faci pensar en pluja. N'estem pendents a la xarxa.
11: Gràcies, Luismi. De fet, ara tenim una temperatura de 23 graus a Badalona. I abans d'anar a la informació del trànsit, ens ocupem de Rodalies perquè hi ha una afectació a la R1. Un robatori de cable entre el Clot i Badalona provoca retards a la línia. Segons informa DIF, la circulació queda reduïda a 4 trens per hora i sentit mentre es treballa per solucionar aquesta incidència. Ara sí, anem al trànsit. Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo, bon dia.
24: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hem de dir que un accident encara a la zona de la Santa Coloma de Gramenet, a la ronda del litoral en sentit Trinitat, deixa obert només un carril i això alenteix la circulació en 3 quilòmetres i mig. I també tenim aturades en aquesta mateixa ronda del litoral a l'altura de Sant Adrià del Besòs en sentit Llobregat. Hi ha força moviment en ambdues rondes i sobretot, per tant, si esteu circulant, aneu molt de compte i mantingueu les distàncies de seguretat. Els accessos nord, aturades a Badalona cap a la plaça de les Glòries, a la C33 i la C58 de Montcada cap a Trinitat. I en el cas dels accessos sud, destaca encara les retencions que hi ha a la 2 a Cornellà cap a Barcelona, l'entrada és per la Diagonal, però en aquest cas sobretot el tram de sortida de Sant Feliu i a la C32 a la zona de Sant Boi. Com sempre, emplaçar-vos a que circuleu amb molta cautela. Molt bon dia.
22: Informació de serveis.
11: Comença la segona fase de les obres del carrer Francesc Layret. Aquest dimarts s'ha tancat el tram des del carrer del Temple fins a la plaça de la Vila i ja han començat els primers treballs que consisteixen bàsicament en la retirada de pilones, la ubicació de tanques i de senyalització. Actualment el trànsit està tallat des de la plaça fins al carrer de Sant Pau. Està previst, però, habilitar l'entrada als aparcaments del tram entre els carrers del Temple i del Pare Claret. L'accés es farà a través d'aquest carrer, des de la Via Augusta, la plaça de la Vila es manté almenys de moment obert i recordem que les obres està previst que acabin a finals d'any. Aquestes obres havien d'iniciar-se dilluns, però es van endarrerir a causa de la celebració de la Supercopa de la Penya.
1: Espai ofert per l'Ajuntament de Badalona.
22: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
11: És un quart i un minut d'onze. A aquesta hora saludem a la delegada territorial de la Generalitat a Barcelona, la Pilar Díaz. Bon dia, Pilar.
2: Hola, molt bon dia.
11: Amb ella volem repassar quines inversions estan contemplades a Badalona, als pressupostos. Sabem que més de 31 milions d'euros van destinats a la nostra ciutat, sobretot inversions en l'àmbit educatiu, de salut i altres que volem tractar avui amb vostè. Ara anirem a pilar temes concrets, però per situar-nos, quina funció té el seu càrrec? Entenem que és una mena d'intermediari entre el govern, els diferents departaments i el territori?
2: D'una banda, una de les tasques i de les funcions és la representació del govern en el territori. Però especialment, està molt ben explicat, nosaltres fem de nexe entre el govern i els diferents actors del territori, especialment amb els ajuntaments, alcaldes i alcaldesses. Nosaltres tenim 126 municipis en el territori, a la vegueria de Barcelona, de 5 comarques que representen on hi viuen 5 milions de persones. 5 milions dels 8 que viuen a Catalunya els tenim aquí, en aquesta vegueria de Barcelona, en aquestes 5 comarques. I com deia, doncs, moltes vegades el que fem és que aquells acords i aquelles polítiques que es decideixen en el Consell Executiu acabin materialitzar-se. Això ja ho fan els departaments amb les seves polítiques i amb els seus serveis territorials. Però una de les funcions importants nostres és poder coordinar tota aquesta feina que tenen els serveis territorials als departaments i, com deia, doncs aquest nexe, moltes vegades també amb empreses, amb entitats, amb institucions diverses i especialment amb els ajuntaments.
11: En el cas de Badalona, cada quan ens visita i amb qui es reuneix perquè li traslladin els dèficits, no?, que té la ciutat?
2: No sé, últimament, cap de setmana, no era per a una reunió d'aquest tipus, però vaig tenir el plaer i l'orgull de poder ser-hi en el partit de semifinals de la Supercopa de bàsquet, i perquè no sempre, com deia, no sempre fem una feina de despatx i de repàs de temes, moltes vegades també és de representació del govern i de continuar en funció del marc, que pot ser un marc esportiu, pot ser doncs un marc més institucional, de poder continuar amb els temes que tenim entre mans. Però és important que el govern de la Generalitat treballi de la mà dels ajuntaments. Nosaltres sabem que la gran transformació de Catalunya, aquesta voluntat que té el president de tornar a liderar, que torni a liderar Catalunya, és impossible portar-la a terme si no ho fem de la mà dels ajuntaments, amb independència de qui governa cada ajuntament. És important que hi hagi una lleialtat institucional i és important que els temes conjunts els treballem de manera molt coordinada. I en aquest sentit, en aquests 2 anys, que portem al capdavant de la delegació del govern a Barcelona, doncs hem visitat en diverses ocasions, ens hem pogut veure amb l'alcalde, ens hem pogut veure amb els seus regidors i regidores, tenim carpetes compartides, però també tenim whatsapps i telèfons per quan hi ha alguna emergència o per quan necessiten desencallar algun tema que depèn de la Generalitat. Crec que des d'aquest punt de vista, doncs hem treballat molt còmodament amb l'Ajuntament.
11: Quines inversions hi ha previstes a Badalona, als pressupostos de la Generalitat?
2: Doncs inversions molt importants. De fet, hem de recordar que les inversions a tota la vegueria de Barcelona han augmentat en relació a l'anterior pressupost, que recordem es va aprovar el 23, ara acabem d'aprovar el 26, aquest nou pressupost, molt ambiciós, pràcticament 50.000 milions d'euros, i d'aquests 50.000 tenim a prop de 1.500 d'inversió, distingim entre el que és la despesa corrent i les inversions tenim 1.500 a la vegueria, dels quals el 50% es queden a la comarca del Barcelonès, i d'aquests 31 milions. 31 milions tenim consignats en el pressupost 2026 per poder escometre aquelles inversions que són importants per Badalona. Especialment destacaria l'àmbit de l'educació i l'àmbit de la salut. Aprofito per dir que també hi ha consignat i compromesos unes quantitats que no seran les finals, però tenim unes quantitats pel 27 i pel 28 que ja pugen a 41 milions. Si parlem d'educació, doncs la necessitat de treballar en el projecte de l'Institut La Riera, que sabem que és una reivindicació llargament demanada no només des de la comunitat educativa d'aquest institut, sinó de la ciutat, i que en aquest moment s'està complint perfectament el calendari que hi havia, i per tant doncs, podem dir que s'està treballant en aquest projecte executiu i que aquestes obres es podran iniciar el 28, tal com estava previst. Per tant, continuem amb el calendari. O el Pla Clima, que sabem que s'ha anunciat per tots els centres educatius i per totes les residències del país en els propers 4-5 anys. És a dir, el curs 30-31 s'hauria de finalitzar aquestes obres en tots els centres, en els més de 2.500 centres de tota Catalunya. Però en concret teníem 100 de prova pilot i hi havia un de Badalona, que és l'Eugeni d'Ors. Aquest doncs, ja està en mans d'Infracat, s'està treballant en la seva climatització i es portarà a terme entre aquest curs i el vinent. El que no tinc encara és el calendari exacte, perquè es faran dues fases als 100 centres de tota Catalunya, però a continuació sí que treballarem, s'obrirà una crida i treballarem amb els ajuntaments perquè aquells ajuntaments que tinguin romanents, com és el cas de Badalona, puguin fer les obres acordat amb un acord que es farà amb el Departament d'Economia, no amb el Departament d'Educació, amb el Departament d'Economia, perquè estem parlant de diners i de romanents. Per tant, es podran avançar, en aquest cas doncs, es podria escometre tots els centres educatius que hi ha a Badalona, i amb aquest acord signat el primer trimestre de l'any 27, doncs veure com finalment paga qui ha de pagar, que és el govern de la Generalitat, qui és qui realment ha de suportar aquesta inversió. Però aquells ajuntaments, amb alguns ja n'hem parlat, perquè tenen la intenció de fer-ho, poden avançar les obres de climatització, així les tindria molt ràpidament. Sense els ajuntaments, com deia abans, no es podrien fer en el termini previst, igual trigarien 15 o 20 anys, i llavors el que volen és poder fer-ho en 4 o 5 anys com a màxim. I torno a dir, doncs, la possibilitat aquí a Badalona, com en altres municipis que ja s'han expressat en aquest sentit, és que avanci els diners l'Ajuntament i amb un acord signat veure els pagaments com es produeixen perquè realment el pagador sigui la Generalitat.
11: Pel que fa a l'Institut La Riera, ara ens confirma que es preveu que l'any 28, tal com està previst pel calendari, l'Institut La Riera estigui materialitzat, però sembla que els calendaris es van com endarrerint, no? Perquè va una mica tot tan lent, perquè hi ha una altra demanda, no?, educativa, sobretot de les famílies de la ciutat, que és l'escola Ventós Mir i Badalona Port, que també és una reclamació, sobretot Badalona Port hi ha un terreny descontaminat, però encara no s'ha començat a construir. Les famílies ja fa temps que fan reivindicacions, que se'ls acaba una mica la paciència. Per què va tot tan lent, delegada?
2: Bé, primer faré un preàmbul que no té a veure amb l'àmbit educatiu, i és veritat que un dels grandíssims objectius d'aquest govern és la simplificació administrativa en tots els sentits, des del punt de vista del ciutadà, ciutadana a peu, que necessita fer un tràmit o que necessita baixar-se un certificat. Això s'ha de fer de la manera més ràpida i més àgil possible, és a dir, no ens hem d'adonar, i s'ha de fer amb una satisfacció digna del que es mereixen els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Per tant, el que hem de fer és veure com podem reduir els temps de determinades gestions o fins i tot en aquest cas de determinades inversions. I en aquest sentit, per part del Departament de la Presidència, es va fer una proposta per veure com complim amb tots els tràmits, les obres es poden portar a terme d'una manera més ràpida. Però dit això, que en això estem i esperem que quan acabi aquesta legislatura puguem ja detectar que això s'ha produït, pel que fa en aquest cas, des de que va entrar aquest govern no s'ha produït cap retard. En principi el que fem és complir el calendari que hi havia. El que passa que també hem de ser conscients que tot i la simplificació administrativa, que és imprescindible, i que per tant no movem papers, sinó que fem obres, i això estem completament d'acord, s'ha de fer un projecte executiu, perquè si no, no es pot realitzar l'obra. Mm. Una vegada es fa un projecte executiu, s'ha de licitar aquella obra, perquè...
11: És el procediment habitual.
2: És el procediment. I en principi no. Està complint calendari. El que passa és que jo entenc, perquè també la sentim nosaltres, la impaciència per veure una obra que ja hauria d'estar feta i que és imprescindible.
11: És capaç de marcar una data al calendari perquè Badalona tingui ja materialitzades les escoles Ventós, Mir i Badalona Port?
2: Bueno, aquí no tant, perquè pel que tinc entès, això ara mateix està en mans de l'Ajuntament, i en algun cas crec que en parlaven fins i tot de que s'estan fent uns treballs més aviat arqueològics, i per tant jo no m'atreveixo en aquest moment a posar data a uns treballs arqueològics, i més coneixem on som en aquest moment, en aquesta Badalona que té aquest passat romà. No m'atreviria. Podria posar fins i tot la mà al foc per l'institut que parlaven, l'Institut La Riera.
11: L'Institut La Riera.
2: O pels temes de climatització, mm-hmm. perquè ja han començat a treballar i el control absolut el té la Generalitat. En aquest cas, doncs, em fa més complicat posar-li jo. Un calendari segur que m'equivocaria.
11: Una de les principals partides dels pressupostos de la Generalitat va destinada al desenvolupament de les àrees residencials de l'Estrella i de Sant Cris. De quants milions estem parlant?
2: Bueno, en aquest cas, més que de milions, l'important, especialment en el cas de Sant Cris, és que s'està treballant en el CAP. Aquí sí que hi ha una quantitat, abans quan parlaven d'educació i de salut, doncs estem parlant d'una quantitat molt important per poder fer aquest CAP. De fet, en aquest moment ja s'han fet totes les aprovacions urbanístiques i, si jo no m'equivoco, estem pendents de la sessió per part de l'Ajuntament, però això ha estat com molt recent. La setmana passada va ser la Comissió d'Urbanisme Metropolitana, que a més participant, perquè el delegat o delegada de Torn és membre nat, i allà es va poder també aprovar i finalment tirar endavant totes les aprovacions necessàries. Ara queda la sessió i a continuació parlarien del CAP, i en l'altre cas, doncs, encara estem en la fase de definició també més urbanística.
11: El CAP de Sant Cris és una reivindicació també històrica dels veïns, i volen saber quan està enllestit.
2: Bueno, doncs és el que acabo de
11: el
2: dir.
11: El que has dit,
2: Ja dijous de la setmana passada, per la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana, es va poder acabar d'aprovar de manera definitiva aquesta ordenació urbanística. Per tant, ara toca sessió de l'Ajuntament, que m'imagino que tindran pressa per fer-ho i encantadíssims, i una vegada es faci, doncs, ens hem de posar mans a l'obra, però efectivament, doncs, tenim... Ara estava intentant recordar quina era la quantitat, però estem parlant de més de 10 milions d'euros, no recordo la xifra exacta, però estem parlant de més de 10 milions d'euros que estan consignats, i que una vegada, doncs, es produeixi la sessió, doncs igual, projectes executius, licitacions d'obres, a fer les obres, i el que hem de fer és evitar que tot això porta un temps, però ho hem de fer sense aturar-nos. Mm.
11: Li preguntava també pel desenvolupament d'aquestes àrees residencials de l'Estrella i Sant Cris. Concretament, a l'Estrella parlem de 39.000 metres quadrats al barri de Coll i Pujol, on està previst la construcció de més de 300 habitatges. La meitat serà habitatge protegit. Sí que és cert que Badalona és la quarta ciutat de Catalunya i una de les que menys habitatge protegit, tant de lloguer social com de compra, té. La Generalitat, quines altres promocions d'habitatge protegit té pensat fer a Badalona? Heu parlat amb l'alcalde, li heu traslladat aquesta problemàtica?
2: Bueno, jo crec que no només l'alcalde és conegut, que un dels grans objectius del president Illa és posar en marxa aquest pla per poder construir 50.000 habitatges amb la data límit de l'any 2030. I en aquest sentit s'estan fent molts esforços, tants esforços, que dos de cada tres habitatges protegits que s'han construït a tota Espanya s'han fet a Catalunya. I tot i així és insuficient, hem de continuar amb aquest ritme i amb aquesta marxa i fins i tot amb enginy i creativitat per poder-los construir, però hem d'arribar a aquests 50.000 i aquí no ens aturarem perquè sabem que el dèficit supera els 50.000 que estan previstos. Sí, i en aquest sentit, el que en el seu moment

0: habitatge protegit. I en aquest sentit, doncs, també el municipi té veu per poder construir, com és lògic, a més, perquè no seria normal que la Generalitat actués a Badalona sense coneixement, l'acord i la concertació amb l'Ajuntament de Badalona.
1: Però pot quantificar quantes promocions hi ha previstes?
0: Jo en aquest moment no ho puc quantificar, no ho puc quantificar. No és fàcil fer-ho, a més, però doncs, en podem parlar en el futur precisament d'això, però no. Perquè és també molt important aquesta iniciativa municipal que acompanyi la iniciativa per part de la Generalitat, i desconec absolutament en aquest moment quins són els plans de l'Ajuntament en aquest sentit, per tant no voldria tampoc equivocar-me.
1: Delegada, una altra gran part de la inversió va parar a l'àmbit sanitari. En aquest sentit hem de parlar també de la reforma i ampliació del campus de l'Hospital Germans Trias i Pujol, la descentralització i el trasllat de les consultes externes cap a entorns urbans més accessibles, no?, i propers al centre. Això en quin punt es troba?
0: Bé, doncs això són converses avançades, molt importants, tractades també amb l'alcalde Albiol, amb l'Ajuntament de Badalona, i en aquests pressupostos hi ha una partida molt important també per poder ampliar, reforçar i millorar aquest hospital. És un hospital molt important en un moment en què Catalunya està apostant per la biomedicina, la medicina personalitzada, sabent també del trasllat, no passa aquí a Badalona, però del trasllat del Clínic cap a les actuals pistes universitàries a l'altra banda de la ciutat de Barcelona, i sabent també de Bellvitge, i en aquest cas doncs, a la mateixa lliga ha de llogar també Can Ruti. Per tant, l'ampliació d'una banda. I en concret, pel que fa a les consultes externes, sí, hi ha unes converses, jo diria molt avançades, entre el govern de la Generalitat, entre el Departament de, fins i tot de Presidència, no només Salut, i l'Ajuntament, per acabar de triar quin serà l'espai i poder esponjar, fins i tot també poder millorar la mobilitat a l'entorn de l'hospital, que sabem que és molt necessari i també molt reclamat, i sí, això és, aquest és un dels temes que estem en converses i crec que estem molt avançats.
1: Precisament ara parlava de l'accessibilitat, la mobilitat, i és que és l'altre tema, que també afecta a Badalona, aquesta connexió amb Can Ruti, on fa anys que es reclama, no?, un metro lleuger amb l'ampliació que es planteja de tot el campus, la necessitat de millorar-ne la connexió amb transport públic, que de fet serà cada vegada més gran, és una de les reclamacions de la ciutadania i dels usuaris d'aquest hospital. Fa un mes, la taula de la mobilitat i accessibilitat de Badalona reclamava precisament aquesta connexió potent amb Can Ruti, i assenyalava que l'opció del metro lleuger semblava que havia quedat com una mica descartada, no?, en favor de carrils segregats d'alta capacitat, tot i que l'entitat continua defensant aquest metro lleuger. No sé si hi ha alguna aposta avui dia concreta de la Generalitat per connectar Can Ruti amb la xarxa de metro, i sobretot si hi ha algun calendari o algun projecte que permeti saber quan tindrem aquesta connexió de transport públic d'alta capacitat fins al campus.
0: Bé, una que a més ha estat alcaldessa metropolitana durant 18 anys. Recordo que en el cas de les ciutats metropolitanes, aquesta és una competència aprovada per llei de l'àrea metropolitana de Barcelona. I això no vol dir ara doncs tirar pilotes fora, però sí que és important que coneguem, i sobretot els oients puguin conèixer de qui depèn què. Nosaltres en aquest moment, com a Generalitat, el departament que és competent en aquesta matèria, en mobilitat, el de territori, està treballant per reforçar les línies elèctriques de tots aquells ciutadans i ciutadanes, tant del Baix Maresme com de l'Alt Maresme, per poder arribar-hi. Durant aquest any es va fer també un reforç, una millora molt important de 50 milions d'euros. Algunes línies estan concretades, aquestes estem acabant de concretar, per veure com qualsevol ciutadà, ciutadana, veí, veïna del municipi que sigui, doncs pugui arribar d'una manera ràpida i molt àgil al seu centre de referències, al seu centre de salut, al seu hospital de salut. En aquest cas, quan ja parlem de línies urbanes, que seria el cas, aquí la competència és de l'àrea metropolitana, però en qualsevol cas, sí, és molt important que puguem millorar la mobilitat de les persones, sobretot quan no parlem d'altres activitats que són també igualment legítimes, com podrien ser activitats d'oci o esportives, que també són molt necessàries, però quan ja parlem a més de temes majors com és el tema de salut, doncs efectivament. La qual cosa no trobo, que com no ens agrada tirar pilotes fora, doncs al marge de que continuem reforçant aquestes línies interurbanes, que sí que són competència de la Generalitat per poder arribar a un municipi com aquest, que és metropolità, doncs continuem en conversa amb la pròpia àrea metropolitana i amb el municipi, però jo crec que doncs aquí també és potestat

0: voluntat i competència d'executar de l'àrea, però de decidir què vol i com ho vol és el municipi. No m'hagués agradat a mi com a alcaldessa en el seu moment d'Esplugues de Llobregat, doncs que ningú en digui. Per tant, sí, molt d'acord que necessitem transport públic que sigui eficient, que sigui ràpid i que permeti a les persones poder arribar no només a les seves activitats diàries per treballar o per educar-se, sinó especialment per rebre salut o per tenir una millor salut.
1: Però des de la Generalitat veuen factible l'arribada de l'opció del metro lleuger que arribi a Can Ruti o aposten més per aquests carrils segregats?
0: Bé, jo en aquell moment tampoc no li puc dir, perquè sí que estan treballant en el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, estan treballant en el tema, però en aquest moment tampoc no tenen una posició que jo la pugui transmetre en aquest moment. Per tant, deixem que també treballi tant el Departament com l'Ajuntament, com l'Àrea Metropolitana. Aquí estem parlant d'un tema a tres i a partir d'aquí, doncs, en aquest moment no estem en disposició, crec que ni jo ni qualsevol portaveu del Departament de Territori, de poder pronunciar-nos en aquest sentit.
1: I pel que fa, finalment, ja per acabar, el perllongament de la L1 del metro des de Fondo fins a Badalona, Centre i Rodalies, que la Generalitat no sé si manté entre els seus projectes, un projecte que preveia 5 noves estacions a Montigalà, Lloret de Sant Crist, Bufalà, Badalona, Pompeu Fabra i Estació de Badalona, una actuació que es preveia dividir-se en dues fases. Manté aquesta actuació dins dels projectes de perllongament del metro, la Generalitat?
0: Manté. En aquest moment són tres en tot aquest àmbit. És la línia 1, és la línia 3 i és la línia 4. I la línia 3 en concret, abans m'hi referia, al projecte de l'Hospital Clínic, important, que també necessita un perllongament, que fins i tot vagi cap a Esplugues i el Baix Llobregat, i en aquest cas, efectivament, hi ha calendaritzat aquest perllongament de la línia 1 en els propers anys. Jo que l'he vist, però que la meva memòria intenta ser bona però tal, doncs estem parlant, si en el cas de la línia 5 diria que l'arribada s'hauria de produir o enllestir tota l'obra el 2034, doncs estem parlant més o menys, i jo crec que igual, estaríem parlant d'una obra efectivament plurianal i que se n'aniria també doncs al 30 i, com és lògic, perquè a més també doncs has de fer projecte executiu i en aquest cas no estem parlant de coses senzilles i evidents que es facin.
1: Fent una previsió cap al 2034, podríem dir que la fase 1 d'aquest perllongament de la L1 de Fondo a Lloret de Sant Crist ja estaria en marxa?
0: I aquesta previsió, diria
1: aquesta
0: jo.
1: Aquesta és la previsió.
0: D'aquí a dir, clar, perquè també hi havia previsió que arribés el metro Esplugues al 2020 i som al 2026 i encara estem, la cosa està molt en marxa, que estem per veure, no?
1: Per tant, menys de 10 anys, menys d'una dècada.
0: Jo el que podem dir és que la planificació i el calendari que Mobilitat, la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, que té en aquest moment a sobre de la taula, contempla de manera prioritària tres perllongaments, línia 1, línia 3 i línia 4, per tant, sí, hi és la línia 1, i que en aquest calendari, en aquest moment, sí que contempla que en els propers anys i que, per tant, doncs, com a molt tard el 2035, això pugui estar fet. Després passen coses, perquè sabem que passen coses quan s'estan fent metros, i, per tant, doncs, no voldria jo tampoc en aquest moment fer un titular o fer un anunci que no correspongui, però aquesta és la previsió que en aquest moment hi ha. Per tant, és un projecte a sobre de la taula, no en un calaix, s'està treballant i per tant quan anem avançant s'anirà també especificant, determinant, detallant i sent més concrets i actualitzant aquesta informació, doncs més de titular que estic donant, no. Però sí, la resposta és sí, està sobre la taula i sí, hi ha una previsió de que es pugui executar una vegada els projectes executius en els propers anys.
1: Molt bé, Pilar Díaz, delegada territorial de la Generalitat a Barcelona. Gràcies per venir avui a veure'ns aquí al Badalona Matí. Moltes gràcies.
0: Doncs a vosaltres. Moltíssimes gràcies.
2: Badalona Matí, al 94.4.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
3: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
4: T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
5: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
4: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
6: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
7: Arriba la final de les finals del 27è concurs de música de Badalona.
8: El 4 d'octubre a les 6 de la tarda, a la sala Dos Rombos.
7: Gaudeix de De Facto, Coré, Sofia de Diego i Duendes del Parque.
8: Entrada gratuïta amb reserva en línia a concursbdn.cat.
7: Organitza la Rotllana amb el suport de Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
10: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
9: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
10: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.

0: a prop per tu.
1: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
0: No veig els altres.
2: 10 i 42 minuts, seguim aquí en directe al 94.4 al Badalona Matí. I parlem de música, eh? Ja ho esteu escoltant. Parlem d'artistes emergents i d'una badalonina i el seu grup que estan sonant i força. El que va començar com un projecte solista de la Naya González s'ha acabat convertint en un col·lectiu d'artistes i amics que es reuneixen per fer allò que més els apassiona, fer música. Es diu Naya i avui presenta con los nenes i les nenes, que els estem escoltant, el primer avançament del seu disc debut. Calent, es diu. Naya, què tal, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia. Efectivament, calent.
2: Calent amb K, Calent. Sí. Aquest treball, con los nenes i les nenes, parla, explica'ns una nit d'estiu, no?, d'aquelles que surts amb la teva gent i quan menys t'ho esperes, algú t'acaba robant l'atenció. D'on va sorgir aquesta idea?
3: Efectivament, doncs aquesta idea va ser producte de la imaginació bastant, no va partir de cap anècdota concreta, que a vegades en el procés compositiu passa que inventes i crec que està molt en la línia del disc de narrar una mica coses que passen a l'estiu i a l'estiu tenint l'edat que jo tinc, que són 21 anys, i buscar una mica aquest joc.
2: El tema té aquesta combinació d'estils entre, podem dir, el pop fresc, no?, l'electrònica, però també arrels llatines. Què buscaves transmetre amb aquesta cançó combinant aquests estils?
3: Bueno, això ha sigut bastant conseqüència de les influències que tenim, i dic tenim perquè aquest disc l'he coproduït amb el Carlos Caro, i al final no ha sigut tan buscat, sinó que hem estat jugant a fer les músiques que ens agrada escoltar, i n'hi han de molts tipus. Llavors, ja quan surti el disc entendreu una mica del que parlo, però això, o sigui, ha anat passant de forma bastant orgànica, però sí que és veritat que per aquest tema volíem buscar aquesta sonoritat una mica de club, i això.
2: El beat, Naya, ret homenatge al gran clàssic d'Héctor Antito.
3: Mhm.
2: Què representa aquesta música per a tu i per què vas voler recuperar-la en aquest tema?
3: Doncs mira, jo recordo que vaig anar a l'estudi amb el Carlos per fer aquest tema i jo vaig tenir la idea, no recordo en quin moment exacte, però potser era al metro o en qualsevol lloc, i em va venir la idea d'aquest sample com de baila more, baila morena, i vaig dir, vale, aquesta idea em mola, anem a portar-la a la vida real. I va ser bastant orgànic, o sigui, em va venir la idea del sample directament, no va ser una cosa que vaig pensar, va, anem a buscar, o sigui, va arribar una mica així, però de nou és com buscar aquest color de la festa, no?, de la música de club.
2: El videoclip ens presenta o ens dona una pinzellada de l'univers visual de Calent, no? Com definiries aquest univers que estàs construint?
3: Doncs per mi hi ha una gran cosa que és la col·lectivitat. Per mi aquest projecte és un projecte que no tindria sentit si fos una cosa individual, perquè s'ha creat amb col·legues, es toca amb col·legues, i per mi és molt representatiu, no? Perquè jo al final el que em mou ara mateix és fer la música i l'art que m'agrada, però fer-ho amb la gent que estimo i que admiro. I alhora com buscar aquesta frescor de l'estiu que sento que, bueno, que va desapareixent evidentment com l'estiu propi, però doncs buscar aquesta sensació, allargar-la una mica tot l'any, si es pot fer d'alguna manera.
2: Naya, con los nenes i les nenes, ho dèiem a la presentació, és el primer avançament del teu primer treball discogràfic. Què en podem esperar d'aquest àlbum?
3: Doncs és un disc molt juganer, en el que ens hem permès jugar molt i passar-nos-ho bé, sense masses expectatives a nivell... Bueno, no ens hem volgut col·locar en cap lloc artístic concret, no ens hem volgut limitar, i és un disc que això, que busca molt jugar, que també té punts de, pues això, de narrar coses com ara les històries de con los nens i les nenes, però alhora també com hi ha punts d'autoconeixement i autocrítica. Bueno, és un disc divertit, per mi és és la cosa, fer un disc divertit.
2: I aquest Calent quan sortirà del forn? Que bueno, estarà calent.
3: Ja has pillat el joc, de paraules.
2: Aquí ho hem pillat.
3: Doncs està previst per aquest any. Està ja tot... Bueno, s'està cuinant fa temps, però... O sigui, el disc el tenim acabat des de fa molts mesos, però aquest any ha d'estar preparadíssim ja per sortir, amb molta il·lusió, molta feina al darrere, però... però això s'ha estat temps perquè ja en breus.
2: Un disc que ho dèiem, ha tingut aquesta dimensió col·lectiva, no? Mm-hmm. Perquè artistes, amics, no?, que transformeu el pop, barregen amb altres estils musicals. Tot. Per què creus que ha passat això? Què ha fet que passés?
3: Bueno, crec que és al final... He intentat ser coherent amb el moment en el que estic i a nivell personal la gent amb la que em moc és penya que curra també de... Bueno, que és artista, i alhora també jo estic estudiant estudis professionals de música al Conservatori del Liceu, llavors bec de moltes músiques, escolto moltes músiques diferents, llavors crec que de forma natural això és el que sóc ara mateix i... No he trobat una altra manera de fer-ho que no sigui aquesta, que és sent coherent amb el que em mou ara.

0: Naya, amb 19 anys vas guanyar el Premi Èxit i Premi Cases de la Música del concurs de música emergent Sona Nou. Va ser amb el teu projecte de pop i R&B, no? Què va significar per tu rebre aquest reconeixement sent tan jove?
1: Doncs la veritat és que va ser... O sigui, presentar-me al Sona Nou va ser una cosa com una mica precipitada, perquè jo em vaig presentar perquè els meus pares m'ho deien, però jo al final tenia un tema fet en català i era com un projecte que tenia, però com encara no m'havia reconciliat amb la meva llengua en quant a, com a compositora. I llavors, bueno, van anar passant les coses de manera com molt ràpida i ens vam trobar a la final, vam haver de fer temes perquè, vull dir, no hi havia material a presentar, i guanyar-lo va ser com el tret de sortida de dir, vale, anem a currar i anem a fer que això sigui un projecte sòlid i donar l'espai, no? Va ser com una excusa per donar l'espai i l'atenció que el projecte demanava.
0: I com ha evolucionat la Naya artista?
1: Buah, molt. I la no artista també, perquè...
0: La Naya dona també, no?
1: També, perquè vaig començar, clar, amb... Al final, fer aquest disc m'ha ensenyat moltes coses, m'ha ensenyat l'art de la paciència, m'ha ensenyat... Això, com aprendre a abraçar cada moment, i en aquest cas el moment de començar amb un projecte. Alhora sóc una persona molt ambiciosa, però ho he afrontat des de no deixar de treballar, des de fer les coses amb tot l'amor i amb, de la millor manera que sé en cada moment. Però realment, bueno, han sigut 2 anys de curro i de molt aprenentatge en tots els sentits de la meva vida.
0: Et fa respecte o vertigen el fet que la teva música, els teus projectes estiguin arribant cada vegada més gent?
1: No, vertigen no me'n fa. De fet, em sembla molt màgic. No acabo d'entendre mentalment... No tinc la capacitat per entendre-ho quan veig que hi ha penya de tot el món escoltant, en aquest cas aquest tema. M'impacta perquè no ho puc arribar a entendre. És com, uau. I això ho he fet amb el Carlos a casa, saps? Vull dir, és una cosa que és bastant heavy, però m'emociona molt perquè al final per això ho fem, no? O sigui, ho fem per nosaltres, però quan ho regalem és perquè la penya ho faci seu i ho gaudeixi, i és realment màgic.

0: amb el cas.
1: Estem escoltant Dolenteries.
0: Sí.
1: La Naya és dolenta o no?
0: Depèn de qui li preguntis. Aquest tema el vam escriure fa... Bueno, el vaig escriure fa anys i realment noto aquesta com distància que ja mola, perquè vol dir que algú... Bueno, que algú està passant guai, no? Perquè mola evolucionar. Però sí, sí, sempre és divertit, no? Tornar a, al passat.
1: On vols arribar, Naya?
0: No m'agrada limitar-me. Jo sempre, des de petita, he sigut una persona molt ambiciosa i confio en que el projecte arribarà on hagi d'arribar, però tinc molta gana i això no pararé de currar en aquest projecte, vamos, o sigui, és que és la cosa que em mou, és la gasolina de la meva vida.
1: Et veus omplint un Sant Jordi?
0: Bueno,
1: és el somni?
0: Ojalà m'encantaria.
1: Alguna perquè... col·laboració amb algun artista?
0: Hi ha molts artistes amb els que m'agradaria col·laborar. Crec que no és tant un en concret, sinó com poder trobar-me en el moment vital en el que pugui treballar amb penya que respecto i que he respectat i que m'ha inspirat durant la meva... Bueno, la meva vida artística. Però sí, sí, o sigui, totes les experiències seran benvingudes i ho farem amb tot l'amor perquè realment sento que és la meva cosa i que és el que fa que la meva vida tingui sentit. Així que sí, sí, tant de bo.
1: Et veus deixar en Badalona i viatjar per desenvolupar la teva carrera?
0: Bueno, Badalona es té dins.
1: Això no es deixa mai, no?
0: Això no es deixa. Però sí, jo m'encantaria també poder viatjar pel món i conèixer altres coses i que sigui per l'excusa de fer música, no? I d'aquesta feina tan meravellosa que m'ha tocat i que he triat.
1: Doncs, Naya, ha estat un plaer que avui ens visitis aquí al Badalona Matí. Et seguirem de ben a prop, la teva trajectòria.
0: Moltíssimes
1: i
0: gràcies.
1: I aquest calent, quan surti del fort, doncs també tornarem a convidar perquè ens el presentis.
0: Moltes gràcies per acollir-me.
1: Gràcies, Naya, i fins aviat.

0: So cabri to the hina bella. Badalona 94.4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Hola, veí! Vine a visitar el nou Caprabo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: minuts i arribarem a les 11 del matí. Ja estic aquí acompanyat de l'Edu Veciana, també el Néstor Duran. Què tal, nois? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem, amb el repàs de les tendències amb una boda. Vosaltres voleu casar o no?
1: Mira, jo aquest cap de setmana passat vaig estar de boda i va ser molt, molt maco.
0: Ah, a tu t'agrada? D'aquestes tradicionals, així?
1: No, era, va ser un hotel, ah, vas a casa amb amic i tal. Era més...
0: Jo tinc bastanta al·lèrgia a les bodes.
1: Sí? No, bueno, jo... A veure... Una boda, si hi ha bufet de formatges...
0: Ah, això sí.
2: Ja val la pena, no?
1: Sí.
0: I barra lliure, no?
1: També.
0: El dia somiat, va, el dia somiat de moltes parelles, perquè en aquest cas es torna un malson quan el saló on celebraven la festa apaga les llums i fa venir a la Guàrdia Civil.
3: ¡Ponele base, DJ!
1: I no, no, els guàrdies civils... No eren boys.
0: Ah, no?
1: No, no eren... Eren els de debò. Va passar a Pontevedra el 2021, que recordem aquella època de 2021 amb els tocs de queda. Doncs la boda en aquell moment estava planificada fins a les 3 del matí, que en aquell moment era l'hora límit, però va acabar 2 hores abans del previst, a la 1, quan es van apagar les llums, i va aparèixer això, la Guàrdia Civil, per desallotjar el lloc. El motiu... Doncs, segons els propietaris del local, era degut a un malentès sobre el contracte i la normativa del moment. I, bueno, el cas va acabar als jutjats. Ara ja tenim, ara, 5 anys després, ja tenim la resolució i toca pagar. L'establiment ha d'indemnitzar els nuvis amb uns 3.300 euros, ja que, segons el tribunal, van poder gaudir de la boda, el banquet i una mica de ball, però acabar la festa així, d'aquesta manera, és motiu de, i cito textualment... disgusto i agravio.
0: Home, no m'estranya. Se'ls hi va atragantar aquí tot, no? Li va sentar malament el banquet, tot.
1: Tot.
0: O sigui, sí. Començar així el matrimoni, no sé si és gaire bon auguri, eh?
2: No gaire,
0: però,
2: no gaire.
0: Bueno, hi ha un debat social causat per un cartell que uns veïns sense fills ja han deixat a uns que són pares.
2: Mira, això s'ha produït a una comunitat a Madrid on aquest cartell que uns veïns sense fills han deixat a uns pares reflecteix com de difícil és la convivència i ha desencadenat un debat a les xarxes sobre què és el que implica tenir fills i on està el límit de la paciència amb els més petits. El cartell és un fragment carregat d'ironia on trobem frases com «Nosotros solo somos inquilinos de segunda división a los que nos permiten habitar en su feudo por pura caridad» o «Quiero darles las gracias por gestionar nuestros horarios de sueño». El més fort de l'escrit ve quan els veïns prometen una venjança amb un horari ben complet. Mira, dilluns i dimarts, passejar els gossos sense bossa i deixar els fems allà. Perquè diuen, ¿para qué recogerlos si es abono orgánico para los niños que pasean descalzos a las 12 de la noche? O, per exemple, els dijous, noches de vicios y botellón. Si sus hijos pueden gritar hasta las 11:30, mi colega DJ puede pinchar tecno hasta las 4 de la mañana.
0: Clar,
2: igualdad ante todo.
1: Home,
2: això ha escandalitzat alguns i ha fet gràcia a uns altres. Fins i tot hi ha pares que afirmaven que pues, yo soy padre y me ha encantado, o sigui que n'hi ha opinió de...
0: Home, igualtat és el que diu, davant de tot. I ara passem a compres, ja que ara es pot comprar Wester Leone, el poblat Wester de Sergio Leone, Almeria. L'espagueti Wester,
1: Espagueti Wester, que a mi m'agrada tant. Doncs mira, parlem aquí de que l'anunci es va publicar a Idealista amb un preu de 2,5 milions d'euros, però sembla que ningú no hi ha aparegut cap interessat i ho han rebaixat a 1,6 milions d'euros. Jo crec que si volem comprar, ara és el moment,
0: ara,
1: si ens ajuntem entre uns quants. L'anunci descriu allò com una inversió única de la història del cinema i és un gran reclam turístic i un escenari amb molt valor per a productores audiovisuals. Estem parlant d'un set de decorats de gairebé 86.000 metres quadrats amb edificis com el banc, l'oficina del xèrif i el saloon.
0: I aquí, el saloon, com agrada. Aquelles portes que cobrien, sí, la típica escena. Sí, sí.
2: Tothom es calla quan entres al bar.
1: Sí. Doncs mira, estem parlant de que en aquest lloc, en aquest set, s'han filmat pel·lícules tan mítiques com la trilogia del dòlar o Hasta que llegó su hora. O sigui que per aquest poble hi ha passat Clint Eastwood, l'Ivan Cliff, Charles Bronson, Eli Wallach, o sigui, tothom. I més recentment, inclús, ha estat utilitzat per filmar un curt de Pedro Almodóvar, que es deia Extraña forma de vida, protagonitzat també per Ethan Hawke i Pedro Pascal. O sigui, a veure, no s'han a comprar, sí, és el moment de comprar.
0: Demans al cinema, si teniu diners, compreu aquest poblat.
1: Ah, exacte.
0: Va, estem gairebé fora de temps. Acabem parlant de festa major. Aquesta setmana se'ns acumulen les festes. Demà, la Mercè a Barcelona, divendres, Misericòrdia a Reus. Però avui és Santa Tecla, Tarragona. I què és típic de les festes majors? La beguda. Abans parlàvem de Barra Lliure.
1: Doncs mira.
0: I segons un influencer, la beguda típica de Tarragona és molt perillosa.
1: Doncs mira, venim aquí a parlar de la festa major i per a qui no l'hagi pogut tastar, confirmo que la beguda de Tarragona és perillosa. La mamadeta de Tarragona és una barreja de dos ingredients, granissat de llimona i xartrés, i això és el que ha tastat l'influencer Locatamos, @locatamos, on ha ensenyat als seus seguidors com preparar la tradicional beguda de Santa Tecla per acte seguit provar-la i exclamar lo divertida i perillosa que és aquesta combinació, ja que entre el dolç del licor i l'acidesa del granissat queda una barreja molt refrescant i potser massa fàcil de beure.
2: Perilloses, aquestes.
1: Això he de dir que des d'aquí a Ràdio Ciutat recomanem, ja sigui mamadeta, aigua de Badalona o masclet de Reus, begueu amb moderació, que tot això ho carrega el diable.
0: I tant. I aquí a Badalona el mono ho carrega, el mono,
1: el mono.
0: El xuclet de l'anís, que no falti. Això sí, amb moderació, sempre.
1: Sempre, sempre.
0: Edu Esiana, Néstor Duran, moltes gràcies. Fins demà.

0: Cuina, riu, canta i viu el teatre en família amb...
1: La Bada, en Caco i la Nyam.
2: Wow.
0: Els personatges més divertits de Badalona.
1: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgu i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
3: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
4: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
5: Notícies Badalona.
6: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Les residències de Gent Gran, Parc Sarantill i Sant Roc es beneficiaran de l'anomenat Pla Clima de la Generalitat, que climatitzarà les residències de gent gran de tot Catalunya. Un pla que neix davant l'augment d'episodis de calor extrema i que està dotat d'una inversió de més de 58 milions d'euros. Les actuacions del pla estan previstes fins al 2031 i inclouen una cinquantena de residències públiques o de gestió delegada. En una visita a la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, ja climatitzada, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha assenyalat que amb aquestes actuacions es millora el confort i el benestar dels usuaris. El govern explica que s'adapta així a les conseqüències del canvi climàtic.
7: Les persones han d'estar ben cuidades, les nostres residències. Fins a la normativa aplicava una temperatura a les zones comunes, però, evidentment, el canvi climàtic i l'increment de temperatures fa que també aquest aire hagi d'entrar a les habitacions i, per tant, aquest és el nostre compromís. Tant a les residències públiques com a la resta de residències privades del país, on hem habilitat una línia de 50 milions d'euros de crèdit de l'ICF.
6: Acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma, Mireia González Moreno, ha inaugurat aquest dimarts les obres de climatització integral d'aquesta residència pública, una actuació que ha comptat amb una inversió de 2,5 milions d'euros. D'altra banda, Drets Socials sobre la porta anar més enllà del Pla Clima i planteja que alguns centres puguin traslladar-se completament. El conseller Raül Moreno ha admès que hi ha residències de fa molts anys on no és possible fer obres de climatització. En aquests casos, diu, caldrà valorar canvis d'ubicació a edificis més moderns. I avui també us fem saber que usuaris del metro retenen un lladre a l'andana després d'un intent de robatori amb violència. Ha estat aquest dilluns a la nit a la línia 2 a l'altura de Badalona. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís d'una baralla a l'andana de l'estació de Sant Roc. Segons fonts policials, després d'intentar robar un usuari, el lladre va ser reduït per la víctima i altres usuaris del metro, un d'ells amb un ganivet. De fet, el vídeo del moment s'ha fet viral a les xarxes i es pot veure com colpegen l'atracador un cop neutralitzat a terra. Quan els Mossos van arribar al lloc dels fets, el lladre ja havia fugit. La policia ha obert una investigació per identificar l'autor. I en esports, el Sigul continua aprofitant l'inici del campionat de Lliga de la Tercera Federació Femenina per continuar creixent com a equip, tenint en compte que ha estat una pretemporada típica en la qual la majoria de les jugadores són noves de l'entitat. De moment, una victòria i una derrota és el balanç de l'equip que dirigeix Dani Molina. El Sigul disputarà el pròxim cap de setmana la tercera jornada de Lliga, visitant el camp de l'Espanyol C. Ara mateix tenim 24 graus de temperatura a la ciutat.
5: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
8: Badalona 94.4.
9: Som Radio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
10: Hola, veí! Vine a visitar el nou Caprabo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
11: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
12: T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
13: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
12: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
14: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
15: Arriba la final de les finals del...
2: 11 i 6 minuts. Seguim aquí al 94.4 de l'FM a Ràdio Ciutat de Badalona, el Badalona Matí, i parlem a aquesta hora amb la nostra sexòloga de capçalera, amb l'Eva Moreno. Bon dia, Eva.
8: Molt bon dia.
2: Què tal? Content de retrobar-me amb tu aquí al Badalona Matí.
8: Content de que estiguis pilotant el Badalona Matí i de tornar un any més a ocupar aquest petit espai que ens veiem un cop al mes i parlem d'allò que vivim tots, no? Que és la sexualitat, les emocions, les relacions...
2: I tant. Avui de què ens parlaràs, Eva?
8: Mira, avui he triat un tema que ve molt al cas, perquè tu saps que al final de l'estiu, i ara ja acabem d'entrar de ple a la tardor, ens venen les estadístiques de tantes parelles que trenquen la seva relació després de les vacances. Clar, passen temps junts...
2: La convivència... Trenquen
8: la rutina, no? I llavors la rutina endreça molt. Quan trenquen la rutina es troben amb la realitat, i moltes vegades la realitat és que no hi ha res que sostingui la relació, no? Llavors ens posem en el cas de que hi ha aquesta parella o aquestes parelles que han trencat la seva relació, no? I llavors estan en un moment així com, diguem-ne, de patiment, no? Perquè evidentment hi ha un dol darrere d'un trencament, que cada persona ho viu d'una manera diferent, no? I es plantegen: tinc sexe amb algú? Em sentarà bé tenir una trobada sexual? El sexe aquest de rebot? Saps la dita aquesta d'un clau treu un altre clau?
2: Això, home, això... Doncs... Això es compleix. Un clavo saca otro clavo.
8: Sí, es compleix. T'ha passat?
2: Sí, home, i sí.
8: Ah, sí? Vale.
2: A la vida, en alguna etapa, sí, no?
8: Sí. I ha sigut clau?
2: Sí, clar.
8: Jo també.
2: Ha sigut clau.
8: O sigui, està bé estar en les dues bandes, perquè moltes vegades, i amb això, pensant en un mateix, no? En una mateixa, vaig a buscar el clau que tregui un altre clau, no? Com que si fotre un clau amb algú, ja no patiré tant, no? No serà tan gran el dolor. Però, clar, no pensem moltes vegades en la persona que és el clau, no? Que també està jugant una part important. Doncs ja parlarem d'aquest sexe de substitució, diguem-ne, per a calmar un dolor, i un altre tipus de sexe que es fa conseqüència d'aquest, que és el sexe per despit. O sigui, estic tan dolguda amb tu, m'has fet això, doncs tinc aquesta relació sexual amb algú, no per mi, no per qui em vingui de gust,
2: sinó
8: per fer-te mal.
2: Per,
8: ho tindré, però a més voldré que ho sàpigues. I aquest sexe per despit, i qui ens escolta es trobarà en molts casos que sap, si no ho ha viscut, però de persones que té a prop, normalment es fa amb persones que tens al voltant. O sigui, amb el millor amic de la meva exparella, amb algú que odiava molt o que envejava molt...
2: Clar, doncs perquè encara li faci més ràbia, eh?
8: Encara més mal, no? Llavors, aquest clau treu un altre clau, aquest sexe de rebot, evidentment, és tenir sexe després d'un trencament. I no vol dir necessàriament que estiguis fugint del dolor que estàs sentint, sinó que d'alguna manera potser t'ajudi a connectar amb tu, amb el teu cos, a recuperar la teva autoestima, a tornar a sentir-te desitjat o desitjada. Una altra manera d'explorar la teva sexualitat. Hi ha parelles que trenquen perquè cada un vol viure les experiències sexuals i aquí no hi ha consens.
2: No hi ha sintonia, no?
8: Exacte. O escolta'm, una cosa molt fàcil també, que tu vols passar bé, aprofitar una bona estona i ja està. Treu el dolor aquest clau que fots amb algú?
2: No. Perquè és el dol aquest, no?, que ens queda, que això no es cura així.
8: Exacte. Ui, cada persona viu el dol de la relació o qualsevol altre tipus de dol a la seva manera. Sí que hi ha una sèrie d'etapes per les que es transita, però no hi ha un ordre, perquè les emocions no es poden endreçar.
2: No hi ha un patró que puguem aplicar a tothom, eh? Cadascú és un món.
8: Exacte, o sigui, que si veieu algú que està de cop molt contenta, molt contenta, però està travessant una situació de dol, penseu que no ha transitat tot el dol, sinó que és una situació puntual. I després, aquest sexe per despit, que té a veure amb voler fer mal a l'altra persona, no? Tens sexe perquè vols que la teva parella sàpiga que has tingut sexe amb aquesta persona.
2: Això és molt, molt dur, això és molt cruel, no? Home, és que amb
8: sí.
2: qualsevol, a més, ho tens. Bueno, això, que conegui l'exparella, no?
8: Amb algú que saps que li sentarà bastant malament ja. a la teva parella. Fixa't, aquí hi ha una cosa, jo quan treballo amb persones a la teràpia, que tenen aquest desig de fer això, no? Aquest desig de revanxa. Els dic, realment, quan tu vols fer això, encara no t'has desconnectat de la teva parella.
2: Clar.
8: Encara la teva parella està dominant-te. Si tu, d'alguna manera, poses el teu cos, et situes en aquesta situació només per fer mal a l'altra persona, no? I aquí una altra cosa, pensa també en la tercera persona, no? En la persona que estàs fent servir per fer això. Potser hi ha altres maneres, si necessites realment vengar-te,
2: no?
8: Aquesta
2: sí.
8: venjança. Potser que tu te'n surtis i que agafis les regnes de la teva vida i siguis ben feliç és la millor manera de molestar a l'altra part. Vull dir, hi ha altres maneres.
2: Després de trencar amb la parella, què va millor? Allunyar-se del sexe o tot el contrari?
8: No hi ha una fórmula. No hi ha una fórmula. Hi ha persones que necessiten reconnectar amb el seu cos o que els serveix com a vàlvula d'escapament i tenen relacions sexuals d'una manera promíscua. De fet, es dona amb parelles madures que potser han començat la seva relació molt joves i que potser només ha sigut l'única relació que han tingut. Llavors, quan de cop es troben amb 40 anys que han trencat la relació que tenien, tenen una vida estable, poden, i hi ha tota una esfera que no han viscut, que és la d'interactuar íntimament amb altres persones, és com que se'ls obre un món...
2: Una nova vida per descobrir, eh?
8: I llavors van aprovant tot el que poden, no? I a més, ara amb això, totes les apps de cites ajuden moltíssim.
2: Està molt fàcil, això.
8: Ho tens
2: facilíssim.
8: Per trobar un vincle és una mica més complicat.
2: Això sí.
8: Per trobar...
2: Però per tenir sexe, avui dia...
8: Facilíssim. Llavors, el que és important és que t'escoltis, que vegis que és el que a tu et sentarà bé. De res serveix que tinguis una nit boja amb algú i després arribis a casa i et sentis malament perquè realment allò no volies fer-ho o perquè no t'ha agradat. I després una altra cosa, sobretot amb el sexe de rebot, pensar si tu realment... si no volguessis fer mal a la teva exparella, t'aniries al llit amb aquesta persona, tindries alguna cosa amb aquesta persona, realment t'agradaria aquesta persona? Perquè si la resposta és no, mira com t'estàs tractant també, no?
2: No, i tant. I parlàvem d'aquest dol i de la vulnerabilitat, també.
8: Clar, perquè quan tu estàs en una situació de dol, vale, que hi ha moltes parelles que... o persones dins de la relació de parella, que quan s'acaba la relació de parella, realment la relació parella s'ha acabat molt abans. El que passa que, especialment en relacions llargues, costa molt deixar-ho. Des de que ho penses fins que es dona la passa, hi ha molts condicionants, hi ha criatures, la situació econòmica, no totes les parelles es poden separar en el moment que volen, no? Vull dir, però tu ja has desconnectat de la relació, llavors ja has començat a fer el dol abans, però potser la persona que comença a fer el dol en el moment que li notifiquen la notícia o que es decideix que això, que es separa la relació, clar, et trobes en una situació de molta desorientació, molta vulnerabilitat emocional, molt soroll mental, moltes coses que resoldre. Llavors són persones que, de cara a altres tipus de persones que són especialment depredadores... són carmelets, perquè les agafen en situacions de molta debilitat i de molta vulnerabilitat.
2: Doncs sens dubte, eh? I aleshores aquest tipus de sexe per venjança, que ara comentaves, que dius, encara continua dominant l'exparella, eh? De quina manera podem superar això? Perquè hi ha moltes persones que atens que aquest sexe per despit el tenen durant un llarg període, o és només els estadis inicials d'un trencament, o s'allarguen el temps?
8: Clar, jo aquí la meva recomanació seria aturar-te una mica i pensa si allò que estàs fent t'està sentant bé a tu. I si realment a l'altra persona li estàs fent el mal que li vols fer, perquè al final l'altra persona s'ha decidit que et deixa.
2: Clar, potser ja t'ha oblidat ja i està, no li fas mal.
8: No li fas mal, està mirant cap a una altra cosa, i llavors en això tu ni desconnectes ni solventes absolutament res. Després li poso les banyes perquè m'ha posat les banyes, no? Mm. Igual la relació s'ha trencat perquè l'altra part ha posat les banyes. A tu t'ha fet mal. Tu et vols comportar així, realment a tu t'ajuda a comportar-te de la teva manera. Estàs trencant una mica el teu patró, d'alguna manera, vaig a dir ètic, que és com una paraula molt gran, no? Però com els teus principis, no? Estàs fent mal a una altra persona quan t'estàs anant al llit amb aquesta persona? No a la teva exparella, sinó potser aquesta persona també té una altra relació, no?, que seria la seva responsabilitat. Vull dir que pensar una mica això, no?, no actuar només d'una manera així com molt emocional, molt amb la sang pujada, sinó reflexionar i mira a veure què és el que et convé a tu, perquè el que convingui a tu et farà créixer, et farà sortir d'allà, et farà donar una passa endavant i realment recuperar les regnes de la teva vida. Quan estàs actuant per cridar l'atenció d'una altra persona, no estàs vivint la teva vida, estàs vivint la vida de l'altra.
2: Torno una mica com hem començat la conversa, que a l'estiu se separen, moltes relacions es trenquen. Això, la convivència, no? Hi ha moltes parelles, entenc, que sobreviuen per la rutina, perquè sí, molta gent està casada, viuen junts, i gairebé ni es veuen. O sigui, sí. Jo tinc un amic que em diu, portem 5 anys casats i només ens veiem a l'hora de dinar i a l'hora de dormir. Sí. I viuen junts. Aleshores, hi ha moltes parelles que són realment estables, hi ha uns bons...
8: Mira, jo aquí, quan tu tens consciència de quin és el tipus de relació que pots tenir, perquè moltes vegades no és la relació que vols tenir, sinó la relació que pots tenir. Si tots dos treballen amb les criatures, hi ha una sèrie d'obligacions que s'han de complir. És veritat que es prioritzen molt sovint les obligacions, les coses de la llar, que no pas dedicar una estona a mirar-vos, parlar-vos, saber com esteu de debò, no el que s'ha de fer, la logística de
2: casa. La comunicació, que és tan important.
8: Exactament. Llavors, de vegades no es pot, i l'únic espai que ens queda és l'hora de dinar i una estona al cap de setmana. Si nosaltres sabem que això que tenim és el que tenim i que temporalment, per les circumstàncies que hi ha, és el que hi ha, ho aprofitem i som conscients. I llavors ho vivim d'una manera constructiva. Quan jo em resigno i això que tinc són les engrunes, perquè l'altra part tampoc s'amoïna gaire i no pot posar més, això em comença a crear molta infelicitat, molt de malestar, molta fricció, molta desconnexió i la separació. La rutina, jo estic super a favor de la rutina, o sigui, la rutina endreça. El que és absolutament corrosiu és la monotonia, l'avorriment, quan jo m'avorreixo. Quan és rutina, si cada dia tinguéssim una cosa nova, estaríem una mica bojos tots, no? Però aquesta rutina ens ajuda a endreçar-se. Portar la logística de les criatures, la llar, és que no queda més remei, és l'elecció que hem fet. Però que aquesta elecció no sigui una esclavitud, que aquesta elecció sigui una elecció realment com que és triada, anem a gaudir-la. Estarem cansats, és veritat que haurem de fer coses que potser no ens vindran de gust, però jo he triat aquest tipus de vida, no? I som dos, llavors fem equip amb això. El pes no va a sobre d'una persona només, sinó de les dues persones. Evidentment, tot això repercuteix en la relació de parella i en les relacions sexuals, i tot està comunicat. O sigui, la relació de parella, si hi ha bona comunicació, si hi ha mostres d'estima, estem molt cansats, no tindrem sexe, fa una setmana que no tenim sexe, però ens abracem i et dic que t'estimo, m'encantaria, però és que no puc amb la meva ànima. Això connecta. Si jo evito, si jo dic que no vull, si estic amb mala cara, emprenyat o emprenyada, això desconnecta.
2: Allunya encara més.
8: Exacte, i evidentment no hi haurà activitat sexual. El sexe comença fora del llit i després ens el portem al llit.
2: Eva, aprenem molt amb tu,
8: Moltíssimes gràcies, Àlex.
2: Moltes gràcies per ser amb nosaltres i ens anirem veient un cop al mes.
8: Exacte, si em volen veure abans, doncs em troben a Tupper Sex Boutique al carrer Santa Anna, número Vicent de Santa Coloma de Gramenet. I em trobeu a les xarxes Tupper Sex Boutique, Eva Moreno Sexòloga, i en allà em
2: a
8: teniu.
2: A tot arreu, que jo ja he visitat la teva botiga, me'n recordo més d'un cop, per fer-te alguna entrevista, perquè fa molts ja anys que ens coneixem.
8: Que ens coneixem, efectivament.
2: Gràcies, Eva. Adeu, fins
8: Adeu.
2: Ara.
9: Ràdio Ciutat de Badalona.
16: 94.4.
9: La ràdio d'una gran ciutat.
10: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
11: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
17: Al matí de la ciutat, a la teva ràdio de proximitat.
2: 11 i 22 minuts. Què fa que un postre sigui especial? No és només una qüestió de sabors. També hi intervenen la tècnica, l'equilibri, les textures i, sobretot, la capacitat de convertir diferents elements en una proposta amb sentit. Arrenquem la secció de pastisseria d'aquesta temporada avui al Badalona Matí amb la nostra companya Sílvia Llamas, que ha pogut conèixer el pas a pas de la creació d'un postre al restaurant Lluerna de Santa Coloma de Gramenet.
18: Abans d'arribar a la taula, un postre pot haver recorregut un camí de dies o fins i tot setmanes. Tot comença amb una idea. A partir d'aquí s'encadenen proves, errors, canvis i molta creativitat fins a aconseguir que cada detall tingui sentit. Però com neix una d'aquestes creacions? Per descobrir-ho, avui entrem a la cuina del restaurant Lluerna, a Santa Coloma de Gramenet, distingit amb una estrella Michelin. De la mà del seu xef, Víctor Quintillà, seguirem el procés de creació del seu postre de préssec, pinyó, farigola i iogurt des de la primera espurna d'inspiració fins al moment de servir-lo al plat.
19: El procés creatiu.
20: Bé, Víctor, doncs comencem pel principi. D'on surt la idea d'un postre?
21: La idea d'un postre surt principalment amb els... Nosaltres ho treballem amb els sabors, no? En aquest cas, amb el postre del préssec ve la temporalitat, no? Nosaltres ens vam proposar fa anys, no?, de treballar la part dolça, que costa molt, com si fos la part salada, no?, com amb productes de temporada, i llavors ens vam obligar a fer un primer postre gairebé sempre de fruita. Ara teníem de postres... de fruita tenim préssecs, doncs vam decidir fer un postre a base de préssec, no? I aquí vam anar jugant, doncs, amb tots els gustos, no? I volíem aportar aquesta mediterranietat, no? Volíem aportar algo d'aromàtiques, no? Algo de fruita i d'herbes aromàtiques. Vam posar farigola, després vam voler aportar un fruit sec, vale? Vam pensar en el pinyó, no? En aquest pinyó cru, amb aquest gust a resina, no?, que ens recorda tant a quan toquem un pi, no?, que té aquesta resina, aquest gust tan de bosc mediterrani, i després vam voler posar un làctic, que vam posar un iogurt, no?, per la seva acidesa, no?, perquè no sigués un postre molt carregat de sucre.
20: I en tot aquest procés de creació d'un postre, quantes versions acostumeu a tenir abans de que el postre arribi directament?
21: Mira, jo crec que aquest postre hauríem fet unes 6 versions, no?, perquè fins que vam arribar al pinyó vam provar 9, vam provar ametlla, l'ametlla la vam limitar perquè ja tenim un plat amb ametlla dintre del menú, i després ens va costar molt, doncs, el tema dels cítrics, no?, perquè tot, encara que no sortia aquí, doncs, les coses, el sorbet porta una miqueta de llimona, vale? Tot porta, bueno, de fet utilitzem farigola llimonera i volíem que fos un cítric mediterrani, no? I llavors la unió de pinyó, farigola i llimona ens encaixava molt bé, doncs, amb aquesta idea de molts postres mediterranis, no?, que tenen com aquests 3 gustos en comú, i per això quan ho menges al cervell ja, doncs, et porta aquí, no?, et porta a Catalunya, et porta a la terra.
20: I quin és el moment en què ja saps que el postre està llest?
21: Bueno, quan tenim l'estructura de sabor, que és el que diem, no?, amb aquestes coses que hem anat posant a sobre, jo veig que m'agrada, veig que tenim 5 o 6 elaboracions diferents. Veig que és un postre fresc. Normalment comencem amb 7 o 8 elaboracions i el que fem és, sempre ens sobren més coses que ens falten, no? Llavors anem traient coses al postre per fer-lo primer, més senzill visualment, més senzill estèticament, perquè ens agraden les coses molt netes, i més, més senzill a nivell degustatiu, no? O sigui que si hi ha els quatre sabors que volem, que es notin molt marcats i que no hi hagin coses que despistin. Després ho provem entre tots i donem a l'okay. Per exemple, aquest postre vam fer el sorbet de pinyó i no es notava molt el gust de pinyó, li vam posar una miqueta de suc de llimona al sorbet i llavors vam dir, oh, pum, ok, està llest.
20: I en el procés, en el cas de Lluerna, qui participa? És qüestió de tot l'equip, no?
21: Sí, la creació. Aquí a Lluerna participem tot l'equip, tant en dos com en salat. O sigui, de fet, la gent que estem a cuina salada també aportem idees de cuina dolça i la gent que està a la cuina freda o dolça també aporta a salats, no? I al final, doncs, tothom diem la nostra, no? I arribem a un consens, no? Després acabem provant tot el postre i cadascú també diu la seva opinió, no? I
20: al final sí que la... Això suposo que aporta, no? Molt de tots els companys. Sí.
21: Primer que aporta, després fa equip i després fa que l'equip estigui com més engrescat amb el tema de la creació i amb el tema de fer bé les coses, perquè és quan són coses imposades, moltes vegades el rigor no és el mateix que quan tu has aportat alguna cosa i tu vols que aquell postre que tu tens té una part teva, doncs vols que surti perfecte, vols que surti sempre bé i vols que la gent li agradi.
20: I no sé si alguna vegada t'ha passat de tenir una idea molt clara sobre el paper o sobre la pissarra que després no has pogut traslladar al plat.
21: Passa moltes vegades, no? Tu tens idees com a nivell mental que t'agrada molt, però després no ho acabes de plasmar bé al plat, o a nivell de gustos en boca no acaba de funcionar com a tu t'agradaria. I bueno, aquesta és la nostra lluita, no? De quan tens aquesta idea que veus que no funciona, doncs generar una altra, no? I bueno, ja saps que de tant en tant hi ha idees que tu les veus com molt clares i no funcionen, i després hi ha coses que, bueno, segurament aquella idea no funciona la primera vegada, però si la segueixes treballant, sempre treus alguna cosa de profit, no?
20: I en l'elaboració d'un postre, quines són les errades més freqüents, no? que teniu a l'hora de... No, allò en què més pots fallar a l'hora de la creació d'un postre.
21: Amb el postre, el que més pots fallar, per mi, és en l'excés de sucre, vale? En la falta de sal, no? Perquè el postre va tenir sal, encara que no ho sembli. Hem de diferenciar que el contrari de dolç és àcid, i el contrari de salat és soso, no? Doncs a vegades, per exemple, el sorbet de pinyó porta sal, el granissat porta sal, tot ha de portar una miqueta de sal, perquè això també et fa baixar la sensació de dolçó i l'acidès. Treballa molt bé amb l'acidès, no? Per exemple, si fiquem el iogurt, doncs no posar-li sucre al iogurt, el iogurt té el seu gust, no? Per si mateix, doncs, potenciar aquell àcid, no?
0: La tècnica.
20: Com es decideix la combinació de sabors? És a dir, jo m'imagino que tu saps com a xef que en un postre de fruita ha d'haver-hi la fruita, el fruit sec, no? L'aromàtica que deies, uns elements, no? Com es combinen i quina és la mesura perfecta, no?
21: Bueno, això és més intuïció que no hi ha una regla comú, no? Però sí que és veritat que hi ha com unes estructures de sabors que anirien més allà del producte, no? Que si seria fruita, si tu fas fruita, fruit sec, làctic i aromàtic, sempre és una cosa que més o menys et funcionarà, no? Doncs després has d'anar jugant i canviar fitxes, no? Però clar, aquí és si tu vols treballar temporalitat, doncs ho tens molt fàcil, perquè has de dir, què hi ha ara de temporada? Doncs mira, hi ha préssec, hi ha dos nectarina, no? Hi ha pruna, hi ha una... Vale? Doncs agafes el que a tu t'agradi més i a partir d'aquí comences a veure en què funciona, en quin fruit sec funciona millor, en quin no. Nosaltres ens marca molt tot el tema del que sigui del territori, no? Que sigui de temporada, perquè, per exemple, aquí ens podia haver anat a un fastuc, a un pistatxo, però no ens sentíem del tot còmode, no? Llavors, si fas un fastuc, doncs, potser pots fer un altre

0: Doncs aquí hem substituït un farinaci pel cruixent pel merengue, no? Doncs al final, si un postre no té diferents textures, es fa com molt pla i molt avorrit, no? Doncs aquí teníem la textura una miqueta, diríem que crocant o més melosa del préssec, no? Una crema, que seria el gelat, el granissat seria una aigua i el cruixent del merengue, no? Hi haurien com diverses textures, no?
1: I la dificultat tècnica a l'hora d'aquestes elaboracions, no sé si és més un objectiu o una conseqüència.
0: Hauria de ser una conseqüència, no? Nosaltres, al final, no ens fiquem limitacions tècniques, però sí que aquí hi ha moltes tècniques de pastisseria, no? El gelat ha d'estar ben estabilitzat, o sigui, és difícil fer un gelat de pinyó sense base de llet, o sigui, només amb base d'aigua, per potenciar el gust del pinyó pur. Després hem de fer un merengue, no? El merengue que fem, en lloc de posar-li aigua, doncs posem, o sigui, doncs, en lloc de posar clara, posem albúmina i posem una pulpa de préssec, llavors tenim un merengue amb gust de préssec, i després ens fem una tècnica que és l'esferificació, que sí que sembla una tècnica molt complexa, però que nosaltres la tenim bastant a mà.
1: L'emoció. A l'hora de provar aquest postre, què és el que tu vols, el que busques que senti el client en aquesta primera cullerada?
0: Bueno, jo el que em sent que està a l'estiu, no? Que estem a l'estiu i que estem a Catalunya. Jo crec que amb això jo ja em dono per satisfet. Després, si també aconseguim que sàpiga que està lluerna, no? per la nostra singularitat, doncs estaria encantat.
1: I què és més important per tu, sorprendre el client o emocionar-lo?
0: Home, per mi és més important emocionar, encara que la sorpresa també és una emoció, no? Però jo dic que a nosaltres ens agrada emocionar o sorprendre amb coses quotidianes, no? M'agrada sorprendre més amb un préssec que, no sé, que amb un mango, que ve de l'altra punta del món, o que amb una cosa més exòtica, no? O que ficar això doncs, amb una mano de Buda o amb un cítric que potser no és tan nostre. O sigui, jo crec que la sorpresa amb coses que nosaltres podem trobar al mercat el dia a dia és molt bona, perquè al final nosaltres sí que és veritat que tenim l'accés a uns productes normalment de molta millor qualitat, no? O fem una recerca molt acurada del producte, o sigui que ens arriba un préssec molt bo i el producte és molt bo, doncs poder sorprendre doncs això, amb un préssec, no? o amb una albergínia, doncs és el que ens posa contents.
1: No sé si recordes especialment alguna reacció d'algun client amb algun dels teus postres, en aquest cas?
0: Mira, amb el de maduixa sí que tothom mostris el maduixa, si és el postre que hi havia abans, amb aquestes onades de calor, les maduixes de Maresme, perquè nosaltres només utilitzem maduixa del Maresme, doncs s'han mort les plantes. Però clar, tothom diu, hosti, se'm recorda la infància, no? Em recorda aquestes maduixes amb nata que fèiem sempre, encara que nosaltres és un postre totalment, visualment totalment diferent, però sí que busquem doncs, aquella nata fresca, no? Aquelles maduixes del Maresme recent collides, no? I llavors que et transporti a la infància, que et transporti, no? Que et recordi la teva àvia, doncs home, és una cosa que et diuen que és molt maca.
1: Parlem de l'estrella Michelin. El fet de tenir una estrella al vostre restaurant, no sé si us condiciona aquesta manera de crear.
0: Home, és una pressió afegida, no? Perquè és unes expectatives que té la gent que ve a casa i que nosaltres hem de complir i que l'acceptem de bon grat, no? Però sí que és veritat que, hosti, cada vegada que hem de canviar un post, doncs hi ha aquesta pressió de que estigui a l'alçada, de que sigui bo, de que estèticament sigui també agradable, però sobretot busquem això, no? Que gustativament doncs, sigui bo. I sí, és una pressió, però bueno, tot l'equip que tenim treballant aquí junts també la volen, no? I és part de la seva formació, no? I que ells també doncs, aporten a cada postre i que tenim un equip molt competent.
1: Reptes de futur del Lluerna?
0: Bueno, seguir com estem. Vull dir, nosaltres el repte, si et digués que el repte és aconseguir una segona estrella, no és veritat, perquè nosaltres això no pot ser un objectiu, sinó que ha de ser una conseqüència, i el nostre objectiu doncs, és anar millorant dia a dia, anar-ho fent millor. Jo crec que en els últims dos anys, per exemple, en el tema de postres hem fet un salt qualitatiu molt elevat, i doncs mantenir aquest salt qualitatiu i seguir aprofundint doncs, en la cuina catalana, no? I la cerca de noves receptes o de coses noves que puguem aportar i puguem fer disfrutar el nostre comensal.
1: Perfecte, Víctor, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Darrere de cada plat hi ha molta feina, ja ho hem vist. Tota aquesta dedicació, però, acaba concentrada en un instant, el que triguem a degustar el postre. Pot semblar efímer, però quan coneixes tot el camí que hi ha al darrere, cada cullerada s'assaboreix d'una manera completament diferent.

0: A Ràdio Ciutat, Badalona Matí.
1: 94.4.
2: Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Hola, veí! Vine a visitar el nou Caprabo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capraboacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
5: Seguim aquí en directe al 94.4 de Ràdio Ciutat quan passen 37 minuts de les 11 del matí i ara és el moment de parlar de manualitats, creativitat i d'aquelles activitats que de tant en tant ens permeten desconnectar de les pantalles. Ho fem amb la drogueria Boté de Badalona, un establiment molt conegut a la ciutat per parlar de dues tècniques que potser no en coneixeu, el decoupage i l'scrapbooking, eh? Per saber-ne més una mica de tot això, ens acompanya en Ricard Boté. Bon dia, Ricard.
6: Hola, què tal? Molt bon dia.
5: Què tal? Què tenen d'especial les manualitats per continuar interessant tant a la gent avui dia, tot i els avenços digitals?
6: Home, de fet, quan acaba l'època estiuenca, que és una mica més recolliment, tot i aquestes calors, la gent es queda més tancada a casa i és bon moment per recopilar totes aquelles coses que hem anat fent de viatges, de béns que hem tingut, de teatres, d'això, i fer possiblement alguna manualitat en tot això, no? Guardar aquests records d'alguna manera més personalitzada. L'scrapbooking i el decoupage. Sobretot l'scrapbooking el que vol és agafar totes les teves vivències i totes les teves anècdotes i fer manualitats amb això. Recopilar tot el que has anat guardant, fotografies, entrades de cinema, bitllets d'avió i anècdotes, i agafar i fer possiblement un àlbum i decorar-ho amb totes aquestes coses.
5: Tot allò que podem, en aquell calaix que tenim tots a casa on ho guardem tot, no? Retalls de diaris, fotos, entrades, doncs tot això unim i fem algo creatiu.
6: Algo creatiu, exacte. I la idea és que sigui una cosa low cost, o sigui que tu puguis aprofitar l'etiqueta dels pantalons, o la cinta d'aquell regal que et van fer, i puguis anar-ho enganxant i fent tot un muntatge perquè sigui una cosa distreta i un record al final.
5: I quin tipus de coses podem arribar a crear amb aquest mètode?
6: Uf, de tot. Pensa que pots fer marcs de fotos, pots fer els àlbums que dèiem, dietaris, receptaris, tot el que sigui agafar un muntatge i fer un quadre amb tot aquest muntatge és molt propici. Imagina't fins i tot àrbols genealògics, no? Tot el que
5: de
6: puguis
5: tot,
6: fer.
5: Tot el que ens imaginem, ho podem plasmar amb l'scrapbooking. I si, Ricard, parlem del decoupage, això què seria?
6: El decoupage és la tècnica de paperar i decorar coses amb paper. Llavors, originalment es feien manualitats. Pensa que ara ha arribat al punt de que es fan mobles i es decoren habitacions i es fa interiorisme amb això. Vull dir que això és una opció que ha evolucionat molt. La idea és agafar paper decorat, fer-lo bocinets o no, i enganxar-ho a peces, a qualsevol objecte, a qualsevol suport.
5: O sigui, no seria empaperar una paret, seria, però, objectes. Però el mètode seria igual, sigui empaperar-ho tot o a trossets.
6: Exacte. Mm-hmm. Mm-hmm. Pensa que el fet de decorar paper les parets no deixa de ser una idea de decorar alguna cosa. Llavors, fins i tot els papers que fan servir per decorar les parets es fan servir per fer àlbums i enquadernacions. Llavors, tot és possible. És una manualitat que ens invita a donar-li una personalitat a les coses.
5: De fet, podem jugar amb aquesta tècnica del trencadís, no? Per exemple, agafem un moble vell que tinguem per casa i li donem el toc aquest de Gaudí, no? Per exemple.
6: Exacte. Sí, sí. Li donem una volta a les coses que tenim, possiblement un canvi d'imatge.
5: Un canvi d'imatge, una nova vida. Ricard, ens estem acostumant, no?, moltes vegades a trobar-nos-ho tot fet, tot mastegat. Potser fer alguna cosa des de zero, no? Com ara amb el decoupage o l'scrapbooking, fer-ho nosaltres mateixos sense sempre ajuda, no? A que tingui un valor diferencial. Dir, ai, mira, això ho he fet jo.
6: I tant, sobretot això, i el fet de fer servir les mans. El cervell necessita que nosaltres fem servir les mans, i tot el fet digital fa que les persones cada cop facin servir menys les mans. I estimular el cervell amb les mans, el fet de la manualitat, vaja, jo trobo que és essencial.
5: I, Ricard, si algú dels nostres oients té curiositat per provar una d'aquestes dues tècniques que hem vist avui, amb quin projecte senzill recomanaries començar? No sé si a la vostra botiga quins materials podem utilitzar.
6: Sí, és senzill agafar qualsevol caixa per poder guardar els teus records i decorar-la amb els papers que tu escollis i amb el pinzell i les coles, i és fàcil, és una cosa per iniciar-se.
5: Doncs esperem que tots aquells que ens escolten, que tinguin ganes de recuperar les manualitats, donar una segona vida a un objecte o simplement desconnectar i dedicar una estona a potenciar aquesta creativitat, doncs tinguin ara una idea més clara del que fer gràcies als consells que ens ha donat en Ricard. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i descobrir-nos una mica més aquest món.
6: Fins ara, a vosaltres.
5: Que vagi molt bé.

0: 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 12 del migdia. Seguim en directe al Badalona Matí. Al setembre tornem de vacances i sembla que, de cop, ens entren ganes de posar ordre a la nostra vida. Menjar millor, recuperar l'esport, dormir més i començar una vegada més de zero. Però per què associem tant la tornada a la rutina amb cuidar-nos més i, sobretot, amb aprimar-nos? Avui volem parlar precisament d'aquesta obsessió de setembre per començar de nou i saber fins a quin punt ens pot ajudar o ens pot portar a buscar solucions ràpides. Ho fem amb la Maria José García, que és responsable de l'Ondina Arboristeria. Bon dia, Maria José.
1: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Encantat de conèixer-te al Badalona Matí. Ens anirem trobant al llarg d'aquesta temporada. Per què creus que setembre és, per a molta gent, una mena de gener 2.0, no? Quan comencem l'any volem iniciar els nostres projectes, no?, i reptes, i ara al setembre també.
1: Bueno, es diu, en psicologia es diu el fresh start, és com començar de nou. Sempre tenim doncs, el dilluns o el gener o quan comença el curs, i sobretot quan tornes de vacances, que és com una mica, l'estiu és com faig una mica més el que vull, no faig tant d'esport o menjo més el que em doni la gana, i tornar al setembre és com començar de nou i posar ordre en l'alimentació, vull fer una neteja hepàtica, una desintoxicació, perquè m'he passat en la cervesita, el que s'ha de fer al setembre.
0: I és això que diem, eh? Després de l'estiu sembla que ens mirem més el cos, que ara dius, ai, la barrigueta, no? Pot ser que m'he passat amb el vermut, amb les tapetes del bar, ara sí toca cuidar-me. Què hi ha darrere d'aquest canvi, aquesta necessitat de canvi?
1: Després de passar quan passes, sobretot la temporada d'estiu, que és més el que estem dient, no? El vermucito, el picoteo, la sensació que tenim el fresh start és necessito començar de nou, necessito començar de zero, necessito tornar a cuidar-me, veure'm bé, necessito fer una bona neteja hepàtica. És com ordenar la teva vida, ordenar la teva ment i tornar a començar de nou. I es fa normalment més al setembre que al gener.
0: I, Maria José, quins són els productes o complements que més us demanen per perdre pes i recuperar aquests hàbits ara al gener, al setembre?
1: Perdre pes sempre estan de moda. Ara està de moda el vinagre de poma, ara està de moda la chia, i en general és tot una mica. És l'alimentació equilibrada, això és molt important. Una bona neteja hepàtica després de l'estiu és molt important, sobretot quan fa el canvi de calor a l'hivern. La tardor, una bona neteja hepàtica amb herbes, pot ser diente de león, boldo, cardomariano, una barreja d'herbes, unes càpsules, que sigui més còmode.
0: Hi ha molta diferència entre voler menjar millor i voler aprimar-se ràpidament?
1: Voler aprimar-se ràpidament no funciona. És menjar sa i, a poc a poc, una mica d'esports i t'aprimes segur.
0: Quan algú arriba a l'herboristeria dient necessito perdre tant pes, tants quilos, què li recomaneu abans de parlar de cap producte? Això, fer esport, no? Menjar bé, però...
1: Menjar sa, menjar equilibrat, fer tots els salpats que tinguis que fer, no saltar de menjats, o si vols fer un ayuno també està molt de moda, però menjar molta proteïna, sobretot al dia, una bona quantitat de proteïna t'ajuda a primar molt.
0: O sigui, diuen que està molt de moda això, l'ayuno intermitente, no?
1: Sí, però si menges molta proteïna t'aprimes més que un ayuno intermitente.
0: Vale. Es parla molt també dels productes detox, infusions depuratives, complements per accelerar el metabolisme, què hi ha de realitat i què hi ha de màrqueting darrere de tot això?
1: No, funciona de veritat. Sí? Una bona neteja hepàtica, treus la greix del fetge, la sang va molt... Estàs molt menys cansat, a més, fa més pipí, treus greixos... És que funcionen superbé. Una bona detox al setembre és perfecta.
0: Els productes naturals són sempre segurs o hem d'anar amb precaució depenent on anem o...
1: Sí, clar, n'hi ha herbes que un diabètic no pot fer o un que si prens un anticoagulant tampoc pot fer qualsevol cosa. N'hi ha coses que sí que has de preguntar diverses coses abans de preparar unes herbes.
0: Quins canvis tenen més sentit i són més fàcils de mantenir a l'hora de fer propòsits ara al setembre per recuperar rutines, no? Menjar millor, dormir més, fer esport...
1: El dormir és molt important. Si estàs ben descansat, t'aixeques d'una altra manera, vas més relaxat, menges més tranquil·lament, organitzar-te, sobretot organitzar els àpats.
0: Sovint comencem amb molta motivació i al cap de dues setmanes ho deixem, perquè ens costa tant mantenir aquests nous hàbits, no?
1: Sí, això és veritat. Costa mantenir-ho. Qui té paciència i té constància és el que arriba al seu objectiu.
0: Cal força de voluntat, i constància. El millor, podem dir, és plantejar-se molts canvis de cop. No seria la millor opció, no, sinó anar incorporant-los progressivament.
1: Sí, no? I retornar al que teníem fins al juny, no? Que l'estiu pares tot, però és retornar a la teva vida d'abans i una mica més ordenada.
0: I finalment, en aquest sentit, de que, quin seria el teu consell per algú que a dia d'avui, 23 de setembre, ja ha abandonat tots els bons propòsits, que es va fer a principis de mes, i es diu una mica capficat de, i decebut perquè dius que no tinc força de voluntat. A veure si puc reiniciar aquests propòsits.
1: Has de tenir força de voluntat. És molt important que tinguis força de voluntat, si no, no arribes a cap lloc.
0: Doncs és això, eh? Seria el missatge. Maria José García, responsable de l'Ondina Arboristeria. Gràcies per passar pel Badalona Matí. Ens veiem aviat. Adéu.
2: Ràdio Ciutat de Badalona. 94.4. La ràdio d'una gran ciutat.
3: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
4: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
2: Al matí de la ciutat, a la teva ràdio de proximitat.
0: Tornem a obrir Cançons per explicar el món, l'espai de música del Badalona Matí, que ja enfila la sisena temporada, un any més, amb el periodista Oriol Lladó. Què tal? Bon dia, Oriol.
5: Bon dia.
0: I ho fem amb un capítol nou en què ens aproximarem a diferents artistes ben coneguts a través dels seus parents. Descobrirem germans i germanes, filles i fills i pares rere el nom de grans estrelles de la música pop.
5: Doncs sí, seran 8 cançons, que ja veureu que hi ha una mica de tot, eh? Hi ha country, hip-hop, passant pel folk, el rock, el soul, i en tot cas, 8 cançons, 8 històries que ens permeten parlar dels lligams familiars, darrere, com deies, no?, alguns dels grans noms de la música. Tot plegat amb el permís de la família Wainwright, que de fet ja va tenir un capítol en aquest espai de cançons per explicar el món, probablement la família amb més artistes i col·laboracions compartides de la història. Tot i amb això, avui no parlarem d'ells, sinó que parlarem d'altres persones.
0: Molt bé, doncs vinga, comencem per la primera. Well,

0: Hem començat precisament per la família Parton, eh? Oriol, aquest estiu s'ha parlat molt de la Dolly, però tu vens a reivindicar-ne la germana, la Estela.
1: Sí, més que reivindicar, jo crec que no, ningú es pot reivindicar per damunt de la Dolly, o molt poca gent es pot reivindicar per damunt de la Dolly. En tot cas, recordar que la família Parton era això, era una família que la Dolly això ho tenia claríssim, en aquest cas és la Estela, no? En un disc del 1977, de Danger of Strangers, la cançó que ha sonat, que qui la vulgui repescar i descobrirà aquesta veu tan inconfusible, que no és la de la Dolly, és la de l'Estela, però que també és una veu superpotent. La Dolly no només és l'Estela, també és la Frida, també són fills, vaja, era tota una història familiar que en aquest cas doncs, ens serveixen per introduir aquesta idea dels lligams familiars.

0: Del country a una música molt més urbana, oi? Com la definiries? Què hi ha darrere d'aquesta cançó?
1: Bé, primera pregunta, quin estil sona? Doncs una barreja, no? Hip-hop, dance, una bona arrel de soul i la dificultat per etiquetar, no? Cosa que sempre, a mi sempre m'agrada. La segona pregunta que em feies, no? Qui és? És la Nene Cherry, la filla de l'artista sueca Mònica Carlson i fillastra d'un dels pioners del free jazz, de qui, de fet, pren el cognom, el Don Cherry. Germans, fills, també es dediquen a la música. La Nene Cherry, recordem-ho per qui no ho sàpiga, va revolucionar la música negra als 80 amb el seu Raw Like Sushi, el disc on s'inclou aquest Buffalo Stance. I, vaja, una senyora que ha continuat fent discos, sempre sense defugir mai el risc i, de fet, fins i tot, convertint-lo en una bandera.
0: I toca ara un dels cognoms més pesants que es poden portar a l'esquena. Parlem d'un fill de Bob Dylan.
2: Got my window open wide. I got my window open wide. Got a good woman by my side.
1: Doncs sí, el Jacob Dylan, amb una carrera, no?, que ha sabut resistir una cosa que no era gens fàcil, no?, portar una motxilla tan pesada com ser el fill de Bob Dylan. Recordem-ho, entre moltes altres coses, entre ser un dels artistes més influents segurament del segle XX, vaja, Premi Nobel de Literatura, que es diu ràpid i es diu fàcil. Lluny del pare, de la genialitat del pare, més aviat, té discos allò ben sòlids, ben recomanables, com aquest Seeing Things de 2008, que de fet és el seu primer disc en solitari. En aquesta lliga, no?, allò, motxilles pesades, diguéssim, i haver sobreviscut més o menys bé, podríem citar també el Harper, el fill del Paul Simon, del Simon, i el Julian, el fill del John Lennon.
0: De John Lennon. I de Dylan a Dylan.

0: I continuem a la casa Dylan, podríem dir, des d'un angle una mica diferent. La cançó que sona és Abandoned Love, una cançó de Bob Dylan, que de fet ell mateix va menystenir i que després van rescatar dos germans legendaris referents de moltíssims artistes, no? Els Beatles, per exemple, no? Que sempre els havien reivindicat, els Everly Brothers, no? Que agafen aquesta cançó, aquest descarte, d'alguna manera, imagineu el Bob Dylan descartar una cançó com aquesta, 1975, havia de figurar el seu disc Desiré, no? Un dels seus grans clàssics, la repesquen el 86, perdó, els Everly Brothers, en producció del Dave Edmunds, i vaja, també és un exemple, Everly Brothers, dos germans, també són, parlant de referents i de lligams familiars, doncs jo crec que havien de tenir un espai. Aquesta cançó és una cançó que no és fàcil de trobar a les plataformes, tampoc en format disc, i m'ha semblat que valia la pena, doncs, compartir-la amb els oients.
1: Continuem amb una altra història de pares i fills, aquesta marcada per la tragèdia.
0: Doncs sí, és el Jeff Buckley, Forget Her, del seu disc Grace, 1994, un dels grans discos dels 90, rock confessional, del voltatge. És el fill del Tim Buckley, de fet ha acabat sent molt més famós que el... Per tant, del fill de... El Tim Buckley era, ha acabat sent el pare de, no? Una mica de... mirada una mica diferent. En tot cas, els dos van tenir un final molt trist. Gairebé van morir a la mateixa edat, amb condicions, un amb una sobredosi i l'altre no se sap ben bé si va ser un suïcidi, si va ser també una mena de sobredosi. En tot cas, doncs això, d'aquest fill de pare de Tim i Jeff Buckley.
1: Estem amb Cançons per explicar el món amb l'Oriol Lladó, avui dedicat a artistes amb vincles familiars. Uns vincles que, això sí, no sempre són de sang.
0: Doncs no, de fet és el cas següent. És un grup de Germans Impossibles, un supergrup que es fa passar per família i, de fet, podríem escoltar un fragment de cançó i després ens expliquem una mica. Been beat up and battered around, been sent up and I've been shot down. Doncs veig aquí un autèntic afer de família, fins i tot quan no hi ha lligam de sang. Aquest és un dels grans supergrups de la història del rock, els Traveling Wilburys, quan ja, de fet, havia passat l'època dels supergrups. Aquí tenim el Bob Dylan, el George Harrison, el Tom Petty, el Roy Orbison, el Jeff Lynne, disfressats de germans Wilbury, a finals del 80, en una aventura que va escalar molt i molt a les llistes.
1: I entrem a la recta final amb les grans nissagues del soul, i aquesta és una cadena que travessa generacions.

I de fet anem fent uns salts així d'estil, no? d'èpoques fins i tot. Aquí tenim, deies, no? una cadena, no? una cadena que de fet arrenca amb Sam Cooke, un dels grans soulmans de la història. Continua amb la seva filla i el seu gendre, amb aquests Womack and Womack que estem escoltant, i de fet arriba fins a les que havien de ser les seves netes, no? les Womack Sisters, que tenen tot just un disc al mercat. Aquest T-Drops que escoltem, no? inclòs en el seu disc Conscience de 1988, és, vaja, tot un referent del soul, del funk, amb molta personalitat i jo diria que amb tota la classe del món.

0: I tanquem amb la reina del soul, però parant l'orella a qui la fa costat.
1: Doncs sí, és Do Right Woman, Do Right Man, una de les grans cançons de la música soul interpretada per 10.000 altres artistes, original de Dan Penn. L'hem triat, aquesta cançó, perquè no només escoltem la reina del soul, l'Aretha Franklin, i escoltem les seves germanes, la Carolyn i la Erma Franklin, les dues vocalistes, i les dues, i això crec que val la pena reivindicar-ho, també molt bones compositores, i darrere també alguns dels grans èxits de la música soul. Aquí acompanyen l'Aretha Franklin, no només les dues germanes, sinó la Cissy Houston, de fet, la mare de la Whitney Houston. I ja sabeu que la cosa de la família, que és una mica el tema o el fil conductor d'aquest Cançons per explicar el món que obre temporada.
0: Doncs fins aquí aquest lligams de família d'aquest mes. En breu podreu recuperar-ho en format podcast. Oriol, gràcies un cop més.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment.

0: Menys d'un minut i arribem a les 12 del migdia i abans d'acabar, Sílvia Villarroel, què és notícia ara mateix al butlletí informatiu? Què ens explicaràs?
1: Doncs mira, farem un apunt al Pla Clima de la Generalitat, que beneficia dues residències aquí de Badalona, i també us explicarem una incidència a la xarxa de Rodalies que ens afecta també a l'R1 aquí a Badalona.
0: Gràcies, Sílvia. Ara ens amplies aquesta i altra informació al butlletí de les 12 i amb més detall a partir de les 2 al Badalona migdia amb la Sílvia Llamas. Nosaltres, però, ens acomiadem. Gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí al 94.4. Han estat 4 hores de directe. Demà a les 8 del matí i tornarem amb més Badalona Matí. Que passeu un molt bon dimecres. Fins demà.

0: Canta i viu el teatre en família amb...
1: La Bada, en Caco i la Nyam.
2: Wow.
0: Els personatges més divertits de Badalona.
1: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgu i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
3: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
4: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
5: Notícies Badalona.
6: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Un nou robatori de cable de coure entre el Clot i Badalona ha provocat aquest dimecres una incidència a la infraestructura ferroviària afectant la circulació de l'R1 de Rodalies. Segons Adif, els trens circulen amb 4 serveis per hora i sentit i es poden registrar retards. A primera hora, les afectacions han estat d'uns 20 minuts de mitjana. La incidència se suma als problemes registrats els darrers dies per diversos robatoris de cable a la xarxa de Rodalies. Els usuaris reclamen a les xarxes socials de DIF i Renfe més seguretat per evitar noves afectacions al servei. I les residències de gent gran, Parc Sarantill i Sant Roc, es beneficiaran de l'anomenat Pla Clima de la Generalitat, que climatitzarà les residències de gent gran de tot Catalunya. Un pla que neix davant l'augment d'episodis de calor extrema i que està dotat d'una inversió de més de 58 milions d'euros. Les actuacions del pla estan previstes fins al 2031 i inclouen una cinquantena de residències públiques o de gestió delegada. En una visita a la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, ja climatitzada, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha assenyalat que amb aquestes actuacions es millora el confort i el benestar dels usuaris. El govern explica que s'adapta així a les conseqüències del canvi climàtic.
7: Les persones han d'estar ben cuidades, les nostres residències. Fins a la normativa aplicava una temperatura a les zones comunes, però, evidentment, el canvi climàtic i l'increment de temperatures fa que també aquest aire hagi d'entrar a les habitacions i, per tant, aquest és el nostre compromís. Tant a les residències públiques com a la resta de residències privades del país, on hem habilitat una línia de 50 milions d'euros de crèdit de l'ICF.
6: D'altra banda, Drets Socials obre la porta a anar més enllà del Pla Clima i planteja que alguns centres puguin traslladar-se completament. El conseller Raül Moreno ha admès que hi ha residències de fa molts anys on no és possible fer obres de climatització. En aquests casos, diu, caldrà valorar canvis d'ubicació a edificis més moderns. Hi ha un motiu del Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones que se celebra avui. La Federació de Dones de Badalona organitza una cadena humana amb l'objectiu de commemorar la data. La concentració està prevista a 5:45 de la tarda al monòlit de Roca i Pi i a 2:15 la cadena començarà el recorregut pels carrers del centre fins a arribar a la plaça Pompeu Fabra on llegiran el manifest. Les persones que vulguin participar en la iniciativa hauran de portar una samarreta blanca. I en esports, la penya debuta avui en el primer títol oficial de la temporada, la Lliga Catalana Femenina, que se celebra a Reus. Les de Fabián Tellez jugaran contra el Lima Horta, un rival que també es trobaran a la Lliga. Serà un partit important per Emma Trawali i Júlia Rueda, nous fitxatges de la penya, i que s'enfrontaran per primera vegada al seu exequip. Escoltem a Rueda.
8: Serà un partit especial per mi, però la veritat és que hem estat entrenant molt i molt bé. A poc a poc anar construint i cada cop els entrenos es van veient coses. Així que fent cas al Fabián.
6: El partit serà a les 6 de la tarda i es podrà escoltar en directe pel 94.4 de Radio Ciutat de Badalona. Ara mateix tenim 24 graus de temperatura a la ciutat.
5: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
9: Ningú t'informa com nosaltres.
10: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar en connexió i iniciar un nou viatge per la màquina del temps. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: la música no arregla la vida, però sí que la millora. D'això n'estem convençuts i, a més, la seleccionem junts.
2: Hola, Albert. M'agradaria escoltar el GTM de la Jane Birkin.
1: Però aquesta és una cançó amb molta història que resumirem tot seguit per als més joves que potser no la coneguin. La cançó, en el seu moment, 1969, va ser prohibida a diverses emissores de ràdio europees per la seva lletra suggerent i sobretot per als gemecs explícits de la part final. A Espanya, els censors no van captar l'intenció i van permetre la publicació del disc. I quan ja pràcticament tothom coneixia la cançó, es van donar compte del seu error, entre cometes, i el van retirar, amb la qual cosa van convertir la cançó en mítica i molt més famosa que si no l'haguessin prohibit. A més, a Catalunya la gent es buscava la vida i comprava el disc a Andorra o a Perpinyà. El Jet em van omplir, podríem traduir-ho més o menys, tot i que és una frase molt francesa, com: t'estimo, jo tampoc. Sí, la va gravar Jane Birkin en Serge Gainsbourg, però hi ha un antecedent. Anteriorment, el mateix autor de la cançó, Serge Gainsbourg, la va gravar amb Brigitte Bardot. Però diuen que, a l'acabar la gravació i escoltar-la en el mateix estudi, la Brigitte va dir que allò no volia que es publiqués, que era una marranada i que no estava d'acord. I, curiosament, uns 30 anys més tard, amagada en algun recopilatori d'aquells de 100 grandes èxitos, es va publicar aquella versió de Serge Gainsbourg amb la musa eròtica del cinema francès dels 60, Brigitte Bardot. Escoltem un fragment? Oh, yeah.

segons sembla, en principi, Serge Gainsbourg era de Brigitte Bardot, a qui estava molt enamorat. I la llegenda diu que mentre la gravaven s'estaven masturbant ells dos. Però en realitat Serge només va estar 3 mesos amb Brigitte. Després, amb Jane Birkin, van viure un amor molt apassionat. Van estar junts 12 anys. 12 anys molt intensos. Quan van començar a estar junts, ella tenia 22 anys i ell 40. Sí, es portaven 18 anys de diferència. Jane i Serge es van separar el 1980. Jane Birkin havia nascut a Londres i va morir als 76 anys, a París, el 2023. Serge Gainsbourg va viure menys. Va morir a París també el 1991, amb 62 anys. La cançó suggereix una relació física sense compromís, una relació emocional. Juga amb l'ambigüitat amorosa i la sensualitat. Vol fer veure un amant apassionat i un altre més desenganxat o irònic. Però no sabeu, en plena època franquista, quin morbo donava poder-la escoltar i ballar a la majoria de discoteques que havien aconseguit el disc prohibit. Oh, allò era una sensació irrepetible.

0: l'històric GTM van omplir, que com no podia ser d'una altra manera, es va publicar l'any 69, un any especialment heroi. Sí, sí, sí.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya.
0: Això és Cocodril Club.
1: Andorra i les Balears. Gràcies, Montse Bonica, Montse Llosa. Ei! Sí, sortim per la FM, però algunes d'elles també emeten el programa en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per què no perdis la sintonia? Perquè potser tens una tele a prop, però no tens un transistor. Una paraula, malauradament, en desús. Tan feliços que ens havien fet els transistors, eh? Gràcies, sempre, per tornar a la ràdio. Recorda que pots escoltar en diferit els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music, entre d'altres. Així, quan et vingui de gust, quan et vagi bé, quan et deixin tranquil o tranquil·la, pots escoltar-los íntegrament o per fragments, o descarregar el programa i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que el mar o la muntanya, el coco t'acompanya. Suposo que si tens una certa edat, si ets un cocodril dels autèntics, has reconegut aquesta música, però amb una versió així maquinera, oi? Que es va fer als anys 90, que tenia la seva gràcia. Sí, era la sintonia de Bonanza, una sèrie de televisió que va tenir un gran impacte comercial. És clar que en aquell temps només hi havia una tele, i en blanc i negre, i per tant tot el que sortia per aquella petita pantalla tenia una gran audiència. Però Bonanza va ser realment especial davant d'altres sèries, eh? Era una sèrie d'Estats Units que es va emetre durant 14 temporades, des de 1959, que es va estrenar en el món, fins al gener de 1973. I si tens nostàlgia, si vols comprovar si encara sents les mateixes pessigolles al veure Bonanza, tots els seus episodis estan disponibles. Jo no sé si ara m'agradaria com quan era un nen. Potser abans érem més ingenus? No sé, deixo la pregunta a l'aire. Però com que ja estem en el nostre espai de les versions, atenció, perquè la que ve avui no la coneixia ni jo, i em va sobtar agradablement. Primer escoltem la sintonia original de capçalera de la sèrie, de cada episodi, que dura només 30 segons, però que jo crec que per la seva època era molt moderna.

0: Josep Guardiola, Pepe Ucha, per a los amigos que deien aleshores, no? El nostre crooner. M'ha agradat molt, gràcies, Miquel Sege. Vaig treballar en escenaris i a la ràdio amb en Josep, era un personatge fantàstic que sempre et feia riure i et feia sentir bé, i no coneixia aquesta versió que va fer el 1963 del Bonanza, però és que a més cantat, perquè com heu pogut comprovar, la sintonia original era instrumental. Ara, per mi em resulta indispensable el recordar Bonanza, recordar també el gran Chiquito de la Calzada.
1: Este caballo viene de Bonanza.
0: Ai, està entrant i en vinil a 33 evolucions per minut. Una miqueta fregit, perquè el deuria posar molt quan me'l vaig comprar el 1975. És Dark Garfunkel, en solitari, vol dir, sense Paul Simon. Els dos han fet carreres en solitari, ha tingut més èxit Paul Simon i més cançons, però Dark Garfunkel en va fer algunes de notables.

My Little Town, el meu petit poble. Avui faré una excepció amb la meva especial del dia i en lloc d'una seran tres. És que, esclar, remenant per als racons més allunyats de la meva discoteca, aquells que estan plens de teranyines, he localitzat aquest àlbum d'Art Garfunkel de 1975 i com a mínim hi ha tres que m'agradaria compartir amb vosaltres, ja que tinc el disc a mà. L'altre és una balada amb un títol preciós. I only have eyes for you. És a dir, només tinc ulls per tu. I tu ja ho saps, però m'agrada recordar-t'ho. I encara més, amb música.

aquest és un clar exemple d'aquelles bones cançons que intentem evitar que es perdin com les llàgrimes a la pluja. I only have eyes for you, només tinc ulls per tu. Mentre l'estava escoltant ara, se m'acaba d'acudir una idea per un espai nou aquí al programa. Em podries dir quina és per tu la balada preferida per ballar-la amb la persona desitjada? És a dir, digue'm un lent, un. No per escoltar. Bueno, per escoltar, però sobretot per ballar. Digue'm-ho aquí a Cocodril Club, tot junt. cocodrilclub@gmail.com. Però t'he parlat que compartiríem tres cançons d'aquest àlbum. Hauríem de posar la que li donava títol genèric, Breakaway, Escapada.

1975. Ell va néixer a Nova York el 1941, però és que a l'escoltar Art Garfunkel m'han entrat moltes ganes d'escoltar el seu soci de tota la vida, Paul Simon, que ha triomfat en solitari més que Art i ha tingut més cançons d'èxit. A mi m'agraden moltes de Paul Simon, però especialment aquesta que està entrant de quan li va donar per als ritmes africans calents, Late in the Evening, que desitjo que també t'agradi molt a tu, que també energia de la positiva, bon rotllo, sí, podria ser una cançó per al nostre espai del

tindre evening. Tard, al vespre. Paul Simon. En el teu coco. 1980. Per cert, que en el programa anterior vaig compartir amb vosaltres dues cançons curioses sobre la primavera, una que estava en contra i una altra que estava a favor, però em vaig oblidar la meva cançó preferida sobre la primavera. Aquesta meravella del gran Franco a teatre.

Bueno, ja sabeu que Franco Batiat ha estat sempre a la meva debilitat. Estic molt content perquè molta gent, molts oients i fins i tot molts amics personals el van descobrir perquè jo els hi parlava d'ell i els hi deia que era l'artista per al que no m'havia importat fer més quilòmetres per tal de poder-lo veure de prop, de veure'l en directe, no? Però hi ha una cançó del mateix àlbum de Despertar en Primavera, que aquesta és bastant coneguda, que em sembla preciosa i que va passar directament a l'oblit. Quan va sortir el 1986, jo la vaig posar bastant per la ràdio, però després no me l'heu demanat mai, és Nòmades.

0: de recordar-la o potser descobrir-la? Sí, és de l'àlbum que Franco Battiato va publicar el 1986. Es diu Nòmades. I no hi ha dos sin tres. Per cert que hi ha un quintet de quatre bons músics i un cantant de Sicília, com Franco Battiato, que li estan fent un homenatge per tota Espanya i que concretament a Catalunya van actuar a l'Hospitalet de Llobregat fa poc.
1: Un viento a 30 grados bajo cero barría las desiertas avenidas y los campanarios.
0: Mai l'havíem trobat a faltar tant.
1: A ráfagas heladas de metralla.
0: Perquè, com sabeu, ja no està entre nosaltres, però segurament ha trobat aquell centro de gravedad permanente que ell buscava. Franco Battiato va néixer a Riposto el 1945 i va marxar al seu poble, a Milo, al maig de 2021.

0: δωμάτια το Forever. Desde la perspectiva Nietzsche. Algú va dir, tot passa, ningú té alguna cosa per sempre. Així és com hem de viure.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Oh ja.
1: Das wäre schön. Bei dir zu sein. Mit dir zu gehen.
0: Doch ich bin einsam. Bin immer einsam. Und ich frage mich, warum? Sag, warum?
2: Sag, warum? 1960, el senyor Camilo Felgen, nascut a Luxemburg. Què tal, com estàs, Coco? Ei, estàs a la ràdio. I al seu màgic món de sensacions. No et preocupis absolutament de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I a més, molt sovint ens confirmen molts oients que porten amb nosaltres des dels inicis, però també molts altres ens diuen que s'hi van incorporant. Un dels veterans és l'amic Joan Usart, cantautor, també, a banda d'oient del programa, de Manlleu, que diu: Albert, aquesta setmana he vist l'extraordinari concert que el dia 14 de novembre de 2006 varen fer a Dublín en Mark Knopfler i la Emily O'Harris. Tot el concert és perfecte, tant per la tria de les cançons com per l'execució dels músics. L'última cançó dels Visos va ser Why Worry, que varen brodar en Mark Knopfler i la Emily O'Harris, que m'agradaria compartir amb els Cocos. Doncs amb molt de gust, i sonarà per primera vegada.

0: en directe amb Art Knopfler i Emilio Harris. Why worry? Per què preocupar-se? Bueno, jo vaig conèixer abans Emilio Harris que Art Knopfler, que aquí no ha sigut mai molt famosa, però vas tenir la sort d'escoltar aquells meravellosos programes musicals d'autor que es feien als anys 70 a les emissores de Barcelona, com per exemple el de Rafael Túria o el de José María Pallardó, que uns anys més tard van ser col·laboradors de luxe d'aquest programa del Cocodril. Emilio Harris, a més, si se'm permet, em va semblar, quan la vaig descobrir, tan guapa. Nascuda a Alabama el 1947, Art Knopfler va néixer dos anys més tard a Glasgow. I de moment ens quedem amb una proposta que des de Sant Celoni, que és un poble que a mi em cau molt, molt bé i que hi ha anat moltes vegades, salutacions, cocos de Sant Celoni, ens escriu i escolta Quim Albiol, que diu: et demano Reserva Índia dels Riders. Em recorda les festes particulars dels anys 70, quan jo feia del Capone. Ah, tu també. El Capone i els discos. Bueno, aquest va ser un èxit de 1971, un One Hit Wonder dels Riders, l'únic tema seu conegut aquí, i que és un lament sobre el patiment dels nadius americans i la pèrdua de les seves terres. Se centra en el trasllat a la força, el trasllat a la força de la nació Cherokee. Una cançó original del 59, que el 71 va ser èxit amb els Riders. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Badalona podria avançar la inversió per climatitzar els centres educatius abans del 2031. La Generalitat de Catalunya treballa perquè els ajuntaments amb romanent, com és el cas de Badalona, puguin pagar les obres amb el compromís que l'executiu català tornarà els diners durant el primer trimestre de 2027. Així ho ha explicat la delegada del Govern de la Generalitat, Pilar Díaz, al Badalona Matí. La Generalitat va presentar fa uns dies el pla Actualitza Clima amb l'objectiu de climatitzar les aules de més de 2.500 centres educatius públics abans de 2031. Per poder agilitzar les obres, ara treballa amb els ajuntaments que tenen romanent a les seves arques perquè avancin la inversió i, per tant, les obres. Badalona estaria dins d'aquesta possibilitat. Escoltem a la delegada del Govern, Pilar Díaz.
4: Perquè aquells ajuntaments que tinguin romanents, com és el cas de Badalona, puguin fer les obres acordat amb un acord que es farà amb el Departament d'Economia, no amb el Departament d'Educació, amb el Departament d'Economia, perquè estem parlant de diners i de romanents. Per tant, es podran avançar. En aquest cas, doncs, es podria escometre tots els centres educatius que hi ha a Badalona i amb aquest acord signat, el primer trimestre de l'any 27, doncs, veure com finalment paga qui ha de pagar, que és el govern de la Generalitat.
3: Aquesta col·laboració entre les administracions locals i la Generalitat és imprescindible, segons ha explicat la delegada, per tirar endavant els projectes previstos pel govern català al territori. Un exemple és el CAP de Sant Cris. Ara s'està pendent de la cessió del solar, un cop tots els tràmits previs s'han aprovat. La delegada també ha explicat que el perllongament de la línia 1 del metro fins a Lloreda, Sant Cris, es troba entre les prioritats del govern català pel que fa al transport. Tot i no voler posar una data, ha explicat que l'obra no veurà la llum fins al 2034. I les residències de gent gran, Parc Sarantill i Sant Roc es beneficiaran de l'anomenat Pla Clima, com dèiem, de la Generalitat, que climatitzarà les residències de gent gran de tot Catalunya. Un pla que neix davant l'augment d'episodis de calor extrema i que està dotat d'una inversió de més de 58 milions d'euros. Les actuacions del pla estan previstes fins al 2031 i inclouen una cinquantena de residències públiques o de gestió delegada. I en esports, el Sígol continua aprofitant l'inici del campionat de Lliga de la Tercera Federació Femenina per continuar creixent com a equip. El Sígol disputarà el pròxim cap de setmana la tercera jornada de Lliga visitant el camp de l'Espanyol C. Ara mateix tenim 26 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Dimecres 23 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
7: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 23 de setembre, avui amb la prèvia extensa del debut del Barça a la Champions femenina de futbol. Les blaugranes reben el París Futbol Club avui a les 9 de vespre a l'estadi Johan Cruyff, amb moltes baixes, ja a les ja conegudes de, per exemple, Aitana Bonmatí i Laia Alexandri. També s'hi sumen les de Kika Nazaret i Vicky López, que tampoc seran disponibles avui. Sí que ja serà, retornarà Irene Paredes a la convocatòria. Això sí, el Barça que parteix com a favorit, no només per al partit d'avui, sinó també per revalidar el títol d'aquesta Champions femenina de futbol, que ja va començar ahir amb 5 partits. Avui us les explicarem. I també parlarem de la primera federació masculina, de la presentació ahir de Luis Blanco com a nou entrenador de l'Europa, el nou Sardenya, l'entrenador que ha passat pel filial de l'Espanyol i també, de fet, entrenar el primer equip durant 2 partits i també a l'Atlètic Balears. Estava la temporada passada a la segona federació i també farem la prèvia de la Unió Esportiva Sant Andreu, que juga avui rep a Can Dragó. També ho farà Luis Blanco, debutarà a Can Dragó dissabte, en aquest cas diumenge. Avui rep la Unió Esportiva Sant Andreu al Real Madrid Castilla, l'últim partit de la quarta jornada d'aquesta primera federació masculina. Molt futbol, com dèiem, i també bàsquet amb les lligues catalanes que juguen a Reus i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, ho dèiem ara, avui debuta el Barça a la Champions femenina.
1: Les blaugranes, que defensen títols, estrena aquest vespre rebent el París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff. Pere Romeu tindrà les baixes de Van Asten, Laia Alexandri, Aitana Bonmatí, Quica Nazaret i Vicky López per lesió, a més d'Aixa i Carles Julià, concentrats amb la selecció espanyola per disputar el Mundial Sub-20. Això sí, recupera una de les capitanes, Irene Paredes, novetat a la convocatòria del partit a les 9 del vespre.
0: També avui es juguen 3 partits més aquesta primera jornada de Champions.
1: En el torn de tarda, 3:45, l'Olímpic de Lió de Jonathan Giralde, vigent subcampió, debutarà al camp del Servet Suís, mentre que també es jugarà el duel entre el Lovaina belga i la Roma, un dels rivals que tindrà el Barça. A les 9, a banda del Barça París, també juga un altre dels candidats al títol, el Chelsea, que rep l'Àustria Wien.
0: I repassem els resultats dels 5 partits que es van jugar ahir d'aquesta primera jornada.
1: Victòries de l'Inter de Milà 1-0 contra Hackensweck, del Benfica 1-2 al camp de la Juve i de l'Arsenal 1-0 contra el Koge danès, i empat a 2 entre dos dels equips més potents del continent, Bayern de Múnich i Manchester City, mentre que també va acabar en taules l'estrena del Real Madrid 1-1 a casa contra el PSG.
0: Més futbol, en categoria masculina avui també juga un partit de primera federació pendent de la quarta jornada.
1: La Unió Esportiva Sant Andreu rep el Real Madrid Castilla avui a Can Dragó a partir de les 9 del vespre. Els andreuencs buscaran la que seria la segona victòria al curs en el segon partit com a locals.
0: I l'altre equip barceloní d'aquesta primera federació masculina, l'Europa, ahir va presentar el seu nou entrenador.
1: Luis Blanco agafa les regnes del primer equip gracienc amb la intenció de revertir la situació d'aquest inici de lliga en què l'Europa ha sumat un punt dels primers 12 possibles. Blanco, que ve d'entrenar l'Atlètic Balears la temporada passada a segona federació, té experiència també a l'Espanyol, al juvenil i al filial, i fins i tot va dirigir el primer equip en un parell de partits al final de la temporada 21-22 a primera divisió.
0: Just quan van destituir Vicente Moreno i abans que arribés Diego Martínez. Avui escoltarem el més destacat del que va dir ahir a la presentació Luis Blanco, que es va mostrar convençut de fer una bona temporada amb l'Europa, i també les explicacions del club per la destitució de Josep Maria Gené, després de només 4 jornades entrenant el primer equip escapulat. En bàsquet avui es decideixen a Reus les lligues catalana femenina i la lliga catalana femenina Challenge.
1: Espar Girona i Cadí-la-Seu jugaran el primer títol de temporada a partir de 8:45 del vespre. Abans a les 6, també a Reus, es disputarà la final de la lliga catalana Challenge entre el Joventut i el Lima Horta.
0: Avui podria debutar amb l'Espar Girona una de les noves incorporacions, Iana Martín, per agafar rodatge de cara al primer gran repte de la temporada, que arriba en només 7 dies.
1: Les gironines coneixen avui el seu rival per eliminació prèvia per disputar l'Eurolliga femenina, que tindrà lloc dimecres de la setmana vinent, 30 de setembre, a Fontajau. O bé el Panathinaikos grec, o bé l'Emlak Kunut turc. S'enfrontaran a l'Uni en una plaça per la màxima competició continental.
0: En waterpolo avui també es juga un partit de lliga pendent de la primera jornada.
1: A partir de les 8 del vespre s'estrenen a la competició el Mediterrani i el Sabadell, en un partit que jugarà a piscina Josep Vallès a Sants. Ahir, en partit avançat de la tercera jornada, golejada el principal favorit Barceloneta 18, Centre Natació Mataró 9.
0: Per cert, avui hem sabut les seus de les Supercopes d'Espanya de waterpolo, totes dues es jugaran a Catalunya.
1: La piscina Joan Serra Mataró serà el 12 d'octubre al migdia la seu de la Supercopa d'Espanya femenina, que enfrontarà l'Assolim Mataró, vigent campió de Lliga, i el Sant Andreu, campió de Copa. La Supercopa masculina serà dimecres 14 a Can Llong, Sabadell, entre els anfitrions i el Barceloneta.
0: En hoquei patins, avui arrenca la Lliga Catalana Femenina amb els partits de la primera jornada.
1: A les 8 del vespre s'enfronten Mataró i Sant Cugat, mitja hora més tard ho faran Palau i Cerdanyola, i a les 9, dos partits més, el Vigues i Riells Manlleu i l'Alpicat Voltregà. És la primera de les tres jornades que es disputaran abans de les semis i la final del primer títol de la temporada.
0: Divendres arrencarà la Lliga Catalana Masculina d'hoquei patins. I un últim apunt abans d'acabar, de ciclisme, Paula Blas i Mireia Benito van ser sisenes a la contrarrellotge per relleus mixt al Mundial de Montreal.
1: Les catalanes formaven equip amb la valenciana Sandra Alonso, a més d'Ivan Romeo, Héctor Álvarez i Enyagut Urcaregui. Per davant d'Espanya, que ha repetit el sisè lloc de Ruanda, s'han classificat a Austràlia i Alemanya.

0: Dimecres 23 de setembre, 10 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol en la prèvia de l'estrena a la Champions femenina del Barça, vigent campió de la competició i que, un cop més, és gran candidat a revalidar el títol. Les blaugranes reben aquest vespre el París Futbol Club, quart classificat ara mateix, després de només 3 jornades de la Lliga Francesa femenina, segon l'any passat, per darrere de només l'Olympique de Jonathan Giraldez, que va ser finalista recurrent de la Champions, subcampió. En clau blaugrana, el tècnic Pere Romeu parlava un cop més del favoritisme, o no, del seu equip en aquesta màxima competició europea.
1: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lyon, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve. Si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
0: A priori, el Barça és favorit per començar la competició guanyant bé, malgrat la plantilla curta i les baixes que arrossega. Les de Van Asten, Laia Alexandri, Aitana Bonmatí i les dues futbolistes que estan al Mundial Sub-20, Aixa i Carla Julià, se sumen les de Quica Nazaret i Vicky López, també lesionades. Això sí, Pere Romeu recupera Irene Paredes, una de les capitanes que ja s'havia entrenat amb l'equip aquests últims dies. També hi serà la davantera polonesa Eva Pajor, peça clau en el Barça campió de l'any passat i que ahir també va comparèixer a la roda de premsa prèvia.
2: Creo que siempre cuando estás mejor equipo del mundo, siempre otros equipos quieren jugar contra ti muy bien y es siempre para otros equipos más motivación, pero nosotras también, nosotras estamos preparados y es nuestro objetivo. Otra vez va ahora a Polonia, a Varsovia y sí, pero sí, son partidos muchos y también es camino muy, muy largo y nosotras estamos, sí, partido a partido, paso a paso, porque son muchos partidos en esta temporada.
0: Com sentíem, Eva Pajor, que parlava ja del camí a Varsovia, on es jugarà la final d'aquest any, aquesta final de la Champions femenina. Avui, de moment, el primer pas, a les 9 del vespre, a l'estadi Johan Cruyff, aquest Barça a París, primera jornada de la fase Lliga. També avui es juguen un Lovaina Roma i un Servet Olímpic de Lyon, al torn de tarda, 6:45. El Lyon de Giraldez i subcampió, recordem l'any passat, que s'estrena avui a 6:45, com dèiem, a Suïssa. I també a les 9 quedarà l'estrena del Chelsea contra l'Austria Wien. Una primera jornada que va començar ahir, amb les victòries de l'Inter de Milà, 1-0 contra el Haken suec, el Benfica 1-2 al camp de la Juventus i l'Arsenal 1-0 contra el Koge danès. I empat entre dos dels equips més potents a priori, Bayern de Munic i Manchester City, 2-2, i també taules en l'estrena del Real Madrid, 1-1 a casa contra el PSG. Més futbol a la primera federació masculina. Avui es completa la quarta jornada de Lliga amb el partit de la Unió Esportiva Sant Andreu, que rep el Real Madrid Castilla a Can Dragó. Els quadribarats buscaran la segona victòria del curs contra el filial blanc per sumar 3 punts que els situin en una zona tranquil·la de la classificació, tot i que només hagin passat 4 jornades. Ahir en parlàvem aquí a l'enjoc amb el migcampista Pau d'Arbre, un dels capitans del Sant Andreu.
3: No, l'equip està en ganes, després de la derrota contra l'Eivissa, i en ganes de reafirmar-nos i de guanyar els 3 punts. El filial és el típic equip amb molt de ritme, molt de dinamisme, jugadors molt tècnics, i bueno, sempre costa jugar contra equips així perquè bueno, tenen una capacitat física superior, però bueno, nosaltres tenim les nostres armes. L'experiència sí que podem tenir nosaltres, això és un valor afegit que pot fer que els 3 punts es quedin aquí.
0: Un Pau d'Arbre que reconeixia que no era el mateix jugar com a local a Can Dragó que al Narcís Sala, òbviament, tot i que agraïa el suport de l'afició en tots els partits.
3: Sí que és veritat que l'afició fa molt, es nota que fan l'esforç de venir fins aquí i donen un plus, però bueno, sí que jugar fora al Narcís Sala és, no és tan fàcil com jugar allà perquè bueno, et sents molt de suport, però sí que a Can Dragó la gent fa un esforç molt gran i la veritat que molt contents com ens està rebent l'afició. Al final no és el mateix a l'estadi Narcís Sala que Can Dragó, que té la pista d'atletisme i és més fred, però bueno, la veritat que de moment hem jugat un partit i l'hem guanyat i esperem que demà sigui el segon.
0: Avui a les 9 del vespre aquest Sant Andreu-Madrid-Castilla, el segon partit a casa, com sentíem, de la Unió Esportiva Sant Andreu a Can Dragó, ajornat en el seu dia per la disputa de la final de la Copa Intercontinental Sub-20, que va guanyar dissabte passat el juvenil del Real Madrid. I l'altre equip barceloní d'aquesta primera federació masculina, el Club Esportiu Europa, va presentar ahir el seu nou entrenador, Luis Blanco, el tècnic nascut a Santa Coloma Gramenet, ve d'entrenar a l'Atlètic Balears el curs passat a segona federació i també a les categories inferiors de l'Espanyol, on va arribar a dirigir, de fet, el primer equip en un parell de partits, entre la destitució de Vicente Moreno i l'arribada de Diego Martínez al maig del 22. Ahir assegurava estar il·lusionat d'agafar les regnes de l'Europa, a més d'agrair la confiança al club.
4: Per mi és un projecte molt il·lusionant, a casa meva. La veritat que sempre que veus l'Europa des de fora és un club amb molt caliu, vols formar part d'ell, o sigui que molt content, convençut, amb molta energia de que les coses sortiran bé i de que al final farem molt bona temporada.
0: Com deia, en Blanco es mostrava totalment convençut de revertir la situació d'aquest inici de Lliga en què el conjunt escapulat només ha sumat un punt de 12 possibles.
4: Convençut de que hi ha eines per fer una bona temporada si al final has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora. Crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, han sigut competitius i amb aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador has de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina, o sigui que podem anar cap amunt, millorar, a poc a poc, això està clar, el rendiment, el dia a dia ho marcarà tot, però estic molt convençut que podem fer una bona temporada, d'assolir els objectius.
0: L'Europa que hi anunciava l'arribada de Luis Blanco poques hores després de comunicar la destitució de Josep Maria Jané. Ahir el president de l'entitat, Héctor Ibar, va agrair la tasca de Jané al club, 5 anys com a director esportiu i aquests mesos com a entrenador al primer equip, i a l'hora que reconeixia que podia semblar que s'havia tingut poca paciència, però que era una qüestió de dinàmica.
5: Hi ha alguna que són les dinàmiques que es porten. Pot semblar que 4 jornades és poc, però darrere aquestes 4 jornades hi ha una sèrie de dinàmiques i de situacions. Jo crec que algunes d'elles són públiques. Al costat del Luis ara l'Alberto. Amb l'Alberto hi ha hagut tot aquest estiu, hi ha hagut doncs, tota una sèrie de situacions que ha tensionat una mica les circumstàncies i doncs, que, lògicament, si doncs, els resultats haguessin sigut uns altres aquests 4 primers partits, doncs, probablement doncs, nosaltres no ens estaríem plantejant aquesta situació. Senzillament, pensar que l'opció del canvi era molt millor pel repte que tenim aquesta temporada.
0: En qualsevol cas, l'Europa haurà de començar a sumar per sortir quan abans aquesta part baixa de la classificació. Primera oportunitat aquest diumenge a les 4 de la tarda a Can Dragó contra el Rayo Majadahonda. Per cert, aquest mateix dissabte, aquesta jornada, tenim duel català, el primer de la temporada entre Nàstic i Sant Andreu, dissabte al nou estadi.

0: En bàsquet, avui es defineixen a Reus les lligues catalana femenina i la lliga catalana femenina Challenge. Per ordre cronològic, la primera serà la Challenge, amb la final entre Joventut i Lima Horta, que arrencarà a les 6 de la tarda. I a 8:45, torn per als dos equips catalans de lliga femenina, Espart Girona i Cadí la Seu, buscant el títol d'aquesta edició número 38 de la lliga catalana. Les gironines hi arriben com a vigents campiones i amb la mirada posada en la prèvia de l'Eurolliga, que juga d'aquí just 7 dies. Girona FM, Pau Villafañe.
1: A 8:45 del vespre, les gironines es juguen a Reus la final d'un títol que defensen després de guanyar-lo l'any passat contra el Joventut de Badalona. Roberto Íñiguez recupera gairebé tota la plantilla. Aquesta setmana s'hi ha incorporat Illana Martín, que veurem si té minuts, i Bulgac i Senyorec busquen confirmar les bones sensacions de dijous passat contra el Jairis. Només es baixa Axel Mercerón, encara pendent de l'evolució del turmell. Roberto Íñiguez és l'entrenador de l'Espart Girona.
2: Bueno, como siempre con la Seu difícil, porque seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Es, al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no?
1: Per damunt del títol català, el conjunt gironí també aprofita el partit per agafar ritme abans de la cita clau dimecres vinent a Fontejau, quan l'Espart Girona jugarà a continuar a l'Eurolliga. De moment, sense rival confirmat, i és que avui Panathinaikos i Konut es jugaran-se a Fontejau la setmana que ve.
0: Gràcies, Pau. Amb un ull posat, òbviament, en aquest Panathinaikos, Emnap Konut, d'on sortirà el rival avui de l'Uni, en aquesta prèvia d'Eurolliga que es juga dimecres de la setmana vinent a Fontejau. Pel que fa al Cedis, preparant-se per l'inici de Lliga, d'aquí a una setmana i mitja mirarà de recuperar el trofeu de la Lliga Catalana després d'haver-lo guanyat de forma consecutiva entre el 2021 i el 2024. Com dèiem, a 8:45 del vespre, al Pavelló Olímpic de Reus, aquesta final. D'altra banda, en categoria masculina, aquest mateix cap de setmana, insistim, arrenca ja l'ACB. Dissabte obrirà la competició al Surne Bilbao Kids a Nas Manresa a les 6 i a les 9 se'l torna el Barça, que rep el Liga Corunya, però que abans, demà mateix, a 8:45 del vespre, ja té partit d'Eurolliga masculina en la primera jornada, també al Palau, en aquest cas contra l'Efes d'Istanbul. Evidentment, demà en farem la prèvia aquí a l'Enjoc. Tornant a l'ACB, diumenge jugaran la Penya, flamant campiona de la Supercopa a la pista de la Breogana en aquest cas, i el Fiat Girona, que rep a Fontejau a l'UCAM Múrcia, i l'Ilerna Lleida, que serà l'últim català en debutar, i ho fa ni més ni menys que el Roig Arena contra el València. Ua, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
3: L'equip dirigit per Gerard Encuentra debut aquest diumenge a la Lliga Endesa a la pista del València Bàsquet. L'Ilern ha deixat bones sensacions als partits de preparació, especialment a la Lliga Catalana, però vol ser prudent a l'hora de mesurar els seus objectius d'enguany. Així ho explicava el base català Adrià Rodríguez en una entrevista en aquesta casa.
4: Tinc ara molt d'hora per dir en quin lloc quedarem, però hem de seguir treballant. La química que tenim entre l'equip és bona. També s'ha vist que hem competit molt bé aquests dies, així que a seguir creixent i pensar el més en els màxims objectius que puguem tindre.
3: A la posició de base, Adrià Rodríguez haurà de competir per un lloc amb dues de les incorporacions d'aquest estiu, Darius McKim i Dani García, que ja va jugar a Lleida com a seguit del tram final del curs passat. Rodríguez sap que per continuar tenint minuts com a la pretemporada haurà d'aportar una dosi extra d'energia a l'equip.
4: Llavors això, intentar aportar defensa, ritme, que el jugador jove també m'agrada molt córrer, contagiar això als companys, no? També potser contagiar el fet de simplement estar pressionant tota pista, doncs fa que els altres companys del meu equip, doncs, tinguin ganes, no? Hòstia, aquest tio està apretant, doncs potser jo també hauria de posar-me les piles. Llavors això, sobretot ritme, energia i ambició.
3: L'estrena és de les grans a la pista del vigent campió, el València Bàsquet, diumenge a les 6 de la tarda.

0: En hoquei patins, avui arrenca la Lliga Catalana Femenina. Divendres ho farà ja amb el primer partit de la primera jornada de la masculina. Avui es juga la primera jornada de les tres que s'hi jugaran, s'han disputat abans de les eliminatòries de, com dèiem, la femenina. A les 8 del vespre obrirà la competició el duel entre Mataró i Sant Cugat. Mitja hora més tard tindrem un Palau-Cerdanyola i a les 9, Derbi Vallesa, i a les 9, dos partits més. El Vigues i Riells-Manlleu i l'Alpicat-Voltregà. Ràdio Vic, Pep Portet.
1: L'Alpicat i el Club Patí Voltregà s'estrenen aquest vespre a Terres Lleidatanes en una nova edició de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins. Els equips afronten aquesta competició amb poc rodatge i com a preparació de cara a l'Hoquei Lliga, que comença a finals d'octubre a causa de la disputa del Mundial. Pel que fa al conjunt usonenc, on continuarà la banqueta Xevi Cabanes, cal destacar que han pogut mantenir tot el bloc de la temporada passada i així donen continuïtat a un projecte que va acabar la temporada passada amb bones sensacions. De tot plegat en parla el tècnic usonenc Xevi Cabanes.
2: Bé, avui arrenca la Lliga Catalana. Tenim el desplaçament complicat al Picat, per a més per la distància, tipus de pista, a nivell de parquet. Vam començar el que és la pretemporada doncs, el 7 de setembre i hem fet algun partit amistós. De moment tenim bones sensacions per encarar aquesta Lliga Catalana que ens servirà doncs, per fer una mica de test de veure on estem i els objectius que podem assolir doncs, durant la temporada. Arribem amb bones sensacions, bona dinàmica, a nivell de motivació doncs, és alt. I res, toca seguir treballant i amb moltes ganes doncs, de començar ja la temporada, que comencem molt tard, i res, a treballar fort.
1: Primer partit avui a casa de l'Alpicat per rebre dissabte el Vigues i Riells i tancar aquesta fase de grups visitant el Manlleu.

0: Gràcies, Pep. I un parell de punts abans d'acabar. Aquest diumenge torna la Baixcicletada, que tornarà a mobilitzar el Baix Llobregat, la 23a edició de... que ja compta amb la participació de 11 municipis. Un d'ells és Sant Vicenç dels Horts, que serà un dels 5 punts de sortida. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
1: La Baixcicletada és una gran passejada popular en bicicleta que any rere any reivindica aquest vehicle com a mitjà de transport. La participació està recomanada a partir de 8 anys. A Sant Vicenç dels Horts la sortida serà diumenge a les 10 del matí des de la plaça de la Vila Vella. La resta de punts d'inici seran a Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi, Castelldefels i l'Hospitalet. Durant la ruta hi ha previstos 11 punts de trobada des d'on continua pedalant plegats fins a la meta, al parc de Torreblanca. Allà, la Baixcicletada acabarà amb una festa i un sorteig de bicis entre tots els participants. Les inscripcions es fan al web de la Baixcicletada.
0: Gràcies, Eva. I acabem amb motor perquè Cambrils acollirà aquest cap de setmana la Copa d'Espanya i la Copa Catalana de Trial, dues competicions que serviran per inaugurar el nou Bike Park. Ens ho explica el Gerard Amigo des de Ràdio Cambrils.
2: El trial coparà el protagonisme de Cambrils aquest cap de setmana amb la celebració de la Copa Espanya i la Copa Catalana. Les dues competicions serviran, a més, per estrenar oficialment el nou Bike Park del municipi que acollirà per primera vegada una competició. La Copa Catalana a Cambrils arriba en un moment de màxima igualtat. En elit masculí, Martí Riera lidera la general i en elit femení, la líder és l'Aina Gonzalo. El director esportiu del Club Esquirol Cambrils, Àngel Batlle, ha destacat durant la presentació de l'esdeveniment que hi haurà uns 200 participants el cap de setmana.
3: I tenim uns a vora dels 100 participants per... Sí, 100 participants per dissabte i encara estan oberts avui les inscripcions per diumenge, que calculem doncs, que estaran en 80-90, o sigui, prop de 200 participants al cap de setmana.
2: L'activitat esportiva començarà dissabte a primera hora del matí fins diumenge al migdia.

Gràcies, Gerard, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Badalona podria avançar la inversió per climatitzar els centres educatius abans del 2031. La Generalitat de Catalunya treballa perquè els ajuntaments amb romanent, com és el cas de Badalona, puguin pagar les obres amb el compromís que l'executiu català tornarà els diners durant el primer trimestre de 2027. Així ho ha explicat la delegada del Govern de la Generalitat, Pilar Díaz, al Badalona Matí. La Generalitat va presentar fa uns dies el pla Actualitza Clima amb l'objectiu de climatitzar les aules de més de 2.500 centres educatius públics abans de 2031. Per poder agilitzar les obres, ara treballa amb els ajuntaments que tenen romanent a les seves arques perquè avancin la inversió i, per tant, les obres. Badalona estaria dins d'aquesta possibilitat. Escoltem a la delegada del Govern, Pilar Díaz.
3: Perquè aquells ajuntaments que tinguin romanents, com és el cas de Badalona, puguin fer les obres acordat amb un acord que es farà amb el Departament d'Economia, no amb el Departament d'Educació, amb el Departament d'Economia, perquè estem parlant de diners i de romanents. Per tant, es podran avançar. En aquest cas, doncs, es podria escometre tots els centres educatius que hi ha a Badalona i amb aquest acord signat, el primer trimestre de l'any 27, doncs, veure com finalment paga qui ha de pagar, que és el govern de la Generalitat.
2: Aquesta col·laboració entre les administracions locals i la Generalitat és imprescindible, segons ha explicat la delegada, per tirar endavant els projectes previstos pel govern català al territori. Un exemple és el CAP de Sant Crist. Ara s'està pendent de la cessió del solar, un cop tots els tràmits previs s'han aprovat. La delegada també ha explicat que el perllongament de la línia 1 del metro fins a Lloreda, Sant Crist es troba entre les prioritats del govern català pel que fa al transport. Tot i no voler posar una data, ha explicat que l'obra no veurà la llum fins al 2034. I les residències de gent gran, Parc Sarantill i Sant Roc es beneficiaran de l'anomenat Pla Clima, com dèiem, de la Generalitat, que climatitzarà les residències de gent gran de tot Catalunya. Un pla que neix davant l'augment d'episodis de calor extrema i que està dotat d'una inversió de més de 58 milions d'euros. Les actuacions del pla estan previstes fins al 2031 i inclouen una cinquantena de residències públiques o de gestió delegada. I en esports, el Sigul continua aprofitant l'inici del campionat de Lliga de la Tercera Federació Femenina per continuar creixent com a equip. El Sigul disputarà el pròxim cap de setmana la tercera jornada de Lliga visitant el camp de l'Espanyol C. Ara mateix tenim 26 graus de temperatura a la ciutat.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Badalona 94.4.
6: Som Radio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Arrugues, el futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
1: Aquesta ha estat una setmana molt especial per a Badalona. La ciutat està de celebració després que la penya s'hagi proclamat campiona de la Supercopa d'Espanya. Un nou títol que torna a posar Badalona al capdamunt del bàsquet estatal. I en una setmana així, nosaltres també tenim motius per estar contents. La setmana passada donàvem el tret de sortida a Sense Pròrrogues. I avui tornem a obrir els micròfons per continuar parlant del futbol que ens apassiona.
2: Exacte, Aleix, perquè la setmana passada començàvem aquesta aventura amb molta il·lusió i avui arriba un nou programa del Sense Pròrrogues, un espai, recordem als oients, en què cada setmana repassem l'actualitat del futbol català des de segona fins a tercera federació i on també donem veu als protagonistes del nostre futbol.
1: Així que mentre Badalona continua celebrant el títol de la penya, nosaltres canviem la pista pel terreny de joc i posem el focus en el futbol català.
2: Agafeu lloc perquè comença el Sense Pròrrogues a Radio Ciutat de Badalona.
3: Sense Pròrrogues, a Radio Ciutat de Badalona.
2: Un cap de setmana amb resultats inesperats, equips que continuen en bona dinàmica, sobretot a la segona divisió, i d'altres que, doncs, quan les coses no surten, no hi ha manera, i la desesperació i el nerviosisme que ja comença a entrar en joc.
1: Avui, Rubén, si et sembla...

0: Comencem amb la pitjor nota de la jornada. El 0, Rubén, per qui és?
1: Doncs un 0 per l'arbitratge que va patir l'Europa al camp del Múrcia. Antonio Sánchez Sánchez, l'àrbitre nascut a Leganés, va ser l'encarregat perquè els escapulats no marxessin de Múrcia amb mínim un punt. Al minut 96 s'inventa un penal a l'Eix.
0: Escandalós,
1: molt polèmic, i el Múrcia, doncs, que havia empatat el partit al minut 90, s'emportava els 3 punts després de transformar la pena màxima. Deixa l'Europa penúltim amb un punt de 12 possibles, però és que contra aquests errors garrafals dels àrbitres no es pot competir.
0: No, és una llàstima perquè l'Europa havia fet el seu partit al camp del Múrcia, sempre complicat, i és una llàstima perquè ja t'empaten el temps de descompte, però a més, després, ho diré ben clar, aquesta cagada arbitral, perquè a la sortida d'un córner, on hi ha mil i unes tirades en les dues àrees, en quin moment creus que és bona idea assenyalar un penal i, per encara més inri, el vas a revisar al VAR i el segueixes xiulant? Sí. És que no ho entenc jo.
1: És increïble, i és més, et dic, la pilota, quan fa la centrada al jugador del Múrcia, directament l'àrbitre xiula el penal, o sigui, és com si estigués
0: com
1: esperant.
0: Com si estigués pactat.
1: Sí, com si estigués esperant a que sortís la pilota per llavors indicar una nova acció. Increïble el que va patir l'equip escapulat. S'ha de destacar també coses bones, les intervencions i el gran nivell de forma del porter Nil Ruiz i el golàs de Víctor Morales des de fora de l'àrea a l'afegit de la primera meitat, però que acabava sense premi després d'aquest atracament, ho podem dir,
0: sí, amb armada.
1: A terres murcianes.
0: Seguim amb més notes, baixem, perquè començarem amb els suspensos i acabarem amb l'excel·lent.
1: L'U, per qui és l'U, Aleix?
0: L'U és per la Federació Espanyola per ajornar el partit entre el Sant Andreu i el Reial Madrid-Castilla. Andreuencs i madrilenys es veuran les cares aquest dimecres a les 9 de la nit, però per què s'ha de jugar aquest partit entre setmana? Doncs perquè el Reial Madrid sub-19 jugava aquest dissabte al Bernabéu la final de la Copa Intercontinental sub-20, que van acabar guanyant contra l'equip de Xile Santiago Wanderers, i d'aquesta manera la federació que va decidir ajornar el partit i que es jugués entre setmana. Per mi, incomprensible. El Real Madrid té futbolistes de sobra com per poder competir la final i jugar contra el Sant Andreu. No ho acabo d'entendre, això.
1: Sí, són decisions que no entenem, però ja sabem que sempre aniran a favor, no?, o al costat de l'equip més gran. En aquest cas, doncs, el Real Madrid, i qui li ha tocat patir, doncs, és la Unió Esportiva Sant Andreu, dimecres a les 9 de la nit. Allí estarem, sense pròrrogues, per apropar l'actualitat del partit, el minut a minut, també entrevistes postpartit que intentarem fer, i aviam si el Sant Andreu torna a sumar de 3 en el seu segon partit, recordem, a Can Dragó. Pugem el puntet de l'1 al 2, però no continua sent un suspens i un desastre, i el 2 és per un nàstic que no va competir. Derrota de les que fan mal.
0: Molt mal.
1: 3-0 a Santo Domingo, al camp de l'Alcorcón, un alcorconazo en tota regla. Al minut 2, l'equip de Xisco Campos ja perdia. Al 10, els madrilenys ampliaven l'avantatge.
0: Amb dos gols, per veure'ls.
1: Sí, sí.
0: Però sobretot el segon, però de sortir empanat.
1: Falta de concentració, falta d'actitud. La primera federació és una categoria molt dura, i si estàs 10 minuts desconnectat, segurament acabis perdent el partit. No pots ni rascar un empat estant i sortint com va fer l'equip tarragoní, el tercer de l'Alcorcón, que va arribar al 26 de partit, vull dir, a mitja hora li va
0: partit
1: ser suficient
0: sentenciat
1: per sentenciar el match. És la primera derrota del Nàstic, que aquest cap de setmana té un partit interessant que després ja comentarem.
0: Jo també voldria trencar una llança a favor del Gimnàstic, que havia començat molt i molt bé la temporada, fins i tot per damunt de les seves expectatives, els fitxatges que estaven funcionant bé, però bé, ja dies que les coses no surten, i s'ha de dir, l'Alcorcón va ser completament superior, i per tant que el 2 és pel Gimnàstic de Tarragona. També suspèn el partit entre Cornellà i Hospitalet. Tots esperàvem que fos el main event de la jornada, el Cornellà que va dominar de principi a fi, però el resultat va ser Ulleres, un 0-0. Els dos equips que continuen sense perdre, però amb aquest neguit de no ens acaben de sortir bé les coses, per l'Hospi i tant pel Cornellà també, que era un inici de temporada bastant complicat, però a tot això també li hem de sumar els Altarulls, que va bé fora

0: en acabar el partit per part dels aficionats tant de l'Hospitalet com del Cornellà, doncs ja només pel 0-0, que per mi ja és una decepció de resultat,
1: sí,
0: per tot el que va passar fora, ens veiem obligats a posar-li una nota de suspens en aquest partit.
1: I deixa'm acabar, Aleix, amb que potser l'empat beneficia més a l'Hospitalet, en aquest
0: sí,
1: cas
0: totalment.
1: L'equip de fora, i el Cornellà, que sí que és cert que ho va intentar de tots els colors, però al final 0-0, sempre és important mantenir la porteria a 0, no encaixar, però aquests dos equips ens han d'oferir alguna cosa més amb el nivell ofensiu que té cada plantilla.
0: Podria ser que el Cornellà se'n recordi d'aquests dos puntets al tram final de temporada.
1: Doncs sí. El 4, el suspens, però que dius, vinga, que el puc recuperar amb el següent examen, amb el següent partit,
0: si
1: en aquest cas.
0: Si trec un 6, ho rescato.
1: Vinga, va. El 4 és per la derrota de l'Olot a casa contra l'Utebo. Esperàvem potser una mica més del conjunt de la Garrotxa, jugant com a local contra un equip aragonès, l'Utebo, que està fent bé les coses les darreres temporades, però que aquest estiu s'ha vist com l'equip pràcticament marxava tot.
0: L'han desmuntat.
1: I la plantilla es refeia de nou. El gol de Walid ens alegra a
0: sí,
1: nosaltres.
0: Amic del sense pròrrogues.
1: L'ex del Badalona, l'ex del Sant Andreu, que fa el seu primer gol en Lliga, va aconseguir empatar el gol inicial del conjunt aragonès, però al tram final, al 72, que l'Utebo feia l'1-2 i deixava sense puntuar al conjunt de la Garrotxa.
0: Anem ja amb unes notes que potser, Rubén, ens resulten més familiars, perquè el 5, doncs, l'hem rascat.
1: L'hem rascat, el coneixem, sí, sí.
0: Moltes i moltes vegades. El 5 és pel Peralada i pel Vilanova. Entren en un aprovat, però d'aquests que genera dubtes, de que com el següent examen no vagi bé, te'n vas a la recuperació. Doncs per què? Doncs perquè el Vilanova es va posar per davant, un equip que està cridat a estar a la zona alta, però una vegada més, que es queden amb un futbolista menys, i això que fa que doncs, ho acaben arrossegant tot el partit, gairebé 25 minuts amb un futbolista menys. Què passa? Doncs que el Peralada comença a portar el ritme del partit i aprovem tant el Vilanova com el Peralada, perquè el Peralada va empatar al darrer minut i un Peralada que no ha començat tampoc de la millor manera la temporada, que esgarrapa un punt molt i molt important als alumnes obrers, que és un camp on costarà sumar punts.
1: Costarà sumar punts, però recordem que el Vilanova encara no ha guanyat.
0: Empat contra l'Hospi i empat contra el Peralada.
1: Correcte, dos empats, així que
0: 2-2 i 1-1.
1: L'equip vilanoví, que té una de les millors plantilles del grup, que ha de començar a espavilar, sobretot quan juguen com a locals. Un 6, el B, el que estàvem nosaltres en la línia, l'Eix, aquest sí que
0: també el freqüentava,
1: que també era més habitual, li donem a Martinenc i a Europa B. Un partit que, si abans dèiem que del Cornellà Hospitalet desitjàvem, esperàvem que hi haguessin gols i una mica més de salsa, doncs aquí ho va haver de tots colors. 3-3, 6 gols, amb remuntades, ara marques tu, ara marco jo. No va deixar indiferent a ningú. 3-3 al Guinardó. Al descans guanyaven els escapulats 0-2 amb un doblet del davanter Cox, 19 anyets. S'haurà de tenir en compte aquest jugador. Retallava distàncies l'ex de la Monta, Cunha Júnior, però l'1-3 no tardaria en arribar. A partir d'allí, el Martinenc, que s'ho va començar a creure i va aconseguir empatar el partit per continuar sense perdre el seu camp. I em dona la sensació, Aleix, que els partits al Municipal del Guinardó
0: són molt longo.
1: Seran frenètics, seran llargs, hi hauran gols, passaran coses.
0: I potser li fiquem un 6 en aquest partit, que per mi ha sigut el millor de la jornada, però quan coincideixes 3 gols, tant els dos equips, doncs evidentment baixa la nota. És com,
1: sí,
0: com quan a català o a castellà feies faltes d'ortografia i t'anaven restant dècimes.
1: 0,1, no?
0: 0,1, doncs això ha fet restar-li punts al Martinenc i Europa B, que la gent que estigués al barri del Guinardó i va veure aquell partit, segur que devia gaudir molt. El 7 és per la victòria del Badalona. Comença a arrencar el projecte badaloní dirigit per Genís Sampietro. Victòria molt important al Municipal Xevi Ramon contra un Vilassar que havia començat bé. Porteria 0 i 3 punts, la primera victòria de la temporada. I amb una nota negativa, que és la lesió de Pepe Bonilla, sumada a la de Toni Larrosa de la temporada anterior. Però veurem com continua evolucionant aquest Badalona, que ja hem reiterat moltes vegades que és un projecte llarg, que és un equip que li agrada remenar la pilota i, per tant, que costa una mica adaptar-se en aquest ritme que dirigeix Geni San Pietro. Així tot, 3 punts ben bons.
1: Però és important, Aleix, que comencin a entrar en joc, en dinàmica positiva, tant Josu com Joaco, jugadors destinats a ser importants, i un Pepe Bonilla que es va lesionar.
0: Una llàstima.
1: Recordem que va ser autor del gol.
0: Del segon gol, però va marcar i als 10 minuts es va retirar per molèsties al metatarsià. Li desitgem des d'aquí a Pepe Bonilla que es recuperi el més aviat possible, perquè crec que el Badalona l'acabarà necessitant.
1: Passem ara al 8. Ja una nota consolidada i amb opcions de millorar-la amb un bon test preparatori, si s'escau. Pel Terrassa i el seu inici. Victòria lluny de l'Olímpic, concretament a La Rioja, al camp de l'Arnedo. Els d'Oriol Alsina van guanyar 0-1 gràcies al gol de Max Marcet.
0: Victòria d'ofici.
1: Victòria d'ofici i autor dels dos gols, Max Marcet, dels egarencs en el que va de campionat. Recordem que només han fet dos gols, els dos, del mateix jugador. 7 punts de 9 possibles, 0 gols encaixats. L'equip s'està mostrant sòlid i, a més, al bon inici de Lliga, doncs li hem de sumar també l'accés als quarts de final de la Copa Federació després de golejar 4-0 al Binèfar.
0: Però amb estrelleta.
1: Sí. Perquè què va passar, Aleix?
0: Doncs que van acabar 0-0 els 90 minuts en un partit marcat per unes pluges molt i molt intenses, però que a la pròrroga el Terrassa, doncs que va demostrar que és un equip de categoria superior i de pressupost superior, i li va endinsar 4 gols al Binèfar, un Terrassa d'Oriol Alsina que està a tan sols una ronda més de Copa Federació per jugar contra un equip de primera divisió. Per tant, estarem molt i molt atents monitoritzant la situació del Terrassa.
1: De moment que estan de dolç l'equip d'Oriol Alsina i que vol fer coses grans aquesta temporada. Passem a l'excel·lent, a l'Eix, el nou, a qui li donem?
0: El nou és pel Sabadell. L'equip de Ferran Costa s'ha adaptat de ple a la segona categoria estatal del futbol espanyol i suma, atenció, 11 dels 18 punts possibles. Un equip que l'any passat jugava a primera federació. Aquest cap de setmana, victòria, senyora victòria, i contundent contra el Real Oviedo, equip que tornava, que baixava a segona divisió després de disputar la primera l'any passat, i els arlequinats, que van ser millors des de l'inici en tots els aspectes, actitud, físic, compromís, i destacar també l'actuació d'Òscar Sanz, no, Rubén?
1: Sí, Òscar Sanz, el defensa, també migcampista, però amb Ferran Costa actuant de defensa central, l'ex del Nàstic de Tarragona, que va fer el segon gol de cap a la sortida d'un córner servit per Ton Ripoll, que també està començant molt i molt bé la temporada. En defensa no va tenir gaires problemes, però si això va ser així, també és en part gràcies a jugadors com Òscar Sanz i la línia defensiva per no permetre a l'atac de l'Oviedo doncs que tinguessin oportunitats clares de gol. També s'ha de destacar l'Eix a un tot terreny, a un box-to-box increïble i que aviat jugarà a primera divisió.
0: Quadriliamet, futbolista de culte, ja se li veien coses quan jugava amb el Lleida a segona federació. I si pot ser una cosa que li faltava a Quadri era més actitud ofensiva, assistències, gols, doncs que en aquestes dues últimes temporades amb el Sabadell ho ha aconseguit, amb el Lleida que no va marcar mai, principalment perquè feia com una expressió que a mi m'agrada dir de coig escombra, de tots els problemes que hi havia, doncs ell o rebutjava la pilota, o li queia el peu, o redistribuïa el joc de nou. Per tant, un Quadri que és una figura molt i molt a tenir en compte per aquest Sabadell. Hem fet el 1, el 2, el 8, el 9.
1: Falta el 10, la matrícula d'honor, Aleix.
0: Barben, per qui és la matrícula d'honor el 10 d'aquesta jornada?
1: Va, la farem els dos perquè és un equip que està de manera increïble fent les coses i la pretemporada potser no va ser la millor, però l'inici està sent espectacular. El 10 és per la Montañesa. Un 10 i matrícula d'honor per aquest equip, els de Nou Barris, líders, 9 de 9 i 0 gols encaixats.
0: Molt important això, eh?
1: O sigui, espectacular l'inici dels de Nou Barris, que van guanyar per la mínima a tota una grama, que és una plantilla confeccionada també per lluitar, si més no, per entrar al playoff. Un gol del defensa Rubén Gómez al minut 9 i a partir d'allí 1-0 a la Bombonera i tan tranquils.
0: I una Montañesa que tenia un inici de calendari bastant complicat. Primer partit a casa contra el Moncada, que el van resoldre bé. Un equip que pujava de categoria, però et pot donar un neguit per aquest plus de motivació de debutar a tercera federació. Després guanyes per la mínima, per 0-1 al Badalona, amb un gol de penal i amb una gran actuació d'Àlex Baño, perquè va treure un munt de pilotes, i ja la cirereta del pastís aquest cap de setmana contra tota una grama, t'avances 1-0 i el Nou Barris, que no es va jugar més futbol, i de moment la Muntanyesa 9-9, 0 gols i líder absolut de la categoria.
1: Està demostrant solidesa, l'equip de Luis Gallego, que ja ho dèiem la setmana passada, combina jugadors joves del planter amb futbolistes doncs, amb més experiència, amb més veterania, com és el cas, per exemple, d'Òscar Sierra, un mític del nostre futbol català. Gran nivell a destacar del mateix jugador, del porter Àlex Baño, Gerard Batalla, el defensa central de Balaguer, i Sergi Melero al mig del camp, que estan fent un molt bon inici. Compte perquè el calendari que té la Muntanyesa ara, si parlàvem que l'inici eren equips complicats, però que ho han sabut treure a la perfecció, perquè és un 9 de 9 i 0 gols en contra, ara el calendari penso l'eix que acompanya a la Muntanyesa per continuar sumant punts i estar al capdavant de la taula, perquè què els hi ve ara?
0: Sí, mira, jo amb la Muntanyesa, quan vaig mirar el calendari a l'inici de temporada i feia números, dic, bé, contra el San Juan Atlético Moncada pots guanyar. Però després te venia dos partits molt i molt complicats contra el Badalona i contra la Grama, que han solventat. Ara juguen contra un Europa B que està, podem dir, en una petita crisi.
1: Com el primer equip.
0: Que no estan sortint les coses en general a l'entitat escapulada. I després juguen el 4 d'octubre a casa contra l'Escala, 11 d'octubre visiten el Martinenc, 18 d'octubre camp del Cerdanyola, per tant doble desplaçament fora de casa, i tanquen l'octubre el camp del Vilassar de Mar. Per mi, rivals de la seva lliga.
1: Sí.
0: Tenint en compte que la Muntanyesa és un equip cridat a estar a la zona mitja-baixa. Per tant, molt i molt compte amb aquesta Muntanyesa que no sigui l'equip revelació d'aquest any en el seu centenari.
1: Ho podria ser, recordem, aquest centenari important, així que pot ser festa grossa al Nou Barris, de moment ho està sent, l'equip i l'afició que respon com sempre, i no descartem coses boniques en guanya a la Bombonera.
0: Han de ser optimistes.
1: I tant, i tant. De moment l'equip està destinat a fer coses grans. Fet el repàs d'aquest format amb les puntuacions, amb aquestes notes, toca destacar els protagonistes. Anem amb l'11 de la jornada, Aleix.
0: Comencem amb la porteria, Jaime González del Badalona, gran actuació, porteria 0. Aquestes intervencions que són claus en el moment de partit perquè no se't faci llarg el match, doncs el porter MVP que és Jaime González.
1: Rubén Gómez de la Muntanyesa, el defensa que va marcar en la victòria dels de Nou Barris.
0: Ho hem comentat anteriorment, Òscar Sanz, que va fer un gran partit pel centre d'esport Sabadell contra l'Oviedo, tot un equip que ve de primera divisió, per tant, que també s'inclou en aquest 11 de la jornada.
1: Posem també al defensa Landry Farré, del Barça Atlètic, autor del gol de la victòria 0-1 dels culers al camp del Barbastro. Victòria important,
0: molt,
1: perquè
0: molt
1: és,
0: important.
1: És un camp difícil.
0: Ja te'l treus, aquest camp, el Barça Atlètic, i a seguir a la teva lliga, que està dalt. Seguim amb un futbolista de tercera federació, ex d'aquesta casa, del Badalona, Òscar Reche, que actualment juga al Cerdanyola, que va marcar l'únic gol al partit entre Cerdanyola i l'Escala.
1: Al mig del camp, Quadri Liamet, l'hem destacat durant el programa, el migcampista del Sabadell, autor de l'assistència al tercer gol arlequinat, i va fer un autèntic partidàs perquè no va parar de córrer durant els 96 minuts que va durar l'encontre.
0: El posarem d'interior perquè també pot jugar de davanter migcampista, és aquest comodín Max Marcet del Terrassa, gol de penal, l'únic golejador del Terrassa aquesta temporada, que també surt a l'11 ideal del sense pròrrogues.
1: Victòria del Reus, per fi, amb golet de Miquel Ustrell, el migcampista, que va donar la victòria als 3 punts als reusencs, per tant, que també entra en aquest 11 ideal de la jornada.
0: Nico Guzzi, de la Pobla de Mafumet, el jove futbolista que va marcar 2 gols en la remuntada de la Pobla al camp del Tona, una Pobla que també ha començat bé la temporada, i potser farem un incís al següent programa.
1: I de Nico a Nico, Nico Cox, de l'Europa B, doblet al camp del Martinenc, el jove jugador de 19 anys, del filial escapulat, que ha de ser important per a que l'equip comenci a entrar en bona dinàmica.
0: I tanquem l'11 de la jornada amb un tros de futbolista que porta ja 2 temporades brillants, Joel Priego, de nou del Centre d'Esports Sabadell. Doncs quan el Sabadell fa un partidàs, es diu, i punt, no hi ha cap inconvenient, hem afegit 3 jugadors del Sabadell, Joel Priego, que tanca l'11 ideal de la jornada del Sense Pròrrogues.
1: I hem de destacar a l'eix d'aquests 11 l'MVP de la jornada per qui és.
0: Ens ha costat una mica,
1: sí.
0: Principalment perquè les altres jornades crec que era molt fàcil, perquè Ignas Iker va fer un pòquer i Meshach va fer un hat-trick d'assistències. Aquesta vegada que baixem el nivell, entre moltes cometes, però l'MVP de la jornada, que és per Nico Agutzi, de la Pobla de Mafumet, doblet contra el Tona, com ja hem esmentat anteriorment, va fer el gol de l'empat i el de la remuntada, que permet encara més mèrit.
1: És
0: i dos, important. I dos bons gols, perdona aquest tall.
1: Sí, sí, no, i a més, sempre la gent tendeix a pensar en MVPs, amb jugadors del Barça Atlètic, del Reus, de l'Europa... Bé, de la Pobla de Mafumet, també hi ha talent, també hi ha olfacte golejador, doblet de Nico Agutzi i per ell que va aquest premi del sense pròrrogues. Hem repassat l'onze de la jornada, l'MVP hem de destacar i han de saber els nostres oients, Aleix, quin ha de ser el partit que no es poden perdre aquest cap de setmana.
0: Partidàs en majúscules aquest cap de setmana, Nàstic de Tarragona, Unió Esportiva Sant Andreu, dinàmiques dispars perquè el Nàstic està dalt, el Sant Andreu a hores d'ara, que està rosant la zona de descens a falta de que es jugui el partit contra el Reial Madrid-Castilla. Per tant, un partit molt i molt emocionant. Sincerament, em costa fer un pronòstic perquè són tots dos equips molt bons. El Nàstic, que de moment no li estan sortint les coses, mentre que el Sant Andreu, de moment, amb aquests dos partits és una incògnita i crec que les cames arribaran desgastades.
1: Sí, sí, totalment, però ja més enllà de com puguin estar els dos equips i el partit que ens puguin oferir dissabte a 3:45 de la tarda, és aquesta rivalitat catalana que ens agrada.
0: Que fa goig.
1: Que fa goig, que segurament els andreuencs, bueno, segurament no, es desplaçaran al nou estadi Costa Daurada. Hi haurà un molt bon ambient de futbol català, i que guanyi el millor a partir d'aquí. Vull dir, són dos equips que tenen plantilles per oferir un bon joc. Penso que el Nàstic està obligat a sumar de 3 pel simple fet de que juga com a local i perquè ha d'estar lluitant per estar al capdavant de la classificació, però és que el Sant Andreu ja hem vist que en desplaçaments a camps catalans doncs ha donat la talla. Sobretot destaco la victòria al camp del Sabadell fa un parell de temporades, que va ser espectacular. Hem de dir un resultat, Aleix, perquè els nostres oients també ens han de marcar si en sabem, si n'acertem o no, que segurament no.
0: Segurament no, són molt dolents amb els pronòstics. Jo dic un 2-2.
1: 2-2. Estava pensant en aquest resultat. Jo encara ho faré més èpics.
0: Vinga.
1: Gimnàstic de Tarragona, 2, Sant Andreu, 3.
0: Vinga, doncs a veure qui dels dos s'equivoca, perquè segurament serem els dos.
1: Sí, sí.
0: Ja hem fet el repàs de la jornada, hem donat les notes, l'MVP... Jo crec que ja ho hem fet tot avui.
1: Ho hem fet tot i, a més, Aleix, no tenim gaire temps per a més, perquè se'ns posa l'hora al damunt. Fins aquí, el Sense Pròrrogues, a Radio Ciutat de Badalona. Ens escoltem la setmana vinent, com sempre, els dimarts, a 6:45 de la tarda.
0: Moltíssimes gràcies. Adeu, adeu.
2: Sense pròrrogues. El futbol català sense temps afegit.

0: Badalona podria avançar la inversió per climatitzar els centres educatius abans del 2031. Bona tarda, són les dues.
1: Badalona.
2: Les dues de la tarda.
1: Sílvia Llamas.
0: La Generalitat de Catalunya treballa perquè els ajuntaments puguin avançar les obres de climatització de les escoles públiques. Es farà amb aquells consistoris que tinguin romanent de tresoreria, com és el cas de Badalona, i amb el compromís que l'executiu català tornarà els diners durant el primer trimestre de 2027. Així ho ha explicat avui la delegada de Govern de la Generalitat, Pilar Díaz, al programa Badalona Matí. De seguida repassarem aquesta entrevista, una de les notícies més destacades del dia d'avui, però en repassem d'altres als titulars.
1: Badalona migdia.
0: Avui també us explicarem que ja s'ha tancat la plaça de la Vila com a part de la segona fase de les obres de Francesc Layret. Parlarem de Badalona en Comú Podem, que demana l'interventor i secretari municipals que investiguin si s'han utilitzat recursos públics per a l'organització de la Festa de les Migues impulsada pel govern local. I també ens fixarem en els sindicats de l'Ajuntament que reclamen mesures urgents al govern local per reorganitzar l'administració.
1: Badalona migdia. La ciutat en 15 minuts.
0: Així comença l'informatiu migdia amb Roger Cuixart, el control tècnic, i qui us parla, Sílvia Llamas. La Generalitat va presentar fa uns dies el pla Actualitza Clima amb l'objectiu de climatitzar les aules de més de 2.500 centres educatius públics abans de 2031. Per poder agilitzar les obres, ara treballa amb els ajuntaments que tenen romanent a les seves arques perquè avancin la inversió i, per tant, les obres. Badalona estaria dins d'aquesta possibilitat. Ho ha explicat la delegada de Govern, Pilar Díaz, al programa Badalona Matí.
3: Perquè aquells ajuntaments que tinguin romanents, com és el cas de Badalona, puguin fer les obres acordat amb un acord que es farà amb el Departament d'Economia, no amb el Departament d'Educació, amb el Departament d'Economia, perquè estem parlant de diners i de romanents. Per tant, es podran avançar. En aquest cas, doncs, es podria escometre tots els centres educatius que hi ha a Badalona, i amb aquest acord signat, el primer trimestre de l'any 27, doncs veure com finalment paga qui ha de pagar, que és el govern de la Generalitat.
0: Aquesta col·laboració entre les administracions locals i la Generalitat és imprescindible, segons ha explicat la delegada, per tirar endavant els projectes previstos pel govern català al territori. Un exemple és el Cap de Sant Crist. Ara s'està pendent de la cessió del solar, un cop tots els tràmits previs s'han aprovat. Escoltem de nou Pilar Díaz.
3: Es va poder acabar d'aprovar de manera definitiva aquesta ordenació urbanística. Per tant, ara toca sessió de l'Ajuntament, que m'imagino que tindran pressa per fer-ho i encantadíssims, i una vegada es faci, doncs ens hem de posar mans a l'obra. No recordo la xifra exacta, però estem parlant de més de 10 milions d'euros que estan consignats, i que una vegada doncs es produeixi la sessió, doncs igual, projectes executius, licitacions d'obres.
0: La delegada també ha explicat que el perllongament de la línia 1 del metro fins a Lloret de Sant Crist es troba entre les prioritats del govern català pel que fa al transport. Tot i no voler posar una data, ha explicat que l'obra no veurà la llum fins al 2034. Més qüestions, perquè aquest dimecres ja s'ha tancat la plaça de la Vila com a part de la segona fase de les obres de Francesc Layret. Un tancat delimita l'accés a tota la plaça, on ja s'aixeca el paviment i s'hi retira el mobiliari urbà. Tot i així, s'han mantingut un passadís que connecta Francesc Layret amb el carrer de Mar per accedir als comerços i a la plaça. Ahir també es va tancar el tram del carrer que va des del carrer del Temple fins a la plaça de la Vila, i es van iniciar els primers treballs, que consisteixen bàsicament en la retirada de pilones i arbres, a més de la ubicació de tanques i senyalització. Recordem que les obres està previst que acabin a finals d'any. I Badalona en Comú Podem demana a l'interventor i secretari municipals que investiguin si s'han utilitzat recursos públics per a l'organització de la Festa de les Migues impulsada pel Partit Popular a Badalona. L'acte que es va celebrar al Parc del Centenari el passat diumenge va comptar amb el president del partit, Alberto Núñez Feijóo, i el líder del PP català, Alejandro Fernández. Des dels comuns asseguren que la convocatòria de l'acte podia generar confusió i no quedava clar si es tractava d'un dinar de ciutat o un míting del Partit Popular. Lamenten, a més, que Esquerra Republicana hagi criticat el seu posicionament. Aida Llauradó és la presidenta del grup municipal de Badalona en Comú Podem.
2: Com que volem que no torni a passar, no només hem fet una denúncia antifrau, sinó que també hem enviat una carta a l'interventor municipal i al secretari, perquè són els garants de la legalitat de l'Ajuntament i de la legalitat de l'ús dels recursos públics. Per tant, ells també hauran d'alertar de què ha passat, hauran d'investigar i hauran de veure i poder dir en el govern si s'ha fet un ús indegut de recursos públics i s'ha utilitzat la institució per fins partidistes.
0: Per la seva banda, fons del govern municipal han reiterat que es van repartir 6.000 tiquets on clarament hi havia el logotip del Partit Popular amb els dirigents polítics convidats. Un acte, expliquen, organitzat i costejat pel propi partit. I els sindicats de l'Ajuntament reclamen mesures urgents al govern local per reorganitzar l'administració. Consideren que el consistori pateix un problema intern greu i denuncien que durant aquest mandat no s'ha avançat en la modernització de la plantilla. Tant la PSU com Comissions Obreres asseguren que manquen mans per executar el pressupost municipal i acusen l'executiu de falta de voluntat política. Escoltem Pol Acózar, de Comissions Obreres, i Jordi Magret, de la PSU.
4: Hem estat més de 2 anys sense cap mesa general de negociació. Hem hagut de denunciar l'Ajuntament per vulneració de la negociació col·lectiva i darrerament s'han celebrat algunes reunions de la mesa, els continguts de la qual han sigut completament intranscendents.
5: Totes les fitxes descriptives de tot el personal de base es comencen a treballar i es comencen a equiparar. I en aquest any i el pròxim s'hauria d'arribar a assolir aquest objectiu, que és l'única eina possible real d'execució.
0: Els sindicats exigeixen desbloquejar la negociació col·lectiva de manera immediata. A les queixes s'hi ha sumat la UGT, que mitjançant un comunicat també ha denunciat la manca de voluntat negociadora de l'equip de govern. Totes tres opcions sindicals es mostren preocupades per la recent dimissió del gerent municipal i la vinculen directament al col·lapse intern que viu l'Ajuntament, assegurat.
1: Badalona migdia.
0: Badalona compta amb 60 centres de culte actius, la majoria esglésies evangèliques. L'any passat n'hi havia 23. De fet, és una de les poques ciutats catalanes on aquesta religió té més presència que la catòlica, que suma 21 esglésies. Són dades del mapa religiós de Catalunya que s'ha actualitzat amb les dades del 2025. La tercera confessió amb més centres de culte a la ciutat és l'islam, amb 9 mesquites, tot i que només representen un 15%. Els 7 centres restants a la ciutat pertanyen a religions minoritàries com els testimonis de Jehovà o esglésies orientals. Ens dona més detalls la Judit Larios.
6: A Catalunya, l'Església Catòlica es manté com la confessió més estesa, amb 3 de cada 4 centres de culte. Això sí, en els últims 6 anys s'han obert més d'un centenar d'esglésies evangèliques, arribant gairebé a les 900, mentre que les catòliques han retrocedit en 300. En total, el 2025, a Catalunya hi havia 7.280 centres de culte actius, 20 més que l'any anterior, de 15 confessions diferents. L'evangèlica és la que més ha crescut pel que fa al nombre de centres des que recullen dades per elaborar el mapa religiós. Igual que a Badalona, l'islam és la tercera confessió més representada a Catalunya, encara que només suposa el 4,5%. En els últims anys, la tendència és que el nombre global de centres de culte es manté estable i les diferents comunitats s'han consolidat de forma progressiva al territori. Tot i això, també s'ha produït un lleuger decreixement dels centres de culte que s'explica, en part, per l'envelliment d'algunes comunitats de religiosos que o bé han tancat o han deixat de celebrar cultes públics a la comunitat.
0: Més temes. El Departament de Salut ha elaborat una nova guia que avalua l'impacte de les pantalles en infants i joves i alerta que alguns dels seus efectes poden ser irreversibles. El document recull dades de 700 estudis científics i servirà de base perquè el govern desplegui mesures concretes per famílies i professionals. Així ho ha explicat aquest dimarts Lluïsa Conejo, subdirectora general d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública. Ens apropa tots els detalls l'Anna García del Benit.
7: El treball divideix els impactes per edats i apunta riscos físics, mentals i relacionals com retards en el desenvolupament, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. L'informe detalla que els joves d'entre 14 i 18 anys dediquen de mitjana 4,8 hores diàries a internet per oci entre setmana i 6,7 hores durant el cap de setmana. Escoltem Lluïsa Conejos.
8: Informe PISA i en aquests informes que surten, aquestes avaluacions que no són les deseables, segurament són infants que venen també d'uns antecedents previs en la seva infantesa, d'un aprenentatge que no ha estat tot lo ric que hagués degut, no? Segurament, no? I el que les pantalles i l'ús de pantalles també ha tingut una presència.
7: El document és una actualització de la guia que va publicar-se el 2022 i que des d'aquest dimarts ja es pot consultar al web de la Conselleria.
0: Gràcies, Anna. És moment ara de repassar altres notícies del dia en format més breu. Usuaris del metro retenen un lladre a l'andana després d'un intent de robatori amb violència. Ha estat aquest dilluns a la nit a la línia 2 a l'altura de Badalona. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís d'una baralla a l'andana de l'estació de Sant Roc. Segons fonts policials, després d'intentar robar un usuari, el lladre va ser reduït per la víctima i altres usuaris del metro. Quan els Mossos van arribar al lloc dels fets, el lladre ja havia fugit. La policia ha obert una investigació per identificar l'autor. I amb motiu del Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones, que se celebra avui 23 de setembre, la Federació de Dones de Badalona organitza una cadena humana. El punt de trobada serà el monòlit de Roca i Pi a la Rambla de Badalona a 17:45 de la tarda i a partir de 17:45 s'iniciarà el recorregut pels carrers del centre fins a arribar a la plaça Pompeu Fabra, on es llegirà un manifest. I la tardor astronòmica ja ha arribat. L'equinoci s'ha produït aquesta matinada a les 2:05 d'aquest dimecres 23 de setembre i dona pas a una estació que s'allargarà durant aproximadament 89 dies i 21 hores fins al 21 de desembre. A Badalona, però, el canvi d'estació serà poc perceptible avui en el termòmetre. L'arribada de la tardor també comportarà una reducció progressiva de les hores de llum. Obrim plana cultural. Els castellers de Badalona tenen una cita aquest diumenge al concurset de Torredembarra, on participaran en la primera fase del concurs. Des de la Colla Mikaku consideren que poden fer un bon paper amb castells que ja han anat treballant durant aquesta temporada. La colla va reprendre els assajos a finals d'agost i ja es troben enfocats en el segon tram de la temporada. Segons Ferran Creixell, el cap de colla, els Mikakus es troben en bon estat de forma i la intenció és portar castells de gamma mitjana i alta.
9: El plantejament és anar amb un perfil baix, perquè molts cops quan hem intentat anar amb un perfil alt i anem a guanyar i anem al d'això, les coses no han sortit tan bé i crec que hem d'anar a fer la diada que nosaltres volem fer. Dos castells compostos, el 5 de 7 i el 7 de 7, amb el que necessites moltíssima gent, hem de mobilitzar molta gent perquè són castells molt amples i molt grans. I després de tercera ronda el plantejament seria fer el 3 de 7 amb agulla, que és un castell una mica més tècnic.
0: De fet, l'objectiu d'aquesta temporada dels castellers de Badalona era consolidar-se a la gamma mitjana-alta i fer el salt als castells de 8 cap al tram final del curs. Amb tot, des de la colla es mostren prudents perquè, recordem-ho, a l'estiu van haver de deixar l'antic mercat Mainon per deficiències estructurals i el fet de no disposar ara d'una xarxa per assajar asseguren dificulta assumir aquest repte per qüestions de seguretat. I un últim apunt en plana cultural. Aquest dissabte 26 de setembre s'inaugura a l'Espai Betúlia l'exposició Demà hi haurà lluna nova, de l'artista britànic Michael Lawton. L'obra aprofundeix en la investigació de l'artista sobre l'abstracció, la creació de mons imaginaris i la construcció de símbols personals. A banda de la mostra, que es podrà visitar fins al 18 de desembre, en les pròximes setmanes l'espai acollirà diverses activitats relacionades amb l'univers creatiu de Lawton, com una visita guiada o una taula rodona. Fins aquí el repàs informatiu de la jornada. Us deixem ara amb en Ramon Duran, que ens apropa tota l'actualitat esportiva, però abans fem, com sempre, un cop d'ull a la previsió meteorològica amb en Luismi Pérez. Bon dia.
10: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i, sobretot, a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus, i a més avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafogor. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfeint aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
1: Badalona migdia. Repassem el matí a la ciutat.
11: A Obramat sabem que en una obra necessites palets de plaques de guix tant com 10 finestres i 4 portes. Per això t'oferim més de 20.000 productes perquè compris el teu magatzem més proper o a obramat.es i te'ls enviem en 24 hores a peu d'obra, fins i tot els materials més pesants. O si ho prefereixes, pots recollir-los en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
1: Els esports amb Ramon Duran.
12: El Joventut Femení es disputa o disputa avui el primer títol de la temporada, la final de la Lliga Catalana Challenge, a partir de les 6 contra el Lima Horta. I en futbol, el Badalona no es vol precipitar anant al mercat de fitxatges per buscar un substitut de Toni La Rosa i també per poder d'aquesta manera contrarrestar la baixa de Pepe Bonilla. Ho explicarem aquí en el Temps d'Esports. I avui escoltarem l'entrenador del Sígol, escoltarem a Dani Molina, que ahir ens visitava el programa Minut 91 de Televisió de Badalona, un Sígol que aspira aquesta temporada absolutament a tot. Doncs comencem el programa d'esports avui parlant de bàsquet i d'aquest Joventut Femení que avui entra en escena a la final d'aquesta Lliga Catalana, que es disputa, doncs, diguem-ne, a partit únic, Lliga Catalana Challenge, entre el Joventut i el Lima Horta. Serà, diguem-ne, la primera oportunitat per veure l'equip de Fabián Tellez des del punt de vista d'un partit oficial, ja doncs per començar a calibrar com pot arribar a l'inici del campionat de Lliga. I per parlar de tot això tenim l'Albert Guerra, que per cert aquesta tarda doncs ens portarà totes les evolucions d'aquest compromís. Guerra, què tal, com estàs?
13: Què tal, Ramon, com estem? Doncs molt bé.
12: Un Joventut que ja fa dies que escalfa motors, no?, i que avui seria ja el primer examen important de la temporada, no?
13: Sí, exacte. Primer test oficial, la penya ha jugat dos amistosos contra la UEM, contra Mataró, i aquest cap de setmana passat ho va fer contra Cailaseu, contra el Cedis. Va perdre a 13, però amb bones sensacions. L'equip verdinegre encara està pendent d'un parell de jugadores que no s'espera que arribin aquesta tarda contra el Lima Horta. La pivota Cullo i l'últim fitxatge tampoc podran jugar en principi perquè no tenen el transfer. Per tant, Ramon, veurem molts minuts per les juniors, que van tenir un paper destacat, com deia, contra el conjunt urgellenc. Vam veure Hinojosa, Aixa Diop i també l'Orbeck, la filla del mític l'Orbeck del Barça, Erasem l'Orbeck. Està jugant a la penya, és júnior de primer any, però tot i això no es va arronsar, va jugar de tu a tu contra les pivots de Cailaseu. I, com dèiem, doncs serà una dinàmica molt habitual en la penya aquesta temporada. Tenim moltes júniors en rotació, és un júnior molt potent, per tant són jugadores sobradament preparades per jugar. El planter de la penya ha fet una molt bona feina la temporada passada. amb la Lara al capdavant, i per tant crec que serà molt important tenir en compte que les juniors aniran entrant. També Ramon pensa que tornem a Lliga Challenge, és un pas enrere, i també és un pas enrere pel que fa al tema de la disponibilitat o elegibilitat de jugadores. Això què vol dir? Doncs que ara, obligatòriament, a pista, de les 5 jugadores que hi ha, dues hauran de ser de formació. Per tant, implica que hauràs de jugar sempre amb dues jugadores formatives a la casa. Què vol dir? Doncs que hauràs de jugar sempre amb Rueda i Hinojosa, amb Cotano i Trawali, amb Trawali i Rueda, amb Rueda i Nieto. Per tant, dues jugadores sí o sí.
12: Aquí estem parlant d'una persona a la banqueta, més enllà del tècnic, totalment, que hagi d'estar molt pendent d'això.
13: Totalment,
12: no?
13: D'acord. És el Santi, que és el team manager, i per tant aquí es multiplica la feina, perquè a Lliga 1 hi ha aquestes restriccions, però d'alguna forma has de tornar a tenir dues jugadores de formació sempre a pista. Això es veurà ja contra Lima Horta, com dim aquesta tarda, un Lima Horta que serà rival de la categoria de la Penya, de Lliga Challenge, un equip que va arribar a play-off temporada passada, ex-equip, per cert, de Rueda, de Júlia Rueda i Trawali, ara a la Penya, per tant, primer partit contra les seves ex, i un equip amb cares conegudes, com ara la renovació de Lula Roig, ex-Penya, també ha fet una bona temporada, fitxatge com el de Badosa de l'Uni Girona, per tant, un equip molt jove, un equip que cada any, Ramon, té l'objectiu de permanència, és un club barceloní humil, molt treballador, amb molt de mèrit el que fa cada any, i per tant serà un partit, doncs, com molt bé deies, per veure un primer test real de veure en quin punt està la Penya.
12: Matitzava l'altre dia, no, el Fabià Antelles, amb les preguntes que li feies tu, de dir, ostres, sí, objectiu pujar de categoria, però evidentment també doncs, aquestes jugadores joves que tenen tanta qualitat també s'han d'acabar de fer, no?
13: Clar, això és important remarcar-ho, com molt bé apuntes, perquè el propi Fabián em fa molt èmfasi, que és que hi ha dues formes de fer un equip a Lliga Challenge. La primera forma, que és la fàcil, entre cometes, que és un equip amb molts diners, com ara Azul Marino Mallorca, fas una inversió estratosfèrica i puges pràcticament amb la gorra, perquè va ser així la temporada passada amb jugadores de Lliga 1. La segona opció és la més terrenal, entre cometes, per dir-ho així, que és fer un equip potent, però un equip que és molt nou i amb una barreja de veterania, de jugadores físiques, perquè al final la penya, la plantilla, està enfocada a tenir física, a tenir una plantilla llarga per desgastar les rivals, amb joventut, com és el cas de la penya, que comptarà, com diem, amb júniors durant la temporada, ja en jugaran, en van jugar 4, en jugaran 4 també aquesta tarda. Per tant, és una dinàmica que és molt interessant, però que requereix temps, està clar, perquè són moltes peces noves. Recordem que només Rebeca Cotano continua, per tant, són 10 jugadores noves més Rebeca Cotano.
12: Molt bé, doncs seguirem aquest partit. A partir de les 6 de la tarda, des d'un quart d'hora, mitja hora abans de la sintonia de Ràdio Ciutat, es podrà seguir aquesta final de la Lliga Catalana Challenge.
13: Allà estarem, Ramon, a Reus. Recordem, és a Reus, i acte seguit es jugarà la final de la Lliga Catalana de Lliga Femenina 1 entre la penya, entre l'Uni Girona, volia dir, i el CAI La Seu.
12: Primer partit de Lliga serà?
13: El cap de setmana, el 4 d'octubre, per tant, encara queda, encara la penya que es trona aquesta, entre cometes, pretemporada, perquè tot just el d'avui serà el tercer partit, i jugarà el cap de setmana, diem, del 3-4 d'octubre, serà un debut a l'Olímpic. Ramon, el diumenge 4 a les 12:30, per tant, a quarts d'una, contra el València Bàsquet. València B.
12: Molt bé, doncs aquesta tarda seguirem aquesta final de la Lliga Catalana. Albert Guerra, bon viatge cap a terres tarragonines.
13: Gràcies.
12: I bona transmi.
13: Igualment, Ramon.
12: Parlem de futbol, perquè el Badalona, després dels esdeveniments de les últimes hores, lesió de Toni La Rosa, lesió de Pepe Bonilla, de moment té oberta la porta de poder, doncs, incorporar algun jugador. En tot cas, la direcció esportiva de moment no es planteja aquesta incorporació a curt termini. Això no vol dir que d'aquí un mes, per exemple, doncs, sí que pugui passar. Però per una banda, s'haurà de veure com evoluciona l'equip. Per altra banda, hi ha un jugador que pot resultar bastant clau en els esquemes de Genís Sampietro, que és Fran García, que encara no ha tingut l'oportunitat de debutar degut a una lesió, l'ex del Vilassar i de l'Espanyol, un extrem. I també les notícies positives arriben que després de fer-li ja alguna prova a Pepe Bonilla, s'haurà d'acabar de confirmar, no és definitiu, doncs sembla que la lesió no és tan greu, no hi ha trencament i possiblement doncs, aquest període de 2 o 3 mesos sigui inferior, amb el qual segurament doncs, el Badalona podria recuperar a Pepe Bonilla abans del que en principi es podia preveure el passat diumenge. Insisteixo, això s'ha d'acabar de confirmar, però aquesta seria ara mateix la bona notícia i sobretot el que s'està remenant dins de la direcció esportiva del Badalona. I qui està també remenant molt bé les coses és el Sigul, que ha començat la temporada amb molt bones vibracions. Una victòria i una derrota. Però tenint en compte que l'equip ha començat a entrenar en regularitat fa un mes, que tot just fa un parell de setmanes va començar a fer partits amistosos que ja eren de caire oficial, perquè estem parlant del torneig d'històrics, i en definitiva doncs un Sigul que fins ara doncs, ha mostrat que pot fer coses molt interessants. De fet, ahir ens visitava Dani Molina, l'entrenador de les Gavines, que es mostrava molt ambiciós, que es mostrava amb moltes ganes de fer coses importants i de recuperar aquella essència que el conjunt badaloní doncs, va deixar, no?, aquella empremta de fa algunes temporades. Reconeix Dani Molina que els hi manca rodatge, però que ara mateix estan ja fent les coses prou bé perquè d'aquí a poques setmanes l'equip comenci a rutllar de valent.
14: A la final dels històrics, molt semblant. Crec, bueno, som un equip al final protagonista en pilota, ens vam sentir bé començant, vam encaixar el penal. Sí que és veritat que el penal es va tornar a repetir, el primer el va parar Sara i per una... bueno, es va repetir. I a partir d'aquí sí que a nivell de resultat et fa anar una miqueta... per darrere d'elles.
15: A remolc, no?
14: Sí, a remolc, però vam tenir ocasions per empatar, inclús per anar per davant a la mitja part. Crec que el més just hagués sigut un 1-1, no es va fer. I la segona part, bueno, doncs tens aquests nervis, no? Tens que ficar ràpid per si vols seguir en el partit, ells ens fan el 0-2 en un error nostre a nivell defensiu, i el 0-2, sempre els dic a elles que és un resultat molt enganyós, que quan un equip agafa el 0-2 o el 2-0, es relaxa. Aquí crec que nosaltres vam continuar amb la línia que portàvem, vam posar el 2-1, vam estar molt a prop de l'empat, més que d'elles de l'1-3, i com en els històrics ens va passar el mateix, faltant 15-20 minuts, la benzina ara mateix no arriba.
12: Va incidir en el tema de la benzina, aquesta càrrega física que diu que necessita l'equip per acabar d'apurar-se a to i ser el màxim de competitives.
14: Al final necessitem càrrega física. Els partits és el que et dona més càrrega per nosaltres. Encara que tu la setmana la preparis molt bé, nosaltres som un equip que ja fem un sistema molt atrevit i això fa que les jugades corrin molt. Fem una mitja d'uns 10 quilòmetres o 11, com un Lliga F, pràcticament. Durant la setmana li posem aquesta càrrega també, però si no tens la del cap de setmana no pots tenir la continuïtat, no?, de la preparació física pel preparador físic. Això és una miqueta el que ens ha passat per començar a trenques i barranques.
12: Dani Molina vol un equip que aspiri absolutament a tot i recordem que 16 jugadores del Mataró de la temporada passada ara formen part del Sigul i ja estaven a les seves ordres. Ja ho sou, no?
14: Som un equip molt competitiu i encara no estan en plena forma. És un grup que ve de fa 2 temporades va guanyar 24 partits seguits, això no fa qualsevol. L'any passat va fer també un altre rècord de 8 partits seguits guanyant, 9 sense perdre, no ho va fer ni el Barça. Aleshores, és un grup guanyador, simplement el que necessitem és rodatge, connectar entre nosaltres, connectar amb la ciutat, amb el nostre estadi també, dintre de poquet, i sentir-nos a casa, sobretot.
12: Sobretot, diu Dani Molina que vol tenir, i que de fet considera que ja el té, un equip reconeixible, un equip que en el camp pugui transmetre la feina que fan al llarg de la setmana.
14: Vas veient coses que reconeixes al teu equip. A mi m'agrada reconèixer el meu equip. El que no vull és que la jugadora marxi i sempre els diem el mateix. No marxeu pensant que es té que repetir, sinó que, bueno, que esperem una segona oportunitat. Vam perdre contra Girona, però volem una segona oportunitat contra un altre equip. Simplement és, som nosaltres, que ens reconeixem, encara que ens costi o no, i aquell dia pues, bueno, ens van sortir millor les coses. Sí que cap al final del partit vam fer una miqueta de punxada física una altra vegada, però a nivell de pilota vam estar molt més còmodes en un camp més gran, clar.
12: I sobretot, hi ha moltes ganes ja de jugar a casa i de no haver-ho de fer a l'exili. Recordem doncs, que el Sigul va disputar el primer partit a casa, en la segona jornada ho va fer al camp de la Teixonera a Barcelona. La tercera jornada aniran a jugar aquí al costat, a Sant Adrià de Besòs, al camp de l'Espanyol C, a la ciutat esportiva Dani Jarque. I recordin, avui la final de la Lliga Catalana Challenge. Aquí la sintonia de Ràdio Ciutat de Badalona. El partit començarà a les 6 de la tarda. Aquest Joventut Lima Horta. Adéu-siau.
11: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva.
15: Bon dia, són 2:45.
16: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
15: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició demana que dimiteixi.
17: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte. Arribarem fins al final.
15: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
18: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. S'hi incorporaran 1.000 de nous professionals.
15: Un mort i 13 ferits a l'incendi d'una residència d'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
18: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
19: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
15: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre en protesta per la situació que viu el sector.
18: Que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
15: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla a Tarragona.
18: Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
15: Els esports, el Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Joan Barberà.
20: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París a l'estadi Johan Cruyff. Ha tornat a la convocatòria. Irene Paredes segueix sent baixa. Aitana, bon matí.
15: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura...

0: mica més habitual, temperatures com toca, però en canvi demà a la tarda una altra vegada l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i així, igualment, volem dir, en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen que dimiteixi. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics, ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
4: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període d'aplicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les diligències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
3: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
1: L'oposició, de la seva banda, ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera Esther Niubó, com us dèiem, i també han titllat de desgavell a les proves PISA, de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
6: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
7: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban, pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
5: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiac, la líder dels comuns.
8: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
9: Va fallar la transparència. Durant mesos vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
5: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
1: No deixem la política, però en aquest cas de l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030, tot plegat per un import de més de 2.300 milions d'euros, que és un 66% més que en el contracte programa anterior. Un acord que s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i que servirà per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local estan presidides per David Boté i Meritxell Budó.
11: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
12: Les persones no poden esperar

0: és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
1: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El balanç de víctimes per l'incendi en una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides. D'aquestes, dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
4: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectiu dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins als llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les persones.
5: 78 persones que es van sentir afectades, d'aquestes 13 han estat traslladades a tres hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals hi ha dos que romandran ingressades per veure la seva evolució.
4: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
6: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
4: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
3: Renfe apunta a les pluges i a les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat, recordem, 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitats que han fet augmentar el pes del guix del sostre.
7: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Xavier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
8: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
7: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
3: No deixem la mobilitat, ja que està en marxa des de les 12 del migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà, sortint de l'àrea metropolitana, uns 580.000 vehicles. Per tal d'evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls, Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
10: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
9: Pel que fa a l'operació tornada diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
3: A Viladecans, al Baix Llobregat, la línia de bus B-B3 de Viladecans començarà a funcionar demà mateix. Connectarà zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i amb altres sectors econòmics. Una nova línia que oferirà més freqüència de pas als caps de setmana i també estrena serveis els diumenges i els festius. ETB, Paula Marco.
11: Viladecans estrena aquest dijous una nova línia de bus urbà, la B-B3, que connectarà el nou barri de Llevant i altres zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i els diferents sectors econòmics del municipi. La nova línia comptarà amb 22 parades, 11 de les quals de nova creació, i també facilitarà la connexió amb altres línies metropolitanes i transports com el metro, el tramvia o el tren. L'alcaldessa Olga Morales ha valorat molt positivament aquesta ampliació del servei.
12: Que ens connectarà el barri de Llevant amb el barri del Marratès i també amb Can Alemany, una línia molt necessària per connectar aquest nou barri amb el barri nord de Viladecans i també amb la zona del polígon industrial i l'estació de tren.
11: La posada en marxa de la nova línia anirà acompanyada a partir d'aquest cap de setmana d'un reforç del servei de les línies B-B1 i B-B2, que tindran més freqüència els dissabtes i estrenaran servei també els diumenges i festius, passant cada hora i en els trams compartits cada mitja hora.
2: Notícies en xarxa.
3: Entrem en matèria econòmica, són gairebé 3:15. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte pròpia que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
7: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada, 1.063 euros respecte dels 1.720. I això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
13: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Són mesures que fèiem com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? En la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu en l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
7: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
3: Els camps gironins reclamen més connexions en transport públic a les estacions de l'AVE i a l'aeroport Girona-Costa Brava. Asseguren estar preparats per afrontar els temporals d'aquesta tardor, a més a més.
7: En el Congrés Anual del Sector celebrat avui també s'ha presentat un estudi que recull que 9 de cada 10 campistes repetirien estada i que de mitjana diàriament es gasten entre 54 i 60 euros.
3: Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
14: El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre, ha reclamat millores urgents en les infraestructures i la mobilitat de les comarques gironines. Concretament, ha demanat optimitzar les connexions entre les estacions de l'alta velocitat a Girona i Figueres, l'aeroport de Girona-Costa Brava i els principals punts d'atracció turística de la zona, com l'Estartit o Cadaqués. Gotanegre considera prioritari redactar un nou pla de mobilitat per facilitar els desplaçaments dels turistes i oferir alternatives de transport combinat.
15: Hem de millorar les comunicacions entre aquests grans hubs, no? Entre l'aeroport de Girona i el territori i entre les estacions i el territori. Això és urgent que Girona faci un nou pla de mobilitat que tinc entès que s'està treballant, però hi ha... però hem de posar l'accelerador.
14: A la mateixa línia, Gotanegre ha defensat la necessitat d'anar de la mà dels municipis en un sector cada vegada més desestacionalitzat.
3: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una nova protesta a Barcelona per la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible.
7: El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor, volíem dir, per compensar l'augment dels costos de producció.
3: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
16: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
17: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
16: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació del Govern espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència, amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor, per tal de compensar l'augment de costos de producció.
3: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de l'Ebre. Allà l'Aldea, Deltebre i la Ràpita posaran a prova un sistema per perfeccionar les alertes i la resposta a episodis meteorològics extrems.
7: La implantació se centrarà especialment en el risc d'inundacions per episodis fluvials o pluges intenses, però tindrà també un plantejament integral amb ventades o incendis.
3: 21 Ebre, Joaquim Domingo.
18: Es tracta d'Argos City, desenvolupat per l'empresa Heights, responsable del sistema Argos, amb què treballa a Alsecat. L'eina permetrà desplegar i perfeccionar el Duprosim de cada municipi. Sobre l'eina ens l'explica en Xavier Royo, alcalde de l'Aldea, i Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
19: Cada vegada hem de tindre més serveis per a la ciutadania i més serveis per a l'Ajuntament per a poder estar més segurs en els episodis estos que tenim de pluja, perquè entenem que això ens donarà una capacitat als ajuntaments de maniobra per poder decidir en tots aquells moments i sempre activant el pla d'emergència municipal què poder fer al municipi perquè la ciutadania, en aquest cas, pugui patir o tindre les conseqüències, les menys conseqüències possibles.
20: Una previsió molt més acurada, no dades només, sinó previsió també de llocs concrets, és a dir, no és un tema de tindre una alerta del que pot ser, sinó de tindre la previsió més fidedigna a l'evolució concreta als llocs, no? Als indrets, a la localització que pot acabar sent.
18: Un projecte que arrenca ara amb una prova pilot d'un any, durant la qual s'integraran les dades i s'ajustaran als protocols d'actuació.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. Un treballador del Partit Popular admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar aquest matí al Congrés dels Diputats.
7: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
3: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
7: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
3: És moment per la cultura. Volem saber com avança la Diada Castellera de Santa Tecla, que se celebra a Tarragona. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia.
21: Bon dia. Ha superat l'equador de la Diada en aquest calorós dia de Santa Tecla. Tercera ronda finalitzada amb construccions de 8 i 9 pisos que ja s'han vist a la plaça de la Font. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han fet per primera vegada en una mateixa actuació el 5 i el 2 de 8 en folre. La jove ha completat el 5 de 9 i el 3 de 9 en folre. Els xiquets del Serrallo han fet història i han descarregat per primera vegada a la plaça de la Font un castell de 8. Ha estat el 4 de 8 després de deixar només encarregat el 3 de 8 a la primera ronda. Els xiquets de Tarragona han descarregat el 4 de 9 d'entrada i ara són els que tanquen les rondes. Han aconseguit carregar, coronar el 3 de 9, tot i que la construcció ha caigut quan el descarregaven. De moment, més d'una hora superada a la Diada Castellera, de màxima ambició per les quatre castelleres de la ciutat. És Santa Tecla.
3: Gràcies des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega, i bon Santa Tecla. I de Tarragona a Barcelona, el Lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i també l'amor al teatre. A Bubetoia, Julio Manrique recupera una obra estrenada a la temporada alta de l'any passat, de l'any 2020, volem dir. L'adapta al present, per tal de llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Bubetoia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada a la temporada alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. Sis anys després, el text arriba a l'espai lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, com explica Ivan Benet, L'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura.
0: En la història, els personatges que interpretem, jugant una mica, fent una picada d'ullet al món de l'autoficció, del fals documental, som nosaltres mateixos. Som personatges distorsionats una mica per la ficció, per la realitat i la mentida. Som nosaltres amb el pas del temps, hem passat uns anys en un context diferent.
22: Bubetoia s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
3: I és moment per als esports. Ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
1: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París. El partit a l'estadi Johan Cruyff. Torna a la convocatòria Irene Paredes. Segueix sent baixa Aitana. Bon matí, escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, Pere Romeu.
5: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
1: Avui també hi ha partit a la Primera Federació de Futbol. La Unió Esportiva Sant Andreu rep la visita del Real Madrid Castell al partit a Can Dragó. Escoltem Carlos Blanco, protagonista, jugador del conjunt quadribarrat.
23: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquests anys doncs, que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus el mes passat, sigui al camp del Terrassa o sigui a Nasi Sala, i bueno, doncs, l'afició un partit més està al costat de l'equip, i doncs agrair a tothom que vingui demà, i que no hi he pogut venir, doncs que també estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
1: I en bàsquet avui es disputa a Reus, a la capital del Baix Camp, la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. S'enfronten l'Espart Uni Girona i el Cadí La Seu. Girona FM, Pau Villafañe.
24: A dos quarts de nou del vespre, les gironines es juguen a Reus la final d'un títol que defensen després de guanyar-lo l'any passat contra el Joventut de Badalona. Roberto Íñiguez recupera gairebé tota la plantilla. Aquesta setmana s'hi ha incorporat Illana Martín, que veurem si té minuts, i Bulgak i Senyorec busquen confirmar les bones sensacions de dijous passat contra el Jairis. Només es baixa Axel Mercerón, encara pendent de l'evolució del turmell. Roberto Íñiguez és l'entrenador de l'Espart Girona.
25: Bueno, como siempre, con la SEU difícil, porque seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no?
24: Per damunt del títol català, el conjunt gironí també aprofita el partit per agafar ritme abans de la cita clau dimecres vinent a Fontejau, quan l'Espart Girona jugarà a continuar a l'Eurolliga. De moment, sense arribar al confirmat, i és que avui Panathinaikos i Konut es jugaran-se a Fontejau la setmana que ve.
1: I n'estarem pendents. Gràcies, Pau Villafañe, des de Girona FM. I a les 6, abans d'aquest duel de la Lliga Catalana Femenina entre l'Espart Uni Girona i el Cadí La Seu, es disputarà la final de la Lliga Challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Badalona podria avançar la inversió per climatitzar els centres educatius abans del 2031. La Generalitat de Catalunya treballa perquè els ajuntaments amb romanent, com és el cas de Badalona, puguin pagar les obres amb el compromís que l'executiu català, això sí, tornarà els diners durant el primer trimestre de 2027. Així ho ha explicat la delegada del Govern de la Generalitat, Pilar Díaz, al Badalona Matí. La Generalitat va presentar fa uns dies el pla Actualitza Clima amb l'objectiu de climatitzar les aules de més de 2.500 centres educatius públics abans de 2031. Per poder agilitzar les obres, ara treballa amb els ajuntaments que tenen romanent a les seves arques perquè avancin la inversió i, per tant, les obres. Badalona estaria dins d'aquesta possibilitat. Escoltem la delegada del Govern, Pilar Díaz.
4: Perquè aquells ajuntaments que tinguin romanents, com és el cas de Badalona, puguin fer les obres acordat amb un acord que es farà amb el Departament d'Economia, no amb el Departament d'Educació, amb el Departament d'Economia, perquè estem parlant de diners i de romanents. Per tant, es podran avançar. En aquest cas, doncs, es podria escometre tots els centres educatius que hi ha a Badalona i amb aquest acord signat el primer trimestre de l'any 27, doncs, veure com finalment paga qui ha de pagar, que és el govern de la Generalitat.
3: Aquesta col·laboració entre les administracions locals i la Generalitat és imprescindible, segons ha explicat la delegada, per tirar endavant els projectes previstos pel govern català al territori. Un exemple és el Cap de Sant Cris. Ara s'està pendent de la sessió del solar, un cop tots els tràmits previs s'han aprovat. La delegada també ha explicat que el perllongament de la línia 1 del metro fins a Lloret de Sant Cris es troba entre les prioritats del govern català pel que fa al transport. Tot i no voler posar una data, ha explicat que l'obra no veurà la llum fins al 2034. I aquest dimecres s'ha tancat la plaça de la Vila com a part de la segona fase de les obres de Francesc Layret. Aquest dimarts també es va tancar el tram del carrer que va des del carrer del Temple fins a la plaça de la Vila i es van iniciar els primers treballs que consisteixen bàsicament en la retirada de pilones i arbres, a més de la ubicació de tanques i senyalització. Un tancat delimita l'accés a la plaça de la Vila, on ja s'ha aixecat el paviment i s'hi retira el mobiliari urbà. Tot i així, s'ha mantingut un passadís que connecta Francesc Layret amb el carrer del Mar i els comerços de la plaça. Actualment, el trànsit està tallat des de la plaça fins al carrer de Sant Pau, però s'ha habilitat l'entrada als aparcaments al tram entre els carrers del Temple i de Pere Claret. L'accés es fa a través d'aquest carrer des de la via Augusta. A més, l'Ajuntament ha informat que la tala d'arbres no afectarà l'olivera situada davant dels jutjats i que es mantindrà al mateix lloc. Recordem que les obres està previst que acabin a finals d'any. I a motiu del Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones, que se celebra avui, dia 23 de setembre, la Federació de Dones de Badalona organitza una cadena humana amb l'objectiu de commemorar la data. La concentració iniciarà en 5:45 al monòlit de Roca i Pi a la Rambla i a 4:15 la cadena començarà el recorregut pels carrers del centre fins a arribar a la plaça Pompeu Fabra, on llegiran el manifest. Les persones que vulguin participar en la iniciativa hauran de portar una samarreta blanca. I en esports, la penya debuta avui en el primer títol oficial de la temporada, la Lliga Catalana Femenina, que se celebra a Reus. Les de Fabián Téllez jugaran contra el Lima Horta, un rival que també es trobaran a la Lliga. El partit serà a les 6 de la tarda i es podrà escoltar en directe pel 94.4 de Radio Ciutat de Badalona. Ara mateix 27 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.

0: és l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: En David Cantó obre el programa amb una nova secció de recomanacions.
2: Aquest mes, el món de l'ensenyament català segueix sent notícia per les noves mobilitzacions dels docents i per les decisions del Departament d'Educació. Nosaltres ens dediquem més a la ficció, així que començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott.
1: I després ens n'anirem a la universitat. Sí, amb la Marta Gené-Gené, autora de La Catedràtica, publicada per Alt de Talent, una novel·la irònica i directa que dibuixa l'univers acadèmic en clau de ficció.
3: El tempo de la novel·la va des dels anys 80 fins als anys 2020. Podríem dir una educació social que va cap a una certa desil·lusió. Els anys 80 era un món nou per tot l'Estat, o que ens vam pensar que seria un món nou per tot l'Estat. El pas de l'any, dels anys, ens ha demostrat, doncs, el pes del passat, el pes d'unes estructures que no es van canviar, i com això, doncs, persisteix en els anys 20.
1: Acabarem amb una aventura esperada, L'espasa del rei, d'en Jaume Clotet, publicada per Columna, la novel·la que tanca la trilogia de la germandat de l'Àngel Caigut i la calavera de l'apòstol.
4: A l'àmbit de les llegendes, el folklore, els mites catalans que tenim i que no ens hem explicat a nosaltres mateixos, i per tant una novel·la de ficció que passa en bona part en el moment contemporani, també és un bon vehicle per explicar aquestes coses que o saben uns quants o se saben a nivell molt territorialitzat, però que no han arribat al gran públic, no? I per tant una manera de difondre aquestes històries, que a mi m'agraden molt, és a través d'aquestes novel·les.
5: No ho dubteu, ara que hem repassat els continguts, si us quedeu, gaudireu d'aquesta edició, la número 340 del Calaix, temporada 7, capítol 35.
0: El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Aquest mes, el món de l'ensenyament català segueix sent notícia per les noves mobilitzacions dels docents i per les decisions del Departament d'Educació. Nosaltres ens dediquem més a la ficció, així que començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
2: Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
3: Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
4: But visual learning is so much better.
3: Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
1: Amb to molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. Planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
1: Anem ara al cinema amb la francesa La classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. A Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent ajudarà els alumnes a transitar aquesta pèrdua mentre mira de fer el mateix amb el seu passat i el que pot ser el seu futur imminent.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
1: I acabem amb dues pel·lícules més. La primera és l'Alemanya Lunada, en què un professor organitza un experiment per tractar l'autoritarisme que acaba marxant del seu control total. I l'última, un clàssic de 1995, Mentes Peligroses, amb Michelle Pfeiffer com a protagonista, interpreta una exmilitar que entra com a professora substituta en un centre de secundària de Califòrnia.
5: Is that true? If we want to die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, if it was between you and us, hell yeah.
1: La classe no la rep gens bé, però ella provarà tot de mètodes poc convencionals per guanyar-se els seus alumnes. Una història aquesta basada en fets reals.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Jané és llicenciada i doctora en Filologia a la Universitat de Barcelona. Ha estat catedràtica de la Universitat de Lleida, especialitzada en literatura francesa i en traducció literària. En aquesta línia destaca la traducció de la poesia de Màrius Torres al francès i obres de Laclos i Musset, entre d'altres. Com a escriptora, ha estat guardonada amb els premis Paraules a Icària i el Premi Germans Espart i 300 als Premis Literaris Homilies d'Organyà. És autora de relats, poesia i narrativa curta. La Carina és una fisioterapeuta molt exercida que vol fer classes a la universitat. L'atzar fa que tracti en consulta una professora d'universitat que pateix molt de l'esquena i li demana que com ho ha de fer per convertir-se en professora. Al llarg de les sessions, la professora rememora vivències passant per ella mateixa i els seus col·legues. Un fil narratiu que va des dels anys 80 fins a l'actualitat. L'ahir i l'avui es troben entrelligats i presenten un compromís amb la realitat que els envolta.
1: El calaix, amb Mònica Socies.
2: La catedràtica i la petita cort de miracles, i jo us diria, després d'haver-la llegit, que els miracles es necessiten. Es necessiten molt. Marta, Giné, Gené, que ens tornes a acompanyar, aquesta vegada no amb poesia, aquesta vegada amb un llibre molt diferent i amb una estructura molt original, Marta. Parla'ns una miqueta, entrem primer al cos del llibre, perquè és que l'he trobat molt original i amb detalls molt bonics.
3: Gràcies, Mònica, sempre és un plaer parlar amb tu. Efectivament, trenco amb l'obra que he fet fins ara, que més aviat és poesia o bé narrativa curta, i que té un to més intimista. Aquí dono pas amb una veu, no sé si dir social, que també viu en mi. I és una narració, efectivament, no és una novel·la tradicional, de forma i estructura, aquelles novel·les del segle XIX que tant ens agrada llegir, no té res d'això. Podria semblar un assaig, però tampoc no és un assaig, per unes raons teòriques que crec que no val la pena explicar. I és una reflexió sobre el món de la universitat. No és una universitat concreta, no és una autobiografia, no és una autoficció. És una reflexió sobre coses que, al llarg del meu transcurs professional, he anat vivint, però no exactament, no hi ha una referència a fets concrets, al contrari, l'estructura es vol molt esperpèntica, per dir-ho d'alguna manera, perquè, o per dir-ho amb una altra paraula, és molt trabuc, va a cop de trabuc, perquè té una funció també de voler distreure, de voler distreure a partir d'una reflexió sobre el que seria, com hauria de ser el món universitari i com és moltes vegades el món universitari.
2: Marta, jo hi afegiria fins i tot una mica aquesta evolució. Clar, a veure, no és ni autobiogràfica realment. Clar, jo no puc parlar perquè no fa tants anys que et conec, no fa tant de temps. Que no és una universitat concreta, no ho és. Però, clar, tota la teva trajectòria, tot el teu bagatge, podríem dir que també hi ha una mica aquesta evolució, no? De com era i de com s'està transformant aquest món universitari.
3: Sí, això és cert. Vull dir, el tempo de la novel·la va des dels anys 80 fins als anys 2020 i podríem dir que és una educació social que va cap a una certa desil·lusió. Els anys 80 era un món nou per tot l'Estat, o que ens vam pensar que seria un món nou per tot l'Estat. El pas dels anys ens ha demostrat, doncs, el pes del passat, el pes d'unes estructures que no es van canviar, I com això doncs persisteix en els anys 20. De tota manera, en escriure-ho, o perquè ho he escrit, penso que no és pessimista, sinó que hi ha la voluntat de denunciar, d'indignar-se per una situació, d'indignar-se per dir això ho podem fer millor. El llibre estaria dedicat a totes les persones que en una situació professional complicada diuen ves què hi podem fer nosaltres. En lloc de dir això, que és una frase que jo escolto cada dia en molts mitjans, doncs sí, segurament en el nostre entorn alguna cosa podem fer perquè millorar i deixar una mica el futur no tan malament com un pensa quan diu això, ves que malament que està tot, però què hi podem fer nosaltres?
2: Jo et contestaria ara, Marta, que el que fem sempre és una llavor. I més val que hi hagi quatre llavors bones que zero llavors.
3: Sí, sí.
2: Llavors és una tasca de cada dia. Però mantenir-se... Clar, aquí tenim una sèrie de protagonistes, no? Perquè tu has anat fent perfils, no? Cada protagonista té un perfil. Són personalitats. Bueno, la Tàcia, jo estic al·lucinada. No us podeu explicar, ho heu de llegir. Però la Tàcia és una de les que a mi m'ha impactat. Ja la llegireu. Però és això, no? Cada una d'elles té un perfil molt diferent. I n'hi ha que són llavors. I n'hi ha que no, que són les males herbes. No podríem dir en un canvi llavors i males herbes?
3: Sí, ho podríem dir així. És a dir, són més que perfils psicològics, serien arquetips, no? Arquetips. Sí, em deixa... T'ho explico amb un exemple, a veure si és més fàcil. Quan fèiem la presentació amb la Laura Borràs, a la qual li he d'agrair molt perquè va fer una lectura esplèndida, ella em deia, a veure... No, ella deia al moment de la presentació, hi ha un personatge que està a la universitat i llavors va a la política, diu, soc jo? Evidentment, amb ironia, amb tota la ironia del món. Dic, no ets tu, jo precisament... Si t'he demanat a tu que facis la presentació és perquè penso que un pot anar de la universitat a la política i tornar amb tota la dignitat possible. Els personatges són molt arquetípics, diria jo. Hi ha perfils, perfils més que no psicologies. I el que voldria insistir per mi, la protagonista és la universitat. L'estructura universitària, amb les seves coses, les places de professorat, la carrera universitària, les coses, les males herbes i de quina manera, en un món que ens podem pensar des de fora que hauria de ser... el saber i tal, doncs no. Hi ha males herbes, potser perquè la dolenteria existeix, el mal existeix, i si s'uneix a la intel·ligència, doncs pot donar coses terribles. En certa manera, ara pensava en les amistats perilloses, no? Que és la unió d'aquesta intel·ligència amb el fer mal.
2: Realment. Marta, el treball que tu has fet aquí ens mostra, perquè clar, tu poses a la universitat al capdavant i veiem aquesta estructura i les persones que s'hi mouen dins.
3: Sí,
2: professors, alumnes. Sí. Aquí tenim tot. Aleshores, te n'adones que és el que tu has dit, sembla que com que és el temple del saber, ha de ser millor. Sí. És com el món de la cultura. Com que és de la cultura, ha de ser millor. I al final ens mostres com cada un d'aquests microcosmos, la cultura, la política, l'educació, els metges... És que a més hi ha un fragment molt bonic que diu, ens falten metges, mestres, gent d'ofici. En canvi, tenim un percentatge de càrrecs polítics, també d'influencers, això m'agrada... Més elevat que la majoria dels països del nostre entorn. Professionals de la política, se'ls anomena. No els interessa la realitat quotidiana de la gent. Per tant, te n'adones, al final, que tots aquests sistemes estan corromputs, tots. És que no se salva ni el sistema educatiu.
3: És una visió dura, efectivament. Sí que et puc dir que les persones que l'han llegit m'han dit, mira, jo he vist això que expliques, ho he vist en el món del comerç. Un altre m'ha dit, jo estic en el món de la sanitat. Això que tu expliques, jo ho he viscut. I així en altres àmbits. En el món de la política, més grossa encara. No ho sé, com si els mitjans públics tinguessin, malauradament, una certa predisposició per centrar-se en el poder i en el poder de la forma més vil, podríem dir.
2: Ara has dit la paraula, el poder. Clar, és que el poder és igual on te'l posis, on hi ha poder, s'acaba la cosa desvirtuant. És així.
3: Sí, ho podríem dir així, no? És el poder i com el poder és el contrari de la llibertat. Tots desitgem ser lliures, però per tenir una mínima parcel·la de vida social, moltes vegades aquesta llibertat queda sacrificada, no? Queda sacrificada per forces ombrívoles, per raons molt poc ètiques. Sí.
2: Aquella gran frase de saber nedar i guardar la roba, però al final tots ens acabem prostituint d'una manera o altra per poder sobreviure, no? És molt difícil. Parles dels alumnes, també, i bueno, jo penso que és una novel·la coral, perquè tot i que hi ha un perfil de personatges que van sortint, perquè tenim la Martina, tenim la Tàcia, que anomenava, però també hi ha aquests personatges sense nom que ens ajuden a discernir una miqueta, bueno, a veure, no?, tots els estaments que hi ha. I hi ha una curiositat, ja, Marta, i és que, clar, evidentment, els oients han escoltat la teva biografia, tu que vens, no?, amb aquest gran currículum, i ara t'atreveixes a escriure. Com ha estat escriure aquesta novel·la, no? Clar, amb raó no és cap universitat i cap persona, perquè has hagut de saber nedar i guardar la roba, no?, a l'hora d'escriure, Marta.
3: Ho he intentat, he intentat posar personatges o molt bons o molt dolents, allò perquè atraiguin. He intentat no posar cap cosa concreta, però la voluntat a l'escriure aquesta novel·la era dir, indignem-nos una mica per les coses que no funcionen bé, tot i saber que tots, evidentment, ens equivoquem per la mateixa imperfecció humana, però indignem-nos i mirem que al nostre voltant, doncs, ens mullem una miqueta per defensar el que creiem que s'ha de defensar. Per exemple, una de les coses que m'indignen és de quina manera les humanitats estan perdent pes en el món contemporani. M'indigna de quina manera el llenguatge cada vegada és més escàs, cada vegada utilitzem menys paraules. Cito també a Orwell. M'indigna moltes coses. I és una manera també d'intentar respondre a coses de tipus professional que jo he anat veient al llarg dels anys i que, en certa manera, intento, gràcies a la literatura, explicar-les, no? Ja sabem que la literatura és una manera d'entendre les contradiccions de la vida, és una manera de superar adversitats. Veure tot això a través de la literatura és el que he intentat fer.
2: Hi ha una cosa que a mi m'ha encantat, i jo sé que Marta t'ho han dit moltíssim, és que tot aquest bagatge que té la Marta, i personalment crec que no et pots treure mèrit, perquè hi ha moltes persones que tenen un llarg bagatge, però no tothom pot, potser reté tota aquesta informació. I jo penso que aquí hi ha, al darrere hi ha la passió, i sempre has tingut aquesta passió. Jo penso que si no haguessis tingut la passió no haguessis escrit la novel·la. I és que en cada capítol, al final, hi ha una cita de moltíssimes, perquè tenim, tu dius, he citat George Orwell, bueno, Josep Plante, de boníssimes.
4: Sí.
2: Però en trobaríem molts més. N'hi ha una que m'encanta, és la Rocher Foucault, que diu l'adulació, una moneda falsa que només pot circular gràcies a la nostra vanitat. Aquesta la tinc posada a la porta. Aquesta me la vaig escriure amb un retornador amb una cartolina i la vaig penjar més, dic, mira, m'encanta.
3: És que la Rocher Foucault és extraordinària. Aquests moralistes francesos són, però ell potser és el número 1. Sí, és... efectivament, sóc una persona apassionada, amb el positiu i el negatiu de ser apassionat. Sense passió segurament no hagués escrit. I la passió també la dono, doncs, en aquest amor que sento per la literatura i que he volgut reflectir en el fet que cada capítol acaba amb la cita d'un altre escriptor que ve a concloure el que diu el capítol. I aquí sí, hi ha molt Josep Pla, hi ha molt Joan Fuster, perquè els estava rellegint mentre escrivia el text, però també hi ha molts altres autors que m'han acompanyat i que m'apassionen. Per mi és una manera de dir que el nostre segle XXI escrivim, però hem de tenir present el bagatge. Sense el bagatge que ens ha fet ser com som, no seríem, no? Som el nostre bagatge familiar, els nostres estudis, el nostre entorn. Però jo tinc la sort de poder dir que hi ha un bagatge literari que m'ha donat moltíssim. I que els hi dedico aquesta admiració posant aquestes cites finals que crec que han agradat, perquè m'ho han dit diverses persones, no? És allò, en lloc de fer ja una moral, no, hi ha l'escriptor, que gran escriptor, que t'ho diu, perquè són veritats de tot el temps el que jo estic explicant. Jo estic explicant en un període concret, dels anys 80 fins al 2020, en un entorn concret, però són veritats que passen en qualsevol entorn, segurament, i que són de la manera de ser de la natura humana, i per tant es repeteixen.
2: Cites que, a més, jo penso que és un art, perquè tenies el capítol i trobaves la cita ideal. N'hi ha una, i a més molt actuals, mira. És que n'hi ha una d'en Pla que és meravellosa. Diu, els esforços que fa la gent del nostre país per no entendre's són impressionants. És la tenacitat més viva del país, i penso, és que ja era un visionari en el seu moment.
3: El Josep Pla, per mi és extraordinari, per mi és extraordinari. Per mi, crec que per moltíssima gent del país, no? O sigui, és un gran observador, sí, però d'aquesta observació ell en treu moltes veritats. I aquesta, en concret, que tu cites, és que dius... és que realment té raó. Si les energies que dediquem a complicar les coses les dediquéssim a intentar solucionar-les, potser seria tot molt més fàcil, oi?
2: Sí, jo penso que tot... Llavors, aquí, ara és quan et dic, Marta, seria posar-hi la llavor. Si tot cedim una mica, al final tindrem una petita llavor.
3: Exacte, seria això, Seria aquesta la finalitat del llibre, no? De dir, citant amb un dels meus autors de capçalera, com és Villiers, no? Diu, bueno, ja que som lliures, mirem de reflectir el nostre pensament, tot i que sapiguem que les causes són causes perdudes, però fem-les vives, malgrat tot, no? aquestes coses perdides que deia ell.
2: Jo considero que has fet una molt bona feina, que has posat damunt de la taula moltíssimes reflexions, no caben en el programa, però sobre l'educació, sobre les persones, sobre entendre'ns, sobre com volem viure, sobre què és l'èxit, el poder, i tot això aplicat a l'educació amb una gran carrera, com tens tu, amb un gran bagatge, i a més hi ha alguns fragments amb una ironia. Subscric que el que t'han dit és un llibre necessari que posa damunt de la taula, també en el moment que estem vivint, precisament dies enrere, setmanes enrere, hi havia totes aquestes vagues d'educació. Un llibre per pares, per fills, per professors i per la societat en general, no? Perquè l'educació, jo penso, que ens fa o ens hauria de fer, Marta, més humans.
3: Sí, sí.
2: Jo us aconsellaria que aturéssiu el temps, que agaféssiu aquest llibre, La catedràtica i la petita cort de miracles, de la Marta Giné-Gené, publicada per Alt de Tenent. No cal potser que agafeu tota aquesta petita cort de miracles, però jo penso que quan comenceu a llegir els capítols voldreu més píndoles d'aquestes, sobretot per aquestes notes finals meravelloses. Marta, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a tu, Mònica. Sempre és un plaer parlar amb tu. Gràcies pel temps que has dedicat al llibre. Guardo, doncs, com sempre, un grat record de les estones que comparteixo amb tu parlant de literatura. Gràcies.
1: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

Jaume Clotet és llicenciat en periodisme i en història. Va ser corresponsal al País Basc pel diari Avui i per l'emissora Ona Catalana. Posteriorment, cap de premsa del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, sotsdirector de l'Agència

0: organitzarà els propers minuts d'aquest espai, doncs uneix el passat mític de Catalunya amb una aventura trepidant a Terra Santa, en què els fills del rei Jaume, en Pere i Ferran, i el cavaller Galceran de Pinós s'enfronten a un mal que transcendeix la història, el mateix Satanàs. En aquest volum, en Jaume Clotet tanca la trilogia de La Germandat de l'Àngel Caigut. Al calaix, amb Mònica Socies.
1: Ho estàveu esperant, jo ho sé. Tenim el final de la trilogia i estic segura que quan ens escolteu, molts de vosaltres ja haureu llegit L'espasa del rei d'en Jaume Clotet. Jo també estava molt encuriosida i, escolta, no ho has fet pas tan malament, això, eh, Jaume?
2: Gràcies.
1: Sí, perquè no sabíem com ho resoldrà, què és el que farà. Clar, no podem explicar com ho ha resolt, però l'estructura del llibre, per començar, ajuda molt als lectors que venen, que fa dies que ja s'han llegit les altres dues novel·les. Ve la primera, perquè la segona s'hi va sortir el setembre.
2: Exacte.
1: Si ha sigut una cosa superràpida.
2: Sí, entre la segona i la tercera hi han passat potser 6 mesos com a màxim, perquè jo volia, de fet, que anessin molt seguides. A mi, com a tothom, crec que no li agrada les sèries que són temporades cada 2 anys o 3, perquè perds el fil i te n'oblides, i per tant volia que fossin picadetes i així ha estat.
1: Sí, sí, arribar i moldre, i tenia molt fresca la segona, però no us preocupeu, que si ja fa dies que heu llegit l'una i l'altra, en Jaume, a l'inici ja ens poses molt en context i ho sabreu tot perquè ens ho explica tot. Tot, si teniu algun dubte o alguna pregunta, s'accepten, eh? Les podeu enviar al correu del programa perquè nosaltres els hi farem arribar. Però escolta'm una cosa. Molta història, molt de cultura popular, que això a tu t'agrada molt. Sí. De nostra, eh? De quilòmetre zero. Tornes a parlar d'aquest patrimoni cultural que tenim, ja sigui material o immaterial.
2: Sí, és a dir, és una petita obsessió que tinc a l'explicar història, no només història, sinó també a l'àmbit de les llegendes, el folklore, els mites catalans que tenim i que no ens hem explicat a nosaltres mateixos, i per tant una novel·la de ficció que passa en bona part en el moment contemporani també és un bon vehicle per explicar aquestes coses que o saben uns quants o se saben a nivell molt territorialitzat, però que no han arribat al gran públic, no? I per tant una manera de difondre aquestes històries que a mi m'agraden molt és a través d'aquestes novel·les.
1: El patrimoni històric i cultural en mans d'altres països, per això. Aquí també, aquí, i vas posant també, vas posant la puteta, una mica de denúncia també, també tenim, no? O reflexió.
2: Sí, no és una denúncia, és un fet tristíssim, però és una realitat. És a dir, en la Calavera de l'Apòstol es parla d'una Bíblia encomanada per l'abat Oliver Ripoll, que és, en aquests moments, mentre estem fent aquest programa, a la Biblioteca Nacional de França, i després hi ha una espasa màgica, una espasa de virtut del rei Jaume I i dels seus successors, que ara mateix és el Museu de l'Exèrcit de París, també. I, per tant, els catalans només fa unes quantes dècades que ens hem preocupat del nostre patrimoni cultural històric. Durant moltes dècades i molts segles, per circumstàncies diverses, ha estat una mica abandonat, deixat a la mà de Déu, i per tant en mans de col·leccionistes, depredadors, invasors, i així està, que moltes coses que tenim, o teníem, ara són fora del país. Per exemple, els claustres de Sant Miquel de Cuixà, que són a Nova York.
1: Tenim tantes coses fora de casa. En aquest cas, tu poses molt la mirada, ja ho has dit, no?, a França.
2: Sí, a mi m'agrada molt França, els francesos no tant com França, i per tant és una història, de fet amb els veïns és normal, que, és a dir, els catalans es cau molt millor als suecs i als finlandesos perquè els tenim lluny, si es posin els nostres veïns no ens caurien tan bé, segurament. Però és cert que França té un país fantàstic, han sabut construir molt bé la seva història, la seva identitat, i no només la seva, sinó també sobre la dels altres, i per tant tenen moltes coses que han agafat al llarg de la història dels segles, no? I per exemple l'obelisc que hi ha a París dut per Napoleó des d'Egipte, ara sembla que sigui de París, però és que no és de París, és egipci, no? I per tant ho han sabut fer molt bé, i fa molts segles que s'ocupen del seu propi patrimoni, i quan hi viatges es nota.
1: Bé, això també ho notareu, el caràcter francès en la ministra de Cultura, però això ja ho llegireu, no us ho explicarem nosaltres, ho viureu en primera persona quan llegiu la novel·la i arriba el Jaume. Una dona de caràcter també, eh?
2: Sí, a mi m'agraden les dones de caràcter. Bé, quan les tens molt a prop no tant, no? Però les dones amb caràcters...

0: És una cosa fantàstica.
1: Sí. Bé, parlant de dones de caràcter, anem cap als protagonistes.
0: Val.
1: Si Déu vol o no vol, punts suspensius. Aquesta història, aquesta tensió, podríem dir tensió sexual que hi ha entre sí. el Bernat i la Berta.
0: Sí. Clar, aquí jo tenia...
1: Pobra Berta, vaig tenir
0: un petit problema, que és que jo tenia pensat i previst que entre ells dos naixés una certa tensió, que s'agradessin, una certa atracció, no? Però aquesta qüestió es va sortir de mare, és a dir, sense voler-la controlar, se m'ha desmadrat, i ara jo tenia previst que s'agradessin una mica i s'agraden bastant. I, per tant, un dels meus problemes a l'hora de fer la trilogia era no només què passaria amb el dimoni, amb el diable, els fills del rei i molta gent que apareix, sinó què coi passaria entre ells dos, perquè jo tampoc ho sabia al principi. I al final he fet el que he pogut, tothom que pensi el que vulgui. És veritat que m'he guiat només per una màxima, que és... i és una persona d'ordre, no? I ja em va cridar un cop l'abat de Montserrat per aquesta trilogia, no cal que em cridi una segona vegada, i per tant era, si ell és monjo de Montserrat no es pot embolicar amb la Berta, i si s'embolica amb la Berta ja no pot ser monjo de Montserrat. Ha sigut la meva única autocondició que m'he posat i l'he complert.
1: No explicarem res més, ja veureu què passa al final també de la novel·la, d'aquesta història. Posarem els punts suspensius i ja veurem si és monjo, no és monjo o com s'acaba la cosa.
0: Si és gallo gallina, ja veurem.
1: Ja veurem, aviam quina és la mare dels ous. I la mare dels ous aquí en aquesta novel·la és el bé i el mal, precisament. I aquí has posat ja tota la salsa, perquè fins i tot aquestes mirades, no? Tenim bons i dolents. Ja no parlo ni de Déu ni del diable, sinó de dos bàndols.
0: És veritat. Hi ha dos bàndols, i per cert una cosa que m'agrada molt, o que ho he vist després, però em fa molta gràcia, és que en aquesta lluita entre el bé i el mal... el mal, diguem-ho, no? representat pels dimonis, de manera fins i tot literal, els dolents, diguem, la maldat, juga amb totes les seves cartes. És a dir, juguen amb Satanàs i amb els llocs tinents de Satanàs, ells juguen amb tot el que tenen. I, en canvi, els bons, el bé, la bondat, no juguen amb totes les seves cartes. De fet, juguen humans una mica abandonats per part de Déu. Déu s'ho mira, Déu des de dalt ho vetlla, no? d'alguna manera, els àngels s'ho miren, però en veritat estan sols. És una lluita molt desigual. Els bons són un monjo de Montserrat amb les seves limitacions i una mossa d'esquadra amb les seves limitacions, més un papa i un cardenal i quatre més. És a dir, els bons estan molt abandonats. S'ho han de fer tots sols, no? Tenen molta fe, perquè ells pensen que estan fent allò correcte, però ningú els hi ha dit, en veritat, que no se'ls hi ha aparegut ningú a dir que estan fent el correcte, no? Però ells pensen que ho han de fer. I a mi això també m'agrada molt, no? Perquè a la vida, moltes vegades... a més passa constantment que t'expliquen històries de gent que un moment determinat han de deixar una cosa que estaven fent per fer allò que han de fer. L'altre dia estava no lluny d'aquí amb un celler, amb unes vinyes, i em va explicar que es va morir el patriarca de les vinyes i el fill, que estava estudiant dret a Barcelona, va haver d'agafar el celler. I ara va molt bé el celler, però ell no va fer allò que ell volia, que era ser advocat, va fer allò que havia de fer, no? I a mi aquesta idea de no sempre fem el que volem, a vegades ens toca fer el que ens toca fer en un moment determinat, és una cosa que m'agrada molt, no? I en aquest cas és ni més ni menys que enfrontar-se, com dius, al mal en majúscules.
1: No només viatgem a París, tornem a Acre, una altra vegada, com a l'inici d'aquesta trilogia. Quins personatges més fantàstics, eh? A mi m'han agradat molt tots, molt, molt. Acre m'ha resultat un escenari preciós, i això que feina tenen, eh?
0: Sí.
1: Però m'ha agradat molt.
0: Això, he de dir que ha sigut una autèntica casualitat. És a dir, jo vaig fer el primer llibre, La germandat de l'àngel caigut, com a llibre sol, com a llibre únic. No estava prevista una trilogia, i va ser arran de l'èxit de públic i d'interès que va generar que vam decidir amb l'editora doncs, fer no només una segona part, sinó també una tercera part. I, com tu ho dius, la primera part començava a Acre, a finals del segle XIII, amb Satanàs, que ja es pot dir reclòs o empresonat, d'alguna manera. Uh-huh. Però aquell era el meu punt de partida i jo no sabia com havia arribat allà Satanàs, de quina manera, quan, com, per què, ni per quines raons. I, per tant, al fer la trilogia, jo, que m'agrada fer les coses ben fetes, havia de tancar la trilogia. I, per tant, dic, bueno, i ara allò que jo començava, com vaig fins allà, no? I vaig trobar, per casualitat, uns catalans que corrien pel lloc oportú en el moment escaient, i vaig dir, mira, us ha tocat, no? I així vaig construir això, però jo no tenia pensat que fos d'aquesta manera, i he de dir que al final em va resultar molt, molt, molt còmode, i de fet, d'alguna manera, sempre hi ha gent que em diu, tens molta imaginació, i jo dic, no, Una mica sí, però no tanta. El que jo he fet, sobretot, és encaixar peces que m'he anat trobant o m'han anat explicant, o que ja sabia, encaixar-les en una trama de ficció o un thriller, diguem-li com vulguem. Però les peces, diguem, ja existien, no? Existia l'espasa, existia la calavera de Sant Pere, existia la Bíblia de l'abat Oliva, existien uns catalans fent croades de Ressanta, existien moltes coses que simplement les he hagut d'anar encaixant amb una mica més o menys de perícia, diguem, però ja venia tot fet.
1: Tot ho trobes. Jo no sé com ho fas, però tot ho trobes.
0: Perquè hi ha milions d'històries més per explicar. En tinc un carretó plaer. Llavors, hi ha una pila de coses que sabem i que no ens expliquem prou.
1: Això vol dir que hi haurà més llibres. Acaba la trilogia, però continues escrivint.
0: Sí, jo crec que això és un cuc, no? A més, a mi és estrany, per mi això em relaxa molt. Jo no m'ho prenc com una feina. És a dir, jo arribo a casa després d'un dia treballant, dono el sopar a les meves filles, endreço la cuina, i a les 12 de la nit dic, va, vaig a escriure, no? I puc fer una hora o dues, a mi no em suposa un esforç. Al revés, em relaxa moltíssim, no? I, per tant, bueno, alguna cosa farem. La trilogia està tancada, com bé dius, no hi haurà una quarta part, però sí que sempre tenim idees.
1: Bé, jo anava a dir, escolta'm, agafes el Bernat i la Berta, els treus de la trilogia, treu-me'l ja de Monjo de Montserrat. Sí.
0: Això es diu un spin-off, no?
1: Sí, fes un spin-off d'aquest parell, que em sembla que tindria èxit.
0: Crec que la meva editora coincidiria bastant amb el que tu demanes. Veus? Però ja veurem.
1: Bé, però qui manes tu?
0: Creu tu. Aquí com molt negociem.
1: Això demanar
0: tu.
1: Bueno, jo... Bueno, a mi també el que em deixen, eh?
0: Bueno, però bastant.
1: Però sí, sí. Jo vaig estirant per si de cas.
0: Ben fet.
1: Jaume, el dimoni... aquí tenim a Satanàs, tenim a Déu. La mirada que té, més aviat aquí, el que parla molt...
0: Sí.
1: És el dimoni. El dimoni parla en totes les seves vessants. La part de Déu no, perquè Déu parla per boca dels seus fidels, precisament, no? Llavors, la mirada dels uns i dels altres. Com veus tu a Déu i com veus el dimoni?
0: Ui, aquest tema és molt delicat, perquè, clar, jo no sóc creient, jo no crec en el dimoni i no crec en Déu. El mossèn Francesc Romeu, que m'ha ajudat a fer els tres llibres, ell sí que creu en Déu i creu en el dimoni, i n'hem parlat sovint. El dimoni, ell diu que existeix, no segurament com nosaltres el pensem, però existeix i fa la seva feina. I, de fet, els bisbats catalans i europeus i l'Església Catòlica té persones que fan, encara avui, el mes d'abril del 2026, fan exorcismes arreu del planeta. I, per tant, jo no sé i no vull creure que hi hagi gent posseïda, però si hi ha gent que ho fa cada setmana, doncs potser hi ha alguna cosa que no sabem o que no volem veure o que hem convertit en material de pel·lícules, però que alguna cosa deu haver-hi. I, en canvi, és veritat que Déu t'obliga a confiar-hi, perquè no es manifesta gaire, no apareix sovint, no? I, de fet, si mires el planeta, coses que passen, no convida a pensar que hi ha algú que està al mando, no?, al volant. Al contrari. Llavors, ell demana un esforç, o això que en el llenguatge de la religiosa es diu tenir fe, no? Has de tenir fe en una cosa, creure, aquesta també és una gran paraula, creure en una cosa que no veus, i en canvi l'altre ho veu sovint, no? I per tant, costa creure en Déu. Requereix un esforç i un acte de voluntat perquè, com que no es manifesta i no hi és, i passen moltes coses negatives, és fàcil no creure-hi, no? També, igualment, penso que l'esperança o la fe és alhora una cosa molt bonica, no? La gent que en té, ostres, crec que tenen una altra mirada davant la vida.
1: Absolutament, tenir fe jo penso que salva moltes coses, no?
0: Sí,
1: encara que sigui real o no, però saps on agafar-te, almenys tens alguna cosa on agafar-te.
0: Sí, jo, per exemple, sempre... Hi ha una frase molt catalana, no?, que és un tòpic, no?, que la gent diu, jo crec en Déu i no crec en l'Església, no? Això és molt habitual entre el catalanet mitjà, no? Jo ho dic al revés. Jo no crec en Déu, però crec en l'Església. A mi m'agrada que hi hagi l'Església, m'agrada que hi hagi un papa, m'agrada que hi hagi monestirs, m'agrada que hi hagi Càritas, m'agrada que hi hagi el Domun, m'agrada que hi hagi moltes coses d'iniciativa social, escoles, sinó dels jesuïtes, de les Vedrunes, tot això a mi m'agrada. I crec que fa un món millor. I llavors, jo, sense ser creient, a mi l'educació que he rebut, com molta gent, és judeocristiana, i per tant, són unes pautes de comportament davant la vida que em semblen perfectament vàlides i útils, i a més em semblen per cert bastant bé. I per tant, me les aplico en termes generals.
1: I jo penso que s'ha de tenir fe i s'ha de creure en l'Església, s'ha de tenir una mica tot, perquè el mal té moltes potes. I al final també veiem en aquesta novel·la que hi ha aquesta pugna, no? Tu vas dir-ho en una entrevista anterior. És un equilibri. Hi ha mal, però hi ha bé. Si no hi hagués mal, no hi hauria bé. Per tant, el mal té moltes potes i és molt difícil d'erradicar-lo.
0: Sí, el mal no fa vacances, no? Sempre treballa. I, de fet, no hi ha ningú que sigui 100% bo i ningú que sigui 100% dolent. De fet, quan fem coses que no estan bé, sabem perfectament que estem fent coses que no estan bé encara que ningú ens ho hagi dit. És a dir, nosaltres sabem el que fem a la vida, al dia a dia, en coses petites, eh? I coses grans. Ja sabem el que és correcte i el que no. I a vegades tenim dies o temporades que ens portem molt bé i hi ha dies o temporades que no ens portem tan bé. I ho sabem perfectament. I no s'acaba el món, eh? Vull dir, no passa res per no fer sempre les coses bé. Però allò curiós és que tu saps quan alguna cosa no l'has fet bé. No, una cosa que hauríem de fer més, per cert, és quan una cosa no la fas bé, demanar perdó o disculpar-se, perquè tampoc passa res, no? I a vegades fem coses que no estan bé, ho sabem, però abans de reconèixer-ho ens deixaríem matar, no? I tampoc passa res, perquè ningú és perfecte, tothom s'equivoca, doncs és la vida que tenim, no? Ningú és, ha nascut ensenyant, no? I per tant, aquest equilibri, també en la nostra vida diària, crec que és una cosa única.
1: El perdó. És tan difícil, això. I després una altra cosa, els sacrificis, perquè també hi són molt presents a la novel·la, eh? Jo faig preguntes generals de temes que us trobareu a la novel·la. La novel·la és una absoluta aventura, eh?
0: Sí.
1: Perquè a més de que la segona havia sigut una bogeria de tensió, en aquesta, al final ja és com... Bé, estàs enganxat a la taula, perquè no saps ben bé què passarà i la cosa es comença a accelerar. Ho dic perquè ens estem posant una mica profuns, però no patiu, sí, que és un llibre d'aventures, eh? Però un mal menor per un bé major. Els sacrificis.
0: Home, i tant.
1: Valen la pena, segons quins sacrificis?
0: Valen la pena fins i tot quan no serveixen per res. És a dir, persones que fan un gran esforç per intentar assolir una cosa que no la tenen garantida, no? És a dir, no sé, gent que fa unes oposicions sense saber si se les podrà treure, gent que es prepara per una marató i potser no ho aconsegueix, gent que inverteix en un negoci i no se'n surt. Per què val sempre la pena encara que no funcioni? Primer, perquè si no ho intentes, segur que no te'n surts, no? Hi ha molta gent, també en l'àmbit de les relacions personals, eh? Gent que li agrada una noia o un noi i no s'atreveix pensant que no està a l'alçada, no se'n sortirà... Si no ho proves, segur que no te'n surts, no? I segona, com que jo penso que tot se n'aprèn, no? És a dir, si et va bé les coses, tens èxit. I si no, és un aprenentatge. És a dir, jo tampoc soc gens partidari de recrear-se en la desfeta, la derrota, no? O sigui, en cap àmbit de la vida, eh? També en l'àmbit polític o l'àmbit lingüístic, no? Vivim un moment a la vida en què tothom diu que res funciona, res no va bé, tot va malament, no? Un moment de pessimisme. Jo no m'agrada gens aquesta actitud, no? I per tant, si hi ha coses que no van bé, es parlen, s'afronten, es resolen, si es pot, no? I per tant, intentar-ho sempre és millor que deixar-ho córrer. I per tant, el sacrifici, perquè sempre requereix un esforç intentar-ho, jo animo a tothom a fer-ho, no? Si no es persegueixen els somnis que té tothom, no es faria res, no? Per exemple, aquests tres llibres que he fet han anat molt bé. Si haguessin anat menys bé, jo estaria igualment encantat de la vida, perquè, doncs, perquè és un repte personal que tenia, els he fet, s'han publicat, que ja és un èxit, els tinc a casa, els meus amics ho han gaudit, i per tant ja és un èxit, no?, haver-los fet, no? Si a més va bé, doncs fantàstic, no? Però crec que t'has de posar metes, t'has de posar objectius, t'has de tastar a tu mateix sempre a veure què puc fer, no? A veure si ho puc intentar, no? Sense tonteries, no? Per exemple, jo tinc un repte que algun dia faré, en no sé quan, que a mi m'agradaria fer una cursa d'aquestes de 10 quilòmetres. Jo no corro, jo nedo. I córrer no m'agrada i em cansa. Però dic, va, faré una de 10. És assolible. Jo no diré fer una marató, perquè no la penso fer i no puc, no crec que pugui. Però fer-se amb reptes, encara que siguis més gran a la vida, ara vull fer això, ara vull fer allò, crec que et dona vida.
1: Bé, no anava per aquí la pregunta, en Jaume, ja. És molt diplomàtic,
0: no.
1: Per pensar, si explico masses coses, desvetllarem tot.
0: Digues per on anaves.
1: No, ja ho descobrireu a la novel·la. Tu parles d'aquests sacrificis, no?, que a vegades s'han de fer, però el que sí que m'agrada molt és que no sabem del cert quan comencem una cosa, no? Ho fem amb bona fe i amb una intenció, i els protagonistes també ho fan. Però escolta'm una cosa, mira, jo t'anava llegint i pensava, quantes entrevistes he fet, i totes les persones em diuen, no, ara, per exemple, en Jordi Sierra i Fabra deia, jo si no escric de cap lloc que no hi hagi estat. I llavors anava pensant en tu, escolta, si et diguessin, mira, et deixem, tu no hi creus en l'infern, però si algú et digués, escolta, et deixem anar a passar unes hores o un dia a l'infern perquè puguis veure-ho i escriure una quarta novel·la.
0: Home, i tant. O sigui, pagaria tot el que tinc per anar 2 hores a l'infern. Però absolutament, ara mateix. És a dir, i a més, ho penso moltes vegades, no només amb l'infern. Jo pagaria molts diners per anar-me'n 3 dies a la Barcelona de Jaume I, sense fer res, només caminar pel carrer i escoltar, olorar i sentir, no? Perquè, clar, en aquesta novel·la, ja sé per on vas, per primera vegada explico coses que passen a l'infern mateix, perquè jo no sabia com explicar-ho, però havia fet unes converses entre uns dimonis i dic, bueno, fem-les a casa seva, no?, a l'infern. I, clar, he fet un infern que després m'han fet veure, m'han dit, escolta, en aquest infern teu no hi ha foc enlloc, és gairebé negre. I llavors dic, és veritat, no? És com jo me l'imagino. Potser hi haurà gent que se l'imaginarà ple de foc i lava i fum, no? No ho sé. Em va sortir aquest infern, no? És una de les poques coses bones que tinc d'escriure aquesta novel·la, és que ningú em podrà dir que l'infern no és com jo l'he explicat, perquè les altres coses sí que he de vigilar-les molts, com tu deies d'en Jordi Sierra i Fabra, de que les coses s'hi han d'anar. S'hi han d'anar. I, per tant, he anat al Sagrat Cor del Tibidabo, he anat a la Santa Cova de Sant Ignasi, he anat a una pila de llocs per veure'ls, i si hi havia anat, per tornar-hi a veure'ls, però l'infern és un gran avantatge. Com que ningú hi ha anat, ningú podrà criticar.
1: Si haguessis de fer un pacte amb el diable, per quin motiu ho faries?
0: El faria ara mateix, uns quants. Tinc una llista de temes.
1: Llista de temes? Si faries un pacte
0: amb el
1: diable,
0: no tindries por? I a mi sorprèn, zero. A mi, bueno, zero, no ho sé. A mi hi ha molta gent que em sorprèn quan diuen que no pactaria amb el diable. Jo faria un pacte amb el diable per una pila de coses, entenent un pacte amb el diable que llavors, segons el manual, no, tu lliures la seva ànima, la teva ànima amb ell quan et mors, d'acord? Però, per exemple, Déu no ho vulgui, però si una filla meva té una malaltia incurable,
1: sí,
0: el que faci falta, perquè, no ho sé, les malalties infantils, que és el tema que més m'emprenya, no ho sé, per la independència de Catalunya. Jo hi ha una pila de coses, perquè tu estiguis bé a la vida, pactar amb el diable, pactaria condicions, lletra petita i clàusules. Sí, la meva ànima, d'acord, però deixa'm acabar de viure tranquil, no demà. Llavors, negociaria, però com no hem de pactar amb el diable per obtenir un bé major, no? És que em sembla una actitud molt negativa.
1: Aquesta entrevista...
0: Bueno...
1: Validà,
0: Però jo és que crec que tothom pactaria amb el diable.
1: No ho sé, no sé si tothom. Ara em farà reflexionar. Bueno, jo ara no ho sé, no contestaré.
0: Jo tant que sé.
1: I si el diable t'hagués de temptar amb alguna cosa?
0: Home, em sembla molt fàcil de temptar. Sí, jo tinc... Intento ser... Com és allò? Com et veus i com et veuen, no? Mm-hmm. Jo m'encanta veure'm a mi gairebé com un espartà que dorm poc, es lleva, vaig a caminar per la muntanya, vaig a nedar, intento estar bé i tal. Després la realitat és que em fa mandra, no hi vaig... dic, ja vaig anar d'ahir, ja aniré aquí 3 dies, no menjo tan bé com hauria de menjar, a vegades dic, vull llegir aquest llibre, arribo a casa i em poso a mirar una pel·li. És a dir, les petites temptacions a mi de seguida em poden, aquesta és la veritat, no? En canvi, els béns materials a mi m'importen poc, diguem, bueno, m'importen poc, vull tenir un lloc on viure i estar, diguem, però no ho sé, hi ha moltes coses que feines que, d'amics meus que m'encarreguen o que els ajudo, i pues, em diuen, quan ens cobres? Dic, res, dic, no es faltaria, no? A mi no m'ha costat res, això, no? Crec que això no costa res de fer, no soc gaire materialista en termes generals, no? Per exemple, aquesta setmana m'ha passat, jo la roba la llenço quan és que de debò que em cau a trossos, jo no, només compro roba quan de debò que semblo Oliver Twist pel carrer ja, i llavors no tinc aquest tipus de necessitats, no? Però deixar-me temptar, hi ha moltes maneres de temptar-me. Viatjant, a mi m'agrada molt viatjar.
1: Ara, si és... Viatja sobretot perquè sé que t'agrada.
0: Si m'ofereixen un viatge interessant, faig el que calgui, no?
1: Es deixaria temptar per un viatge...
0: Sí, i menjar.
1: I el menjar. El que sí que també trobareu és una Barcelona. Nosaltres no tenim més temps, perquè penso que hem parlat de moltes coses... Però reitero, és una absoluta aventura, va ser molt frenètica la segona part, i la tercera té girs de guió molt bons, té aquest arrodoniment, no?, de tot allò que no sabem i voleu saber, perquè jo sé que ho voleu saber. Cel o infern? Quan acabeu l'espasa del rei, vosaltres decidireu.
2: És hora de tancar El Calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.
1: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
2: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
3: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
4: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
3: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
4: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.
5: Són les 4.
6: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
7: Notícies Badalona.
8: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Badalona podria avançar la inversió per climatitzar els centres educatius abans del 2031. La Generalitat de Catalunya treballa perquè els ajuntaments en romanent, com és el cas de Badalona, puguin pagar les obres amb el compromís que l'executiu català tornarà els diners durant el primer trimestre de 2027. Així ho ha explicat la delegada de Govern de la Generalitat, Pilar Díaz, al Badalona Matí.
9: Perquè aquells ajuntaments que tinguin romanents, com és el cas de Badalona, puguin fer les obres acordat amb un acord que es farà amb el Departament d'Economia, no amb el Departament d'Educació, amb el Departament d'Economia, perquè estem parlant de diners i de romanents. Per tant, es podran avançar. En aquest cas, doncs, es podria escometre tots els centres educatius que hi ha a Badalona i amb aquest acord signat el primer trimestre de l'any 27, doncs, veure com finalment paga qui ha de pagar, que és el govern de la Generalitat.
8: Aquest dimecres s'ha tancat la plaça de la Vila com a part de la segona fase de les obres de Francesc Layret. Aquest dimarts també es va tancar el tram del carrer que va des del carrer del Temple fins a la plaça de la Vila i es van iniciar els primers treballs que consisteixen bàsicament en la retirada de pilones i arbres, a més de la ubicació de tanques i senyalització. Un tancat delimita l'accés a la plaça de la Vila on ja s'aixeca el paviment i s'hi retira el mobiliari urbà. Tot i així s'ha mantingut un passadís que connecta Francesc Layret amb el carrer del Mar i els comerços de la plaça. Actualment el trànsit està tallat des de la plaça fins al carrer de Sant Pau, però s'ha habilitat l'entrada als aparcaments del tram entre els carrers del Temple i de Pare Claret. L'accés es fa a través d'aquest carrer des de la Via Augusta. A més, l'Ajuntament ha informat que la tala d'arbres no afectarà l'olivera situada davant dels jutjats i que es mantindrà al mateix lloc. Recordem que les obres està previst que acabin a finals d'any. El motiu del Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones, que se celebra avui 23 de setembre, la Federació de Dones de Badalona organitza una cadena humana amb l'objectiu de commemorar la data. La concentració iniciarà a 6:15 al monòlit de Roca i Pi a la Rambla. A 2:15, la cadena començarà el recorregut pels carrers del centre fins a arribar a la plaça Pompeu Fabra, on llegirà el manifest Cadena Humana 2026. Les persones que vulguin participar en la iniciativa hauran de portar una samarreta blanca. I ara mateix tenim 27 graus de temperatura a la ciutat de Badalona. Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
7: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
10: Ningú t'informa com nosaltres.
11: Badalona 94.4.
12: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
13: Ara t'haig de dir jo Rambla 54? Perfecte. Rambla 54.
12: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades, Valldosera.
13: Rambla 54 amb Anna... Com has dit? És que no me'n recordo. No, crec que això està... Això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades, Valldosera.

0: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Cardedeu.
1: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu saps?
2: Benvolguda Neus. La meva crida al grup de WhatsApp de tota la gent que fem el Ràdio 54, Rambla 54, perdó, Ivan, apunta el gazapo, això et servirà per alguna entrada, que són molts, ha funcionat. Estem a punt de sortir de dubtes. L'Enric Rubio, de Cardedeu, ha trobat algú que ens resoldrà aquest misteri d'una vegada i per sempre, oi, Enric?
3: Doncs sí, Anna, bona tarda, així és. I et dic ja que no és un expert qualsevol, però en això ja hi entrarem més tard. I és que, com et vaig dir, jo estic acostumat a veure bolets per la muntanya. I quan baixo a ciutat, com m'explica la teva filla, efectivament noto aquests bolets metàl·lics, aquestes grues que apareixen de cop i volta sense que te n'hagis adonat. Per això et presento el José Télez, de la Constructiva.
2: Doncs hola, José, benvingut al Rambla 54, com va?
4: Hola, moltes gràcies per convidar-nos.
2: José, l'Enric diu que tu saps per què ens passa això, com es munten aquestes grans grues de les obres i per què de cop i volta les veiem de cop. Un dia no hi són i un altre dia veiem allà una immensa infraestructura que no sabem com ha arribat.
4: Bé, és que aquestes grues són molt importants perquè per construir sobretot habitatges plurifamiliars de diferents plantes, no? Per moure materials... I al final és que és veritat que són molt espectaculars i tot això quan no les coneixem, però bueno, jo he vist muntar-les a l'obra i és que en poques hores, en una jornada laboral, dos o tres persones la poden muntar i perquè ens entenguin és com muntar un mecano, al final. O sigui, ja venen les màquines, o sigui, les peces desfetes, diguem-ne, desmuntades en un camió i es van muntant una per una amb persones que van lligades i tot això i que es van alçant. I al final és això, és com un mecano llegant.
2: I això es munta de dia?
4: Digues, perdona?
2: Es munta de dia? Ho dic perquè...
4: Es munta de dia, clar, sí? Que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, clar, ara posava una nena que estava a l'escola. Això es fa durant una jornada laboral. Segurament, mentre ella estava a l'escola, pues s'ha muntat, no? I per això, de sobte... Li sobta, no?, veure de tot això muntat.
2: Li explicaré avui a l'hora de sopar, és la Neus, és la meva filla.
4: Ah, vale, pues mira.
3: Mira, de fet, José, t'anava a preguntar exactament això, i és que dona la sensació que s'ensambla com els jocs de construcció de quan érem petits, no?, com aquestes peces.
4: Sí, és que és tan fàcil i tan complicat com això, o sigui que encara és més sorprenent, no és el cas de l'obra de Cardedeu que comentàveu, però hem fet altres obres d'estructures de fusta on en un dia es munta la grua, però en una setmana muntem un edifici sencer de 8 plantes. I al final també és això, no? Perquè les fustes ja venen prefabricades i s'acaben muntant i tot això. De fet, és algo que ens haurem d'acostumar a veure, perquè cada vegada més començarem a veure sistemes de construcció de que ja s'han construït no en el sitio, no en el in situ, no a l'obra, sinó en fàbriques, no? Llavors ja venen les peces i es van muntant. Això cada cop és més habitual, és un sector estratègic que està creixent molt i que va cap aquí per fer les habitatges més assequibles i sobretot per facilitar també que hi hagi mà d'obra, no?
2: Una mica és la filosofia IKEA, però l'engròs, no?
4: És exactament així. Jo no vinc del món de la construcció, però treballo costat a costat amb la Constructiva i és bastant sorprenent perquè és tal qual muntar un moble d'IKEA gegant. O sigui, venen les peces, tens un manual d'instruccions i les has d'ensemblar amb una màquina. És una mica més complicat d'això perquè les persones que ho fan són professionals i tot han d'encaixar a la perfecció perquè després aquest edifici ha de durar molts anys i han de agregar a moltes persones, però facilita que sobretot el dia a dia a l'obra no sigui tan complicat ni tan dur, no? Per seguretat, per les condicions laborals, i això també ha de permetre que sigui més fàcil, no?, trobar mà d'obra.
3: Bé, això m'agrada, si és que necessitàvem un expert. Anàvem força desencaminats, Anna.
2: Ja ho veig.
3: No sé ben bé. Però, escolta'm, jo dic expert, perquè en José Téllez, rectifica'm si ho dic malament, Téllez, és del sector de la construcció, però no ben bé pas de la construcció. Exacte. És una empresa... No és una empresa corrent. Ja saps, Anna, que m'agrada buscar i rebuscar i indagar, i és per això que avui t'he portat la constructiva.
2: I què és la constructiva, José? Explica'ns, què la fa tan peculiar?
4: La constructiva és l'única empresa de construcció sense ànim de lucre, que això no vol dir que la gent no cobri a l'obra, perquè això la gent a vegades es confon, sinó que es fa tot a preu de cost, ¿vale? Comptant també els preus dels materials i els preus de salaris de tota la gent que hi treballa. I és també particular perquè això no fa habitatges qualsevols, sinó que fa habitatges cooperatius, concretament els habitatges cooperatius de sostre cívic, que és una cooperativa d'habitatge que crea habitatges que són de propietat cooperativa per a les seves persones sòcies, és a dir, habitatges que estan fora del mercat, fora de l'especulació, no es pot especular amb ells. La gent té el dret a viure de per vida perquè són contractes indefinits, però paga només pel cost de lo que costa construir-los i mantenir-los i els serveis que s'hi fiquen.
2: Llavors, I entenc que no en tenen la propietat, doncs, la propietat de l'immoble en qüestió és de la cooperativa.
4: Sí, no tenen la propietat a nivell particular, sinó que la tenen comunitàriament com a socis de la cooperativa, exacte. I això el que permet és que no els puguin ni revendre ni llogar, i per tant que és un habitatge que està al servei del dret, de lo que hauria de ser l'habitatge, que és un dret, i no es pot fer servir com a eina de lucre particular.
2: Doncs és una fórmula molt interessant.
4: Sí, i cada vegada creix més. Segurament molta gent de la que ens escolta no ha sentit mai a parlar, però hi ha més de 1.200 habitatges d'aquest tipus a Catalunya, que s'han fet la majoria els darrers 5 anys, per tant està creixent moltíssim, i creiem, en la nostra modesta opinió, que som una possible solució, segurament no l'única, s'han de fer moltes coses, però som una possible solució per la crisi de l'habitatge que avui tenim.
3: És obvi, ara ho estàs explicant, totes aquestes inquietuds, però en el seu moment, quan es va crear i què us va portar concretament a crear la constructiva? És a dir, teníeu gent al voltant que us va animar? Va ser una cosa d'iniciativa pròpia?
4: Bueno, és molt curiós. O sigui, clar, nosaltres, Sostre Cívic, no?, que és la cooperativa d'habitatges, comença de manera pionera amb petits projectes de rehabilitació, però quan arriben els primers projectes de nova construcció a Barcelona, ens adonem de que això, no?, de que volem fer habitatge per viure en comunitat, habitatge sostenible, habitatge sense ànim de lucre, però que teníem la petita contradicció de que havíem de treballar amb constructores, no?, que no compartien els nostres valors al 100%. No? I llavors bueno, vam trobar professionals que es van voler implicar en aquesta aventura, i vam constituir la constructiva amb la idea de poder controlar, no?, també amb els nostres propis valors socials, de sostenibilitat ambiental, de viure en comunitat, perquè, clar, és una construcció que té totes les diferències i particularitats que us he dit abans, però que a més s'ha de construir al costat de les sòcies, no? Per tant, les sòcies cooperativistes, doncs, visiten l'obra, veuen quines falles pot tenir, quins canvis li poden aportar, controlen el pressupost, si això val més, si això val menys, han de prendre decisions, i fins i tot algunes fases de la construcció, per tal d'abaratir costos, doncs les pròpies sòcies hi poden participar a la construcció, no? Parlem de coses molt petites, evidentment, no de pujar-se una grua, que això ho han de fer professionals, però algunes fases de la construcció més petitones doncs ho poden fer les seves pròpies sòcies, no? I això també fa comunitat i també fa que l'habitatge sigui més assequible.
2: I aquestes sòcies entren en la cooperativa amb aquest pagament, com deies, a preu de cost. N'hi ha alguna que hagi entrat dient, escolta'm, jo tinc un pis i el poso al servei d'aquesta cooperativa?
4: Persones que ja són propietàries.
2: Exacte, sí, que hagin renunciat una mica, o no una mica, sí, completament, a la seva propietat.
4: Sí, a veure, sí, sobretot la gent gran, que són la generació, no?, gent a partir de 55-60 anys, no?, que és una generació que va tenir l'oportunitat, no?, de poder accedir a un habitatge en propietat i que ara tenen altres necessitats, que potser l'habitatge que van poder comprar doncs ara no compreix les necessitats que tenim totes les persones quan es fem grans, no?, i llavors fem habitatges específics per a persones d'edat avançada, no? que tenen sobretot en la part comunitària, pues, tenen associats serveis lligats a les cures, no? Que hem de necessitar a tots. I la majoria d'aquestes persones, doncs, tenen un habitatge que l'han posat al servei de la cooperativa per poder pagar els costos d'aquestes construccions.
2: Tu ho has dit i jo t'ho volia preguntar. Mm-hmm. Clar, en el decurs de la nostra vida passem per diferents moments que necessitem diferents habitatges. No és el mateix marxar de casa als pares quan només necessites una habitació, una nevera i unes birres, mm-hmm. no?
4: Sí.
2: Formar una família que, pues, amb sort, si pots fer-ho, tindràs un parell de criatures i després, com tu ens deies, fer-te gran i tornar-te a quedar, doncs, amb la necessitat d'un espai més petit. No sé si ja preveieu això, és a dir, aquesta mobilitat, aquest dir, doncs mira, tu viuràs en aquest sí. pis fins al moment en què necessitis un de més gran i després un de més petit. Això ho teniu sí. contemplat?
4: Sí, hi ha moltes cooperatives d'habitatge a Catalunya. Nosaltres, Sostre Cívic, és l'única que té diferents edificis en una mateixa cooperativa. I això permet també mobilitat, no? Perquè potser tu entres amb un habitatge petit, no? D'una sola habitació amb un únic ambient, el que li diríem un loft, no? Uh-huh. Però potser després pues, vius en parella, vols formar una família i tens altres necessitats, no? I llavors pues, això, tenir en una mateixa cooperativa diferents edificis, no? Permet que tu puguis canviar, no? Si sorgeixen vacants en d'un habitatge que tingui les teves pròpies característiques. En alguns edificis també de nova construcció que hem fet, fins i tot en alguns, si el projecte ho permet i tenim arquitectes que ho puguin treballar i ho puguem pagar, sobretot no les sòcies, doncs fem que les parets siguin modulars, no? Que sigui fàcil poder ampliar o reduir, no? Edificis, no? Fent una petita obra menor, no? Per tal de poder crear una habitació més. Si hi ha un veí pues que el seu fill es fa gran i marxa i el veí del costat, en canvi, té una criatura nova, no? Pues que es puguin intercanviar les habitacions, no? Entre els habitatges. Per tant, els dissenyem i els construïm de manera que sigui fàcil també que els edificis s'adaptin a la vida de les persones i que no hagi ser al revés, no? Que és el que estem acostumats. Que
3: T'haig de dir que això últim que has dit sembla espectacular, eh? O sigui, donaria per una o dues hores de programa.
4: Encara no ho hem fet, perquè tenim pocs anys de vida. Aquests edificis, el que té més antic, té 5 anys de vida i encara no ha passat, eh? El dia que passi en parlem.
2: Si passa, avisa'ns, sí, José, perquè seria molt interessant parlar d'aquesta generositat, no? entre humans, que no hi estem gaire acostumats, no? De dir, hi ha algú que té un espai que no necessita i el cedeix a un altre que en aquells moments sí que el necessita. És una història ben bonica.
3: Uh-huh. I escolta'm, José, en un moment on ara l'habitatge, podríem dir clarament que és una reivindicació, és la reivindicació potser més important de la ciutadania, quin paper juguen projectes com el vostre i si n'hi ha d'altres que estan sorgint paral·lelament?
4: Bé, juga perquè nosaltres fins ara, no, estàvem per accedir a un habitatge, o pots comprar o pots jugar, no? I això té molts problemes, no? Aquest binomi, no? Perquè hi ha molta gent que es queda fora de la compra perquè no té els estalvis suficient per poder pagar una entrada, no? I en canvi això pues, fa que molta gent estigui de lloguer no per decisió pròpia, sinó perquè és l'únic que es pot pagar o que pot mal pagar, si millor dit, no? Llavors, clar, aquesta solució, que és una solució intermitja, tot i que és veritat que calen uns estalvis, no? Però que poden variar molt. Nosaltres tenim... o sigui, que per entrar a un habitatge cooperatiu s'ha de portar estalvis, no? Per ajudar a pagar la obra de construcció o rehabilitació necessària, que això depèn molt del projecte, perquè no tots els projectes valen el mateix, però des dels 2.000 fins als 30.000 euros, no? Tenim aquesta forquilla que depèn molt dels projectes. Molta gent dels nostres projectes pot accedir a un habitatge, no? I després això li dona dret a viure en aquell habitatge de per vida, mentre es pagui una quota mensual, que al final és per lo que costa l'habitatge, ni més ni menys, per lo que costa, per lo que val retornar el préstec i per lo que costen els serveis, amb un fons de manteniment, un fons també de solidaritat per si mai un veí no pot pagar, doncs poder-lo ajudar si té alguna necessitat justificada, evidentment. Llavors és entendre l'habitatge com lo que hauria de ser, que és un bé d'ús, no? Un bé d'ús necessari per a desenvolupar la teva vida, que et dona... t'obre la porta a tota la sèrie de drets, no? Perquè si falla l'habitatge, falla tot. Ja, fins i tot no pots accedir a una feina, no pots estudiar, tens problemes de salut, tots, no? Llavors, entendre l'habitatge com una altra cosa, no? Perquè fins i tot gent pobra, no? Que, o de classe mitjana que pot accedir a una propietat d'un habitatge ja està pensant, no? Bueno, si mai no em va bé, doncs el jogo i amb aquests diners em compraré un altre, no? Perquè és el que s'han ensenyat, no? I en canvi que existeixi un tipus d'habitatge que ho contempla diferent, que ho contempla simplement perquè els habitatges han de ser per viure i per desenvolupar-te com a persona i el teu projecte vital, jo crec que és la principal contribució que modestament aportem i que és necessària que convisqui també amb les altres, però que és molt necessària que existeixi.
2: Enric, José, ha estat un goig de conversa i hi ha moltes idees per fer pensar. José, abans de marxar, una pregunta molt ràpida, que vosaltres munteu grues?
4: Contractem a gent, perquè en una construcció, tot, o sigui, una constructora al final és una central de compres, no? I llavors la feina de gruista és una feina professional i molt especialitzada, però contractem a gent que munta grues, sí.
2: Doncs nois, un plaer, gràcies per ser al Rambla 54 i fins aviat.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Salut i cooperativa. Adéu.

0: Hola, Anna, sóc la Txell, de Radio Sió. He pensat que un possible tema interessant, perquè normalment no se'n parla mai, és del món de l'arbitratge. Ara que ja han començat totes les temporades esportives, o estan a punt de començar, també des de la base fins als equips grans, estava pensant, realment, quan, si tu volguessis ser àrbit, saps com ho hauries de fer? Hi ha una acadèmia? Hi ha algun lloc en especial? Quina formació s'ha de fer? Com s'han de preparar? Com se preparen físicament, però també mentalment, perquè sabem que és una posició que de vegades és molt difícil, no? I no sé, et sembla bé que parlem algun dia d'àrbits al Rambla 54? Vinga, ja em dius.
1: Preparades?
2: A la cintura...
1: Dona veu.
3: El Centre del Delta de l'Ebre, la música tradicional i la cultura popular busquen relleu generacional. Hi ha diferents grups que es dediquen a difondre i conservar aquest llegat, com és el cas de l'Associació Cultural i de Folklore Tradicional Sarabastall, un grup de jota i balls populars de Sant Jaume d'Enveja. El grup, a més de mantenir viva la jota al municipi, també la vol transmetre als més petits. Per això, des de fa 5 anys, impulsen uns tallers infantils que apropen esta dansa tradicional als més menuts. Actualment, una dotzena de xiquets i xiquetes participen en aquestes classes. La vicepresidenta de l'entitat, Josefa Carranza Callau, explica que les formacions han permès incorporar nous balladors joves al grup principal.
4: Fa 5 anys que venim aquí, jo.
5: Sí.
4: No, aquí?
5: Sí.
4: 5 anys fa que venim a tots els dilluns de la tarda, venim a ensaiar. I ara hi ha algunes despes que han passat al grup gran, que diem nosaltres, ja ballen en nosaltres.
3: Els tallers van néixer gràcies a la col·laboració amb l'escola i amb l'associació de famílies, i en els 5 anys que fa que es duen a terme han demostrat l'interès dels més petits, que són molt més conscients que la jota no és només un ball, sabent que també és una activitat molt beneficiosa que cal conservar.
6: Jo... he ballat des de menuda, ma mare ballava i jo pues me unia també amb ma germana que ja no balla. I m'agrada ballar.
7: Jo m'hi apuntava, pues, no sé, de petita m'agradava ballar. Ara ja no tant, però la jota pues, no sé, m'agrada més. I ja està. Pues saló.
8: Vaig veure com uns iaios a ma mare i a tota la família i agradava molt i a mi també.
9: Com jo era més petita, doncs vaig apuntar i des d'allí com s'ha tornat la meva família. Quasi que les meves amigues, perquè és un ratet de calma.
10: Jo a jota m'he vaig apuntar perquè ma mare m'ha dit Leia, te vols apuntar a jota que si no ja no existirà a Sant Jaume i vaig dir, pues vale.
3: En este sentit, des del grup de jota apunten que la seva feina és també la conservació cultural. Remarquen que la jota forma part de la identitat del territori i que cal mantenir-la viva i per això cal implicar les noves generacions tot i que no sempre és fàcil.
4: És que a nosaltres ens agradaria que la gent jove vingués també, però clar, els joves troben... Claro, hasta que no ho proves no saps el que és la jota. Una volta ho proves, os t'enganxes. Aquí mateix és de fora. Sí. Va vindre de fora?
5: Sí. Yo estoy con ella desde el 2011.
4: Sí.
5: El 2011 que estoy aquí viviendo.
4: Sí. Y ella, pues...
5: Sí, ella me apunté y seguí, y mira... I aquí estoy.
4: Sí. I nosaltres voldríem que viguessin jovens perquè nosaltres ja som una mica grans. Però, claro, els jovens no caben de... I ara estem contents que aquestes menudes passen en nosaltres.
3: I així és, els tallers han aconseguit que els nens s'ho passin bé amb la jota.
4: Ens agrada que els agrada, veiem que elles ho aprenen millor que nosaltres 40 vegades, vull dir-les...
5: Sí, aprenen ràpid, eh?
4: Sí. Nosaltres ensenyem a ballar. Llavors són passos, són les mudances... Llavors, també els ho hem ensenyat unes... Hi ha dos cançons que no són d'aquí, que són, per exemple, Els Nams Vells, que també és divertida per als crios i està els agrada. També està la...
11: Puigonet.
4: Bueno, Puigonet sí que és d'aquí, el Puigonet és d'aquí. El Puigonet també els agrada perquè és més divertida per a elles. I llavors l'altra és la...
12: La francès.
4: La francesa, que li diem nosaltres. Nosaltres diem la francesa, que és el ball francès, que també està molt guapet. I a elles els agrada, vull dir, xalen en estos. Però, claro, ara ja han de dependre els que nosaltres fem.
3: Així els tallers combinen l'aprenentatge amb el joc. L'objectiu és que els infants gaudeixin mentre descobreixen els balls tradicionals. La idea és aconseguir que no ho vegin com una obligació.
4: Hem d'anar aprenent totes les que fem nosaltres, que nosaltres tenim... Quantes en tenim de jotes?
11: 16 o 17.
4: 16 o 17 balls de jota diferents.
12: Allà... totes.
4: Sí, i elles intentem pues, anar poquet a poquet, perquè, clar, no pots... perquè també estan més enjugassades que res. Estem un ratet ballant, després se'n van corrent a jugar, després tornem a ballar, vull dir, ho fem així, més divertit, perquè tampoc no pots estar tota l'hora ensenyant i jota, jota, jota. I llavors ho fem així, perquè elles no, tampoc no s'agobien i puguem disfrutar una miqueta.
3: Amb aquesta dinàmica, el grup de balls tradicionals ha aconseguit anar fent créixer els membres a les classes extraescolars al llarg d'aquests 5 anys, que fa que ofereixin les classes. Així ho explica el president de l'entitat, Agustí García.
13: Òbviament que van començar a fer tallers aquí fa 5 anys, eren 2-3 crios, no hi havia molt més.
4: Sí.
13: I ara hem de tenir 8 més 12 que nosaltres començant, o sigui que anem pujant, no, o sigui, no perds molt, ja. vas guanyant. Sí. I el bo és que d'aquí ja es comencen a passar en nosaltres els grans, i això perquè ara se'ns van fer grups també allà, eh?
4: Sí.
13: Els avantatges se noten, ja.
3: En definitiva, la del grup de jotes a Sara Bastall és una feina constant i voluntària que defineixen com un autèntic treball de fons.
14: Ja es fa.
15: Vale. Se fa.
16: Els nens
15: viatge. I la mà d'aquí, i la parida d'aquí. Quan canvien, la parida
3: sempre. En estos tallers, Sara Bastall no només ensenya a ballar la jota, també transmet una manera d'entendre la cultura popular i treballa perquè una tradició tan arrelada al territori continuï viva entre les noves generacions.
1: Bona veu.
17: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
18: Sí.
17: Vinga, va.
18: Estau escoltant Rambla 54.
17: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
18: Estau escoltant Rambla 54.
19: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sandvi.
20: Sovint he escoltat que els pèsols més especials que hi ha són els del Maresme, de Llavaneres, concretament. Els diuen perles verdes, or verd, i són un dels productes més emblemàtics de la gastronomia del municipi de Sant Andreu de Llavaneres. El Martí Capçada avui ha agafat el cistell i ens en porta uns quants perquè els tastem. Martí, benvingut al Rambla 54.
21: Doncs sí, Anna, així és. Ens endinsarem una miqueta dins del món dels pèsols a veure si us faig entrar una miqueta de gana.
20: Jo crec que sí, eh? De seguida parlem d'aquests pèsols que ens portes, però abans, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres, ens pots fer 5 cèntims de què hem de saber de Ràdio Sandvi i de tu, si us plau?
21: I tant, doncs, Ràdio Sandvi és una ràdio que parlem de l'actualitat de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i també de Caldes d'Estrac. I bé, doncs, intentem arribar a totes aquelles persones dels municipis intentant, si més no, amb la millor de les intencions, oferir la millor ràdio de qualitat possible. Envers a mi, Anna, doncs, poquet a dir, sóc un noi de 27 anys, senzill, extremadament sensible i que avui no només m'estreno aquí el Rambla 54, sinó que també té de dir que he començat una carrera en línia de psicologia, així que a veure com em va aquesta nova etapa, ja que a part del periodisme la psicologia sempre ha sigut una de les meves grans passions.
20: Escolta'm, doncs molt interessant, tenim moltes vegades dubtes al voltant de la psicologia. Arnau, com dic sempre, apunta, perquè tornarem a trucar al Martí algun dia per parlar d'aquesta carrera. Doncs ara que ja ens coneixem, Martí, anem pels pèsols. Què n'hem de saber?
21: Doncs bé, hem de saber que és un producte estretament lligat al territori, a la pagesia i a la tradició gastronòmica del municipi, com tu bé has dit al principi, i que continua tenint un paper destacat a la cuina de la comarca. Avui vull explicar-te què el fa especial, com és la feina que hi ha darrere del seu cultiu i, sobretot, quins reptes té de cara al futur.
20: I per això has anat a buscar un pagès que el cultiva. Volem saber qui és i què t'ha dit.
21: Doncs he parlat amb en Nani Mora, de l'Horta Grau Pere, de Sant Andreu de Llavaneres, que creu que els pèsols s'han convertit en un element més de la identitat del municipi.
22: És part de la identitat del municipi. Nosaltres, a Sant Andreu de Llavaneres, el,
11: bueno, tothom coneix el Pèsol de Llavaners i lògicament és una part identitària. Fa molts anys que ho treballem, els nostres avantpassats, a principis del segle passat, quan van descobrir el Pèsol que va arribar, bueno, no sabem ben bé, però bueno, diuen que sí d'Austràlia, doncs aquesta llavor, i es va aclimatar també doncs, en aquest Maresme centre, que, no, que tenim aquest clima diferenciat de la resta, doncs ha fet que aquest producte relés i que realment doncs, ens doni aquesta identitat com aquest producte excel·lent que tenim del Pèsol de Llavaneres.
20: Quan parlem d'aquest Pèsol de Llavaneres, sovint pensem en el producte que ens arriba al plat, que és boníssim, però darrere doncs, hi ha moltes hores de feina i tot un procés que comença al camp. Com es conrea i quins passos segueix, Martí?
21: Doncs, Anna, cal posar en valor tota aquesta feina que moltes vegades doncs, potser diríem que queda un segon pla, el que és la plantació, les cures, el seguiment del cultiu i, finalment, doncs, la collita.
11: Des que es recull la grana de Pèsol que hem de tenir, que l'hem de secar des de doncs, a finals d'abril, principis de maig, que l'hem de recollir per secar-lo i guardar-lo fins a l'octubre, que és ara, el 15 d'octubre, que és quan la tradició ens marca de que hem de sembrar el Pèsol, posar el Pèsol a terra, i llavors cuidar aquesta planta que creix, que és una planta molt flaca, molt dèbil, fins a finals de gener, que no collim els primers Pèsols. I després la producció és febrer, març i abril, i aquí s'ha acabat tota la producció.
20: I si parlem del futur del Pèsol de Llavaneres, hi ha una qüestió que és especialment important en aquest i en molts oficis, que és el relleu generacional de la pagesia. N'hi ha, Martí?
21: Està clar que és un dels grans reptes, que cultivar productes com el Pèsol de Llavaneres continuï sent una activitat viable i també que el coneixement passi d'una generació a la següent. En Nani Mora diu que no és fàcil, però que ja estan treballant.
11: Sí que em preocupa, perquè realment està complicat. Sí que és veritat que l'Ajuntament de Sant Andreu Llavaneres està fent una feina bona, que és, s'ha demanat i ja hi ha un estudi fet per mirar doncs, de preservar el Pèsol. Lògicament aquestes coses s'han de fer molt ben fetes i ara estan en aquest procés per mirar a veure si es pot trobar doncs, terrenys per poder cedir-los a nous emprenedors, nous productors que puguin cultivar el Pèsol. Com he dit, el Pèsol no donarà una producció limitada, vol dir que tot aquest procés d'aquests nous pagesos ha de ser per tot l'any i que sàpiguen sembrar altres coses, però que el producte principal sigui el Pèsol.
20: I per acabar, Martí, després de parlar del territori, de la feina que hi ha al darrere del cultiu del Pèsol i dels reptes de futur d'aquesta activitat, doncs també hem de mencionar les propietats d'aquest Pèsol de Llavaneres.
21: I el Dani Mora té molt clar que hi ha un adjectiu que el defineix a la perfecció.
11: Excel·lència. Jo crec que el Pèsol aquest, tothom que el tasta, tanca els ulls i saboreja pensant quina cosa més excel·lent que m'estic menjant.
20: Doncs tu tenies raó, sort que ja he dinat, eh? Martí, quina gana. Moltíssimes gràcies per portar-nos avui la història d'aquest Pèsol tan especial i tan bo. I fins aviat. Ens escoltem aviat parlant de psicologia.
21: A tu, Anna, una abraçada molt forta.
20: Una altra per tu.
16: Rambla 54. No, més flors, no. Ram... Ui.
22: Ra.
16: Ra.
22: Vinga, va.
16: La Rosalia. Rambla 54. Amb Anna Morgades, Vall d'Ocell.

0: Pell de gallina, nois. Avui volem parlar de música i d'espiritualitat. I és clar, ara mateix hi ha un disc que tots tenim al cap, que és aquest Lux de Rosalía. És un treball amb una religiositat indiscutible que fa les delícies del nostre següent convidat, que és un mossèn que és fan de la cantant de Sant Esteve Sarrovires. Molt fan. La Carme Reverte ja el té als estudis. Carme, com va? Ens el presentes?
1: Hola, Anna, què tal? Com esteu?
0: Bé.
1: Doncs i tant. Mira, m'acompanya l'Emili Merlès. És mossèn de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, aquí a Sant Cugat. I, com deies, devot de la Rosalía des de molt abans que fos famosa. Ara s'estava contenint, però li ha faltat poc per començar a cantar.
0: Doncs benvingut al Rambla 54, mossèn Emili.
2: Moltes gràcies i per convidar-me. I sí, per parlar de la Rosalía jo sempre estic disposat.
1: Anna, ara parlarem de Lux, però t'he de dir que el mossèn Emili ja segueix la Rosalía de fa molt de temps.

0: Emili, no sé si la seguies des dels inicis, des de...
1: Tant no de Los Ángeles com aquesta.
0: No, aquest és Catalina. Eh? No sé com la vas descobrir, en quin moment vas pensar que aquesta artista tenia alguna cosa especial.
1: Mira, jo la vaig descobrir pel YouTube, jo sóc molt youtuber, no? Hi ha un youtuber que es diu Jaime Altozano, que analitzava moltes cançons, i quan Rosalía encara no era gaire coneguda, va analitzar l'àlbum del Malquerer, i a mi això em va al·lucinar, aquest anàlisi, que jo també he estudiat música, no? I per tant també, o sigui, no és només l'estil i tot això que està molt bé, sinó també veure l'art que té musical, no? Perquè, bueno, ella és veritat que ja ha estudiat, té el grau superior de música, no? Però vull dir, però com utilitza tota aquesta saviesa musical i la posa en una cultura pop i enriqueix la cultura pop. Això és un dels grans trets de Rosalía.
2: Mossèn, som molt fans també a casa nostra de Jaime Altozano. La veritat és que és molt recomanable els seus vídeos i això que estàs explicant, no? Com t'introdueix en la música de forma fàcil i com acabes sabent moltíssimes coses. I suposo que el darrer treball de Rosalía, aquest amb el que començava amb Lux, que suma a la música doncs una religiositat total, ja deu ser el súmum per un mossèn. Un ocellet m'ha dit que mossèn Emili va anar a un dels quatre concerts que la Rosalía va fer a Barcelona. Com va anar això?
1: Sí, sí, doncs mira, va ser un feligrès que sap... Els feligrès ho saben que va anar a la Rosalía, perquè jo no m'amago i alguna vegada ho he citada amb alguna homilia, no? I un feligrès, mira, em va regalar una entrada i bueno, i vaig disfrutar-ho moltíssim. Vaig anar sol, però bueno, cap problema, eh? De seguida em vaig fer amic de la senyora i la seva filla que estava al costat, que eren de Sant Cugat, totes
0: dues. Quina casualitat,
1: eh?
0: Mira.
1: Sí, sí. I vaig disfrutar-ho molt, perquè realment també a Lux es veu la Rosalía com és una artista, podríem dir, 360, perquè no només canta, sinó que també tot el tema de la coreografia, també com, per exemple, a Lux introdueix el tema del ballet, no? Que és un art que no està fora del mainstream, diguéssim, de la cultura pop, no? I com ella va enriquint la cultura pop introduint aquestes coses, i m'agrada també amb humilitat, perquè ella diu, clar, jo, o sigui, fa, no sé si va 18 mesos que ballo ballet, no? I inclús estava el seu professor allà al concert, que el va saludar i tot, però té com aquest desig d'anar a aprendre, enriquint-se, no? I això, després, portar-ho doncs en els concerts i en la seva música, jo crec que això és un cert model a seguir, perquè en tots els àmbits de la vida, no? Doncs tenir aquest esperit de voler conèixer més coses, ampliar l'horitzó i després introduir-ho en el teu àmbit, això doncs és un gran què.
2: Mossèn Emili, no sé si t'he entès bé, la Rosalía a dins d'una homilia.
1: Sí, també. Sí.
2: I bueno, com se cita la Rosalía en una homilia?
1: Bueno, ara no me'n recordo com era, però jo sóc un gran estudiós, bueno, enteneu-me, eh? O sigui, de la cultura actual, perquè des de l'Església també hem d'estudiar la cultura actual, perquè també ens dona... Bueno, la cultura actual té moltes coses molt positives, no? I per tant, doncs, i si nosaltres també volem fer que el missatge de Jesucrist arribi a la cultura d'avui en dia, doncs hem d'encarnar-ho amb la cultura. Jesucrist parlava en paràboles, no? Que era com maneres d'explicar-se de la seva època, doncs nosaltres hem de fer-ho també amb exemples d'avui en dia. I pots agafar algun tros d'una cançó, no? I pots analitzar-la

0: i pot sortir, et pot enriquir, no?, una homilia i la fas més actual.
1: En parlarem d'això potser d'aquí una estoneta. Aquest va ser el primer concert que vas poder veure, la Rosalía, en directe?
0: Sí,
1: sobre un escenari?
0: Sí, sí.
1: Sí?
0: Sí, sí.
1: I què et va transmetre? Quines emocions?
0: Bueno, m'ha agradat moltíssim al principi. Al principi va ser molt... Però primer, la gent. Perquè, clar, jo he notat que jo... Concerts de música clàssica n'he anat a molts, però així de música més així, més pop, doncs no acostumo a anar-hi, no? Llavors, em va sorprendre primer la gent, que, clar, jo anava de mossèn, perquè vaig anar de mossèn, no?, i tothom anava de color blanc, no?, amb rosaris, amb... Bueno, era quasi com una vetlla pasqual, no? O sigui, i això, bueno, va inclús al costat, que anava de color negre, i vaig dir, escolta, això m'hauria d'haver dit, no?, perquè haguessin hagut d'anar de color blanc, i això, no? I després també com comença, o sigui, com domina l'escenari, perquè, bueno, clar, quan es va... Al principi, no?, que surto amb una capsa de color blanc, no?, que va caient, no?, llavors surt ella... com així de puntetes, no?, com ballarina, doncs tot això d'aquí, bueno, és molt maco, i també com en el concert, doncs bueno, com va perquè és un concert que era com una òpera, perquè hi havia, doncs era com 4 o 5 moviments que baixava el taló fins i tot, no?, i llavors doncs, i cadascun tenia com una certa tonalitat del concert, i això em va semblar, doncs, molt maco, i vam sortir tots molt contents, perquè era un concert una mica diferent, era un concert més tipus com si vas a l'òpera, perquè la gent, és de cavallava i tot això, però no era un concert així només de, com de marxa, diguéssim, no? Sinó era més una experiència cultural. I això crec que és molt maco.
1: Espiritual, pràcticament.
0: Sí, no, i lo d'espiritualitat no és l'últim disc, eh? O sigui, jo la Rosalía em va sorprendre perquè parla de Déu des del primer disc. De fet, jo tinc un article, si tinc, bueno, de cada disc que trec un petit article que escric, doncs aquí al Cugat.cat en tinc dos, i que una mica analitzo Déu i les coses de Déu en els diferents discos que va traient, no? I surten tots, i surt d'una manera com molt positiva. Ella és una dona que, podríem dir, en recerca de religiositat, perquè no podem dir que sigui com... Encara que el Déu catòlic surt molt, no? Però ella és una persona que està com en la recerca i també, bueno, també es fa ressò una mica d'això de que a nivell cultural actual, doncs aquesta com retorn és una cosa que és certa. Nosaltres a la parròquia, per exemple, aquest any tenim gairebé 100 adults que... Nosaltres tenim un programa que es diu Sicòmor, que l'hem portat de Londres a la parròquia, que és com per iniciar-se a la fe. Seria com una escola d'idiomes al nivell A1. Per començar, i tenim gent que s'ha de batejar. O sigui, molta gent jove, del grup d'aquests potser joves en tenim 30 i pico. I llavors, jo quan escolto la Rosalía i tal, em ve al cap molt aquestes persones que s'apropen a la parròquia, que tenen com una set de Déu, i a mi això és de les coses que més m'agraden.
1: Com ho aprofita, Anna, tot?
2: Sí, Ens comprem cap a casa, mossèn Emili.
0: Bueno, aprofitem.
2: Estic convençuda... ara ens estava explicant la seva experiència en el concert de la Rosalía. Jo estic convençuda que si la Rosalía hagués sabut que tenia un fan com mossèn Emili entre el públic, l'hauria fet passar pel confessionari. Mossèn, què li hauria explicat?
0: Clar, és veritat que el confessionari era una mica per parlar de perles, de la cançó aquesta de Despechados i tal, i en el meu cas no tinc aquest cas, però bueno, sí que ella li agrada molt la teologia. Ella, en entrevistes que ha tingut, diu que li agradaria, doncs, estudiar teologia. Jo soc professor de teologia, o sigui, podíeu parlar, no?, doncs de molts temes, no? Jo li faria moltes preguntes, perquè tinc moltes preguntes.
1: Digue'm una.
0: Bueno, de discos, de perquè les seves lletres són lletres una mica... Que no són molt clares, saps? Molt clares.
1: En quin sentit?
0: Bueno, perquè s'expressa... O sigui, ella, la Rosalía, ella... O sigui, perquè l'art modern s'entén com un confessionari des del segle XX, o sigui, tots els pintors del segle XX i tot això, o sigui, és molt expressar el que tu vius, no? I llavors, doncs clar, ella, a les seves cançons, això, per exemple, que és un altre cantant, Amy Winehouse, doncs ella, això, les seves lletres és la seva vida. De fet, hi ha una sèrie que es va fer, no és una sèrie, és d'un sol capítol, no? Que és Amy Winehouse, la xica detrás del nombre, que va seguint la seva història i les seves cançons i caça, no? Llavors, en el cas de Rosalía, doncs també les seves cançons, ella s'expressa, i a més a l'últim disc, el Lux, que és el disc com més personal, però clar, hi ha coses que s'entenen, però hi ha altres que no s'entenen. I llavors aquí m'agradaria, saps? Jo el que faria com una cançó i anem a escoltar-la, no? I llavors anem així com a analitzar-la. Aquí, què vols dir, no? Aquí, en què estàs pensant? I a veure què em diria.
2: Segurament el que diuen tots els artistes, eh? El que tu interpretis. Jo ho faig i llavors tu interpretes. I cadascú interpreta doncs una mica el que vol o en el moment vital en el que està o el que sent en aquell moment, no?
0: Això és veritat perquè és veritat que després del concert, una cosa, com que vaig trobant a persones, no? I vaig anar, els preguntava què és el que més t'ha agradat del concert. O els feligresos que hi havien anat o quina és la cançó que més t'agrada. I a tothom li agradava una cançó diferent perquè la relacionava amb un aspecte de la seva vida, no? I això, doncs, bueno, és la gràcia de l'artista, que diguessin que també l'obra que fa doncs, va més enllà de la pròpia vivència de l'artista, no? I quan arriba també a un nivell com de cultura popular, també, doncs, també forma part de la vida de moltes persones, aquestes cançons, no? I se les posen per recordar moments de la seva vida.
2: Mossèn Emili, una cosa. Ens has explicat que vas anar al concert de mossèn.
0: Sí.
2: No sé si tothom et va prendre seriosament o algú va pensar que en bueno, el marc de tota aquesta... de totes aquestes icones, no?, que exhibeix la Rosalía, diguéssim, t'havies passat de frenada. Perdó la confiança,
0: no,
2: eh?
0: No, sí, sí. De fet, no era almenys el més raro que anava vestit, eh? O sigui que era dels normalets. No, però jo vaig amb mossèn, així amb el coll, no?, que es veu que soc de mossèn, no? Però perquè això m'obre moltes converses. Això hi ha molt... Per exemple, els que tenia al costat, doncs clar, quan em vaig asseure i em van veure, no?, perquè van comentar entre elles i de dir, com, teniu un mossèn aquí al costat, no? Llavors això ja jo, doncs, ja parlo, no?, i ja li dic, mira, jo soc el mossèn de Sant Cugat i tal, i han surten moltes converses, com he tingut també, doncs, en avions, i així he tingut converses molt maques amb vols d'aquests llargs, no?, doncs això, no?, i per tant, bueno, sí, no... Hi havia molta gent que portava rosari, és que hi havia molta religiositat, que la gent portava coses que potser no les haurien portat totes en el sentit religiós, però sí que era una cosa que sorprenia del concert de Lux.
2: Per això t'ho deia, perquè hi ha molta gent doncs, amb els mocadors aquests típics com de monja, no? Però que en realitat sí. No és que siguin
0: no
2: monges.
0: Sí. No, això també em va sorprendre, que hi ha moltes, com moltes monges, com santes, o sigui, noies que portaven com coronetes. Bueno, clar, una mica imitant també el vestit, bueno, com ara el cabell com el porta ara la Rosalía, no?, que porta com aquesta coroneta, no?, de santa, i bueno, també ho imitaven, no? I el color blanc, perquè clar, és el de la portada de Lux, i és el color dominant d'aquest disc. Bueno, que és que clar, Lux vol dir llum, no? I aquí també, clar, i també inclús utilitza una paraula, ego sum lux mundi, que això surt a Taüll, no?, al romànic català, doncs el Pantocràtor més conegut de Catalunya posa ego sum lux mundi. I això hi ha una cançó que és com una mica com una tornada que va sortir per allà, no?, una segona veu que va dir ego sum lux mundi, ego sum.
1: Mossèn Emili abans parlava de les cançons favorites dels feligresos. La seva...
0: Jo podria
1: dir... una, no?
0: Sí, jo podria... sí, una o dues. Podria... Vaig a dir-ne dues. Val? O sigui, la primera és una que és G3N15, que és Genís, no?, que és el nom del seu nebot, i és una cançó supertrista de melangia, no?, perquè, clar, ella quan va estar a la pandèmia va estar vivint als Estats Units perquè estava gravant a Motomami, i llavors, clar, com que no et podies moure de país, doncs, clar, es va tenir que quedar allà, i el seu nebot, que té 8 anys, i que se l'estima molt, no?, doncs llavors és una cançó de dir, clar, fa 2 anys que no et veig, com seràs, no?, com has canviat i tal, i al final, doncs també té una posa una nota de veu d'un WhatsApp de la seva àvia, que li diu una cosa molt religiosa també, diu, carinyo, el més important és la família, diu, no, el més important és Déu, no?, llavors li diu, bueno, sí que... és una conversa així, és com molt maca. I també una altra que m'agrada molt és d'aquest últim disc, és Jugular, però aquesta, si em dius perquè m'agrada, o sigui, no sé, perquè m'agrada, saps? O sigui, i al final, hi ha una part final que m'agrada molt perquè acaba fent, no?, com d'una cosa petita a una cosa gran, d'una gran a una petita, no?, i al final acaba, no?, i no cabe en mi pecho, i mi pecho no cabe en él, que jo faig com una referència com al cor de Déu, saps? O sigui, que el cor de Déu que és tan gran, no?, i mi pecho no cabe en él, eh? O sigui, que és com aquesta grandesa de l'amor de Déu. Bueno, és la meva interpretació, segurament ella no fa tant així, no?, encara que ella en aquesta cançó cita el Corán, no?, perquè diu, perquè tu estàs més cerca que mi ven a jugular. I això és una sura del Corán.
1: Ja veus, Anna, que mossèn Emili és una persona tan curiosa que aprofundeix en tot allò que li interessa, i la Rosalía està claríssim que li interessa i molt. Però quins són els arguments de la teva admiració per aquesta cantant? Per què?
0: Bueno, hi hauria un primer que seria a nivell musical. Ho fa molt bé, i barreja estils molt diferents, però ho barreja bé. No fa un poti-poti, diguéssim, no? Sinó que i amb una mateixa cançó canvia d'estils. O sigui que això és una mica inclús arriscat a nivell de, diguéssim, de ràdio, o en tema, o d'escoltar.
1: Musicalment.
0: Musicalment, sí. Perquè vol dir, et demana que tu has d'escoltar la cançó. I per interpretar-la... O sigui, a mi musicalment m'encanta, com ho fa, no? I després també m'agrada molt, bueno... el fet d'aquesta com de l'obertura a lo espiritual, que això també és una cosa, bueno, que jo com a mossèn, doncs òbviament és una cosa que m'agrada molt. I després també les seves entrevistes, perquè és una noia que també que s'obre molt a les entrevistes. O sigui, és bastant transparent, no? Quan li fan unes preguntes, o almenys comparteix aquesta part com és espiritual i no li fa vergonya dir-ho. Perquè nosaltres, a la nostra cultura, aquesta part com és espiritual sempre fa una mica de més vergonya dir-ho, no? I ella ho diu com més oberta, i això ens recorda molt als joves i als adolescents d'avui en dia. Et parlen amb molta naturalitat d'aquest tema. O sigui, per ells és com més exòtic, no han viscut potser la cultura com més catòlica, més de la nostra època, no? I en aquest sentit estan com més lliures i busquen més, no? I aquí amb ella veig també com un reflex, ella és més gran, perquè ja té quasi cap als 30, no? O sigui, però és un reflex d'això. I després també m'agrada molt la seva capacitat. Jo crec que és una dona que té un gran lideratge, perquè sap, té una capacitat molt gran d'atreure talent. Perquè ella, o sigui, per fer el que fa, no és tan fàcil. O sigui, ella pot composar, però composes, però també tu t'has envoltat de gent molt bona que també que et complementin, que t'ajudin, i també en la posada en escena, en els videoclips també són molt xulos, a mi m'agrada molt, els videoclips són molt, molt atrevits, no? I també el videoclip també explica la cançó, per exemple, de Bergheim, no? La primera que van treure, jo quan el vaig veure em vaig quedar... Bueno, paradíssima, vaig començar a estudiar-lo allà per YouTube, de gent que feia comentaris, perquè és que és un videoclip que està superben pensat. O sigui, és una petita obra d'art, aquest videoclip.
2: Mossèn, li agrada tota la música de la Rosalía, ho dic perquè hi ha altres treballs com aquest que estem escoltant,
0: sí,
2: que potser no són tan espirituals, no? No sé si és massa motomossèn o no.
0: No soc tan... No, o sigui, motomami hi ha algunes que m'agraden, però potser és l'àlbum que menys m'agrada. I perquè, bueno... I no sé si... Bueno, motomami és veritat que és ella, no? Perquè és Rosalía, però aquí jo vaig... Ostres, està agafant com una tirada més, com més comercial, no? I se m'acaba el comercial, deixa com de ser més la Rosalía dels altres àlbums, no? Que eren més... És que el primer àlbum, El mal querer, és un àlbum que, bueno, clar, que parla, no? És un treball final de màster seu, no? I parla de la dona maltractada, és parla de la vida d'una altra, no? Però aquí dic, se m'està marxant la Rosalía, però en Lux m'ha tornat una altra vegada.
2: I per la porta gran, eh?
0: I per la porta gran, sí.
2: I aquest boom de la música més religiosa de la Rosalía s'ha notat a la parròquia? Has vist més interès, sobretot ens deies abans, entre els joves?
0: Sí, o sigui, és un, bueno, almenys a Sant Cugat és un fenomen. O sigui, a veure, un fenomen també no hem de dir, no és una locura, eh? Però sí que nosaltres a la parròquia anem creixent de gent que ve a missa, i això és el tema dels joves, eh? I els joves és tot un fenomen que s'apropen, estan com molt més oberts, i després una cosa més curiosa és que els joves porten els seus pares a l'església, que abans que era com a l'inrevés, i bueno, i també és un repte per l'església, no? Doncs d'acollir aquestes persones, no? També d'escoltar, no? Els anells que porten en el seu cor, i de caminar amb ells, i això és molt maco, i a mi també aquesta gent que ve nova també m'enriqueix molt. De fet, jo amb els joves els hi pregunto moltes coses. O sigui, jo per estar una mica al dia tinc una font privilegiada, que són els joves. Jo em fixo com vesteixen, que els hi pregunto què escolten, si surten ara, jo què sé, videojocs, els hi pregunto per què els agraden els videojocs, els hi pregunto els tatuatges, no? Per què s'ha fet aquest tatuatge i tal, perquè és una manera de conèixer la cultura, i això és molt important. I també, o sigui, la cultura és la que tenim, però també la cultura l'hem d'enriquir. I veus, i Rosalía enriqueix la nostra cultura actual.
2: I la cultura musical del mossèn, que ens hem quedat aquí tots bocabadats, eh?
0: Bueno, és que jo, mira, això va ser cosa de la meva mare quan era petit, que li agradava el piano, vaig començar a estudiar piano, i sempre el tema de la música m'ha agradat molt. Soc molt més friqui de la música clàssica, eh? O sigui, allà sí que, bueno, perquè allà he pogut, doncs, conrear-la més, però no entreu que m'agradi la música clàssica, però t'agrada Chopin, Rachmaninoff, però també m'agrada molt el jazz, m'agrada molt la música així més flamenquilla, perquè també té molta força. Jo soc d'Hospitalet, no? Ja li deia abans a la Carme, no? I un punt flamenquillo d'Hospitalet també el porto. Però, bueno, o sigui, tota música que sigui de qualitat i que expressi els sentiments humans, a mi això m'agrada molt, perquè sempre, o sigui, un artista, quan és bo, és capaç d'expressar el que ens costa de dir. No? O sigui, l'artista no és només el que fa coses, no? O sigui, el que sap posar paraules, expressions, a coses que tenim tots, però que ens costen de dir i que ens podem veure reflectits en aquella música, també en aquella pintura. També m'agrada molt l'art modern, o sigui, jo soc molt friqui de moltes coses, eh?
2: Carme, el fitxarem, mossèn Emili.
1: No sé. No sé.
2: M'estan dient de darrere el vidre, fes-lo rambler, ja. Fes-lo rambler.
0: Però de tant en tant em puc passar per la Rambla.
1: No sé d'on treu el temps, eh?
2: Exacte,
1: no sé.
2: Exacte, per la Rambla explicar-nos coses. Una darrera pregunta, molt ràpid. Podria ser que l'àvia de la Rosalia ens estigui escoltant des de Sant Esteve Sarrovires i acabi enviant a la nena al monestir de Sant Cugat. Què preferiries? Un concert, una conversa sobre música i espiritualitat, una actuació amb tu a l'orga, t'estem escoltant, que també ets artista?
0: Ja ho deia, això és el... Sí, sí, això és Bach, no? El concert. Sí, sí.
2: Doncs, Instagram home, fa aquestes coses. Ja, ho hem trobat a Instagram.
0: Sí, sí, això és d'un programa que vaig... Bueno, d'un curs que vaig fer de Ciència i Fe, que va ser el primer de l'Església Catòlica, l'any 2013, això, sí, sí. I home, no, a mi m'agradaria tenir una conversa amb ell. La podia portar al monestir, es podia fer un concert íntim, però, clar, és una mica de música religiosa, però és que ella canta moltes cançons i saetes, inclús en el concert aquest va cantar una que era com una saeta de mi... Bueno, Cristo, una força allà, i home, això seria una cosa com molt maca, no?, com de fusió de música més moderna, i a més ella canta, a part de lo seu, canta moltes més coses, eh? Perquè és una noia que ha estudiat molt, eh?
2: Doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia. Mossèn Emili, Carme, moltíssimes gràcies, una abraçada.
1: A vosaltres. Adéu, Ramblers.
0: Adéu.
3: Aquí des de les Terres de l'Ebre i des del cor del Montsià. Parlar amb Joan Cortidella de la Galera, que és l'únic mestre terrisser en actiu del Montsià. La idea seria parlar d'ofici, de la diferència

0: 104.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.

0: El cicle de cinema infantil Pac Màgic ens porta més enllà del gel i les estrelles, un món per explorar i descobrir. Al llarg de 4 curtmetratges amb una estètica sensible, curosa i imaginativa, ens plantegen camins que cal recórrer per avançar i gaudir del risc i l'aventura.
1: Més enllà del gel i les estrelles. El diumenge 20 de setembre a les 12 del migdia al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Són les 5.
5: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
6: Notícies Badalona.
7: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Badalona podria avançar la inversió per climatitzar els centres educatius abans del 2031. La Generalitat de Catalunya treballa perquè els ajuntaments amb romanent, com és el cas de Badalona, puguin pagar les obres amb el compromís que l'executiu català tornarà els diners durant el primer trimestre de 2027. Així ho ha explicat la delegada de Govern de la Generalitat, Pilar Díaz, del Badalona Matí.
8: Perquè aquells ajuntaments que tinguin romanents, com és el cas de Badalona, puguin fer les obres acordat amb un acord que es farà amb el Departament d'Economia, no amb el Departament d'Educació, amb el Departament d'Economia, perquè estem parlant de diners i de romanents. Per tant, es podran avançar. En aquest cas, doncs, es podria escometre tots els centres educatius que hi ha a Badalona i amb aquest acord signat el primer trimestre de l'any 27, doncs veure com finalment paga qui ha de pagar, que és el govern de la Generalitat.
7: Aquesta col·laboració entre les administracions locals i la Generalitat és imprescindible, segons ha explicat la delegada, per tirar endavant els projectes previstos pel govern català al territori. Un exemple és el CAP de Sant Crist. Ara s'està pendent de la cessió del solar un cop tots els tràmits previs s'han aprovat.
8: Es va poder acabar d'aprovar de manera definitiva aquesta ordenació urbanística. Per tant, ara toca sessió de l'Ajuntament, que m'imagino que tindran pressa per fer-ho i encantadíssims, i una vegada es faci, doncs, ens hem de posar mans a l'obra. No recordo la xifra exacta, però estem parlant de més de 10 milions d'euros que estan consignats i que una vegada, doncs, es produeixi la sessió, doncs igual, projectes executius, licitacions d'obres...
7: Aquest dimecres s'ha tancat la plaça de la Vila com a part de la segona fase de les obres de Francesc Layret. Aquest dimarts també es va tancar el tram del carrer que va des del carrer del Temple fins a la plaça de la Vila i es van iniciar els primers treballs que consisteixen bàsicament en la retirada de pilones i arbres i a més de la ubicació de tanques i senyalització. Un tancat delimita l'accés a la plaça de la Vila on ja s'aixeca el paviment i s'hi retira el mobiliari urbà. Tot i així s'ha mantingut un passadís que connecta Francesc Layret amb el carrer del Mar i els comerços de la plaça. Badalona en Comú Podem demana a l'interventor i secretari municipals que investiguin si s'han utilitzat recursos públics per l'organització de la Festa de les Migues impulsada pel govern local. L'acte que es va celebrar al Parc del Centenari el passat diumenge va comptar amb el president del PP estatal, Alberto Núñez Feijóo, i el líder del PP català, Alejandro Fernández. Des dels comuns asseguren que la convocatòria de l'acte podia generar confusió i no quedava clar si es tractava d'un dinar de ciutat o d'un míting del PP. Lamenten, a més, que Esquerra Republicana hagi criticat el seu posicionament. Aida Llaurador és la presidenta del grup municipal de Badalona en Comú Podem.
9: Com que volem que no torni a passar, no només hem fet una denúncia antifrau, sinó que també hem enviat una carta a l'interventor municipal i al secretari, perquè són els garants de la legalitat de l'Ajuntament i de la legalitat de l'ús dels recursos públics. Per tant, ells també hauran d'alertar de què ha passat, hauran d'investigar i hauran de veure i poder dir en el govern si s'ha fet un ús indegut de recursos públics i s'ha utilitzat la institució per fins partidistes.
7: Motiu del Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones, que se celebra avui 23 de setembre, la Federació de Dones de Badalona organitza una cadena humana amb l'objectiu de commemorar la data. La concentració iniciarà a 5:45 al monòlit de Roca i Pi a la Rambla i a 4:15 la cadena començarà el recorregut pels carrers del centre fins a arribar a la plaça Pompeu Fabra, on llegirà el manifest Cadena Humana 2026. Les persones que vulguin participar en la iniciativa hauran de portar una samarreta blanca. En esports, la penya debuta avui dimecres en el primer títol oficial de la temporada de la Lliga Catalana que se celebrarà a Reus. Les de Fabián Téllez jugaran contra el Lima Horta, un rival que es trobaran de fet també a la Lliga. El partit serà a les 6 de la tarda i es podrà escoltar en directe pel 94.4 de Ràdio Ciutat de Badalona. I ara mateix tenim 27 graus de temperatura a la ciutat de Badalona.
6: Ho escoltes a Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
2: Joc Interior.
8: Benvinguts a Joc Interior, el podcast que vol apropar-vos les millors històries relacionades amb el bàsquet català. Aquesta setmana coneixem de ben a prop un dels àrbitres que veiem xiular a l'ACB i des de fa un any a l'Eurolliga. Arnau Pedrós ens explica què significa ser a l'altra banda del joc i com es viu des de dins la intensitat d'un partit d'alta competició. Precisament, l'Arnau Pedrós va ser l'encarregat de xiular la final de la Supercopa ACB celebrada a Badalona. La penya ha aixecat un títol després de 18 anys sense fer-ho i ho ha fet a casa. Escoltarem tots els protagonistes després de la victòria contra el Barça. Anirem fins al Bages per conèixer l'Associació Sant Fruitós d'Esports, l'ASFE, fundada el 1989. I acabarem el programa d'avui amb un històric del bàsquet Calella. Us parla Montse López. Això és Joc Interior. Comencem.
2: El podcast del bàsquet català.
8: Avui volem conèixer una mica millor la figura de l'àrbitre i tot el que hi ha darrere d'aquesta feina. Prendre decisions en dècimes de segon, gestionar la pressió d'un pavelló i mantenir el control d'un partit també forma part del bàsquet professional. Per parlar de tot plegat, l'Adrià Duc, des de Radio Ciutat de Tarragona, ha conversat amb Arnau Pedrós, àrbitre ACB i d'Eurolliga, que ens explica com es viu el bàsquet des de l'altra banda del xiulet i com ha estat el seu camí fins a arribar al màxim nivell.
4: Hi ha una persona sobre la pista que durant 40 minuts ha de prendre decisions en dècimes de segon, gestionar la pressió d'un pavelló sense i al mateix temps intentar passar desapercebuda. És l'àrbitre. Avui volem posar-nos precisament a l'altra banda del xiulet i conèixer una mica millor què implica arbitrar al màxim nivell. Ho fem amb un protagonista de casa nostra que ha arribat fins a l'ACB i que també forma part de l'Eurolliga, Arnau Pedrós. Arnau, gràcies per ser amb nosaltres.
10: Gràcies a vosaltres.
4: Comencem pel principi. Quan i per què decideixes fer-te àrbitre i què et va portar a posar-te per primera vegada un xiulet a la boca, al coll?
10: Vale. Això fa molt de temps. Jo vaig començar fent de jugador i vaig passar també a fer d'entrenador, entrenar un mini femení. I era el segon entrenador, no? I el primer entrenador d'aquest mini femení també m'entrenava a mi, que era el Lluís Alarcón. Llavors, parlant, no, sempre ens venien a arbitrar àrbitres doncs, novells, perquè el mini femení doncs, eren nenes petites, i sempre tenia la percepció de que, ostres, de que hi havia algunes coses que no es feien bé. I jo sempre deia que jo ho podria fer molt millor. No? I ell, picant-me, perquè jo era, quan era més jove era més picat, em va dir que era impossible que jo, de la forma que era com a jugador i de la forma que era com a entrenador, que era molt visceral, pogués ser un bon àrbitre. I aquesta juguesca, conversa, em va promocionar haver d'anar a la federació i dir-me, escolta, que jo em vull fer àrbitre.
4: Creus que un àrbitre ha de tenir un caràcter especial, algo especial, perquè estarem d'acord que no és una feina fàcil.
10: No és fàcil. Sí que hi ha molta gent que comença, i ara és vist de la meva perspectiva, que faig molts cursos aquí a Tarragona, i que no continua, no? Sí que potser aquest caràcter que comentes, aquest caràcter de que sigui igual que et diguin, de voler progressar, de voler millorar, de que et vagin els reptes, sí que potser ajuda a que un àrbitre doncs, pugui evolucionar i pugui continuar a través dels anys, independentment de que pugi categories o no, perquè hi ha molta gent doncs, que s'estableix en una categoria i faci la seva carrera arbitral. Però sí que aquest caràcter de voler millorar i de saber com fer les coses sí que t'ajuda a arbitrar.
4: En el teu cas, a partir d'aquesta juguesca que comentaves, vas començar, vas continuar. Va arribar l'any 2017, el salt a l'ACB. Què recordes d'aquell moment i què va canviar en la teva manera d'entendre l'arbitratge?
10: Ho recordo com un moment molt bonic, principalment perquè és com un somni fet realitat. Al principi, quan comences, o almenys en el meu cas, no era conscient de que podia arribar a l'ACB perquè ni coneixia les categories que jo podia veure, les categories de, doncs, potser de territori català, però més enllà no era coneixedor, no? Sí que sabia que existia l'ACB. Però sí que quan vaig pujar a l'ACB, doncs era com un somni fet realitat, i llavors me'n vaig adonar que realment era el principi de moltes més coses, no? Que aquest dita que diuen que lo difícil no és arribar sinó és mantenir-se. I poc conscient de la feina que es feia a l'arbitratge d'elit, que es fa molta, molta feina, que és difícil quedar-t'hi.
4: Precisament. Anava a preguntar sobre això una mica. Nosaltres, els que t'escoltem, hem pogut viure partits com a jugadors, qui jugui com a aficionats, ja sigui en el pavelló, en la televisió, però una mica, com es diu un partit des de dins, com a àrbitre, què passa pel teu cap durant els 40 minuts? Això ho comentàvem abans, prendre decisions en dècimes de segons, haver d'estar preparat per rebre crítiques, protestes... Com ho viviu des de dintre?
10: Primer, deixa'm dir-te que per l'espectador, pel jugador o per l'entrenador, el partit creuen que l'àrbitre només el viu durant 40 minuts. i és erroni, no? Pensa que nosaltres comencem el partit des que rebem la designació. Nosaltres ja comencem a plantejar-nos els escenaris des que rebem la designació. Llavors, què passa quan rebem una designació? Actualment doncs, arbitrem a 3, tant a l'ACB com a l'Eurolliga, ens hem de posar en contacte amb els àrbitres, hem de saber com viatjarem a la ciutat del partit. A la setmana del partit hem de fer un prepartit o un scouting dels equips que anem a arbitrar, i depenent del rol que ocupem, l'àrbitre 2, que seria el tercer àrbitre, s'ocupa d'un equip, l'àrbitre 1 de l'altre equip i l'àrbitre principal de juntar-ho tot, no? Ens fa una espècie de prepartit o de scouting en el com ve aquest equip, els partits últims que han jugat, si han jugat competició europea, com ve l'altre equip, quins són els jugadors que realment estan jugant millor, quins els poden generar conflictes, i l'àrbitre principal ho posa una miqueta en comú i el dia de partit o el dia abans fem una reunió prepartit.
4: També ara últimament és habitual, ho hem vist en algunes lligues, l'ACB ho fa a vegades a les seves xarxes socials, aquests vídeos on us microfonen, tant àrbitres com a vegades a entrenadors i jugadors, i podem escoltar com us relacioneu, com parleu, com us enfadeu a vegades, una mica com és aquesta relació respecte a la figura de l'àrbitre amb els jugadors i els entrenadors, i també tu que has passat per diferents categories, si notes diferència entre les categories més d'elit en les que estàs ara, com en altres categories, ja siguin de formació de bàsquet professional o semiprofessional.
10: Vale, començarem el tema dels microfonatges. Crec que és molt positiu perquè acosta el que passa a la pista de bàsquet a la gent del carrer, no? Que no són conscients de tot el que comentem, de tot el que parlem i de tot el treball previ que hi ha, no? I molt de les coses que veiem en aquests microfonatges són de l'àrbitre intentant convèncer, dialogar, explicar, conversar amb un jugador per evitar el que dèiem abans, un conflicte, no? I el que m'he donat a través de tot aquest creixement, i no només cap amunt, sinó que també de tant en tant xiulo partits de categories inferiors aquí a Tarragona, és que com més amunt xiules o com més amunt estàs, més comú és el contacte verbal, el poder parlar amb l'àrbitre i el poder discutir qualsevol cosa sense que l'àrbitre ho prengui com una amenaça o fins i tot el jugador. A vegades em passa aquí, a Tarragona, que parlant amb algun jugador, només el fet de parlar ja és una situació com conflictiva perquè no entenen que jo li pugui comentar qualsevol cosa. I és això, no, el gran canvi, el fet de que com més amunt estàs, el jugador més comprèn la possibilitat de l'error arbitral i al mateix temps més conversa hi ha àrbitre-jugador. I com més avall estàs, més es penalitza l'error arbitral, no? En el sentit que es demanda un àrbitre molt més nivell quan és coherent que potser si estàs jugant a minibàsquet o a territorial, doncs l'àrbitre serà d'aquell nivell i no d'un nivell superior.
4: Continuem ara amb la teva, una mica seguint la teva trajectòria. El 2025, si no m'equivoco, arriba el debut, el primer partit Eurolliga. Diria que va ser un París Bàsquet contra Panathinaikos, si no m'equivoco. Sí. Com vas rebre aquella notícia de que anaves a pitar Eurolliga i com va ser aquest primer dia?
10: Doncs molt content, molt feliç, perquè també és una altra. Fa 6 anys vaig començar a ser àrbitre internacional, a ser àrbitre FIBA, però el pas d'Eurolliga era un altre pas molt, molt important. Al final, totes les coses que es van aconseguint doncs, són com més complexes o més difícils. I vaig entrar doncs, a disputar les lligues d'Eurolliga i Eurocup. He xulat molta Eurocup aquest any passat i vaig xular 2 Eurolliga. I el fet de poder xular París contra el París, que estava jugant molt bé en aquell moment, vam jugar a París-Bercy, que és un pavelló que tenen que és més gran. La meva família va anar en el París-Bercy fa molts anys a veure la final a 4 que va guanyar el Barça, que són seguidors del Barça. I que jugaven contra el Panathinaikos, que potser l'any passat va ser un dels millors equips de l'Eurolliga, va ser molt xulo. A més, el meu pare em va poder acompanyar, va poder estar al partit, i va ser molt especial. I per ell és una ciutat molt bonica, i el viatge és molt senzill, i bueno, tot això va provocar que fos una experiència molt bonica.
4: I ja l'última, ara sí, per tancar, una pregunta que m'agrada fer a tots els convidats quan passen per aquí. Què és el que més et treu de polleguera del món del bàsquet?
10: Del món del bàsquet. Bé, mira, et diré algo que potser no és la resposta que t'esperaves, però sí que m'estic adaptant, sobretot ara que estic a Eurolliga i estic xulant més partits, al fet d'estar temporades llargues fora de casa. I no és que em tregui de polleguera, però és algo que m'està costant bastant. Per exemple, d'aquí 2 setmanes me'n vaig un dimecres, dormo diumenge a casa, torno a marxar dilluns, torno divendres a casa 4 o 5 hores... i dormo diumenge, o sigui, en 10 dies dormo una nit a casa. I clar, jo tinc 2 crios ja de 11 i 9 anys i un altre petit d'1 any. I la meva família, doncs, és realment complex, sobretot quan comença la temporada, que és quan tenim doncs, el major volum de partits, d'octubre, gener, febrer, poder-ho combinar. I això és el que realment... No és que em tregui de polleguera, perquè sé que és inherent a la meva feina, però sí que si tens mala sort i toca molt lluny i hi ha poques combinacions i xiules dia sí, dia no, doncs al final això és algo que tots ens hem d'adaptar, jo el primer, però també la meva família, perquè no estic a casa, i és algo que m'agradaria, doncs, amb un canvi de temps instantani, poder millorar i no haver de fer doncs, llargs viatges per poder arribar als jocs. No? Això és el que realment és molest, però espero adaptar-me i que en el futur em faci menys molestia.
4: Doncs Arnau Padrós, àrbitre ACB, àrbitre Eurolliga, gràcies per haver passat pels nostres micròfons. Ens ha servit per conèixer una mica millor què hi ha darrere d'una figura que veiem cada setmana sobre la pista, però de la qual sovint només parlem quan xila una falta, unes passes o una tècnica. Moltes gràcies, Arnau, i molta sort per aquesta temporada.
10: Moltes gràcies.
2: Joc interior.
11: I've paid my dues time after time.
12: Ricky Rubio y Ante Tomic de la Copa, de la Copa, de la Supercopa Endesa Badalona 2026.
11: We are the champions, my friend.
13: Així aixecaven la Supercopa CB des del Palau Olímpic de Badalona. Des de casa, els capitans de la penya, Ricky Rubio i Ante Tomic. 18 anys després de l'últim títol aconseguit pels verdinegres, torna la il·lusió dels campions, gràcies sobretot a l'MVP del torneig, Nicola Provitola. L'emoció dels jugadors i del tècnic Dani Miret era desbordant. Nico, com estàs?
14: Bueno, increïble. No... Me va a costar un poco caer, ¿no?, de todo esto. Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho. Y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también.
15: Crec que la gent que estigui dubtant d'apuntar-se al Joventut d'aquest any, independentment dels resultats, tenim una penya que serà molt difícil que la puguem igualar en el futur a nivell de dos jugadors que han jugat a la NBA, jugadors amb un talent brutal, jugadors que en el vestuari et donen també ser un gran equip i hem aconseguit començar una temporada molt il·lusionant.
16: Eufòric, és algo increïble. Viure això és màgic, espero que pugui contagiar molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet, és un esport que té molts valors i els puguem transmetre.
13: Nicola Provitola va trencar amb tots els rècords. Rècord de triples en un partit de Supercopa, en va fer 9 dels 13 llançats, i rècord de punts en una mateixa edició, 27 contra el Baskonia i 31 a la final contra el Barça. Sens dubte, l'APRO ha tornat a Badalona per anar per totes.
15: Aquest compromís tan alt, havent jugat a la penya com si hagués jugat tota la vida, sí que és gràcies a la feina de com s'ha sentit d'estimat aquí per la penya i com s'ha sentit identificat i com se sent de cuidat. Aquí, el que dic, un orgull. Gent de la casa que m'ha nascut a Argentina, però que podia haver nascut a casa Gemma.
16: Sí, estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
14: Sobretot disfrutar, ¿no? Estar en la cancha y disfrutar, estar con gente que sepa jugar, que estar con gente que tenga experiencia, que tengan ganas de ganar, que tengan ambición. La Peña hizo todo eso el año pasado, en el último tramo de la temporada, que es el más difícil. La verdad que yo elegí venir acá porque creía mucho en cada jugador que tenemos, creía mucho en lo que la Peña está haciendo año a año y bueno, como te vuelvo a decir, fue una fiesta el fin de semana.
17: Este año sí, tenemos un trío de veteranos interesantes.

0: 12.046 espectadors al Palau Olímpic de Badalona van presenciar la victòria de la Penya, una afició que torna a somiar amb un equip que il·lusiona.
1: I que jugui a casa, evidentment, suma. Jo crec que també hi ha hagut molt moment Barça, tret d'estar al costat, evidentment, però sí, sí, l'ambient a l'Olímpic, quan l'Olímpic és ple, suma sempre, i molt.
2: Ens veiem aquí joves, però fa molts anys que portem aquí venint, picant pedra, perdent, tornant tristos a casa, collons, i avui sí, avui sí.
3: De creure-hi, perquè guanyar el Barça no és gent fàcil, i quan s'apropaven al marcador encara tenien forces per seguir aguantant. Molt bé, ha sigut espectacular, l'ambient ha sigut brutal.
0: L'endemà d'aixecar el trofeu, l'equip va rebre el reconeixement de la ciutat i de l'Ajuntament, oferint el títol a l'afició des del balcó de la Casa de la Vila. Un triomf per engegar una temporada que de ben segur farà gaudir a tota l'afició verdinegra.

0: A Joc Interior descobrim els clubs de bàsquet del país. Què els fa especials? Els seus valors, la seva història i l'aposta esportiva. Avui amb en Jordi Givert fem parada a Sant Fruitós per conèixer l'ASFE, un club que ha destacat per potenciar el bàsquet femení des dels seus inicis.
1: L'associació Sant Fruitós d'Esports, l'ASFE, va néixer el 1989 per donar forma a l'arrelament que el bàsquet tenia al poble des de feia dècades. De fet, es jugava regularment als centres educatius i als carrers de Sant Fruitós. L'entitat ha anat més enllà de la cistella i s'ha convertit en un club poliesportiu amb secció de voleibol. L'Eva Fàbregas és l'actual presidenta.
2: Feia molts anys que hi havia bàsquet, tant a nivell municipal com de les monges i també a través del Paidos, i des del 89 es va constituir aquest club. Poc anys després, no recordo si un any o dos, es va construir el pavelló, i d'aquí doncs, es va anar creixent, es va partir de zero, com aquell qui diu, fins a dia d'avui, que tenim vòlei, bàsquet, molts equips femenins, molts equips masculins.
1: Des d'aquells inicis el club ha anat creixent fins a arribar a ser una de les entitats esportives amb més massa social i equips de bàsquet al Bages. En Roger Portí és el director esportiu.
3: Bé, aquest any estem sobre els 27 equips, si no vaig malament, tant en masculí com en femení. 28, diria, 17 de femení i 11 de masculí. Hem fet créixer un equip més per la franja del masculí i dos equips més per la franja del femení. A termes generals, a nivell de bàsquet anem sobre aquesta línia, i en vòlei també s'ha incrementat, desconec el número ara mateix, però s'ha incrementat un equip també en competició.
1: Des d'un primer moment, la secció femenina va destacar, arribant a competir a les categories més altes del bàsquet català. Amb un fort arrelament en categories de bàsquet base, va arribar a competir a nivell estatal. De fet, ara fa 26 anys que el club va guanyar el Campionat d'Espanya en categoria cadet. La presidenta en dona alguns motius de per què va créixer més el bàsquet femení.
2: Que hi ha una sèrie de factors que són els que potser han acabat influint, entre altres coses, perquè molt a la vora, aquí a Manresa, doncs tenim un bàsquet masculí molt potent, que jo penso que ja aglutina doncs, bueno, aquest lideratge en el món masculí. I en el femení, ara sí que també tenim doncs, un Manresa, però durant uns anys potser hi havia aquest buit i part d'aquest buit l'havíem ocupat nosaltres, no? Potser...
1: La secció masculina ha tingut sempre una base de jugadors locals i ha anat creixent els últims anys. De fet, aquesta temporada el sènior tornarà a competir a segona catalana després de sumar un ascens al curs passat.
3: Sí que és veritat que hi va haver un petit estancament amb el masculí, sobretot, però en aquests dos últims anys penso també que s'està fent una bona feina des de dins del club i que estem continuant fent créixer el masculí, i el femení ja venia amb una tendència positiva des d'anys enrere.
1: Un símptoma de que les coses s'estan fent bé a Sant Fruitós és que l'Ajuntament ha decidit construir un segon pavelló municipal per donar cabuda als diferents equips del club. La previsió és inaugurar-lo al mes d'abril.
2: Però realment s'està construint perquè hi havia una necessitat real de que aquí no hi cabem. Nosaltres, molts dels nostres equips han d'anar a entrenar fora del pavelló, en algunes pistes descobertes del municipi o a altres pavellons de la comarca, i hi havia aquesta necessitat i ara, en breu, la podrem tenir més o menys coberta.
1: La cita més important per l'ASFE arriba cada pretemporada. Són els organitzadors de la Copa Bages, el torneig que té 38 anys d'història i que permet reunir i lluir la bona salut del bàsquet del Bages.
2: Per nosaltres el torneig més important que organitzem durant l'any, de fet, portem 38 edicions del masculí, 32 del femení. Només amb això jo penso que ja és una cosa totalment consolidada.
3: És el moment de reconnectar amb el bàsquet, i el que ho fa especial és que tota la gent que està dins del món del bàsquet i o ja no, i han estat molts anys, en un moment o altre d'aquests dos caps de setmana sempre apareix per aquí, i és un bon moment per, ja no per competir i per trobar-nos els equips i les plantilles, sinó per retrobar i reconnectar amb gent del món del bàsquet de molts i molts anys enrere.
1: La identitat del club busca conjugar el potencial dels jugadors de la casa amb tenir un bon nivell competitiu, sobretot en els equips femenins.
2: Hem de ser un club on competim a la màxima categoria que puguem, però de manera intrínseca, és a dir, amb el que ens dona la gent que puja de la nostra base.
1: una manera de jugar, entendre el bàsquet i uns valors que buscaran transmetre a futures generacions de santfruitosencs i santfruitosenques.
4: Joc interior.
0: Avui volem mirar enrere i recuperar una part de la història del bàsquet a Calella, a través d'una persona que l'ha viscut durant molts anys des de dins. Joan Ferrer ha dedicat bona part de la seva vida a entrenar, a formar jugadors i jugadores i a veure créixer aquest esport a la ciutat. Ha parlat amb ell la Gemma Malet, de Premià Mèdia.
5: Sí, una trajectòria vinculada al Club Bàsquet Calella i també a una època de molts canvis en què el bàsquet femení començava a obrir-se camí i a guanyar el seu propi espai. Amb en Joan Ferrer volem parlar d'esport, però sobretot de persones, records i de tot el que queda després de tants anys al costat d'una pista de bàsquet. Quants anys de la teva vida has dedicat a entrenar i com va començar aquesta història amb el bàsquet?
3: Buf, mira, jo diria que són 47, exactament. I va començar l'any 76 amb un campionat local que es feia de minibàsquet els dissabtes a la tarda, mentre jo estudiava a la universitat, i això em va permetre entrar en aquest món sense jo saber que duraria tant de temps, evidentment.
5: Recordes el teu primer equip?
3: Sí, i tant. Mira, després d'aquest campionat que va durar un parell d'anys, que fèiem els dissabtes a la tarda, de manera informal, vaig agafar un mini masculí, justament l'any 78, i en principi va ser el primer equip amb el que vaig començar la meva trajectòria d'entrenador, sense títol, evidentment, encara aquella època, ni res, però recordo el primer partit que va ser contra el BAM de Barcelona, això sí que vam guanyar aquí a casa, és el bàsquet Ateneu Montserrat, i això sí que és un record que tinc. De fet, eren jugadors que formaven part d'aquell campionat local que van permetre, doncs, conformar aquest equip que te comento.
5: Parlem de més de 40 anys, tota una vida dedicada a l'esport, al bàsquet, en aquest cas. Què és el que et va enganxar d'entrenar perquè hi acabessis dedicant tants anys de la teva vida?
3: Bé, jo diria que, de fet, havia jugat de forma no massa professional, per problemes mèdics també, durant èpoques de la meva vida, però sí que va ser una miqueta aquella visió, no?, de poder estar ensenyant, educant, compartint estones molt agradables, doncs, amb una mainada. També t'he de dir que eren, acostumaven a ser fills d'amics que jo coneixia de feia temps, etc. I és l'avantatge també de fer les coses a casa teva, en el teu poble, i que comencen d'aquesta manera. De fet, em va enredar en Xerri Duixans, que en Pau descansi, que ja no és amb nosaltres. I mira, i va durar, ja t'ho dic, 47 anys, la tonteria aquesta.
5: Durant la teva època com a entrenador, el Club Bàsquet Calella es va crear el primer equip femení. Com recordes aquell moment i què va significar aleshores?
3: Va ser molt important perquè, de fet, clar, vam ser una miqueta pioners en moltes coses aquí als entorns d'aquesta zona. Vam fer una de les primeres escoles de bàsquet de Catalunya, amb el Joventut i l'Olesa de Montserrat, imagina't. Vam ser tres els que vam començar tot això. I el femení va començar aquí primer, evidentment, amb un equip sènior, que era l'habitual a aquelles èpoques, i de mica en mica s'hi van anar incorporant equips inferiors, doncs nenes més petites. Mira, va ser realment un procés molt interessant que dura fins avui, de fet.
5: Quan entrenes durant tants anys, imaginem que acabes fent molt més que ensenyar bàsquet. Què intentaves transmetre als teus jugadors i jugadores?
3: Quan he entrenat els darrers anys, te n'has adonat del canvi important que ha sofert tot, no? Va haver-hi èpoques en què els mateixos jugadors que jo entrenava, que eren en aquella època dos equips infantils, un infantil A i un infantil B, els caps de setmana ens anava a Barcelona a fer voltes pels mercats d'allà per intercanviar cromos, anàvem al cinema, vull dir que era una mica més, no? Anàvem a l'estiu a la platja, miràvem pel·lícules, jugàvem a jocs de rol, vull dir que era tot un procés que ultrapassava el món del bàsquet, no? Però sí que és cert que aquella sensació de que estàs fent alguna cosa positiva per aquesta mainada, doncs era molt important sempre.
5: Podríem dir que fèieu comunitat, no?
3: Sí, exacte. També era una època en què es permetia això, vull dir que els pares no tenien cap problema amb que tu t'anessis al tren amb tot un piló de gent.
5: Clar,
3: i anessis...
5: Tot ha canviat.
3: Era un tema de confiança, evidentment, i també de resultats, perquè al final els resultats acompanyaven, no tant a vegades esportius, que això depèn d'altres factors, però sí
4: te n'adonaves que aquella frase d'aquell entrenador famós, en Danny Crum, de Louisville, que deia que l'important al final era formar persones, doncs tenia tot el sentit del món.
5: Mm-hmm. Joan, què t'ha ensenyat a tu personalment haver estat entrenador durant tants anys?
4: Bé, moltes coses, evidentment. Sobretot el tema d'aprendre a compartir, no? D'aprendre a compartir, d'estar estones amb gent, de demanar també, perquè evidentment també he estat 10 anys president del club, director tècnic, coordinador de campus de bàsquet, xerrades... Bé, és que he fet moltes coses a la meva vida amb el món del bàsquet. I aleshores tot això t'ha ensenyat doncs, que el camí de l'esport és molt important. És molt important perquè et permet, sobretot, compartir la vida, no? La vida.
5: Totalment. Joan, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i també per explicar-nos la teva trajectòria i la teva vinculació al món del bàsquet. Ha estat un plaer, gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins aquí Joc Interior, el podcast del bàsquet català, produït per Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia, Ràdio Sant Fruitós i des d'on us parlem, Ràdio Ciutat de Badalona, amb la realització del Jordi Abril. Bona setmana i bon bàsquet.
6: Joc Interior. El podcast del bàsquet català de la xarxa.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Et caduca el carnet de conduir?
3: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
2: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia, ni que portis la teva foto.
3: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada, certificats esportius i d'oposicions.
2: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià, 6.
3: Al costat de Pompeu Fabra.
4: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
5: La Lliga Femenina Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Segueix tota l'emoció del partit del Joventut Badalona. Connectem amb el nostre company Albert Guerra, desplaçat en aquest partit.
7: Molt bona tarda. Avui, dia 23 de setembre, comença el retorn a la Lliga Femenina Endesa. Comença la temporada oficial per la penya, que s'estrena en la Lliga Catalana Challenge aquí a Reus. Us donem la benvinguda al bàsquet femení, una temporada més aquí a 94.4, Ràdio Ciutat de Badalona, apostant pel Joventut una temporada més, i com sempre estarem aquí per explicar-vos-ho. Esperem que avui al començament sigui amb el primer trofeu de la temporada d'aquesta Lliga Catalana, que jugarà la penya contra el Lima Horta. Nosaltres ja estem aquí a Reus, també tenim amb nosaltres la Jessi Garcia, que l'hem renovat el contracte com a Fabián Tellez. Una temporada més. Molt bona tarda, Jess. Encantat de tornar-te a sentir per aquí.
8: Bona tarda, Albert. Bona tarda a tothom i encantadíssima de tornar a estar aquí un any més.
7: Veurem, la temporada serà llarga, ho saps a sobres. El camí serà dur i tortuós cap a la Lliga Femenina 1, però la penya el que ha de fer és girar full amb un equip completament nou. Ara es farà la foto d'equip al conjunt verdinegre, també a l'equip de Ramon Raigal, aquest Lima Horta que ja se l'ha fet. I, Jessi, avui moltes ganes de veure la penya, veure com surt una plantilla amb 11 jugadores noves, 11, comptant les júniors, i amb només una renovació, com és el cas de la capitana, Rebeca Cotano.
8: Doncs sí, teníem moltes expectatives, no?, a veure com, què passaria amb aquest canvi de passar de la Lliga Femenina a Challenge, com seria l'equip, i el que estem veient, sobretot als entrenaments i amb les impressions d'en Fabián, és que l'equip és un equip físic, un equip que correrà, un equip que pinta molt bé, i mirant una miqueta també la resta de rosters dels altres equips de Lliga Challenge.
7: Podem dir, per tant, Jess, que és el principal favorit per pujar, no?, per potencial, per pressupost i per plantilla.
8: Sí, jo crec que està dintre dels 4-6 equips que es jugaran aquest ascens.
7: Doncs veurem, perquè al final ja saps tu que la temporada és molt llarga, hi ha moltes lesions. Avui no hi serà Kele, que es va fer... Perdó, no hi serà Rose Michaux, l'estrella que es va fer un cop ahir a l'entrenament. I mira, què millor perquè ens expliqui, Jess, jo puc fer moltes conjectures, l'actualitat de l'equip, com és el propi Fabián Tellez, que el tenim ja en directe aquí. Fabián, molt bona tarda.
9: Bona tarda.
7: Agraïm que hagi vingut a la nostra posició, perquè, Fabián, la gent té ganes de primer partit de la penya oficial, primer títol de la temporada, i se li ha donat importància, no?, perquè molta gent diu, no, és pretemporada encara. No, és que és un títol ja, i a més contra un rival de la nostra lliga.
9: Sí, sobretot perquè de vegades parlem, no, de la nostra lliga, doncs això és la Lliga Catalana, és nostra, i evidentment l'hem donat tota la importància del món si volem reivindicar el nostre bàsquet, està clar.
7: Va perdre l'altre dia la penya contra Caí la Seu, equip de categoria superior. Creus que avui és el partit, o millor dit, el rival en el qual podem dir, vale, aquest és el nostre nivell, és amb un rival de nostra categoria, o creus que encara no és així?
9: És que el problema és una mica...

0: mica d'estructura de l'equip ara mateix, és a dir, tenim encara que no ha vingut una de les dues interiors, la interior que sí que ha vingut i s'ha incorporat des del primer dia, doncs ahir es va donar un cop i no jugarà, per tant, estem jugant sense interiors, estem jugant amb una interior de 16 anys, no? Que això t'ho dona, no?, a poder estar a la penya, és a dir, tenim qualitat i apostem per elles, però clar, també aquest context, no? No només tenim 11 jugadores noves, no només tal, sinó que, bueno, és a dir, arriba massa d'hora per treure conclusions d'on pot arribar aquest equip.
1: I avui davant Lima Horta, no? Un rival també amb molt de ritme, que manté una base l'any passat. Com veus aquest equip? Quines creus que seran les claus, una mica?
0: Bueno, Lima, al contrari de nosaltres, perquè precisament, com tu deies, molt ben dit, té un bloc ja de l'any passat, el que ha fet és rodar, no? Rodar i ha fet molts amistosos, ha jugat contra València, ha jugat contra la Seu, ha jugat contra Girona, bueno, contra Almeda, és a dir, porta molt, molt, molt, molt ritme, que nosaltres no tenim. Hem fet dos amistosos i aquest serà el... que no és cap amistós, però aquest serà el tercer partit de temporada i amb l'equip com el tenim. Bueno, tenen a favor aquest ritme que nosaltres encara no tenim, sí.
1: I a l'últim, Fabián, parlaves a les interiors. En aquest sentit, també per tu, imagino que t'has de reinventar, no? I també diuen que no hi ha mal que per bé no vingui. Ningú vol lesió, ningú li agraden les jugadores lesionades, lògicament. Però també creus que es pot trobar en aquest equip amb jugadores tan joves, no? Per exemple, parlaves de les quatre júniors que poden córrer com Aina Hinojosa, una nova forma, no? Una nova arma, per exemple, ofensiva.
0: Bueno, no diries arma o no arma, no? Perquè jo crec que ve també per l'equip ve massa d'hora, no? A nivell de construcció d'equip. I per elles, evidentment, necessiten un temps perquè són molt joves per tenir pues, aquest procés formatiu i acabar sent competitives, m'explico? Però no puc queixar-me, és a dir, elles estan entrenant amb dinàmica del primer equip, totalment, és a dir, estan al nostre ritme, estan intentant créixer, bueno, aquello, a passos agigantados, no? Per tant, bueno, és un repte també per elles, no només per l'equip, sinó també per elles.
1: Doncs veurem avui el partit, Fabián, esperem poder cantar el primer trofeu de la temporada, segon de la setmana per darrere la Supercopa del masculí. Seria brutal, això, eh?
0: Sí, sí, bueno, molt contents, encara amb la ressaca del masculí, que, bueno, evidentment, ens ho prenem com algo propi, perquè estem allà, els veiem treballar cada dia, estem en contacte amb l'estat, per tant, encara molt contents. Ara comença el nostre.
1: I, per últim, la Jessi està tremolant perquè diu, ostres, que he escoltat a Fabián per la ràdio i fa millor que jo. Li diem que no es preocupi per la seva feina o què?
0: No, que estigui molt tranquil. No, perquè, a veure, vaig estar molt ben acompanyat. L'Ivan es va portar molt, molt bé, el Xavi també, molt ben cuidat per tot l'equip i molt agraït per tothom, no només per ells dos, sinó per tots els que formeu l'equip de la ràdio.
1: Saps que no serà l'últim, Fabián.
0: Merci, encantat.
1: Gràcies a les paraules de Fabián Tello, doncs escoltem el postpartit, esperem que cantem una victòria de la penya. I, Gest, t'imagines fer aquí un superequipo amb Ballesteros, amb Fabián, amb Ivan... Mare meva, quin combo pot sortir d'aquí, eh?
2: Seria increïble, jo crec que més bàsquet impossible parlar i més experiència, sobretot a ells, més que meva, que ja tenen una edat, no ens enganyem. Però, sí. Bueno, però seria un luxe, segur.
1: Doncs el Fabián, que ja el tenim aquí amb la plantilla, deixa'm dir que no ha estat durant l'escalfament a peu de pista, s'ha quedat a dins. Jo crec que ha arribat tard, igual que Anna Cruz, que també està de camí cap aquí. Hi havia retencions, Jessi, per venir cap aquí a Reus. Sort que els que són previsors i agafem el cotxe amb temps no ens les hem menjat, però sí que m'han dit que més d'un o d'una avui pot arribar tard perquè, és que clar, un dimecres a les 5 de la tarda creuar-te tot Barcelona, déu-n'hi-do, ja ho saps de què parlo, eh?
2: Sí, creuar-te Barcelona i també passar per l'entrada de Reus, que vulguis o no, sempre hi ha moltíssim...
1: És fotuda, eh?
2: Sí, exacte, és molt fotuda i sempre hi ha molta gent. És un horari complicat, sortida de les escoles, també gent tornant de la feina des de Barcelona... Bueno, complicat. Esperem que arribi tothom a les 6 en punt i pugui veure, bueno, aquest nou joventut renovat.
1: Tenim ganes, la veritat, avui a Reus, recordem, a veure, ara, Jessi, hem de fer el canvi de xip, que no és gens fàcil, és allò quan acabes una relació i una de les dues parts no vol deixar-ho, no?, que es veu obligada a girar full i ha de dir, doncs vinga, va, reconstruir la vida, no?
2: Aquests canvi. Som nosaltres, no?
1: Exacte, aquests som nosaltres ara mateix, i per tant és allò, ostres, tornem a Challenge. Què significa això? A part de que tornem... a jugar doncs, contra equips amb menys renom, lògicament. Clar, també implica que això és una cosa que pot semblar i sonar molt òbvia, però que a l'hora de treballar, doncs ho veus, que és que hi ha molta menys informació, per exemple. A l'hora d'informar-te, a l'hora dels fitxatges, clar, és que quan diem que fem un pas enrere, ja ho diem que ho fem en tots els aspectes, no només a la pista.
2: Sí, sí, tota la raó. L'altre dia, bueno, fa unes setmanes, no?, que parlàvem tu i jo de les plantilles i els rosters que tenien els equips de tota la Lliga Challenge. Era super, per començar, les dades no estan encara a la web de la Federació Espanyola, així que això ja dificulta moltíssim. Jo, per exemple, que vaig començar a fer una recerca per saber bueno, si podíem estar a la part alta de la classificació, si patiríem, bueno, vaig haver d'estar revisant Instagram per Instagram els clubs, tota la llista de clubs.
1: Sí, sí.
2: O sigui, molt complicat. I després, avui, per preparar el partit, bueno, pues, sí que és veritat que el Lima Horta l'havia seguit una miqueta la temporada passada i sabia una mica el joc que feien i una mica l'estil que li agrada fer en Ramon Reigada, però de cara al nostre equip, al del Joventut, hi ha jugadores que les conec perquè, bueno, he tingut la sort de poder jugar contra ella com a entrenadores, però que no trobava ni vídeos ni absolutament res d'informació. Molt complicat.
1: Per exemple, així que... quina... Sí, sí, molt difícil. Quines són, Gese, les jugadores que has pogut jugar en contra, que coneixes, com ara quines?
2: Doncs pues mira, així de l'equip del Joventut, Emma Trawali, Júlia Rueda, Nahawa Diarra, Marina Asensio, que encara continua lesionada, m'imagino que la veurem cap al gener, però també...
1: Exacte.
2: I del Lima Horta també unes quantes jugadores. Així que...
1: Marina Asensio... Digues, digues.
2: Bueno, i això el que deia, del Lima Horta també unes quantes jugadores. No només que perquè coneixem a la Lula i a la Laia Soler, que havien estat al Joventut, sinó altres jugadores que havien estat, com podria ser Júlia Puente, Ivet Subirats... ara així, bueno, les dues que em venen més al cap perquè són contra les dues que m'he enfrontat molt més.
1: Sí, sí, però... i Ivet Subirats, va ser, ha fet l'MVP la
2: sí.
1: Lliga Catalana la temporada passada i s'està recuperant d'una greu lesió. També parlaves de Lula Roig, que va fitxar per la penya, efectivament, el 2023, va jugar mitja temporada sota les ordres de Jordi Vizcaíno i Laia Soler. Efectivament, també ex-verdi negre, va agafar aquella etapa, ja es diria jo, de transició, no?, de la plana a l'Olímpic, de Lliga 2 a Lliga Challenge, crec que era 2020, entre 2020 i 2022, va ser quan va estar la penya.
2: Sí, sí, llavors, bueno, també et dic, aquí parlàvem del nostre equip jove, el Joventut, equip molt jove, també el del Lima Horta.
1: Sí.
2: L'any passat van lluitar molt, jo crec que aquest any han millorat l'equip, crec que és un equip més compensat. Sí que és veritat que aquí entra la problemàtica d'aquesta Lliga Challenge, no?, dels equips que estan fets, podríem dir, o per pujar o per competir per pujar, equips que el seu pressupost és més baixet, i en el cas del Lima Horta crec que és un dels casos, les sortides i els viatges, com els encaren, no? Perquè potser el Joventut, ho dic ara, imaginant-m'ho, una miqueta, ficant una miqueta d'imaginació,
1: sí, sí,
2: a Melilla viatjarà amb avió i agafarà vaixell. I potser el Lima Horta ha de fer tren fins a, m'invento, a Màlaga, agafar un autobús, després un vaixell. O sigui, la dificultat de la Lliga Challenge, de tot el que ens haurem de reinventar per poder entendre també...
1: Total.
2: Perquè les jugadores o es lesionen amb més facilitat, o estan més cansades, o a casa els equips són més forts i baixen molt... Bueno, també, no sé tu, però a mi també m'agrada perquè ens fa com renovar-nos i haver de buscar més eines per poder conèixer aquestes, sí, sí, jugadores.
1: Estic molt d'acord, i jo crec que a nivell intern, a la penya, lògicament ningú volia baixar, ningú s'esperava baixar, però sí que ha servit d'alguna forma com un toc d'atenció i com dir, ui, aquí hem arrossegat molts tics des de l'ascens de Lliga 1, i de vegades allò que diuen, doncs, saps què? S'ha baixat, ens ho mengem amb patates perquè s'han fet les coses malament, i per tant tocarà fer un projecte des de zero. Parlaves de la plantilla de la penya, de fet, l'últim precedent de Lliga Catalana Challenge, clar, és que hem hagut de tirar fins al 2023. Aquell partit mític, tu no sé si hi eres, Gés, que es va jugar al camp del pavelló de Boet Mataró, que la penya va perdre de 8.
2: Sí.
1: una calor insuportable. Me'n recordo que estàvem tots suant. Recordo Marita Vidova fent de mopa també. Allà la penya va perdre la Lliga Catalana Challenge i va ser l'any de l'ascens, el 2023.
2: Llavors, què vols dir? Que potser hem de perdre avui per continuar treballant? També jo crec que en Fabián no ho explicava. El Lima ha jugat contra tres rivals de Lliga Femenina. La penya ha jugat contra Cedis, però ha jugat després contra Mataró. No s'ha enfrontat a rivals del mateix estil o de la mateixa lliga perquè tinguin aquestes dificultats. I
1: per mi deixa'm dir-ho, no? Clar. Deixa'm dir-ho ara, que no soni oportunista, però la pretemporada de la penya, en la meva opinió, ha estat massa curta. S'han jugat només dos partits amistosos contra la UEM, com deies, i contra el Caí la Seu, tots ells amb quatre júniors, amb jugadores per arribar, amb Aculo, que està esperant el visat, amb Saràbia, que està tocada i que sembla, per cert, que avui jugarà, tindrà alguns minuts, l'ex de València, però que tampoc està al 100%. El cas de Marina Asensio, que comentaves, que per cert ha estat tota la tarda, ha estat la primera en arribar i en fer tecnificació i un entrenament individualitzat, no s'espera fins al mes de gener-febrer. I això sí, en el cas de Marina la veuen com un fitxatge d'hivern, més que una jugadora amb la que comptaven ara, que ha arribat lesionada. Saps el que vull dir? Per tant, no s'espera fins al gener. Seria, mira, com una mena de reforç.
2: A mi, a mi era una de les coses, quan mirava les jugadores, quan les anaven publicant, quan vèiem Otto la setmana passada, si no m'equivoco, que diuen que no continuarà, a mi és l'única part de l'equip que em fa una mica de por. La plantilla curta i estirant tant de les juniors, perquè estem parlant que hi ha tres juniors que són de segon any, però una de les juniors és de primer any, que és l'Emma Lorbe, que acaba d'arribar relativament fa una setmana, 10 dies. Llavors, em preocupa aquesta part i penso que la part bona és, com tu deies, el fitxatge d'hivern de la Marina Asensio, que ja el tinguin dintre del club, que ja estiguin treballant amb ella, que ella ja sàpiga el que en Fabián vol, perquè farà aquestes tecnificacions amb ell, m'imagino, o amb en Miqui, i sàpiga l'estil. Això és la part bona, que no incorpora una jugadora al desembre o al gener que arriba de noves i no sap exactament res de l'equip.
1: Sí, estic molt d'acord, la veritat. Marina Asensio, bona jugadora. A més, tenia ofertes econòmicament superiors a la de la penya, tenia bastantes ofertes, diria jo, tot i que estava lesionada, però ella va dir que volia tornar a casa. Va acabar cicle també a la Universitat de Utah i, per tant, la sabadellenca que torna aquí a l'Olímpic com a mínim. Haurem d'esperar, això sí, fins al mes de gener-febrer per veure-la. Ja escalfen un i altre equip, es treuen les samarretes perquè falten 7 minuts i mig, Jessi, aquí començaran les presentacions. No és ple ni a bon tros el pavelló, continua venint gent. Ha vingut Juana Morales, això sí que és notícia, Jess. Ha vingut Juana Morales, també el president de la Federació Catalana. No veiem a Jordi Montoliu, per tant...
2: Sí, veiem a Anna Cruz.
1: Sí, veiem a Anna Cruz.
2: Ja ha arribat.
1: Sí, ha arribat a temps amb l'outfit bàsic, samarreta blanca. No té la samarreta de la penya. Això sí que em sorprèn. Al costat del David Grau, també el José del Filmmaker. Aquesta paraula que està tan de moda ara, una creador de contingut, fa vídeos. I, per tant, avui tampoc és el Raúl González, que li donem festa. Gran feina durant la Supercopa, el Raúl, quan s'està fent la presentació del Lima Horta. Repassem el roster, perquè avui Ramon Regada disposa amb el 2 de l'ex Girona, Anna Badosa, amb el 3, Salzman, amb el 6, Lula Roig, amb el 7, Serra Canta, amb el 8, Clàudia Ripoll, amb el 9, Júlia Puente, amb el 12, Cristina Gil, amb el 13, Mariona Cos, amb el 14, Suli, Laia Soler, amb el 22, Belén Morales, amb el 25, Mireia Aguado. Per tant, aquest és el roster, dèiem que no hi és. Ivet Subirats, l'MVP de l'última Lliga Catalana, i ara es presenta la penya, i amb la primera indumentària, la samarreta negra amb ratlles verdes, veiem amb el número 3, l'última en arribar, Mayele, que el marcador està posat, per cert, Genesia Massita, no Genesia Mayele, que és el seu cognom, amb el 4, Paula Saràbia, amb el 7, Nahawa Diarra, l'amiga de la Jessi, amb el 8, Júlia Rueda, amb el 10, Xanaya Pinto, amb l'11, Joana Teder, amb el 16, Emma Trawali, Amb el 21, la capitana Rebe Cotano, amb el 96, Aina Hinojosa, amb el 97, Aisha Diop, amb el 98, déu-n'hi-do, em costa fins i tot pronunciar-ho, Martina Gironella, amb el 99, Emma Lorbeck. Per tant, els quatre dorsals alts, 96, 97, 98, 99, gest que corresponen a les júniors.
2: Fàcil, no?, per aprendre-se'ls?
1: Sí, sí. Déu-n'hi-do.
2: Els àrbitres, si piten falta una o bàsquet, serà fàcil per tant els àrbitres com la taula.
1: Això també... Welcome to Lliga Challenge, quan ara sonarà l'himne a Catalunya. Tots en peus.

0: Els segadors d'Himne Nacional de Catalunya. I Jessi, m'ha encantat molt la imatge perquè Emma Trawali, l'única jugadora de la penya que ha cantat l'himne, estava amb la mà al pit mirant el cel i fins i tot et diria jo que emocionada. Per tant, ens encanta això i clar, no, m'ha sorprès que cap jugadora cantés l'Himne Nacional de Catalunya, però és que aquest any és catalanes n'hi ha poques a la plantilla.
1: Les juniors, no, podríem dir?
0: I sí, més Trawali Rueda.
1: Bueno, Enagua també és de Catalunya.
0: I Enagua, correcte.
1: Tota la vida aquí i ja està, sí. Bé, a part, claro, la família de l'Emma Trawali són de Tiana, són supercatalans, la mare supercatalana parla un català perfecte, així que, bueno, ho porta molt endins, perfecte, genial. Sempre ha d'haver-hi alguna que reconegui i estimi on està.
0: Sí, estaven l'altre dia, de fet, estaven allà, com es deien, les matinades a Tiana. Encara es fan les matinades? A tu t'agraden, Jess?
1: Encara es fan les matinades de Tiana. Jo fa moltíssims anys que ja no vaig a les matinades de Tiana, a les FM, de fer la ruta, no ho faig ja.
0: No. Si implica agafar
1: cotxe més... Tu sí, perquè si estaven, no. Vol dir que les vas veure.
0: No, tinc espies allà. Tinc, per exemple, el Michael, el Michael Oliva, que ens està escoltant, per cert, el saludem des d'aquí, que no se'n perd ni una, i quan va sortir de treballar diu, doncs mira, me'n vaig a les matinades i així acabo el dia bé. 1 minut 48 per començar el partit. Tenim moltes coses també per comentar d'aquest maig. Tinc ganes de veure també Jess, les juniors, però sobretot Emma Lorbeck, perquè l'entrenament d'ahir ja va continuar amb la tònica habitual de donar molt bones sensacions tant al cos tècnic com a les jugadores, perquè tot i que sembla una jugadora que és molt jove, que pot semblar un pèl innocent, ostres, té mala llet i, escolta'm, si s'ha emparellat amb la pivot grossa a l'altre equip i ha de repartir, això, Jess, sí que ho té, no es talla, la tia.
1: Té molt de caràcter, és una jugadora molt de caràcter. També et dic, sí, sí. M'imagino que vindrà, estarà un pèl cansada. Ha jugat al Mundial, U16, que crec que l'U17, i ha jugat a l'Europeu, el Mundial U17 i a l'Europeu U16, o sigui, porta concentrada tot l'estiu i jugant tot l'estiu. Deu estar també amb ganes de tenir una setmana de vacances, eh?
0: Sí, sí, amb Eslovènia, jugadora eslovena de l'any 2010, per tant, 16 anyets, el 8 de febrer en fa 17, 1,94, una de les grans perles també del planter. Per això és habitual, l'altre dia veia alguna foto per Twitter de gent dient Erasem Lorbeck està per l'Olímpic, clar, hi va cada tarda. Ahir també hi havia la seva mare mirant l'entrenament, família dedicada al bàsquet, uns malalts al bàsquet com nosaltres, i per tant per això és habitual veure-la o veure'ls, millor dit, per l'Olímpic. Tenim 5 inicials, Jess, a la penya, sortirà amb el 7 Nahau Adiarra, la de Mataró amb el 10 Xanaia, amb l'11 Joana Teder, amb el 16 Emma Trawali, amb el 21 Rebeca Cotano. Per tant, així de primera sorprèn un 5 molt físic.
1: Bueno, també podríem dir sorprèn Rebeca Cotano, un 5 inicial de la penya, no?
0: Sí. Home, recordem també, Jess, que ara, això perquè pels nostres oients que no ho sàpiguen, quan parlem també d'aquest pas enrere de categoria, a Lliga Challenge, recordem que també s'ha de jugar amb dues jugadores de formació a la pista, per tant és allò com els minis, no? Que has de fer els quarts obligatoris, que has d'anar mirant la llibreta i anar apuntant.
1: Sí, és graciós, no? És una lliga professional.
0: Això fa gràcia, això.
1: És una lliga professional, et fan com tenir les jugadores de, bueno, espanyoles, no? O del club, però després a la vegada veus equips com l'any passat que vam veure Azul Marino fent un pressupost de el doble o el triple que el del Joventut, segurament a Lliga Femenina, per pujar. Llavors, bueno, potser ho haurien de trobar al punt mig.
0: És un equilibri, no? Potser, a veure, no cal tampoc tractar-les com a minis o com a juniors per tenir obligació de jugadores, però clar, si un equip et desvirtua la competició així, és que estàs fora, perquè ja aquest equip puja directe segur.
1: Exacte.
0: Per tant, aquesta nova Lliga Challenge, comentarem també el calendari perquè han volgut fer allò de també és habitual a les jornades de Nadal, és com fer uns emparellaments geogràficament d'equips que estiguin a prop per evitar desplaçaments llargs i alhora que l'afició d'un i altre equip es pugui desplaçar. En el cas de la Penya li ha tocat justament el Lima Horta el 29 de desembre. Això està bé, no?
1: A mi em sembla que està bé que reparteixin una mica en funció de proximitat i de, també per estalviar costos, no? Perquè estic segura que hi ha moltes jugadores que, de la Challenge, que estudien presencialment, i fins i tot alguna jugadora que treballa. No, si ho vèiem amb la jugadora de la selecció alemana, que era professora i a l'escola li va haver de buscar un substitut per poder estar 15 dies jugant al Campionat del Món, doncs imagina't a la Challenge.
0: Imagina't a Challenge, les quatre juniors ha fet venir en directament d'estudiar pilot al cel de Reus. Comença el partit, Joventut Badalona, Lima Horta.
2: Et caduca el carnet de conduir?
3: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
2: Carrer Francesc Macià, 6.
3: Al costat de Pompeu Fabra.
0: I la primera jugada era un llançament de dos de Xanaia que ha fallat prop del cèrcol i ataca ja el Lima Horta. Jugant tots els equips amb l'equipació habitual, el Lima, el conjunt Salmó, i la Penya, aquesta equipació negra amb color verd, verde chicle, que es diu. T'agrada la samarreta, Jess?
1: No, perquè jo penso que la penya és verd i negre, i ara mateix sembla negre i verd.
0: Sí.
1: I el color
0: una
1: xicle,
0: mica estrany.
1: Color xicle no m'agrada gens, a part me'n recorda molt al Fuenlabrada, quan el van portar.
0: Ostres, no havia pensat en això. Mm. Fuenlabrada. A mi Unicaja, perquè també porta Joma.
1: Sí, però Unicaja és més fos, no?
0: Sí, però també tenia la segona samarreta l'any passat, era com la penya aquest
1: sí,
0: any.
1: Això sí.
0: Aquest color verd xiclet. Trawal i llança el triple, falla, 0-2. De moment per Lima Horta, anotat Mireia Guado. Dues errades en el llançament de la penya. Dempeus Fabián Telle, de segon Miqui Calderón. També amb Duatis, Xavi Duatis, que li fa les tecnificacions pel matí a Marina Asensio. Abans d'anar, suposo, cap a Casagemes. Ara recupera la bola Teder, bona defensa de Teder, que em recorda físicament a Ramet. Teder anota, bona cistella a Teder. Joana Teder, la jugadora d'Estònia. Jo crec, Jessi, que Teder em dona la sensació que serà una de les sorpreses agradables de les jugadores destacades d'aquesta penya.
1: Home, és una base cridada a fer molts punts i a dominar i a controlar molt l'equip.
0: Sí, sí. Ara ataca la penya novament, ha fallat Lima Horta, Rebeca Cotano, rep el palat, la bola intra, excel·lent per Emma, excel·lent la connexió entre interiors, Trawali, que anota l'assistència de Rebeca Cotano, que ens deia la prèvia, tengo muchas ganas de empezar la liga, per tant, important que estigui endollada, ara 2-1 de Lula Roig, ha trencat aquí a Rebe, i Gés amb aquesta jugada de Lula trencant a Rebeca Cotano, notant el 2-1, veiem una mica que hi ha coses que no canvien, que al final l'escouting està clar que les jugadores exteriors continuaran castigant a Rebe, al darrere.
1: Sempre. Saben que és una mica lenta i que des de fora li poden, amb un canvi de ritme li la poden castigar. Llavors, bueno, jo també penso que aquí la Rebe hauria de treballar, bueno, cosetes d'ajudar-la, donar-li eines per treball de peus i de més. Però sí, a nivell d'escouting és el que tu dius, tens molt clar que has de castigar una jugadora i una d'elles serà aquesta.
0: Doncs Teder justament a la banqueta, no Cotano, que és aquí parlàvem i que llença el tir de dos. No, falla, se surt de dintre el tir, plorant el rebot de Xanaia Pinto, també falla, però agafa la bola, això sí que ho veurem. Segones i terceres jugades perquè és un equip molt físic el de la penya. Rebeca li diu a Trawali que marxa, juga al bloc directe, 45 graus. Jugava ara Diarra, el tir de 3 de Rueda, que ha entrat, per cert, com dèiem, per Teder. Teder s'asseu la primera, Gés, i el que hem vist, Fabián, moure fitxa, ni 2 minuts i mig ha mantingut a pista a la base d'Estònia i es prepara per entrar a Saràbia.
1: Sí, jo crec que el que buscaran Fabián serà rotacions curtes amb algunes jugadores i amb altres jugadores més llargues, en funció una mica de com estiguin de carregades i les necessitats que tinguin. Això també forma part del pla de partit i sobretot els partits d'ara, que són, tot i que sigui la Lliga Catalana i hi hagi un títol pel mig, però bueno, també no ens enganyem que és una pretemporada.
0: I ara hi ha triple, el primer triple de la penya, el primer triple Lliga Challenge, que és de Júlia Rueda. Havia fallat l'anterior i ara ha anotat el primer intent de córrer el Joventut, 7-7, empat a 7 de moment. 3 minuts i mig i estic molt d'acord amb això de les rotacions. Ara compta perquè, novament, Lula Roig corrent I aquí, Gés, veiem una de les claus de Lima Horta, que apuntava també Fabián Tellez a la prèvia. És un equip que es coneix molt i que té jugadores per córrer molt la pista.
1: Sí, i jo crec que això ho veurem molt al Lima. El Lima també, els reforços que ha fet, és un equip una miqueta més físic que la temporada passada, perquè la temporada passada patia molt sí. a nivell del joc interior. I amb el Joventut, en canvi, jo crec que veurem molt de rebot de lo que tu deies fa un moment, de segones opcions, i veurem un joc molt ràpid, perquè les dues bases, tant Rueda com Tedder, poden donar molta velocitat.
0: A mi m'ha sorprès moltíssim positivament Júlia Rueda a la pretemporada. A més, està molt forta, està molt fibrada, i a més només li falta anotar fora. Es converteix en una amenaça letal. De moment empat a 9, segona assistència per ser de Rebe Cotano. Hi ha quàdruple canvi a la penya. Si parlàvem de les rotacions curtes, entra en Saràbia, entra també Genesia novament, entren dues a les júniors, Emma Lorbeck i Martina Gironella. Per tant, mira, parlant de l'Orbeck a la prèvia, doncs hem trigat gest 4 minuts i mig en veure-la. Recupera la bola. Ara Genesia havia trepitjat, però efectivament crec que Fabián Tellez ens està ensenyant una mica per on va o per on vol anar. I recordem, a més, gest, que falta per mi el que és la jugadora principal, l'estrella, que és Rose Michó. Aquesta és la que, a priori, quan tu dius qui és la bona d'aquest equip, doncs Rose Michó és la que t'ha de donar punts.
1: Sí, sí, està clar. Bueno, haurem d'esperar unes setmanes encara per veure-la, si li han donat, s'ha donat el copet aquest que comentava en Fabián, no? Bueno, també està bé ara, anem amb cuidado.
0: Ara bona cistella d'Emma Lorbeck, que s'estrena al dorsal 99. Aquí comença la carrera d'Emma Lorbeck com a professional. Per tant, benvinguda a la penya, castigant. Ara volia fer a més el tràiler Lorbeck. 11-11, primers 5 minuts de partit, molt de ritme. Es nota també, com deies, que no deixa de ser un partit encara de prèvia de la Lliga. No m'agrada dir pretemporada perquè és un títol, però alhora és allò, és complicat, eh?
1: Sí, és complicat.
0: Pretemporada, sí, sí.
1: Emma Lorbeck, no tinc clar si va arribar a debutar en el Giga Challenge amb Sant Feliuenc o no. No ho tinc clar.
0: Lorbeck, dius, eh?
1: Sí.
0: A seguida ho mirarem. És una màquina de dobles, Emma Lorbeck. 11-11, havia notat Lula Roig, per cert, està amb 7 punts avui. Prenent-se allò a la llei de l'ex, ara rebot ofensiu de Belén Morales, un rebot ofensiu entre Mayele i Lorbe. Crec que això no li haurà agradat a Fabián Tellez. Per la bola, Tedder en primera línia, recupera Lula. 9è punt de Lula Roig, que està completament extramotivada. Lorbe, ara jugant Tedder, segona bola perduda per Tedder. Saràbia, una altra jugadora que és un meló per obrir entre cometes perquè ve d'un any en blanc. I ara és qui ataca, votant. Passa el bloc directe, Saràbia. Saràbia per Tedder. De veritat, és que veig a Tedder i continuo tenint fantasmes de Ramet, perquè físicament
1: sí,
0: s'hi assembla molt.
1: S'assembla molt, oi? Tota la raó, sí. Tant el monyo com les cames, sí.
0: Sí, sí. Doncs Ramet, per cert, que ha anat a Montenegro, una altra de les jugadores que s'esperava tenir més cartell o més marcat al Mediterrani. Ella volia jugar a Itàlia o a França, i al final, quines coses, eh? Acabes a Montenegro, tota una jugadora internacional en Bèlgica, que es diu aviat.
1: Sí, és raríssim que no hagi tingut més ofertes. A veure, la temporada passada amb el Joventut no va ser la seva millor temporada, i m'imagino que a nivell de números no va estar molt bé, i això...
0: A mi em va decebre una mica, Gés, t'he de reconèixer, crec que ho hem comentat, però esperàvem potser un pèl més, no?, de Ramet.
1: Sí, jo també. Crec que quan tocava donar el pas endavant com les jugadores amb experiència per poder intentar revertir la situació de les derrotes i no baixar la categoria, crec que bueno, va estar molt desconnectada o més pendent d'ella mateixa.
0: Atacant Tedder, 12-15, a la penya perd de 3, llença el triple falla, rebot ofensiu de Saràbia, que crec que Saràbia, si es posa bé físicament i respecta les lesions, que bé, ara falla l'Orbeck, llàstima. Era una bona passada de Tedder, però deia que Saràbia, si respecten les lesions, crec que és una jugadora que ha de ser també al davant diferencial. I compte que és de dos ara la cistella de Mire Aguado, per tant, màxima Lima, 12-15.
1: Jo, Sarabia, és una jugadora que tinc ganes de veure, perquè fa dues temporades a Estudiantes no va tenir oportunitats, no sé si perquè, bueno, per necessitats també d'Estudiantes, de classificació, per por de l'entrenador a treure la pista, i la temporada passada, que va anar a València ja... va estar amb el Challenge i algun partit va pujar amb el Lliga Femenina, però és com una jugadora que porta dues temporades no jugant tots els minuts que ella, m'imagino que ella creu que ha de jugar, i per això també la para aquesta de venir al Joventut, no? Per veure si esclata i té molts minuts al Joventut i pot tornar a reenganxar-se hasta la Lliga Femenina.
0: Efectivament, jo també tinc moltes ganes de veure-la, i ara compta la transició de Martina Gironella, ha trencat molt bé, crec que això ho veurem amb les juniors, no? S'estan tallant un pèl, està Gironella amb un punt, ha tret la falta, per tant seran tirs lliures perquè era acció de tir, està l'Orbe amb dos i Lula Roig amb una falta se'n va a la banqueta. Gés, anem a repassar l'estadística de Lula Roig, un segon. Lula Roig, Lula Roig, la tenim amb 9 punts, 4 de 6. En tirs a dos, déu-n'hi-do, eh? Quin començament,
1: sí,
0: de la capitana.
1: Està viu ara mateix Lima Horta gràcies a ella.
0: Tirs lliures a Gironella, anota un, falla el segon rebot de la Suli. Laia Soler, jugadora amb nacionalitat, de fet, internacional amb Xile.
1: De fet, Lula Roig xilena és la jugadora, continuo revisant, és la jugadora que ara mateix està amb, és la que més valoració porta del partit, perquè també ha repartit assistències, ha rebut faltes, sí, és veritat que ha fet una, però bueno, és la que més millor està.
0: Sí, sí, doncs mira, Lula Roig a la banqueta, també quàdruple canvi la penya, torna entre Wally, Cotano, Rueda i Xanaya Pinto, jugadora també incorporada. On hi ha tirs lliures per Lima Horta. La penya, recordem que debutarà el cap de setmana del 4 d'octubre a casa contra València B. Va acabar el conveni amb Paterna.
1: Per exemple, València, València B és un dels equips que he buscat informació i surt algun fitxatge que han fet, perquè ha sigut com una mica sonat, perquè són jugadores de futur que volen promocionar amb el Challenge per després estar amb el Lliga Femenina o per poder jugar a Eurolliga, però molt poca. O sigui, la que podria dir 100% segura és Lorena Segura, que és jugadora també del Joventut.
0: I Broncano, Irene.
1: Irene Broncano, sí, també, és veritat.
0: Irene,
1: sí.
0: Les úniques, sí, sí.
1: La resta vaig una mica perduda.
0: Ja li direm a la Bronqui que ens faci un bon scouting, gest,
1: sí,
0: que ens posi el dia, perquè...
1: No, el que li hem de dir és a la Federació Espanyola que,
0: sí,
1: que arregli aquesta pàgina web i
0: 2026,
1: surti tota la informació.
0: Seguim amb aquesta web.
1: Sí, surti tota la informació.
0: Primera jornada, Penya València, diumenge, 12:30, quarts d'una, dia 4 d'octubre, quan Teder anota també dos punts més. La penya es posa a 4, pressió tota la pista de Rebeca Cotano, a punt de robar, però clar, la pressió té un risc, que és que Lima Horta l'ha passat amb dues passades, ha tret la falta personal. Per tant, tirs lliures ara per Salzman, xoca també Ana Badosa, una altra jugadora que...
1: Ana Badosa també.
0: La Lliga 1.
1: Sí,
0: sí, sí. Amunt i Girona també veurem, aquesta jugadora ja és interessant veure-la, quin paper té, hauria de ser protagonista, agafar galons.
1: M'explicaven una mica
0: que
1: ve a jugar, a part de jugar Challenge perquè volia, que també hi ha un tema d'universitat, el tema d'estar a Barcelona.
0: Uh-huh.
1: M'imagino que hi haurà un punt de la carrera que vulgui estudiar, que potser o altres ciutats on tenia opcions no la podia fer o alguna cosa així.
0: Ella ha estat a Estats Units, ja ha estat a Liberty University, de fet va jugar allà,
1: uh-huh,
0: a Estats Units, a Nova York, quan ara hi ha triple, triple, és el segon triple de la penya, és un triple de la Jaua Diarra, 18-20, quan ara compta que Xenia rep sola, arriba tard aquí Xanaya Pinto, rebot ofensiu, no li agrada fallar amb elles perquè és el tercer rebot en atac que li agafa. Tenint tantes jugadores grans, el Joventut a pista, baixant la bola, Trawali. Gés, ara la penya està amb Rueda, Trawali, Cotano, està amb Xanaia i està amb Diarra.
1: Per mi està jugant amb grans, però amb les tres millors defensores de l'equip, que són Trawali, Rueda i Nahawa. Són tres jugadores que li donaran molta agressivitat al Joventut, i per això penso que comencem a veure cosetes de pressions per part d'en Fabián, perquè serà sovint el que facin.
0: Pressió tota la pista, juga Cotano, Rueda em transmet molta tranquil·litat des de fora, em transmet saber estar, saps? Allò com un pozo, que diuen en castellà.
1: Sí.
0: Júlia Rueda. Ataca Soler. Soler. Per cert, tu recordes així si Rueda va coincidir amb Anna Cruz del Barça? Et
1: sí.
0: Sona de memòria?
1: Jo crec que sí, l'any que pugen.
0: Amb Deva, oi, també?
1: Sí, de la Deva ja, aquí ja no sé, però la Júlia Soler segur. La Júlia Rueda. Bàsicament perquè la Júlia Rueda portava a... Bueno, Barça era de San Feliuense CBS. Va jugar, si no m'equivoco, des de premini de segon any o mini de primer any. O sigui, Júlia Rueda és sortida de San Feliuense de tota la vida.
0: Planter de Sanfe, planter de Barça, i aquí a Reus, de moment, acaba el primer quart 20-20. Empat amb una cistella a l'últim segon de Xanaia Pinto. Jugadora, per cert, també, que ha passat per la Universitat d'Oregon, Oregon Ducks, allà on jugava també la gran Sabrina Ionescu. Per tant, de moment, aquí a Reus, final del primer quart, Joventut 20, Lima Horta 20.
4: Coneix el Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower.
5: Menú de migdia de dilluns a divendres.
0: 20 a 20, Jess, quines primeres sensacions et deixa aquesta penya 26-27?
1: Bueno, sobretot em deixen bones sensacions a nivell individual, que les jugadores estrangeres que s'han fitxat, per dir-ho d'alguna manera, perquè ens entenguem, tenen qualitat i ens faran gaudir. Això per començar, i després veiem jugadores, les joves, que tot i que ja hagin jugat a Lliga Femenina, bueno, pues que es nota el canvi de club, que ara estan en un club professional i han d'anar com encara al més per sobre de tot el que feien abans.
0: Sí, sí, perquè aquí és el que deia el Fabián. Ell deia del temps, està clar que és un equip amb 11 jugadores noves, però clar, també hi ha l'altra part de la balança que tu dius, que és com, sí, sí, temps, d'acord, però aquí tothom tenim a ment un objectiu, i des del club també s'està apretant, lògicament, perquè tot el que no sigui pujar, ja sabem que serà un fracàs.
1: Sí, serà un fracàs, però bueno, també...
0: No m'agrada dir la paraula fracàs de la lleugera, ja ho saps, però clar, en aquest cas...
1: Bueno, però també nosaltres avui ja estem comentant que la plantilla és curta, que depenen de moltes juniors. Hem de veure les jugadores, les lesionades, no?, que estan ara mateix el dia d'avui, com entren, com continuen la temporada. Marina, com entra al gener, tot i que ja estigui amb la dinàmica, que és el que jo explicava. Hem d'esperar i creuar dits perquè no hi ha lesions de llarga durada. Bueno, i hem de veure també els altres equips si s'han reservat diners per poder reservar, per fitxar, perdó, al gener. Depèn de moltes coses. Llavors, jo crec que està bé marcar-se aquest objectiu ambiciós, que és el de pujar, però la temporada de la Challenge és llarguíssima. Jo crec
0: molt
1: que l'altra vegada, quan es puja a Estepona, va haver-hi moments de la temporada molt durs.
0: Sí, sí. De fet, el partit d'Estepona, justament de Lliga, que es va jugar a la localitat malaguenya, era un ultimàtum per Jordi Vizcaíno. Allà va estar a punt de ser destituït. I coses a la vida, Gés, que va guanyar 7 dels 8 següents i l'equip es va col·locar en final a 4. Aquí a Reus, de moment, es posa en joc la bola, comença el segon quart, Joventut Badalona 20, Lima Horta 20.
2: Et caduca el carnet de conduir?
3: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
2: Carrer Francesc Macià, 6.
3: Al costat de Pompeu Fabra.
0: Ara, bona anticipació de Laia Soler sobre l'Orbe, que torna a pista. No s'han entès aquí les jugadores. Falla la penetració Lima Horta, rebot de Badosa. I el tir de 3 de Cristina Gil torna a fallar. Rebot. Està carregant massa el rebot ofensiu. Lima Horta massa fàcil, volia dir. Amb aquest cinc tan físic, la penya que està amb Teder, està amb Trawali, està amb Diarra, està amb Lorbeck i està amb Xanaia Pinto. Vine a 20. Pinto, també jugadora de Mozambic. Moltes esperances, també jugadora important. I clar, parlàvem de les baixes. Akulu i sobretot Rose Michó, que és la, són dues de les que s'han fitxat com a jugadores referents ofensives. Perd la bola a la penya. Hi havia hagut una circulació de pilotes. Es espera Fabián Tellez, està dient allí no. Crec que li ha sobrat una passada. Parla també Miqui Calderón. Fa el gest aquest de dir, s'ha d'atacar el cèrcol. I gest, com canvia la vida, eh? Miqui Calderón continua l'estaf com a assistent. Torna al seu rol d'assistent després del seu pas com a primer entrenador.
1: Sí, ens ho arriben a explicar, perquè no ens ho creiem.
0: Sí, sí. És que també hi ha un paper aquí. Per cert, continua 20-20 el partit, un minut i mig, atacant l'Orbeck, molts minuts per l'Orbeck, la veig un pèl tova, és que, clar, és júnior de primer any.
1: No, també i moltes errades de passada del joventut, es sí, veu sí. Que, bueno, el que comentava en Fabián, no? Que, per exemple, el Lima Horta està més rodat que elles, i, bueno, aquí és on es veu, que encara falta pues, la part aquesta de jugar amistosos, de rodar, de competir, per poder arribar bé, i la precisió.
0: Moltes errades, no fa gaire calor tampoc aquí al pavelló, podria ser bastant pitjor. Es nota que ja ha baixat l'estiu i per tant no hi ha tanta humitat com a Badalona. Molt bé, ara Xanaia Pinto castigant dins, jugadora molt física, crec que de moment està sent de les més destacades, 6 punts, traient moltes opcions. Crec que Pinto serà un autèntic corcó per les seves defensores, serà un malson perquè a més és molt física i sobretot no dubta en anar cap a dintre i en topar amb les seves defensores.
1: Bueno, és el que comentaven, hi ha una part de que l'equip és molt físic per atacar i agafar el rebot, però hi ha una altra part que també són molt físiques a l'hora de defensar. O sigui, hi ha les dues sí. parts, la part de física a l'hora de del rebot i a l'hora de defensar. Llavors això, bueno, els hi donarà molt, molta agressivitat.
0: Anota Xanaia Pinto, per tant, 7 punts per ella, el que sí que es nota, Gés, i ostres, ara que veníem de 2 anys molt ben acostumats a Lliga 1, independentment de que lògicament falta rodatge, aquest nivell menys de talent, de qualitat en les finalitzacions, eh? En
1: sí,
0: general,
1: sí.
0: Parlo.
1: Sí, sí, sí, en general.
0: Això es nota molt, perquè parlem molt de físic, però sí que és veritat que jo, bueno, tu com a entrenador ja ho saps, però amb les finalitzacions ja es veu que falta, oi, aquest puntet com de talent
1: sí.
0: de, que ho té la Lliga, clar, és una Lliga menys.
1: Exacte, sí, sí. De fet, hem vist diverses, no?, d'estar a prop del cèrcol i la manera de deixar-la, o fins i tot a vegades errònia, de la decisió presa malament, perquè l'han de sí. deixar amb un cop de caner i l'estan deixant amb safata. Sí, sí. Bueno, el que té la Lliga.
0: El que té la Lliga, aquestes imprecisions com ara la pèrdua de pilota de Lima Horta no s'han entès, això sí que és veritat, eh? Veig les jugadores de Lima ofegades a pista, crec que el nivell físic del joventut estigui ofegant una mica l'atac de Lima Horta i ataca Teder.
1: Però tot i veure les ofegades estan a partit, eh? Sí, no renunciaran,
0: sí, sí,
1: no renunciaran i no li perdran la cara al partit.
0: Ara ha fallat de moment el parcial en 3 minuts. És de 1-0, marcador de futbol. Aquí a Reus en aquest segon quart. Atacant Mire. Aquí és Mireia Aguado.
1: Mireia Aguado, que si no m'equivoco també va sonar sí, pel sí. joventut, que podria haver sigut
0: també
1: una
0: també,
1: de les possibles també. Jugadores que s'incorporava.
0: Hi ha hagut rumors, clar, al final quan has de configurar una plantilla de des de zero hi ha hagut un canvi de tot a l'equip excepte de Rebe Cotano i sí que és veritat que has de tornar a replantejar-t'ho en base sobretot a tenir el tema de dels dos cupos, de les dues jugadores de formació a pista, per tant torna a començar a zero. Tortellà, Aguado, falla el triple, rebot ara a Genesia. Genesia botant la bola. Ara ha entrat Hinojosa, per cert. Aina Hinojosa fent de base. Li diu Fabián que apreti. Hinojosa trenca. Parlarem d'Aina Hinojosa perquè ha tingut un estiu bastant mogut en un nivell positiu. Anota Hinojosa, també una de les jugadores que crec que també veurem gest. Un salt de qualitat important, temps mort de Lima Horta, perquè la penya, sense estar bé, sense tenir tots els efectius, es posa 3 punts amunt.
1: Sí, jo també crec que la veurem molt a Hinojosa amb el primer equip, la veritat, perquè bueno, és una jugadora descarada i és una jugadora que oferirà bueno, una altra cosa que potser les que ja són sèniors ja l'han deixat una mica de banda.
0: De fet, jo crec que gran part d'aquesta millora, lògicament, arriba pel torneig aquest que ha fet de Jordan Brand a l'estiu, un torneig organitzat per Jason Tatum, imatge de la marca, en el qual va quedar campiona del món de 1x1. Això és fort, eh?
1: Sí, va jugar primer les finals europees a Londres, no? I després va ser campiona a Xangai. Part, també era gracioses les declaracions que feia ella, no? Que ningú confiava en ella perquè la veia tan baixeta que, bueno, que no s'esperaven que acabés guanyant. I també ha merescut, perquè és una jugadora sí, sí. Que la temporada passada va patir una lesió de bessó, es va tenir un trencament de bessó i va estar molts mesos, bueno, de fet no va acabar la temporada, no va jugar, sense jugar. I a més també es va perdre el Campionat d'Espanya perquè el Joventut no es va classificar, el júnior. I bueno, jo crec que bé, un premi a l'estiu després de tant de dolor, no? D'aquell tram final de temporada.
0: Sí, sí. I la cirereta, de fet, és que serà portada de la revista Slam juntament amb Jason Tatum, per tant... Des d'aquí també enhorabona a l'Aina, això ens ho ha enviat el Sergi Crusells, com sempre atent, igual que molts altres oients que tenim. Gés, a tu et sona una tal Sara Pascasi?
1: Ostres, sí, sí.
0: També ens està escoltant, com sempre, fidel. Home, jo ja l'he dit, si la penya li vaig dir al Fabián, si et falta una tiradora, perquè Otto...
1: Home, precisament
0: al final no
1: tiradora no era, eh?
0: Home, sí, una mica sí, Pascasi.
1: No.
0: Té bona mà, Gés, home.
1: Tenia altres virtuts, però tiradora no.
0: Deixem que recuperi la seva lesió, com sempre. Ja sap que, si no, aquí com a comentarista, els tres té un lloc. I ella, que li agrada el telework, doncs es pot quedar a l'estudi amb tu des de Ràdio Ciutat per fer aquest partit. 33-20. La penya guanyant de 3, a coda del segon quart. S'havia interromput, ara hi ha hagut cistella. Bona cistella de Genèsia. Mayele, l'última en arribar. 20 anys només Mayele, Gés, la jugadora francesa. Déu-n'hi-do, jove. Atacant també l'Orbeck. Mayele. Mayele jugant a bloc directe aquí. Les dues grans ja falten atac de l'Orbeck. Vaja. Falten atac de Emma l'Orbeck. Emma amb una Emma. És la segona, està amb 2 punts.
1: M'està agradant, l'estic veient concentrada, l'estic veient sèria en defensa i m'està agradant, la veritat. Crec que és una jugadora que també tindrà molts minuts amb el primer equip, perquè és molt gran i no... Bueno, jo per les alçades que he vist avui de l'equip, que he mirat també les alçades, cap jugadora té la seva alçada.
0: No, no. Això és veritat. Ara continua Hinojosa, ha marxat a la banqueta l'Orbeck amb 2 faltes. Torna Sarabia a pista. Per tant, rueda Hinojosa, 2 bases, Sarabia, Cotano i també Mayele. Mayele ara traurà de banda Lima Horta quan queden 5-18 per arribar al descans. Joventut 25, Lima Horta 20.
6: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
0: Ataca Lima, que encara no ha notat el segon quart, parcial de 5-0. I jo crec que ja les primeres millores en defensa de la penya es comencen a veure. Paula Sarabia, que entra també a pista, perd la bola, mala passada de Júlia Rueda. Ataca Lima, una trena, el teva meva falla. Aquí Mireia Guado aplaudeix Rebeca Cotano perquè crec que el que està fent bé la penya ara, tot i aquesta errada, és arriscar.
1: Sí, està ficant moltes mans, està com sobreajudant molt per saturar aquestes penetracions del Lima Horta i els està costant el Lima. Sí que és veritat que veiem que després, per males passades del Joventut, els hi permeten córrer. I crec que aquestes errades són les que els fa que estiguin només perdent de 5 punts.
0: Doncs mira, ara justament el que deies, eh? Ha perdut la bola Lima Horta, ha sortit Hinojosa corrent, la veig molt fresca, la veig amb un punt inclús més a maduresa. Hinojosa, se li escapa la bola, llàstima, recupera Lula.
1: Sí, a part la veus fent saltets, no? I allà, sí, sí, com sí. Moltes ganes.
0: Moltes ganes, exacte, com molt ficada en el partit, en la temporada també, perquè els entrenaments ha estat de les que millor ha entrenat. Ara la canvia, Fayán Tellez, li pica la mà, també li fa un cop al cap, al clatell. Com diem, bona feina, de moment, Aina Hinojosa. Avui la tenim amb dos puntets. I se'n va a la banqueta, atacant Lima, desgastant la penya en defensa. S'anticipa ara, excel·lent, Aisha Diop, que era la quarta que faltava, sí, per entrar a pista, falta sobre Diop.
1: Una altra jugadora del júnior que també, defensivament, és molt potent. Té molta potència defensiva i molt bon 1x1.
0: Sí, sí. Una tren inferior molt potent també, Aisha Diop. Ara marxa Lula Roig. Jo crec que ara la penya, Gés, estem veient una mica flaixos del que vol Fabián i per què ha fet aquesta plantilla tan física, perquè Lula Roig hi ha 9 punts al primer quart, ofegada, no ha tornat a notar, i és que de fet el Lima no ha notat cap punt en 6 minuts del segon quart. Una dada significativa.
1: Sí, encara no. I mira que havia començat el Joventut, que portava quasi 2 minuts de joc i només portava un punt, però elles és que cap. Bueno, és que no estan arribant a jugar ni en estàtic, ni sistemes, ni...
0: Què va?
1: No estan jugant.
0: No dona temps. Mira, ara primera cistella, una porta enrere fet de Cristina Gil, li ha costat moltíssim per això, i segurament, com deies, era el primer atac en estàtic del segon període per l'equip Salmó. L'equip de Ramon Reigada, que ara protesta la falta. Soler la banqueta, també Lula Roig, asseguda l'última. I ara parla Rebeca Otano amb Paula Saràbia, també amb Júlia Rueda, que es prepara per rebre. Traurà a fons, no, davant de la penya. 25-22, 3 minuts 40 per arribar al descans. Només dues faltes d'equip, la penya ja està en bonus al Lima Horta. Atenció, el tir de 3, falla el triple ara. Era Diop, però es llença a terra pel rebot, increïble. Bona lluita de Diop, la fletxa, però és per Lima Horta i no ha pogut fer, no ha pogut sacar aquí. Ana Badosa, ràpid.
1: Però bueno, almenys no donen la pilota per perduda, la intenten lluitar, intenten salvar-la abans de que marxi per la línia de banda.
0: M'està agradant també. Sí, sí. Jo crec que aquest equip amb rodatge, i també vull dir quan estiguin les dues que falten...
1: Sí, perquè s'està notant que falta la part de les pilotes del joc interior, per entrar pilota dintre, fora... Ara només estem veient quasi tot penetracions per la línia de 75, i bueno, les jugadores que no estan acostumades a jugar de 5, bueno, que van perdudes, es nota.
0: Maier.

0: El que tu deies, moltes accions del bloqueig directe, això que li diem als entrenadors el flash o el show, que és sortir com a molestar una o dos passes a la línia de passe per dificultar i donar aquesta agressivitat i haver d'allunyar el bloc directe, i això sí que ho estem veient molt, així que m'imagino que deu ser una de les coses que estan treballant molt, i en Fabián els ha insistit amb aquesta agressivitat dintre la part del bloqueig directe.
1: Castigant el bloc directe, ara també intentava fer-ho Paula Saràbia. El parcial és de 0-5 per Lima Horta. No demana temps, de moment, Fayán Téllez. Parla Xavi Duatis amb Teder. En què li heu parlat, Gés? En anglès?
0: En català, no?
1: A Teder?
0: O castellà? Sí? No ho sé. No,
1: ja li preguntarem.
0: No recordo que Xavi Duatis sàpiga anglès, però potser sí, eh? Potser estic jo perduda.
1: Segur que... Ara li està dient, cuernos, ai no, que esto, això no és la minguella, clar, que ara toca a penya.
0: Per això que no sé.
1: El playbook de la penya.
0: Però no recordo el... que en sàpiga d'anglès, no.
1: Jo tampoc, ja li preguntarem, Xavi Duatis forma part de l'estaf, un pas endavant també per ell, no hi serà Quim Gispert, continuarà amb el júnior. Per tant, Duatis juntament amb Santi, amb Miguel Calderón i amb Fabián Téllez, que formen l'estaf. El tir de 3, ara... Claudia Ripoll, 0-1-8 de parcial. No demana temps mort, eh? Està fent una mica vizcaíno aquí.
0: Ara... És que la temporada passada ja ho hem viscut, ho vam veure amb vizcaíno, però ell tampoc era, el tram final de temporada tampoc va ser de demanar molts temps morts. Era no, com no. Molt impulsiu quan el demanava, però després podia estar molts minuts sense demanar.
1: Sí, sí, de moment no n'ha demanat cap i per tant es prepara un triple canvi, tornarà l'Orbeck, tornarà... Pinto i també Teder.
0: Males decisions ara a les preses a l'hora de les penetracions, en lloc d'atacar i doblar la pilota, estan volent anar fins al final, perquè sí que es veuen que treuen avantatges a l'1 contra 1, però després quan arriben, clar, evidentment sí que va amb interiors, el Lima. Estàvem cometent errades.
1: Ara s'aixeca Saràbia, falla el triple, havia fallat també Ana Badosa, moltes errades, com diu la Gés, també en el conjunt Salmó, tot i que... Crec que està corrent amb massa facilitat, mal balanç a la penya. Això ho veu Fabián Téllez i ara si hi ha temps mort a pista, ho dèiem, doncs mira, un altre que ens escolta a les retransmissions perquè demana timeout. De moment, quan falta 1 minut 13 pel descans, Joventut 26, Lima Horta 28.
2: El Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower. A l'Avinguda de Navarra 6, amb dues hores gratis al nostre pàrquing.
1: Doncs un minutet per arribar al descans. El parcial és de 1-8, 6-8 en el global del segon quart. Tenim a Xanaia Pinto, màxim anotador, amb 7 puntets, 2-12, la penya des de fora. A mi, Gés, jo crec que de tot el que hem comentat de moment, de l'equip físic, del rebot, crec que el que sí que notarà... És la baixa d'Otto, era una jugadora nord-americana, ex-Encino, que té molt bona mà, un alè amb molts punts a les mans, sobretot amenaça exterior. Recordem que Otto no ha aconseguit tenir el visat, la nacionalitat a temps, i per tant el representant va ser el propi representant que va dir al club que no tenia pinta que això canviés i que li sabia greu, però que pel bé del club, doncs, que busquessin una altra jugadora. Home, això està bé, l'honestat aquesta, perquè no sempre es troba, eh?
0: Sí, també et dic, és raríssim, perquè aquesta jugadora va jugar a Zamorat, si no m'equivoco, no?
1: Sí, Zamora.
0: Zamora, Zamorat, va jugar fa la temporada passada, l'anterior. Llavors, no entenc quin és el problema amb aquests visats, que arribin o no arribin. Suposa que sempre haurien d'estar agilitzats de la mateixa manera. És una mica increïble. Sí, i diu molt del representant i diu molt de la jugadora, també, de dir, ei, no us preocupeu, no arriba, me'n vaig i busco un altre lloc. També et dic, aquestes coses a vegades de representants ja sabem com funciona, que a vegades és com, aquí no arriba, m'estan trucant d'un altre lloc que m'arribarà ràpid o que sí que puc jugar, i són més calés.
1: Sí, sí, això segur. Aquí és el que el tema del famós visat Cotonou.
0: Sí.
1: I bé, aquestes coses que passen. Es posa en joc la pilota, Teder.
0: Però crec que sí que la trobarà a faltar, el Joventut.
1: Sí, sí, sí.
0: Una tiradora. De moment, el que estem veient avui és Saràbia la que més està tirant de 3 i no sé si és que està carregada, té alguna molèstia, algun tipus de lesió que per això potser no havia de jugar, però falta tir de 3.
1: Falta, tir de 3.

0: És això. També s'està veient avui 2-13 el Joventut en tirs de 3. L'Aixa Diop anota el primer tir lliure. Per tant, Gés, vol dir que les quatre júniors avui han anotat. Hinojosa, Diop, Gironella, l'Orbec. Bona notícia també per tenir-les en dinàmica. Des del primer minut, Diop. Amb el segon també anota, per tant, Diop es planta amb 3 puntets. Últim minut, la penya que empata, 28 amb Lima Horta. Vinga, bona, bona defensa. Baixant la pilota ja el conjunt Salmó, amb Serra Canta, Clusella. Porta enrere Badosa, Badosa votant, Badosa jugant per fora, és Mariona Cos, queden 40, queden 5 de possessió, haurà de mirar-ho el Lima, es tanca Pinto, molt bé, excel·lent l'ajuda de Xanaya Pinto perquè ha fet que dubtés aquí la jugadora de Lima, esperava una tiradora a la cantonada, ha perdut la bola, per tant hi haurà temps mort, 35 segons, empat a 28, hi haurà per cap a un parell de jugades. I de moment la penya que, com molt bé dius, faltava la tiradora aquesta. Veurem qui agafa aquests galons ofensius perquè Rueda no és tiradora.
1: No.
0: Des de fora, tot i que hagi notat un triple avui. Sarabia tampoc és una shooter, Sarabia 100%, no?
1: No, Sarabia tampoc.
0: Només a tirar
1: no,
0: a fora.
1: No. No, és que la jugadora Teder pot ser la que sigui tiradora. Pels jo els vídeos que he vist d'ella sí que tira tres, i bueno, ja avui l'hem vist tira algun, no sé si com a especialista, tant com a ser especialista, perquè seria raro una base especialista en tir de tres, però jo avui mirant i revisant i deia, ostres, em falta la interior, això que comentem, no? em falta la interior. Ara, Marina Asensio sí que és tiradora, té molt bona mà, però sí, clar, queda molt perquè arribi. Llavors em falta aquest perfil. O sigui, potser hem fet un perfil de jugadores molt físiques, grans, però no sé si és que potser arribarà una miqueta més tard aquesta jugadora.
0: Veurem. Estava repassant ara, parlaves de Teder, va estar fa un parell de temporades a la Universitat de Colorado.
1: I a Washington State Colorado també va estar, no?
0: Sí.
1: No recordo malament.
0: A Colorado, des de fora, 24 de 64 en triples. Per tant, un 38%. És sí, una bona estadística, com deies.
1: Sí. I crec que a Itàlia tenia, tot i que no jugava a la primera lliga italiana, però crec que estava també al voltant del 30-31%, he vist aquest matí. O sigui, vull dir que pot ser la jugadora d'una a tirar, però clar, si ha de baixar la pilota i ha de tirar de 3... potser els sistemes seran una mica lents.
0: Per això ara ha entrat Rueda, està jugant amb dues bases, amb Teder i Rueda, segurament pel que deies, jugarà més el combo Teder, queden 14 segons de possessió, traurà la penya de fons, 28 iguals, Rueda porta enrere, ja falta, aquí li cau, aviam, li cau a Serra Canta, li cau a Clàudia Ripoll, sí, Serra Canta.
1: Sorpresa també amb el sistema després de temps mort, que se l'acabi jugant la júnior de primer any.
0: Ja.
1: M'ha sorprès. I a part, Teder estava a la cantonada, i li acaben donant la pilota dintre la zona a la júnior de primer any.
0: Xanaya Pinto, quan ara calla tot el pavelló perquè arriba Dani Aguilar, el periodista de RAC1, que tampoc s'ha volgut perdre aquesta final de Lliga Challenge. Hi ha ovació per ell i també ovació pel tir lliure de Xanaya Pinto. Anota, per tant, la penya guanyant d'un. Badosa emparellada amb Rueda. Falla Pinto, el rebot és per Lima Horta. Per tant, Lima tindrà l'última possessió. Ja és el segon quart. Baixant la bola, Badosa. La jugadora d'Uni Girona, defensada per Rueda. És que Rueda està molt forta. Porta sí. Badosa 6 vots i no s'ha mogut d'un metre quadrat, Badosa emparellada amb Rueda, quin mal son Júlia Rueda. Gés, hauries d'haver vist bé, ara veuràs la jugada, ha votat 8 vegades
1: sí, l'estic veient
0: i no ha aconseguit trencar Rueda, brutal. Quines cames, Júlia Rueda.
1: També crec que buscava el jugar la connexió aquesta del bloc directe amb Júlia Puente, no? Si no m'equivoco és Júlia Puente la nou, i no ha aconseguit com enganxar-la també per la pressió de Júlia Rueda. I bé, és com que volien jugar-la tot fins al final.
0: Volien apurar, no?
1: Sí.
0: Allò, que no s'obrés cap...
1: Exacte. Sí. També és veritat que no li queden temps mort, en Fabián.
0: No.
1: Llavors, o sigui...
0: Ara veiem a Fabián assegut, Miqui Calderón d'en peus.
1: Bueno, aquí en Fabián... també et dic, els dos entrenadors es coneixen molt, són amics. Llavors, aquí també sabrà una mica en Fabián per on pot sortir en Ramon Reigada ara mateix. Sí que ja ens va bé també això de cara a marxar al descans.
0: Tinc un debat per Sergi, és que vull tenir amb tu, vull fer-te alguna pregunta com a entrenadora, el tindrem a la segona part, sobre el tema dels sistemes, a veure què me'n dius tu, dels famosos, la paraula sistema, que està tan de moda.
1: Sistemes o dels sets?
0: Ara es diu sets?
1: Sí, bueno, perquè bueno, són sistemes, però li diem sets perquè normalment d'un sistema traiem com variants, llavors són sets.
0: Ah, vale.
1: Sí.
0: Doncs
1: i per això li diem 20, 21, 22, doncs jo què sé, coses així.
0: Vale, vale.
1: Però sí.
0: Amb el... Aquí amb la coach, Jess, també repassarem el júnior del Sant Pep, però abans, última jugada aquí de... a Reus, la porta enrere no se la pot menjar, bona defensa de Teder, havia intentat la porta enrere fora dintre, Puente, havia fet allò jugant una mica al despiste, que es diu... Tornava a treure Lima, 4.9, rep dintre, bones mans de Rueda novament. Intentava rebre Puente, és tot sobre Puente, Jess.
1: Sí, sí, sí.
0: Tornarà a treure Mireia Guado, aviam, qui rep? Jo, si hagués d'apostar molts diners, diria Puente. Doncs no, Gil, Cristina, el triple.
1: Ara el triple.
0: Aigua, queda un segon, Teder, no mirar-ho, Teder, s'acaba el segon quart aquí a Reus, penya 29. Lima Horta, 28, i de moment, Jess, primeres sensacions. Com has vist l'equip?
1: Veig moltes coses que d'activitat defensiva que m'estan agradant. Penso que serem un equip que treballarem de darrere a davant. I en atac, doncs, bueno, el fet de que hi faltin jugadores, veig moltes incerteses. En el tema de donar el passe, perquè falta una jugadora a aquella posició... després veig el que tu també has comentat a l'hora de finalitzacions gratis que els diem que van pràcticament soles de fallar-les. Bueno, veig cosetes, però la part de córrer m'està agradant perquè crec que és una de les coses que buscaran, i la part de la defensa també. A l'estàtic crec que bueno, hi ha feina per un tema de falta de jugadores.
0: Hi ha feina, hi ha molt marge, millora també la penya. Moment, aquí el temps de descans, el Joventut que guanya d'un. Tenim a Xanaia, màxima notadora amb 7 punts, i la resta de jugadores que han anotat totes, excepte la capitana Rebeca Cotano. Nosaltres fem una petita pausa, us deixem l'actualitat de la mà del Martí Villegas i tornem a la segona part, aquí des de Reus, a la Lliga Catalana Challenge. Fins ara!

0: 4.
1: Notícies Badalona.
2: Bona tarda. Aprofitem la mitja part d'aquest partit per fer-vos un breu repàs de les notícies més destacades de la nostra ciutat. Us parla Martí Villegas. Badalona podria avançar la inversió per climatitzar els centres educatius abans del 2031. La Generalitat de Catalunya treballa perquè els ajuntaments en romanent, com és el cas de Badalona, puguin pagar les obres amb el compromís que l'executiu català tornarà els diners durant el primer trimestre de 2027. Així ho ha explicat la delegada de Govern de la Generalitat, Pilar Díaz, al Badalona Matí. La Generalitat va presentar fa uns dies el pla Actualitza Clima, amb l'objectiu de climatitzar les aules de més de 2.500 centres educatius públics abans de l'any 2031. Per poder agilitzar les obres, ara treballa amb els ajuntaments, que tenen romanent a les seves arques perquè avancin la inversió i, per tant, també les obres. Badalona estaria dins d'aquesta possibilitat. Escoltem la delegada de Govern, Pilar Díaz.
3: Perquè aquells ajuntaments que tinguin romanents, com és el cas de Badalona, puguin fer les obres acordat amb un acord que es farà amb el Departament d'Economia, no amb el Departament d'Educació, amb el Departament d'Economia, perquè estem parlant de diners i de romanents. Per tant, es podran avançar. En aquest cas, doncs, es podria escometre tots els centres educatius que hi ha a Badalona, i amb aquest acord signat, el primer trimestre de l'any 27, doncs veure com finalment paga qui ha de pagar, que és el govern de la Generalitat.
2: Aquesta col·laboració entre les administracions locals i la Generalitat és imprescindible, segons ha explicat la delegada, per tirar endavant els projectes previstos pel govern català al territori. Un exemple és el CAP de Sant Crist. Ara s'està pendent de la cessió del solar un cop tots els tràmits previs s'han aprovat.
3: Es va poder acabar d'aprovar de manera definitiva aquesta ordenació urbanística. Per tant, ara toca sessió de l'Ajuntament, que m'imagino que tindran pressa per fer-ho i encantadíssims, i una vegada es faci, doncs ens hem de posar mans a l'obra. No recordo la xifra exacta, però estem parlant de més de 10 milions d'euros que estan consignats, i que una vegada doncs es produeixi la sessió, doncs igual, projectes executius, licitacions d'obres.
2: Aquest dimecres s'ha tancat la plaça de la Vila com a part de la segona fase de les obres de Francesc Layret. Aquest dimarts també es va tancar el tram del carrer que va des del carrer del Temple fins a la plaça de la Vila, i també es van iniciar els primers treballs, que consisteixen bàsicament en la retirada de pilones i arbres, a més de la ubicació de tanques i senyalització. Un tancat delimita l'accés a la plaça de la Vila, on ja s'aixeca el paviment i s'hi retira el mobiliari urbà. Tot i així, s'ha mantingut un passadís que connecta Francesc Layret amb el carrer del Mar i els comerços de la plaça. Actualment el trànsit està tallat des de la plaça fins al carrer de Sant Pau, però s'ha habilitat l'entrada als aparcaments del tram entre els carrers del Temple i de Pare Claret. L'accés es fa a través d'aquest carrer des de la Via Augusta. A més, l'Ajuntament ha informat que la tala d'arbres no afectarà l'olivera situada davant dels jutjats i que es mantindrà al mateix lloc. Recordem que les obres està previst que acabin a finals d'any. Badalona en Comú Podem demana a l'interventor i secretari municipals que investiguin si s'han utilitzat recursos públics per a l'organització de la Festa de les Migues impulsada pel govern local. L'acte, que es va celebrar al Parc del Centenari el passat diumenge, va comptar amb el president del PP estatal, Alberto Núñez Feijóo, i el líder del PP català, Alejandro Fernández. Des dels comuns asseguren que la convocatòria de l'acte podia generar confusió i no quedava clar si es tractava d'un dinar de ciutat o d'un míting del PP. Lamenten, a més, que Esquerra Republicana hagi criticat el seu posicionament. Ahir de Llaurador és la presidenta del grup municipal de Badalona en Comú Podem.
4: Com que volem que no torni a passar, no només hem fet una denúncia antifrau, sinó que també hem enviat una carta a l'interventor municipal i al secretari, perquè són els garants de la legalitat de l'Ajuntament i de la legalitat de l'ús dels recursos públics. Per tant, ells també hauran d'alertar de què ha passat, hauran d'investigar i hauran de veure i poder dir en el govern si s'ha fet un ús indegut de recursos públics i s'ha utilitzat la institució per fins partidistes.
2: Per la seva banda, fons del govern municipal han reiterat que es van repartir 6.000 tiquets on clarament hi havia el logotip del Partit Popular amb els dirigents polítics convidats. Un acte, expliquen, organitzat i costejat pels populars. La tardor astronòmica ja ha arribat. L'equinoxi s'ha produït aquesta matinada quan passaven 5 minuts de les 2 i dona pas a una estació que s'allargarà durant aproximadament 89 dies i 21 hores fins al 21 de desembre. Així ho estableixen els càlculs de l'Observatori Astronòmic de l'Institut Geogràfic Nacional. L'arribada de la tardor també comportarà una reducció progressiva de les hores de llum. Avui, dia de l'equinoxi, hi haurà aproximadament 12 hores i 7 minuts de llum solar. No serà, però, fins d'aquí uns dies, cap al 25 o 26 de setembre, quan arriba per l'anomenat equilux, el moment en què la durada del dia i la nit serà pràcticament igual. Per tant, la tardor ja ha començat oficialment a Badalona, però el temps encara conservarà durant uns dies bona part de l'ambient de finals d'estiu. Els castellers de Badalona tenen una cita aquest diumenge al concurset de Torredembarra, on participaran en la primera fase del concurs. Des de la colla Mikaku consideren que poden fer un bon paper amb castells que ja han anat treballant durant aquesta temporada. La colla va reprendre els assajos a finals d'agost i ja es troben enfocats en el segon tram de temporada. Aquest mes de setembre, els Mikakus han estat presents en diverses diades, tant a Badalona com fora del municipi, i ara toca una data assenyalada. El 27 de setembre també formaran part del concurset de Torredembarra, un esdeveniment que mobilitzarà uns 150 castellers badalonins. Segons Ferran Creixell, el cap de colla, els Mikakus es troben en bon estat de forma i la intenció és portar castells de gamma mitjana i alta.
0: El plantejament és anar amb un perfil baix, perquè molts cops quan hem intentat anar amb un perfil alt i anem a guanyar i anem al d'això, les coses no han sortit tan bé i crec que hem d'anar a fer la diada que nosaltres volem fer. Dos castells compostos, el 5 de 7 i el 7 de 7, amb el que necessites moltíssima gent, hem de mobilitzar molta gent perquè són castells molt amples i molt grans, i després de tercera ronda el plantejament seria fer el 3 de 7 amb agulla, que és un castell una mica més tècnic.
2: De fet, l'objectiu d'aquesta temporada dels castellers de Badalona era consolidar-se la gamma mitjana alta i fer alçar els castells de 8 cap al tram final de curs. Això és tot, us deixem amb la segona part del partit de la penya, que acabeu de passar una molt bona tarda.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Temperatura a Badalona...
7: 25 graus.
8: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
9: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
8: Més clar, més ràpid, més Badalona.
9: bdncom.cat.
8: Badalona passa aquí.
10: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
9: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
10: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
9: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.
11: El cicle de cinema infantil Pac Màgic ens porta Més enllà del gel i les estrelles, un món per explorar i descobrir. Al llarg de 4 curtmetratges amb una estètica sensible, curosa i imaginativa, ens plantegen camins que cal recórrer per avançar i gaudir del risc i l'aventura.
12: Més enllà del gel i les estrelles. El diumenge 20 de setembre a les 12 del migdia al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
13: Ràdio Ciutat de Badalona.
14: 94.4.
13: La ràdio d'una gran ciutat.

0: Molt bona tarda des de Reus. Temps de descans en aquesta finalíssima de Lliga Catalana Challenge. Penya Lima Horta, empat a 28, i diem Challenge perquè just després es juga la Lliga Catalana, en la qual, home, no ens enganyarem, ens hagués agradat estar-hi, eh? La Penya, que és la Lliga Catalana de Lliga Femenina Endesa. Per tant, el que hi la seu sí que hi serà, i per tant vol dir que també hi serà el Sergi Curto, baloní il·lustre, un clàssic, un BTV de Badalona, que podem dir que també, doncs, li donem l'enhorabona perquè està al cos tècnic amb el Pepe Vázquez assistent, i que com que nosaltres ens encanta el bàsquet, doncs el tenim aquí en directe perquè ens expliqui com van les coses. Sergi, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: A veure, com està anant la teva experiència a la seu? A més, tu just t'havies casat a l'estiu i va ser casar-te i pujar cap a dalt. Primer de tot, com portes la conciliació familiar? Perquè, clar...
1: Sí, literalment va ser... Bueno, la boda va ser el dia 29, que és una cosa superxula, i al cap de dos dies ja comença la pretemporada. Per sort, una cosa que estava parlada i estava una mica en preavist. Però, bueno, van ser 3-4 dies de, sobretot, amb molta, molta ressaca emocional. Però bueno, hi ha una cosa parlada i, bueno, ho estem portant prou bé. I allà la seva idea és que molt bé, vull dir, molt xulo, vivint un somni, una experiència professional al costat del Pepe, que és un tio top, i de tot l'estaf, que realment és molt, molt guai, i d'un club que ens ha acollit a tots molt bé, un club molt proper, la idea és que molt, molt content.
0: I així d'entrada, un Cedis Penya, un amistós, va ser un partit que d'alta temperatura, i havia, podem dir que tothom volia guanyar, no? Com vas veure la Penya? Et parlo com ara com a Ràdio Ciutat, i també com veus el que hi ha la seu.
1: Bueno, va ser molt bon partit, la veritat és que crec que és un partit que ens va servir als dos. Va ser un partit d'alt nivell, amb intensitat, amb energia, i tal, que va estar molt bé. I la veritat és que vaig veure la Penya, que em va agradar molt. Vaig veure la Penya molt física, amb jugadores molt talentoses, crec que també tenen una base de juniors que les ajuden molt. Crec que la generació de 2009 de Penya, que per la conec bé, és una gran generació. Per exemple, la Martina Gironella m'agrada molt i crec que és un molt bon projecte, la Ira Hinojosa, l'Emma Lorbeck, inclús que un any menys, i em agrada molt la Penya, la veritat. Crec que a Lliga Challenge poden fer un molt bon paper. També, bueno, el Fabián crec que és un tros d'entrenador, igual que tot l'estaf, i crec que tindran una bona temporada. A mi la Penya em va agradar molt, però, clar, nosaltres ens vam agradar més encara a nosaltres, perquè crec que, bueno, ens van haver competir contra ell com la Penya. La segona part realment la vam fer molt bé, la primera sí que ens va costar una mica més, però la segona està bé, un equip que amb moltes peces noves que ens estem trobant, però la veritat és que la qualitat d'entreu és molt bona, el dia a dia és molt bo, i tenim una il·lusió molt gran per aquesta temporada.
0: Objectiu sempre amb el 6 i amb el mateix, no? Cada any objectiu permanència, però clar, la Lliga USMO està molt cara, ja ho saps, però sí que és veritat que aquest any els altres rivals directes potser no s'han reforçat tan bé, no sé si ho heu parlat, com ho veieu a nivell d'objectius?
1: Bueno, el primer objectiu, evidentment, és seguir estant a Lliga Femenina 1, i a partir d'aquí el que vingui, benvingut serà. No hem mirat gaire els rivals, evidentment coneixem perfectament les plantilles, però ens estem centrant ara mateix molt en nosaltres, molt en el que volem construir. Hem rebut l'última jugadora que estava jugant al Mundial amb Alemanya farà cosa de menys d'una setmana, i la nostra intenció era fer un equip, cohesionar-nos i estar preparats per una lliga tan exigent com és Lliga Femenina 1.
0: I sobretot, Sergi, ara t'ho puc dir amb coneixement de causa, perquè els dos últims anys amb la Jessi hem tingut la sort d'anar a la Seu d'Urgell, al factor pavelló, el factor local, allò de ser una caldera com ha estat sempre, un factor diferencial.
1: Sens dubte, m'han parlat molt bé de l'afició de la Seu, jo l'he vist de moment per la tele, però m'han parlat molt bé d'ella, i sens dubte hem de fer del Palau un fortí. De quantes victòries traiem a casa serà superimportant, i bueno, també les sensacions que hi ha amb la gent que parla són molt bones, la gent està molt il·lusionada, les jugadores estan molt il·lusionades i molt motivades, i l'estaf està igual d'il·lusionat i motivat per fer una gran temporada.
0: Ja per últim, Sergi, et deixem perquè ja ha arribat la plantilla, també un estaf amb Núria Rabassa, ara que ho parlem de Badalona, no? Ex-Penya també, ostres, molt ADN Penya/Badalona allà, eh?
1: Sí, la veritat és que em vaig sentar una mica a última hora, però, hòstia, un fitxajazo, una tia superguai, a part compartim molts moments, som els dos ajudants, ella a part també fa una funció de psicòloga dins de l'estaf, i la veritat és que molt bé, vull dir, hem coincidit a part amb cantera, no directament, però sí que sabíem que érem uns i altres, treballa amb ella és molt guai, una tia que en sap molt, que treballa molt bé, amb idees molt clares, i bé, la veritat és que molt content amb l'estaf, també la Judit, que és la prepa, i el David, que és el físic, que també són nous de la Seu, hem fet molt bona equació, i crec que això és el més important per tenir una bona temporada.
0: Doncs esperem que sí, Sergi. Nosaltres et veurem ara, després, i jo t'anava a dir... A priori seríem neutrals, però no, ara la Jess i jo som full Cedis. Per tant, això segur, esperem que guanyi el Cedis i molt de sort.
1: Així m'agrada. I res, des d'aquí una abraçada molt forta a l'Aurel Daudé, que és supercampió de la CB.
0: Sí.
1: Enhorabona a tota la penya, perquè m'hagués encantat estar aquí el cap de setmana allà i la celebració a l'Ajuntament, així que vaig trobar a faltar molt Badalona. Però bueno, veure un amic com l'Aurel Daudé guanyar això em va fer molt feliç de la distància.
0: Si un dia t'avorreixes, que sàpigues que per això està Televisió de Badalona, per recuperar la carta, tots els programes i la ràdio també, que el Jordi Abril s'ha fotut un currazo aquí també de tècnic, brutal.
1: Doncs vull saber-ho, perquè tinc ganes d'encara reviure els paris que no els he vist del tot i ara quan tingui temps el vull veure i disfrutar-lo amb calma.
0: Doncs a Gaudí, gràcies, Sergi.
1: Gràcies, Albert.
0: Les pales al Sergi Curto, deixem que marxi. Agraïm també que hagi vingut fins aquí un crac, sembla... predisposat. I, Jessi, aquestes coses molen, quan tens algú de Badalona que diu vinga, va, doncs parlem una mica de bàsquet i segur que s'ha escat aquí tot el partit, si hagués pogut.
2: Segurament, som agraïts els de Badalona i quan es tracta de parlar de bàsquet, encara més. Sí, genial que hagi pogut apropar-se i genial també, i felicitar-lo i també per la... bueno, per poder estar amb aquest repte que s'acaba de caçar, no?, que ho explicava, i poder viure aquesta oportunitat d'estar a un equip de Lliga Femenina.
0: La lluna de mel de Sergi Curto serà la Seu d'Urgell i enfila cap a vestidors. Qui enfila cap a la pista és la penya, que ja juga. Comença el tercer quart, Joventut 29, Lima Horta 28.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Carrer Francesc Macià 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
0: I comença amb una primera bola perduda de Rebeca Cotà, no? Ataca ja Lima Horta 29-28. La penya guanya d'un. Atacant de fora dintre, Salzman, Barbadosa... Molts minuts per Badosa vota, Badosa es fa un embolic, es queda sense vot. Quina bona defensa de la penya. Bona defensa del Joventut, recupera Teder. Està ofegant la penya, m'està agradant perquè estem veient flaixos del que vol fallar en Tellez. Ara falla Teder, li ha faltat el cop de dits, es lamenta, a punt de fer la falta de la impotència. Cotano apreta i ha falta de Rebe. En la pressió, ofegada, està també Belén Morales. I Lula Roig diu, veniu a rebre perquè estic sola.
2: Bueno, és que Lula Roig, així mirant una mica les estadístiques a la mitja part, no? Lula Roig la millor del Lima Horta en quant a valoració, en quant a punts, llavors, bueno, la necessita el Lima i ella, bueno, se la veu que és la que mana, si no és la capitana ella serà la Laia Soler, m'imagino, i la necessita el Lima.
0: Roig es queda sense vot, ben defensada per la penya, atacant novament Mireia Guado. Badosa, estrena llança, no falla, està amb 3 punts Badosa, rebot en atac, molt aplaudit per Lima perquè la penya no està tancant bé el rebot, ara tercera opció, no ha agradat gens a Fabián Tellez, que s'ha assegut així de cop, mira cap avall Miqui Calderón i es posa un punt amunt Lima Horta. Clar, el que no pot ser, Jess, és que la penya aconsegueixi tants rebots en atac. Ara mateix el conjunt barceloní està amb...
2: Estava a mitja part, sí, a mitja part estava el Joventut amb 10, el Lima Horta amb 8 i...
0: 10 ara el Lima.
2: Sí, ara 10 el Lima, sí. Però a mitja part estaven 10-8, ara 10-10, i la diferència és que a la mitja part era 18 defensius de la penya i 17 defensius del Lima, que em semblen molts del Lima per l'equip tan físic que té el Joventut.
0: A mi també, per això deia que crec que Fabián Tellez no està gens content i amb raó perquè justament... El poden anotar a fora, però el que no poden fer és agafar rebots en atac. 32-30. Anota Estir Giures, ja ha hagut falta de Lula. Està amb 9 punts, s'ha quedat amb 9 punts al sí. Primer quart, tots ells.
2: S'ha quedat clavada allà, ella amb 9, Xanaya amb 10, que bueno, m'imagino que ja anirà ficant més. Bueno, de fet, acabem de veure Estir Giures, no?
0: Sí, sí, i ara anota Diarra, pressió tota la pista. Està ofegant la penya ara amb una bona pressió i una bona cistella de Nahawa Diarra. Atacant Lula, la penya jugant amb Diarra, Teder, Cotano. Està també Trawali. I Xanaya Pinto, que és qui aplaudeix perquè hi ha hagut falta del Joventut. Crec que és a Cotano, si és a Cotano és la tercera. Sí, és la tercera. A Cotano ara parla Fabián Tellez. Amb Nahawa Diarra li està recriminant alguna cosa. En defensa, crec que li està dient que es quedi quieta. No sé si tu estàs veient per la televisió quan arribi la imatge.
2: Sí, d'això t'anava a dir. Ja anem com 10-15 segons després.
0: Sí, sí, ja ho veuràs. No preocupis. Jo faig spoiler, Jess.
2: Sí,
0: perquè jo... No te la feies previnguda.
2: Jo crec que li diu que no la deixi passar, que es col·loqui davant i no fiqui només la maneta. O sigui, li està demanant que la tapi completament.
0: Sí, sí. Doncs de moment veurem la propera defensa perquè ataca la penya. 34-32, primers 2 minuts i mig del tercer quart. Excel·lent la triangulació. Ara el tap, bona defensa. Morales demana falta Pinto. Demana falta Xanaia, però igualment rectifica i m'agrada molt perquè després a cada acció on la penya perd la bola o no acaba amb cistella, es xoquen totes les jugadores les mans. Les 5 automàticament xoquen les mans. Pinto, excel·lent, treu la falta. Molt bona porta enrere. Excel·lent, Xanaia Pinto.
2: Molt bé el joc sense pilota d'ella. La millor.
0: Sí, sí, sí. És a les que més m'està agradant,
2: A mi també.
0: Amb molta diferència, a més.
2: A mi també. A part, té molt clar que ha d'agafar aquesta responsabilitat d'anotar, d'anar al rebot, que hi ha coses per ella. Sí, a mi la que més, també.
0: Això m'ho deia també el Jai Martínez, el nostre company, el tècnic, que li ha agradat molt Xanaia Pinto, jugadora de Moçambic, i que avui la tenim amb 12 punts, eh? Ni més ni menys. Falla el segon tir lliure, rebot de l'Orbeck. Que ha tornat a pista la júnior de primer. Anem a l'Orbeck, 2 punts. Ataca Teder, per tant, donant aire també l'Orbeck al joc interior. A punt de cometre falta en atac l'Orbeck. Diarra, cantonada, ha trepitjat. Sí, sí, ha trepitjat aquí Emma Trawali. De moment, Trawali, 2 punts. I només falta Rebeca per anotar. Baixant la bola, Lula. 3-5-3-2, manant Lula, eh? Aviam, perquè rebi. Aquí Clàudia Ripoll demana falta. No l'assenyalen, jugant novament Lula. Lula dins per Belén Morales, que està amb 6 punts, 4 consecutius. Morales, clar, és que Morales no pot amb l'Orbeck perquè té molta envergadura, clar. Se la menja, se la cruspeix Morales. Excel·lent, excel·lent, Emma l'Orbeck. Defensant a Morales, que ha rebufat ara, mira el sostre i diu, ostres, és que no puc. És que és molt gran l'Orbeck.
2: És que li treu un cap, un part mínim.
0: Sí, sí.
2: I això bon perquè l'Orbeck la defensa com molt flexionada per portar-la cap on ella vol, però si no...
0: És molt coordinada, eh, Gés, l'Orbeck
2: sí,
0: també.
2: Sí, molt coordinada. Sí, sí, sí, molt coordinada. Per això dintre del joc interior també treu moltes avantatges per això.
0: I ara qui treu avantatges és Teder perquè anota el triple. És un triple de la penya, és un triple, Teder. Parlem a la primera part. Teder està ara mateix amb l'etiqueta de shooter de l'equip de moment. Doncs és el segon triple per ella. No, és el primer. Porta Rueda 1, Diarra 1. Sí, sí. I ara hi ha hagut tècnica, eh? Ramon Reigada.
2: Crec que s'està queixant perquè la seva jugadora, no? Tota l'estona està demanant falta i no li piten.
0: Sí, jo crec que aquesta imatge la veurem, eh? Molt sovint, ja és perquè la penya és un equip que portarà molt al límit la defensa i crec que a més un equip acabarà tret de polleguera, com es diu en aquests casos. Per tant, parla bé del joventut.
2: Sí, de fet, sí.
0: La Roig ara problemes per creuar la pista. Badosa que cada vegada que penetra se li fa de nit. 2 segons, ha tirat molt bona defensa de la penya, excel·lent, se la torna a menjar. Segon atac consecutiu del Lima, que es menja la possessió per una bona defensa de la penya. 39-32, la penya guanya de 7, 6 minuts per acabar el tercer quart. L'Orbeck, el llançament de 2, falla ara Diarra, rebot defensiu i vol més bàsquet aquí al Lima Horta. Lula Roig se la menja, ja falta, és en defensa. Doncs li cau la falta en defensa, crec que és a Diarra. Alex de Mataró i Gés es prepara triple canvi. Tot i així, aquest quintet li ha donat molt bons resultats a Fabián Tellez.
2: Sí.
0: Torna Sarabia, torna Rueda i torna Mayele.
2: Juguem més ràpid amb Teder que amb Rueda, el que estic veient
0: sí,
2: avui.
0: Sí, oi?
2: Sí, i mira que Rueda, una de les coses que té bones també és que juga amb transició, juga molt bé. Deixa anar molt ràpid la bola i ho busca molt bé.
0: Molt de ritme, sí. Doncs ara ja triple de Badosa. Havia fet un intent de posar-se en zona, no, individual de Lima Horta. I cistellot de Júlia Rueda, que t'ha escoltat i ha dit que no corro, doncs mira, coast to coast a Júlia Rueda, com aquell qui diu, absorbint contacte. És que clar, està molt forta també Júlia Rueda,
2: sí.
0: I per tant les bases aquí també pot castigar moltíssim físicament. Badosa votant. Mira, passeig a Badosa, falla. Aquí és on em referia jo amb la falta de tacte. Aquí ha fallat una safata sola. Badosa després de votar.
2: Sí, la, també tant... et dic, l'estic veient molt ansiosa, Badosa.
0: Molt, sí,
2: de fer coses, de demostrar, de voler. De fet, ha fallat, però és que ja eren passos de sortida d'abans, Albert?
0: Sí, oi?
2: Sí.
0: No ho semblava, però des de la meva posició no tenia la certesa i juga novament Rueda. El que sí que està clar que la penya, amb el fons d'armari, tot i que falten dues jugadores que té, està desgastant claríssimament les jugadores a Ramon Raigada. Acumulant molt minutatge Belén Morales, gairebé 15 per partit, també Lula Roig. I la penya que continua guanyant de 6, 41-35, a Ecuador just del tercer quart. Quan torna a pista Cristina Gil, com dèiem, 5 minuts per arribar al final. Joventut 41, Lima Horta 35.
5: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
0: Ataca Lima, Badosa, novament, absorbint pilota. Joan Daú ha marxat Lula Roig a la banqueta. La manava Morales fora, no la veuen. La defensa de Mayele, Mayele emparellada amb Badosa. Braços amunt, Mayele, Badosa, que gairebé s'obre de cames. Mare meva, quin mal m'ha fet veure això. Ara, tir de 3. Quina elasticitat, ara aigua de Cristina Gil. I, com dèiem, la penya ofegant físicament. Marina Asensio dempeus. I també Rose Michó, la banqueta molt ficada. Crec, Jess, que això també serà molt important en un any tan dur a Challenge. La banqueta
2: això, ficada. Això bàsic, que totes estiguin sí. ficades i que totes vagin a una.
0: Emma Lorbe, quart punt per ella. Bona cistella a prop del cèrcol. I la penya 8 punts amunt, 8 amunt, 4-3, 3-5. Saràbia arriba tard, aquí li ha faltat Saràbia. Arriba el tap excel·lent de Lorbe. Quina boina d'Emma Lorbe. Que ara corre el contraatac. Compte, Mayele, votant Mayele. Mayele li fa la pantalla a l'Orbeck. Excel·lent, haurà demanat temps mort. Ramon Raigada perquè l'Orbeck somriu a l'amic Calderón, li xoca la mà. I Gest, no només és el que et dona davant, porta 4 punts consecutius, ha fet un tap i en la jugada posterior una pantalla, i això és de jugadora intel·ligent perquè la seva companya pogués acabar sola. La penya guanya de 10. 56,
2: que al final, la tercera. Aquí repassant quin una canvi. Miqueta ara. Sí, sí, quin canvi. Ara estan jugant més ràpid, estan jugant no només amb penetracions de 6-75, estan circulant una miqueta millor la pilota. I, bueno, de fet, han pujat una miqueta els percentatges respecte la mitja part, però bueno, esperem que continuem pujant, perquè clar, el segon quart el resultat ha sigut 9-8, o sigui, i ara el Joventut porta 16 punts anotats. Es nota que estan volent córrer, que en defensa estan més ficades, millor situades sobretot, no estan sobreajudant tant com estaven fent abans.
0: Repassem, si vols, estadístiques, Gés, perquè ara parlaves de l'encert. Com està el tema triple amb un i altre equip? I també veig això de l'estadística avançada, sí, a la web de la FEDE. És nou, això, també. Que interessant, no?
2: Sí, això és nou. S'ha utilitzat... Bueno, les proves s'han fet ara amb les lligues catalanes i amb els equips de Supercopa. I crec que Copa també. Copa Catalunya crec que també. Pues a nivell d'estadístiques, una mica fluix. El Joventut està amb un 64% en tirs lliures, un 11 de 17. El tir de 2 és el que molt fluixet, està amb un 37%, 9 de 24 en tirs de 2. I el que hem comentat, que creiem que serà el que faci mal durant la temporada, si no busquen una solució, 20% en tir de 3, un 3 de 15. I en canvi el Lima Horta té millors percentatges de tir lliure, està amb un 85%, 6 de 7... un 33% en tir de 2, que falla molt en Lima Horta, un 10 de 30 també, i en tir de 3 també està patint molt en Lima Horta, un 20%, 2 de 10. Ara acabem d'escoltar triple, però...
0: Sí, això t'anava a dir, 2 de 10, per tant ara és un 3 a 11 perquè Clàudia Ripoll anota el primer triple, és la primera jugada del tercer quart després de temps mort. Joventut 45, Lima Horta 38, ataca ara la penya. Ataca Júlia Rueda, guanyant de 7. Ara mateix la penya ho havia fet de 10. Atacant ara Gironella. Que bé el joc de peus, excel·lent, excel·lent, excel·lent. Martina Gironella, Ha fet allò, una demostració de fonaments, de triple amenaça, i ha acabat sota el cèrcol amb el seu quart punt. Ara resposta a Gil. Intercanvi a cistelles, crec que li beneficia la penya, que continua jugant amb Rueda, amb l'Orbeck, amb Mayele, amb Gironella i Saràbia. És qui rep fora, Saràbia. Penetra. Esquerres té ganes, entrant partit Saràbia, falla la penetració.
2: Sí, la veig com cansada.
0: Sí, jo crec que físicament encara no està del tot bé, tenia el turmell tocat, però avui és tot just el primer partit que juga, per tant...
2: Per això, que la veig com cansada, com que necessita agafar ritme, que encara està amb mig gas.
0: Ara va fer gràcia l'escena, Jessi, perquè demana temps mort el Fabián Telles, s'ha aixecat de cop, ha agafat a Xavi Duatis pel coll i li ha dit, però vés a parlar amb la jugadora, home, havia d'agafar, de fer canvi. Aquí Duatis estava distret i, per tant, ja temps molt a pista, la penya continua guanyant, mini parcial de 0-5 per Lima Horta. De moment, Lula Roig, 11 punts, n'ha notat 2, però en tota la segona part, crec que és una bona notícia també, saber contenir a la millor jugadora visitant. Què et sembla a tu, Lula Roig, Jess, ex-penya?
2: A mi em deixa freda. O sigui, sí, crec que una mica sobrevalorada per el que va ser a categories inferiors i que va marxar als Estats Units i va ser de les primeres, com de aquests últims, no sé, 8-10 anys que va marxar als Estats Units, sí, dintre de Catalunya, perquè ara sí que veiem que és un trasbàs de jugadores als Estats Units, marxa tothom, o sigui, vull dir, da igual la lliga que juguis.
0: És una passada, això.
2: Llavors, bueno, em deixa freda. O sigui, de fet, aquí el joventut, com diuen, sin pena ni glòria, no?
0: Sí, sí.
2: Crec que va a ratxes. I, sí, té moments molt bons, té altres moments que no, però sí que és veritat que crec que el Lima Horta la necessita, perquè és una jugadora que té experiència, la veterania. Ja estem parlant que el Lima Horta, crec que heu comptat aquest matí, 5-6 jugadors, bueno, crec que els fitxatges són 4 els que, o 5 que venen d'Estats Units de jugar a les NCAA i A. Una només ve de jugar a la primera divisió, tota la resta divisions 2 i 3, o sigui, vull dir, com si estiguessin jugant a Copa Catalunya aquí. I necessitaran una jugadora com la Lula Roig, que ja porta l'experiència de Lliga 2 i de Challenge diversos anys per ensenyar-les.
0: Experiència, a més no hi és Nat Barrientos i, com dèiem, doncs és un equip obligat a reconstruir-se. Aquest Lima Horta ara recupera, crec que hi ha falta, és a Teder, per parar el contraatac, no és antiesportiva, parla Laia Soler també amb l'àrbitre, amb mitjana. I aquí, doncs, ningú s'ha volgut perdre aquesta Lliga Catalana Challenge, va agafant color ja.
2: Home, jo tinc enveja que tu estiguis allà, jo, no? La veritat, el primer...
0: Una mica
2: no...
0: estén,
2: sí. Sí, el primer, no poder-ho veure en directe, tinc enveja per tu. I també, no t'enganyaré, tinc enveja per veure com escalfa Iana Martín.
0: Home, mira, t'ho juro que he pensat en tu perquè justament la tinc davant. La tinc davant, Jess. Vols que li digui una cosa per teva o què?
2: Home, i tant, saluda-la de part meva de tota la vida. Per ara això et dic que aquesta part també em fa enveja.
0: Estava parlant amb Juana Camilion, també la tenim aquí al costat, i el que són les coses, eh? Camilion, una jugadora que va estar a punt de fitxar per la penya l'estiu passat, d'Estudiantes.
2: No va fitxar. I, bueno, se'n va a Girona, no?, a jugar una prèvia d'Eurolliga, no?, la setmana que ve.
0: Imagina't com són les coses. 47-44, compte, perquè el parcial ara mateix és de 2-9 per Lima Horta, del 45-35. Hem passat el més 3 per la penya. Ataca el joventut. L'Orbeck, votant. L'Orbeck, hi ha falta de Soler. Li van a disculpes. I parlàvem d'Estudiantes, també. Equip que acollirà dues exverdinegres, com són Laia Lamana i Júlia Soler. Vull veure, Júlia Soler post-lesió a Lliga 1.
2: A veure què tal. Sí,
0: a veure com van les coses.
2: Bueno, i també rebrem bastantes ex-penya. També amb el Challenge rebrem al Sevilla, no?
0: També, amb el Borois, amb Davidova.
2: Davidova.
0: Sí, sí, sí,
2: sí. Sí, per això que raó. Hi haurà moltes jugadores. Bastantes jugadores.
0: Triple.
2: I jugadores catalanes que estan repartides per arreu d'Espanya.
0: Moltes, sí, sí. Càceres també tenim. Essència badalonina i catalana. Ara compta perquè juga Lima Horta, 47-44, havia fet el triple de penya, Gil, intenta la rèplica, falla, no? Rebot de Diarra, que està fent també bona feina,
2: Sí.
0: La Jaua Diarra. Crec que també, Gés, la veurem molt.
2: El quinteto més consistent és el que ara mateix està a pista. I quan comencen a entrar els canvis, aquí és quan baixa a nivell defensiu i a nivell ofensiu també.
0: Eder, ara a punt de perdre la bola Mariona Cos, 45 segons per acabar el tercer quart. La penya continua guanyant de 3, a punt de perdre, sí, ho fa finalment, recupera Trawali, que sempre posa mans, i ja creu a la pista Eder. Compte perquè és un 3 contra 1, perd la bola Eder, recupera Gil, a punt de cometre falta, però diu, ha fallat igualment, ara el rebot un altre cop. Ofensiu de Lima Horta, balanç inexistent de la penya, aplaudeix la banqueta. Crec que això és falta de ritme, baixa caminant Xenaia Pinto. Està una mica coixa, té una protecció a la cama esquerra.
2: Sí.
0: I, per tant, esperem que no sigui res. De moment dèiem que Rose Michaud no ha jugat per precaució. Un cop ahir a l'entrenament, cop fortuit, està pendent, però, d'una ressonància. I m'ha flipat, Jess, perquè Marina Asensio, quan l'equip està al vestidor, s'ha posat a tirar sola amb l'Albert Pérez, amb el metge, que li anava passant les pilotes, i, escolta, no fallava. Té un canell.
2: Sí, és el que t'he dit. És una de les tiradores, sí, sí. El que passa que arriba al gener, no? Hem dit. Si no m'equivoco, sí, sí. Malament, es va lesionar el desembre del 2025. Sí, i amb les dates que hi ha ara mateix són 12 mesos d'alta esportiva, i a partir d'aquí un mes més de ja estar entrenant i ja entrar. O sigui que el que tu has dit, no? Gener, no? Em sembla que havies dit.
0: Gener, sí, gener-febrer. Pel tram final, no hi comptem abans, la veritat. Tirs lliures. Digues.
2: No, sí, que ens anirà bé quan arribi. Però em falta una jugadora que no tira de 3.
0: Sí, estic d'acord.
2: Perquè
0: estic molt d'acord.
2: No, jo no he trobat les estadístiques contra el Cedis, no sé si tu les vas trobar, només he trobat el Rasmus.
0: No, era resultat, una mica a porta tancada. Sí.
2: Sí, i bueno, no sabem, però la sensació d'avui ja... Bueno, i dels perfils de jugadores que hi ha, també.
0: Sí. Estic molt d'acord amb tu, en què falta un perfil exterior. Ara mateix 3-16 en triples. Clar, és la pregunta que fem sempre, no? Ara compta. Falla la penetració perquè queden 3 segons. Ara ho comentarem perquè la penya guanya a 3. Continua el marcador 47-44. Ha de tirar. Falla sobre la botzina. Xenaia Pinto. Acaba el tercer quart. Joventut 47. Lima Horta 44. I parlaves a les tiradores. Està amb un 3-16 a la penya. I clar, Gés, jo aquí ja, pel que comentem, en un final igualat, tu a qui li passes la pilota perquè tiri el tir guanyador? Aviam.
2: Depèn. Què necessites, guanyar d'1 o de 2?
0: Vas perdent de 2.
2: Llavors aquí has
0: de... O vas perdent de 3, per exemple, i has empatat amb un triple.
2: Doncs llavors, home, només et queda un triple. Jo ara mateix només veig a Tether per poder-se llançar aquest triple.
0: Clar.
2: Perquè...
0: És que estem parlant que Tether ha llançat 4 triples.
2: Sí, però...
0: La resta de l'equip... Digues.
2: Júlia Rueda no és tiradora, mai ha sigut tiradora. De fet, ella és bona defensora, és bona en transició, té lectura de joc, però mai és bona penetradora, però mai ha sigut bona tiradora. Llavors, de fet, no tira ni de mitja distància gairebé. D'aquella sortida de bloc i tirar de mitja distància, i això no ho fa. I després, Nahuahua Diarra tira alguna cosa més que Júlia Rueda, però tampoc és una especialista defensiva, i més aviat. Llavors, només et queda que et donaré la pilota a Tether.
0: Doncs Tether, de moment, sembla que seria, jo també, penso com tu, la veritat, perquè...
2: També, ojo, me la jugo aquí, també. Hinojosa,
0: Ai.
2: Em tiro a la piscina. Ah. Hinojosa.
0: Sí.
2: Anota molt de 3, Hinojosa. Jo fa 2 temporades, o sigui, la meva amiga m'està escoltant, fa 2 temporades vaig veure el seu campionat d'Espanya cadet i guanya Sant Feliuen on ella estava per un triple seu. No sí. Va ser el determinant que s'acaba així, però perquè després el Joventut va tenir uns tirs lliures, però va ser el que mata el Joventut a una semifinal de campionat d'Espanya. Llavors té aquesta sanfreda de saber-se que es pot tirar aquestes coses.
0: Doncs tant de bo, Hinojosa la veiem un tir guanyador. De moment el que és segur que no Estan al 5 inicial de moment aquí. Temps a descans entre quarts. Joventut 47, Lima Horta 44.
6: Gaudeix del servei d'un hotel de 4 estrelles al Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower.
0: Vinga, va, l'hora de la veritat. Mentre Iana Martín mastega xiclet i ara observa com el Lima Horta falla el triple. De moment, quina enveja, eh? Mare meva.
2: Total.
0: Aquí veient les jugadores del Unigirona és allò tan a prop i tan lluny, eh?
2: Clar, no hi ha cap jugadora... No van coincidir. Marina Asensio i Iana no van coincidir al segle. Bueno, igual sí. No. Igual sí.
0: Ho mirarem. Ara compte perquè hi ha triple...
2: Sí.
0: De Lima Horta per començar l'últim quart amb aquest triplat i empatar Joventut 47, Lima Horta 47.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Carrer Francesc Macià, 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
0: Flota a Xanaia, llença el triple, falla. El que parlem de les tiradores, ara Rueda, li passen el bloc per darrere, llença el llançament i mira! Anota el triple, Júlia Rueda. Li han passat el bloc per darrere i diu, doncs vinga, a castigar. Per tant, segon triple per ella. I la penya que guanya de 3, 50-47. Rebeca, no arriba a l'ajuda. Ara va d'aquí. Emma Trawali, sort que ha fallat encara. Encara sort que ha fallat el triple aquí, Lima Horta. Rueda, excel·lent, excel·lent. Pinto, que bé! El 2, més 1 de Pinto. Que intel·ligent. Quan vegis la jugada, perquè Pinto... s'ha frenat, era un 2 contra 1, s'ha frenat sota el cèrcol, ha fet la finta, la defensora ha picat com una rookie i ha tret el 2 més 1. Per tant, parcial de 5-0 per la penya, amb opció al 6. Excel·lent, Pinto. Em refermo amb el que dic, eh? Per mi...
2: la millor.
0: La millor, sí, sí.
2: Sí, perquè estava mirant també estadístiques de Rebeca Cotano. 16 minuts jugats, 0 punts, només un tir de 2, un tir de 1, 3 faltes. Ha de portar més coses la Rebeca Cotano amb tants minuts. I perquè, mira, Sarabia també et diria el mateix, però, bueno, sabem que està una mica tocada, però ha de portar més coses a algunes jugadores.
0: Estic d'acord, eh? Sarabia, li donem el benefici del dubte. Encara està fent recuperació, però Cotano és allò, val... si darrere no em pots donar el que et demano, almenys davant, no? Intenta sumar alguna cosa
2: més. Un bloquejar el rebot, per lo menys.
0: Clar, clar. Sí, sí. Ara Cotano emparellada amb Belén Morales. Atacant Lima Horta, 52-47. Ha fallat el tir lliure aquí la penya. Ha tocat bola Cotano. Aplaudeix Fabián Tellez i s'ho mira des de la banda a Anna Cruz. Amb cara de circumstàncies. I continuant dempeus Marina Asensio i Rose.
2: Que estan Anna Cruz i Laia Nieto.
0: I Laia Nieto, exacte. Vestida de carrer, també Laia Nieto, però amb el xandall de la penya. Pinto, Rueda, votant, es queda sense vot, penetració, excel·lent el tall de Trawali, llàstima, se li escapa la pilota, havia quedat sola sota el cèrcol, jugant la bola per fora la penya, Cotano, mira, llença el triple, Rebe! I anota el triple! Aquí tenim l'aportació de la capitana, és un triple de la penya. I ara sí, és que amb el tir de Rebe Cotano han anotat totes les jugadores del Joventut. Ara la resposta de Lima Horta, desesperat Fabián Tellez, mira enrere. Perquè, clar, serveix a poc si sumes avant, però al darrere segueixes donant concessions. Pinto, que bé, Pinto la penetració. Aro passat, excel·lent. Recital de Xanaia Pinto, riu Morales irònicament perquè li està fent un strip, 16 punts per la jugadora de Moçambic. Ara un altre triple, mare meva.
2: Festival del triple.
0: Cistelles, massa fàcil, eh?
2: Sí, sí, ens queixàvem de que no estaven anotant de 3, ho estan anotant tot ara.
0: Massa fàcil aquí la resposta i atacarà Júlia Rueda. Torna la hiperactiva Abadós a pista, falta Abadós, molt bé Rueda, jugadora molt intel·ligent. Ha tret la falta, ara fa pinya aquí al conjunt de Lima Horta. Continua Lula Roig a la banqueta, per cert. Asseguda i a canvi la penya marxa. Pinto que ha fet un partidàs.
2: Molt bé, m'està agradant molt.
0: Sí, sí, torna a Maiele. Dempeus completament la banqueta de la penya per picar de mans. Falla tir lliure. Compte també, Gés, els tirs lliures.
2: Sí, sí, ja t'ho he dit.
0: 22.
2: Sí, els percentatges... o sigui, no està malament, però han de ser millors.
0: Anota el segon Júlia Rueda, per tant, la penya que continua 5 punts amunt. 58-53, últims 6 minuts 50 per acabar el partit. I a falta d'Aixa Diop, que ha entrat a pista per donar aire al joc interior.
2: I és això el que ha de fer la Júnior, sortir, si no, passar la pilota, si té una opció de penetrar, i si no, defensar i parar el joc quan faci falta amb aquestes accions.
0: Mm-hmm. Parlava ara Hinojosa amb l'Orbeck. És curiós, eh? Estan parlant les
2: dues. Ja havien jugat juntes a sí. Sant Feliuenc, llavors jo crec que ja es coneixen. De fet, la Martina Gironella porta més temps al Joventut, però també havia jugat amb elles.
0: Gironella ara parlava amb Xanaia. Pinto ha anat cap al final de la banqueta i mira, es prepara Teder per tornar a pista. Crec que serà per Rueda, perquè està amb 4 faltes personals. Júlia Rueda.
2: Va aquestes accions de voler fer com el tap.
0: Sí.
2: I salta va destemps al salt.
0: Molt penalitzades, també, aquestes accions, a vegades, si no calcules molt bé.
2: Bueno, el timing fàcil de salt és molt important. A part, no salten, en el cas de la Rueda, no ha saltat amb els braços amunt com per anar paral·lel a ella. Salta amunt, però estira el cos endavant i els braços els baixa. Falta claríssima.
0: Ha fallat el primer tir lliure al Lima Horta. El Caí la Seu està escalfant justament també darrere meu i ataca la penya. 58-53, partit de pocs punts. Partit poc vistós per ser suau. Rebe, cantonada, vol trencar, li vol fer el lío aquí, com es diu, a Morales, novament.
2: Bueno, partit de pocs punts.
0: Nota, és a 2.
2: Partit de pocs punts perquè en el primer quart, el segon quart, han fet un 9-8. Però si haguessin estat amb números normals, uns 15-18 punts, hagués estat amb, per acabar sobre els 80 o així.
0: Sí, sí.
2: Aproximadament.
0: Ara, bon moviment aquí sobre el rei Cotano de Belén Morales, 8 de punt per ella. 60-55, el Lima continua dintre del partit. Maiele penetra, crec que es falta en atac. Sí, sí, l'han vestit aquí, Maiele.
2: Mira que venia el triple.
0: Ara li demanava Fabián Tellez a Teder una indicació també a la jugada anterior. Aplaudeix. Es queden Teder i Diop a dalt amb Maiele. Per tant, pressió tota la pista. I Cotano i Trawali al mig de la pista. Sí. Així és. Minuts també per Aixa Diop. T'agrada tu, Jess?
2: A mi m'agrada. Molt treballadora. Sempre la veus als partits lluitant molt i treballant molt. Molt per l'equip. Després, no té moltíssims punts, fica algun triple, però està molt bé. Interessant.
0: Sí, sí, sumarà. Badosa, amb molts problemes per baixar la bola, defensada per Teder. Uf, la penetració, que bé, que ràpida aquí, mare meva. Mireia Guado ha trencat per velocitat. Aquí crec que era a Cotano, per línia a fons. Molt top aquí, Cotano. Crec que marxarà a la banqueta perquè... Sí, sí. Tornem a l'Orbeck perquè, sens dubte, continua sent el taló d'Aquiles a la penya defensivament. Aquí ha trencat Mireia Guado amb molta facilitat.
2: Però per mi és un error de comunicació defensiva, ja directament, de Maiele i Rebeca Cotano. I després Cotano ja va com lateral i el que fa és fer la falta.
0: Sort que ha fet el tir lliure. També Lima Horta, Trawali, cantonada, falla el triple. No és la millor opció.
2: Tinc una pregunta també, que estic veient la banqueta. Digues. I també veig... O sigui, abans parlaves com de persones, entrenadors que es mantenen dintre de l'estaf.

0: menys.
1: Sí.
2: Però com no el veia amb xandall, m'ha semblat raro.
1: Sí. Sí, sí. Doncs està fent de... analista amb la tablet. 60-59, a Equador de l'últim quart. S'ha apretat la cosa més del que segurament ens agradaria.
2: Sí. Però és quan es mou la banqueta, eh?
1: Sí, semblava que havia agafat els 5 tipus.
2: Sí.
1: Amb Teder a pista, amb... amb...
2: Nahawa.
1: Xanaya. Sí, amb Diarra. Un 5 més equilibrat.
2: Sí. Amb Pinto.
1: I augment. Pinto també. I Belén Morales amb 8 punts, 14 rebots, eh?
2: Sí, sí.
1: Belén Morales, 8 punts, 14 rebots. Això no... no pot ser.
2: Ah. Sí, perquè sí que és veritat que van sense interiors, però hi ha jugadores molt grans que poden anar al rebot.
1: Belén Morales. Ara salten les jugadores a la pista. Veurem si la penya pot aixecar el primer títol de la temporada aquí a Reus. Augment 5 minutets per acabar el partit. Ataca Teder. Veurem la xerrada i mig desbroncada de Fabián Telles, jugant l'Orbeck també. Minuts importants per l'Orbeck. Trawali. Circulació exterior. Teder. Teder. Trawali. Teder. Passada esteva meva. Teder. Acaba amb un triple de fora. Aigua. Aigua de Teder. La bola que li cau al David Grau, el fotògraf que passava per allà.
2: Que pobre, tant, no li han donat festa a David Grau?
1: No, el Raül. El Raül té festa avui, el David no. Ja té el polo de la penya. I ja el tenim aquí. Atenció, perquè Lima es pot posar per davant. Falla el triple encara sol, el rebot és falta. Aquí està Passarell. Belén Morales, perquè ha arribat tal el rebot. És la tercera equip de Lima, encara no hi ha bonus. Sí que entra en bonus la penya. Amb aquest 60-59. Vinga, va. Cal anotació, però sí que és veritat que quan els equips rivals, ho estem veient amb el Lima, defensen bé el perímetre, l'equip està sense idees exteriors, perquè crec que la confecció de la plantilla no està feta per...
2: per exteriors.
1: Doncs, exacte, per jugadors exteriors. Teder, doncs mira, queden 3 segons, haurà de tirar un altre cop de fora. Teder, diuen que tiri, Mayele, sobre la botzina, llença, se surt el triple, rebot de Diarra, ofensiu, que valor, i juga la penya, perd la bola, Diarra, mala passada, Fabián aixeca els braços, es gira, ataca Mireia Aguado, Aguado es frena, se li fa fos de nit, un altre rebot de Morales, una altra falta que treu Morales, mare meva, Jessi García, quin malson, Belén Morales, 8 punts, 15 rebots, m'està recordant a la millor Maria Castro, eh?
2: 21 de valoració, Morales, eh, porta?
1: No, no, i suma-li un rebot i una falta rebuda, per tant, 23.
2: Sí, sí, que encara no li han sumat.
1: Fa, i un tir lliure.
2: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do, aquí Belén Morales.
2: S'està forrant.
1: I tot això sense... sense Lula Roig a pista. Per tant, també li està anant millor, inclús a...
2: sí.
1: A Lima Horta, més fluidesa.
2: Sí, sí, li està. Ara veiem a Badosa, que sembla que està una mica més tranquil·la a partit, també.
1: Badosa, ara defensant a Júlia Rueda, hi ha hagut un moment al tir lliure que ha mirat aquí la, a la banda i diu, ostres, les meves excompanyes, i serà que ha caigut una llagrimeta quan ha vist a...
2: que dolent ets.
1: A Unigirona, diu, ostres, no.
2: Cadascú ha de jugar a la seva categoria.
1: Estic molt d'acord.
2: Si només s'ha gran... d'acceptar.
1: Sí, sí. Per després tornar a una exacte categoria superior. Ara hi ha falta personal, per tant és la quarta equip, és la tercera, Badosa. 3:41 per acabar el partit. Joventut 60, Lima Horta 59.
3: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
1: Traurà de fons Júlia Rueda, defensada per Badosa. Mira, gira completament Badosa. Aquí Rueda podria fer la jugada de Malet i de Ferran Bassas, de picar la bola contra l'esquena perquè no se n'adonaria. El tir és a dos, anota, llàstima, perquè estava trepitjant amb la punta de la sabatilla. Aquí Xanaya Pinto, que continua fent el seu partit. Gest, 18 punts per
2: sí,
1: Pinto.
2: Sí, ella va a lo seu.
1: 62-59.
2: 62-59, ella va a lo
1: seu. Sí, sí. 18 punts per ella, ara recupera la bola la penya que... no, no, molt bé. Xanaya Pinto m'està agradant. De moment, aquí la jornada...

0: de Mozambic, Tedder, votant, ja falta en atac de Tedder, diu que ha deixat anar el colze. La base, per tant, serà nova possessió per Lima Horta. Parla amb l'àrbitre, i parlant d'àrbitres, hem vist a Miquel Ramisa, el baloní per aquí darrere també, perquè xiularà la final de Lliga Catalana.
1: Pensava que ens vas a dir que també l'entrevistaries.
0: No, jo per mi encantat, però no crec que ens doni temps. El bo de Miquel Ramisa, també progressant en l'estament arbitral. Bona defensa de la penya, recupera Trawali i ataca el Joventut, fent de base Tedder. Joan amb Tedder i Rueda, ara més control. Fabián Tellez amb dues bases. Pinto, amenaça Pinto, trenca, excel·lent. Pinto treu falta. M'ha recordat aquí una mica a Lima Dembélé pel fet d'anar cap a dintre, oi que sí?
1: Sí.
0: I ha tret la falta, Pinto continua sumant. No m'esperava tan bones sensacions a Xanaia. Jo era que parla portuguès.
1: Sí, va jugar aquí en la primera lliga de Portugal, no?
0: Sí, haurem de dir al Jordi Abril que ens faci classes express de portuguès.
1: En sap en Jordi Abril?
0: Jo crec que sí. Després tu que estàs a l'estudi li pots dir que et faci una introducció. Ara, deixa't de Duolingo, home, tenim Jordi Abril.
1: Després li pregunto, que em vaig dir almenys hola, què tal, no?
0: Hola, què tal? Hola, Jessy. ¿Cómo estáis, Jessy?
1: Això sona més a portuguès, a brasileño, no? No sé.
0: Bueno, Brasil és portuguès de... És portuguès a São Paulo, una mica així exòtic. Sí, sí, 63-59, eh? 2 minuts 20, ara s'havia parat el partit, ataca novament la penya. Júlia Rueda, votant Rueda, té Tedder fora, es queda sense vot Rueda, Trawal i penetra, dos vots, excel·lent, excel·lent, li falla una mica de tacte, l'Orbeck amb el rebot també falla, l'Orbeck demanava falta, crec que aquí no l'han xulat perquè és la rookie, està cansat també, Emma l'Orbeck, i s'aixeca Cotano per animar, 63-59, 2 minuts de partit, ataca Badosa.
1: Bueno, normal continua, que estiguin cansats, m'han explicat que estan entrenant moltíssim.
0: Molt. Les sessions ja són de 2:30, de 2:30 de la tarda a 6 de la tarda. Per tant,
1: déu-n'hi-do.
0: Fabián aquí sap que la clau està en el físic de la temporada. Atacant ara l'Orbeck. Tedder. Mutant Tedder, clar. És que està defensant bé el perímetre ara Lima Horta i no hi ha idees. Tedder acabarà tirant, doncs sí, ho fa. Falla Tedder, bon rebot de Trawali, que això ja també ho té molt bé.
1: Sí.
0: Emma Trawali. Ha agafat el rebot ofensiu, ha forçat la falta, per tant hi ha bonus.
1: Com que només juguem a l'1x1 i el bloqueig directe aquest que l'ataquem pla, llavors estan faltant cosetes. I està defensant bé el bloqueig directe al Lima Horta i aquí és on els complica molt la història.
0: Anota Emma, germana de Sira Trawali, per cert.
1: Sí. De la també va ser generació. Jugadora del Joventut, Sira Trawali.
0: Sí, sí.
1: Penya, va ser penya, sí, però copa o supercopa, copa, no? Crec
0: que era copa, eren els anys aquests de transició de Hi havia també qui havia? Anna Calàbria, no? També estava allà, em sembla.
1: O
0: ja no.
1: Amb la Sira Trawali crec que no.
0: Ah, ho buscarem, a veure. Clar, en aquella època ja no. Dades, estadístiques, sí que no n'hi havia,
1: bueno,
0: res, no?
1: Perquè era quan... Sí, a la web de la Federació Catalana, més o menys, tirant enrere els anys. No sé farà quants, ara mateix, però sí, tu pots buscar la temporada tal. I alguna cosa et diu.
0: Allò hauria de ser 2000... Què, 2013? 2000...
1: No t'ho sé.
0: Ara buscarem. Ja buscarem per la propera... setmana, pel proper partit, tenim deures d'aquesta penya perquè la veritat que és una fàbrica de treure talent. Avui de moment m'agrada perquè han entrat totes en joc, hem dit, han entrat totes les jugadores i això també és molt important. 65-59, la penya guanyant de 6. I aquí, bon pavelló per ser a Reus, Gés. M'agrada.
1: Sí.
0: L'Olímpic.
1: Tot el que no sigui Badalona, els pavellons de Badalona, normalment sí. A tot arreu, Albert, sovint estan bastant millor. Són grans, pots utilitzar diverses pistes, per molt d'aforament, la llum està bé, segurament no hi hagi goteres. Tenen coses interessants els pavellons de Badalona, de fora de Badalona.
2: Heus és molt bonita.
0: No ho puc creure, Jordi Abril, fent-nos classe de portuguès en directe. Així m'agrada, veus? Sempre té el rebot el nostre tècnic. Què ha dit? Heus molt bonito.
1: Ens ho ha de tornar a posar perquè ens ho hem d'aprendre.
0: S'ha tirat la canya ell mateix, crec jo, aquí en portuguès, amb la IA portuguesa. Ha fet el tir per Sergi, però hi ha hagut rebot de Morales, que em porta 16 o 17 ja rebots.
1: Ho miro.
0: Mare meva.
1: Em porta 15. Porta 15.
0: 15, déu-n'hi-do, 15 rebots Morales.
1: 5 ofensius i 10 defensius.
0: Quin show. Falla el tir lliure, però queda un minut 17, 65-59. Morales amb el segon, anota. La penya guanya de 5. Molt a prop d'aixecar un nou títol. Mare meva, quina setmana pot ser, Jesse, per ser a la penya, dos títols.
1: Aniran a l'Ajuntament, també?
0: Jo aniria a l'Ajuntament, també. Li direm a l'alcalde que posi pirotècnia i que posi...
1: Clar. Festa i xerinola, no?
0: Sí, sí. Atacant Rueda. Ajudant la possessió, jugant aquí amb el Jojo, marejant la perdiu, Rueda per Teder, el triple per sentenciar. Falla el triple, Teder, rebot! Mare meva! Saben, mare meva, amb el rebot de Xanaia Pinto. Qui, si no, anota Pinto, sentència al partit. 19 punt per ella. Més aquests dos, 21, 67, 60. La penya una mica més a prop de sumar la primera copa de la temporada, quan falten 55 segons. Quin show de Xanaia Pinto, mare meva. Aquí tothom al·lucinant, eh? El Javi també flipant en colors.
1: Les jugadores del Lima també.
0: Sí, sí, sí, clar, clar. Xanaia, Belén, eh? Aquí el duel a la zona. I no ha jugat Lula Roig en tot aquest últim quart. Em sorprèn això, Jessi.
1: Ja està tocada, també, no? No?
0: Sí, sí, li preguntarem perquè, mira, ara hi ha nou canvi l'equip de Ramon Raigada, no? Però no entra Lula Roig. Entra Serra Canta, per tant, la penya una mica més a prop de guanyar aquesta Lliga Catalana Challenge. Vinga, Ana Cruz, somriu una mica, home. Aquí està. Molt seriot encara, Ana Cruz, pendent dels despatxos. No hem vist a Jordi Montoliu, que per cert el felicitem perquè va ser pare fa just un mes per segona vegada. Júlia Rueda, cantonada, treball, i ara sí, per matar... Triple! Triple, triple, triple d'Emma Trawali! Al final, diria jo que el marcador acabarà sent fins i tot un pèl enganyós.
1: Total.
0: Perquè la penya està guanyant de 10. Sí, sí. I, per tant, el Lima Horta que...
1: Massa càstig pel Lima, també, amb aquest tram final.
0: Massa càstig, ara el triple, sobre la botzina, falla. El rebot de Lima Horta, queden dos segons, queda un segon i la penya, doncs mira, quatre dècimes. Pilota pel Joventut, assenyala Xanaia. També... I jo crec que aquí s'acabarà el partit, el Joventut, que és campió de la Lliga Catalana Challenge. Final del partit de Reus, penya 70, Lima Horta 60.
3: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
5: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada, certificats esportius i d'oposicions.
4: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià, 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.
0: Doncs el primer títol de la temporada per la penya aplaudeix Rebe Cotano. Crec que més enllà del fet de guanyar el títol, Gés, crec que és important pel que significa, no? I per la forma en què comences la temporada, de creure en aquest equip i refermar les idees.
1: Sí, sobretot això, les bones, agafar bones sensacions, refermar idees. Hem pogut veure jugadores ja per fi amb acció que tenien moltes ganes i veure que algunes jugadores com Mayale o Pinto seran referents dintre de l'equip i bueno, i gaudirem.
0: Doncs 70-60, seguim, anem a parlar amb protagonistes perquè ara s'ha de fer l'entrega de trofeus aquí en directe. També fa la penya el Lima Horta. Jugadores preparades. Mira, si et sembla, anem a buscar protagonistes, ja que estem aquí mentre fem temps. Anem a Blanqueta a la penya. Farem a Fabián Telles primer. Sí, sí, valoració ràpida. Aquí el Fabián. Fabián, enhorabona. Primer títol de la temporada, final de 10. Quina sensació de tornar a l'equip? Parlàvem que encara hi ha moltes peces per acabar d'encaixar, però la veritat és que s'ha vist molt bé des de fora, molt de ritme físic, i una mica la idea del que tu vols és aquesta.
6: Bueno, mira, pues me n'alegro que ho veieu així, perquè realment comentàvem les nenes que no van fer un pre-entreno, pre-game, you know? Era molta, molta, molta, molta canya perquè volem arribar la setmana que ve bé. Aleshores, ahir van acabar molt, molt cansades. I avui es notava al principi aquesta falta de ritme. Volem un ritme molt més alt que el d'avui. Evidentment, notem la falta de les dues interiors, però molt orgullós de la pedrera que tenim, no? De la base. Mira la Emma, amb 16 anys, pagant-se aquí, lluitant amb les noies, la Gironella. Bueno, són la nostra força. En aquest sentit, molt content.
0: A més, una dada que reflecteix això que dius, Fabián, és que han notat totes les jugadores que han entrat a pista, però és que, a més, molta importància fent èmfasi amb les quatre júniors. Emma Lorbeck semblava una veterana.
6: Sí, ja et dic, elles s'entrenen com una sènior. Jo sempre els dic el mateix: si entreneu amb els sèniors, sou sèniors. Per tant, tota la confiança del món. Ja ho vam parlar l'altre dia, nosaltres no som com altres clubs, volem fer una cosa diferent, tenim la base que tenim i els entrenadors fent creixent a les jugadores, i té tot el sentit del món que des de dalt al primer equip compti amb elles.
0: Doncs gràcies, Fabián. Ens seguirem durant la temporada, i això ha de ser un primer títol, però sobretot el com s'ha fet, i que sigui com un punt d'inflexió moral també perquè les jugadores diguin: ostres, no, és que hem de fer-ho així.
6: Moltes gràcies a vosaltres, com ja sabeu, pel seguiment, que és molt necessari perquè aquestes nenes tinguin el recolzament que mereixen. Merci.
0: Gràcies, Fabián. Les paraules del tècnic Fabián Tellez, ara mentre entreguen el trofeu de MVP a Xanaia Pinto. També Lola Roig va recollir el trofeu de sotscampiona i de seguida entregaran el trofeu de campiones a la penya. Totes preparades, Xanaia. Se la veu divertida, eh? Se la veu una tia divertida a Pinto.
1: Sí, sí que se la veu divertida, sí.
0: Està rient.
1: Perquè sigui
0: que
1: divertida d'això, de fer un riures, no? D'altres coses que hem vist, altres jugadores i jugadors en altres moments aquí a Badalona.
0: No. Important, sobretot, no sortir de festa.
1: Cuidar-se i
0: quan,
1: estar centrat en el que
0: quan
1: toca.
0: Quan acabes d'ascendre, de baixar de categoria, és important intentar no sortir a festa, perquè la imatge pot quedar una mica tacada. En fi, això és cosa del passat. Ara la penya que ja farà entrega de trofeu, com sempre, agrair al nostre productor, el Santi Guillén, que sempre està a primera fila aquí de produir-nos entrevistes, també a tot l'estaf tècnic. I nosaltres anem a fer aquí el vídeo per xarxes. Anem a Rebeca Cotano agafant el trofeu també de campiones. I ja us ho parlàvem, eh? Quina setmana per ser a la penya, equip masculí i femení. Brutal, eh?
1: Pues sí, ja ens tocava, no?, als penyeros, gaudir-ho això amb el masculí i amb el femení, amb tot el que patim. Cada cap de setmana, cada any, patim molt, sí.
0: Som un club patidor, però crec que val la pena patir perquè és molt maco ser a la penya. Mira, saps què? Ens atrevirem amb una entrevista a Xanaia Pinto.
1: Així, en portuguès?
0: Sí, intentarem.
1: Corre, ja li vaig dir en Jordi Abril que es prepari.
0: Intentarem. MVP. MVP Xanaia. I'm Albert from the radio. English is okay?
7: Yeah.
0: Okay, because I don't speak Portuguese.
7: It's okay. Yeah.
0: Vale, la Xanaia parla anglès. So I'm from the radio, we broadcast the game of Peña, so you will see me here, okay? Estem explicant qui som. Congrats for the MVP. How are you feeling? Com et sents after the MVP and after this win?
7: First, I wanted to congratulate the opponent team and my team for coming out here today and playing a great game. This trophy that I won, I think, is a part of the work that we've been putting as a team. If it wasn't because of my teammates, I wouldn't get this. Unfortunately, that's one MVP, but for me, all my teammates are MVPs.
0: Diu que totes les companyes són MVPs, que si no fos per elles no hauria estat possible. Està molt contenta. Agrair també l'equip rival Lima. Xanaia, season's very long, but it's the best way to start here. And also, how's the routine? The practices are good. How's the team, your new teammates?
7: As you guys know, the team is new. The coach is new also to the program. So like we're getting to know one another each day, and I think like it's showing day by day how much my teammates are committing to growth and to learn from the coaches, from each and everybody. So I think the progress and the process have been really good.
0: Thank you, Sanaya. Diu que el progrés està molt bé, que els companys són nous, que l'entrenador també, per tant, tot porta un temps. Obrigado.
7: De nada.
0: Nos vemos durante la temporada en el Olímpic.
7: Vale. Chao, adiós.
0: Sanaya Pinto, una crack, i Jessi, queda confirmat que és una tia de 10, eh? Simpàtica.
1: Sí, s'haurà bé. Genial.
0: Supersimpàtica. Jo crec que ens farà molt bé. Per tant, un MVP dintre i fora la pista també. Sanaya Pinto, la penya guanyat de 10. I, Jess, nosaltres també ho deixarem aquí. Quina bona forma de començar la Lliga, la temporada, per posar una mica la cirereta al final. Doncs amb aquest punt i final, ara sí, Jessi, ens veiem el dia 4, diumenge.
1: Ens veiem el dia 4 a l'Olímpic.
0: Doncs vinga, el dia 4, quarts d'una, penya València. No us ho perdeu, la penya que ja té, ara sí que es pot dir, el primer títol de la temporada del Sarró, aquesta Lliga catalana, després de guanyar contra Lima Horta, 70-60. Moltes gràcies. Ens escoltem al proper partit. Jornada 1 de Lliga Challenge. Adeu, sigueu bons.

0: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: 94.4.
0: La ràdio d'una gran ciutat.
2: T'agrada la música i el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
3: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
2: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
4: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
5: Veí, vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
6: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
8: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
7: Més clar, més ràpid, més Badalona.
8: bdncom.cat.
7: Badalona passa aquí.
1: Badalona 94.4.
0: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
9: Són les 8.
10: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
11: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
12: És dimecres 23 de setembre de 2026, us parla Martí Villegas. Badalona podria avançar la inversió per climatitzar els centres educatius abans del 2031. La Generalitat de Catalunya treballa perquè els ajuntaments amb romanent, com és el cas de Badalona, puguin pagar les obres amb el compromís que l'executiu català tornarà els diners durant el primer trimestre de 2027. Així ho ha explicat la delegada de govern de la Generalitat, Pilar Díaz, al Badalona Matí.
13: Perquè aquells ajuntaments que tinguin romanents, com és el cas de Badalona, puguin fer les obres acordat amb un acord que es farà amb el Departament d'Economia, no amb el Departament d'Educació, amb el Departament d'Economia, perquè estem parlant de diners i de romanents. Per tant, es podran avançar. En aquest cas, doncs, es podria escometre tots els centres educatius que hi ha a Badalona i amb aquest acord signat el primer trimestre de l'any 27, doncs veure com finalment paga qui ha de pagar, que és el govern de la Generalitat.
12: Aquesta col·laboració entre les administracions locals i la Generalitat és imprescindible, segons ha explicat la delegada, per tirar endavant els projectes previstos pel govern català al territori. Un exemple és el CAP de Sant Crist. Ara s'està pendent de la cessió del solar un cop tots els tràmits previs s'han aprovat. En el Dia Mundial contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones, la Federació de Dones de Badalona ha alçat la veu al centre de la ciutat amb una cadena humana. Desenes de dones vestides de blanc han denunciat una problemàtica que, diuen, afecta principalment nens, nenes i dones. No al tràfic de persones o la vida no es ven han estat algunes de les consignes que les manifestants han defensat. El tràfic de persones és considerat un símbol d'esclavitud del segle XXI. Escoltem a Celes Iáñez, presidenta de la Federació de Dones de Badalona.
14: El que s'implique més l'Ajuntament, l'Estat, en aquestes coses, perquè jo crec que estan donant la cara cap a darrere, No fan cas. Aquestes coses són com una cosa normal, ja s'ha normalitzat. I nosaltres aquí sí que diem, la federació demanem que esto estigui visible i que ajuden aquestes persones.
12: Aquest dimecres s'ha tancat la plaça de la Vila com a part de la segona fase de les obres de Francesc Layret. Aquest dimarts també es va tancar el tram del carrer que va des del carrer del Temple fins a la plaça de la Vila i es van iniciar els primers treballs que consisteixen bàsicament en la retirada de pilones i arbres, a més de la ubicació de tanques i senyalització. Un tancat delimita l'accés ara a la plaça de la Vila, on ja s'aixeca el paviment i s'hi retira també el mobiliari urbà. Tot i així, s'ha mantingut un passadís que connecta Francesc Layret amb el carrer del Mar i els comerços de la plaça. I pel que fa al temps, demà seguirem amb la tònica habitual d'aquests últims dies, és a dir, sol i temperatures que rondaran els 28 graus.
11: Infopodcast Badalona.
8: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
3: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
1: Avui donem la benvinguda a l'estudi de Ràdio Ciutat al Jorge Valenzuela, en Dani Alfonso, en Carles Agués i la Maria José Tarancón. Bon dia a tots quatre.
9: Què tal, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: Què tal, com esteu?
16: Bé.
1: Encara dura la ressaca de la Supercopa o no? És que aquests dies encara aquesta celebració s'ha allargat, eh?
15: Bueno, ja estem al dia a dia que...
1: Ja toca tornar a tocar de peus a terra, no?
15: Sí, una mica sí.
17: Però
15: sí?
17: Està bé que mantenir-ho i recordar-ho.
1: Home, i tant.
17: I anar mirant encara. Mira, encara ha sortit un tuit amb un vídeo que no l'havia vist. Doncs vinga, això...
1: I tant.
16: Està bé, que duri.
1: Aquests moments de celebració tant de bo repeteixin, durant tota la temporada.
17: I tant.
1: Doncs bé, si us sembla, recordem als nostres oients i telespectadors les vies de contacte amb aquesta tertúlia.
18: Participa a la nostra tertúlia. Digues la teva X fent servir el hashtag BDNMatí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73 o deixa la teva pregunta al 93 395 40 04.
1: Comencem pel primer tema, que és l'educació, que ja durant dies anteriors hem parlat en aquesta tertúlia de l'informe PISA, però és que torna a ser actualitat perquè en aquests moments el president de la Generalitat, Salvador Illa, està compareixent al Parlament per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA, que recordem, Catalunya, les dades no es poden comparar amb garanties perquè es van excloure el 23% dels alumnes de la mostra quan l'OCDE estableix que aquest percentatge no hauria de superar, de fet, el 5%. L'error ha provocat crítica de l'oposició i de la comunitat educativa i ha acabat amb la destitució de la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. Però més enllà del cas català, els resultats globals de l'Estat ja sabem que també van ser negatius en diferents àmbits, com ara matemàtiques i comprensió lectora. Si us sembleu, connectem ara la senyal per escoltar en directe al president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquesta compareixença al Parlament.
19: Assistència, la convivència, les trajectòries de l'alumnat i la capacitat del sistema per respondre a aquesta diversitat. PISA 2025 també apunta a un altre repte, la transformació digital i l'ús creixent de la intel·ligència artificial a les aules. La qüestió és com fem que la tecnologia reforci els aprenentatges sense substituir l'esforç cognitiu que aprendre requereix. Ahir mateix vam presentar el conjunt de mesures per al benestar digital de la infància i l'adolescència, un programa transversal de tot el govern de la mà d'experts, entitats i famílies. Catalunya és la primera comunitat autònoma que disposarà d'un model propi de benestar digital. Alineats amb la Unió Europea i alineats amb l'Estat com a administració competent, però anant un pas més enllà. Això vol dir professionals, administració i comunitat per ajudar les famílies a protegir els infants enfront dels possibles abusos de les grans plataformes digitals.
1: És el debat, l'ús de les pantalles, la intel·ligència artificial, i és que, de fet, el president també aposta per recuperar els llibres de text, impulsar programes específics, ara ho explicava, i mesures per reforçar aquest ensenyament, sobretot de la lectura i altres aprenentatges fonamentals, com ara el vocabulari, l'escriptura i la comunicació oral, no?, com havia per combatre l'ús d'aquestes pantalles. Ho va anunciar ahir i també ha reiterat, com ara escoltàvem, doncs que ahir i sobretot va reiterar que prohibiria l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. Aquesta va ser l'anunci que va fer ahir. També ha anunciat que el 28 de setembre una comissió interdepartamental concretarà aquest paquet de 60 mesures més, no?, que s'ha compromès a impulsar, i també una llei per convertir les recomanacions en normes que siguin exigibles i també duradores. Bé, com veieu aquest panorama de l'educació? Sí que és cert que sense pantalles i IA o regulant les millorarien aquests resultats de l'informe PISA. Comencem, si et sembla, Carles, per tu.
17: Sí, jo crec que no, tot i que el tema pantalles, el tema intel·ligència artificial, el tema tot això hi té a veure segur, però també hi ha altres factors, no?, que poden influir amb aquests resultats, diguem, negatius, no?, que no són, bueno, no són gens satisfactoris, amb independència del problema concret aquest que hi ha hagut, doncs, que ha acabat amb la dimissió o el cessament d'alguna persona i tot, no? Això, diguem, seria un tema diferent, i l'altre és el de per què l'educació, doncs, està com està en aquests moments, no? Les les novetats que s'introdueixen, tot el que té a veure amb les xarxes socials, diguem-ne d'aquesta manera, de tocant-ho tot, en un moment determinat va semblar que la panacea, no?, que era una solució de tot, que la gent, tots estaríem informats, que era molt més fàcil, que tot tal, tal, i que a més, fins i tot, com que era a l'abast de tothom, potser se li trauria de les mans del poder econòmic, dels mitjans de comunicació controlats pels grans capitalistes, no? I estaria a l'abast de tothom. Bueno, la realitat ha sigut que aquests grans capitalistes controlen les xarxes més que mai i surt el que volen i el que no, i l'altra realitat és que l'ús i abús d'això, doncs, també sembla que ha portat a un retrocés amb l'aprenentatge de molts nens i nenes, no? I sobretot allò de buscar, amb lo de la lectura, estem acostumats ara que qualsevol missatge que té més de 3 línies ja no es llegeix. Un àudio que dura més d'un minut ja no l'escoltem. I clar, tot això fa que, de cara a l'aprenentatge, de cara a la comprensió lectora, tot això, doncs són dificultats. La introducció de pantalles a les aules de pissarres també adaptada. Tot això, doncs, va semblar que era el boom i ara hem de dir, escolta, parem, reflexionem i tal. Jo espero que sigui reflexionem i prenem mesures, allò, i aquest seria una part. I després l'altra és el finançament necessari de l'educació que necessita, doncs, un percentatge més alt del PIB perquè es destini a educació per també adaptar-se i donar cabuda a totes les noves necessitats.
1: Maria José.
13: Yo siempre lo he dicho, siempre que me han dejado un micrófono lo he explicado, no tenemos un plan de educación en este país. Si como teníamos un plan de las pensiones, acuerdos generales, etcétera, de educación, no teníamos nada. Entonces yo me hace gracia, y estoy de acuerdo con él en lo que dice, cuando salieron todo el tema de las pantallas, y cuando empezaban, todos los colegios públicos tenían que tener los niños un ordenador, tenían que tener los niños un iPad, tenían que tener los niños tal, justo en los colegios privados. Qué casualidad, que se recomendaban a los padres que los niños no tuvieran acceso al ordenador, que estuvieran controlados, que estos ordenadores estuvieran en los pasillos para que los niños no tuvieran acceso todo el día a estar, ¿no? Entonces, claro, ahora el señor Illa dice que la culpa la tiene la IA. Pues mira, la culpa no la tiene la IA, porque la IA es hace 4 días, por decirlo de alguna manera. Y Shanghái, que es uno de los países que está más avanzado con el tema de las tecnologías, sus alumnos son los que mejores resultados tienen, que no entran dentro del informe PISA, pero son los que mejores resultados tienen. Entonces yo creo, antes cuando estábamos fuera, que a lo mejor tendríamos que abogar por una cultura del esfuerzo, enseñar a nuestros pequeños, a los alumnos, que uno se tiene que levantar pronto, tiene que ir al colegio, que si un examen no se lo sabe, da igual, que le pongan un cero, que no pasa absolutamente, enfrentarse con esa frustración de poder suspender, que lo que nosotros nos encontramos ahora, yo todo esto te lo digo porque yo doy clases en la Universidad de Fiscal, que no tiene nada que ver porque es en la carrera, pero claro, yo me encuentro que a mí me dicen alumnos, ay, es que no puedo estudiar porque la novia me ha dejado. Bueno, perdona, esto no viene de que no he podido estudiar, no me puedo presentar, que la novia me ha dejado. Esto viene de que cuando eras pequeño, tu madre te hacía una notita, decir, mira, no vayas al colegio porque no te sabes la lección. O no vayas al colegio porque no has hecho los deberes. A los niños no les podemos dar deberes y no les podemos dar tareas, pero sí te pueden estar todo el rato enganchados con el chat, enganchados con internet, enganchados chateando, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, todo esto va a ser muy difícil retrotraerlo, ¿eh? Esto no es ni de un día ni dos, porque tú cuando a un niño le has dicho que no se enfrente, que yo creo que es el problema principal que veo, que no se enfrente al fracaso escolar, que no se enfrente, porque no le pueden suspender, le tienen que pasar de curso y no puede tal. ¿Cómo lo paliamos esto? ¿Cómo lo paliamos que un niño no tiene que estudiar, tiene que aprender, tiene que leer? Para mí hay dos ejes fundamentales, y ahora ya te hablo desde la vertiente. Yo soy economista, aparte abogada. Las matemáticas son fundamentales, y la lectura también. Y la lectura de los filósofos importantes. Todo esto, es que solamente que los alumnos estudiaran dos troncales, bajo mi punto de vista, ¿eh? Mira lo que te digo, que es la literatura y la filosofía y las matemáticas, los informes hubieran tenido otra característica fundamental. Y hoy en día esto no existe prácticamente.
1: De fet, l'informe PISA, la comprensió lectora i les matemàtiques són dos dels temes més crítics, amb els pitjors resultats.
13: És que és fundamental. Yo, para mí, bajo mi punto de vista.
15: En otras tertulias recuerdo que se decía que llegaban incluso alumnos a la universidad con una serie de faltas de ortografía que no se pueden tolerar. Este retroceso en la educación, desde mi punto de vista, tiene mucha culpa el señor Illa y la señora consellera, la Esther Niubó, porque durante el ejercicio del año pasado, el tema de menospreciar a los sindicatos del sector de la enseñanza, que lo vienen avisando, que no es simplemente un tema de salario, sino simplemente muchas otras cosas más. Y aquí ahora lo que resulta que este fracaso, el señor Illa lo único que ha podido decir, dice, voy a hacer unas rondas de consulta, voy a exponer el tema y lo vamos a poner a debate para ver cómo será la educación en los próximos 10 años para quitarse el problema de encima. Pero el problema radica en que esta clase política que tenemos pues no está a la altura de las circunstancias.
1: Dani.
16: Bueno, en primer lugar, aprovecho la primera intervención que tengo después de vacaciones para seguir apoyando la reivindicación que hacéis aquí los trabajadores de Badalona Comunicación, que todavía hay carteles que duran desde hace mucho tiempo y creo que es justo aprovechar el micrófono para poder decirlo. Y eso, todo el apoyo a las mejoras de las condiciones laborales que piden los trabajadores de Badalona Comunicación. Por otro lado, en el tema que estamos, entiendo perfectamente lo que decía Carlas, ¿no? El tema de la IA, de las pantallas, pero creo que va más allá de solo educación, sino es un tema también social. El tema de que los medios de comunicación se han dejado de democratizar, el tema de que nuestros chavales cuando están con el móvil ya está comprobado de que es como una droga y hacen de que solo puedan aguantar un vídeo de 30 segundos, por lo tanto ya una lectura grande les cuesta. Yo creo que es un tema de ciudad. Con el tema de, mezclándonos con el tema de educación, a ver, aparte del desastre de PISA, que lo que ha pasado es que, aparte del problema interno, obvio, lo que ha supuesto es que un 23% de los alumnos no hayan hecho esta prueba y ese 23% de los alumnos se prevé que pueden ser los que peores resultados hubiesen sacado.
13: Pues mira, sí. Qué alegría me das.
16: Lo cual significa que sin esos resultados estamos en el puesto número 12, como imagínate, comunidad autónoma, con esos resultados probablemente pues estaríamos el último o el penúltimo. Esto demuestra que la educación en Cataluña tiene bastante margen de mejora. Y yo lo único que puedo esperar de ella es dos principios. Está ahora en la intervención, a ver por cuáles son las líneas principales que propone. Pero para mí yo creo que las dos líneas principales, una debe ser la reducción de los ratios. Está comprobado que Cataluña es una de las que tiene los ratios más altos. Por lo tanto, vamos a compararnos con aquellas que PISA ha dado los resultados más altos. Y por otro lado... el tema de la climatización. No puede ser que a estas alturas estén nuestros hijos en el cole a 35 grados y que lo que se prevea sea hasta el 2030 tengan que estar aguantando esta situación. Me parece, no es de recibo. Yo en mi mundo laboral y donde trabajo, no es de recibo que yo pueda trabajar a 35 grados y estamos obligando a meter a nuestros hijos a estudiar a 35 grados y encima queremos que saquen buenos resultados. No es comprensible.
15: Lo que dice ella de volver al dictado, vamos a volver al dictado, a los libros de texto y a la autoridad del profesor y ahora a estas alturas, cuando ya decíamos que esto no iba, cuando se hizo el cambio de modelo donde el profesor parecía que fuera un amigo del alumno, donde se perdió la autoridad y el fracaso viene desde hace 15 o 20 años hacia aquí y esto hay que darle una vuelta.
13: El problema no es que el profesor sea un amigo, es que ni es un amigo. El problema es que los profesores, ya que has introducido esto, muchas veces son maltratados tanto por los alumnos como los propios padres de los alumnos. Ese es el problema, que eso también nos pasa en sanidad, pero bueno, no es el tema de hoy. ya te digo, es una situación de respeto, pero se ha quitado el respeto, pero no solamente se ha quitado el respeto al profesorado, y no quiero hablar de decir no, al final nosotros aquí tenemos una legislación que hay que cumplirla, no tenemos respeto a los Mossos de Escuadra, no tenemos respeto a la policía, no tenemos respeto al notario, no tenemos respeto, entonces los niños no tienen, entonces con esto, y tú me dices lo de... ¿Cómo se llama esto? Lo de los térmicos, ¿no? Toda la aerotermia, etcétera, etcétera. Esto es muy importante porque los niños tienen que estar a gusto. Pero yo te estoy diciendo, por ejemplo, Dinamarca, Suecia, Noruega, etcétera, que los niños muchas veces los pones fuera, los hacen ser que no se constipen, están jugando fuera, y nosotros, a los niños, cuando aquí tenemos climas duros, les decimos, ay, pues hoy no vayas al colegio, esto yo lo he oído, o no vayas a la universidad porque hace frío, o no vayas a no sé qué porque hace calor. Yo he estado viviendo en Córdoba y en Sevilla, he estado escolarizada y teníamos temperaturas elevadas y desde luego no teníamos aire acondicionado en mi colegio, y aquí estoy, ¿entiendes lo que te quiero decir? Es muy importante, yo no te digo que no, porque si tenemos los sistemas de aerotermia, todos tenemos, y en las fábricas, los trabajadores, en los despachos profesionales gozamos de ello, pues cómo no van a gozar nuestros alumnos. Pero yo no lo tiraría por ahí, de verdad, ¿eh? No. Yo creo que los alumnos tienen que tener una cultura del esfuerzo que no solamente depende de los políticos, que en parte sí, en parte son los principales culpables, pero también en las familias.
16: Pero la cultura
13: en las familias. Mira, perdonad, si yo llevo familia y no sabéis lo que es. Los niños no sabéis lo que son hoy en día, y si me están escuchando mis oyentes, cuando se hacen convenios de regulación, de separación, son chantajistas natos, os lo digo tal cual, y es tremendo, y esto es lo que estamos educando nosotros, depende de todos nosotros, ya está, perdonad que sea tan dura, pero es que es un tema que me importa mucho, porque además ahora he sido abuela, y no quiero que mi nieta esté en una situación como la que se está, hay que luchar por esta situación, nuestros alumnos tienen que ir a las troncales y perdonar que vuelva, tienen que ir a la filosofía, tienen que hacerse las preguntas. Tú puedes tener una IA, si no, no es malo que tengas una IA, pero tú tienes que saber pensar, y las matemáticas y la filosofía desarrollan el que tú tengas que pensar.
1: Escolta'm, el Carles, perdona.
17: Sí. Aviam, aquí hem anat, jo crec que per exemple Jorge ha anat d'un cantó a l'altre, la primera intervenció que jo volia contestar-li, però després ha anat a un altre, ha dit el contrari, que quan semblava que la culpa era del pobre Illa, que fa 3 anys que hi és, i diguem, jo no és que sigui, no és que sigui defensor d'això, no? Però primer ha dit, és que l'Illa, no sé què, he pensat, hòstia, com està dient això? Sí que, però bé, per tant, i després ha dit, no, perquè hace 15 anys ja, vale, llavors ja entrem a la... siguem més racionals, eh? I més racionals vol dir que des de fa molt de temps hi ha moltes coses, no podem aquí a una tertúlia de gent amb bona voluntat com nosaltres trobar aquí ara les solucions d'una problemàtica tan gran com és aquesta, no? Però hi ha molts elements, hi ha l'ús d'aquest, del que hem anat dient, noves tecnologies, no? Que a vegades es cau de dir, bom, ara de cop això és la panacea, com he dit abans, i tot ha d'anar per aquí. No ens oblidem d'altres coses, però abans el que no podem caure tampoc és dir, això té tota la culpa de tot i hem de... Abans sí que, jo me'n recordo quan jo estudiava, el desastre que era allò, que no sé com vam tirar endavant amb l'educació que ens donaven i tot això. Per tant, no caiguem en aquestes coses. Jo el que demano és reflexió, serietat i sobretot està molt clar. Per exemple, hi ha aquella iniciativa Legisla Popular que va encapçalar Comissions Obreres i moltes altres entitats i es va aprovar en el Parlament d'un 6% del PIB que es dediqués al Parlament de Catalunya, i ara està en debat això com es fa. Per tant, cal inversió. La societat està canviant en molts sentits, i si no pot ser que parlem de l'escola inclusiva i pensem que hi han d'anar-hi doncs nanos que abans estaven amb escoles especials i tal, puguin anar, i no posem els recursos en aquesta escola inclusiva perquè aquests nous alumnes estiguin ben atesos, no facin endarrerir la formació dels altres, tot això s'ha de... No pots dir una teoria que és molt maca, però les teories, a vegades, si no van acompanyades de la pràctica, que vol dir diners, després passa el que passa. Per tant, jo el que demano és això, un pla d'inversió a l'educació, que hi hagi es destini, que l'objectiu aquest del 6% doncs és un referent internacional, doncs està molt bé que es pugui aplicar, i a partir d'aquí endavant, i que no anem allò ara de dir dir, de primer, tot blanc, ara tot negre, ara tot allò, no, home, no, és qüestió de la IA, tot el que és les noves tecnologies, per simplificar, és bo en si. Una altra cosa és com s'utilitza, no? Tantes vegades fent allò, tirant enrere, allà, moltes vegades diem, la tele és una merda. No, la tele no és una merda, la tele és una cosa que està molt bé. Ara, com s'utilitza? Què s'hi fa? Això és el que pot ser.
15: Sí, jo estoy de acuerdo que al final la clave es lo que dice, la inversión, ese 6% del Producto Interior Bruto en educación se tiene que aplicar ya lo antes posible para que el modelo educativo catalán pues pueda verse. Y sobre la IA, pues hace unos años yo recuerdo que le decía a un familiar, pero ¿te has leído el libro? ¿Has hecho el trabajo? Dice, no, no me he leído el libro, lo he hecho por la IA y he aprobado. Digo, pues así vamos mal.
9: Bueno, te voy a decir otra cosa.
15: Ese tema, hablando de la IA, ¿no?
9: Si que ya piensas, hace ya unos años... ¿Cómo hacíamos nosotros los trabajos?
15: No había IA.
9: Ah, no, ¿y qué, cómo los hacíamos?
15: Pues te tenías que leer el libro.
9: No, es verdad. No,
17: ibas a una biblioteca y copiabas allá...
9: Sí, o muy bien. O tenías la Larús, o tenías la espesa...
1: En mi época estaba el Rincón del Vago.
9: Bueno, eso que venía...
1: Tú ya eres moderno. Pero
9: que esto, al final...
16: Y un copia C y un copia V...
9: Exacto, ¿me entiendes? Es porque sois mucho más jóvenes. Esto al final, o sea, está todo inventado. Yo creo que al final lo importante es que nuestros niños y nuestros menores puedan reflexionar y puedan coger una IA, puedan coger un Rincón del Vago, puedan coger, porque yo cogía el Rincón del Vago y luego tenía para los de la universidad, los detectaba, los
1: detector,
9: que
1: estaban, ¿no?
9: Claro, y ahora también tenemos lo que se ha hecho con la IA. Yo ahora tengo un programa que detecto y digo, esto está hecho en un 60, en un 70% con la IA. Se detecta también. Todo esto ya lo tenemos. El problema es que nosotros tenemos que educar. Yo estaba muy de acuerdo en lo que decías. No tenemos que decir, no. Lo que tenemos que hacer es enseñar a nuestros hijos y enseñar a nuestros menores a utilizar todas las herramientas. Y desde luego el abuso de las pantallas, que esto ya se ha dicho, yo tengo una íntima amiga mía que es la presidenta de Telespectadores de Cataluña, que está haciendo una lucha porque no haya móviles y porque no haya pantallas en los colegios. Esto es fundamental. Tú vas ahora a comer y la gente chatea. O sea, estás en una mesa con 6, gente joven, están cenando y están chateando entre ellos. O sea, no hablan. Eso es un problema, y sobre todo este problema, los educadores, lo hemos apreciado mucho más desde pandemia. Es que la gente ya no te llama por teléfono, la gente chatea contigo y te mete, perdona, ¿eh? Sí. Yo también puede ser que sea de la, aunque sea, hoy tengo una edad ya, que sea muy joven, porque yo hay chapas de 2 minutos de mensajes de tal, que yo no soy capaz ya, hasta que me lo pongo al 2 y es que no soy capaz de escuchar.
1: Se acelera, ¿no? Hay que acelerar.
9: Oye, que me llamáis por teléfono, por favor, me llamáis, que yo estoy siempre operativa. Si no estoy en un juzgado, me llamáis. Oye, es que hay chapas que te dices, perdona.
1: Todos volem ya todo rápido y al instante.
9: Y esto es lo que tenemos, para mí, esto es lo que nosotros, todas las tecnologías, bienvenidas, porque no podemos quedarnos obsoletos. Soy una fan de la IA. Nos tenemos que poner las pilas. No pienso que la IA nos vaya a matar.
16: Pero se tiene que comprobar antes una tecnología para meterla,
9: claro,
16: sobre todo con nuestros hijos.
9: Evidentemente, es que no están preparados. Está claro que no están preparados.
16: Ni están preparados los niños, sí, ni estamos preparados nosotros, como ahora los number one de las IA están diciendo. Paremos un poco,
9: sí,
16: esto,
9: también,
16: ¿no?
9: También paremos,
16: no
9: sé que si... nos va a matar la IA.
16: Bueno, no
9: que
16: sé
9: igual
16: si...
9: sí que nos matará la IA, pero pues también no nos matamos entre nosotros. No es una vergüenza que tenemos la guerra todavía, ¿eh? De donde la tenemos aquí en Europa, ¿eh? La tenemos en casa, no, ¿eh? Y ahí no hay IA. Bueno, hay drones, ¿vale? Pero...
16: Y en Gaza.
9: Y en Gaza, exacto. Y en Gaza es una vergüenza, sí señor. Las dos son una vergüenza. Y ahí, en fin.
1: Bé, sí, com sigui, la Generalitat vol apostar per aquest paquet de mesures, per incentivar, sobretot, una d'elles, la recuperació dels llibres, fomentar la lectura, però sí que és cert que la radiografia de les dades que hi ha sobre l'ús del mòbil i pantalles per part de la gent jove és aquesta. L'edat mitjana del primer mòbil és de 10,8 anys i el tenen el 51,6% dels alumnes de primària i el 92% dels d'ESO. Entre els 14 i els 18 anys, els joves passen una mitjana de gairebé 5 hores diàries a internet, però sí, entre setmana, i gairebé 7 hores al cap de setmana. A més, el 34% ja presenta indicis d'un possible ús problemàtic de les xarxes socials i un 23% un ús compulsiu d'internet.
9: ¿Y esto quién tiene la culpa? Porque un niño de 10 años no tiene la culpa, con todo el cariño, el señorilla. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién paga este móvil?
1: Els pares.
15: No, pero lo que decía, Dani tiene razón, hay una cierta adicción ya, que esto ya se está pasando la línea roja, porque luego hay consecuencias de salud.
16: Bueno, y también había una falta de información de lo nocivo que podían ser, ¿no? Todos preveíamos de que, hostia, algo mal estamos haciendo, pero lo que sí que es verdad es que la información que tenemos ahora de lo nocivo que llega a ser para el intelecto de los niños, no éramos tan conscientes. Yo creo que todo esto también tiene que ir acompañado de un plan. O sea, no puede ser de que ahora, de golpe y porrazo, a nuestros niños le quitemos el móvil y lo llevemos a un psicólogo para que se desintoxiquen del móvil, ¿no? Yo creo que todo tiene que ir acompañado y tiene que ir de otras líneas, ¿no? No sé, se me ocurre, por ejemplo, fomentar las extraescolares. Y estaba pensando en mi hija, que tiene 11 años, pero mi hija no para en casa porque hace 40.000 extraescolares. Y esto hace de que ella ni me haya pedido el móvil, ¿no? Y entiendo de que personas con un poder adquisitivo bajo se les excluye directamente de estas extraescolares, y bueno, por ahí puede estar un principio para poder empezar a quitarles los móviles, no solo de una forma punitiva, ¿no?
1: Si us sembla, canviem de tema. Són 3:15 de 10, gairebé. Aquest tema ens ha ocupat bona part de la tertúlia. Però bé, ara anem cap a Badalona, perquè un matrimoni de la ciutat de 81 i 74 anys està en risc de perdre el pis on viu des de fa uns 40 anys, al barri d'Artigas. El problema ve d'un aval. Fa uns 15 anys van avalar el seu fill perquè pogués comprar un habitatge. El fill va deixar de pagar la hipoteca per problemes econòmics i, segons explica la família, el banc es va quedar al seu pis. Però el problema no es va acabar aquí, perquè com que els pares eren els avaladors, ara el banc reclama també contra ells, i el matrimoni, que assegura que ja fa dècades que va acabar de pagar la seva pròpia hipoteca, es troba davant d'un possible desnonament. A més, segons la família, el banc els reclama 70.000 euros a cadascun. De fet, ahir estava previst el desallotjament, però finalment es va ajornar, fins al 29 d'octubre, gràcies a la pressió veïnal, entitats socials i també la mediació de l'Ajuntament. Ara els serveis socials i l'entitat bancària busquen una possible sortida. Obrim el debat. Com pot arribar una persona a perdre la seva pròpia casa, no?, per haver avalat la hipoteca d'un fill? Veurem si això s'acaba materialitzant. Carles, des de la plataforma Sant Roc Som Badalona, teníeu constància d'aquest tema?
20: La veritat és que no vam tenir-la en temps, sinó que a mi em va arribar, em van trucar, m'han dado su teléfono i tal, i em van trucar a la tarda vespre abans del llançament aquest, no? Llavors ja no vam estar a temps, a més jo tenia coses que no vaig inevitables, no? I em vaig anar assabentant de mica en mica d'aquesta problemàtica, no? Llavors això ens va impedir fer la tasca que normalment fem quan ens arriben les coses en temps, que és intentar ràpidament parlar amb la propietat, en aquest cas el BBVA, i anar a saber què passava i intentar guanyar un temps per poder treballar una sortida. Per tant, em va arribar tot a posteriori, després he tingut ja contactes directes i sembla que, doncs, realment és això, i que sobretot el problema ha estat que el fill en el que li van avalar els pares amb el seu pis i tal, doncs és el que preveia una solució i no va voler explicar-ho als pares, i preveia una solució a través de la llei de segona oportunitat, etc. I va arribar el moment i els pares van saber que tenien aquest llançament, doncs, 2 dies abans o 3, no? Perquè, de fet, el llançament no era ahir, era el dilluns. El cas que el dilluns va arribar la comissió judicial allà i va veure un matrimoni amb tot allò, va dir que no sabien absolutament res, i va dir, bueno, tornarem demà, i per això va ser dimarts, no? I ahir va ser el que es va resoldre, i la suspensió és fins al dia 29 d'octubre. El 29 d'octubre és un dijous, i això ho dic perquè a Badalona els llançaments que es programen en dijous són els que hi ha, venen els ARRO, els antidisturbios, venen les 4 o 5 furgonetes d'antidisturbios, i vol dir que ja no hi ha res a fer. Per tant, està programat per un dia, que en principi, si s'arriba el dia 29, voldrà dir que aquest senyor de 81 anys i la seva esposa de 70 i pico es quedaran al carrer.
1: I hi ha alguna alternativa legal, solucions que puguin adoptar aquesta família?
20: No, jo crec que legalment, legalment ja suposem que el seu advocat, que potser no l'havien ni el tenien, perquè si no sabien el que tenien a sobre, ara es pot mirar, però segurament que la via judicial no crec que dongui, hi hagi sortida, però sí que hi ha una via de poder parlar amb BBVA. BBVA no els hi ve d'un pis, no fotem. I llavors és qüestió de negociar alguna cosa. Hi ha diverses vies, des d'un reallotjament a un altre habitatge, si és que aquest el volen molt, un altre habitatge amb unes altres condicions. No, bueno, nosaltres, que som, com sempre ho dic, quatre pringats, doncs aconseguim molts acords amb aquests grans fons, moltes vegades de coses que estan oberts a parlar de tot. Aviam, com ho fem? Quina alternativa hi ha? Què se els hi podem trobar? Però, esclar, això necessites temps. Si t'ho diuen d'un dia per l'altre, no hi ha res a fer. Ara hi ha un mes llarg. Jo crec que si s'hi posa, i si s'hi posés, per exemple, el servei, algun servei de l'Ajuntament, doncs hi hauria moltes possibilitats d'aconseguir un acord abans del dia 29.
1: Maria José, som prou conscients dels riscos que assumim quan signem un aval?
9: Nunca debes de firmar un aval, ni a tus hijos. Y perdona, pero yo creo que aquí se está mezclando, no tiene nada que ver un fondo, porque un fondo es un momento determinado que compra una vivienda y ejecuta esa vivienda porque hay una deuda. Aquí es peor. O sea, aquí es peor. Aquí estos señores les están ejecutando una vivienda que no estaba avalada para esa hipoteca ni estaba hipotecada, porque avalaban ellos con todo su patrimonio. Entonces nunca debes avalar. Estos señores, por eso hay sentencias del Tribunal Europeo que dicen que estas prácticas son abusivas y que yo me gustaría saber si estos señores han llevado un buen procedimiento judicial, que seguro que sí, no lo sé, pero me extrañaría que no hubieran invocado estas sentencias. ¿Por qué te lo digo esto? Porque es muy importante que cuando una persona vaya al banco y esté avalando, le estén diciendo que avala con todo su patrimonio, no está avalando ese piso. Entonces yo, si tú quieres ayudar a tus hijos, si hubieran sido clientes míos, les hubiera aconsejado poneros como hipotecados en esta vivienda, con lo cual si en un momento determinado esta hipoteca no se puede pagar, solo responde el piso que está hipotecado hasta el final, porque ahora también hay sentencias que decían que los bancos reclamaban los intereses, la mora, etcétera, pero esto no es así, porque cuando el banco tasa esa vivienda por ley tiene que garantizar ese préstamo y no se tiene que devengar más intereses y tal. Entonces esta situación para mí es una situación kafkiana. Yo que lucho diariamente, como muchos sabéis, contra la ocupación ilegal, no tiene nada que ver. O sea, no es una situación. Estos señores no han entrado en una vivienda a la fuerza y han tomado la vivienda de un propietario. Es su casa, pero no es su casa que estaba hipotecada con un banco. Es que es más fuerte. Es su casa que, ayudando a un hijo, haciendo caso a la recomendación de un banco, no pasa nada, tú firma aquí, esto nada, tú le avalas, no pasa nada, ¿eh? Ahora están perdiendo su vivienda, les ha repercutido y les ha salpicado a ellos. Entonces, de difícil pronóstico, ojalá lo podáis paralizar, pero yo lo veo una situación de difícil pronóstico, y no es un fondo. Aquí no hay un fondo detrás.
1: Es una entidad bancaria.
9: Es un banco, sí, el que está reclamando una deuda, como cualquier empresario cuando avala. A mí me encontré una vez, y perdona, y acabo, que un cliente mío avaló un coche y al cabo de 7 años le vino.

0: Però amb nens no poden fer fora. Jo dic, no sé, això deu ser a Marte, però aquí sí, però cada setmana.
1: Ho veiem recentment també aquí a Badalona, en un local.
0: Constantment, però és que això també va ser un altre, una mica mediàtic, perquè de tant en tant, pel motius X, té algo singular. I jo ja sé, tu com a persona de mitjans de comunicació, si cada dia us avisés de que hi ha una cosa, em diríeu, no podem cada dia, oi? Doncs ja és això, ja no ho fem, perquè no d'allò. Ara, de tant en tant, hi ha algun que se surt de... va molt més enllà del drama habitual, però és que és constant. I si no els poguéssim suspendre, els que anem suspenent, és que no sé què passaria. Si realment no suspenguéssim tot el que podem anar suspenent, que suspendre vol dir prorrogar-ho, eh? I guanyar temps per intentar negociar alguna alternativa, i de tant en tant ho aconseguim. Però la majoria tornen a aparèixer, i és un drama que no s'hi acaba de posar...
2: Además, este piso de este banco, y ya sé que me vas a cortar...
1: Como va a acabar, menos de un minuto.
2: Lo van a tapiar, se les va a meter ocupas, sí. Se les van a meter ocupas, y todavía van a tardar cuatro tal. Oye, que negocie en Bilbao y calla, si me escuchas, negocia con ellos.
0: Pero es que a més això ho saben, eh?
2: Negocia algo.
0: Ho saben que passarà això, eh?
2: És que ni un alquiler social, sí, déjales ese piso,
1: ens quedem sense temps. Us agraïm al Jorge Valenzuela, el Dani Alfonso, en Carles Sagués i la Maria José Tarancón. Gràcies per venir avui a la tertúlia. Ens anirem veient, al llarg d'aquesta temporada, el Carles i la Maria José, que encara, i també el Dani, que encara no havíem coincidit.
3: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.
4: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Els esports amb Ramon Durant.
1: El Badalona no es vol precipitar anant al mercat de fitxatges per buscar un substitut de Toni La Rosa i també per poder d'aquesta manera contrarrestar la baixa de Pepe Bonilla. Ho explicarem aquí en el Temps d'Esports. I avui escoltarem l'entrenador del Sígol, escoltarem a Dani Molina, que ja ens visitava el programa Minut 91 de Televisió de Badalona, un Sígol que aspira aquesta temporada absolutament a tot. Parlem de futbol, perquè el Badalona, després dels esdeveniments de les últimes hores, lesió de Toni La Rosa, lesió de Pepe Bonilla, de moment té oberta la porta de poder doncs, incorporar algun jugador. En tot cas, la direcció esportiva de moment no es planteja aquesta incorporació a curt termini. Això no vol dir que d'aquí un mes, per exemple, doncs, sí que pugui passar. Però per una banda, s'haurà de veure com evoluciona l'equip. Per altra banda, hi ha un jugador que pot resultar bastant clau en els esquemes de Genís Sampietro, que és Fran García, que encara no ha tingut l'oportunitat de debutar degut a una lesió, l'ex del Vilassar i de l'Espanyol, un extrem. I també les notícies positives arriben que després de fer-li ja alguna prova a Pepe Bonilla, s'haurà d'acabar de confirmar, no és definitiu, doncs sembla que la lesió no és tan greu, no hi ha trencament i possiblement doncs, aquest període de 2 o 3 mesos sigui inferior, amb el qual segurament doncs, el Badalona podria recuperar a Pepe Bonilla abans del que en principi es podia preveure el passat diumenge. Insisteixo, això s'ha d'acabar de confirmar, però aquesta seria ara mateix la bona notícia i sobretot el que s'està remenant dins de la direcció esportiva del Badalona. I qui està també remenant molt bé les coses és el Sígol, que ha començat la temporada amb molt bones vibracions, una victòria i una derrota, però tenint en compte que l'equip ha començat a entrenar en regularitat fa un mes, que tot just fa un parell de setmanes va començar a fer partits amistosos que ja eren de caire oficial, perquè estem parlant del torneig d'històrics, i en definitiva doncs un Sígol que fins ara doncs, ha mostrat que pot fer coses molt interessants. De fet, ahir ens visitava Dani Molina, l'entrenador de les Gavines, que es mostrava molt ambiciós, que es mostrava amb moltes ganes de fer coses importants i de recuperar aquella essència que el conjunt badaloní doncs, va deixar, no?, aquella empremta de fa algunes temporades. Reconeix Dani Molina que els hi manca rodatge, però que ara mateix estan ja fent les coses prou bé perquè d'aquí a poques setmanes l'equip comenci a rutllar de valent.
2: A la final dels històrics, molt semblant. Crec, bueno, som un equip al final protagonista en pilota, ens vam sentir bé començant, vam encaixar el penal, sí que és veritat que el penal es va tornar a repetir, el primer el va per a Sara i per una... bueno, es va repetir, i a partir d'aquí sí que a nivell de resultat et fa anar una miqueta per darrere d'elles.
3: A remolc, no?
2: Sí, a remolc, però vam tenir ocasions per empatar, inclús per anar per davanar a la mitja part. Crec que el més just hagués sigut un 1-1, no es va fer. I la segona part, bueno, doncs tens aquests nervis, no? Tens que ficar ràpid, per si vols seguir en el partit, ells ens fan el 0-2 en un error nostre a nivell defensiu, i el 0-2, sempre els dic a ells que és un resultat molt enganyós, que quan un equip agafa el 0-2 o el 2-0, es relaxa. Aquí crec que nosaltres vam continuar amb la línia que portàvem, vam posar el 2-1, vam estar molt a prop de l'empat, més que d'elles de l'1-3, i com els històrics ens va passar el mateix, faltant 15-20 minuts, la benzina ara mateix no arriba.
1: Va incidir en el tema de la benzina, aquesta càrrega física que diu que necessita l'equip per acabar de posar-se a to i ser el màxim de competitives.
2: Al final necessitem càrrega física, els partits és el que et dona més càrrega per nosaltres, encara que tu la setmana la preparis molt bé. Nosaltres som un equip que ja fem un sistema molt atrevit i això fa que les jugades corrin molt, fem una mitja d'uns 10 quilòmetres o 11, com un Lliga F pràcticament. Durant la setmana li posem aquesta càrrega també, però si no tens el cap de setmana no pots tenir la continuïtat, no?, de la preparació física pel preparador físic. Això és una miqueta el que ens ha passat per començar a trenques i barranques.
1: Dani Molina vol un equip que aspiri absolutament a tot i recordem que 16 jugadores del Mataró de la temporada passada ara formen part del Sígol i ja estaven a les seves ordres. Ja ho sou, no?
2: Som un equip molt competitiu i encara no estan en plena forma. És un grup que ve de fa dues temporades va guanyar 24 partits seguits, això no fa qualsevol. L'any passat va fer també un altre rècord de 8 partits seguits guanyant, 9 sense perdre, no ho va fer ni el Barça. Aleshores, és un grup guanyador, simplement el que necessitem és rodatge, connectar entre nosaltres, connectar amb la ciutat, amb el nostre estadi també, dintre del Boquet, i sentir-nos a casa, sobretot.
1: Sobretot, diu Dani Molina que vol tenir, i que de fet considera que ja el té, un equip reconeixible, un equip que en el camp pugui transmetre la feina que fan al llarg de la setmana.
2: Vas veient coses que reconeixes al teu equip. A mi m'agrada reconèixer el meu equip. El que no vull és que la jugadora marxi i sempre els diem el mateix. No marxeu pensant que es té que repetir, sinó que, bueno, que esperem una segona oportunitat. Vam perdre contra Girona, però volem una segona oportunitat contra un altre equip. Simplement és, som nosaltres, que ens reconeixem, encara que ens costi o no, i aquell dia bueno, ens van sortir millor les coses, sí que cap a final de partit vam fer una miqueta de punxada física una altra vegada, però a nivell de pilota vam estar molt més còmodes, amb un camp més gran, clar.
1: I sobretot, hi ha moltes ganes ja de jugar a casa i de no haver-ho de fer a l'exili. Recordem doncs, que el Sígol va disputar el primer partit a casa, en la segona jornada ho va fer al camp de la Teixonera a Barcelona. A la tercera jornada aniran a jugar aquí al costat, a Sant Adrià de Besòs, al camp de l'Espanyol C, a la ciutat esportiva Dani Jarque. Adéu-siau.
0: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva. Infopodcast Badalona, l'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dimecres 23 de setembre de 2026, us parla Martí Villegas. Badalona podria avançar la inversió per climatitzar els centres educatius abans del 2031. La Generalitat de Catalunya treballa perquè els ajuntaments amb romanent, com és el cas de Badalona, puguin pagar les obres amb el compromís que l'executiu català tornarà els diners durant el primer trimestre de 2027. Així ho ha explicat la delegada de govern de la Generalitat, Pilar Díaz, al Badalona Matí.
4: Perquè aquells ajuntaments que tinguin romanents, com és el cas de Badalona, puguin fer les obres acordat amb un acord que es farà amb el Departament d'Economia, no amb el Departament d'Educació, amb el Departament d'Economia, perquè estem parlant de diners i de romanents. Per tant, es podran avançar. En aquest cas, doncs, es podria escometre tots els centres educatius que hi ha a Badalona i amb aquest acord signat el primer trimestre de l'any 27, doncs veure com finalment paga qui ha de pagar, que és el govern de la Generalitat.
3: Aquesta col·laboració entre les administracions locals i la Generalitat és imprescindible, segons ha explicat la delegada, per tirar endavant els projectes previstos pel govern català al territori. Un exemple és el CAP de Sant Crist. Ara s'està pendent de la sessió del solar un cop tots els tràmits previs s'han aprovat. En el Dia Mundial contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones, la Federació de Dones de Badalona ha alçat la veu al centre de la ciutat amb una cadena humana. Desenes de dones vestides de blanc han denunciat una problemàtica que, diuen, afecta principalment nens, nenes i dones. No al tràfic de persones o la vida no es ven han estat algunes de les consignes que les manifestants han defensat. El tràfic de persones és considerat un símbol d'esclavitud del segle XXI. Escoltem a Celes Iáñez, presidenta de la Federació de Dones de Badalona.
5: El que s'implique més l'Ajuntament, l'Estat, en aquestes coses, perquè jo crec que estan donant la cara cap a darrere, No fan cas. Aquestes coses són com una cosa normal, ja s'ha normalitzat. I nosaltres aquí sí que diem, la federació demanem que esto estigui visible i que ajuden aquestes persones.
3: Aquest dimecres s'ha tancat la plaça de la Vila com a part de la segona fase de les obres de Francesc Layret. Aquest dimarts també es va tancar el tram del carrer que va des del carrer del Temple fins a la plaça de la Vila i es van iniciar els primers treballs que consisteixen bàsicament en la retirada de pilones i arbres, a més de la ubicació de tanques i senyalització. Un tancat delimita l'accés ara a la plaça de la Vila, on ja s'aixeca el paviment i s'hi retira també el mobiliari urbà. Tot i així, s'ha mantingut un passadís que connecta Francesc Layret amb el carrer del Mar i els comerços de la plaça. I pel que fa al temps, demà seguirem amb la tònica habitual d'aquests últims dies, és a dir, sol i temperatures que rondaran els 28 graus.
0: Infopodcast Badalona.
6: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa. Ràdio Ciutat de Badalona.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
4: Les Portes de Troia arriba als 500 programes i volem celebrar-ho amb tu. Dissabte 31 de maig a les 12 del matí, viu la història des del Palau Robert a Barcelona. Comparteix amb nosaltres la gravació en públic del programa i la celebració del programa 500. No t'ho pots perdre. T'hi esperem.

0: traent a sorts les dites persones. Així es regulava l'elecció dels càrrecs municipals a moltes ciutats de la Catalunya moderna. Però aquest sistema de sac e sort era realment democràtic? Si bé introduïa un element d'aleatorietat per evitar lluites entre famílies pel poder, només unes poques persones tenien dret a formar part d'aquests sortejos, reforçant així l'exclusió social i la consolidació de les oligarquies urbanes. Com s'organitzaven, doncs, aquestes ciutats? Quins privilegis tenien els municipis i com influïen en el seu autogovern? I, sobretot, com va evolucionar el sistema d'elecció de càrrecs municipals? Es va posar fi a la corrupció o només va servir per reforçar la desigualtat? Avui, a les portes de Troia, viatgem a les ciutats de la Catalunya moderna per entendre com es governaven, com es prenien les decisions i quins sistemes es feien servir per escollir els càrrecs municipals. Una història de privilegis, pactes i exclusions que ens permetrà entendre millor el poder municipal en una època clau de la nostra història. Benvinguts a un ajuntament català de l'edat moderna. Benvinguts a les portes de Troia.
1: I benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar per estudiar, per aprendre, perquè ens expliquin com era el govern d'una ciutat catalana a l'època moderna, amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui ens torna a acompanyar, vam tenir aquí fa unes setmanes, l'Anna González Pérez. Ella és historiadora i arxivera, doctorant per la Universitat de Barcelona, amb una tesi dedicada a investigar justament el govern de les ciutats de la Catalunya moderna. Ves, quina coincidència!
2: Que sorpresa!
1: A més, també col·labora amb la revista Sapiens. Benvinguda de nou, Anna.
3: Hola, moltes gràcies.
1: Quines similituds podem trobar entre un ajuntament de l'edat moderna i un ajuntament actual?
3: Poques, per no dir cap. Hem de pensar que estem parlant de dues societats molt diferents. Ja, per exemple, i només per posar un exemple, a l'edat moderna parlem d'universitat, que era per definició qualsevol corporació veïnal o professional dotada d'alguna organització o règim jurídic. És a dir, tant podia ser una reunió d'una comunitat de veïns on es prenien les decisions que afectaven a la dita comunitat, o es podia referir a les universitats com a centres d'estudis o corporacions professionals. En canvi, el terme ajuntament, el que coneixem nosaltres avui en dia, com si diguéssim, és un nom que prové originàriament de Castella i és la institució que representa, governa i administra els interessos del municipi. Com a molt, molt, molt, podríem dir que les dues funcions principals de l'Ajuntament s'assemblen, que és el cobrament d'impostos i la defensa dels seus ciutadans.
4: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Francesco da Milano. Oi, Cassiana?
1: Molt bé.
0: Has vist?
1: Sí.
0: Com es diu això?
1: Que ràpid, eh?
0: Has vist?
1: Això és l'Espanya. És una forma musical basada en una dansa popular de la península Ibèrica, coneguda com l'espanyoleta o l'espanyola a la Itàlia renaixentista. Era comú que les danses populars dels diferents països europeus fossin adoptades i adaptades pels compositors de l'època. Aquesta peça, justament, que hem sentit, és l'Espanya de Francesco de Milano, conegut compositor de la meitat del segle XVI, i era conegut com el Divino, un dels millors compositors de la Itàlia del Renaixement.
0: Molt bé, i en el programa d'avui anem a entendre exactament com funcionaven les ciutats catalanes de l'edat moderna, perquè molts cops parlem de les ciutats van fent això, o Barcelona va decidir això, o va passar no sé què. No, sí que és veritat que hem dedicat programes a parlar de les ciutats medievals. L'Alberto, per exemple, és un gran expert en la ciutat baix medieval de Barcelona. Però no havíem parlat encara de les ciutats modernes, i és una cosa que canvia bastant. Bueno, hi ha certs elements que canvien bastant. Però abans d'entrar en matèria, aterrem una miqueta. Anna, com eren aquestes ciutats a l'època moderna?
1: Bé, no ens hem d'imaginar ni molt menys les grans ciutats d'avui en dia, les quals són grans i obertes. Les ciutats d'època moderna eren unes urbs, és a dir, el que podríem dir una comunitat o un grup de cases, en la majoria dels casos envoltades d'una muralla i on els seus habitants majoritàriament eren del sector secundari o terciari.
2: Val, seguim amb aquest com eren les ciutats.
1: Exacte, durant l'edat mitjana es van formant aquestes petites urbs que amb el temps aconsegueixen el privilegi de formar un municipi, és a dir, el reconeixement jurídic d'aquesta comunitat de veïns i la consecució d'un cert grau d'autonomia en la seva gestió. Un cop assolit el dret i la capacitat d'autoorganitzar-se, progressivament aquest municipi anirà negociant amb el seu senyor feudal corresponent millores per la comunitat que es donaran en forma de privilegis.
0: I ens podries posar algun exemple d'aquests privilegis?
1: Sí, i tant. Hi havia, per exemple, el de tenir un mercat a un determinat dia de la setmana de forma permanent, el dret a recopilar impostos a la població, el dret a jutjar determinats delictes, o, bueno, el que a nosaltres ens interessa per aquest programa, que és el dret, el privilegi que permet la formació d'un consell municipal i el que regulava la forma d'elegir els càrrecs i els oficis d'aquest consell.
2: Ostres, però pel que dius, aleshores, aquests privilegis eren importantíssims per una ciutat, oi?
1: Sí, eren el fonament i la garantia de l'autonomia municipal. Per això eren zelosament guardats i protegits. Poden ser considerats com una branca específica del dret català, ja que tenien unes característiques que els diferenciaven del dret general. Com hem dit, no eren unes normes comunes d'aplicació general, sinó que eren d'aplicació particular i local. Per tant, no van ser un mecanisme d'homogeneïtzació de les institucions municipals, sinó de creació de diferències entre elles i podien aplegar qualsevol aspecte de la quotidianitat. Els municipis van recollir-los en uns llibres especials anomenats, per exemple, Llibre Verd, Llibre dels Privilegis, etc.
0: I a part dels aspectes més evidents, què diferenciava les ciutats entre elles? Perquè avui dia la majoria de les ordenances municipals són molt similars en les ciutats d'ara, el porta a porta, no? El contenidors intel·ligents, són coses que potser sí que ens sonen, que són una miqueta diferents, però en aquella època què les diferenciava?
1: Clar, a banda del nombre d'habitants i el nivell socioeconòmic del municipi, hi ha dues diferències fonamentals que hem de tenir clares, i és que no totes les ciutats tenen un mateix senyor feudal. El territori a la Catalunya medieval i moderna es trobava dividit en aquelles que formava part del rei i els que formava part de la noblesa, ja sigui la laica o l'eclesiàstica. Aquest fet provocava la segona diferència entre aquests municipis, que hi hagués una gran varietat o diversitat jurídica, ja que cadascun d'aquests territoris tenien els seus propis privilegis i marc legal, definit pel senyor feudal corresponent. Així doncs, cada comunitat tenia una jurisdicció singular i cadascun havia de negociar amb el seu senyor privilegis per millorar i ordenar la seva vida comunitària, així com defensar el seu territori.
2: Per tant, les ciutats pertanyien bé a la jurisdicció reial, bé a la nobiliària, allà fos laica o eclesiàstica. I quines eren les funcions pròpies d'una ciutat, doncs?
1: Fonamentalment, la funció principal era assegurar el proveïment de la ciutat, el menjar. Això volia dir que en el menjar i el beure. Això vol dir que en època d'escassetat el municipi havia de tenir fons suficients per comprar blat, per molt alt que fos el seu preu. Per aconseguir-ho, doncs, calia una regulació de l'activitat fiscal, és a dir, fixar els preus reguladors i també cobrar impostos als habitants d'aquella universitat per poder fer front al proveïment de productes. D'altra banda, en segon lloc, la defensa dels seus habitants enfront de possibles atacs, per això, i com hem dit, totes les ciutats estaven rodejades d'una muralla, la qual també calia mantenir mitjançant la recuperació d'impostos i la col·laboració de tots els veïns. Per tant, estem parlant de l'ordenament de la vida comunitària. També era important vetllar pels privilegis obtinguts i aconseguir-ne de nous per millorar el servei i les prerrogatives de la ciutat.
0: Molt bé. Continuem, si et sembla, Anna, aprofundint una miqueta en el funcionament de les ciutats de la Catalunya moderna. Hem parlat de ciutats, hem parlat de muralles, però, i és una pregunta que es faria Jordi Pujol, no? Qui era considerat habitant d'una... Qui era ciutadà? No? Qui era considerat habitant de la ciutat?
2: Has fet una intenció d'imitació de Jordi Pujol?
0: No. Ah, no l'he intentat imitar.
2: Ostres, m'ho ha semblat, eh?
0: No.
2: Qui
0: això
2: és?
0: No ha
2: qui és? No? Així?
0: Tu sí que ho has fet.
2: No. M'ha semblat que tu volies.
0: No. Jo, això de les imitacions, ja saps que...
2: Cap problema, perdó.
0: Què li respondries a Jordi Pujol?
1: Bé, els requisits de residència variaven segons el municipi. Normalment quedava determinat per mantenir una residència fixa a la ciutat durant un determinat temps. Per exemple, a Barcelona n'hi havia prou en residir de forma continuada durant un any i un dia per ser considerat ciutadà de Barcelona. Això no obstant, calien 10 anys per poder optar a algun ofici municipal.
2: Déu-n'hi-do.
0: Un any i un dia, per ser barceloní.
2: Val. Déu-n'hi-do. I com s'organitzava la comunitat?
1: En un inici, a l'edat mitjana, els veïns de la comunitat es reunien en unes assemblees obertes on expressaven i decidien conjuntament les actuacions que calia dur a terme. Els càrrecs de govern s'escollien per un sistema de veus o a més veus, i en aquestes reunions els veïns estaven representats pels caps de casa. És a dir, les decisions es basaven en el vot per família. I podien participar, però, i això és molt important, només aquelles famílies que contribuïen a la comunitat, és a dir, aquelles que pagaven impostos. D'aquesta manera ja veiem, doncs, una incipient organització comunal que seria la llavor del que seria el Consell Municipal. Aquest sistema, però, aquest sistema obert de vot a veu, seria impossible de mantenir pel creixement demogràfic de les ciutats. I això va obligar a buscar algun altre sistema de representació.
0: I s'agruparan d'alguna manera els habitants de les ciutats?
1: Sí, a mesura que aquestes van creixent, els habitants van començar a reunir-se en mans o estaments, que no solament reflectien la seva posició econòmica, sinó la seva composició social.
2: Val, mans o estaments? Això de mans, què és? Quantes n'hi ha i què són?
1: Bé, les mans solien ser tres. Hi podem localitzar la mà major, que originàriament es van enriquir amb el comerç, la indústria, l'administració reial, i van invertir la seva fortuna en terres i jurisdiccions. Era l'estament que formava els ciutadans honrats, la seva posició era heretada, encara que també s'hi podia accedir per creació. És a dir, el propi estament avaluava les característiques dels seus aspirants i nomenava si s'esqueia a nous ciutadans. A Barcelona, aquestes reunions es feien cada 1 de maig. També els monarques
2: no podien...
1: No
2: de maig.
1: Sí. Aquella
2: és
1: època...
2: Festa.
1: Sí.
2: És festa.
1: Aquella època... L'1 de maig tots reunits.
2: Ja està.
1: També els monarques podien crear nous ciutadans honrats. En aquests casos eren els ciutadans de nòmina reial. I a finals del segle tindrem un bon enfrontament. Aquests ciutadans, al llarg de les centúries, van reivindicar amb èxit l'equiparació dels seus drets a la noblesa en matèria de privilegis estamentals. Amb l'excepció que, a diferència de l'estament nobiliari, aquests no podien ser convocats a corts amb l'estament nobiliari, sinó que només hi podien participar dins del braç reial i com a síndics, és a dir, representants de la seva ciutat.
0: Molt bé, ens has dit que hi havia tres mans i sembla que hem començat per els top, no? O sigui, hem començat per la crem de la crem de les ciutats. Quines eren les altres dues mans?
1: Bé, la mà mitjana i la mà menor. La mà mitjana eren els mercaders i aquelles professions de categoria com juristes i notaris. Era un estament de mercaders dedicat al comerç a la distància, majoritàriament. En canvi, la mà menor era aquella formada pels artistes. Era la professió no mecànica, com els cirurgians, barbers, apotecaris, notaris públics, candelers... Aquests eren agrupats en col·legis. I també hi havia en aquesta mà menor els menestrals, que estaven agrupats en confraries i professaven aquelles arts més mecàniques o manuals, com per exemple doncs, els fusters, els tinturers, els ferrers, els trapers, amb petit hortalà, hortolans i pagesos, etc.
2: I això, traslladat al nivell de poder o de gestió municipal, com es tradueix?
1: Aquesta divisió la començarem a veure representada en els consells municipals, que estaran dividits entre els representants d'aquests estaments, no de les mans. Això és important, perquè en ciutats més petites, com a Igualada o Olot, no existia divisió estamental. Però a mesura que aquestes ciutats anaven creixent, les premisses es van començar a posar premisses per restringir qui podia formar part d'aquest consell. Per exemple, una d'elles seria qui podia llegir i escriure.
3: Les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Això sona molt bé, eh?
1: Sona molt i molt bé.
0: Molt bé, eh? Mm. Que poder és d'un senyor molt premiat i molt prestigiós.
1: Potser, potser.
0: A veure si l'encerto ara, Jordi Savall.
1: Tens bona oïda, tens bona oïda.
0: Caram, dos, eh? Van dos, eh?
1: Sí, dos a dos. Aviam si la tercera també.
2: A veure si la tercera també.
0: Què és això?
1: Això que hem escoltat és una follia. És a dir, un tema que durant el període del barroc va ser utilitzat arreu d'Europa com a base per compondre una sèrie de variacions. A l'edat mitjana era una dansa i una cançó ballable. Francisco de Salinas, un teòric de la música espanyola, escrivia el seu tractat de música Libri Septem del 1557 que la follia era d'origen portuguès. Durant el segle XVI, aquesta s'estén per tota Europa fins a convertir-se en un dels baixos i una de les melodies més apreciades durant el segle XVIII. Era utilitzada com a punt de partida per als temes amb variacions que permetien als compositors la creació d'obres que exigien als instrumentalistes una gran dosis de virtuosisme i de lluïment. I, efectivament, com has mencionat, la Follia d'Espanya, això que hem escoltat és la Follia d'Espanya versionada pel conegut Jordi Savall.
2: Molt bé, abans del separador ens estaves comentant les tres mans en les que s'organitzaven els ciutadans d'una ciutat. Hem començat parlant de la mà major, no? Aquests comerciants més enriquits, no? A través de la indústria, l'administració reial, etc. Llavors una mà mitjana, mercaders i professions de categories com juristes, etc. I llavors la mà menor, no? Més artistes, professions no tan manuals, no? Cirurgians, barbers, estic fent una mica de repàs, no? per recapitular. I no sé si els oients ho han notat, però jo penso que ens estem deixant algú, no? Que quan parlem de societats modernes i medievals sempre parlem de la noblesa, no? Com queden representats a la ciutat?
1: La noblesa, hem dit una cosa molt important abans, i és que només podien participar a les reunions del Consell Municipal els contribuents, els que pagaven impostos. A l'època moderna, els nobles i medieval, els nobles i els cavallers no podien formar part d'aquests consells municipals perquè estaven exempts de pagar impostos per la seva condició. Eren els homo inutile vile, és a dir, no...
0: Més clar impossible.
1: Sí, no cal més explicació, no?
2: Ens encanta.
0: Els inútils. Per tant, Anna, el fet de no pagar impostos et privava de participar de les reunions municipals?
1: En un inici sí, el que passa és que durant el segle XV assistim al procés de migració d'aquests nobles a les ciutats i l'acceptació dels nobles de pagar impostos. Així al segle XVI ja veurem l'entrada al govern de la ciutat, XV i XVI, ja veiem la seva entrada en l'aliança amb l'oligarquia urbana, que eren aquella mà major que s'havia enriquit amb el comerç i comprant terres i jurisdiccions. I aquests eren els que volien assemblar-se a aquest estament nobiliari, per tant, s'alien. A Barcelona l'estament aconseguirà participar del govern durant el 1499 junt als ciutadans honrats i el 1509 a títol propi, i el 1621 finalment els nobles, la pròpia noblesa, van ser admesos. A Lleida l'estament militar també va entrar al govern el 1499 i a Girona més tard el 1601.
2: Déu-n'hi-do la diferència entre ciutats. Comencem ara, si et sembla, a parlar una miqueta sobre els diferents òrgans de govern i també els càrrecs municipals. I a nosaltres ens va molt bé, un altre cop com a l'inici, no? Fer una miqueta de similituds amb l'actualitat. Era semblant a l'actualitat? Ens podries fer alguna relació per aquests que no en tenim ni idea?
1: Sí, provem d'assimilar-ho. Tot i així, com hem dit a la introducció, no s'assemblaven gens els ajuntaments d'època moderna al d'avui en dia. Hem de pensar que l'òrgan bàsic de la universitat era el Consell General, que era com si diguéssim l'Ajuntament d'avui en dia. Aquest era el representant del dia a dia pel Consell Ordinari i era auxiliat en determinades ocasions per comissions especials. Com esmentàvem al principi, el Consell General en un inici estava format per tots els caps de casa, però amb el pas dels anys va ser substituït per un nombre fix de prohoms, consellers o jurats de les diverses mans o estaments.
0: I aquest Consell General, aquest òrgan, serà comú durant tota l'edat moderna i a totes les ciutats catalanes?
1: Sí, l'únic que variava el nom segons el municipi. Per exemple, a la propera Barcelona tothom el coneix, és el Consell de Cent, en què la composició va variant durant els anys, no són 100 jurats, sinó que per privilegi de Ferran II del 1498 ja s'estableix que eren 144, que estaven dividits entre 48 ciutadans honrats, 32 mercaders, 32 artistes i 32 menestrals. És a dir, veiem ja representades els tres estaments i les quatre mans, tres mans que hem dit, més artistes i menestrals. S'entenia, doncs, que aquests consells generals eren la representació de tota la població i les seves decisions es vinculaven a la comunitat sencera. El Consell General era l'òrgan suprem del qual derivaven tots els altres òrgans administratius de la ciutat. Es reunia en algunes dates assenyalades i, en general, quan el convocaven els administradors de la ciutat.
2: Molt bé, ja tenim un Consell Municipal que equivaldria, no?, en els nostres ajuntaments actuals, més o menys. Qui era l'alcalde? No? Qui presidia aquests Consells Municipals?
1: El presidien el conseller, depèn del territori, tenen diferents noms, conseller, paer, cònsol o jurat en cap. Per fer-ho més fàcil, a partir d'ara, ho sento pel centralisme, ho anomenarem en la forma barcelonina, era el conseller en cap.
0: Ui, ho trec, eh? Apago la ràdio ara mateix. Si continues en Barcelona, aquest programa que s'escolta arreu de Catalunya...
1: Bueno, sí, ho sé, ara per fer-ho senzill, no, perquè si no és conseller, no, paer, ja, cònsol, jurat...
0: Ja, ara ja que estàs ja aquí, ja acaba.
2: Endavant.
1: Aquests eren els encarregats d'obrir les reunions i els debats. A més, però, no hi havia només el que era el conseller, paer, cònsol o jurat en cap, sinó que hi havia més, per exemple... A Barcelona eren 5, hi havia 3 ciutadans honrats, que era de la mà major, 2 mercaders, de la mà mitjana, i un artista o menestral, de la mà menor. Cada any s'alternaven. Així, per exemple, s'havia de distingir entre els consellers, que eren 5, al cas de Barcelona, i els jurats, que eren tots aquells que formaven part del Consell de Cent. El quòrum normal eren 2/3 i les decisions s'adoptaven per majoria. Això no obstant, no es podia debatre res que no hagués estat proposat pels propis consellers.
0: També existia el Consell Ordinari. Què és el que hem de saber?
1: El Consell Ordinari era una part del Consell General. Igualment, estava sota la presidència d'aquests consellers i resolia els afers corrents que o no eren competència indelegable del Consell General o no justificaven la seva convocatòria. A Barcelona, per exemple, era el trentenari i estava integrat a partir del 1498 per 36 jurats, 12 ciutadans, amb un màxim de 4 militars representats, 8 mercaders, 8 artistes i 8 menestrals.
2: Ens estan complicant la vida. Jo ara estic començant a comptar i m'està a punt d'explotar el cap. És que, a més, el Consell de 100 i no eren 100, el trentenari i eren 36. O sigui, ens compliquen la vida.
1: Sí, efectivament.
2: A veure, tot això que estàs explicant del Consell Ordinari té alguna cosa a veure, doncs, amb el Consell de Cent?
1: Sí. Hem d'entendre que una de les quartes parts en què es dividia per sorteig el Consell de Cent era aquest trentenari. Aquests es succeïen per trimestres. Així, tots els jurats, aquests 144 jurats del Consell de Cent, formaven durant un trimestre el trentenari. Aquest òrgan s'encarregava d'aprovar les ordinacions relatives a l'administració de la ciutat, incloses les referències a col·legis i confraries. Resolia els afers que li encomanava el Consell de Cent i, a diferència del Consell de Cent, un estament podia obligar els consellers a presentar una proposició i debatre-la.
0: I què eren els consells permanents?
1: Els consells permanents o juntes especials, diríem que són una mena de comissions actuals. Eren conegudes segons el número de jurats que la composaven. Aquí sí que era el número fixe. Per exemple, trobem la 24ena, formada per 24.
2: Per fi, gràcies.
1: Que en el que la 24ena barcelonina era la comissió encarregada de vetllar per l'actuació dels síndics de la ciutat a les Corts. Així, mitjançant una relació epistolar constant, intercanviaven amb els síndics de la ciutat el que passava a les Corts i enviaven instruccions precises del que havien de votar, negociar i de com havien d'actuar, on s'havien d'allotjar, etc. Els síndics, aquests representants de la ciutat, no podien actuar sense permís exprés i ordres directes de la 24ena. totes les ciutats amb representació a Corts tenien aquesta comissió, potser no tan gran com la de Barcelona, però en tenien.
2: Molt bé, i ara ens toca parlar dels consellers, que això no sé si m'he colat jo dient abans que eren els... que potser estaven parlant de regidors i no dels alcaldes. Però bé, els consellers, que serien una miqueta els, entre moltes cometes, no?, els alcaldes de l'època moderna.
1: Exacte, parlàvem que la ciutat de Barcelona eren 5. Aquests eren els que estaven al front del regiment de les ciutats. I com hem avançat abans, rebien diferents noms segons les ciutats. A Lleida i a les comarques veïnes eren els paers. A Tarragona o a Perpinyà, els cònsols.
0: El batlle de la ciutat també, no, seria? O això és una altra cosa?
1: Això és una altra cosa.
0: Okay. Ens ho expliques, eh? Si ho saps, ens ho explicaràs.
1: Ja us explicaré, perquè si no batlle, ens en anem, eh?
0: El batlle de la ciutat actualment sí que se li diu a l'alcalde.
1: El batlle actualment sí.
0: Abans no.
1: No. On m'havia quedat, a Tarragona, no?, que eren els cònsols, també a Perpinyà. A Girona també eren, i a Vic eren els jurats, a Vilafranca del Penedès també ho era jurat, com hem dit, Barcelona consellers, procuradors a Tortosa. Per tant, el nombre de les administracions i d'aquests alcaldes consellers variava també segons la ciutat, entre 4 i 6.
0: I com eren escollits aquests alcaldes, consellers?
1: Eren escollits entre les diverses mans o estaments, segons els privilegis locals. Era una unitat col·legiada presidida per un membre de l'estament superior, el ciutadà honrat, que era el conseller en cap, el paer en cap, el cònsol en cap, etc. Aquesta presidència, però, no comportava gaire més atribucions que les representatives. Com hem dit, obrir el Consell i poca cosa més.
2: Molt bé, però si jo ara sóc a Barcelona passejant-me per allà, dius que sí que no tenien gaire més atribucions que les representatives, però jo sabria qui és el conseller?
1: Bé, tu passejant per Barcelona podries distingir qualsevol dels que eren consellers, jurats, etc. Pròpiament vestien gramalla o roba, aquests consellers, els 5, vestien gramalla o roba talar indicativa de la seva dignitat i juraven davant el Consell General, el veguer o el batlle de la comunitat respectar i fer respectar els privilegis de la comunitat. Com hem dit, a Barcelona, i tornem a repetir, hi havia 5 consellers, 3 ciutadans honrats, 2 mercaders, un artista o un menestral, segons cada any tocava un o l'altre.
0: Molt bé. I aleshores, quines eren les seves funcions?
1: Aquests exercien d'una banda d'executors de les ordinacions i deliberacions dels Consells Generals i Ordinari, que convocaven i presidien, i eren com a tals caps col·lectius de l'administració pel bon funcionament del qual havien de vetllar. I en general havien de custodiar i defensar els privilegis, béns, drets i interessos de la universitat, mantenint, informant el Consell Ordinari i remetent-se a les seves decisions. També tenien algunes funcions més específiques, com les judicials, en relació amb els administrats i els oficis dels municipis. Pel conjunt de les seves atribucions, com pel seu prestigi i influència, eren els autèntics caps polítics del municipi respectiu i tenien a reduir al mínim el plantejament dels afers davant del Consell General. Els càrrecs eren anuals.
2: Molt bé, i a part d'aquests alcaldes, no?, entre cometes, hi havia altres oficials a les ciutats?
1: Sí, a banda d'aquests consellers, també tenien altres oficials encarregats d'unes funcions més específiques. El seu nombre variava segons les dimensions de la població i els respectius privilegis. I podem trobar el clavari, que era l'encarregat de l'administració de les finances, amb la jurisdicció en matèria de percepció d'imposicions, drets, crèdits derivats de l'administració municipal. Trobaríem els síndics i sotsíndics, que representaven la ciutat en causes judicials i com a assessors dels òrgans municipals quan actuaven com a jutges. L'escrivà major, el racional, el cap de la comptabilitat municipal, etc. Cal distingir, però, aquests oficials municipals d'aquells funcionaris municipals que, tot i que actuessin en l'àmbit local i estiguessin fins i tot sotmesos a les autoritats de la ciutat, eren nomenats pel lloctinent en nom del rei, com el Mustafa Saf, responsable de pesos i mides i mesures i de la policia dels mercats, el mestre Portolà, el cap de les obres portuàries en el cas de Barcelona, etc.
0: Molt bé. Anna, com s'elegien aquests càrrecs municipals?
1: Hem de tenir present el que dèiem al principi. Cada ciutat tenia els seus propis privilegis i tant l'aplicació de la cooptació, de la qual ara en parlarem breument, com l'aplicació de la insaculació, que serà el sistema posterior, poden variar per cada municipi. Però la base, com veurem, serà la mateixa.
2: Abans ens has avançat que en un inici els vots s'emetien per nuclis familiars, però ens has dit que, ja ens has fet una miqueta de spoiler, no? Que no sempre serà així.
1: No, les universitats deixaran d'escollir els seus representants amb el vot per família i s'aplicarà la cooptació. Un sistema més pràctic que consistia, a grosso modo, en que els administradors sortints, és a dir, aquests consellers sortints, escollien els pròxims consellers municipals. Ens trobem així que els consellers ja no havien de retre comptes davant del Consell General de la seva actuació.
0: Això ja comença a semblar una porta giratòria, autogiratòria estranya, no? Una miqueta?
1: Sí, exacte. Els consellers havien de recollir aquells que els semblessin, havien d'escollir aquells que els semblessin més aptes i vàlids per representar la ciutat correctament. Però, com ens podem imaginar, no va ser així. Aquesta forma d'escollir els representants de la ciutat va provocar la perpetuació de certes famílies en el poder i va provocar tot de lluites i disputes entre faccions, dividides entre les diferents famílies del municipi, per tal d'assolir o monopolitzar el govern de la ciutat. Durant el segle XV ens trobem, doncs, que els consells municipals cada vegada servien menys els interessos de la ciutat i només servien per enriquir i vetllar els interessos d'aquells que ostentaven el poder, és a dir, de les oligarquies urbanes.
0: I ja es començaven a semblar cada cop més a lo nostre.
1: Sí, la corrupció ha existit de sempre.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Molt bé, entrem a la recta final del programa. Hem canviat d'estil musical.
1: L'havia reconegut aquesta, Sergio?
0: No.
2: No, és un... Marcel Sabay, sí, no? I...
0: Clar, veus, aquí es denota
2: la cultura.
0: La cultura del presentador d'aquest programa. Clar, si no fos perquè, perquè aquí diu B de Vendetta, no, que en el cas anterior no ho deia pas.
1: No, endevinat
0: jo.
1: Ho has dit, sí.
0: Molt bé. B de Vendetta, per què comencem la recta final del programa amb aquest fragment?
2: Bé, com els oïdors... Els oients, estàvem amb els oïdors de comptes.
1: No, t'estàs preparant per llegir un fragment molt
2: sí.
1: interessant.
2: Com a...

0: que seria la insaculació. En què consistiria aquest sistema, Anna?
1: Bé, és la solució definitiva sense cometes, perquè és la que es mantindrà fins als decrets de nova planta del 1714, amb alguna variació, això sí, però el mètode serà el mateix. Exacte, al final la insaculació s'incorpora en el municipi per tal de solucionar el descrèdit en què les institucions municipals havien caigut durant els segles anteriors, amb la corrupció i aquell desgavell municipal que no servia als interessos de la comunitat. Així, els consells municipals d'algunes ciutats van començar a demanar una solució als monarques, com si aquests fossin àrbitres una mica. Aquesta solució arribarà en forma de privilegis del regiment que incorporava la insaculació o el sistema de sac e sort.
0: I ara, si us sembla, anem a llegir un fragment del privilegi del regiment municipal concedit a la ciutat de Barcelona el 1498 pel mateix Ferran el Catòlic.
1: Nos, don Fernando, mirant contínuament amb degut estudi e vigilància per lo bé e augment de la nostra ciutat de Barquinona, e entenent d'una ordre com aquella fos amb tota tranquil·litat e pacificació regida e governada, últimament amb nostre real privilegi, data en la dita ciutat de Barcelona a 23 del mes d'octubre del 1498, donam e atorgam a la dita ciutat certa forma de regiment amb les condicions e retencions en aquell expressades. E com a pres, si hem estats per diversos particulars, persones sol·licitats e informats e ser cosa molt més saludable a la ciutat e habitants en aquella, que així los consellers e consell, com encara los oficis d'aquella se fessen, es donassen a sort, matent persones dispostes e suficients per a regir dits oficis e per aconsellar la dita ciutat en insaculació, e d'aquella traent a sort les dites persones, perquè tots estiguen en degut ordre, pau e repòs, parent-nos que la dita forma de regiment a sort portarà pacificació e tranquil·litat a la dita ciutat, e per aquella serà remoguda tota natura de divisions e contradiccions entre els habitants en aquell e confiant encara que per aquesta via serà satisfet el servei de nostre Senyor Déu e nostre el bé e utilitat e repòs de la dita ciutat, lo qual sumament desitjam e afectam.
0: Bravo.
2: Molt bé.
0: Molt bé.
2: De la que t'has lliurat, Carlos Lecegui.
0: Sí.
2: Això, com bé deies, és el fragment del privilegi de regiment municipal concedit a la ciutat de Barcelona en 1498 per Ferran el Catòlic.
1: Uh-huh.
2: I clar, diu, traent a sorts les dites persones. És a dir, Anna, la pregunta és, ara tocarem una miqueta el dit a l'anafra, d'un tema
1: som-hi.
2: Que ens agrada. Evidentment, estàs tu per aclarir-nos el tema. L'elecció dels governants de les ciutats de la Catalunya moderna era un sistema democràtic?
1: No. Com bé sabem, la democràcia és un sistema de govern en què l'autoritat política resideix en tota la comunitat, així com el procediment de presa de decisions. A la Catalunya moderna, el que s'estableix en moltes ciutats és el sistema insaculatori, amb el qual s'intentava regular la lluita per assolir el poder municipal introduint un element aleatori, però no tota la població tenia dret a ser escollida per ostentar els càrrecs municipals.
0: I la insaculació, aquest mètode una mica més aleatori, s'incorpora a tots els municipis?
1: No a tots, i no a tots els municipis. A més, no es va incorporar per voluntat del Consell General. Per exemple, ens trobem alguns casos com el d'Igualada, on el grau de complexitat de l'economia urbana feia augmentar els fraus i els abusos econòmics dels dirigents municipals, alhora que la conflictivitat urbana augmentava. Vist això, Ferran II va decidir intervenir en el Consell Municipal, atorgant a la ciutat un nou privilegi del regiment, el del 1483.
2: Quina solució proposa Ferran II?
1: En primer lloc, proposa una mescla de cooptació i insaculació. És a dir, els consellers elegirien els seus predecessors junt a 10 persones més escollides pels propis consellers, sent aquests electors directes dels futurs consellers. Posteriorment, mitjançant el sistema insaculatori, en sorgirien els futurs consellers. El 1493, però, Ferran II va haver de fer marxa enrere i derrogar el

0: privilegi anterior a petició del Consell Municipal, perquè consideraven que era un sistema molt difícil de fer funcionar i creava igualment discòrdies entre els ciutadans. Per tant, per introduir la insaculació als municipis, hi havia d'haver un cert pacte entre la monarquia i les elites del territori.
1: Molt bé, anem a filar una mica més prim i anem-ho a fer competencial i anem a practicar empatia històrica. Com funcionava exactament la insaculació?
0: Bé, ho explicarem a mode del privilegi del regiment de Barcelona del 1498. No vol dir que tots, recordem, no vol dir que tots els llocs sigui igual. En primer lloc, s'han de fer tantes bosses com oficis municipals hi havia a la ciutat, des del més petit fins al càrrec més alt, el dels consellers. Aquestes bosses o sacs seran nomenats amb el nom corresponent, és a dir, bossa de consellers, bossa de conseller primer, conseller segon, jurat, conseller terç, perdó, etc. Es fan, en segon lloc, els memorials amb tots els noms de les persones considerades aptes per als oficis d'entre tots els ciutadans de la ciutat de Barcelona.
1: Vale, tenim les bosses amb els noms dels càrrecs, no?
0: Exacte.
1: I tenim els memorials de les persones aptes.
0: D'acord. Els noms dels memorials després s'escriuen en petits fulls de pergamí i cadascuna d'elles es posa en un rodolí de cera. En algunes localitats es tallen els noms en fustes. Llavors, cada rodolí de cera s'inserta en aquestes bosses que correspongui un mateix nom, per exemple, pot estar en diverses bosses. Aquests són bosses tancades i segellades, posades en una caixa que les conservi, i aquesta caixa, a la ciutat de Barcelona, tenia 6 panys diferents i les claus les tenien els 5 consellers més l'escrivà de la ciutat. Així, sense el quòrum, no es podia obrir la caixa.
2: Ens pots confirmar si això va ser la invenció dels escape rooms?
0: podia arribar a ser, necessitaven els 6. Per tant, havien d'anar a casa, buscar, convocar, arribar fins a la caixa, etc. Sí, sí.
2: Clar, perquè això encara continua.
0: Sí, sí, aquí no hem acabat amb el sistema. Un cop tancada i segellada d'aquesta caixa amb tots els noms i totes les bosses, només es podia obrir en presència del Consell General o Ordinari, en el moment de l'elecció dels càrrecs o quan algú havia de ser afegit o tret d'alguna bossa. El dia de les eleccions, que pels càrrecs dels consellers eren el dia de Sant Andreu, el 30 de novembre, s'obria la caixa en presència, com hem dit, del Consell. Es desegellava la bossa que era oberta pel conseller en cap. Aleshores, un nen de 10 anys que, segons el privilegi, havia de ser pres a aventura, havia de treure un rodolí de la bossa. Aquesta s'obria i davant notari es llegia el nom que en sortia. Aquesta persona seria la que tindria l'ofici, ja fos temporal o perpetu.
1: Molt bé, però a veure. Està molt bé tot aquest procés digne, com deia en Sergio, d'un escape room modern, no? De la moderna. Però si la persona elegida, elegida per l'atzar, no estava preparada o no estava en condicions d'exercir el càrrec, què passava? Tornem a fer tot el procés? Tornem a tancar la caixa amb no sé quantes claus o què fem?
0: Sí, si la persona elegida era considerada inhàbil, haurà de ser dit pels consellers... Salut. Haurà de ser dit pels consellers i consell junts. S'haurà d'escoltar aquesta persona. I mentre no es jutgi el cas, cap altre nom es pot treure de la caixa per al mateix ofici. Aquesta persona, si acaba sent declarat efectivament inhàbil, s'ha de tornar a fer l'extracció d'un altre rodolí seguint el mateix sistema. Qui sortia elegit podia renunciar a l'ofici, excepte en el cas dels consellers, qui per la importància del càrrec en el regiment de la ciutat no podien renunciar.
1: I ara que has explicat tot aquest procés d'insaculació, repreguntem, perquè som bons periodistes. Repreguntem.
2: Molt bé. Si tu ho dius...
1: No som periodistes, sisplau.
2: Fem el que podem.
1: El sistema d'insaculació era llavors democràtic o no?
0: Com dèiem al principi, a la Catalunya moderna no existia un sistema democràtic d'elecció dels càrrecs municipals. Només s'introduïa un element aleatori en aquesta elecció. com dèiem, no tota la població tenia dret a estar dins les bosses d'on s'extraien els noms de les persones insaculades. És més, la insaculació va comportar un tancament de portes, encara més, a aquesta, entre cometes, mobilitat social, ja que a partir d'aquell moment els estaments superiors es voldran diferenciar i establir qui formava part del seu grup. Així, els ciutadans honrats van establir la matrícula de ciutadans honrats el 1510. Els qui eren inscrits podien optar als càrrecs destinats a aquests. Els mercaders també en tenien una pròpia matrícula, que encara era més antiga i que havien estat compartint fins aleshores amb els ciutadans honrats. En canvi, per escollir qui havia d'estar insaculat en les bosses d'artistes i menestrals, eren els propis consellers de Barcelona els qui els escollien, extraient els noms d'una llista anomenada memorial que cada gremi realitzava amb 8 noms.
2: Carai, per tant, una de les conclusions a les quals podem arribar és que aquest sistema insaculatori era una mena de mal menor en tot plegat.
0: Bé, Jaume Vicenç Vives i els historiadors que el precedeixen han considerat que el sistema insaculatori va ser la solució per posar fi a aquestes lluites de faccions pel control municipal. Això no obstant, a la ciutat de Barcelona es va necessitar, menys d'un segle més tard, un nou privilegi que modificava aquesta forma de regiment, que és que el 1587 el problema no radicava en el moment de l'elecció dels càrrecs municipals, sinó en l'elaboració i revisió d'aquestes bosses d'aquells que podien optar-hi. És més, hem de pensar el gran poder que podia suposar per la monarquia el control d'aquestes bosses, podent extreure, excloure o incorporar candidats, i més en el cas d'una ciutat com la de Barcelona. El sistema insaculatori per l'elecció dels càrrecs municipals va perdurar fins al decret de nova planta del 1714.
1: I aquí trenquem una llança, un altre cop, no?, a favor de l'edat mitjana, un altre cop més, no? Si estigués l'Alberto aquí, estic segur que ho reivindicaria, no?, que en molts casos tenim l'edat mitjana com una edat superretrògrada, poc democràtica, que òbviament no tenia res de democràtic, no?, però que veiem com a vegades la institucionalització de tots aquests sistemes municipals i tot el que porta és a una... No vull utilitzar la paraula manca de democràcia perquè no hi havia res de democràcia, no? Però porta a tenir menys accés, no?, a tot això, a un tancament de portes de les classes més benestants, no?, que suposo que té a veure també amb el creixement de la burgesia, etc.
0: Tot i així, el que hem de pensar és que en les ciutats el que porten al món feudal és un marc més ampli de deliberació dins la comunitat, perquè al final era molta gent partícip. Quanta gent a Igualada hi havia que sabia llegir i escriure i podia participar, els de Barcelona igual. Per tant, era tot molt repetitiu i tampoc quedava només en unes mans. La deliberació potser era major en aquest sentit.
2: Una pregunta, ara ja per desconeixement o perquè m'ensumo coses, però després del decret de nova planta, què queda? Tota aquesta deliberació els van a dir tothom?
0: S'instal·len els ajuntaments amb els corregidors i tota la pesca.
2: I ja, s'ha acabat el sistema propi d'aquí?
0: Sí, exacte, tot queda abolit. És més, el 52, perdoneu, després de la Guerra dels Segadors, amb Felip IV el que passa és a controlar les bosses de candidats a la insaculació de Barcelona.
1: Vaja.
0: És a dir, no elimina el sistema, però el tuneja, com si diguéssim, no? El fa seu. Li surt una mica el tiro per la culata, com aquí diria, no? Però ho fa.
1: Bueno, són els tentacles del Leviatán, no?, que es van...
2: Exacte.
1: Tenim uns minutets, un minut i mig, perquè jo penso que hem anat parlant molt de ciutats catalanes a la moderna i tu estàs investigant sobre això. No sé si... fer-nos uns petits apunts de xifres, no?, de com eren de grans aquestes ciutats.
0: Sí, hem de pensar que no existien els padrons municipals. Els historiadors podem saber aproximadament els habitants d'una població gràcies als fogatges. Els fogatges eren uns documents que, com diu el nom, comptabilitzaven focs. És a dir, a les cases d'una determinada població es calculava quantes cases hi havia per cobrar els impostos. Tot i que les xifres poden estar distorsionades per interès, com més focs hi havia més diners a cobrar, els historiadors xifren que per cada foc hi havia una mitjana de 5 persones. Amb aquests càlculs, Josep Iglésies, analitzant alguns fogatges del 1497, 1515 i 1533, ens dona unes xifres aproximades de... molt aproximades, de 289.000 habitants al 1515 per Catalunya, inclosa, i aquí incloïm la Cerdanya i el Rosselló, i, per exemple, el 1553 ens dona uns 325.000 habitants.
1: I a Barcelona, el cas, només cas de Barcelona, per fer-nos una idea?
0: Sí, al 1497 hi havia més o menys uns 29.000 habitants, al 1515 uns 30.000 i al 1553 baixa a 28.780.
1: I a més, hi ha fons de... O sigui, podem accedir al fogatge a través d'un aplicatiu del Museu d'Història de Catalunya, crec, per internet, que si la gent ho vol consultar, està obert.
0: Exacte.
2: Doncs no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies, Anna González.
0: A vosaltres per convidar-me.
2: Torna a venir aquí. T'esperem més endavant en l'estudi de la teva tesi, una mica més gran, una mica més vella, més sàvia també.
1: Més democràtica.
0: Això veurem.
2: Moltes gràcies per portar-nos aquest programa i compartir amb nosaltres i amb tots els nostres oients els teus coneixements.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Albert Abril.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: A les Portes de Troia, a l'Adrià Tirado, el control tècnic, al Carlos Lecegui.
1: S'ha salvat?
2: No, a la introducció.
1: Bueno, fer la introducció.
2: S'ha salvat d'una ben bona. I qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
1: És dimecres 23 de setembre de 2026, us parla Martí Villegas. Badalona podria avançar la inversió per climatitzar els centres educatius abans del 2031. La Generalitat de Catalunya treballa perquè els ajuntaments amb romanent, com és el cas de Badalona, puguin pagar les obres amb el compromís que l'executiu català tornarà els diners durant el primer trimestre de 2027. Així ho ha explicat la delegada de govern de la Generalitat, Pilar Díaz, al Badalona Matí.
2: Perquè aquells ajuntaments que tinguin romanents, com és el cas de Badalona, puguin fer les obres acordat amb un acord que es farà amb el Departament d'Economia, no amb el Departament d'Educació, amb el Departament d'Economia, perquè estem parlant de diners i de romanents. Per tant, es podran avançar. En aquest cas, doncs, es podria escometre tots els centres educatius que hi ha a Badalona i amb aquest acord signat el primer trimestre de l'any 27, doncs veure com finalment paga qui ha de pagar, que és el govern de la Generalitat.
1: Aquesta col·laboració entre les administracions locals i la Generalitat és imprescindible, segons ha explicat la delegada, per tirar endavant els projectes previstos pel govern català al territori. Un exemple és el CAP de Sant Crist. Ara s'està pendent de la cessió del solar un cop tots els tràmits previs s'han aprovat. En el Dia Mundial contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones, la Federació de Dones de Badalona ha alçat la veu al centre de la ciutat amb una cadena humana. Desenes de dones vestides de blanc han denunciat una problemàtica que, diuen, afecta principalment nens, nenes i dones. No al tràfic de persones o la vida no es ven han estat algunes de les consignes que les manifestants han defensat. El tràfic de persones és considerat un símbol d'esclavitud del segle XXI. Escoltem a Celes Iáñez, presidenta de la Federació de Dones de Badalona.
3: El que s'implique més és l'Ajuntament, l'Estat, en aquestes coses, perquè jo crec que estan donant la cara cap a darrere, No fan cas, aquestes coses són com una cosa normal, ja s'ha normalitzat. I nosaltres aquí sí que diem, la federació demanem que esto estigui visible i que ajuden aquestes persones.
1: Aquest dimecres s'ha tancat la plaça de la Vila com a part de la segona fase de les obres de Francesc Layret. Aquest dimarts també es va tancar el tram del carrer que va des del carrer del Temple fins a la plaça de la Vila i es van iniciar els primers treballs que consisteixen bàsicament en la retirada de pilones i arbres, a més de la ubicació de tanques i senyalització. Un tancat delimita l'accés ara a la plaça de la Vila, on ja s'aixeca el paviment i s'hi retira també el mobiliari urbà. Tot i així, s'ha mantingut un passadís que connecta Francesc Layret amb el carrer del Mar i els comerços de la plaça. I pel que fa al temps, demà seguirem amb la tònica habitual d'aquests últims dies, és a dir, sol i temperatures que rondaran els 28 graus.
0: Infopodcast Badalona.
4: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
5: Ràdio Ciutat de Badalona.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
3: Els millors moments.
4: Menarini celebra els seus 65 anys d'història. La seva planta de Badalona s'ha convertit en un dels principals centres industrials i científics del grup Europa. La farmacèutica dona feina actualment a 428 persones a la ciutat i produeix gairebé 70 milions d'unitats de medicaments cada any, bona part de les quals s'exporten. Ara, l'empresa mira també cap al futur amb noves línies de recerca i amb la possibilitat d'adquirir també petites companyies o actius farmacèutics per tal de reforçar la seva presència en l'àmbit de la atenció primària. Ens acompanya avui al Badalona Matí la Mònica Moro, que és responsable de comunicació i sostenibilitat de Menarini. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Mònica, què representa avui en dia, no?, la planta de Menarini a Badalona dins d'aquest conjunt del grup, no?, tan extens, tant des del punt de vista industrial com científic?
5: Mira, nosaltres estem a Badalona, podríem dir des de l'any 71, que és quan iniciem la construcció de la nostra seu, al barri de Sant Roc. Per tant, com dèiem, aquí són molts i molts i molts anys. Tenim una planta de fabricació, no?, tota la nostra àrea de manufacturing, com bé deies, 428 persones, la meitat de les quals, més o menys, estan vinculades a l'àrea de manufacturing. I encara mantenim aquest 40% de persones residents a Badalona. Per tant, som una empresa molt badalonina. Som una de les 18 plantes de fabricacions que té el grup internacional, perquè el nostre grup farmacèutic té la seva seu a Florència, és un grup italià, i per tant som una de les més importants. A nivell científic, d'una banda som els responsables i els encarregats de tota la farmacovigilància dels estudis clínics, dels assajos clínics que porten davant el grup, i també seguim fent recerca, i ens agrada molt dir recerca local, apostant per als centres de recerca que tenim a Catalunya.
4: Parlem de xifres, tot i que ja hem destacat algunes. Una plantilla de gairebé 800 professionals i una producció de 70 milions d'unitats farmacèutiques anuals. Com ha evolucionat aquesta activitat en els darrers anys?
5: A veure, a nivell de persones, que per nosaltres són l'actiu més important, no?, encara que evidentment el produir és part de la nostra activitat empresarial, a nivell de persones hem anat creixent, i creixem a nivell de tot Espanya, però sobretot mantenim aquesta estructura nacional des de Badalona, on està la seu, perquè gairebé la meitat estem a Badalona i l'altra meitat està repartida per totes les províncies d'Espanya. Creiem en les persones i seguim apostant per elles, però també evidentment creiem en la tecnologia, en la innovació, i la nostra planta de producció s'ha anat automatitzant, s'ha anat tornant cada vegada més específica, cada vegada els processos van més ràpids, evidentment amb tota la qualitat a la que estem obligats i la que nosaltres afegim. Per tant, sempre estem en processos de canvi, de millora i sobretot d'anar endavant.
4: Mònica, quin és el perfil professional que necessita una farmacèutica com Menarini? No sé si és fàcil de trobar-los, també.
5: A veure, és molt complicat perquè en tenim molts de perfils. Jo explico que a la nostra planta tenim mecànics, no?, que de vegades la gent es pensa que les farmacèutiques, hi ha molts enginyers, però evidentment també hi ha molta gent de l'àrea de l'àmbit de la salut. Hi ha farmacèutics, hi ha químics, hi ha bioquímics, hi ha biotecnòlegs, hi ha metges, hi ha gent fins i tot d'infermeria, i després doncs, també hi ha perfils, no?, hi ha de vinculats a àrees més transversals, no com podrien ser totes les parts financeres, totes les parts de recursos humans, però és veritat que necessitem, i un dels perfils més habituals és gent del món científic.
4: Mònica, un dels aspectes que crida més l'atenció és que un 65% de la producció s'exporta. On arriben, a quins països arriben tots aquests medicaments que es fabriquen a Badalona?
5: Mira, l'exportació va a les altres empreses del nostre grup internacional. Per tant, fonamentalment se'n van cap a Europa i se'n van sobretot cap a Itàlia, com us deia, la nostra seu és la nostra empresa és italiana, i també se'n van cap a Alemanya, i des d'allà van a tots els països, no?, que abans eren els països de l'est.
4: Inevitablement hem de parlar de l'Enantium, no?, que va néixer precisament aquí a la seu de Badalona. La patent ja ha expirat, però sí que és cert que les vendes d'aquestes unitats han crescut un 75%. Què explica, Mònica, que continuï tenint aquesta demanda malgrat l'arribada dels genèrics?
5: El primer de tot és que és un grandiós analgèsic. Mm-hmm. Per tant, jo crec que és el punt més important d'un medicament. Així, el nostre analgèsic estrella, no?, el dexketoprofetrometamol, segueix 30 anys després, perquè també està d'aniversari, no? Tenim com un doble aniversari. L'aniversari de Menarini Espanya, que són aquests 65 amb molta vida per endavant, i després tenim el de l'analgèsic, no? Per què segueix a la cimera, no? Per què segueix sent un bon medicament? Primer, perquè en aquests 30 anys no ha parat d'evolucionar, ja sigui buscant noves formes farmacèutiques, vull dir, té 6 presentacions diferents, el que ens permet cobrir les diferents demandes dels diferents pacients. Vull dir, tenim des de la presentació injectable, la presentació en comprimits, que segurament és la més coneguda, també tenim els sobres, el granulat, tenim el tòpic, tenim les càpsules. Per tant, diguem-ne que és un medicament que en tots aquests anys, fins i tot també el tenim en combinació, ha fet, no, que... I l'altra cosa és que només es produeix aquí, d'aquí a 50 països de tot el món.
4: De fet, representa aproximadament el 40% de la producció de la planta de Badalona, l'Enantium.
5: Sí, mira, dels 69,6 milions que deies, 32 milions d'unitats a l'any són d'Exquetoprofè, correcte.
4: És una dependència que preocupa o és sobretot una història d'èxit d'aquest producte?
5: De moment no ens preocupa. És una història d'èxit, però igual que l'empresa, amb molta vida per endavant. Malgrat aquests 30 anys, seguim fent recerca, es segueix buscant, sobretot en aquest moment, amb l'ICIC, amb l'Institut Químic de Tarragona, s'estan buscant noves maneres, no?, de que aquest producte tingui encara menys efectes secundaris i, sobretot, millorar el seu perfil de seguretat. Per tant, jo crec que hi ha dos factors que han fet que el medicament avui en dia estigui on està. El primer és que ens l'estimem amb bogeria i el segon és que no l'hem deixat mai de la mà i seguim treballant amb ell.
4: Mirant cap al futur, Menarini parla d'adquirir actius, no?, o petites empreses que tinguin productes en la fase 2. Exactament des de la vostra farmacèutica, què busqueu exactament?
5: Mira, avui en dia la recerca, tal com fa uns anys, era una recerca que estava molt localitzada, no?, amb un centre de recerca, amb el que allà hi havia els científics. Avui en dia s'ha globalitzat, això per començar. La segona cosa és que s'ha globalitzat i es comparteix. És a dir, les grans farmacèutiques avui en dia poden treballar amb petites empreses, amb petites start-ups que comencen a desenvolupar productes. Un producte farmacèutic triga mínim 10 anys a arribar al mercat. Això vol dir que és una cursa de resistència. Per això nosaltres, com a corporació, una de les coses que fem és el començar a treballar amb aquestes entitats de recerca, empreses, quan els productes estan en aquesta fase 2, que és una fase preclínica, que és una fase molt, molt inicial del producte, per caminar amb ells per poder arribar a que sigui una realitat pels pacients.
4: I ens pots detallar ara mateix alguns assajos que estiguin en marxa, trobar algun medicament per alguna malaltia en concret?
5: Mira, ara mateix estem il·lusionats i sobretot a l'espera, no?, de llançar un medicament per la dislipèmia, no?, pel món dels lípids el 2028, si tot va bé, no? I aquest és un exemple d'això que et deia, no? Una relació amb una altra empresa, a partir d'aquest producte està en fase 2, ara ja està gairebé en les fases finals, i per tant una mica és això, no?, aliar-te o el treballar amb aquestes inicis de medicaments.
4: En concret, aquesta malaltia, en què consisteix?
5: La dislipèmia és la, diguem-ne que és el problema, no?, dels greixos a la sang, no?, que es diu de manera més planera.
4: Mm. Mònica, parleu de convertir-vos també en un soci de primer nivell en atenció primària. Quines àrees terapèutiques o necessitats mèdiques són les prioritàries ara mateix?
5: Mira, nosaltres treballem fonamentalment, a part de l'analgèsia, que aquesta ja l'hem tractada molt, treballem amb el que s'anomena avui les àrees cardiometabòliques, val? Que seria la part de risc cardiovascular, no? I aquí també està inclosa la diabetes. També vam apostar, i en els últims 5 anys hem pogut treure al mercat 3 antibiòtics hospitalaris, no? Perquè les malalties infeccioses són un problema greu, gravíssim, amb tot el tema de les resistències dels antimicrobians, i nosaltres hem apostat, no, per això. I també a nivell del grup estem en oncologia.
4: De fet, també esteu treballant amb l'Institut Català d'Investigació Química en nous antiinflamatoris per tractar el dolor amb menys risc de reaccions adverses, no? Què busqueu aconseguir amb aquesta investigació?
5: És el que et deia, no deixem mai de la mà el nostre analgèsic. Amb ells estem mirant de millorar, d'una banda, el perfil de seguretat del nostre producte, que és veritat que amb 30 anys ha estat un medicament molt segur, i d'una altra banda, doncs sí que busquem noves combinacions que puguin aportar confort i salut a les persones.
4: Ens comentaves ara aquest medicament, que esteu treballant per reduir els lípids i els triglicèrids, que arribaria el 2028. És una col·laboració amb New Amsterdam Pharma, oi?
5: Sí, això és una col·laboració a nivell de grup internacional. Per tant, jo et puc explicar el que t'havia dit abans, no? Que és l'exemple aquest d'agafar un producte en fase 2 i caminar amb aquesta empresa fins a arribar al mercat.
4: Mònica, la indústria farmacèutica podem dir que viu un moment de molta competència i d'una recerca cada vegada més costosa. Quina és la principal dificultat avui dia per portar un medicament des de la investigació fins al pacient? M'has dit que és una cursa d'uns 10 anys, no?, aproximadament. Pot ser que s'allargui més, costa molt tot això, eh?
5: I tant. Pensa que a nivell químic, no?, perquè avui en dia la majoria, si no totes, tots els medicaments són de síntesi química, tu comences amb moltes molècules. Aquestes molècules fan allò que se'n diu, no, com un coll d'ampolla, i cada vegada, no, es van eliminant, pues, o perquè no són efectives o perquè no tenen cap mena d'activitat, fins que arribes a unes poques poquetes, i quan arribes aquí és quan comences aquesta cursa de 10 anys. Evidentment, aquesta cursa de 10 anys significa que des del moment en què es decideix ja intentar veure com funciona en persones, tot això encara requereix molts més anys. És un procés costós, és un procés també que avui en dia és molt exigent perquè, evidentment, la ciència ha avançat moltíssim, i, per tant, treure nous productes que aportin, no?, i que siguin novetats terapèutiques, tot això costa molt. Per tant, és complicat, sí. La indústria farmacèutica sempre ha tingut molta competència. Jo també estic molt contenta de que també tenim molta consciència de sector, de que realment treballem per salut i treballem per la millora del benestar de les persones. Per tant, jo crec que és una cursa, és una competència, però també és una cooperació per tal de millorar la salut.
4: I, Mònica, si parlem del futur de Menarini, passa sí o sí per Badalona?
5: Sí, bueno, de moment passa i ja està. I tant, i tant. Aquí estem, la idea és seguir, evidentment, treballant també amb les altres entitats de salut de la ciutat. Treballem amb l'IGTP, treballem amb Can Ruti, treballem amb el municipal, treballem amb Goodman. Per tant, jo crec que Badalona és un pool de salut que de vegades no se'l coneix gaire, però que per nosaltres és un pool de salut amb el que tenim uns veïns que ens agraden molt.
4: Què creus que caldria fer per potser donar a conèixer, no?, aquest gran pool sanitari que tenim aquí?
5: Jo diria que a poc cada vegada es coneix més. Mm-hmm. Cada vegada és veritat que es coneix més, que es reconeix més, perquè de vegades es pot conèixer i no reconèixer. Jo crec que es reconeix més. I crec que el camí que portem de treballar plegats, aportant cadascú des del seu angle, no?, vull dir, tant a l'hospital com al centre de recerca, com en aquest cas Goodman o el municipal, o nosaltres com a farmacèutica, crec que aquest teixit està ben cosit.
4: Molt bé, doncs, Mònica Moro, responsable de comunicació i sostenibilitat de Menarini, gràcies per ser avui amb nosaltres al Badalona Matí. Bon dia.
5: Moltes gràcies a vosaltres i molta vida per endavant.
4: Gràcies.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
4: Saludem a la delegada territorial de la Generalitat a Barcelona, la Pilar Díaz. Bon dia, Pilar.
0: Hola, molt bon dia.
4: Amb ella volem repassar quines inversions estan contemplades a Badalona, als pressupostos. Sabem que més de 31 milions d'euros van destinats a la nostra ciutat, sobretot inversions en l'àmbit educatiu, de salut i altres que volem tractar avui amb vostè. Ara anirem a pilar temes concrets, però per situar-nos, quina funció té el seu càrrec? Entenem que és una mena d'intermediari entre el govern, els diferents departaments i el territori?
0: D'una banda, una de les tasques i de les funcions és la representació del govern en el territori. Però especialment, està molt ben explicat, nosaltres fem de nexe entre el govern i els diferents actors del territori, especialment amb els ajuntaments, alcaldes i alcaldesses. Nosaltres tenim 126 municipis en el territori, a la vegueria de Barcelona, de 5 comarques que representen on hi viuen 5 milions de persones. 5 milions dels 8 que viuen a Catalunya els tenim aquí, en aquesta vegueria de Barcelona, en aquestes 5 comarques. I com deia, doncs, moltes vegades el que fem és que aquells acords i aquelles polítiques que es decideixen en el Consell Executiu acabin materialitzar-se. Això ja ho fan els departaments amb les seves polítiques i amb els seus serveis territorials, però una de les funcions importants nostres és poder coordinar tota aquesta feina que tenen els serveis territorials als departaments i, com deia, doncs aquest nexe, moltes vegades també amb empreses, amb entitats, amb institucions diverses i especialment amb els ajuntaments.
4: En el cas de Badalona, cada quan ens visita i amb qui es reuneix perquè li traslladin els dèficits, no?, que té la ciutat?
0: No sé, últimament, cap de setmana, no era per una reunió d'aquest tipus, però vaig tenir el plaer i l'orgull de poder ser-hi en el partit de semifinals de la Supercopa de bàsquet, i perquè no sempre, com deia, no sempre fem una feina de despatx i de repàs de temes, moltes vegades també és de representació del govern i de continuar en funció del marc, que pot ser un marc esportiu, pot ser doncs un marc més institucional, de poder continuar amb els temes que tenim entre mans. Però és important que el govern de la Generalitat treballi de la mà dels ajuntaments. Nosaltres sabem que la gran transformació de Catalunya, aquesta voluntat que té el president de tornar a liderar, que torni a liderar Catalunya, és impossible portar-la a terme si no ho fem de la mà dels ajuntaments, amb independència de qui governa cada ajuntament. És important que hi hagi una lleialtat institucional i és important que els temes conjunts els treballem de manera molt coordinada. I en aquest sentit, en aquests 2 anys que portem al capdavant de la delegació del govern a Barcelona, doncs hem visitat en diverses ocasions, ens hem pogut veure amb l'alcalde, ens hem pogut veure amb els seus regidors i regidores, tenim carpetes compartides, però també tenim whatsapps i telèfons per quan hi ha alguna emergència o per quan necessiten desencallar algun tema que depèn de la Generalitat. Crec que des d'aquest punt de vista, doncs hem treballat molt còmodament amb l'Ajuntament.
4: Quines inversions hi ha previstes a Badalona, als pressupostos de la Generalitat?
0: Doncs inversions molt importants. De fet, hem de recordar que les inversions a tota la vegueria de Barcelona han augmentat en relació a l'anterior pressupost, que recordem es va aprovar el 23, ara acabem d'aprovar el 26, aquest nou pressupost, molt ambiciós, pràcticament 50.000 milions d'euros, i d'aquests 50.000 tenim a prop de 1.500 d'inversió, distingim entre el que és la despesa corrent i les inversions tenim 1.500 a la vegueria, dels quals el 50% es queden a la comarca del Barcelonès, i d'aquests 31 milions. 31 milions tenim consignats en el pressupost 2026 per poder escometre aquelles inversions que són importants per Badalona. Especialment destacaria l'àmbit de l'educació i l'àmbit de la salut. Aprofito per dir que també hi ha consignat i compromesos unes quantitats que no seran les finals, però tenim unes quantitats pel 27 i pel 28 que ja pugen a 41 milions. Si parlem d'educació, doncs des de la necessitat de treballar en el projecte de l'Institut La Riera, que sabem que és una reivindicació llargament demanada, no només des de la comunitat educativa d'aquest institut, sinó de la ciutat, i que en aquest moment s'està complint perfectament el calendari que hi havia, i per tant doncs, podem dir que s'està treballant en aquest projecte executiu i que aquestes obres es podran iniciar el 28, tal com estava previst. Per tant, continuem amb el calendari. O el Pla Clima, que sabem que s'ha anunciat per tots els centres educatius i per totes les residències del país en els propers 4 o 5 anys. És a dir, el curs 30-31 s'hauria de finalitzar aquestes obres en tots els centres, en els 2.500, més de 2.500 centres de tota Catalunya, però en concret teníem 100 de prova pilot i hi havia un de Badalona, que és l'Eugeni d'Ors. Aquest, doncs, ja està en mans d'Infracat, s'està treballant en la seva climatització i es portarà a terme entre aquest curs i el vinent. El que no tinc encara és el calendari exacte, perquè es faran dues fases als 100 centres de tota Catalunya, però a continuació sí que treballarem, s'obrirà una crida i treballarem amb els ajuntaments perquè aquells ajuntaments que tinguin romanents, com és el cas de Badalona, puguin fer les obres acordat amb un acord que es farà amb el Departament d'Economia, no amb el Departament d'Educació, amb el Departament d'Economia, perquè estem parlant de diners i de romanents. Per tant, es podran avançar. En aquest cas, doncs, es podria escometre tots els centres educatius que hi ha a Badalona i amb aquest acord signat el primer trimestre de l'any 27, doncs veure com finalment paga qui ha de pagar, que és el govern de la Generalitat, qui és qui realment ha de suportar aquesta inversió. Però aquells ajuntaments, amb alguns ja n'hem parlat, perquè tenen la intenció de fer-ho, i bé, doncs poden avançar les obres de climatització, així les tindríem molt ràpidament. Sense els ajuntaments, com deia abans, no es podrien fer en el termini previst, igual trigarien 15 o 20 anys, i llavors el que volen és poder fer-ho en 4 o 5 anys com a màxim. I torno a dir, doncs, la possibilitat aquí a Badalona, com en altres municipis que ja s'han expressat en aquest sentit, és que avanci els diners l'Ajuntament i amb un acord signat, doncs, veure els pagaments com es produeixen perquè realment el pagador sigui la Generalitat.
3: Pel que fa a l'Institut La Riera, ara ens confirma que es preveu que l'any 28, tal com està previst pel calendari, l'Institut La Riera estigui materialitzat. Però sembla que els calendaris es van com endarrerint, no? Perquè va una mica tot tan lent, perquè hi ha una altra demanda, no?, educativa, sobretot de les famílies de la ciutat, que és l'escola Ventós Mir i Badalona Port, que també és una reclamació, sobretot Badalona Port hi ha un terreny descontaminat, però encara no s'ha començat a construir. Les famílies ja fa temps que fan reivindicacions, que se'ls acaba una mica la paciència. Per què va tot tan lent, delegada?
0: Bé, primer faré un preàmbul que no té a veure amb l'àmbit educatiu, i és veritat que un dels grandíssims objectius d'aquest govern és la simplificació administrativa en tots els sentits, des del punt de vista del ciutadà, ciutadana a peu, que necessita fer un tràmit o que necessita baixar-se un certificat. Això s'ha de fer de la manera més ràpida i més àgil possible, és a dir, no ens hem de donar, i s'ha de fer amb una satisfacció digna del que es mereixen els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Per tant, el que hem de fer és veure com podem reduir els temps de determinades gestions, o fins i tot en aquest cas de determinades inversions, i en aquest sentit, per part del Departament de la Presidència, es va fer una proposta per veure com complim amb tots els tràmits, les obres es poden portar a terme d'una manera més ràpida. Però dit això, que en això estem, i esperem que quan acabi aquesta legislatura puguem ja detectar que això s'ha produït. Pel que fa en aquest cas, des de que va entrar aquest govern no s'ha produït cap retard. En principi el que fem és complir el calendari que hi havia. El que passa que també hem de ser conscients que, tot i la simplificació administrativa, que és imprescindible, i que per tant no movem papers sinó que fem obres, i això estem completament d'acord, s'ha de fer un projecte executiu, perquè si no, no es pot realitzar l'obra. Una vegada es fa un projecte executiu, s'ha de licitar aquella obra, perquè
3: és el procediment habitual.
0: És el procediment. I en principi no. Està complint calendari. El que passa és que jo entenc, perquè també la sentim nosaltres, la impaciència per veure una obra que ja hauria d'estar feta i que és imprescindible.
3: És capaç de marcar una data al calendari perquè Badalona tingui ja materialitzades les escoles Ventós Mir i Badalona Port?
0: Bueno, aquí no tant, perquè pel que tinc entès, això ara mateix està en mans de l'Ajuntament, i en algun cas crec que en parlaven fins i tot de que s'estan fent uns treballs més aviat arqueològics, i per tant jo no m'atreveixo en aquest moment a posar data a uns treballs arqueològics, i més coneixem on som en aquest moment, en aquesta Badalona que té aquest passat romà. No m'atreviria. Podria posar fins i tot la mà al foc per l'institut que parlaven, l'Institut La Riera.
3: L'Institut La Riera.
0: O pels temes de climatització, perquè ja han començat a treballar i el control absolut el té la Generalitat. En aquest cas, doncs, se'm fa més complicat posar-li jo. Un calendari segur que m'equivocaria.
3: Una de les principals partides dels pressupostos de la Generalitat va destinada al desenvolupament de les àrees residencials de l'Estrella i de Sant Crist. De quants milions estem parlant?
0: Bueno, en aquest cas, més que de milions, l'important, especialment en el cas de Sant Crist, és que s'està treballant en el CAP. Aquí sí que hi ha una quantitat, abans quan parlàvem d'educació i de salut, doncs estem parlant d'una quantitat molt important per poder fer aquest CAP. De fet, en aquest moment ja s'han fet totes les aprovacions urbanístiques i, si jo no m'equivoco, estem pendents de la sessió per part de l'Ajuntament, però això ha estat com molt recent. La setmana passada va ser la Comissió d'Urbanisme Metropolitana, que a més participant, perquè el delegat o delegada de Torn és membre nat, i allà es va poder també aprovar i finalment tirar endavant totes les aprovacions necessàries. Ara queda la sessió i a continuació parlarien del CAP i en l'altre cas encara estem en la fase de definició també més urbanística.
3: El CAP de Sant Crist és una reivindicació també històrica dels veïns i volen saber quan està enllestit.
0: Bueno, doncs és el que acabo de dir.
3: El que has dit,
0: Ja dijous de la setmana passada, per la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana, es va poder acabar d'aprovar de manera definitiva aquesta ordenació urbanística. Per tant, ara toca sessió de l'Ajuntament, que m'imagino que tindran pressa per fer-ho i encantadíssims, i una vegada es faci, ens hem de posar mans a l'obra, però, efectivament, tenim... Ara estava intentant recordar quina era la quantitat, però estem parlant de més de 10 milions d'euros, no recordo la xifra exacta, però estem parlant de més de 10 milions d'euros que estan consignats i que una vegada es produeixi la sessió, projectes executius, licitacions d'obres, a fer les obres, i el que hem de fer és evitar que tot això porta un temps, però ho hem de fer sense aturar-nos.
3: Li preguntava també pel desenvolupament d'aquestes àrees residencials de l'Estrella i Sant Crist. Concretament a l'Estrella parlem de 39.000 metres quadrats al barri de Coll i Pujol, on està previst la construcció de més de 300 habitatges. La meitat serà habitatge protegit. Sí que és cert que Badalona és la quarta ciutat de Catalunya i una de les que menys habitatge protegit, tant de lloguer social com de compra, té. La Generalitat, quines altres promocions d'habitatge protegit té pensat fer a Badalona? Heu parlat amb l'alcalde, li heu traslladat aquesta problemàtica?
0: Bueno, jo crec que no només a l'alcalde és conegut que un dels grans objectius del president Illa és posar en marxa aquest pla per poder construir 50.000 habitatges amb la data límit de l'any 2030. I en aquest sentit s'estan fent molts esforços, tant esforços que dos de cada tres habitatges protegits que s'han construït a tota Espanya s'han fet a Catalunya. I tot i així és insuficient, hem de continuar amb aquest ritme i amb aquesta marxa i fins i tot amb enginy i amb creativitat per poder-los construir. Però hem d'arribar a aquests 50.000 i aquí no ens aturarem perquè sabem que el dèficit supera els 50.000 que estan previstos. Sí, i en aquest sentit, el que en el seu moment es va fer és una crida als ajuntaments per poder-se presentar amb els solars. Torno al mateix que deia a l'inici, és impossible tirar endavant un projecte d'aquestes característiques tan ambiciós sense els ajuntaments. Aquí tothom ha de posar, i per tant, què tenim a l'Incasol, què tenim al Departament d'Economia, què tenim dintre del nostre patrimoni, Generalitat, però què tenen els ajuntaments? I qui està disposat a jugar-hi? I per això es van fer unes convocatòries, unes crides, unes convocatòries. Tornarem a tenir una nova convocatòria on els ajuntaments presentaven aquells solars que tenien a punt, que no necessitaven cap tipus de tràmit, o pràcticament cap tipus de tràmit per poder construir habitatge protegit. I en aquest sentit, també el municipi té veu per poder construir, com és lògic, a més, perquè no seria normal que la Generalitat actués a Badalona sense coneixement, l'acord i la concertació amb l'Ajuntament de Badalona.
3: Però em pot quantificar quantes promocions hi ha previstes?
0: Jo aquest moment no ho puc quantificar, no ho puc quantificar. No és fàcil fer-ho, però en podem parlar en el futur precisament d'això, però no. Perquè és també molt important aquesta iniciativa municipal que acompanyi la iniciativa per part de la Generalitat, i desconec absolutament en aquest moment quins són els plans de l'Ajuntament en aquest sentit. Per tant, no voldria tampoc equivocar-me.
3: Delegada, una altra gran part de la inversió va parar a l'àmbit sanitari. En aquest sentit, hem de parlar també de la reforma i ampliació del campus de l'Hospital Germans Trias i Pujol, la descentralització i el trasllat de les consultes externes cap a entorns urbans més accessibles, no?, i propers al centre. Això en quin punt es troba?
0: Bé, doncs això són converses avançades, molt importants, tractades també amb l'alcalde Albiol, amb l'Ajuntament de Badalona, I en aquests pressupostos hi ha una partida molt important també per poder ampliar, reforçar i millorar aquest hospital. És un hospital molt important en un moment en què Catalunya està apostant per la biomedicina, la medicina personalitzada, sabent també del trasllat, no passa aquí a Badalona, però del trasllat del Clínic cap a les actuals pistes universitàries a l'altra banda de la ciutat de Barcelona, i sabent també de Bellvitge i en aquest cas doncs, a la mateixa lliga de llogar també Can Ruti. Per tant, l'ampliació d'una banda, i en concret pel que fa a les consultes externes, sí, hi ha unes converses, jo diria molt avançades, entre el govern de la Generalitat, entre el departament de, fins i tot de Presidència, no només Salut, i l'Ajuntament, per acabar de triar quin serà l'espai i poder esponjar, fins i tot també poder millorar la mobilitat a l'entorn de l'hospital, que sabem que és molt necessari i també molt reclamat. I sí, sí, això és, aquest és un dels temes que estem en converses i crec que estem molt avançats.
3: Precisament ara parlava de l'accessibilitat, la mobilitat, i és que és l'altre tema, que també afecta a Badalona, aquesta connexió amb Can Ruti, on fa anys que es reclama, no?, un metro lleuger amb l'ampliació que es planteja de tot el campus, la necessitat de millorar-ne la connexió amb transport públic, que de fet serà cada vegada més gran, és una de les reclamacions de la ciutadania i dels usuaris d'aquest hospital. Fa un mes, la taula de la mobilitat i accessibilitat de Badalona reclamava precisament aquesta connexió potent amb Can Ruti, i assenyalava que l'opció del metro lleuger semblava que havia quedat com una mica descartada, no?, en favor de carrils segregats d'alta capacitat, tot i que l'entitat continua defensant aquest metro lleuger. No sé si hi ha alguna aposta avui dia concreta de la Generalitat per connectar Can Ruti amb la xarxa de metro, i sobretot si hi ha algun calendari o algun projecte que permeti saber quan tindrem aquesta connexió de transport públic d'alta capacitat fins al campus.
0: Bé, una que a més ha estat alcaldessa metropolitana durant 18 anys, recordo que en el cas de les ciutats metropolitanes aquesta és una competència aprovada per llei de l'àrea metropolitana de Barcelona, i això no vol dir ara doncs tirar pilotes fora, però sí que és important que coneguem, i sobretot els oients puguin conèixer de qui depèn què. Nosaltres en aquest moment com a Generalitat, el departament que és competent en aquesta matèria, en mobilitat, el de territori, està treballant per reforçar les línies elèctriques de tots aquells ciutadans i ciutadanes, tant del Baix Maresme com de l'Alt Maresme, per poder arribar-hi. Durant aquest any es va fer també un reforç, una millora molt important de 50 milions d'euros. Algunes línies estan concretades, aquestes estem acabant de concretar, per veure com qualsevol ciutadà, ciutadana, veí, veïna del municipi que sigui, doncs pugui arribar d'una manera ràpida i molt àgil al seu centre de referències, al seu centre de salut, al seu hospital de salut. En aquest cas, quan ja parlem de línies urbanes, que seria el cas, aquí la competència és de l'àrea metropolitana, però en qualsevol cas, sí, és molt important que puguem millorar la mobilitat de les persones, sobretot quan no parlem d'altres activitats que són també igualment legítimes, com podria ser activitats d'oci o esportives, que també són molt necessàries, però quan ja parlem, a més, de temes majors com és el tema de salut, doncs, efectivament. La qual cosa no trobo, que com no ens agrada tirar pilotes fora, doncs, al marge de que continuem reforçant aquestes línies interurbanes, que sí que són competència de la Generalitat per poder arribar a un municipi com aquest, que és metropolità, doncs, continuem en conversa amb la pròpia àrea metropolitana i amb el municipi, però jo crec que doncs, aquí també és potestat, voluntat i competència d'executar de l'àrea, però de decidir què vol i com ho vol és el municipi. No m'hagués agradat a mi com a alcaldessa en el seu moment d'Esplugues de Llobregat doncs que ningú digui. Per tant, sí, molt d'acord que necessitem transport públic que sigui eficient, que sigui ràpid i que permeti a les persones poder arribar no només a les seves activitats diàries per treballar o per educar-se, sinó especialment per rebre salut o per tenir una millor salut.
3: Però des de la Generalitat veuen factible l'arribada de l'opció del metro lleuger que arribi a Can Ruti, o aposten més per aquests carrils segregats?
0: Bé, jo en aquest moment tampoc no li puc dir, perquè sí que estan treballant en el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, estan treballant en el tema, però en aquest moment tampoc no tenen una posició que jo la pugui transmetre en aquest moment. Per tant, deixem que també treballi tant el Departament com l'Ajuntament, com l'àrea metropolitana. Aquí estem parlant d'un tema a tres, i a partir d'aquí, doncs, en aquell moment no estem en disposició, crec que ni jo ni qualsevol portaveu del Departament de Territori, de poder pronunciar-nos en aquest sentit.
3: I pel que fa, finalment, ja per acabar, el perllongament de la L1 del metro des de Fondo fins a Badalona, Centre i Rodalies, que la Generalitat no sé si manté entre els seus projectes, un projecte que preveia 5 noves estacions a Montigalà, Lloret de Sant Crist, Bufalà, Badalona, Pompeu Fabra i Estació de Badalona, una actuació que es preveia dividir-se en dues fases. Manté aquesta actuació dins dels projectes de perllongament del metro, la Generalitat?
0: Manté. En aquest moment són 3 en tot aquest àmbit. És la línia 1, és la línia 3 i és la línia 4. I la línia 3 en concret, abans m'hi referia, al projecte de l'Hospital Clínic, important, que també necessita un perllongament, que fins i tot vagi cap a Esplugues i el Baix Llobregat, i en aquest cas, efectivament, hi ha calendaritzat aquest perllongament de la línia 1 en els propers anys. Jo que l'he vist, però que la meva memòria intenta ser bona però tal, doncs estem parlant, si en el cas de la línia 5 diria que l'arribada s'hauria de produir o enllestir tota l'obra el 2034, doncs estem parlant més o menys, i jo crec que igual, eh? Estaríem parlant d'una obra efectivament plurianal i que se n'aniria també doncs al 30i, com és lògic, perquè a més també doncs, has de fer projecte executiu i en aquest cas no estem parlant de coses senzilles i evidents que es facin.
3: Fent una previsió cap al 2034, podríem dir que la fase 1 d'aquest perllongament de la L1 de Fondo a Lloret de Sant Crist ja estaria en marxa?
0: I aquesta previsió, diria
3: aquesta
0: jo.
3: Aquesta és la previsió.
0: D'aquí a dir, clar, dic, perquè també hi havia previsió que arribés el metro Esplugues al 2020 i som al 2026... i encara estem, la cosa està molt en marxa, que estem per veure, no?
3: Per tant, menys de 10 anys, eh? Menys d'una dècada.
0: Jo el que podem dir és que la planificació i el calendari que Mobilitat, la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, que té en aquest moment a sobre de la taula, contempla de manera prioritària 3 perllongaments, línia 1, línia 3 i línia 4, per tant, sí, hi és la línia 1, i que en aquest calendari, en aquest moment, sí que contempla que en els propers anys, i que per tant, doncs, com a molt ara el 2035, això pugui estar fet. Després passen coses, perquè sabem que passen coses quan s'estan fent metros, i per tant, doncs, no voldria jo tampoc en aquest moment fer un titular o fer un anunci que no correspongui, però aquesta és la previsió que en aquest moment hi ha. Per tant, és un projecte a sobre de la taula, no en un calaix, s'està treballant, i per tant, quan anem avançant, s'anirà també especificant, determinant, detallant i sent més concrets i actualitzant aquesta informació, doncs més de titular que estic donant, no. Però sí, la resposta és sí, està sobre la taula, i sí, hi ha una previsió de que es pugui executar una vegada els projectes executius en els propers anys.
3: Molt bé, Pilar Díaz, delegada territorial de la Generalitat a Barcelona. Gràcies per venir avui a veure'ns aquí al Badalona Matí. Moltes gràcies.
0: Doncs a vosaltres. Moltíssimes gràcies.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.

parlem de música, eh? Ja ho esteu escoltant. Parlem d'artistes emergents i d'una badalonina i el seu grup que estan sonant i força. El que va començar com un projecte solista de la Naya González s'ha acabat convertint

0: de cap anècdota concreta, que a vegades en el procés compositiu passa que inventes, i crec que està molt en la línia del disc de narrar una mica coses que passen a l'estiu, i a l'estiu tenint l'edat que jo tinc, que són 21 anys, i buscar una mica aquest joc.
1: El tema té aquesta combinació d'estils entre, podem dir, el pop fresc, no?, l'electrònica, però també arrels llatines. Què buscaves transmetre amb aquesta cançó combinant aquests estils?
0: Bueno, això ha sigut bastant conseqüència de les influències que tenim, i dic tenim perquè aquest disc l'he coproduït amb el Carlos Caro, i al final no ha sigut tan buscat, sinó que hem estat jugant a fer les músiques que ens agrada escoltar, i n'hi han de molts tipus. Llavors, ja quan surti el disc entendreu una mica del que parlo, però això, o sigui, ha anat passant de forma bastant orgànica, però sí que és veritat que per aquest tema volíem buscar aquesta sonoritat una mica de club, i això.
1: El beat, Naya, ret homenatge al gran clàssic d'Héctor Antito.
0: Mhm.
1: Què representa aquesta música per a tu, i per què vas voler recuperar-la en aquest tema?
0: Doncs mira, jo recordo que vaig anar a l'estudi amb el Carlos per fer aquest tema, i jo vaig tenir la idea, no recordo en quin moment exacte, però potser era al metro o en qualsevol lloc, i em va venir la idea d'aquest sample, com de baila more, baila morena, i vaig dir, vale, aquesta idea em mola, anem a portar-la a la vida real. I va ser bastant orgànic, o sigui, em va venir la idea del sample directament, no va ser una cosa que vaig pensar, va, anem a buscar, o sigui, va arribar una mica així, però de nou és com buscar aquest color de la festa, no? de la música de club.
1: El videoclip ens presenta o ens dona una pinzellada de l'univers visual de Calent, no? Com definiries aquest univers que estàs construint?
0: Doncs per mi hi ha una gran cosa que és la col·lectivitat. Per mi aquest projecte és un projecte que no tindria sentit si fos una cosa individual, perquè s'ha creat amb col·legues, es toca amb col·legues, i per mi és molt representatiu, no? Perquè jo al final el que em mou ara mateix és fer la música i l'art que m'agrada, però fer-ho amb la gent que estimo i que admiro. I alhora com buscar aquesta frescor de l'estiu que sento que, bueno, que va desapareixent evidentment com l'estiu propi, però doncs buscar aquesta sensació, allargar-la una mica tot l'any, si es pot fer d'alguna manera.
1: Naya, con los nenes y las nenas, ho dèiem a la presentació, és el primer avançament del teu primer treball discogràfic. Què en podem esperar d'aquest àlbum?
0: Doncs és un disc molt juganer, en el que ens hem permès jugar molt i passar-nos-ho bé, sense masses expectatives a nivell... Bueno, no ens hem volgut col·locar en cap lloc artístic concret, no ens hem volgut limitar, i és un disc que això, que busca molt jugar, que també té punts de, pues això, de narrar coses com ara les històries de conèixer les nenes, però alhora també com hi ha punts d'autoconeixement i autocrítica. Bueno, és un disc divertit, per mi és és la cosa, fer un disc divertit.
1: I aquest Calent quan sortirà del forn? Que bueno, estarà calent.
0: Ja has pillat el joc, de paraules.
1: Aquí ho hem pillat.
0: Doncs està previst per aquest any. Està ja tot... Bueno, s'està cuinant fa temps, però... O sigui, el disc el tenim acabat des de fa molts mesos, però aquest any ha d'estar preparadíssim ja per sortir, amb molta il·lusió, molta feina al darrere, però això s'ha estat temps perquè ja... En breus...
1: Un disc que, ho dèiem, ha tingut aquesta dimensió col·lectiva, no? Perquè artistes, amics, no?, que transformeu el pop barregen amb altres estils musicals. Tot. Per què creus que ha passat això? Què ha fet que passés?
0: Bueno, crec que és al final... he intentat ser coherent amb el moment en el que estic, i a nivell personal la gent amb la que em moc és penya que curra també de... Bueno, que és artista... i alhora també jo estic estudiant estudis professionals de música al Conservatori del Liceu, llavors bec de moltes músiques, escolto moltes músiques diferents, llavors crec que de forma natural això és el que sóc ara mateix, i no he trobat una altra manera de fer-ho que no sigui aquesta, que és sent coherent amb el que em mou ara.

0: Naya, amb 19 anys vas guanyar el Premi Èxit i Premi Cases de la Música del concurs de música emergent Sona Nou. Va ser amb el teu projecte de pop i R&B, no? Què va significar per tu rebre aquest reconeixement sent tan jove?
1: Doncs la veritat és que va ser... O sigui, presentar-me al Sona Nou va ser una cosa com una mica precipitada, perquè jo em vaig presentar perquè els meus pares m'ho deien, però jo al final tenia un tema fet en català i era com un projecte que tenia, però com encara no m'havia reconciliat amb la meva llengua en quant a, com a compositora. I llavors, bueno, van anar passant les coses de manera com molt ràpida i ens vam trobar a la final, vam haver de fer temes perquè, vull dir, no hi havia material a presentar, i guanyar-lo va ser com el tret de sortida de dir, vale, anem a currar i anem a fer que això sigui un projecte sòlid i donar l'espai, no? Va ser com una excusa per donar l'espai i l'atenció que el projecte demanava.
0: I com ha evolucionat la Naya artista?
1: Buah, molt. I la no artista també, perquè...
0: La Naya dona també, no?
1: També, perquè vaig començar, clar, amb... Al final, fer aquest disc m'ha ensenyat moltes coses, m'ha ensenyat l'art de la paciència, m'ha ensenyat això, com aprendre a abraçar cada moment... i en aquest cas el moment de començar amb un projecte, alhora sóc una persona molt ambiciosa, però ho he afrontat des de no deixar de treballar, des de fer les coses amb tot l'amor i de la millor manera que sé en cada moment, però realment, bueno, han sigut 2 anys de curro i de molt aprenentatge en tots els sentits de la meva vida.
0: Et fa respecte o vertigen el fet que la teva música, els teus projectes estiguin arribant cada vegada més gent?
1: No és, vertigen no me'n fa. De fet, és, o sigui, em sembla molt màgic. No acabo d'entendre mental, no, o sigui, no tinc la capacitat per entendre-ho quan veig que hi ha penya de tot el món escoltant, en aquest cas aquest tema. M'impacta perquè no ho puc arribar a entendre. És com, uau. I això ho he fet amb el Carlos a casa, saps? Vull dir, és una cosa que és bastant heavy, però m'emociona molt perquè al final... Per això ho fem, no? O sigui, ho fem per nosaltres, però quan ho regalem és perquè la penya ho faci seu i ho gaudeixi, i és realment màgic.
2: Em

0: comuniqui amb el cas.
1: Estem escoltant Dolenteries.
0: Sí.
1: La Naia és dolenta o no?
0: Depèn de qui li preguntis. Aquest tema el vam escriure fa... Bueno, vaig escriure fa anys i realment noto aquesta com distància, que ja mola, perquè vol dir que algú... Bueno, que algú està passant guai, no? Perquè mola evolucionar. Però sí, sí, sempre és divertit, no? Tornar a... al passat.
1: On vols arribar, Naia?
0: No m'agrada limitar-me. Jo sempre, des de petita, he sigut una persona molt ambiciosa i confio en que el projecte arribarà on hagi d'arribar. Però tinc molta gana i això no pararé de currar en aquest projecte. Vamos, o sigui, és que és la cosa que em mou, és la gasolina de la meva vida.
1: Et veus omplint un Sant Jordi?
0: Bueno,
1: és el somni?
0: Ojalà m'encantaria.
1: Alguna perquè... col·laboració amb algun artista?
0: Hi ha molts artistes amb els que m'agradaria col·laborar. Crec que no és tant un en concret, sinó com poder trobar-me en el moment vital en el que pugui treballar amb penya que respecto i que he respectat i que m'ha inspirat durant la meva... Bueno, la meva vida artística. Però sí, o sigui, totes les experiències seran benvingudes i ho farem amb tot l'amor perquè realment sento que és la meva cosa i que és el que fa que la meva vida tingui sentit. Així que sí, sí, tant de bo.
1: Et veus deixar en Badalona i viatjar per desenvolupar la teva carrera?
0: Bueno, Badalona es té dins. Badalona
1: això
0: es té
1: no es deixa
0: dins.
1: Mai, no?
0: Això no es deixa. Però sí, m'encantaria també poder viatjar pel món i conèixer altres coses i que sigui per l'excusa de fer música, no? I d'aquesta feina tan meravellosa que m'ha tocat i que he triat.
1: Doncs Naia, ha estat un plaer que avui ens visitis aquí al Badalona Matí. Et seguirem de ben a prop la teva trajectòria.
0: Moltíssimes
1: gràcies. I aquest calent, quan surti del forn, doncs també tornarem a convidar perquè ens el presentis.
0: Moltes gràcies per acollir-me.
1: Gràcies, Naia, i fins aviat.

0: 就在你那边了。
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
2: Del Badalona Matí.
3: Al setembre tornem de vacances i sembla que, de cop, ens entren ganes de posar ordre a la nostra vida. Menjar millor, recuperar l'esport, dormir més i començar una vegada més de zero. Però per què associem tant la tornada a la rutina amb cuidar-nos més i, sobretot, amb aprimar-nos? Avui volem parlar precisament d'aquesta obsessió de setembre per començar de nou i saber fins a quin punt ens pot ajudar o ens pot portar a buscar solucions ràpides. Ho fem amb la Maria José García, que és responsable de l'Ondina Herboristeria. Bon dia, Maria José.
4: Bon dia.
3: Què tal, com estàs?
4: Molt bé.
3: Encantat de conèixer-te al Badalona Matí. Ens anirem trobant al llarg de tota aquesta temporada. Per què creus que setembre és, per a molta gent, una mena de gener 2.0, no? Quan comencem l'any volem iniciar els nostres projectes, no?, i reptes, i ara al setembre també.
4: Bueno, es diu, en psicologia es diu el fresh start, és com començar de nou. Sempre tenim pues, el dilluns o el gener o quan comença el curs, i sobretot quan tornes de vacances, que és com una mica, l'estiu és com faig una mica més el que vull, no faig tant d'esport o menjo més el que em doni la gana, i tornar al setembre és com començar de nou i posar ordre a l'alimentació, vull fer una neteja hepàtica, una desintoxicació, perquè m'he passat amb la cervecita, el que s'ha de fer al setembre.
3: I és això que diem, eh? Després de l'estiu sembla que ens mirem més el cos, que ara dius, ai, la barrigueta, no, pot ser que m'he passat amb el vermut, amb les tapetes del bar, ara sí toca cuidar-me. Què hi ha darrere d'aquest canvi, aquesta necessitat de canvi?
4: Després de passar un... Quan passes, sobretot la temporada d'estiu, que és més el que estem dient, no?, el vermutito, el picoteo, la sensació que tenim el fresh start és necessito començar de nou, necessito començar de zero, necessito tornar a cuidar-me, veure'm bé, necessito fer una bona neteja hepàtica. És com ordenar la teva vida, ordenar la teva ment i tornar a començar de nou. I es fa normalment més al setembre que al gener.
3: I Maria José, quins són els productes o complements que més us demanen per perdre pes i recuperar aquests hàbits ara al gener? Al setembre.
4: Perdre pes és, sempre estan de moda. Ara està de moda el vinagre de poma, ara està de moda la chia, i en general és tot una mica. És l'alimentació equilibrada, això és molt important. Una bona neteja hepàtica després de l'estiu és molt important, sobretot quan fa el canvi de calor a l'hivern. La tardor, una bona neteja hepàtica amb herbes, pot ser diente de león, boldo, cardomariano, una barreja d'herbes, unes càpsules, que sigui més còmode.
3: Hi ha molta diferència entre voler menjar millor i voler aprimar-se ràpidament?
4: Voler aprimar-se ràpidament no funciona. És menjar sa, a poc a poc, una mica d'esports i t'aprimes segur.
3: Quan algú arriba a l'herboristeria dient necessito perdre tant pes, tants quilos, què li recomaneu abans de parlar de cap producte? Això, fer esport, no? Menjar bé, però...
4: Menjar sa, menjar equilibrat, fer tots els salpats que tinguis que fer, no saltar-te menjats, o si vols fer un ajuno també està molt de moda, però menjar molta proteïna, sobretot al dia, una bona quantitat de proteïna t'ajuda a primar molt.
3: O sea, diuen que està molt de moda això, l'ajuno intermitente, no?
4: Sí, però si menges molta proteïna t'aprimes més que un ajuno intermitente.
3: Vale. Es parla molt també dels productes detox, infusions depuratives, complements per accelerar el metabolisme. Què hi ha de realitat i què hi ha de màrqueting darrere de tot això?
4: No, funciona de veritat. Sí? Una bona neteja hepàtica, treus la greix del fetge, la sang va molt... Estàs molt menys cansat, a més, fa més pipí, treus greixos... És que funcionen superbé. Una bona detox al setembre és perfecta.
3: Els productes naturals són sempre segurs o hem d'anar amb precaució depenent on anem o...
4: Sí, clar, n'hi ha herbes que un diabètic no pot fer o un, que si prens un anticoagulant tampoc pot fer qualsevol cosa. N'hi ha coses que sí que has de preguntar diverses coses abans de preparar unes herbes.
3: I finalment, en aquest sentit, quin seria el teu consell per a algú que a dia d'avui, 23 de setembre, ja ha abandonat tots els bons propòsits, que es va fer a principis de mes, i es diu una mica capficat i decebut perquè dius que no tinc força de voluntat. A veure si puc reiniciar aquests propòsits.
4: Has de tenir força de voluntat. És molt important que tinguis força de voluntat, si no arribes a cap puesto.
3: Doncs és això, eh? Seria el missatge. Maria José García, responsable de l'Ondina Herboristeria. Gràcies per passar pel Badalona Matí. Ens veiem aviat. Adéu.
1: El millor del Badalona Matí.
5: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
2: Els millors moments.
6: Badalona 94.4.
7: Som Ràdio Ciutat de Badalona,
0: La ràdio d'una gran ciutat.